0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos,
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
6: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
7: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
5: Amb Xavi Freixas.
7: Hola, Picó!
8: Estan caient ruixats molt fort.
7: Gonzalo Bernardos, una vegada més, eh?
8: Sí, però estem a Catalunya
7: bon dia. I
8: estem en la tardor.
7: Bon dia.
8: Bon dia per algú.
9: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
10: Puc dir una cosa?
7: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
11: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
7: Doncs moltes gràcies.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
7: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
5: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.
12: Catalunya Express amb Joan Arenyes.

tal? Benvingut a aquest nou Catalunya Express que t'acompanya com cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM de Ràdio 4. Però potser estàs escoltant la remissió o potser estàs escoltant el programa en format podcast a través de la pàgina web o l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè tens interès en que t'expliquem tot allò que és actualitat al món de la música en català i ho intentarem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Bé, hem començat amb aquesta cançó de l'Enric Es, que mereix una mica d'explicació. Aquesta cançó, que es titula No m'aixeco, és una sàtira de l'atrapament a les xarxes socials amb pura energia funk i amb la col·laboració d'una de les veus més potents de l'escena, en Jonathan Herrero, que coneixeu de projectes com Se atormenta una vecina, entre d'altres. En aquest nou senzill que acabes d'escoltar, que fa una crítica en clau d'humor de l'atrapament que tenim tots plegats per les xarxes socials i que ens persegueixen en el nostre dia a dia. Una cançó, per cert, que està inclosa en un EP que encara no està publicat a les plataformes digitals perquè ell vol que els seus seguidors la gaudeixin independentment de que estigui penjada a una plataforma i que s'hagi de passar per l'adreçador d'aquestes plataformes que una mica són les que els marquen el pas als músics. En tot cas, una proposta interessant, divertida i amb un to d'humor que avui hem volgut que fos la cançó que engegués aquesta nova edició del programa. Un programa que avui, a la segona hora, compartirem amb l'Arnau Folk, un músic informàtic, per cert, que acaba de publicar un nou EP des de Barcelona i que ve a compartir-lo a la segona hora del nostre programa d'aquesta tarda. Una proposta interessant, la de l'Arnau, que coneixerem més en detall a la segona hora del Catalunya Express. Però és que en aquesta primera tindrem ocasió de conèixer un altre projecte curiós i interessant, el que ha ajuntat un músic, un poeta i un rapsoda. El rapsoda és en Pau de Bon. I tots junts han creat un espectacle i un disc que du per títol De Bon canta suau. Arriben des de Mallorca amb en Pau de Bon, la veu carismàtica dels Antònia Font, recitant poemes d'aquest projecte. En sabrem tots els detalls just després d'escoltar una altra novetat també interessant de la mà d'en Fran Delgado sota el seu nou alter ego titulat Delgat. La cançó és Lleugerament trastocat.

0: Això es diu Les xarxes de l'Oest, és un dels temes, de fet, el tema que obre un projecte, un disc i un projecte discogràfic, i també un espectacle que avui venen a presentar-nos els tres protagonistes. Jo n'esperava un i patapam, trio al canto. Tenim per una banda l'Antoni Bujosa. Què tal, Antoni, com estàs?
1: Molt bé.
0: Per una altra, en Pere Suau.
2: Encantat de ser aquí.
0: Presunto poeta.
2: Exacte.
0: I per l'altra, en Pau Debon, que no sé si val la pena que us el presenti. Pau, què tal? Bona tarda.
3: Com esteu?
0: Pau, no sé si és la primera vegada que enfrontes un projecte fora d'Antònia Font.
3: Sí, d'aquesta envergadura sí. Bé, sí, l'altre que he fet fora d'Antònia Font no era projecte, era col·laboracions i qualsevol cosa així. Però sí, un projecte com a en si, amb aquesta entitat, sí, és la segona cosa que faig.
0: I us preguntareu, què ajunta un poeta, un compositor i un rapsoda o cantant? Doncs ara ens ho vam explicar, un disc que es diu, i un espectacle que es diu Debon canta suau, i jo afegeixo suau, perquè de fet és un projecte com molt tranquil·let, té un punt això acústic. Explica una mica de com m'ha sorgit aquesta col·laboració, Pere.
2: Mira, fa qüestió de 5-6 anys jo vaig publicar un llibre que se diu Signes Tenebrosos. El havia de presentar en el marc del dia del llibre a Palma i els organitzadors me varen demanar si, a part de la típica presentació del llibre, volia fer alguna coseta més que pogués engalanar una mica aquest acte, no? I me vaig atrevir a demanar-li en Pau si li feia il·lusió, després de tant d'any d'amistat, cantar un poema meu. Jo sabia que si en Pau deia que sí, en Toni el musicaria gustós, i allà va començar tot. I estranyament aquell dia mos ho varen passar bé, en Pau se va sentir gust recitar un poema meu, se varen seguir arribant llibres i presentacions, i una mica sense bola, com aquell que diu, aquesta idea va anar creixent. Fins que un moment vàrem veure que realment teníem una espècie de recital gairebé embastat.
0: En Pau, aquesta fase de rapsoda l'havies practicat mai?
3: No, ja va. No, bé, bueno, de fet, jo cant, no recita.
0: Bueno, estem allà, eh?
3: Sí, trobes?
0: Home, no?
3: Sí, jo, és a dir, jo no, és veritat que són poemes i està clar que és un recital poètic, però jo no tinc sensació de recitar. La meva, no sé, la meva sensació de quan estic actuant és cantant, evidentment amb un altre registre, evidentment amb un projecte molt diferent del que havia fet fins ara, no? Però al cap i la fi és interpretar uns poemes, unes lletres, unes paraules, no? És el que he fet tota la vida.
0: S'ha dit que la teva veu és una de les més icòniques del pop català. Té un punt d'addictiva, fins i tot. La gent que us hem seguit tota la vida necessitem sentir el Pau Debon cantar i recitar a vegades, però aquí, a més, et sentim més nu que mai, no?
3: Sí. Bueno, de fet, és... El títol ve a reflectir això, no? És un joc de paraules entre el llinatge d'en Pere i aquest frase, no? De on ara canta cançons més suaument, no? Uh-huh. Però sí, mem, aquest projecte necessita això. Penso que la música d'en Toni... en Pere i jo sempre ho deim, no? Ha tingut la capacitat de reflectir l'obra poètica d'en Pere en un món musical, i en el meu cas de fer que aquesta música posar-li una melodia adient perquè jo m'hi senti molt còmode cantant.
0: Mm-hmm. El compositor és l'Antoni Bujosa, i com em van explicar el seu projecte?
4: És que el projecte és meu.
0: Ah, val. Com els vas explicar tu a ells, doncs? Perdona, que canviem els papers aquí.
4: Per cursar.
2: Per anar al gra, no? Per demostrar aquí autoritat, no? Un argument d'autoritat, Toni.
4: O sigui, no, ja fa molt d'anys un dia li vaig dir a en Pere que...
0: Tu ja tenies les cançons fetes, les músiques fetes, vols dir?
4: No. Però, és vera, fa, no sé, quan devien tenir 20 anys, un dia li vaig dir...
0: Això fa temps, eh?
4: Sí. A altes hores. Un vespre li vaig dir, tu un dia escriuràs. Amb aquest toc. Tu un dia escriuràs.
0: Pere.
4: I va ser així. Ell m'ho diu, jo no me'n record. Per raons òbvies. I I res, va guanyar un premi el primer llibre, que era És tot ja un rant de versos. I el vaig agafar, me va agradar i vaig començar a fer música. Vull dir que això ve d'enrere. I sempre hem anat fent coses. I per aquestes circumstàncies que han explicat ahir dos, després per una presentació molt posteriorment d'un llibre, vaig seguir fent música i ha arribat en això.
0: Està bé. S'ha de dir que, sense desmereixer el que fas tu, l'Antoni i el Pere, però clar, tenir al davant d'aquest projecte el Pau de Bon segurament obre portes, això. No sé si us n'heu donat.
4: Bé, nosaltres no el volíem, de fet.
0: Ah, no el volíem. Ell va demanar, sisplau, de participar.
4: Mos ha suplicat i mos ha costat pena. Vull dir,
0: sí?
4: Vull dir que sí?
2: Sí. No, jo sempre dic que tenir, com tu has dit, una de les veus més icòniques de la música dels darrers 30 anys en català,
0: tal qual,
2: evidentment que obre moltes portes i aconsegueix una cosa que tal vegada és difícil que gent que en principi li costaria atracar-se un recital de poesia acabi apropant-s'hi. I allò que nosaltres comentem que molt satisfà més és que segurament molts venen a cercar, no diré un Antonio Font 2, però alguna cosa semblant en el que fa, no ho troben, perquè crec que troben una altra cosa, però en surten satisfets, no? I crec que aquesta és la idea, no? Aprofitar, evidentment, el nom que té en Pau per de qualque manera fer que aquest recital apropi la poesia a més gent, a més oients, a més lectors, i que pugui ser una manera de fer la poesia una mica més mangívola.
0: De fet, en alguna de les peces no només hi ha el Pau, sinó també hi estàs tu recitant, oi?
2: Sí, és que hi ha una sèrie de peces que en Pau canta, una sèrie de peces que jo recit, i fins i tot tenim dues peces en què mos anem combinant, i hi ha una altra peça en què és una interpretació pianística a càrrec d'Antoni.
0: Escoltem Gersols de dia?
2: Anem-hi.
0: Vinga.

0: Gira Sols de Dia és un dels temes de Devon Canta Suau, aquest projecte que comparteix amb el compositor Antoni Bujosa i el poeta Pere Suau i que acaben de publicar, i que suposo que a partir d'ara començareu a fer-ne gira i fer-ne portar-lo per tot arreu. Com planifiqueu aquests pròxims mesos?
1: Bé, hem estat tot l'any ja, han sortit una sèrie d'actuacions, així és on hem vist que el recital funciona, així com en Pere ha dit, i hem tingut ganes i absorció de gravar l'NTD, però sí que és veritat, el recital ja l'hem rodat una miqueta, i sí, és veritat, ara tenim una sèrie d'actuacions més, i esperem que en surtin unes quantes. Totes, la majoria són a Mallorca, toquem a Bunyola, toquem a Inca, a Cistell de Bellver, a Eivissa, i per final de juliol venim a Premià de Dalt.
0: Premià de Dalt, anava a dir, haurem de venir a Mallorca a veure-us o què?
2: És que en Pau estava confonent una data, dia 28 d'agost serem a Premià de Dalt, un festival de poesia que se diu Poetes sota la Lluna. Crec que aquest dia ho hem dit 10 o 12 vegades i me sorprèn que encara...
1: No, i no ho sabré, arribarà el dia i no ho sabré. No, jo les dates som un desastre.
0: Tal com deies abans, és això, vosaltres, el vostre públic serà de festival de poesia, però no sé si també teniu intenció d'anar a altres festivals que no siguin estrictament de poesia, perquè això està una mica també...
3: En absolut.
0: No?
1: No ets idea.
3: No.
1: No ets idea. Mem, un poc entrant en la pregunta que t'ha contestat abans en Pere, des del principi sempre tengo clar i jo és un tema que me preocupava i que volia també exterioritzar un poc, no? que és un projecte de poesia fet per tres amics on entenc que per la trajectòria d'Antonio Font estiguem aquí ara fent una entrevista, però el que no vull que passi i per això ho volem deixar clar és que el meu llinatge no ha de passar per damunt dels projectes. Al final és un projecte de poesia on sí que va partir per diferents presentacions, però quan li han donat forma està ben pensat i està ben estructurat i sabem exactament el que ha de ser, no? I per tant pensam que l'espai és un element molt, molt important a l'hora de dur-lo a terme. Un espai adient amb un festival, cicle, lo que sigui, de poesia, crec que és el seu espai ideal.
0: Et fa com rabieta, no?, que la gent... Que crida l'atenció perquè estàs tu.
1: No ràbia.
0: Ràbia té la sèrie de... Bueno, també ho entens, suposo.
1: Ho entenc perfectament. Ho entenem. I en certa manera, jo no m'ho vull fer fora de no aprofitar-ho. O sigui, evidentment ho hem d'aprofitar.
0: Per suposat.
1: Perquè, bueno, perquè també la trajectòria que pues, t'he duit fins ara... per tot que sigui arriba a gent i evidentment això ho he d'aprofitar, no? però clar, no volem pensar que
0: es perdi el focus, diguéssim.
1: Exacte, el focus ha de ser el projecte i ha de ser la poesia, no? I com deia en Pere, sí que mos agrada i estem molt, molt satisfets de que en els recitals que hem fet ha vengut gent a veure menys que feien Pau de Bon sense saber que aniria a veure, i ha sortit d'allà dient no m'esperava això, però m'ha agradat i he entrat dins aquest projecte. He estat una hora i vint immers dins aquesta espècie de viatge que proposau i m'ha agradat, no? M'ha agradat gent que potser no està acostumada, familiaritzada a llegir poesia.
0: És que anava a dir, ja perdoneu els poetes, però a vegades el concepte del recital de poesia tira una mica enrere, segons com i segons aquí.
2: Sí, clar. Jo dic que crec que tenim dos elements a favor amb aquest recital. Un és, evidentment, el nom d'en Pau de Bon, que obre portes, com han comentat, i que fa que més gent de l'habitual se pugui apropar. I després, una cosa que intentam també dur a terme, que és que més enllà de només fer un recital, intentam explicar un poc cada cosa que fem. Explicar, no sé si és el verb adequat, però com a mínim contextualitzar. I crec que aquests dos elements, la veu icònica d'en Pau i aquesta aposta que fem per ajudar a la gent a entrar, fa que allò que inicialment pot tirar en el públic enrere acabi sent un element que els apropi més en allò que nosaltres proposem.
0: A l'equació, a banda d'ells tres, també hi ha un quartet de corda, que no sé si també ve als directes, ve a les actuacions, i tot això converteix l'espectacle, i cito paraules, no sé de qui, però d'algú que ho ha dit, en un baler majestuós.
3: Oh!
0: Oh! Que te l'imagines, eh?
3: Sí, no, saps què passa? Que jo venc del món de la música clàssica. I quan varen començar a fer això, bé, jo toco el piano, i el piano és un instrument màgic que pot fer moltes coses. Però una vegada que ho havien de fer en el teatre principal, dic que vaig dir, per què no afegir més instruments? I vaig pensar una formació clàssica que és un quartet de corda en piano. I vaig trobar que li donaria un cert aroma així... Que, bueno, un aroma que aniria bé en el projecte. I la veritat és que pensant que funciona. Oh, manco, jo, vosaltres ho trobeu.
1: No, una merda. No, clar, evidentment un quartet de cordes, independentment de que Antoni ho proposes o no, ara m'ha vengut en el xap, quan van gravar Cosir Cantar amb Antoni Font,
0: el de Bratislava?
1: Sí, amb tota aquesta orquestra. Hi ha una cançó que es porta avions, jo sempre he dit que és una de les cançons que més m'agrada d'Antoni Font. Se va gravar amb un quartet de corda, veu i quartet de corda. I per això és una de les joies d'aquest disc. Per tant, jo un quartet de corda el tinc com a molt idealitzat. Per tant, quan tu ho vas dir, vaig dir, ha d'anar bé segur.
3: És que se diu que els compositors... Sí, per la formació, que allà on se demostrava si eren bons compositors era quan feien un bon quartet de corda.
1: Per això ho has fet, ja, eh?
3: No, perquè hi ha un piano. Hauria llevat el piano.
0: De fet, la posada en escena és minimalista, eh? Hi ha aquest piano que esmentes, un sofà, una tauleta i poca cosa més.
1: Sí.
0: Aquí no dona per pirotècnia, no dona, eh, aquí.
3: És que el projecte...
2: Ni dona ni volem. És a dir, perquè una mica allò que deia en Pau, la idea és que la gent que s'apropi per veure aquest espectacle se centri en allò que proposen, que és bàsic, que la paraula dita és fet poètic, aquesta espècie de meravella encara que perdura, que és algú que recita, algú que canta amb música i la gent escolta, que ha fet tan primigeni i a la vegada, vull dir, jo crec que fins i tot contracultural, i segon quina pirotècnia escènica pot ser que te destorbi, no?, d'aquest fet. I per això sí que cercam una cosa molt minimalista, molt nua, perquè la gent se pugui centrar en aquest fet, que pensant que és autèntic d'aquest recital.
1: I si hi ha, perdona, si hi ha el que deia abans, un espai on parli per ell tot sol, és allí on un escenari, no et vull dir buit, però sí que sense elements que distorsionen, és on un bon escenari allà fa molta més dimensió.
0: Escriure poesia i cantar-la i portar-la en directe ara mateix a Mallorca, no sé si és un acte de resistència, això, ara mateix.
2: Bé, és a dir, ho diu, supos que de cara a l'utilització del català, no?
0: Sí, aquí, allà i aquí també, aquí estem,
2: sí,
0: igual, eh?
2: Sí, cada vegada, n'hem parlat de les entrevistes que hem fet aquests dies, cada vegada tots tenim sensació que viure en català, que gaudir en català, que estimar en català, que patir en català, que acaba sent una heroïcitat amb molt de cops, no? I sí, és a dir, mos hi troben cada dia quan anava a fer un cafè, quan anava a fer un menú, i sí, és una lluita que de vegades sap greu després de tant d'anys haver de fer, i aquest projecte simplement vol ser un granet d'arena perquè tots siguem més conscients que tenim un cert deure amb la nostra llengua i amb la nostra cultura.
3: Que qualsevol cas tampoc, vull dir, vull dir, és una cosa tan natural que aquest projecte l'haguem fet en llengua catalana, vull dir que ni se podria plantejar d'una altra manera, vull dir, és que nosaltres pensam així, vull dir, no, vull dir, pensam en català i però també ho podem fer així.
0: Pere, després de les paraules premonitòries aquella nit de fa molts anys de l'Antoni, com et vas posar a escriure?
2: No t'ho sabria dir. És a dir, jo cada vegada som com a més conscient que no som jo que decideix que escriure un poema, sinó que la poesia decideix un moment determinat que elegeix en Pere Suau per escriure alguna cosa, i jo la meva missió és tenir les antenes obertes perquè el dia que la poesia arriba i me diu alguna cosa li pugui oferir la meva veu. És a dir, per tant, crec que és més una força que és allà, allò que en diuen inspiració, el que sigui, que un moment determinat t'elegeix, i tu com a creador has de tenir aquestes antenes obertes, t'has d'anar cultivant, has d'anar formant, has d'anar llegint, perquè el dia que la poesia te regala, en Paul Valéry deia que els primers versos te regalen els déus, no? És a dir, és això, quan arriba el regal de la poesia li has de dedicar un temps, i pot ser arribi demà, pot ser arribi d'aquí un any, pot ser no torni a arribar, però bé, és a dir, és estar sempre predispost a que quan toca la teva porta li obris i la tratis bé.
0: Hi ha algun nexe comú entre en els textos que reciteu i canteu en aquest disc? Hi ha alguna temàtica que hi hagi un fil aquí o no?
2: Jo crec que és bastant heterogeni la temàtica que hi ha, però això tal vegada és qui ho hauria de contestar, és en Toni, que és qui ha llegit els poemes de tots els llibres meus. Ell ha fet la selecció, ni en Pau ni jo hem entrat a quins poemes havien de fer, per tant tal vegada ell des de fora pugui dir si hi ha alguna cosa que els agermana.
3: Dit, clar, com que els poemes és un recull de poemes de molt diversos llibres, això ja fa veure que és heterogeni. De totes maneres, ja ho vaig dir no sé on, que sempre se m'ha fet molt atractiu la idea d'en Pere, la seva idea que posa la poesia de la mitologia grega, dels viatges d'Ulisses, ho emplea molt ell en això, però en el mateix temps sempre hi ha un toc molt mediterrani. I també m'agrada molt, i jo aquesta unió entre lo colossal i lo petitó la trob molt espectacular.
0: De tots els textos que heu musicat aquí, quin és el que més t'agrada, el que més t'ha frapat?
3: Bona pregunta. No t'ho sabria dir ara mateix.
0: Ves pensant, la posem per acabar. Hi ha aquí, quan algú es planteja això, posar música a un poema, et dic que quan el llegeix ja està sentint la música una mica, quan l'està llegint. A tu t'ha passat això?
3: Sí i no. Mira, quan he de posar-me, quan m'assec en el piano i quan decides que un poema és perquè sigui recitat per en Pere, sí que no me plantejo gran cosa, m'assec allà i els dos primers acords que faig sé si que m'agradaran o no. Sé que tampoc la música no pot molestar molt a la recitació, perquè la recitació ha d'estar per damunt, però a partir d'aquí faig o no faig, però després no me poso una hora baixa allà pegant cots perquè no m'ha sortit, no, perquè sé que no anirà així, no anirà bé, perquè ja ho he provat altres vegades de dir no. En canvi, en les cançons és un pot diferent, perquè tu pot dir pot funcionar, però el fet de que no tingui una mètrica regular la poesia d'en Pere fa que, per donar-li un vestit de cançó, jo ja sé que durà molta feina, perquè les frases musicals han de tenir una certa similitud perquè la gent hi pugui connectar, hi pugui veure una forma, i això sí que jo sé que me soldo més feina.
0: De fet, cantar o recitar un poema és delicat, perquè no pots tocar ni una coma, segurament. A vegades, quan un text és teu o l'estàs creant una cançó, pots fer de més i de menys, però en un poema publicat allò és tal qual i no pots tocar ni una coma. Això limita a l'hora d'interpretar o què? Què creieu? El cantant, el rapsode en aquest cas. O posa més dificultat, diguéssim.
1: Clar, a mi estic molt en fet. Aquí pot tenir limitacions, és en Toni, a l'hora de col·legiar la lletra damunt una melodia, no?
0: Perquè aquí un oie no hi pot anar.
1: Aquí una oiea...
0: No... Bueno, no ho sé.
1: O sí.
0: Però, de fet, li pots demanar permís a l'autor i dir, puc posar una oiea aquí al mig?
1: Mira, ara que me dius això, tant en Joan Miguel com en Pere, a vegades, evidentment, no hauria de ser lo habitual, però sí que si colta vegada més equivocat de colta paraula o això, tots m'han dit, és igual, si tampoc té tanta importància si no sé si t'equivoques de tot una frase, no? Però me'n recordo que al principi quan jo anava cantant i a vegades m'equivocava de colta paraula, és un poc igual si t'equivoques, perquè el poema s'aguanta perfectament.
2: Fins i tot hi ha una anècdota que no sé si és conscient, que has canviat una paraula d'un poema, i a mi m'agrada més el canvi, és a dir, de la mudesa cardíaca del silenci, això s'estrasparava, la mudesa cardíaca del silenci, tu dius la nuesa.
1: La nuesa, dic jo, sí.
2: I a mi m'agrada molt més.
1: Per això no m'ho has dit.
2: Per això no t'ho he dit, no? Has fet una variació que millora el text original.
1: Ostres.
2: Per tant, sí.
0: És probable que el que més caracteritza la teva poesia és l'arrelament a la terra, les arrels, a l'aró.
2: No ho sé. Sí que és vera que hi ha una part de sentir-se arrelat a un lloc, de sentir la bellesa del paisatge que ens envolta, no? És a dir, una part d'aquest projecte són els himnes òrfics, i els himnes òrfics eren la mirada grega antiga meravellada davant l'espectacle del món, no? L'home que s'atura i contempla la bellesa. És que a mi se me fa molt difícil no mirar el món i sentir-se meravellat per aquesta bellesa, no? I això fa que, d'alguna manera, això traspuï a la poesia que jo intento escriure, i sí, seria un dels elements, no l'únic, però un dels elements que conformen allò que jo escric.
0: Segon punt d'acabar, quin és la impressió que s'hauria d'emportar algú que us vingui a veure l'espectacle? Amb quina...
3: que són molt bons els lots.
0: I guapos.
3: Això ja...
2: és més complicat. Sí.
1: Jo trobo que la gent ha de sortir satisfeta d'anar a un recital de poesia, d'estar una hora i vint
0: sense mirar el mòbil,
1: atenta i endinsar-se dins el món que proposam. Això sabem que és complicat, però també sabem que ens ha passat a tots els recitals que hem fet fins ara. Per tant, estan molt satisfets d'això i estan convençuts amb una mínima esforç dels espectadors entraran i quedaran satisfets.
0: Jo he notat aquesta data, 28 d'agost, has dit? Premià de Mar, eh?
2: Premià de Dalt.
0: De Dalt.
2: Premià de Dalt, un festival de poesia que se diu Poetes sota la lluna.
0: Doncs allà estaran...
2: Allà vos esperàvem.
3: Si dona temps, ja he pensat el poema.
0: Sí, no, ja me'n recordava, ja no pateixis. Doncs avui hem compartit els minuts amb en Pere Suau, amb en Pau de Bon i l'Antoni Bujosa, que és l'encarregat de triar l'última cançó, que és seva, de fet.
3: No, però serà un poema recitat. És d'en Reinaldo Arenas, perquè la descripció que fa en Pere de Nova York, la trop increïble.
0: Doncs ens quedem amb aquesta peça. Gràcies al 3 i gràcies per venir a explicar-nos-ho i que vagi molt bé aquesta gira.
2: No, gràcies per donar-nos bou.
0: Fins una altra.
2: Fins una altra. Gràcies.
3: Gràcies.
4: No cerquis més en el ganivet del llum de l'Havana. Oscats, rovellats, fidels a aquesta revolució morta, aquesta revolució de papallones vençudes, ensacallades. No cerquis tampoc en les gavines odioses, etíliques defens d'aquest Nova York altíssim, vertical d'agonia, pan de gratacels que t'acull, que et vomita encara. No cerquis més en el taxis hepàtic de tristesa. No cerquis en el plany exiliat i agre del whisky color d'alba impossible. No cerquis. Ets tanmateix un Ulisses d'arena, de distància. T'espera aquesta Ítaca nova de ciment corcat, càries de llum elèctrica per la soca vinclada de la fosca, corc, necrosi, ferida de foc incansable als 16 estès de la nit.

0: L'has vistejar per ventura, prop del riu Hudson. Tix cada vespre, cada vespre, el teu vestit de seda sidosa. Qui te'l desteixirà abans que vespretgi? Saps massa bé que ella, de dia, alcohòlica d'enyor, s'engata en el barris del port. Tot desfent, va a noves i horitzons, tot cercant, plena de vidres als ulls, un incert anau d'immigrants feacis. L'has vistejar, per ventura, amb les llàgrimes teves, prop del riu Hudson. No cerquis més. Has trobat allò que cercaves. El secret missatge dels vells llibres, dels escrits més novíssims. T'han ofert llur regal, llur do, un món lluent i esmolat, oscur, ple de flama. I tu també, sense saber-ho, l'has deixat en els teus llibres. L'has deixat en dits encesos, entre les japerudes i esponoroses tiges de la teva màquina d'escriure. El secret era només una paraula molt antiga. Ets un dels elegits, motiu pel qual has portat tan llarga condemna. Ets molt digne de tan alta nafra. Ets esclau d'aquesta vella, efímera, immensa llibertat. No cerquis més. Ets minotaure d'ocell i de tempesta, sirena d'àncores i d'ales esplendents. Postdata. 7 de desembre de 1990. El cos dallat de la tarda. Sagna. Esparses escates d'or rere les finestres. Però tu, Reinaldo, ja no ho pots veure.
1: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
2: Tan solo música en català.
1: Catalunya Express.
2: Only Catalan music.
1: Catalunya Express.
2: Seulement de la musique en catalan.
1: Catalunya Express.
2: Musik nur auf katalanisch.
1: Catalunya Express.
2: Solo la música en catalano.
3: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

Amb aquest punt de rumba és Herzog i el seu Des de lluny, el seu nou single, el que dona pas a l'Oriol Saltor, amb una cançó amb el que presenta, que serà ben aviat el seu nou àlbum, On eres tu?

Arribarem al punt horari de les 6 de la tarda amb una cançó de l'últim disc de Manu Guix, a qui li desitgem que es recuperi ben aviat d'una pneumonia que l'ha tingut o que el té apartat dels escenaris aquests últims dies. Esperem que no sigui res i que es reincorpori a tota la seva activitat, que és molta, i a la seva gira de concerts, perquè en té un bon grapat de pendents. Amb ell marxem fins al punt horari de les 6 amb aquesta cançó titulada Astres.

Radio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Radio 4. 100.

0: Els dies que vindran.
1: Un diumenge sense drama com aquest que estem vivint avui, que ens portaven els Catarres. Ara és l'Hivern Nadal, la cançó que avança el seu nou àlbum que li ha produït el petit de galeria, el Joan Pons. La cançó és Mai les ales.

casa, forjant fins a la fi dels temps. Seguies atiant la flama, contramuntant a l'Empordà, fent que perdi del nord el mapa que els dos junts vam dibuixar. Aquelles pintures rupestres

0: Es publica ben aviat i que avui ve a presentar-nos el seu autor, que és l'Arnau Folch, graciant de pro. Arnau, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, dones?
0: Ha fet una cara en plan que diu, aquest home és boig, ets gràcia, tu, no?
1: Sí. Ah? I amb orgull.
0: I amb orgull? Gràcia de tota la vida?
1: Sí, de tota la vida.
0: I com ho portes?
1: Bueno, malament, ple de guiris, però lluitant pel barri.
0: Lluitant pel barri.
1: Sí.
0: Sí? Exerceixes de graciant, diguéssim?
1: Sí, bueno, estic en un col·lectiu que es diu Torrent, que lluitem per anar contra la gentrificació.
0: Hòstia.
1: Per intentar que
0: pues
1: els preus...
0: Pues molt malament, ho esteu fent molt malament, eh?
1: No, 100%. Però bueno, si ens acompanyés una mica l'Ajuntament seria millor.
0: Ostres, vols parlar de Gràcia o parlem de música, potser, no?
1: Parlem de música.
0: Potser sortirà Gràcia pel mig, però vens aquí a parlar del teu disc. La mentida, de fet, és el segon avançament d'aquest nou EP. Dius que és una rumba que transita entre el dolor i l'alliberament. Explica'm això.
1: Sí, o sigui, al final busca aquesta dualitat, no? El sentir... el que sents en una mentida, al final. Jo crec que qualsevol persona pot sentir aquestes dues coses, que per una banda és... No? Quan t'enteres de qualsevol mentida, doncs el mal, no? El sentir-te traicionat i totes aquelles coses que et porten la negativitat, no? De deixar de confiar potser en una persona o el que et vingui, no? Cadascú viu aquest dol com pot, no? Però per l'altra banda també té una part d'alliberament, en el sentit de poder descobrir el perquè de certs comportaments o certes coses que podien estar succeint en una relació o en qualsevol cas d'aquests, no? I és una mica... El primer per poder fer un pas endavant és descobrir els motius, no? I per tant, a la llarga, pues és un alliberament i pots reprendre el camí cap on vulguis, no? I prendre decisions.
0: De fet, la mentida té dues cares, de fet. Vull dir que en principi és dolenta, però segons com, una mentida també salva moltes relacions i moltes coses.
1: També. Sí, clar. O sigui, clar, jo era més en el sentit de un cop descobreixes una mentida, però sí que és veritat que dient una mentida també a vegades pots estalviar problemes.
0: La veritat, de vegades dona molts problemes.
1: Per això.
0: La veritat, per davant. Hi havia una pel·lícula de no sé qui, un tio que era un mentider compulsiu i tot plegat, un dia per altre, comença a dir la veritat a tot arreu i allò acaba... o sigui, en barrena, diguéssim, acaba fatal.
1: Bueno, l'he vist, però...
0: Sí. Ja... Jim Carrey, tampoc. És una comedieta.
1: Ja.
0: Però, bueno, el plantejament era curiós. No sé si anava per aquí la teva història, però veig que no. És una altra història.
1: No, sí, al final l'EP és un viatge per una relació sentimental i llavors doncs, és una part de trencament, diguéssim, dins d'això, però que alhora la mentida et fa això, no? A la que saps el per què, pots revifar i tornar a aixecar-te, no?
0: Exacte, em pots fer una cançó i aquesta cançó t'allibera d'alguna manera del dolor que et deu provocar. Explica'm un cop més, a banda d'aquesta cançó que hem escoltat i que ja has avançat, què més hi podem trobar en aquest EP?
1: El guai de l'EP és això, que al final és un viatge i al final pues, passa per 5 etapes diferents, 5 estils musicals diferents realment, i això és xulo en el sentit de que bueno, pots veure-hi de tot, no? I al final tothom s'hi pot sentir reflexat, que és part de la gràcia també de tot el que faig i composo. I és això, és el viatge d'una relació des dels inicis fins a que acaba i et reaixeques un cop més, no? Que és l'última cançó de l'EP, i al final és com l'aixecament emocional, no? La mentida seria el reaixecar-se rítmicament amb la rumbeta i tal, i després el reaixecament emocional de uau, ara sí que tinc les forces per afrontar el que vingui al futur, no? I llavors és una mica això, un cop més seria una mica això, i passant pues, per les diferents etapes del coneixement d'una persona, que és com jugar com uns nens, no? Que té un punt d'aquest d'aventura, amb emoció, intensitat, no? Després és una mica el concepte de la següent cançó, és la Nòria, que és una mica estar en un bucle de rutina, amb alts i baixos, i després hi ha la cançó intermitja, que seria Invisible, que seria el punt aquest en què hi ha algú, no sé què està passant, però no acaba d'anar bé, no? I al final la mentida ho resol i emocionalment ho acabes cap amunt com més.
0: Per tant, és un disc conceptual, aquest. Aquí hi ha un fil conductor i unes històries que vols explicar, que té un principi i un final, això.
1: Sí, realment sí, tot i que hi ha cançons que no tenen res a veure amb això. Estan escrites com si fossin part d'una relació sentimental, però parlen d'altres coses, que això també és part de la gràcia de la música, no? Que pots fer entendre el que... I cadascú ho pot interpretar com vulgui, però hi ha coses amagades que et poden acabar fent entendre de què va cada cançó.
0: Arnau, si no m'equivoco, portes dos discos publicats fins ara, dos àlbums, i aquest EP que s'afegeix a la teva discografia.

0: discografia. Com vas engegar la teva carrera musical? Què és el que va donar el tret de sortida?
1: Buah, la veritat, vaig fer una cançó per intentar que no em deixessin a una relació de 5 anys que veia que no anava bé i al final no va...
0: Et van deixar?
1: Em van deixar, evidentment. Crec que totes les cançons d'amor pur, diguéssim, d'aquest amor romàntic cap a algú que buscaven alguna cosa, crec que totes m'han anat malament. Llavors, el que hauré de fer és fer la inversa. Però bueno, vaig començar amb això i llavors, no sé, em va com agradar el fet d'escriure i composar i tal. Després d'alguns intents de fer grups de versions que van acabar morint per la Covid i així, doncs va ser com... Ja tenia algunes coses escrites, les vaig ensenyar a alguns col·legues que saben molt de música i em van dir, hòstia, doncs no està mal. I llavors em vaig com animar i la Covid va acabar d'ajudar-me en el fet de... Vinga, va, endavant. Estirem a la piscina una mica, no?
0: Està bé. Això que em deies de la teva experiència amb fer una cançó per algú que no... que després no respon, jo crec que això és bastant comú, eh? Vull dir que
1: sí.
0: Només t'ha passat a tu de molta gent.
1: Sí, però estaria guai fer una cançó que cada cop funcionés, no?
0: Exacte.
1: Però estaria xulíssim.
0: Entre aquests col·legues que dius que t'han animat, hi ha el Vic Miralles, suposo.
1: No, però són els amics... O sigui, és amb la gent amb el que anava, a l'escola, amb el Vic, que, o sigui, el conec d'ells, realment, i realment pues, són aquests, o sigui, els que anaven amb ell, l'Oriol Martorell, que al final és una escola que des de primer de primària fan aprendre a tocar instrument, per tant són tots increïblement virtuosos, i llavors, clar, també que gent que sap tant de música m'animés, pues, va ser com una mica, vinga, va, ens tirem endavant, no?
0: Musicalment, com defineixes aquest disc?
1: Jo crec que ha sigut com molt jugar també, perquè hem treballat amb 5 productors diferents, o sigui, cada cançó és un productor diferent.
0: Em pensava que era feina del Vic només.
1: No, el Vic només és La Mentida.
0: Ah, vale.
1: La primera cançó, El pare d'en Fiu, que també ja ha sortit, l'hem fet amb el Rodrigo Chávez. El Quim Simó ha fet un cop més. L'Enric López, que també té el seu alter ego d'artista com a Enric, ha fet La Nòria, i el David García...
0: Quina promiscuitat,
1: Invisible, Invisible.
0: Arnau, no et cases amb ningú, tu, eh?
1: Bueno, és que jo no he fet mai música, llavors estic aprenent en el procés i treballar amb gent diferent t'ajuda a aprendre molt, saps? Llavors estic molt content de moment anar treballant així. El primer àlbum sí que el vaig fer tot amb una persona, el segon van ser 6 persones diferents i aquest, pues, cadascú una cançó.
0: Clar, jo no he fet mai cap disc, però jo entenc que cada productor té la seva paleta de colors, per entendre'ns,
1: sí.
0: No?
1: I a part és part de la gràcia en aquest EP,
0: sí?
1: Perquè jo volia transmetre diferents etapes d'una relació, per tant m'ho pinta increïblement aquesta paleta de 5 persones diferents, 5 moments diferents, 5 formes de treballar diferents, 5 vivències diferents, tot i que totes van a acord en una mateixa paleta, que seria la meva, amb la meva composició, les meves lletres i la meva història, no? Llavors, d'aquesta forma, jo crec que s'ha pintat aquest quadre final, que seria l'EP.
0: Per tant, la coherència és la teva música i la teva presència, diguéssim, no? I la teva manera de cantar.
1: Sí, i la composar, jo crec, també, sí. Sí, sí.
0: Aquí és el pare d'en Fiu?
1: No ho sé.
0: Ah, no ho saps?
1: No, o sigui, m'ho vaig inventar amb 4 anys. Jo...
0: Què vols dir amb 4 anys?
1: O sigui, jo estava... És un vídeo que vam trobar familiar de 2 hores de vídeos de petits, de l'any 98, i hi havia un tros que era amb el meu germà i jo davant del carrer del poble, corrent i fent obres de teatre, i ens estaven gravant. I de cop em vaig il·luminar i em vaig inventar aquesta melodia i aquesta com minicançó. I llavors, quan vam trobar el vídeo, va ser com... Buah, això és el primer que vas crear realment. I vaig dir, això ho he de fer cançó, no? Suposo que Fiu deu voler venir del Petri, no? El Superfiu, del Super 3. Suposo que ve d'aquí. Però no ho sé.
0: Per tant, una melodia que vas rescatar de quan tenies 4 anys, tu dius...
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, i que has compartit un dels temes d'aquest àlbum. Mm. Jo crec que s'ha d'escoltar, això.
1: No, 100%. Vull dir, al final la vam fer així, com si fos un joc, saps? Uh-huh. O sigui, la vam produir com si fos un joc.
0: Va, escoltem la cançó.
1: Clar, i tant.
0: Som-hi.

0: Això és el Pare d'en Fius, un dels temes del EP que acaba de publicar, o que és a punt de publicar, el nostre convidat d'avui, que és l'Arnau Folch. L'he presentat com a gracenc de pro, volia fer la conya, però no, és que ho és, de gracenc de pro, d'aquells que no només està molt vinculat al barri, sinó que a més és activista del
1: sí,
0: barri.
1: Sí, podríem dir que sí.
0: Ha canviat molt per això.
1: Gràcies. El barri, sí, molt, massa.
0: Massa.
1: Però bueno, ja ens ho venim veient, vull dir que no és algú nou per nosaltres, tampoc.
0: Clar, gràcies considerada per alguns el bressol de la rumba. Tu estàs d'acord amb això? Tu has viscut?
1: Sí, bueno, clar, si vas a plaça Raspall, a plaça del Poble Gitano, sempre pots escoltar rumba en general. O sigui, jo crec que sí, sí. Tots els grups de rumba surten de Gràcia.
0: I a tu com a cantautor t'ha influenciat d'alguna manera la rumba que es pot escoltar i viure a Gràcia?
1: A mi la rumba m'encanta i em dona felicitat i sí, o sigui, jo he anat a molts concerts de rumba i al barri n'hi ha cada setmana quasi. Sí.
0: El teu anterior disc era Records?
1: Records.
0: Records. És que no sé, no tenia ben apuntat això.
1: No, està ben apuntat, segur. O sigui, vam treure la D per jugar. Era com el joc de records, no? Molts cors. I records. O sigui, era un joc de paraules
0: que no tothom va entendre com jo.
1: Però està fantàstic, perquè tothom m'ho preguntava. Llavors se n'ha parlat d'això. Llavors també està bé. És propaganda.
0: És un disc, expliques tu, que és sobre l'amor que vas definir com el motor que ho mou tot.
1: Sí,
0: disc,
1: jo crec que sí, la vida es mou amb l'amor. Hi ha moltes tipologies d'amor. De fet, Records són 14 cançons, cada cançó va dedicada a un amor diferent i ho vam expressar més a més amb les cartes, no?, que són 13 cartes de cors i el comodín, i cada cançó està basada, o sigui, té una carta de la baralla, i vam fer unes cartes físiques que era com el CD, o sigui, l'àlbum, eren les cartes, llavors tenia el QR a l'Spotify i llavors tu podies anar jugant a cartes mentre ens escoltes.
0: Arnau, que no sigui que ets un tio molt promiscu, perquè 5 productors, 14 amors diferents a la...
1: No, però amors a la natura, a la llengua, a la família, als amics, o sigui, la vida està plena d'amor, el problema és que ens diuen amor i tots ens encallem en un amor, no?, que és l'amor romàntic, però bueno, jo crec que al final ens enamorem de tota la vida.
0: I entenc que per tu això, les seves experiències amoroses o sentimentals són una mica el pou on vas, on deus petroli, diguéssim, per fer cançons.
1: Sí. Bueno, i les no experiències, és a dir, hi ha cops que són olles també mentals, saps? O sigui, jo què sé, a vegades ens enamorem de gent i no acaba passant res, no? I al final també són històries i vivències. I sí, al final, sí.
0: Escolta, parlant de gent que això que abraçaries te l'emportés a casa, també pel mig hi ha l'Àlex Pérez, que t'està ajudant.
1: Sí, amb l'Àlex hem fet 3 temes junts, o sigui, m'ha produït 4 temes, 3 de l'àlbum anterior i un single, i ara m'està acabant d'ajudar a polir el directe per l'any que ve, bueno, per ara, per l'11 de juny, de fet.
0: 11 de juny?
1: 11 de juny, estrenem a Sala La Nau i bueno, serà increïble, o sigui que ja podeu venir.
0: Tot això des de la independència i l'autogestió, o tens un equip a darrere?
1: El meu equip som jo, el meu germà, que m'ajuda amb temes xarxes, sobretot, perquè jo odio les xarxes socials, i llavors, doncs, bueno, em va molt bé que... A més, és que sempre diu que el meu mòbil no fa bones fotos. Si no tens un iPhone, no pots treballar. Llavors, bueno, funciona una mica així. I després estic com ajudant-me també de Les Sonades, que són un
0: col·lectiu... Les Sonades?
1: Les Sonades és un col·lectiu de bueno, que realment van començar amb un podcast musical, després han arrencat amb temes de comunicació per a artistes i coses així, llavors ens ajuden amb termes de pues, creació de contingut i coses així. I els 5 videoclips d'Un cop més els hem fet amb elles. I res, el guai és que és un curtmetratge que fa com tota la història de la relació d'Un cop més.
0: Heu fet un curtmetratge
1: dels 5 temes de l'EP.
0: I és seguit, o sigui...
1: I és tot seguit, i llavors és com tota la història conjunta a mesura que passen les cançons. Són els 5 videoclips, realment és una història conjunta, que es podrà veure al YouTube a partir de la setmana de l'11 de maig, més o menys.
0: Per tant, encara no està penjat, i ho estarà dies mediante.
1: Sí, i serà com una història sencera, amb un viatge per l'EP.
0: Està bé. Escolta, i en base a la teva experiència, com és la vida d'un cantautor independent el 2026 a Catalunya?
1: Doncs mira, és una persona que té una altra feina de 8 hores... que per sort... Pues,
0: tinc... Es pot saber què et dediques?
1: Sí, vaig fer telecomunicacions i sóc programador de CaixaBank Tech, o sigui, l'empresa tecnològica de CaixaBank, que per sort pues, tinc la sort de treballar en aquesta empresa, en el sentit que si no, no podria pagar els discos que estic fent, la veritat. I això, o sigui, jornada de 8 hores i després jornada de les hores que siguin a nivell musical. Pues, dies que arribes a les 11 a casa d'assajos, dies que... bueno, ara estic fent tota l'escenografia per el
0: pel directe,
1: estem fent unes llums automatitzades, bueno, estem, però clar, això ens ho estem fent jo i el meu germà a casa, pico i pala,
0: pico,
1: saps?
0: I pala.
1: Bueno, però al final és això, i envoltar-te de gent que s'estimi el projecte el màxim que pugui, els músics que tinc són un amor de gent, el tècnic de llums, tècnic de so, al final és gent que conec de la vida i que han volgut sumar en aquest projecte, saben que hi ha dies que podran cobrar algú, dies que menys, i que és deficitari 100%. Però, bueno, però l'alegria hi és, les ganes hi són, i la feina ben feta també, i això és el que més m'agrada, no? Al final, que parles amb gent i, jo què sé, l'Àlex a vegades m'ha dit, hòstia, tio, és que tu corres més i treballes més i està més treballat lo del teu projecte que de projectes professionals que es dediquen a això, no?
0: Totalment.
1: I al final, pues, m'agrada també saber que cuido la gent amb la que treballo i que ho intento fer el millor possible, no? Perquè tothom estigui el més a gust possible.
0: I t'agradaria que en algun moment la teva feina com a músic et permetés jubilar-te de programador?
1: Ui, sí, tinc unes ganes d'agafar una excedència.
0: De veritat?
1: Sí, sí, sí, sí. O sigui, ojalà... Sí, però
0: hi ha gent que diu que ja li està bé, eh?
1: No, però no només...
0: Que sigui un side job,
1: sí,
0: una altra
1: cosa. Sí, però és que un side job que li estic dedicant tantes hores que potser és com tenir dues feines a jornada completa al dia, saps? Vull dir, realment m'agradaria poder tenir l'oportunitat de provar-ho i veure què... I no només per mi, sinó per tota la gent també que hi ha al voltant, els músics i tot això, que també estan apostant per això i que crec que també es mereixen poder viure l'experiència, no? Vam anar a tocar a París, ara al març, va ser molt guai, per exemple, i és algo que, clar, tothom es va haver de demanar festa a les seves feines per poder-ho fer, no? Estaria guai, doncs, poder realment afrontar-ho sense tenir la necessitat de perdre dies de vacances a l'estiu per poder gaudir de la música, no? Llavors, jo crec que com a equip ens ho mereixem i seria increïble.
0: I ho veus un objectiu a l'abast? Perquè una cosa és una utopia, una cosa... Bueno,
1: Clar, al final és molt difícil perquè... O sigui, o fas un hit que ho peta i tal, o estàs amb una discogràfica que et permet sonar tot arreu i que la gent et conegui, per tant tenir concerts i per tant poder pagar els músics i poder pagar-te la vida. Mm. Llavors, si no és així, és molt difícil. Llavors...
0: Clar, quanta gent deu haver-hi ara mateix del programa musical català que es pugui guanyar la vida només amb la música?
1: Hi ha molt pocs, eh? Només amb la música, només amb el seu projecte musical, molt pocs. Hi ha molts que després treballen també produint temes, que treballen de la música també, però fent altres coses, sent profes de música, sent... No,
0: o sent músics de quatre projectes diferents.
1: Clar,
0: o...
1: vull dir, el percentatge deu ser baixíssim, no? Un 15%, màxim. No sé.
0: Jo crec que menys,
1: menys
0: i tot, eh?
1: Sí.
0: Vull dir que,
1: sí, sí.
0: Que el teu cas és un cas molt comú, diguéssim. És el que
1: sí,
0: hi ha.
1: Sí, no, mateix, i no? Tant, i tant. Jo, o sigui, és això, jo vaig fent perquè segueix per mi sent un aprenentatge el dia a dia. O sigui, jo estic aprenent increïble, estic coneixent gent meravellosa, jo segueixo amb això.
0: Escolta, aquest Voló de París, com va sortir això?
1: Bueno, doncs pues mira, una col·lega del poble, del costat del meu poble...
0: Quin poble
1: és? Gauses, a l'Empordà, és 40 habitants. Hòstia. Vull dir, no té botigues. Té una formatgeria increïble de cabra, Pastura Bosch, recomanadíssim, si pugeu per l'Empordà.
0: No diguis molt alt, que s'omplirà de pixapins, no passa, no cal.
1: Bueno, però a ells els anirà bé, també. És increïble, el millor formatge que he provat de cabra. És molt bo. I això, i aquesta noia és professora de català a França. I amb l'Universitat Ramon Llull muntaven unes colònies de gent de tot el món que volgués aprendre català i les feien a Girona aquest any i llavors van fer un concert en unes vinyes per ensenyar-los pues, les vinyes, el català, tal, no sé què, i em van demanar de tocar jo. Total, que el professor que va venir també, que és profe de París, li va agradar molt i fent un festival de llengües a universitats de París i tal.
0: I cap allà que te'n vas.
1: I ens van dir, voleu venir a tocar vosaltres, tal, no sé què. I en principi hem parlat de l'any que ve repetir-ho, o sigui que aventures París 2.0.
0: Ah, fantàstic. Per tant, vam quedar contents.
1: Sí, no, jo crec que tothom que ve sempre queda content.
0: Escolta, dona-me dir la data aquesta de presentació, que no m'agrada.
1: 11 de juny.
0: 11 de juny.
1: 11 de juny a la Sala
0: La
1: Nau.
0: A la Sala La Nau.
1: Un concert que farem amb l'Enric, que és el productor i coartista de La Nòria, un dels temes de l'EP, i que pues, hem agafat la sala entre els dos i farem el seu concert de presentació i el meu concert de presentació conjuntament.
0: Perquè com és el teu directe? Quina és la teva banda?
1: Tenim diferents formats, faig concerts sol, concerts amb trio, duos i així, però el que intentem reforçar sobretot és fer els concerts amb banda, som 6 persones, ara serem 5 durant un temps perquè el percussionista l'han d'operar de l'ombro segurament, llavors òbviament no pot picar el cajón ni congas ni res, llavors som percussionista, que per mi és el toc diferencial, és el que li dona una textura diferent de moltes altres bandes, bateria, teclat, baix, guitarra elèctrica i jo em veu i guitarra.
0: I a banda d'aquesta data, en teniu d'altres per anunciar o encara no?
1: Tenim... hi ha un que de moment encara no es pot anunciar i estem acabant de tancar cosetes.
0: Per tant, hi haurà cosetes, eh?
1: Espero que sí, estem en negociacions. El que sí que en principi estic tancant com al final de gira al gener, a Barcelona serà, i de moment encara no sabem data i estem acabant de tancar el lloc. Però
0: estarem pendents de les xarxes que pots utilitzar, no?
1: Correcte, correcte.
0: Arnau Folk, suposo, a Instagram i a TikTok.
1: Arnau Folk, /músic.
0: I
1: el TikTok també.
0: Sí?
1: Sí, hi ha TikTok.
0: No ho sé, no ho sé.
1: No sé.
0: Instagram segur.
1: Instagram sí.
0: Molt bé. Escolta, ja que vens de l'àmbit tech, et llenço una pregunta, perquè n'opines. Estem a l'època de la IA.
1: Sí.
0: Com s'aplicarà això al món, segons tu, al món de la música, i com acabarem tots plegats? Quan li pots dir, Suno, fes-me una cançó amb aquesta lletra, i te la fa en 30 segons.
1: Bueno, al final jo crec que hi ha diferència, o sigui, l'altre dia entrevistaven a la Sílvia Pérez Cruz i deia, afinar està sobrevalorat, l'important és cantar amb ànima, no?
0: Doncs... És que ara es valora molt l'error.
1: Clar, però realment serà una mica el mateix amb la IA, jo crec. O sigui, serà capaç la IA realment de fer-te escriure, o sigui, escriurà la IA lletres que realment et toquin, segurament algunes coses sortiran, òbviament, perquè al final si fas xurros, alguna et pot sortir, no?
0: Algun xurro sobre.
1: Però jo crec que aquí serà el factor sobretot diferencial, no? I la història. Al final, si una persona que escriu una cançó te la canta, no sé, t'expressa aquesta història, aquest sentiment, que si te l'ha escrit una IA, doncs potser no té aquest sentiment, no? I al final jo crec que l'art es basa sobretot en aquestes coses. Uh-huh. Tu veus un quadre i pues, veuràs el que vegis, però al final veuràs reflexada l'emoció i el sentiment de l'artista. No? Pues amb la música igual. La IA, per lo que diuen, no serà capaç, en teoria, de sentir emocions. Ja ho veurem.
0: Ja ho veurem, perquè va tot
1: però,
0: tan ràpid.
1: Però es menjarà 1.000 feines de tothom i...
0: Locutors inclosos, eh?
1: Sí, no, i locutors i programadors inclosos, vull dir. Sí, no, això ja t'ho dic jo, òbviament.
0: I com a músic, tu, del segle XXI, l'estàs fent servir, l'has fet servir o la tens aparcada?
1: Jo no l'he fet servir mai. Sí que un cop, amb una producció de la cançó Invisible, vam fer perquè el productor em deia, a vegades juego con Elías, no, el productor, el IAS. I llavors vam dir-li del pal, vale, tenim aquesta cançó, com la faries tu, saps? Però ja... I ens va fer una cosa que era... O sigui, òbviament era una cançó per sonar totes les ràdios, eh?
0: Sí?
1: Bueno, és que al final... Clar, la IA al final s'entrena, no? I llavors, amb què s'entrena una IA musical? Doncs pues amb tot el que xupa de les ràdios. Per tant, què construirà sempre. El millor
0: sona...
1: que et podrà construir són coses que sonin o similars a les coses que sonin. És com la IA aprèn perquè tu li ensenyes les coses. És a dir, aprèn
0: igual
1: que els nens. Clar, o sigui, la IA sap que és un cotxe perquè tu li ensenyes molts cotxes. I si no li ensenyes molts cotxes, no et sabrà treure cotxes. Llavors és com, hi ha 1.000 vídeos, hi ha un vídeo increïble de... Van entrenar unes càmeres per... a IA per gravar partits de futbol. I li van ensenyar a seguir la pilota del partit perquè anés tota l'estona seguint la pilota. Què passava? Quan perdia la pilota, el linier era calvo i anava tota l'estona a buscar el cap del linier. Llavors, La IA, el problema que té és que està entrenada per persones, i aquí és on hi ha l'error. Si no està ben entrenat, la IA no funcionarà bé.
0: Mm-hmm. Està clar. Per tant, de moment, però, tu apostes per això, per la intel·ligència sí. humana, diguéssim, més que l'artificial.
1: Bueno, és que és això, és el que dius. L'error també és més guai, la IA no tindrà errors, la IA ho clavarà tot. El sentiment, sí, home, és maco.
0: És maco. Et sembla que acabem amb la Nòria?
1: Clar, i tant.
0: Que és un d'aquests temes d'aquest EP que acaba de publicar el nostre convidat d'aquesta hora, que és l'Arnau Folch, amb qui hem conversat. Recordeu que el dia 11 de juny mm-hmm. està a la Nau a Barcelona amb les cançons d'aquest EP. Arnau, ha estat un plaer tenir-te aquí i de conèixer-te i de compartir una estona amb aquestes noves cançons del EP Un cop més.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Fins una altra.
1: Adéu.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf catalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

El meu país és l'Empordà. Aquest atac d'orgull empordanès és de càrrec d'en Miquel Labres. Ara arriba en Roger Pedrós i la seva última cançó, No ens cal res més. Imagina't.

I així queda el podi de la nostra llista d'èxits. En el 3 hi ha Saxeni, Svetlana i Josep Maria. El 2 és per Marcos i Festuc. I el número de la setmana és per Siderland, clar, i el seu Tutu Turu. Amb ells marxem. Fins la pròxima setmana. Que vagi molt bé.

0: Radio 4. Plurals i singulars, amb Quim Esteban.
1: Molt bona nit, això és el Plurals i Singulars, i avui en el programa volem parlar de dues propostes diferents. Començarem amb cinema, i és que aquest proper dijous 4 de juny comença una nova, una nova edició de la mostra FIRE de cinema LGTBQ+, a Barcelona. Coneixerem quines són les claus de l'edició d'enguany, que ja porten 31 anys fent-se, i també parlarem de la història i de com funciona i com es fa una festa també molt coneguda a Catalunya, com és Churros con Chocolate. Això és el Plurals i Singulars. Comencem. I és que, com dèiem, el proper dijous arrenca aquesta nova edició del FIRE Barcelona. És el punt de trobada de cinema LGTBIQ+. Saludem el seu director, ell és l'Antoine Leonetti. Antoine, molt bona nit.
2: Molt bona nit, Quim, com estàs?
1: Aquest any el lema de l'edició d'enguany és Mil i una història queer, perquè crec que teniu molt present també el cinema àrab, no?
2: Sí, exacte. Bueno, feia molt de temps, de fet, que volíem dedicar la mirada de, que és la nostra secció temàtica del FIRE, la volíem dedicar als països àrabs i també a l'Iran. O sigui, per això la secció temàtica d'enguany és la mirada del cinema queer àrab i persa, perquè és veritat que rebem, contra tot pronòstic, bastantes pel·lícules d'aquests països, no?
1: D'aquesta és que regió del món. Moltes persones... El cap al com que els explotarà una mica perquè no veuran com... Ja, ostres, a l'Iran es fa cinema LGTBI?
2: Sí, i tant. I bastant, en realitat. El que passa és que molt sovint no ens arriba fàcilment, no arriba a les grans pantalles perquè potser són produccions petitones que no compleixen amb els criteris dels exhibidors comuns, però sí que els festivals ens arriben. I és una paradoxa, però de l'Iran ens arriben bastantes pel·lícules, moltes de temàtica transgènere, perquè sabeu que a l'Iran, bueno, és un règim que avorreix absolutament l'homosexualitat, però, curiosament, entre cometes, les persones transgènere no són il·legals perquè es consideren com persones malaltes que s'han de curar, i sí que la transició de gènere està prevista, està permitida, per corregir, entre cometes, aquesta malaltia. Llavors, és una paradoxa que, de fet, moltes persones gais fan veure que són persones transgènere o fins i tot fan una transició de gènere per escapar la repressió, que pot ser la mort, no? Les persones homosexuals, això, s'enfronten a penes de presó o de pena de mort. Mm-hmm. Llavors, hi ha una conjunció de fet. Llavors, aquesta primera raó, i després el fet que l'Iran és un país de producció cinematogràfica increïble, no? Té una tradició de cinema molt antiga, molt bona, amb molt bons directors. I llavors, per això, ens arriben molts curtmetratges, sobretot, no?, que toquen la temàtica LGTBI, de manera directa o indirecta, però molt, molt clarament amb aquestes temàtiques. I aquest any, a més, hem rebut un llarg metratge increïble, que es diu The Crowd, que fa un retrat una mica d'aquesta generació de joves que estan fartíssims d'aquesta situació, de la repressió. Alguns d'ells són queers, un vol anar-se del país i li fan una festa per la despedida, i és una mica la pel·lícula sobre com es fa aquesta festa, amb totes les resistències a les que s'enfronten aquest grup de joves. Llavors, The Crowd és molt, molt recomanable, i és el nostre toc persa, no?, d'aquesta mirada del cinema queer àrab i persa.
1: I és a dir, a l'Iran està acceptat aquest tipus de cinema, també?
2: No, en absolut.
1: Però llavors es gravaven pel·lícules de manera clandestina, no sé si dir-ho d'aquesta manera.
2: Sí, molt sovint es roden de manera clandestina, molt sovint no es roden a l'Iran directament, es poden rodar a Turquia o a països on realment no tenen el risc de ser empresonats. Les seves finestres de visionat, diguem-ne, som nosaltres, per això és molt important programar aquestes pel·lícules als festivals LGTBI a rodar el món, perquè al seu país és molt difícil que es pugui projectar i programar.
1: Són pel·lícules que parlen, estan centrades en la temàtica LGTBIQ+, o diguéssim que la temàtica LGTBIQ+, és un component més de la pel·lícula?
2: No, en general és molt directa, perquè realment és una temàtica que està tan reprimida que ocupa en general la part central de la pel·lícula. Ens passa amb totes les altres pel·lícules que hem programat. Molt d'aquestes pel·lícules són del Líban. Líban és un país de tradició també cinematogràfica important i on és l'únic país realment on l'homosexualitat no és il·legal, d'aquesta zona del món. Llavors, socialment no està acceptat, evidentment, però a nivell legal almenys no hi ha pena de presó. Bueno, es pot tenir una vida LGTBI més o menys segura, diguem-ne, a nivell legal almenys, no? I hi ha una escena queer, la veritat, que molt viva, molt activa, no? Aquest país. És veritat que també Líban és tradicionalment un pont entre Orient i Occident. Hi ha molt de diàspora, no?, del Líban a Europa, a França, també a Espanya cada cop més, i les comunitats queers que es creen fora del Líban estan una mica alimentant també els espais de seguretat i d'expressió queer del Líban. Aquest any hem comptat, per exemple, amb la col·laboració de Hadi Mousali. Hadi Mousali és un gran amic del Fire, és un director de cinema, és un fotògraf. Hem programat bastantes pel·lícules, curtmetratges del Hadi. Ha fet la imatge gràfica en col·laboració amb la Verónica Carracedo, ha fet la fotografia que es veu al cartell i que, bueno, que es reprodueix a les adaptacions gràfiques del festival. És el propi Hadi caracteritzat del seu alter ego drag, Salma Zahor. És aquest personatge blanc femení que presideix una mica tota la gràfica. I el Hadi ens ha ajudat amb la selecció de pel·lícules. També ens ha ajudat Amar Sohen, és una programadora cultural del Líban, també, i amb els dos hem creat una mica aquesta programació de pel·lícules libaneses, que és molt rica. Tindrem una sessió de curtmetratges entre

0: No rebem moltes pel·lícules de temàtica LGTBI, no
1: Mm-hmm.
0: és molt habitual, i en aquest cas és triplement interessant perquè és una pel·lícula LGTBI, perquè és una pel·lícula de temàtica lèsbica i perquè és una pel·lícula d'animació. És molt curiosa. És una història entre una mare i la seva filla. La filla viu a Nova York, la mare viu a Casablanca, i expliquen durant la pel·lícula la sortida de l'armari que va fer la filla uns anys enrere. És una pel·lícula familiar molt, molt tendra, molt interessant i molt... que explica molt bé una mica com es posiciona en aquests països davant l'homosexualitat, en el cas d'una família acomodada, fins i tot, no? Com és l'acceptació social a aquests països, com pot ser, en aquest cas, al Marroc.
1: Aquest any és l'edició número 31 del festival. Jo recordo que un dia ens vas explicar que començava amb molt cinema gay, però que actualment sí. Està arribant també molt cinema internacional sobre persones trans.
0: Sí. Ja fa uns anys que és un maremoto. És veritat que tenim molta temàtica que toca la fluïdesa de gènere en el sentit ampli, podríem dir, no? Pel·lícules transgènere, però tot això que toca el gènere està molt, molt, molt, molt present a totes les temàtiques dels festivals de cinema LGTBI. Abans realment ens costava molt trobar pel·lícules de qualitat que siguin... amb missatges positius també, no? I ara estem una mica desbordats i feliços de ser desbordats, perquè realment és un plaer ara poder tenir una secció temàtica que és la nostra pantalla trans amb tant de pel·lis, no? Aquest any són 13 pel·lis, 5 llargs, una sèrie, un documental, 6 curtmetratges, i sí, és molt més fàcil que abans.
1: Això, el FAIL comença dijous que ve, el 4 de juny. Estareu 10 dies a l'Institut Francès de Barcelona. Per a aquells que vulguin assistir al festival, com ho han de fer?
0: Doncs simplement mirar la programació a la pàgina web, mirar les sessions que els interessa. Es pot comprar, evidentment, les entrades online de manera anticipada, però també a la taquilla de l'Institut Francès, quan comencen les sessions, mitja horeta abans de les sessions. Hi ha un munt de descomptes també, si anen a la pestanya d'informació sobre els preus, veurem que hi ha uns quants col·lectius que tenen descompte. És molt fàcil, diguem-ne, no hi ha molt misteris, és o bé online o presencialment a la taquilla de l'Institut Francès.
1: Doncs tenim aquesta proposta, la mostra Fight, 31 anys, Antoine, i heu notat molta diferència també de l'evolució del cinema i l'evolució de totes les pel·lícules que arriben. Hi ha molt més volum, no, ara?
0: Hi ha molt més volum, però no hi ha tampoc un volum tan gran com hauria d'haver-hi, vull dir. És a dir, si mires les estadístiques de l'Observatori sobre la diversitat als mitjans audiovisuals, el ODA, aquest observatori que va ser creat fa 6 o 7 anys, mostren que la quantitat de pel·lícules amb personatges LGTBI rellevants, no les pel·lícules on només apareix així de refilón, sinó realment on l'homosexualitat o l'àmbit LGTBI està molt, molt present. Sí que ha augmentat una mica, però si considerem que la societat, no, en general, hi ha fins un 20% de persones que no es consideren estrictament heterosexuals, no? És molt de gent, no? I doncs això no està reflectit encara al cinema ni a les sèries de televisió. Arribem potser a un 3, un 4%, un 5% en els millors dels casos dels països on es fan aquestes pel·lícules. I a part del món no hi ha res, no? I en particular a Espanya hi ha molt poca producció molt bona de pel·lícules LGTBI. Em refereixo sobretot a llargs metratges, sí que tenim molts curtmetratges, però llargs metratges que arriben a les pantalles, si realment ho mires, en un any hi ha poques pel·lícules. Tirem molt dels curtmetratges, per tant, tenim per això una sessió de curtmetratges que es diu Espanya Territori Queer, que vam engegar l'any passat i ha venit per a quedar-se, perquè ho farem cada any per donar veu als joves, al talent local, no? Que realment són els que potser en el futur sí que faran també llargmetratges. Però això, tenim aquesta sensació, sobretot dels Estats Units, que no ens venen moltes sèries i, no, de temàtica LGTBI. Sí. però a nivell de volum real, si mirem les estadístiques, no deixa de ser coses una mica estrelles fugaces, jo diria, aquestes propostes. A nivell d'estabilitat estem lluny encara de

0: d'allò que hauria de ser.
1: Doncs Antoine Leonetti, director del Festival Fire, de la Mostra Fire, moltíssimes gràcies per atendre la trucada. I des d'aquest dijous, ja sabeu, teniu la mostra a l'Institut Francès. Gràcies.
0: Gràcies a tu, Quim. Fins aviat. Adéu.
2: Plurals i singulars. Amb Quim Esteban.
1: Un cop al mes, els xurros con chocolate venen al programa, venen al Plurals i Singulars. Ve la Puy Ruiz de Alda. Puy, molt bona nit, buenas noches.
3: Hola, Quim, què tal? Com estàs?
1: I l'Alejandro Asencio. Alejandro, molt bona nit.
4: Molt bona nit, Quim.
1: Ja feu que veniu uns 4 o 5 anys, si no m'equivoco.
3: Ostres!
4: Sí, fan, sí.
1: Està la pandèmia pel mig i llavors jo em desconfiguro
3: això,
1: de...
3: Això no es diu.
1: No, que veniu aquí al programa.
3: No, ja sí, dic que, ostres, que ha passat temps,
1: passa,
3: eh?
1: Passa el temps volant.
3: Sí.
1: Però mai hem parlat en si de com és la festa de xurros con chocolate i, sobretot, com us organitzeu.
3: Ah, doncs mira, ja és hora, no?
1: És una festa, podem dir, mítica de l'ambient LGTBI i jo crec que també està bé algun dia poder parlar com és darrere de la festa.
3: Home, és que això, a més, no t'ho acabes, Quim, perquè tenim una història i som una quantitat de gent... Bueno, ara veuràs, ara veuràs. Claro,
1: sí, sou molta és... gent, té molta feina, no?
4: Sí, és un projecte, no?, que s'ha desenvolupat amb els anys i que ha canviat molt. O sigui, la xurros prepandèmia no és la xurros postpandèmia.
3: Hi va haver un canvi allà, un canvi d'inflexió molt, molt potent. Però què et sembla si comencem repassant una mica les dates?
1: Anem a repassar les dates perquè ens farem una idea una mica de quines són les properes festes i parlem del futur perquè crec que, a més, ara voleu ampliar festes. No sé si era aquesta anà, perquè vau començar amb una, que era xurros con chocolate,
3: sí.
1: I ara, cada cop que venim, parlem, no sé què, de xurros con chocolate, que l'antixurros, que no sé quantos, no?
5: No para.
1: Digo, jo ja m'he perdido, ja.
3: Bueno,
1: és una multinacional, són el Inditex de les festes LGTBI.
4: Sí, però bueno, sí, amb millores polítiques, jo crec.
1: Bueno, no m'estanyaria.
3: Mientras no seamos mango, todo bien. Agafeu l'agenda del mòbil.
1: Eres una de les fundadores.
3: Yo no digo nada. Agafeu la agenda del mòbil i venga, Alejandro, dale caña. ¿Con qué empezamos?
4: Doncs mira, tenim... avui estem de festa a l'Apolo,
1: sí.
4: Com sabeu, que sempre que estem
1: aquí...
4: Habéis
1: dejado otra gente allí.
4: Sí, ja sabeu, que sempre que estem aquí n'hi ha festa a l'Apolo. Happening right now, com diuen els anglesos. I tenim a l'equip de Outhouse City Darling, avui, ballant, música electrònica, música de ball, amb un convidat especial que es diu DJ Antoine, de l'escena francesa, i també hi haurà un show de la ballarina Nabu, que la vam tindre aquí fa uns mesos, no sé si te recordes.
3: Maquíssima.
1: Molt maca.
3: Molt bé, i passem cap al 14 de juny. Vale? 14 de juny, dues setmanetes després, donem una mica de treva aquí, eh? Tenim 7 dies, tenim una setmana que...
1: Para cargar filas, para ir a la playa.
3: Ahí ya podéis un poco dormir bien. Llavors, 14 de juny tenim una edició que van començar la temporada passada aquí amb aquest format White Party. És una xurros, ¿vale? Però vam pensar que potser com que ja feia olor d'estiu, aquestes festes White Party on s'anima la gent que vagi tota de blanc i bueno, doncs té com aquest caràcter més estival, doncs podia funcionar l'Apolo a la xurros i realment doncs, va anar molt bé. Tenim una convidada especial a la sala 1, a la sala principal, que segur que la coneixes, una noieta que acaba de sortir ara, que es diu Letícia Sabater.
1: Que va començar aquí a Televisió Espanyola.
3: És veritat, és veritat. I a l'Antixurros qui tenim,
4: a l'Antixurros tenim el Kubim. Kubim és un DJ de l'escena berlinesa que porta unes festes que es diuen Homo Drop. I ja vam tenir fa un parell d'anys a l'altra meitat de ese col·lectiu, de l'Homo Drop, i aquest cop tenim el Kubim, d'especial a l'Anti, punxant música de qualitat i underground.
3: Doncs sí, pots escoltar la Letícia Sabater a dalt i el Kubim a baix. Bueno,
1: sí. Una combinació
3: aquí,
1: para todos
3: los públicos. Esto es maravilloso.
4: Anem a veure, la Letícia Sabater també és molt underground, eh?
3: Sí, és verdad.
4: No espera a tots els públics.
3: Ara no parlarem d'això, però aquesta noia, superbé, eh? De veritat, és una professional meravellosa. Molt bé.
1: Ara parlarem d'això perquè també ens heu d'explicar com aconseguiu que vingui gent... I jo crec que hi ha gent que és més fàcil i gent que no és tan fàcil.
3: No sé si he de parlar d'això aquí. Bueno, continuem...
1: Alguna coseta.
3: Bueno, continuem la següent setmana, 21 de juny, ¿vale? Final de la nostra festa Drag Factor. Ja saps que tenim edicions Drag Factor, concurs de Drag Queens... locals o bueno, de tot l'àmbit nacional. I tenim la gran final amb una convidada molt especial, ja tradicional, perquè porta venint des de fa 3 anys, que és la Suprem, Suprem Deluxe, presentador de Drag Race, Drag Race Espanya. Llavors, 21 de juny, tindrem a les 3 finalistes que han guanyat les 3 edicions durant l'any i, bueno, i farem aquesta gran final, no? Doncs, ja saps, aquí Splits, Reveals... De tot.
4: Una cançó, no?, que s'estrenarà.
3: Ah, bueno, sí, faran una cançó, les 3 concursants fan una cançó, la graven en un estudi, la canten, sí, sí, no, però no vamos a desvelar nada más. I bueno, i continuem, perquè al cap de 2 dies només...
1: Aquí acabareu cansats, eh?
3: Al cap de 2 dies només tenim la Revetlla de Sant Joan, ¿vale?
1: Però és per la nit, això, no?
3: És sí, a la nit, és a la nit, a la sala Apolo... les 2 sales, a més, i bueno, una proposta que ja portem 3 anys fent-la, 3 anys, si no m'equivoco, i també una proposta que ha funcionat molt, molt, molt i molt bé. Llavors, per celebrar la Revetlla, si no t'agraden els coets, els petardos i los pum, pum, pum, com a mi, doncs et fiques dintre la sala Apolo i tindràs otro tipus de petardeo. ¿Vale?
4: I el diumenge, el 28...
3: Té la, junio?
1: Media hora de programa,
4: Sí, t'anava a dir, diu, jo estic mirant el calendari i diu, ostres, però si especialment l'última setmana fliparem com tots els anys, no?
3: Sí, sí.
4: Perquè hi ha moltes més coses, però sí, el 28 de juny tindrem el Dia de l'Orgull, l'especial Orgull de Outhouse, Sweetie Darling, i tenim una convidada molt especial que es diu Bimini. Bimini és una artista de l'escena de Drag Race a Gran Bretanya, molt popular, i ella, a més de fer shows, també és DJ. I pensem que és un artista com molt, molt, molt especial, que a més així no ha estat abans, i que serà com molt guai, és com... molt bé plantejada i serà una molt bona festa i, a més, la festa de clausura de temporada d'Outhouse Sweetie Darling.
1: Això és aquest mes de juny, maig-juny, pel que fa a Churros con Chocolate, aquesta festa que quants anys té, a veure?
3: Té 14.
1: 14 anys.
3: Bueno,
1: això sí que fa mal.
3: La temporada vinent fem 15.
1: 15 anys.
3: És un hito, sí, sí.
1: Churros con Chocolate, qui són?
3: Ui!
1: Qui sou?
3: A veure, ara mateix som moltíssima, moltíssima gent.
1: Perquè la gent va a una festa, però, no sé, es pensaran que això fa sol.
3: No. De fet,
1: hi ha gent que de fet us veuen per allà, també us heu tornat com famosos dintre de l'ambient xurrero. Mira, este és el de Churros.
3: Claro, no, claro, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però qui està detrás?
3: A veure, darrere de Churros con Chocolates, la veritat és que hi ha un equip humà molt, molt important, molt gran. Avui tenim aquí a 2 dels seus representants, ¿vale? Tenim el Manu, anem a presentar-los perquè pobrets estan aquí callats. I
1: com no calláis, pues claro, que hablen también ellos, hombre, venga.
3: Tenim el Manuel Ponce, hola Manu. Hola, què tal, com estàs? El Manu és fundador de la festa.
1: Madre fundadora.
3: I a més és el responsable de tota la part gràfica de xarxes socials i comunicació. Ara nos puedes extender un poco más en tus trabajos. I després tenim avui també a l'Àlex Martín, conegut també dintre de l'escena, perquè a part de ser actor, cantant, és drag queen, és DJ, és polifacètic, un 360 a tope. Ell porta amb nosaltres treballant des del 22, si no m'equivoco, en oficina, sí, però ja va començar l'escenari de Churros fent papers del tot més inverossímils, des de potser el 18 o així, jo crec.
5: Alguna cosa així devia ser, sí, fent coses
4: errades. I tinc el cap a Rafael.
5: O d'oreja de Van Gogh, literal.
3: Ja, no, sí, sí, qualsevol cosa. I ell va començar a treballar en oficina dintre de l'equip de direcció artística, edició d'àudios pels shows i, bueno, i direcció artística, bàsicament, a l'any 22, ¿vale? Ell va agafar tot el meu, tota la meva bossa de treball, perquè jo vaig tenir una baixa per maternitat, i ell va ser l'encarregat d'agafar tot i de tirar cap endavant. La veritat és que va ser una molt bona feina, i quan vaig tornar jo de la baixa maternal... Quan vaig tornar jo de la baixa, ja li vaig dir, cariño, tu te quedas aquí.
5: És la gràcia dels socis fundadores, que diuen, no, ja està, jo...
1: Pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no?
3: Sí, sí. I bueno, també parlaré una mica de l'Alejandro i després deixarem que el Manu ens expliqui una mica les seves tarees i l'Àlex.
1: Quanta gent sou? Ara parleu de l'Alejandro, però en total...
3: És que és una pregunta trampa.
1: Perquè hi ha gent que entra i ve...
3: Clar, mira, Manu, explica-li una mica, va.
1: A veure, és Alejandro.
6: A ver, ¿cuántos somos? En oficinas, a veces podemos ser entre 5 o 6, dependiendo de los días, pero luego...
1: Y esto para hacer una fiesta a la semana o cada dos semanas, ¿no?
6: Sí,
4: sí, claro.
6: O sea, digo oficina, pero por ejemplo, yo en mi caso llevo el tema de comunicación. Sí. Yo tengo diseñadores que estamos trabajando continuamente que no están en las oficinas, porque directamente nos vemos una vez al mes y tal, y planteamos todo, con lo cual es un poco complicado saber cuántos somos, porque también depende de la fiesta. Hay fiestas que te conlleva más personas, más personal, con lo cual aumentas el número de gente, pero que podemos ser unos 10, 12.
3: Claro,
1: de manera fija.
3: Yo diría fixes, potser ja 8, i després de producció uns altres 8. Més després doncs tenim un grup de gent itinerant que venen, la persona que està maquillant a la sala 3, tenim un stand de maquillatge amb l'Òscar, que està allà a cada festa i està realitzant maquillatges a la gent que ho vol. Llavors aquesta persona diries que és de l'equip o no és de l'equip? Doncs sí, és de l'equip, però al final sí, està venint...
1: És una persona externa que viene...
3: Exacto, no? Doncs
1: d'aquestes...
6: És com que hi ha equip externo i equip interno. O sea, los que los montamos... Sí, sí.
1: Però
6: luego...
1: internos són les 10 persones, aproximadament.
3: Sí, jo et diré que quan fem sopars aquests de no Nadal, que li diem, perquè al Nadal no podem fer...
1: Sí, feu sopars, això és
6: l'equip de l'equip.
1: Churros con chocolate i fan sopars de no Nadal.
3: De no Nadal, som 27 claro, o així, sí, en aquests sopars, perquè aquí sí que està tothom. Llavors, clar...
1: I després us veus a marxa?
3: Jo no, jo me voy a dormir.
4: Sí, a ver, los sospechosos habituales, nos vamos.
1: Estem parlant de com s'organitza Churros con Chocolate, 10 persones, un d'ells és l'Alejandro,
3: sí,
1: m'has dit,
3: sí,
1: que és el que fa ell.
3: Bueno, l'Alejandro també va entrar per culpa meva, perquè jo tenia la meva primera baixa maternal, ja saps que tinc dos nenes, i quan vaig saber de marxar jo li vaig trucar a ell perquè vingués a treballar amb nosaltres. També va agafar tota la meva feina. La veritat és que van ser uns mesos molt intensos i quan vaig tornar també li vaig dir que es quedés amb mi. I ella ara mateix s'encarrega de tota la part de programació de DJs.
1: Vale.
3: Vale, tota aquesta part, que sembla que gairebé...
1: Però Alejandro i l'Àlex treballen també molt a mà, no?
3: Mm-hmm. Sí.
1: És pel tema musical.
3: Sí. I de fet hi ha una tercera persona també a l'equació, que avui no ha pogut venir, que es diu Hacker Maker, que també està en tota la part de la direcció artística.
1: És a dir, poseu un exemple. Ara comenceu a pensar ja la temporada que ve.
3: Mm-hmm.
1: Qui decideix, com es decideix que es fa una festa especial, no ho sé, m'ho invento, de la diada de l'11 de setembre,
4: ho
1: perquè
4: fem,
1: és de les primeres.
4: Ho fem tots perquè n'hi ha
1: reunió, una lluvia d'idees,
4: sí,
1: no?
4: Sí. N'hi ha una reunió, o sigui, juntem tots i parlem de les dades que n'hi ha, de què temàtiques són possibles, no?
6: Sí, però, bueno, però a part este any... se complica más la cosa. Eso es lo normal, que antes de terminar la temporada tenemos reuniones y vemos lo que va a ser la temporada
1: siguiente.
6: Vais
1: de año en año, ¿eh?
6: De año en año. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que el año que viene hacemos 15 años, con lo cual ya estamos trabajando en plantear algo todavía, como digo, por encima de la temporada normal. Con lo cual...
1: Es que el año que viene habrá como una fiesta especial.
6: Habrá varias cositas, no podemos decir todavía, pero habrá varias acciones especiales y durante toda esta temporada remarcaremos esos 15 años de fiesta. Con lo cual es como ya estamos más trabajo, de por lo menos por ahora para mí.
1: Ese 15 años son muchos años y supongo que habéis notado también cómo ha habido un cambio generacional dentro de la fiesta, ¿no?
3: Sí, bueno, sí, en part també el tema de poder nutrir-nos, no, per dir d'alguna manera, de l'Àlex o del Jaque, que són persones que han entrat a l'equip de forma...
1: Perquè l'Àlex, quants anys tens tu ara, Àlex?
5: Això no se li pregunta a la senyora.
1: Però jo t'ho pregunto.
5: No, jo tinc 35 anys.
1: Que tu, quan vas començar els Churros, tenies uns 20 anys. No? No, 15... Ara,
3: sí, no, clar, entrar... però ell va entrar d'aquí...
1: No, quan va començar la festa en si...
5: Sí, literalment 20 anys.
1: Podies anar a Churros, no eres, era jovenet, però que vull dir que estaves en el límit.
5: Sí, jo vaig començar a anar a Churros de públic, doncs això potser fa 10 o 12 anys.
1: Clar, aquí hi ha un canvi generacional.
5: Quan era gratis, no, que diuen?
3: Sí, bueno, veritat.
6: Viniste para promocionar una obra de teatro.
5: Això, el 2017 vaig començar com a treballar a Churros, 2016-2017.
1: Mm-hmm.
3: Clar, i això sí que al final cadascú té la seva idiosincràsia i la seva realitat, i la meva en concret, doncs en el meu dia a dia jo no estic massa en contacte amb tot el que és el món del carrer, del col·lectiu, perquè jo tinc una vida amb les meves filles, el meu col·legi de les nenes, i estic una mica més separada, i això va haver un moment que jo em vaig adonar que necessitava tenir contacte, perquè si no si t'allunyes ja no pots tenir connexió amb el teu públic. I llavors,
1: perquè és un públic que va també evolucionant.
3: Claro, clar. I l'Àlex és una persona que em porta 10 anys, perquè jo tinc 45, i vulguis que no, estava molt més en contacte amb la realitat que hi ha en el col·lectiu, i llavors va venir i em va dir, vale, Puy, vamos a poner las cosas en su sitio.
1: Tu notes un canvi generacional també, Puy? Notes sí, aquest canvi?
3: Sí. Sí, sí, sí que es nota això. Es nota, bueno, els nois jovenets, doncs, tenen unes altres formes, unes altres preferències, sí, altres gustos, no? És diferent i això, si no connectes, la festa aniria cap avall i s'ha de connectar. Tant a nivell musical de DJ, que també l'Àlex ens va donar leccions de... Mira, aquestes cançons ja no toquen, ara s'ha de ficar més això, més qual,
1: clar,
3: més
1: tal. És això, no? Parleu una mica de la temporada que ve, aquest planning, i després entren ells, a veure qui podeu convidar,
5: bueno, clar, i al final hi ha
1: quin tipus de música es posa.
5: Clar, aquí són estan els diferents equips, no? La feina d'una empresa que és mitjanament gran, no? Que quan arriba una festa doncs hi ha un equip de grafisme, que decideix com tota la imatge, tal, tal, tal, un equip més de direcció artística que doncs, decidim les artistes, els shows, no sé què, el tema dels DJs, llavors entre tots els diferents equips, s'estructura tota la festa, cadascú fa les seves parts, es posen en comú i hi ha com una feina així, però clar, hi ha una feina per equips, perquè al final
4: sí.
5: Sembla una tonteria això de muntar una festa, però clar, hi ha molts elements, molts petits elements, des dels regals que es donen, els detallets, si es dona alguna cosa de menjar, els DJs, les accions, els shows, si hi ha fum, si hi ha xispes, hi ha molts petits elements que és el que fan que l'experiència xorrera sigui el que és, sí, i llavors necessites doncs molta gent i tot un seguit d'equips que treballin de forma coordinada per aconseguir aquest efecte.
4: Sí, molta comunicació. Totes les setmanes tenim una reunió per voltant de 2 hores, 3 hores de quan en quan, no? I això és totes les setmanes.
3: Setmana,
4: i parlem de la festa del proper diumenge, de la festa de tal...
3: Es fa valoració del que ha passat, si ha sortit bé, que es pot millorar...
5: Al final, com a públic, doncs, potser tu només vius com l'experiència com un total, però perquè aquesta experiència sigui el que és, doncs, en realitat, hi ha molts detalls. Nosaltres ho diem molt, sobretot a nivell de direcció artística. Nosaltres fem una festa tal, no? La festa, això dius tu, 11 de setembre. Doncs potser per nosaltres aquesta festa a nivell de shows, a nivell musical, té tot un sentit, tota una història, tots uns detalls, que llavors potser com a públic doncs no tothom ho veu, ho valora en si, però és el que fa que la festa tingui la textura i tingui l'experiència que és.
1: No ens n'adonem, perquè no sé, quan anem a una festa ens pensem que és com una festa d'aniversari, no? Però jo ara, parlant amb vosaltres, m'imagino que és més com una boda.
3: Sí. No? Luego me dicen que por qué no me caso. Digo, yo me caso cada domingo, cariño.
1: Una boda semanal.
7: Tengo que impedir esta boda.
5: Hi ha moltíssims d'això, moltíssims detalls que potser no s'aprecien de forma global, però que és el que fan que l'experiència sigui el que és.
4: Sí, exactament. Sí,
1: quanta gent reuniu un diumenge, xurros?
3: A veure, depèn. Si és una víspera, l'altre dia, la víspera de festiu...
1: Sí.
5: Quin és el total?
3: 3.400.
1: En rotació.
3: Senyor policia, todo bien con esto.
5: Exacte, no hi van...
1: S'ha de garantitzar després la seguretat d'aquestes persones.
3: Sí, home,
1: vull dir, no, que vulguis o no, és molta feina.
3: Sí. Una xurros estàndard estem en les 2.200, més o menys. Així normalet.
1: Mira, imaginaros nosaltres... una boda de 2.000 persones cada setmana.
3: Sí. Nosaltres, quan estem a sala, tenim un grup de WhatsApp, grupos de WhatsApp, sí. Tenim un grup de WhatsApp on estan allà totes les persones de l'equip que estan treballant aquell dia, ¿vale? Que normalment som uns 6 o així, més o menys.
1: Va, la gente entra y sale del chat, ¿no?
3: Exacto.
4: El grup s'anomena Xurreros Mayores.
3: New vale. Xurreros Mayores,
4: Xurreros
3: sí,
4: Mayores.
3: Sí. Doncs aquest grup, jo quan no treballo em quedo dins per un tema logístic i jo em diverteixo molt llegint les coses perquè és com... un pam, pam, pam, pam, d'anar enviant missatges, veient com es va coordinant tot a la sala, que dius, m'encanta este entramado de coses que estan passant. I és meravellós. Un dia hauríem de publicar aquestes converses.
5: No, coses tan tontes com que sembla que les festes vagin soles. Tu, com a públic, tu estàs en una discoteca i on que tot és felicitat i tot és eufòria, sembla que les festes vagin soles.
4: Sí, sí.
5: Però nosaltres tenim un cronograma d'accions, que cadascú tens unes tasques concretes, uns horaris concrets, o sigui, hi ha un nivell d'organització molt elevat.
4: Sí. Molt elevat, sí.
3: Sí, sí.
4: Sí, o sigui, de forma que tothom sap el que ha de fer...
5: Durant tota la nit.
4: Durant la nit, sí, sí.
5: Perquè són moltes hores també de...
4: Moltes hores.
1: És com una Eurovisió, o bueno, com un Benidorm Fest, que ara no ens hem de parlar del Benidorm Fest, però d'una manera més, diguéssim, no tan gran, però que està tot com molt planificat.
3: Sí, però gairebé cada setmana, eh?
1: Clar. I el Benidorm Fest és un cop
3: a l'any. És un cop a l'any, clar. Mm-hmm. I mira, i parlant d'això, que deies que ara ja portem 15 anys, tenim un altre projecte de l'estiu.
1: Ara canvieu, parlarem del futur.
4: Sí, anem a parlar de l'estiu.
1: De l'estiu, perquè abans hem parlat del mes de maig-juny, i ara l'estiu què fareu? Perquè normalment a l'estiu el que fèieu era anar a Terrassa, no?
3: Sí. Sí, sí, nosaltres continuarem en aquest projecte de Terrassa, el Xurros Open Air. Quants anys portem amb l'Open Air?
4: Cinco? Sí, me'n recordo jo que estava l'altre dia comptant estos quatre siglos.
1: ¿Os acordáis el dia que decidisteis diversificar? Perquè vau començar amb Xurros con Chocolate. ¿Qué, sí. ¿Quién tuvo la idea de decir, vamos a hacer una segunda marca?
3: Ostras, Kim, bueno, això... Bueno, di, Manu.
6: Eso no se cree, o sea, que, bueno, fue por una necesidad, porque claro, en verano, en Apolo no podíamos estar, porque al final es una fiesta de tarde, y había otro club que lo tenía los domingos por la noche.
5: Y que fa molta calor.
6: Sí. Y dijimos, bueno, salió la oportunidad de la Terrassa, pero fue algo así como natural. Bueno, queremos hacer algo, de hecho,
3: de
6: los primeros
3: la primera,
6: años...
3: La primera fue un anti.
6: Sí, y pero después de pandemia.
3: Exacto.
6: Y la Open Air fueron, la primera vez, fueron como
4: cuatro o cinco fechas,
6: como algo puntual. Y ya luego sí que fue al año siguiente que ya se convirtió en
4: semanal.
1: Sí. Pero lo primero fue la antichurros, como algo...
3: Una única fiesta después de pandemia en formato antichurros.
6: Claro, es verdad, era porque necesitábamos buscar clubs donde pudiera estar al aire libre, porque todavía había restricciones dentro de las discotecas. Ese fue el origen.
1: Y de ahí vamos a este año, ¿qué vais a hacer?
3: Claro, a ver, Àlex, cuéntanos un poco.
5: No, la Open Air segueix amb el format, perquè al final costa una miqueta a vegades les festes noves, que la gent les entengui, que la gent...
1: Gent de costums.
5: Som gent de costums. I
1: llavors, no ens n'adonem.
5: Llavors, Terrassa, l'Open Air ha costat un temps, no?, que la gent l'entengui, que la gent la faci rodar, i realment la temporada passada i ja l'anterior doncs va anar molt bé el format. Aquest any l'objectiu és sobretot accentuar una mica la gamificació tot plegat, perquè al final és estiu, estem allà a poble espanyol que no té cap mena de sentit, és un lloc com supergraciós, supersurrealista. Llavors a la gent li agrada aquest punt fresc de joc, d'aire lliure, de tal...
1: Que fareu un gran prix allà?
5: Sense passar-se, però sí, la idea és una miqueta això, no? Doncs que de cop i volta, si arribes d'hora, són les 7, les 8 del vespre, que és de dia, hi ha el pati aquell tan xulo que tenim allà, el pati andalús aquell que hi ha allà a Terrassa.
6: És Ibicenco,
5: allò.
6: Ibicenco, és la casa de...
5: És que no, és que el poble espanyol és una cosa que quan te la penses una mica així com des de fora, és tan surrealista.
1: Bueno, pots visitar Espanya en una hora, tota sencera.
5: Doncs la casa és una miqueta aquesta, doncs, que hi hagi pues, un twister gegant, una patata caliente, una cosa així, doncs, realment que la gent s'ho passi bé i accentuar...
1: Proves de gincam una mica.
5: Una miqueta, sobretot aquestes primeres hores, que accentuar una miqueta aquesta cosa estiuenca, fresca, perquè llavors el format de la festa serà el mateix que l'any passat, que és una festa que comença a les 7 de la tarda i que s'allarga fins a les 3 de la matinada, però que al final té aquest 7, 8, 9, 10, que és de dia, que fa molt estiu,
3: Tindrem dues convidades noves, capgrossos, perquè teníem un capgross de la Rafaela Carrà, però ara s'ha portat un parell d'amigues.
1: I qui són les amigues?
5: Doncs tenim la Veneno i tenim Lady Gaga.
1: Molt bé.
4: Meravelloses.
5: I a veure qui... I aquest any sempre a Terrassa sempre apareix gent, no? Va aparèixer Katy Perry, doncs ara a veure qui apareix aquest any també a gaudir de la Barcelona aquesta d'estiu i d'alegria i de joc, no? Que al final és el que ve de gust.
1: Hem de recordar que la Katy Perry... És que jo crec que Xurros va traspassar una mica ja el que és una festa, no? Volia anar a Xurros con Chocolate a la festa i es va presentar...
3: Ella quería repartir chupitos en la Xurros.
1: Sí. Los regaló, però además se presentó por sorpresa, ¿no? Ellos avisó.
3: Sí, bueno, no? Sí que ens van fer una trucada... Però... Jo no hi era, però va ser com una horeta.
6: Un par d'hores abans.
5: Sí, va ser una trucada de seguretat, perquè al final aquest tipus de gent...
1: Puede venir Katy, no?
5: Sí, però perquè al final aquest tipus de gent no pot presentar-se a un lloc. Llavors sí que va haver una trucada de producció de dir, hola,
1: un lloc de seguretat, amb 2.000 persones.
3: I de fet va entrar per la porta de darrere, no?
5: Sí, al final aquest tipus de perfils necessiten doncs, garantitzar doncs, que hi ha un espai on poden estar separats, que hi ha una capacitat d'entrar
1: de
5: i sortir...
1: Reacció, suposo,
4: que és una mica un protocol després, de seguretat.
5: Sí, que després la que va saltar el protocol de seguretat va ser ella, que va ser la que es va tirar al públic. Sí. Però, bueno, Però és bueno, això, al final és una mica mantenir aquesta, aquesta energia que s'ha aconseguit després d'unes temporades, doncs s'ha aconseguit tenir aquesta energia fresca allà a Poble Espanyol, doncs...
1: Doncs la Kitty aquest any s'hi va xurro, podrà jugar a la patata calenta, per exemple.
5: Sí, el Twister. Home, a ella li encantaria, si és una petarda, sí, vull dir que al final... Sí. Hi ha hagut, i no només Katy Perry, al final Katy Perry va ser molt sonat, però que és veritat que hi ha molta gent famosa, entre cometes, que li passa per Barcelona a l'estiu i que venen a Terrassa...
1: Com qui? A veure, va...
5: Com qui ha vingut. L'any passat també vam tenir dos o tres persones també així conegut. El passa que no es fan tant... La gent no diu res.
6: Havia el de RuPaul, vino. Sí. Vino, però no recordo quin era.
5: I aquest any també hi ha gent que ja diuen ah, no sé què, no sé quantos, però...
3: Però tu saps on aniran moltes famoses aquest estiu? A la nova festa que farem els dijous a la Polo.
1: Ah, no, aquesta, és una altra.
3: És que, claro, és que la que farem, venga, la que farem els dijous a la Polo, esa sí que és carnafa de que se te presente.
1: ¿Por qué?
3: A ver, Manu, cuéntanos, va.
6: Bueno, pues vamos a hacer? Empezamos en una nueva fiesta, como dice Puy, que se llama Divas, que es bastante fácil el nombre, y averiguamos qué es lo que va a haber. Va a ir Melody, no creo, no sé, no lo sé.
3: Oye, ¿si viene?
6: Sí, viene.
3: Ay, que va a sacar una canción que se llama...
6: Ya la sacó.
3: La de Hilary, ¿eh?
6: Ya la sacó.
3: Ay, qué fuerte,
6: la sacó.
3: ¿Eh?
6: ¿Sí? Sí.
1: Una Xuxa.
6: ¿Sí? Una Xuxa. Además, no cambia ni el nombre, o sea, no cambia ni la letra. Y bueno, pues nada, esta nueva fiesta que en realidad es, bueno, eso es como teníamos los jueves, nos ofreció Apolo, oye, mira, pues se queda una sala libre. Y dijimos, bueno, pues vale, vamos adelante. Y fue, esta fiesta nace a partir de una serie de after que hemos hecho este año coincidiendo después del concierto de Lady Gaga, de Rosalía, uh-huh, y de Bad Gyal, pues hicimos post-party, sí, y fueron muy bien. Y dijimos, bueno, pues vamos a aplicar este mismo concepto dedicándosela a diferentes divas cada semana, aunque esa diva realmente no esté actuando ese día en Barcelona. Claro. Entonces, bueno, pues tuvimos una serie de ideas y cogimos como nueve fiestas solo, porque eso los julio y agosto, eso es algo exclusivo, o sea que si no vas a la fiesta esa, te la vas a perder, porque solo tienes nueve oportunidades de ir este verano y cada una será diferente, ¿vale? Porque tenemos diferentes divas.
1: Dedicadas a una diva. ¿Qué divas?
4: Sí. ¿Qué divas tenemos?
1: ¿Qué divas hay? A ver.
6: Pues como digo, de ayer, hoy, de siempre y del futuro. Hemos cogido un poquito representar. La verdad que tuvimos un casting, o sea, que pusimos mucho y tuvimos que ir rechazando.
3: La llamamos.
5: ¿Sí? No.
6: No,
4: ni hombre, imagínate.
1: No. Habrá más una que a lo mejor está muerta ya, ¿no?
6: No, todavía no.
4: No, están todas vivas.
6: Bueno, a ver, Britney no sé cuánto tiempo le quedará a la pobrecita como vaya ahí, pero bueno.
3: Es mi prefe.
6: Y bueno, pues hemos cogido eso como un poquito representativo. También es importante porque lo que pasa en estas fiestas, aparte de ser una sesión musical, digamos un poquito más fresca, diferente, la música no es exactamente igual que churros. Es como las churros a partir de las 12 de la noche. O sea, uh-huh, más moderno, más hits, más petardeo, más urban. O sea, petardeo no hay, perdón. Y es importante que esa diva tenga temas y que sean temas bailables, porque como por ejemplo, claro, puedes tener Adele, que es una diva, pero
1: la gente se duerme allí.
6: No puedes estar poniendo música de Adele durante la fiesta. Entonces las que cogimos y si
1: a
6: no,
1: ver,
6: si,
1: son tenemos, bailables, claro.
6: Tenemos a Rihanna.
1: Vale.
6: Vale. Que siempre la han llamado la churrera en su tiempo porque no paraba de sacar temas cada semana. Tenemos a Britney.
5: Fíjate, y después ya hace 15 años que no traigo música, o sea, pues, de churrera a...
6: Lleva 10 años o algo así sin sacar nada. Tenemos la Britney, tenemos Lola Índigo, Karol G, Beyoncé, Charlie XC, Aitana, Lady Gaga y Shakira, o sea que...
4: Una mica de tot.
1: Sí.
4: De
1: si Shakira o Aitana se quieren pasar, vosotros encantados.
6: Sin problema, sin problema. Bueno, Lola Índigo es súper maja, así que la conocemos, que la tuvimos hace años en Churros Madrid. Y todavía se acuerda, yo me la encontré justamente en la fiesta post Lady Gaga.
3: Sí.
6: Y dice, ay, sí, y se acuerda todavía de la vez que vino a churros. O sea churros, que, churros, Lola, si te quieres venir, que además que estás sacando tema disco nuevo, sale este verano, pues invitada estás.
1: Tenéis las puertas abiertas en Churros con Chocolate.
4: Això, estem parlant dels dijous, però és que n'hi ha més.
1: Más?
4: N'hi ha més. N'hi ha més. Què t'hem dit? T'hem dit els diumenges estan open air. Els dijous estan les divas, però és que el dimarts llancem festa nova que es diu Rumore Nights, i l'Àlex Martín ens va contar una mica de què es tracta.
5: Sí, perquè al final és un experiment, i és obrir una mica la sala Apolo en format, com així dir-ho, bar, perquè al final... La sala Polia fa un temps que està treballant molt els tardeos a la seva sala 5, aquesta sala 5 nova que va obrir fa un temps, i nosaltres...
1: La 5 és quan entres, no? Més dretes, no aquí...
5: És una sala petita,
3: una coctelería
5: molt maca, és un espai molt maco que han obert ara, tot ple de miralls, i està intentant com també dinamitzar-lo, i se'ns va oferir l'opció de fer-hi allà quelcom els dimarts, i nosaltres vam fent utilitzant la sala 5 i l'espai, la sala 3, aquesta famosa, la sala 3 del de, fumadero, que diu la gent, no? Que és un espai, doncs, aire lliure, i hem fet aquest concepte Rumore Nights, i el que serà bàsicament és que tu puguis entrar a l'Apolo com si fos un bar més, i allà doncs, poder fer espectacles drag, i el que sí que intentem és... obrir una mica aquest espai com tan cabaretero, tan, mm-hmm. tan amb els miralls, amb tot això, doncs donar-li l'oportunitat a diferents artistes drag que puguin fer allà el seu espectacle. I ho hem intentat obrir una miqueta a un cartell molt divers. Tenim gent bàsicament de Barcelona, també tenim gent que ve de fora, inclús algunes artistes de Drag Race i tal, però sí que la idea és, com que és una cosa càpsula, que en principi només serà juliol i agost, que comença el 30 de juny, de fet, i s'allargarà durant fins principis de setembre, doncs que intenti, que pugui com mostrar una miqueta tota la diversitat artística que tenim a Barcelona, i llavors tenim artistes molt diversos, des de habituals del Poble Sec, com Quica Superputa, o gent més de l'entorn Eixample, perquè realment tu, en aquests dimarts de l'Apolo... puguis veure una mica tota la diversitat del drag que hi ha a Barcelona, i donant l'oportunitat de que els artistes puguin fer el seu show en aquest espai, si és un show més tipus cabaret, show amb música en directe, el que vulgui cada artista. Podem parlar una miqueta al cartell. No ho desvelarem tot, però sí que tenim Emi Rick, tenim a Norma Lesatín, tenim la Festa Pluma, tenim a Liz Dust, que vindrà de València. La primera festa de totes, el dia 30 de juny, això és una exclusiva, de fet, bueno, veurem això, començarà amb Marina, amb l'artista drag Marina.
4: Oh, que guai.
5: I llavors aquesta, la idea és una miqueta això, doncs, oferir també als artistes drag aquest espai, i sobretot que puguin fer una miqueta el que vulguin i puguin explotar aquest espai que, de moment, doncs, encara no s'ha acabat d'explotar com a espai de creació i de... I és un experiment, a veure sí, què passa, a veure com ho rep la gent.
1: Més empatit forma, més acollido.
5: Exacte, sí, no? Més. Tot i que també la idea és que s'allargarà també com amb sessió de DJ fins a les 3 de la matinada, sí, si tot va bé, sí, vull sí. dir que al final la gràcia...
1: Els dimarts,
5: Els dimarts, tu pots arribar allà...
1: Però també, jo suposo que hi ha gent que potser no té ganes d'anar a grans a festes on hi hagi molta gent, que potser aquest petit format li apetece
3: més. També has de pensar que és dimarts, és que dimarts. També hem de deixar una mica...
5: I també la idea
1: la gent
5: és aquesta.
1: Treballa, sí.
5: Clar, no, i la idea és que tu pots arribar, això serà, s'obrirà a les 9 i mitja, però després de 10 o 12 tindràs aquest espectacle drag, que és entrada gratuïta, i tu pots entrar allà a la cocteleria, doncs fer un còctel, fer una cervesa, tal, veure l'espectacle de l'artista de torn, i després, si tu estàs en jaranero, doncs jaranero, fins a les 3 del matí et pots liar una miqueta. Uh-huh. Que és dimarts, però és estiu. No?
1: Sí, una sí. nova proposta de la factoria de xurros con chocolate.
4: Però és que, a més, avui no ens hauria... En sí,
3: bueno.
4: Esto, como decía, bueno. Como decía Martes y Trece, España no se acaba donde empieza el mar. ¿Qué va? Hay barca para seguir.
1: ¿Te acuerdas? Y vosotros tenéis, vamos, mucho mar.
4: Llavors, avui ens hauria d'haver acompanyat el Lluís Alcalà, que és també company d'oficina i creador de la... fundador de la Churros, perquè està treballant en un treball que es diu Churros on Tour. Ell no està, però Pui i Manu ens poden donar unes pinzellades així.
1: Serà també d'aquest any, eh?
4: Sí. De què és el Churros
3: on Tour? Bueno, d'aquest any la idea és ja forever, Churros on Tour. Faig un titular i continues tu, Manu. Ja era hora que la Churros saliera a Espanya. Llavors hem trobat aquest format Churros on Tour i, bueno, si vols, Manu, que tu
6: fas més info. Vale, un poquito de info. Bueno, Churros on Tour es... ha habido necesidades muchas veces, que algunas veces ya hemos hecho, digamos, Churros on Tour en algunos pueblos, en algunos orgullos, y este año hemos tenido muchas peticiones, tanto de diferentes salas, diferentes orgullos, también de aquí en Cataluña, donde nos pedían hacer unas churros en algunos concretos. Digo, bueno, y entonces pensando, vale, pues tenemos esta fiesta por aquí, esta por aquí, digo, uy, pero esto hay que aunarlo, porque al final ya no es una fiesta fuera de, digamos, de la factoría de churros, sino que son varias.
1: Y esa cosa debe complicar. ¿No?
6: Claro. Y entonces digo, bueno, pues le hacemos este concepto de Churros on Tour, donde iremos publicando, poniendo todas estas fiestas que están saliendo. Y nada, este año tenemos, pues, primero, la primera que va a haber va a ser en Sevilla, ¿vale? Nos vamos a...
1: Es que Churros también se ha extendido por toda España. Yo me acuerdo en el especial del Pride año pasado que lo hablábamos, de que incluso en muchas series, en muchas películas, se habla de churros con chocolate. Es como... Sí. Ha traspasado lo que es una fiesta. Y gente de Sevilla seguramente dice, ostras,
3: porque
1: conoce
3: no está,
1: la
3: porque
1: fiesta.
3: No está aquí la churros.
6: Porque no está aquí. ¿No? Sí, muchas veces, de hecho, alguna vez intentamos, al principio planteamos ir a Sevilla, pero por tema de logística lo descartamos. Y esta vez, pues bueno, tenemos un... La discoteca se interesó, un socio también que te quería participar y vamos para... Probamos por el Pride, la primera churros que se hace en Andalucía, ¿eh?
3: Al
6: la
3: 27
6: primera.
3: De junio.
1: Y tú estás contento, ¿verdad?
6: Sí, además porque yo voy a pinchar, o sea... Porque... y esa es la primera. Luego el día 28, o sea, justamente el Día del Orgullo, aquí en Cataluña, esto dirá Puy, porque ella sabe más, tenemos dos
3: Ah, no, price. No, al 27 igual.
6: Al 27 también,
3: sí, sí,
6: al mismo día, vale.
3: Sí, el 27 tenemos un triplete. Vale. Tenim al Orgullo de Sevilla, però sí. Aquí, a prop de casa, estarem en dos orgulls. El de Cerdanyola del Vallès.
4: Cerdanyuela.
3: Que ja vam estar l'any passat. I Esplugues del Llobregat.
1: Molt bé.
3: Estarem allà fent xurros con xocolata, també, celebrant l'orgull. I, bueno, i en el xurro són tu, si tot va bé, tindrem més festes
6: sí,
3: durant
6: bueno,
3: l'estiu.
6: Sí, tenemos otra ya que está confirmada, que es el 13 d'agost en Mallorca. Dentro del festival El Jardín, que es un ciclo de conciertos y fiestas que hacen en Mallorca, ese es el 13 de agosto, y se está terminando, terminando así más o menos de cerrar, Torremolinos. Uh-huh. O sea, que puede ser que haya churros Torremolinos este verano.
1: ¿Vosotros sois conscientes?
4: Lo somos.
1: Del verano que os espera, porque yo estoy ya que estoy flipando, ya no.
6: Se amplía equipo, Kim. O sea, ya estamos.
1: No.
6: Se amplía.
5: Mira, sí, lo necesitáis. Hi ha gent que se'n va de vacances.
3: Això
5: t'anava
3: a dir. Jo voy a ser justa y voy a decir la verdad. Yo me voy de vacaciones.
1: Lo dejas con todo ese curro que tienes.
5: Els papes se'n van i ens deixen...
4: Jo en agosto...
3: Aquí l'Àlex... L'Àlex treballarà moltíssim, el Jaque treballarà moltíssim,
4: Leandro
3: treballarà moltíssim.
4: Sí.
3: Tenim a la Petita Vestuario, que també m'ha dit que es quedarà treballant.
5: Els socis fundadors se'n van de vacances, sí. Que per això són socis fundadors.
3: Sí.
1: Los padres fundadores, no?
3: Però bueno. Els
1: churros con chocolate descansen perquè les noves generacions també hem d'aprendre a portar endavant la festa. Antes d'acabar, tenemos que hacer el tradicional juego,
4: anem al
1: ¿no?
4: joc, no?
1: Venga, sí. Vosaltres heu de participar un joc, ja sabeu.
4: Sí, sí, tenim un joc, com sempre. Hi ha un joc sorpresa.
5: No, no m'ho he dit, si no, no hagués vingut.
4: Vosaltres no sabeu res, però vamos a...
3: ¿No sabem nada?
4: Vamos a ello. No, ellos no saben nada. Bien.
6: Yo sé que ha dicho vale. algo de un juego, pero no.
4: A ver, es un joc de divas, ¿vale? No vale. És molt complicat. Us donarem una pregunta i hi haurà
3: quatre possibles respostes.
4: I deu. I heu de encertar.
3: Sí, vale. Quina vale. és la correcta, ¿vale?
4: L'Àlex està mirant.
6: Sí, estamos mirando a ver si vemos algún...
3: Yo la primera sí, no la sé, ya te lo digo.
4: No os preocupéis.
3: A ver, ¿qué artista rechazó inicialmente grabar Baby One More Time antes de que el tema terminara convirtiéndose en el gran debut de Britney Spears? ¿Vale? No lo sabéis, de buenas a primeras no.
6: Sí, hay opción a lo mejor.
3: A ver, opciones. A, TLC.
4: O TLC.
3: Ya,
4: TLC.
3: Perdona, TLC.
1: Yo esta me la sabía, el TLC.
3: B, Destiny Child, Spice Girls o All Saints.
5: Uy, pues, yo no tengo ni idea.
6: Yo no tengo ni idea, pero por... Diría TLC.
3: TLC, muy bien.
1: Muy bien.
4: Pues oye, muy bien.
6: Porque las otras las descartaba.
1: Ni que hubieras tenido una ayuda divina. TLC?
5: Yo no vi en Ascú. ¿No?
4: Oye,
3: al parecer yo tampoco.
1: Sí, eran como tres chicas de color, ¿no?
6: Creo
1: que una murió de un
6: accidente. Ella murió
1: de
6: un accidente de avión. No, de avión. Y era la promesa de... Luego, Destiny's... Fue Destiny porque TLC desapareció. Si no hubiera...
1: Yo recuerdo un videoclip de ellas.
4: Sí, sí, vamos, famosísimas ellas. Eran buenísimas y cantaban muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Cuál de estas artistas ganó el Oscar a Mejor Canción Original por un tema interpretado en una película de James Bond? A, Lady Gaga. B, Adele. C, Dua Lipa. D, Kylie Minogue.
5: Adele.
6: Es que la
4: muy bien, esta es muy fácil.
6: Esa era muy fácil.
4: Muy fácil.
6: No recuerdo la peli, pero...
3: A ver, no sé ninguna, qué fuerte. ¿Qué cantante española colaboró con The Weeknd en la versión bilingüe del éxito?
6: Ah, super, ya, no hace falta, sí. Anda ya.
3: Blinding Lights.
5: Rosalía.
4: Muy bien, nos han hecho falta las opciones. Muy bien.
5: Esto vamos. No lo sabías, Puy, sí que es posible.
3: No, pero la siguiente sí la sé.
4: A ver, la siguiente también es fácil, ¿eh? Yo he de decir que modifiqué un poco el cuestionario para no complicarlo demasiado. ¿Cuál de estas artistas hispanas popularizó el tema Hips Don't Lie? A, Rosalía. B, Paulina. Vamos. C,
3: Shakira.
4: Pues ya está. Esta, la cuarta opción era Gloria Estefan.
5: Ojalá Gloria Estefan.
1: Y vale. Última pregunta.
3: Última pregunta. ¿Qué artista posee el récord del álbum femenino más vendido del siglo XXI con... Esto lo leo en inglés, ¿no?
4: Con el
3: con 21 en inglés, ¿no? 21.
5: Adele.
3: Ah, perfecto. Ah, pues ya lo de opciones.
5: 21 es el
4: 21 es Adele.
8: El segundo.
1: Claro. Pues que se dedica al mundo de los churros con chocolate. Hombre. Y al mundo de la música.
5: Una británica dramática nos encanta.
6: Podría haber puesto un poquito más complicado el cuestionario, ¿eh? O sea,
3: pues yo sabía dos de aquí.
4: A ver, yo he de decir que había preguntas un poco más complejas, pero al final dije, no, vamos
3: hay que hacer
4: a
3: que queden bien.
1: Pues oye, que os vaya
4: muy bien. Os habéis ganado un gallifante y trabajar todo este verano en las churros con chocolate.
1: Teniu molta feina per endavant, així és que adelante, vaya verano os espera.
5: No, sí, sí.
1: El que hi posem
5: molta il·lusió a tots aquests projectes. Sí. Al final, tot i que tot això de diversificar i tot això sembla que tot sigui com molt empresarial, però en el fons hi ha sempre una voluntat creativa, una voluntat de crear experiències, de crear...
1: I que la gent s'ho passi bé.
5: Exacte, de donar espais de creació, de donar espais de festa i que al final tenim una feina molt maca, que és fer que la gent s'ho passi bé.
4: Sí,
1: exacte. Àlex Martín, gràcies per venir al Pròlegs i Singulars. Manuel Ponce, Manu, moltíssimes gràcies també. Puy Ruiz de Alda, muchísimas gracias. DJ Chica Barata y Alejandro Asencio, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ti.
1: Os espero el día del orgullo LGTBI, que farem el programa el 28 de juny aquí a Ràdio 4. Moltíssimes gràcies a tots quatre. El Pròlegs i Singulars acaba per avui. Tornem la setmana vinent, serà diumenge a partir de les 9 del vespre. Avui hem estat en Gorka Delgado, l'Oriol Ortiz i qui us ha parlat, Quim Esteban. Que tingueu una molt bona setmana. Adeu.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Vidal, si et ve de gust avui, si ve, només si et ve de gust.
1: Escolta,
0: bon dia.
1: Bon dia i bona sort. No, aquí estic, a peu de canó, a peu de micròfon.
0: Para. Quan estiguis, arrencarem.
2: Pobre Montse, el palo, el palo.
0: Com que pobre Montse? Si estic dient que quan estic... És absolutament consideració cap a ella.
1: Jo estic ja col·locada al meu lloc, a sus puestos.
0: Ara? Som-hi. Sí? Vera, posa còmode. És que no és recta.
1: Home, per favor.
0: Ara sí.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Ara sí, què tal, família? Ja estem els tres. Benvinguts al Bon Dia, Bona Sort. Arrenquem aquest 2 de juny del 2026. Aquest dimarts arrenca el programa 184 del despertador de Ràdio 4. El dia que el sol sortirà d'aquí a 9 minuts i el sol ens deixarà quan faltin només 8 minuts per 9:45 de la nit. Avui falten 42 dies per les vacances d'estiu i avui ens anem amb un dimarts amb més núvols a bona part de Catalunya, especialment al Pirineu i a l'interior. A la tarda hi haurà alguns ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, mentre que la resta del país no s'esperen pluges importants. Més sol a les comarques de Tarragona. Ahir també deien que les temperatures baixarien una mica i jo, mira com ens està buscant durant tot el dia, però no hi havia manera de veure com baixessin les temperatures. Molta calor,
1: ahir, eh? És que som gent de costa i a la costa fa humitat i la calor pot baixar, uf, però la humitat, escolta, no baixa.
0: Ahir feia molta calor. No sé si em faig gran i me'n noto més, eh? Ah, bon dia, Montse Vidal.
1: Bon dia i bona sort.
0: Avui parlarem del Museu del Fracàs.
1: Ai, és que m'encanta aquest concepte. L'Ares ho va dir ahir al Sabies Què i vaig estar investigant, em va picar la curiositat i vaig veure que tenien un munt d'invents dedicats al fracàs i avui en repassarem alguns.
0: Fes-me un excoming.
1: Home, doncs, per exemple, invents d'alimentació estranyíssims que no van triomfar gens, que van ser un desastre.
0: Però una mica més.
1: Una mica més? Vols, sí, un exemple clar i concret?
0: Va, un.
1: Tu saps
0: un.
1: Que la marca Colgate de pasta de dents, sí, va tenir una idea una mica infama, perquè va ser un desastre, de fer una marca de menjar, Colgate Kitchen, i feien menjar precuinat i menjar preparat. Jo no sé si perquè la gent després es rentés les dents. Un desastre.
2: Ja sona fracàs.
1: Sona una pinta fatal. No et menjaries mai, ja t'ho dic.
0: Molt bé, avui amb l'Ares parlarem d'històries de gent disposada a fer qualsevol cosa per obtenir visualitzacions.
2: O lo que és lo mateix, parlarem de gent que és subnormal, perquè no tenen un altre nom aquesta gent.
0: A veure, aquest micro no sona bé, Gorka.
2: Són, ja, perdonareu, a les 6 i 2 minuts ho puc dir, no? Són gent que és subnormal, que és gent que dius, però aquesta gent respira en el mateix aire que jo. Doncs... Per començar, començo la secció amb una tia que s'ha fotut amb una maleta per viatjar. Tu et penses que aquesta
1: com
2: gent...
1: Com amb una maleta?
2: Amb una maleta, Montse, amb una maleta. S'ha fotut
0: per
2: una maleta
0: estalviar-se
2: per estalviar-se el viatge.
1: No pot ser.
2: Sí, sí.
0: Per estalviar-se l'autobús.
2: Sí, no. exacte. No sé, coses que fan aquesta gent per visualitzacions. Doncs avui us porto uns quants casos, a part d'aquest.
1: Déu-n'hi-do.
2: No em sentiu bé?
0: No, és que no et sentim bé. És que no sona bé.
2: No sona bé.
0: Jaume, no sona bé, això.
2: Jaume!
0: Ara ho arreglaré. Què dius? Que piqui el micro, que bufi, que piqui, pica el micro. Pica el micro.
2: Pica.
0: Ui, no, que et posa el micro davant de la boca.
2: Però si jo el tinc davant de la boca,
0: igual, no sona Jaume. Bé, no sona bé. Jaume, no sona bé. A veure, ara ho arreglem, cap problema. Va, família, com sempre, el Jaume Bernet al control tècnic, anava a dir, a la producció de micros, i el Gorka Delgado, també com a control, el David Alcalde, aquest sí, a la producció.

0: Atenció, que us explico una dada curiosa. Els corbs... A veure, parla, Ares.
1: Hola, què passa amb els corbs?
0: Ara sí.
1: Millor?
0: Sí. Ara sí.
1: Però aquest li ha enxufat el que vingui, ja. Ojo,
0: Els corbs no poden recordar durant... No, perdona. Els corbs poden recordar durant anys les persones que els hi han fet mal. És a dir, compte si anem a la muntanya, us trobeu un corb i li foteu...
1: Sonava aquesta
0: història. Li foteu
1: història.
0: Una...
1: M'agrada.
0: No era aquesta.
2: És que igual no era els corbs.
0: Era les abelles.
1: Ostres, també.
2: Els coloms.
0: També.
2: Els coloms.
0: Sí, senyora.
2: Que vaig pensar.
0: Sí, senyora.
2: Només em faltava era això per saber dels coloms.
0: Sí, senyora, que els coloms recorden a les persones i les abelles també.
1: I els corbs.
0: I els corbs. Corb, i evidentment els gossos i els gats, eh? Però atenció, perquè els corbs tenen una memòria molt més desenvolupada del que es pensaven. Diversos estudis han demostrat que són capaços de reconèixer i recordar durant anys la cara de persones que els han capturat, espantat o causat algun perjudici. Quan tornen a trobar-se amb aquestes persones, reaccionen amb crits d'alerta i actituds defensives per advertir la resta del grup. Aquesta capacitat els permet identificar possibles amenaces i protegir-se millor. Els resultats confirmen que els corbs són una de les aus més intel·ligents del planeta i que poden mantenir records negatius durant molt de temps. És a dir,
1: fort,
0: si et passes una mica amb un corb...
1: Pues com si et passa amb mi.
0: Que no te'l trobis,
1: ja pots córrer. Ja pots córrer.
0: Que no te'l trobis, eh?
1: No tens Catalunya per córrer, si em fas alguna cosa. Amb un corb.
2: Però els corbs volen i tenen com a avantatge en aquest
1: Montse.
2: Sentit. Et volen localitzar més ràpid.
1: Montse, el diàleg... tu no m'has vist enfadada. Jo volo, també, eh? Jo volo. Jo sí, levito.
0: Jo sí que... Jo no t'he vist ni tinc ganes de donar-te a veure. Vinga, va, família, oients del Bon Dia i Bona Sort de Ràdio 4, aquest dimarts 2 de juny...
1: Espera, abans que segueixis, ja t'aviso ara que el dimarts 2 de juny no passa res a la vida.
0: Home, alguna cosa passarà.
1: Bueno, una i encara gràcies. Una i una altra que li he posat en honor a la Montse per la secció que fa avui. Para de comptar.
0: Alguna cosa passarà, eh? Dimarts 2 de juny, el calendari ve curtet, però en un d'aquells dies que val la pena recordar. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la miastènia gravis. Avui es dona visibilitat a la miastènia gravis, una malaltia neuromuscular poc freqüent que provoca debilitat muscular i fatiga extrema. Per entendre'ns, hi ha persones que poden començar el dia amb força i veure com els músculs es van esgotant a mesura que passen les hores. Afecta activitats tan quotidianes com parlar, mastegar, caminar o fins i tot mantenir els ulls oberts. Uf, durillo, eh?
1: Molt dur.
0: Durillo, eh? És una malaltia poc coneguda i precisament per això existeixen dies com avui, perquè allò que no es veu també existeix. I avui també continua la Setmana Internacional dels Museus. Una setmana per reivindicar

0: No ho valores tant i com una obligació. Obligació,
1: que aquest seria el d'això. Però quan, sí. Jo crec que també quan no vas fent gran, doncs creix més l'interès per anar a veure museus i descobrir coses noves que vagin omplint la vida de noves sensacions. De fet, una curiositat. El museu més viral del món continua sent el Louvre de París, que rep milions de visitants cada any per veure una pintura que és bastant més petita del que tothom s'imagina.
0: Espero que hagin posat més càmeres de seguretat, ara ja.
1: Exacte.
0: Que hagin millorat això.
1: I que hagin tancat les finestres. Per cert, avui felicitem a tots els marcelins, marcelines, Peres i Pedros, que ens escolten perquè avui celebren el seu sant. Això que era per què?
2: Home, no, espera. Fes-hi que... alguna cosa més. Dic, què passa? El 2 de juny no està passant res.
1: Dic, ara fem els sants.
2: Clar, ara... bueno,
0: és bona idea, això. M'agrada.
2: Tampoc sempre, però com que el meu cunyat es diu Pere, dic, deixa'm...
1: El meu germà es diu Pere, també.
2: Doncs felicitats als nostres Peres de la nostra vida.
1: I el meu cunyat també es diu Pere.
2: Doncs mira, queden felicitats. Marcelino no en conec cap, però si el coneixeu, doncs feliciteu-lo.
1: Molt bé, doncs felicitem a en Pere i aprofito per dir-li que s'acosta el mes de juliol i encara no va fer la renta.
3: Oi, oi, oi. A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
1: Vinga, arribant a les 6 i 10 minuts del matí a 5 per un quart de 7, Donald Trump assegura que ha aconseguit el compromís d'Israel i Hezbollah de cessar els atacs al Líban per salvar l'acord amb l'Iran.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que ha aconseguit el compromís d'Israel i també de Hezbollah de cessar els atacs al Líban. Es tracta d'un anunci que contribueix a desbloquejar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units posades en perill després de l'escalada de l'ofensiva israeliana en territori libanès.
1: Mentrestant, Feijóo ofereix al PNB i Junts convocar eleccions immediates si avalen una moció de censura del Partit Popular.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat en una entrevista a Telecinco que si PNB i Junts són coherents amb les seves peticions d'eleccions anticipades, es pot buscar una solució perquè els ciutadans s'expressin a les urnes. Feijóo també ha apuntat que amb els vots dels dos partits, els suports a la moció de censura ascendirien a 184 diputats, 8 per sobre de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats.
1: I Salvador Illa vol mobilitzar 3.300 milions en inversió público-privada per accelerar en 6 anys infraestructures estratègiques.
0: Així ho ha dit en les jornades del Cercle d'Economia, en què ha defensat que Catalunya no pot ni vol esperar més per tirar endavant les infraestructures que necessita. L'executiu català preveu treure a concurs 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació entre les obres en què el govern crida la participació privada i a les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida, 4 pilans.
1: I la factura de la llum i del gas encara és aquest juny per finals de rebaixes fiscals arran de la crisi energètica.
0: Sí, l'IVA de la llum i el gas torna del 10% al 21% i l'impost especial sobre l'electricitat passa del 0,5% al 5%. Això suposarà una despesa extra d'uns 10 euros mensuals per consumidor. Es mantenen, però, les rebaixes als carburants, les ajudes al sector del transport i els descomptes del bo social elèctric.
1: Dos més per completar la informació. Primer, la Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants en tercers països.
0: Els negociadors del Consell de la Unió Europea i del Parlament Europeu han arribat a un acord per aprovar definitivament la reforma que avalarà la creació de centres de deportació de migrants en tercers països. El text també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular.
1: I segon, Salut calcula un impacte a curt termini d'entre un 15% i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres.
0: El director del Servei Català de la Salut, Alfredo García, ha xifrat l'impacte a curt termini d'entre un 15% i un 20% sobre l'activitat per la campanya Ni un minut més, una campanya en què 110 serveis de 27 hospitals públics i concertats han decidit no fer més hores extres. García ha admès que preocupa la situació i que afectarà les llistes d'espera, tot i que ha matisat que a mitjà termini els centres tenen mecanismes per respondre.
1: Bé, deien que entre els diferents hospitals que... les proves que no fossin imprescindibles, doncs mantindrien aquests serveis, no farien els serveis de les hores extres. Entre els hospitals que hi havia l'Hospital del Mar. Ahir jo tenia una prova a l'Hospital del Mar i dic, ui, sortiré d'aquí tardíssim.
0: I?
1: Sortiré d'aquí tardíssim. Tenia hora a un quart de... Era una prova rutinària, sense més. Uh-huh. Tenia hora a un quart de set. Vaig arribar a les 6:05. Vaig sortir de l'Hospital del Mar amb la prova feta a les 6 i 10.
0: Què dius?
1: Sí.
0: 5 minuts?
1: A les 6 i 10.
0: Pim-pam.
1: Sí, sí.
0: Mira,
1: sí.
0: No et va afectar, en aquest cas?
1: No, clar, no, no. Va... No, no, i a més, és que a vegades, o sigui, tenim molta tendència a vegades a queixar-nos de moltes coses, però quan les coses fan bé, també... No,
0: és fantàstic, escolta, això.
1: Me'n vaig entrar, el servei esquilí, tot perfecte, exquisit, bons

0: cervell, bona predisposició. Pim-pam, fora. Arregleu amb el resultat a la mà, eh?
1: Sí, sí, no.
0: Vinga, va, a 2 minuts i arribem a 6:45 del matí. Anem pel temps, la informació que ens acosta des d'AEMET. Juan Carlos Piña, bon dia i bona sort.
2: Bon dia. Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat, augmentant la nuvolositat durant la tarda a la meitat nord, amb ruixats acompanyats de tempesta que al Pirineu Oriental podran ser localment forts amb acumulacions significatives. Les temperatures diurnes avui baixen a l'extrem nord, pugen al litoral de Tarragona i es mantenen amb poques variacions a la resta de la comunitat. Arribarem a màximes de 34 graus a Lleida, 30 a Girona, 28 a Tarragona, 27 a Barcelona. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable augmentant al migdia, a moderant del nord a l'Empordà i tendint a ponent al terç occidental i a les components est i sud a la resta de Catalunya. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Juan Carlos, i molt bon dia. Hem arribat a 6:45 del matí.
3: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
0: 2 de juny i avui tenim aniversaris amb futbol, sèries de culte, superherois i alguna de les veus més reconeixibles de la televisió nord-americana. Avui hi ha moltes cares que segur que la gent coneix encara que no recordi ben bé el nom, eh?
4: Exacte, està bé que ho diguis perquè hi ha els típics noms que dius aquest l'he vist mil vegades però potser no saps exactament on. Comencem amb algú que fa...
0: 38 anys.
4: I estem parlant de Sergio Agüero.
5: Esta noche me emborracho bien. Borracho.
4: El Kun Agüero és un dels millors davanters argentins de les últimes dècades. Ell va començar molt jove a l'Argentina, va explotar l'Atlético de Madrid i es va convertir en llegenda absoluta del Manchester City. De fet, el gol que dona la Premier al City el 2012 és probablement un dels moments més icònics de la història del futbol anglès. Malauradament, problemes de salut el van obligar a retirar-se abans del previst quan acabava d'arribar al Barça. Ara, però, s'ha reinventat com a streamer i creador de contingut i es veu que té molt èxit, eh?
0: I avui fa 65 anys...
4: Liam Cunningham.
6: And so we spoke, and so we spoke, that Laura Kirsten.
4: Hi ha molts actors i actrius a Juego de Tronos i nosaltres no som gaire fanàtics, però en aquest cas, per milions de persones, aquest actor sempre serà pues, un dels protes de la saga. És un dels personatges més nobles, més lleials i més estimats de tota la sèrie. Però, evidentment, Liam Cunningham no porta dècades treballant en cine i tele. Té aquella cara de, com de tipus dur, eh? Però que té bon cor i funciona perfectament a la pantalla.
0: I avui fa 47 anys...
4: Morena Bacarín. Aquesta jo sí que sabia el nom i sí que li poso cara. És una actriu que m'encanta, la recordo igual que moltíssima gent per la sèrie Homeland, que ja he dit algun cop que és una de les meves sèries favorites, però les noves generacions la situen immediatament com la Vanessa de Deadpool, que aquesta sí que no l'he vista, no sé si vosaltres.
1: No, tampoc.
4: Se veu que ho està petant. El cas és que aquesta actriu té una carrera molt sòlida en sèries, cine, i té aquesta elegància i aquest magnetisme que fan que destaqui sempre. Eh? M'encanta aquesta noia. No necessita ser prota per robar una escena, sens dubte.
0: Avui s'emmarca 37...
4: Willy Moon! You don't wanna do it! No és el nom més famós de la llista, evidentment, però segurament heu escoltat alguna de les seves cançons, eh? Ell es va fer conegut per barrejar aquest rotllo rockabilly clàssic amb producció moderna i té un estil molt, molt seu, molt original, que va sonar en anuncis, en campanyes publicitàries. És com un artista diferent dels habituals.
0: I en fa 72...
4: De Dennis Haysbert.

0: Aquest és un d'aquests actors que tothom hem vist però no sabem com es diu. Doncs és ell, conegut per la sèrie 24, on interpretava el president David Palmer, un dels personatges més estimats de la ficció televisiva nord-americana. Llavors també l'hem vist en pel·lis, anuncis, sèries durant molts anys. Té una de les veus més reconeixibles de Hollywood.
1: I en fa 48...
0: Dominic Cooper. És aquest actor britànic que és molt popular, que es va fer molt popular gràcies a Mamma Mia, on compartia pantalla amb la Meryl Streep, però també l'hem vist en sèries de Marvel. Ell té una carrera molt versàtil, combina comèdia, acció i drama amb molta naturalitat.
1: Bé, són d'aquests personatges que han d'anar acompanyats de foto.
0: Comentaris, perquè m'heu deixat aquí ben una i jo no me coneixia ni un nom.
1: No, és que no conec ni un. És que no conec ni un.
2: Igual,
0: un altre dia crec que la secció aniversària no l'han fet. I jo anava tirant i dic, mare de Déu, no, si això no ho salvem.
1: Són aquests personatges que agafes el nom, el poses a Google i dius, ah, coi, clar, aquest.
0: A mi és el que em va passar ahir preparant-la.
2: Pel nom, almenys, ni una.
0: Ni idea.
1: A mi em passa el dia a dia, vull dir, amb la gent del carrer. He vist el no sé què. Haig de veure la foto a Google o Instagram.
2: No, i a mi em passa que fins i tot amb noms que conec, no em surt el nom. Dic, quina ràbia que no em ve el nom. És a dir, em ve la imatge visual, però no em ve el nom.
1: Aquí t'ho compro, em passa, però molt, no? Moltíssim.
2: La nostra memòria és fotogràfica.
1: Moltíssim.
2: Més aviat.
1: Que dius, perdona, et deies i et diuen el nom, no, el cognom em referia, saps? Per dissimular, perquè al final és que quedes aquí. Venut. Un quart i quatre minuts de 7 del matí. Com m'agrada Dua Lipa, eh? I se'ns ha casat, tu. Dua Lipa es casa en secret amb l'actor favorit per convertir-se en el nou James Bond. Montse, què ha passat amb Dua Lipa?
2: A partir d'ara, Dua Lipa podrà dir que s'ha casat amb 007 o amb el probable 007, perquè la cantant Dua Lipa i l'actor Callum Turner s'han casat amb una cerimònia íntima celebrada a Londres després de 2 anys de relació. L'enllaç, al qual només va assistir la família i els amics molt propers, es va celebrar de manera discreta, seguint els desitjos de la parella. Després de la boda civil, els recent casats preparen una gran celebració de 3 dies a Sicília, amb la presència de nombroses celebritats. Turner, a més, és un dels principals candidats, com deies, Badó, per assumir el paper de James Bond en la propera etapa de la popular saga cinematogràfica.
1: Heu estat a Sicília?
2: Sí, mira, l'any passat vaig ser.
1: Podries dir on te creus que es farà la cerimònia de Taormina, no?
2: Taormina... Home, però igual és massa turístic, Taormina, per fer-ho.
1: És la zona més snob de la illa, eh?
2: O Cefalú. Cefalú,
1: Cefalú no, no vas estar-hi, per això m'ho perdo.
2: És preciós.
1: Ah, sí?
2: Sí, molt maco, molt maco. T'ho recomano, eh? La propera vegada que vagis no t'ho pots perdre, no? T'ho pots perdre.
1: A Corleone.
2: Agrigento.
1: Agrigento. Vas estar a Corleone?
2: No.
1: Palermo.
2: Palermo, sí.
1: Ciutat loca, eh?
2: Molt, molt boig tot, Sicília, en general.
1: Vaig arribar a Palermo a les 12 i no vaig trobar l'hotel, i això és real, fins a les 4 de la matinada.
0: Va.
1: I vaig passar 3 vegades per davant.
2: És que és la Itàlia. Yes. La Itàlia és
1: no,
2: així.
1: No, no, sí, al final sí. Em van portar a l'hotel unes senyores aquestes que es dediquen a la indústria del sexe. Em van tenir que acompanyar a mi i a la meva exdona a on estava l'hotel. No hi havia manera de trobar-lo.
2: És que...
1: era com tot com...
2: Molt caòtic.
1: És absolutament caòtic.
2: Forma part
1: de l'encant.
2: De l'encant en general d'Itàlia, eh? Vull dir, diria, no només de Sicília, però sí.
1: Total, que se'ns ha casat Dua Lipa, eh?
2: I tant, a Sicília faran aquesta festassa.
1: Total, que no estarem convidats. A l'Arsenal s'oblida de la Champions i desferma... Això em sembla molt brillant, eh? O sigui, l'Arsenal perd la Champions, però tenien que celebrar que havien guanyat la Premier. I no és menys la Premier. Per tant, s'obliden la Champions i desfermen una celebració històrica amb més d'un milió d'aficionats als carrers de Londres.
0: La celebració pel títol de la Premier League de l'Arsenal ha batut tots els rècords d'assistència a Anglaterra. Més d'un milió de seguidors van omplir els carrers del nord de Londres per acompanyar l'equip en una desfilada multitudinària que va tenir la ciutat de vermell i blanc. La magnitud de l'esdeveniment va obligar la Metropolitan Police a desplegar un ampli dispositiu de seguretat i a rebre suport addicional d'altres cossos policials. La festa va superar les grans celebracions recents del Liverpool i el Manchester convertint-se en una de les concentracions esportives més importants que s'han vist mai.
1: Déu-n'hi-do. La imatge, heu vist la imatge?
2: No, no he vist la imatge.
1: Uaix, és que és brutal. Una imatge icònica dels carrers centrals de Londres, tenyits de vermell, afortunadament amb una celebració bastant més cívica que els impresentables seguidors del PSG.
2: I tant.
1: Ahir vaig sentir una de hates contra l'afició del PSG, però tan acarnissada, escolta'm, i del tot justificada, eh? O sigui, jo crec que la celebració del PSG és que ha superat totes les expectatives negatives a vides i per haver.
2: Home, cada any
1: quin
2: fan
1: desastre.
2: Record de disturbis. Això tampoc vol dir alguna cosa. Evidentment, també, tots els seguidors del PSG no es mereixen aquest qualificatiu,
1: evidentment,
2: tots aquests que van sortir al carrer per fer tot el que van fer, doncs s'ho podrien
1: repensar. Evidentment que no es pot generalitzar, però si em diuen l'afició del PSG, quin desastre d'afició de del PSG. Quin desastre. Evidentment, diem que no es pot generalitzar, però que, donat a les imatges que vam veure, és molt lamentable. I atenció, perquè hi ha tensió entre Fernando Alonso i DAZN.
2: El pilot de Fórmula 1, Fernando Alonso, està al centre de la polèmica després de no compareixer davant els micròfons de DAZN al final del Gran Premi del Canadà. Aquesta absència va alimentar rumors que ara es confirmen, i és que, segons diverses informacions, Alonso sí que ha atès altres mitjans, però ha evitat expressament a DAZN després d'un cap de setmana complicat per Aston Martin. Clar, el seu silenci ha obert especulacions sobre tensions internes o antics desacords, és a dir, mala maror amb els membres de la retransmissió, tot i que cap de les parts, evidentment, ha confirmat oficialment una ruptura. Es diu que Fernando Alonso mantindrà el seu veto a DAZN fins que Melissa Jiménez, la seva parella, torni a ser l'entrevistadora. Sembla que un dels membres de DAZN que viatja als circuits va filtrar un nom fals del seu fill i això li va provocar, doncs, aquest cabreig amb la cadena, aquesta barreja de temes personals amb temes professionals.
1: Per concretar més, no atén els micròfons de DAZN a Espanya. I la resta de mitjans de comunicació espanyol, aquest sí que els està atenent. Però porta un cabreig monumental, Fernando Alonso. I acabem parlant d'Enrique Riquelme, que ara en parlarem també de temps esports, que sorprèn a Budapest amb autobusos publicitaris abans de la final de la Champions.
0: Aquest dissabte, hores abans de la final de la Champions entre el Paris Saint-Germain i l'Arsenal a Budapest, el candidat a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, va desplegar una acció de campanya molt visible a la ciutat. Diversos autocars van recórrer la capital hongaresa amb missatges dirigits als equips i al món del futbol. Els vehicles portaven frases com «Disfrutad de la noche, volveremos» i «Los rivales van y vienen, el Real Madrid vuelve». És una clara declaració d'intencions sobre el futur del club. La campanya, pensada per cridar l'atenció en un dels grans esdeveniments futbolístics de l'any, ha convertit la seva presència a Budapest en un moviment mediàtic dins la cursa electoral blanca.
1: Ojo, que tal, Riquelme. Tu creus que guanyarà les eleccions, el Riquelme?
0: No sé.
1: T'agrada el Riquelme, tu?
0: Ni m'agrada ni em desagrada.
1: A tu t'agrada?
2: A mi tampoc no m'agrada ni em desagrada, però crec que no guanyarà les eleccions.
1: No.
2: No, si tingués potser més temps de campanya. Sí, ha vingut tot així una mica com molt ràpid a favor de Florentino, que tonto no és, ja ha fet així, s'ho ha fet venir bastant bé, però no sé, a mi em fa l'efecte que serà difícil que guanyi les eleccions.
1: Algú d'allà dins creu que guanyarà les eleccions, Riquelme, o no? No? No? No? No? No? No sabe ni opina. Vinga, va, d'aquí a 4 minuts arribem a 6:45 del matí. Entrem en clau Barça, i és que el Futbol Club Barcelona continua treballant per incorporar Julián Álvarez, i segons informacions procedents de l'Argentina, el club blaugrana ja hauria tancat un acord amb el davanter per les pròximes 5 temporades.
2: Ara falta, però, entendre's amb l'Atlético de Madrid, que de moment manté la seva postura i insisteix que el jugador continuarà molts anys al club. Tot i això, les negociacions seguirien obertes i el traspàs podria acabar tancant-se per una xifra situada entre els 120 i 125 milions d'euros. Mentrestant, Julián Álvarez es troba concentrat amb la selecció argentina preparant el Mundial.
1: I el Barça ocupa actualment el quart lloc del rànquing europeu per accedir al Mundial de Clubs 2029 amb 73 punts gràcies al seu rendiment a les darreres Champions. Aquesta posició el situa com el primer equip espanyol i amb avantatge respecte a l'Atlètic de Madrid i al Real Madrid.
2: Només l'Arsenal, el ja classificat Paris Saint-Germain i el Bayern de Múnich, el superen en la classificació. A falta de les properes edicions de la Champions, el Barça manté una situació molt favorable per assegurar-se una de les places europees.
1: Bé, jo no sé si això és bona o mala notícia. En qualsevol cas, allà està, eh? I el seleccionador Luis de la Fuente ha explicat la convocatòria per al Mundial que respon al rendiment i a un seguiment llarg dels jugadors. Vull dir que no ho ha fet així com una cosa improvisada. Considera que es tracta d'un grup equilibrat i molt competitiu, amb experiència i joves en gran forma.
2: Ha justificat decisions com la presència de noves cares i l'absència de veterans, assegurant que ningú té el lloc garantit. També ha destacat futbolistes com Lamine Yamal i Pedri com a peces importants. I De La Fuente, doncs, es troba convençut del nivell de la selecció i confia en lluitar pel títol mundial amb un fort esperit col·lectiu.
1: Vinga, va, és boníssim perquè acabo de rebre un missatge ara mateix de l'Oriol Clavell, que em diu, Riquelme ha anunciat aquesta nit que el seu director tècnic és Raúl González. I el titular que ara mateix estic a punt de dir, quin és, Montse?
2: El titular, diu Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Madrid, ha anunciat que anomenaria Raúl González director esportiu si guanya les eleccions.
1: Continua, ja ho fem al revés, ara.
2: Considera que l'excapità blanc és la persona ideal per recuperar els valors i la identitat del club.
1: A més, també ha revelat que un dels seus grans objectius al mercat seria incorporar Rodri, actual jugador de Manchester City, i pilota d'or. El candidat ha assegurat que ja ha mantingut contactes relacionats amb l'operació i que en els pròxims dies presentarà més noms per reforçar el seu projecte esportiu. I atenció, perquè hi ha molt mal rotllo. Els principals accionistes del Sevilla han emès un dur comunicat contra Sergio Ramos després del trencament de les negociacions per la venda del club. Segons els propietaris, l'exjugador hauria modificat les condicions de l'operació a última hora, substituint l'inversor inicial per un altre i presentant una oferta econòmica notablement inferior a la pactada.
2: Els accionistes també l'acusen d'haver actuat amb falta de transparència durant el procés i asseguren que reclamaran una penalització de 500.000 euros prevista en l'acord per eliminar la polèmica. Arriba poques hores abans de la roda de premsa en què Ramos té previst donar la seva versió dels fets.
1: Hem arribat amb aquesta a 30 segons per 6:45 del matí. Li posem una mica de música. El bon dia i bona sort. Veus, el sol ha sortit ja o no?
0: Sí,
1: el veus? Però el veus?
2: No el veig des d'aquí, no. Veig que hi ha la llum del sol.
1: Hauríem de rebentar l'edifici aquí al costat, no?
2: Hem de tirar terra.
1: Home, jo crec que traient-lo veiem el sol. Traient-lo...
2: No sabria dir, no...
0: Jo crec que sí, jo crec que sí.
1: Sí. Molt bé, doncs res...
0: Manos a la obra.
2: També és veritat que...
1: Només cal una mica als quatre pilars de baix.
2: Ens hi posem després del programa.
1: Vinga, va. 6:45. Fa calor avui, eh? Avui no noteu més xafogó?
2: No, jo avui estic bé. De fet, aquest matí, quan he sortit de casa, he notat... Sabeu aquells dies d'estiu, quan et lleves molt aviat, que notes aquella fresqueta...
0: Jo també.
1: Superagradable.
2: Dius, oh, que bé. Doncs sí, molt agradable. He notat això.
1: Aquella que detestem a l'hivern.
2: Bueno, clar, perquè l'hivern ja...
1: Que surts i et fot aquell... Que et colpeja amb la jaqueta...
0: Oh, horrible.
1: Plovent i fred. Allò és horrorós. A les 4 del matí.
0: Horrorós.
2: Clar, perquè quan surts de casa a l'hivern, la casa està més calenta que a l'exterior, i en aquest cas és al revés. Ara és la casa està més freda i a l'exterior, no? Doncs, no, al revés, m'he liat. No sé el que estic dient, no em facis ni cas.
1: Molt bé, Montse.
2: No em facis ni cas.
1: Que sí, que la casa allà està freda, sí. Va, quina li posem?
2: Home, mira, una amb una molt bona excusa, perquè un dia com avui, del 1987...
0: El meu any!
2: Veus? Doncs mira, Whitney Houston anys. Publicava el seu segon disc on sonaven cançons com aquesta, I Wanna Dance with Somebody.

0: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó!
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
3: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
3: estem en la tardor.
0: Bon dia.
3: Bon dia per algú.
4: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
5: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
6: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
7: Dos quarts i sis minuts de 7 del matí. Tinc una bona i una mala notícia. Tinc una bona i una mala notícia. La bona notícia és que el Gorka, que és el nostre tècnic oficial des de dilluns, ho està fent molt bé. La mala notícia és que en dos dies ja no ens en recordem del pobre Uri.
8: Sempre estarà al nostre cor.
7: Què estarà fent l'Uri a aquesta hora? Dormint.
8: Home, dormint seguríssim.
7: Dormint.
8: Tu diràs.
7: En fi...
8: Ai, que mono.
7: És que ens ho ha dit per interior, que ahir es veu que es va llevar aviat per escoltar el Bon Dia, Bona Sort.
8: Sí.
7: Si és que això
8: marca.
7: Això enganxa.
9: Jo també tinc una bona i una mala notícia.
7: Què? Ai, ara.
9: Digues la dolenta
7: primer. Va, què?
9: No em trobo gaire bé.
7: I la bona? Que és mentida. Què és això?
9: Ah...
7: Què és pel coll?
9: No, és una altra cosa que ja us vaig dir que faria i no us he explicat què he començat a fer.
7: Has començat el tractament per deixar de fumar? En sèrio?
9: Vaig decidir... Just ahir el Badó va començar els dies mundials dient que el diumenge era el dia mundial sense tabac i em va fotre la bronca. Jo vaig callar com una puta perquè no ho estic portant gaire bé. Encara puc fumar, encara estic dins...
7: Quan has començat a deixar-ho?
9: Diumenge.
7: Ah, per això hi estaves així.
9: I el Badó, estic explicant perquè dic, no em podré callar, perquè el Badó, que és bruixot, ahir per la tarda em truque i em diu, què et passa algo? Avui et notes rara. Perquè és que estic rara. Em noto rara, però no puc fer altra cosa. I ara a les 7 me toca el flis-flis, que ahir no me'l vau veure fer sota la taula. I dic, va, avui els hi dic, perquè pobre Badó, ahir es va quedar preocupat. Jo sé a la redacció... No, és que no estic... A veure... Que és normal, que hi ha com uns efectes secundaris.
7: Tu, sí.
8: No, però vam fer aquest comentari. Me'n recordo que em vas dir, què li passa a l'Ares? Dic, ostres, no ho sé.
9: I nois, el que em passa és que tinc l'estómac regirat. És veritat que a partir d'ahir, després de dinar, ja no m'apetia el cigarro de després de dinar.
8: Uau.
9: Nois, aquesta medicació, sisplau, oients de Catalunya, si m'esteu sentint...
7: És una meravella.
9: Aneu, perquè és una meravella. Estic dins dels tres dies que puc seguir fumant, però és que no m'apeteix.
8: No et ve de gust.
9: És cert que m'apeteix aquest, però faig quatre calades i el llenço.
7: Et molesta,
9: però,
7: no?
9: Però sí, me comença a molestar, però em trobo regiradeta de l'estómac i així com de... anímicament una mica xof. Però...
8: Ho superaràs. Bueno, mira, a més, en format spray, que és molt més còmode.
9: Sí, és molt més còmode.
7: Tot aquí, lo interessant és no comentar-ho gaire.
9: No, per això, ahir quan m'ho vas dir vaig callar.
8: Sí, sí.
9: Vull dir a l'audiència, perquè de veritat que tots sabem que és molt complicat, però aquesta medicació, pel moment, són 25 dies, veurem, ve el cap de setmana, vaig al Primavera Sound, pues veurem el tema de barrejar una cerveseta amb un cigarret, pues no sé com ho portaré, però és que no m'apeteix.
8: Genial.
9: Si no m'apeteix, ja és.
7: Fantàstic.
8: I tant.
7: Per tant, pots fumar avui encara i demà no?
9: Demà ja no.
7: Molt bé, doncs demà canviem de lloc, et seus tu aquí.
9: Demà tanqueu la porta de l'estudi.
7: Demà estarà inaguantable. Escolta'm, ho celebrem molt, eh?
9: Moltes gràcies.
7: Ho celebrem molt. Demà podràs venir aquí, posar-te al micro, davant del micro i dir... Hola, sóc Ares Teixidor, exfumadora. Fantàstic.
9: Correcte.
7: Vinga, va, anem als titulars de La Vanguardia. Demà ja sabem el titular que tindrem, eh? La Vanguardia, Trump intenta contenir Israel per salvar les negociacions amb l'Iran. La resta, comencem amb el periòdico.
8: Que diu, el cercle reclama enfortir els serveis públics. El País avui titula Sánchez qüestiona davant la seva cúpula el tracte judicial al PSOE. El Mundo titula avui Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu. El diari Ara titula Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern sense Vox per anar a les urnes. La Razón avui destaca desbloqueig després de l'estiu. Feijóo s'obre a pactar amb Junts i el PNB.
7: Anem a la premsa esportiva.
8: Que titula el diari Esport, en aquest cas, Lamine té l'obsessió pel Mundial, diu Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
7: I Mundo Deportivo.
8: Gordon, confidencial.
7: Vallès ens porta una història que demostra què la gent està disposada a aconseguir o a fer per tal d'obtenir visualitzacions. És a dir, autèntiques pajanades que fins i tot els hi va la vida, eh?
9: No, no, i alguns l'han perdut. De fet, us porto algun cas. N'hi havia molts, eh? Però, bueno, tampoc començarem abans de les 7 del matí a parlar de gent que està xalada i se mor per buscar visualitzacions.
10: Déu-n'hi-do, eh?
9: Però hi ha casos que, ojo, eh? No, no,
7: quan diem... tot això arrel d'una notícia, eh?
9: Sí, tot això una notícia d'actualitat, perquè just aquests dies s'ha fet viral una tiktoker ucraïnesa, en aquest cas, que va intentar viatjar amagada dins d'una maleta gegant per estalviar-se el bitllet. Les imatges, Montse, després te les ensenyo, les heu de buscar, serà molt fàcil, poseu TikToker ucraïnesa, TikToker maleta, perdó, i hi ha molts vídeos. És una maleta gegant, llavors ella es fot dins de la maleta per estalviar-se el bitllet amb un autocar. No,
7: sí, ahir estàvem veient les imatges, és que és de veritat... Va, a veure, no és per estalviar-se el bitllet, és per poder tenir visualitzacions,
9: exacte,
7: bàsicament.
10: Perquè ho gravava, no?
9: Són unes imatges, sí, clar. Sí, hi ha un tio que la va gravant. És de veritat que les imatges, dius, és que no sé on veuen la gràcia.
7: Que no,
9: no la té. Clar, això, evidentment, he pensat que, sí, que això no va d'una maleta, això va d'una epidèmia, diem-ho així, que ja fa anys que dura, eh? I és la necessitat de fer qualsevol animanada per a que et mirin a internet, per cridar l'atenció a internet, per les visualitzacions que deies, Badó. Així que, si us sembla, avui repassarem algunes, que n'hi ha infinites, de les bogeries més bèsties que ens han deixat les xarxes socials.
7: Sí, em deixes explicar una cosa molt
9: ràpida?
7: Sí,
9: tant, per favor.
7: La setmana passada parlàvem de que cotreix això d'ensenyar la paella amb la llagosta, l'ampolla del cliquet o del perinyon o del... etcètera, etcètera.
9: Sí, el postureig aquest, no?
7: El postureig aquest. Ho dic perquè ahir jo estava penjant... Que, no sé si entra dins de... Estava penjant, vaig anar a un esdeveniment que es fa una prèvia d'aquí uns dies, el cap de setmana que ve, no l'altre, es fa un esdeveniment entorn al món de les barbacoes, del grill, de gent que la toca i els que serien els millors del món. Ahir estava gravant un vídeo que vaig penjar a les xarxes on ensenyava la gent del Sagardi 1881 que la toquen i que en saben molt.
9: Sí,
7: la carn la tracten molt bé, la toquen molt bé. I estava penjant el vídeo i pensava, estic sent víctima del que jo estava criticant, m'entens o no? Però en aquest cas, no sé,
9: bueno,
7: si això entraria dins de la cultura gastronòmica.
9: Sí, a més és un esdeveniment, és algú que et convide per a que li expliquis a la teva comunitat el que estan fent.
7: Vull dir que les xarxes sí que jo crec que estan bé per algunes coses, per donar focus a segons quines coses.
9: Correcte.
7: Sobretot amb posar... Mira, nosaltres que parlem tant els dies mundials de segons quines malalties, les xarxes funcionen molt per això, però després tenim el problema en què... Bueno, en què rau, en què hi ha gent que fa segons quines coses només pel simple fet de tenir 4 visualitzacions que, a més, no li porten absolutament res.
9: No, però lo trist, Badó, és que són moltes més, eh? Lo trist és que ens quedem enganxades a aquestes merdes, amb perdó de l'expressió, però passa, eh? Mira, jo, preparant aquesta secció, clar, he hagut de recuperar algunes coses que dius, mare de Déu, no m'han recordat d'aquest moment. Començo amb una cosa, que encara costa de creure's que passés. Estic parlant de l'any 2018. Milers de joves, però milers... Hi ha milers de vídeos a les xarxes d'aquesta època. Van decidir gravar-se mentre menjaven càpsules de detergent de la rentadora.
10: Mare meva.
9: Això ha passat en aquest país. Era un famós challenge aquest que se li deia Tide Pod Challenge. I aquí, clar, és quan la humanitat va obligar una marca de sabó a sortir públicament a recordar que el detergent no es pot menjar. Per què? Com acaben les històries, la majoria d'aquestes històries? Doncs va haver intoxicacions, visites a urgències i metges. Jo penso en aquells metges que els van arribar aquestes criatures, aquests imbècils, aquests tòtils. Imaginar-se, clar, que s'estaven preguntant què havien fet malament a la vida per acabar atenent a gent que havia esmorzat Ariel.
10: Déu-n'hi-do.
9: La següent rucada va arribar durant la pandèmia, vale? Recordeu quan ens desinfectaven les mans, que allò que fèiem cada 10 minuts?
7: Sí,
9: que...
7: sí, sí.
9: Doncs en aquell mateix moment va haver un influencer nord-americà que es va gravar llepant la tapa d'un vàter públic.
10: Va!
9: Això ha passat. Milions de reproduccions, el vídeo. Clar, ell pensava que seria viral i ho va ser. Però clar, jo continuo pensant que hi ha decisions que haurien de requerir un permís especial abans de prendre-les. Pot ser més imbècil.
10: Mira,
9: ho va fer ell convençut. Un lavabo públic, eh? Bueno, és que ni el de casa teva, quin fàstic. Una cosa és voler triomfar a internet.
7: Si ho dius al lavabo públic...
9: No, és que ara he pensat, ho faria jo a casa meva? No, és que ma mare tota la vida, quan netejava el lavabo, he dejado el lavabo que puedes comer en él, ella tan andalusa.
7: Doncs jo quan anava a dinar m'anava al menjador, a la cuina.
9: El cas és que una cosa és voler triomfar a internet i una altra molt diferent és convertir un lavabo en un bufet lliure. Seguim amb un altre challenge que també es va tenir milions de reproduccions.
7: Aquest de veritat...
9: Te'n recordes? Eren d'hòstia aquests. Se li deia el Kiki Challenge. Era aquella moda que consistia a baixar del cotxe mentre estava en marxa per posar-se a ballar al costat del cotxe. Us recordeu?
11: Sí.
9: Durant setmanes senceres, mig planeta, va pensar que era una activitat normal, que era divertit. Clar, va haver caigudes, atropellaments, accidents i policies de diversos països demanant, sisplau, que la gent deixés de fer el que, sincerament, ja no haurien d'haver començat a fer. Però espera't, que hi ha gent que, quan veu una mala idea, pensa que encara la pot empitjorar. Trevor Jacob és un youtuber i pilot. Va publicar un vídeo on, aparentment, la seva avioneta va patir una avaria, ¿vale? Ell va saltar amb paracaigudes, l'avió va caure i el vídeo, evidentment, milions de visualitzacions. Dius, pobre, tio, aquí tothom veient la seva desgràcia. No, les autoritats nois van descobrir que l'accident havia estat preparat per generar contingut. Es pot estar metgellat.
7: I l'avioneta va explotar?
9: Sí.
7: Es va estar allà?
9: Ell ho va provocar per tenir milions de... És a dir, hi ha influencers que es compren un focus, no?, per millorar els seus vídeos, i d'altres que directament t'estaven en una avioneta. I el que us deia, vull acabar amb una notícia. N'hi ha moltes així, però tampoc volia portar només... Bueno, les desgràcies, volia portar els tontos més aviat. Però bueno, vull acabar amb Rémi Luchidi, que és francès. Ell era conegut per escalar els edificis més alts del món i cada vídeo havia de ser més espectacular que l'anterior. Més alt, més arriscats, més viral, al fi de comptes. Fins que l'any 2003 va morir després de caure d'un gratacel de Hong Kong mentre gravava el contingut. Aquí és on penso que la notícia de la maleta, això deixa de ser una anècdota només divertida, no? Perquè quan internet converteix qualsevol bogeria en milions de visualitzacions, sempre apareix algú que diu, jo puc més.
11: Sí.
9: Saps? Disposar a anar més lluny encara. I després un altre, Clar, el problema és que els likes no tenen límit, però, carinyo, la gravetat sí, eh?
11: Totalment.
7: Per cert, el de la maleta ha acabat bé, però podia acabar fatal, eh?
9: Podia acabar fatal.
7: Fatal. Aquesta noia, si veus l'autobús a la part de baix, que és on es posen les maletes, o sigui, anava amb una maleta a dins comprimida posada allà dins.
11: Es podia haver quedat sense aire,
7: Jo no sé si el trajecte era llarg o curt, però en qualsevol cas aquesta noia va posar...
11: Totalment, però és inquietant la quantitat de notícies que surten cada 2x3, influencers morts per caure d'edificis, de penya-segants, d'antales... Exacte, per anar a l'extrem.
7: L'absurditat del límit, eh? Gràcies, Ares. Vinga, 3/4 i quasi 4 minuts de 7 al matí. Esteu escoltant el Bon Dia i Bona Sort, el despertador de Ràdio 4. Hem arribat ja a 2 de juny del 2026.
1: Estàs escoltant... Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
7: Va, anem a les dades que us deixaran atònits. Atenció, perquè l'oceà és gairebé tot el planeta. Els oceans cobreixen aproximadament el 71% de la superfície de la Terra i contenen el 97% de tota l'aigua del planeta. Tot i això, més del 80% encara no ha estat explorat pels humans. La segona. Avui són denses, eh?
11: A veure, va.
7: L'ADN humà és extremadament compacte. Si es pogués estirar tot l'ADN d'una sola cèl·lula humana, faria prop de 2 metres de llarg, però està empaquetat dins d'un nucli de només unes micres. En total, el cos humà té prou ADN com per anar i tornar del sol centenars de vegades.
11: Això és atònita, m'he quedat.
7: Atònita. Al final ho diràs tu, perquè et sortirà de tu, eh?
11: No, totalment.
7: I últim, Venus és més calent que Mercuri. Tot i estar més lluny del sol, Venus pot arribar... Que nosaltres ens queixem de la calor que fa ahir, eh?
9: Imagina't a Venus.
7: A Venus pot arribar a 465 graus de temperatura, perquè la seva atmosfera és tan densa que provoca un efecte hivernacle extrem. És el planeta més calent del sistema solar. Arredo, Ferran Aràndiga, supera-m'ho. Anem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
12: Bon dia, doncs, comencem la jornada avui dimarts amb un accident des d'aquesta matinada a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que en sentit nord, en direcció França, deixa només un carril de circulació obert, provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, ja parlem de retencions amb intensitat als voltants de Barcelona, que a poc, doncs, van agafant més retencions, sobretot al vessant Besòs. Ara mateix tenim retencions en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58, la C33 i la B20 en el terme de Santa Coloma de Gramenet. De retruc, ja hi ha retencions a les primeres meitats de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament l'entrada des del Llobregat ja comença també amb força lentitud a la AP7 i B23 a l'altura del Papiol, també a Molins de Rei i Sant Feliu, i per la A2 amb cua ja des de Pallejà. Per altra banda, al Vallès tenim retencions, com dèiem, a la C58 des de Sant Quirze i a la AP7 també al punt de Barberà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
7: Gràcies, bon dia i bona sort. Ahir l'Aresta Ciudó va dir al Sabies Què que hi havia un museu dedicat als fracassos. Es tracta d'un museu itinerant per diferents ciutats del món on es poden veure aquelles idees que no van ser tan bones com semblaven al principi i que finalment van esdevenir un autèntic fracàs digne de museu. Museu que ja pot acollir aquests fracassos.
11: Sí, sí, és itinerant. Es pot veure de manera, doncs, això, itinerant diferents ciutats del món. Em va picar la curiositat, vaig entrar a aquesta pàgina web per veure què hi havia en aquest museu dels fracassos. D'entrada us diré que el museu està dividit en diferents seccions i us portaré uns exemples de cada secció, perquè n'hi ha moltíssims, eh? Comencem per la sala Errades en Moviment, és a dir, blufs autèntics de la mobilitat. Aquí, una de les coses que destaca el museu és el primer cotxe solar, el Lightyear, que prometia conducció de mesos sense recarregar, fent servir l'energia del sol. Però era tan car...
9: Huele a fracasso.
11: Era tan car fer-ho...
7: Venia.
11: Clar, l'havien de vendre per una milionada. Total, que l'empresa va caure en bancarrota poc després de començar-ne la producció.
9: Sí,
11: no el van ni arribar a vendre.
7: Home, també, a veure, si mires les carreres de cotxes que van amb energia solar, tots... O un personatge que està estirat a dins un cotxe, que és absolutament incòmode.
11: Incòmode.
7: És que no té cap ni l'aigua, m'entens o no? No,
11: van veure clarament que no era una bona idea, però es van arruïnar pel camí. O, si no, el Tesla Cybertruck, que el 2019 volia revolucionar el mercat de les furgonetes, fins que l'esdeveniment de llançament, les finestres pràcticament irrompibles es van trencar durant la demostració de la seva no resistència.
9: En sèrio?
11: Però es va fer famosa, sobretot, per la mala qualitat de la fabricació, els retards en la producció, l'escassa autonomia, les múltiples avaries i les freqüents retirades del mercat a banda del seu preu caríssim. Ara anem a la sala de les males idees en general.
7: Estem una miqueta immersos ara mateix a l'audioguia del Museu dels Fracassos.
11: Exacte, ara entrem a la sala d'exposicions de les males idees. En general, aquí trobarem uns darts...
7: Hauries d'explicar com vas fer l'audioguia del Bulli.
11: Del Bulli, exacte. No, seria un to una mica més baix.
7: Hauríem de recuperar, que això ho vam fer al principi de...
11: Sí, és veritat, vam posar un tall teu del Museu del Barça i un tall meu del Museu del Bulli.
7: Hauríem de recuperar això, que era boníssim.
11: Vinga, va, un dia ho portem.
7: Vinga, va.
11: En aquest cas, però, estem al Museu dels Fracassos i trobem uns darts amb unes puntes tan esmolades que van ferir pobres 6.000 nens.
9: No és veritat.
11: Fins que els van haver de retirar del mercat. No, va ser un desastre absolut. Clar, tenia unes punxes tan punxegudes que feien mal. Llavors, trens de joguines, trens, circuits de trens elèctrics, sí, de joguina...
7: Que van atropellar nens.
11: No, per nenes de color rosa. Dius, on te vas? Per què de color? És a dir, trens de joguina per nenes. Però quina diferència d'haver-hi en el...
7: Un tren és un tren,
11: correcte. O, atenció, aquesta m'encanta, els mobles inflables de l'IKEA. La idea tenia sentit perquè eren molt lleugers, eren molt ecològics, reduïen l'ús de matèries primeres i els costos de transport. Però les vàlvules tenien fugues constants. Llavors,
7: eren inflables.
11: Inflables, i els mobles s'havien d'estar inflant constantment perquè perdia d'aquí, perdia d'allà, desaves al sofà i saltava.
7: I això era de l'IKEA?
11: De l'IKEA, sí, ho van treure del mercat perquè van veure que això no tirava ni cap enrere. Anem ara als fracassos de l'alimentació. Whatever it takes. Doncs es van inventar una gent aigua embotellada per gossos i per gats com una beguda isotònica amb vitamines, minerals i tot plegat.
7: Ah,
11: i clar, a veure, siguem seriosos. Vols dir que cal una aigua, una beguda enriquida en minerals, en vitamines, d'ampolla, una despesa constant de tot? Clar, és a dir, posa-li aigua mala.
0: Exacte.
11: Dic jo. Llavors també recorden en aquest museu quan la Coca-Cola va tenir la idea desastrosa de canviar la seva fórmula i quasi enfonsen la companyia, que això és un tema que podríem repassar un dia, que és molt interessant.
9: Ostres,
11: també.
9: Això és molt fort, eh?
11: Sí, sí, van competint amb Pepsi, van intentar millorar la seva fórmula, no va calar en absolut i van haver de fer marxa enrere perquè la gent no triava Coca-Cola.
0: I ara el que ens has dit abans?
11: El que us comentava al principi del programa, per exemple, la infama lasanya Colgate o altres aliments precuinats de la marca de dentífrics, Colgate Kitchen. Van treure una línia d'aliments precuinats, plens de ultraprocessadíssims, sal, de tot, salses infames i un menjar realment poc palatable.
0: Anem a l'altra sala.
11: La de tecnologia. Aquesta potser us en recordareu. Les televisions en 3D, què se n'ha fet?
0: Calla, Montse, calla. Calla, que jo la tinc a casa.
11: Tu, en sèrio?
0: Sí, sí.
11: Ets dels afectats, és de la plataforma dels afectats.
0: Jo soc de la plataforma dels atontats, que vam comprar d'això 3D.
11: Ah, tot va ser arran de la pel·lícula Avatar, que les va posar de moda.
0: Saps quantes vegades m'he posat les ulleres 3D? Que, a més, em va costar una pasta.
9: Sí, ah. Sí, és que era caríssima.
0: No.
11: I què?
0: Una vegada.
11: Clar, molts usuaris es queixaven, no sé si és el teu cas...
0: És que no hi ha pel·lícules 3D.
11: Bé, primer de tot, que no hi havia contingut, perquè Avatar sí, però després van fer alguna més, però els productors no volien fer pel·lícules en 3D. No hi havia contingut, per tant, tu tenies la televisió d'un contingut inexistent. Això per una banda. I després molts usuaris, que no sé si a tu et va passar això, es queixaven de fatiga visual, de mal de caps i de nàusees, fins i tot.
0: Amb una vegada que ho vaig fer servir... Jo tenia unes que portava les ulleres que, a més, anaven amb un botó que tenies que apretar el botonet, i es posava en marxa les ulleres, i res, tenia dos ulleres, que no sé ni on estan.
11: Imagina't.
0: Desastre. Típic un desastre. Loop.
11: Sí, sí. O també el brillant invent de Nike, que van ser unes ulleres que es deien Magneto, supermodernes, les portaven els atletes d'elit, però només tenien un problema, que s'havia d'enganxar un imant al cap per aguantar-les, perquè no portaven patilles. És a dir, era un desastre. Tu havies de portar un imant al darrere perquè s'aguantés l'orella per davant. Un desastre, incomodíssim. I per últim, desastres de la vida quotidiana. Això va passar amb un detergent que es deia Persil, que es venia amb una fórmula innovadora, especial, gràcies a un ingredient anomenat l'accelerador, que prometia rentar la roba i deixar-la impoluta amb una rentada curta. El nou superdetergent va resultar...
0: que era molt potent.
11: Ser massa potent, però massa vol dir massa. I llavors què passava? Doncs que destrossava la roba.
0: Ho rebentava tot.
11: La marca es va veure obligada a assumir una caríssima retirada del producte de tots els supermercats i va indemnitzar els clients emprenyats pels danys soferts a la seva roba. Per tant, un altre fracàs més, que si us ve de gust algun dia podeu veure el Museu dels Fracassos.
9: Que bo, m'ha agradat, eh? Com a idea és boníssima, eh?
11: M'ha passat genial preparant-la,
9: sí,
11: ja t'ho dic.
9: Sí.
0: Gràcies, Montse!
11: A vosaltres!
0: Anem arribant a les 7 del matí, falta només un minut. Esteu escoltant el Bon Dia, Bona Sort, 2 de juny del 2026. Aprofito per saludar l'Oriol Clavell. Oriol, bon dia, bona sort.
13: Bon dia i bona sort. Bueno, bon dia, no ho sé, perquè quan mates algun animal és bon dia, és bona sort, és mala sort.
0: Has matat un animal.
13: Un mal rotllo amb la moto, o sigui, hi havia dos coloms menjant. Sí.
0: Oh.
13: Dic, bueno...
0: I ara n'hi ha un.
13: I ara bueno, no sé si n'hi ha un o no n'hi ha cap.
9: Ostres, no s'han apartat.
13: No s'han apartat.
9: Ja venen estar ferits perquè s'aparten.
13: No.
9: Clar, tu has tirat perquè sempre s'aparten.
13: I estaven menjant i no ho he entès. No ho he entès perquè normalment quan passen aquestes coses, doncs no sé, són... Però... S'ha entrat un mal rotllo d'aquell que dius...
9: Normal.
13: Ostres.
11: I...
13: Oh, no, els coloms oh. Al carrer París. París amb Maribau.
0: I has parat?
13: No. Mirar per retrovisor i només hi havia un bulto. I no ho sé.
11: Has confirmat el decès, per això? Has confirmat que...
13: Bueno, hi havia un bulto.
7: Va, va, va, va.
13: El retrovisor.
7: Alba, Alba, bon dia.
14: Bon dia, què tal?
7: Tu has atropellat algun colom o
14: nyu? No,
7: o
14: jo no soc un l'Oriol, i si no em paro, pobres animals.
7: Tu et pares.
13: Però què vols fer?
14: Però què has de fer?
13: El boca pico.
7: Minuts ara i ja comença el conflicte. Tu què has esperat, no?
14: No, pels coloms no.
7: Ah, no.
14: Però tampoc hagués dit quin mal rotllo. Pues a veure, són dos bitxos que estan allà al mig. Oi, quan? Jo què sé. Numerar els coloms, els altres animals m'agraden, però és que
13: primer semblava que eres animalista i després, pam,
14: sanguin.
7: No, no, vull dir que a vegades ens omplim la boca segons què, després hi ha batudes d'animals, allò, aquest cap de setmana, cota privada de caza, i anem a rebentar-ho tot. Anem a la pregunta del dia, a veure què us sembla, però fa pena. A mi va passar dies enrere amb una serp.
13: Ostres.
7: Amb una serp a Caldes Estrac.
13: Que la vas atropellar.
7: La vas atropellar i vaig... allò que vaig intentar esquivar-la, no vaig poder, i vaig passar per sobre, vaig parar el cotxe, anava amb els meus fills, vam sortir, però una serp...
14: Ah! Era... Pues això et mata, pues ja està bé.
7: Com que et mata? Que no?
14: Home, t'ofega, se t'enrotlla allà el coll i...
7: Com vols que et mati una serp del Maresme? Que no estem a l'Amazones.
13: Bueno, sí, però a mi les serps també em donen un mal rotllo.
11: Jo vaig salvar l'altre dia una serp.
13: Vas què?
11: Salvar-la. Sí, estàvem al Delta, hi havia un dels canals, hi havia una serp com nedant a contracorrent, no era una serp aquàtica, i no podia pujar...
7: Un moment.
11: Que és de veritat?
7: No, que està molt bé, però la pregunta... Com saps que no era una serp aquàtica?
11: Perquè,
7: les coneixes?
11: Doncs perquè la pobra estava, cada vegada que s'acostava a una de les dels vorals, diguem-ne, del canal, intentava pujar i relliscava i no podia. Llavors, clar, era claríssim que la serp volia sortir de l'aigua. Vaig agafar una branca... Primer ho van intentar els meus fills, llavors el meu marit.
7: Això no, geogràfics, sisplau.
11: No, això és verídic 100%. Els meus fills van intentar-ho amb el meu marit, no se'n van sortir, van dir, a veure, passeu-me aquesta branca. Clar, perquè la serp s'espantava quan movies la branca i marxava. Llavors la vaig deixar quieta, es va començar a enrotllar la branca, llavors la vaig treure de l'aigua i la vaig deixar fora al camí.
9: Que bona, Montse!
11: De veritat, clar. Sí,
9: clar,
11: sí, pobra serp. No, i després penso, ja veuràs tu ara, si igual em fot una mossegada.
13: I era molt llarga o què?
11: No, era molt grossa, potser feia 60 centímetres, una cosa així. Sí.
13: I primeta o gruixuda?
11: Primeta.
7: De quin color?
11: Sí, fosca, no recordo, un marró fosc, una cosa així. Gris, entre grisa i marró.
13: Les serps els fan molt fàstic i por.
11: No, a mi no.
9: Jo vaig veure un vídeo viral aquests dies a Eivissa, sabeu que ara hi ha moltes serps per Eivissa campant allà tranquil·lament, hi havia una que hi ha uns veïns gravant-la, mira, què fa, i comença a vomitar.
11: No.
9: Però rates!
7: Va,
9: no! Rates! No bebés de rates!
7: Va, anem a la pregunta del dia. Set
9: no
7: i...
9: et parlis animals a la pregunta
7: ja està.
9: Del dia, suposo.
7: Sí, va d'animals, va d'animals.
9: En sèrio?
7: Va d'animals. Va, posem sintonia. Pregunta, 7:03 del matí. Atenció, quin d'aquests animals pot dormir mentre està flotant? El dofí o el peix espasa? Montse?
11: El dofí?
14: Ai.
7: Què? El dofí o el peix espasa?
14: El peix.
7: El peix espasa. I tu què dius?
9: Jo crec que el dofí, també.
7: Tu creus que el dofí?
9: Així, perfecte.
7: Vinga, va, de seguida la resposta. Som-hi. 2 de juny del 2026, el dia que ens vam sabent que Donald Trump assegura que ha aconseguit el compromís d'Israel i Hezbollah de cessar els atacs al Líban per salvar l'acord amb l'Iran.
11: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que ha aconseguit el compromís d'Israel, també de Hezbollah, de cessar els atacs al Líban. Es tracta d'un anunci que contribueix a desbloquejar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, posades en perill després de l'escalada de l'ofensiva israeliana en territori libanès.
7: Mentrestant, Feijóo ofereix al PNB i Junts convocar eleccions immediates si avalen una moció de censura del PP.
11: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat en una entrevista a Telecinco que si PNB i Junts són coherents amb les seves peticions d'eleccions anticipades, es pot buscar una solució perquè els ciutadans s'expressin a les urnes. Feijóo també ha apuntat que amb els vots dels dos partits, els suports a la moció de censura ascendirien a 184 diputats, 8 per sobre de la majoria absoluta al Congrés.
7: Salvador Illa vol mobilitzar 3.300 milions en inversió público-privada per accelerar en 6 anys infraestructures estratègiques.
11: Així ho ha dit en les jornades del Cercle d'Economia, en què ha defensat que Catalunya no pot ni vol esperar més per tirar endavant les infraestructures que necessita. L'executiu català preveu traure a concurs 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 que encara està en preparació entre les obres en què el govern crida a la participació privada i a les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
7: I la factura de la llum i del gas encara és aquest juny pel final de les rebaixes fiscals arran de la crisi energètica.
8: Sí, l'IVA de la llum i el gas torna del 10% al 21%. L'impost especial sobre l'electricitat passa del 0,5 al 5%, el que suposarà una despesa extra d'uns 10 euros mensuals per consumidor. Es mantenen, però, les rebaixes als carburants, les ajudes al sector del transport i els descomptes del bo social elèctric.
7: Mentrestant, la Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants en tercers països.
8: Els negociadors del Consell de la Unió Europea i del Parlament Europeu han arribat a un acord per aprovar definitivament la reforma que avalarà la creació de centres de deportació de migrants en tercers països. El text també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular.
7: I acabem. Salut calcula un impacte a curt termini d'entre un 15 i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres.
8: El director del Servei Català de la Salut, Alfredo García, ha xifrat l'impacte a curt termini d'entre 15 i 20% sobre l'activitat per la campanya Ni un minut més, una campanya en què 110 serveis de 27 hospitals públics i concertats han decidit no fer més hores extres. García ha admès que preocupa la situació i que afectarà les llistes d'espera, tot i que ha matisat que a mitjà termini els centres tenen mecanismes per respondre.
7: Gràcies, Montse.
8: A tu.
7: Anem pel temps. La informació del temps que ens aporta des d'Emet Juan Carlos Piña. Bon dia i bona sort.
15: Bon dia. Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat, augmentant la nuvolositat durant la tarda a la meitat nord, amb ruixats acompanyats de tempesta que al Pirineu Oriental podran ser localment forts amb acumulacions significatives. Les temperatures diurnes avui baixen a l'extrem nord, pugen al litoral de Tarragona i es mantenen amb poques variacions a la resta de la comunitat. Arribarem a màximes de 34 graus a Lleida, 30 a Girona, 28 a Tarragona, 27 a Barcelona. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable augmentant al migdia, a moderant del nord a l'Empordà i tendint a ponent al terç occidental i a les components est i sud a la resta de Catalunya. És una informació d'EMET.
7: Gràcies, Juan Carlos, i molt bon dia. 7 i 7 del matí. Vinga, va, quins d'aquests animals pot dormir mentre flota? El dofí o el peix espasa, Montse?
11: El dofí.
13: El dofí.
14: El peix.
9: El dofí.
7: Què dieu allà dintre? Dofí o peix? El dofí? El dofí? El peix. El David diu el peix. El David que està allà darrere. Què fa el David allà darrere? Què fa el David allà darrere?
13: Si passa no, la novena.
7: Passa, què dius?
13: La novena. Està amb un rosari i va passant.
7: Està amb un programa paral·lel, el David, eh? Bé, el dofí, evidentment. Carreras. Escolta'm, el dofí...
14: Qui és Carreras?
7: No sé per què t'hi Carreras. Però el peix espasa. El peix espasa és el que havies dit tu, no?
14: Sí, per portar la contrària, és que dic, si no... Bueno,
7: és que ahir vaig menjar el xuletón amb un que es deia Carreras, i per això m'ha vingut el nom de Carreras.
14: Vas menjar un xuletón amb un home i m'has vist i t'has recordat
7: no,
14: l'home.
7: No, però... Està...

0: Sí. No, no, però amb carn a la brasa dins, també. No, no, una meravella.
1: I has provat els dònuts a la brasa?
0: No, els xutxos.
2: Ah, oh, sí, els xutxos, jo també els he provat.
0: No, no.
2: Oh, espectaculars.
1: Estan boníssims.
2: I els dònuts també, no?
1: Doncs els dònuts estan igual que els xutxos.
0: Diumenge vaig menjar el xutxos a la brasa. Total, carreres, que no és el pes es passa.
3: Que no em dic carreres, que em dic Morales.
0: Ja ho sé.
2: Oblida tant de la carn, ja. Treu la carn ja del teu cap.
0: És el dofí, és el dofí.
3: Ah, vale.
4: Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
0: Va, comencem. Nova hora del bon dia i bona sort. És 2 de juny del 2026. Arrenca aquesta nova hora en el dia que hem de ser feliços per... T'acabes d'això?
5: Sí, està superdolent.
0: Sí?
5: Està molt dolent, sí.
0: L'Ares s'ha fet... Ja, sí, ja he dit que no parlaríem d'això, però no...
1: Bueno, però jo crec que aquí t'equivoques, Badó.
0: Què?
1: Sí, bueno, moltes felicitats, Ares.
5: Gràcies, gràcies, Oriol.
1: Però crec que t'equivoques en el fet que ho porti, que s'ho porti amagat. Jo crec que quan més ho expliqui que està deixant de fumar,
0: sí?
1: Més complicitats va teixint, va generant, perquè la gent que està al seu
5: costat...
1: T'ho
5: juro que no ho volia explicar, almenys els primers dies,
1: doncs,
5: eh?
1: Doncs a mi em va ajudar molt, perquè quan tens aquells moments de debilitat i estàs a punt de fumar, si estàs al costat d'algú que està compartint aquest èxit o aquesta lluita amb tu, doncs la veus i dius, ostres, no vull decebre aquesta persona
0: que
1: m'està ajudant.
0: Sí, això també ho vam comentar, temps enrere, i ara no sé en quin moment... Estaria bé preguntar-ho aquí als experts, això, eh? Posem una miqueta d'antecedents als nostres oients. L'Ares ha començat a deixar de fumar i hi ha un tractament nou. Això està a la Seguretat Social, eh?
5: Sí, sí, sí. Sí. Això
0: és un tractament nou, que és un spray que posa a la boca que inhibeix les ganes de fumar.
5: És com les pastilles que ja es coneix, que l'efecte de les pastilles, o sigui, és un 90%
0: d'èxit.
5: Doncs ha sortit la mateixa composició, però en spray en comptes de pastilles. Són 25 dies, els 3 primers dies m'ho he de prendre durant cada 2 hores, fins a les 3 de la tarda, l'hora que... O sigui, clar, normalment l'enferma em va dir a partir de les 9 del matí, dic, a les 9 del matí ja porto 15 cigarros.
2: Clar.
1: I et treu el mono, el famós mono?
5: Sí,
1: sí,
5: tio,
1: eh? Oh, que
5: sí,
1: bo.
5: És fort. Encara veure, estic en aquells...
1: Perquè, clar, hi ha el tema, la dependència física, però després també hi ha la dependència psicològica.
0: Sí, però aquí el tema és que pots seguir fumant
5: durant 3 dies.
0: I avui expira, avui és l'últim dia.
2: Però ja comenta que no li venen ganes de fumar, que no té ganes de fumar, que això li treu les ganes. Per tant, és fantàstic.
5: Ja fumo menys. Llavors, l'esprai, doncs, a partir de demà, crec que és, els 3 primers dies és cada 2 hores, des de les 5 del matí que faig la primera fins a les 3 de la tarda l'última, i a partir del quart dia cada 2 hores i mitja, tal, o sigui, més escalonat. Així, durant 25
0: minuts. Es va espaiant.
5: Exacte, però clar, caps de setmana també, eh?
1: Ànims.
5: El diumenge em vaig llevar a les 5 del matí per començar el tractament, perquè el dia era el dia mundial de sense tabac, i vaig dir, aquest és el dia. Ara és el meu dia.
0: Escolta, hi ha una cosa que està molt bé, que és el fet de que els primers dies pots combinar el fet de fumar amb esprai i aquesta duplicitat, però, clar, el bo és que segueixes fumant, però se't van traient les ganes i cada vegada... I això és el que t'ajuda després a dir, ah, ja està.
5: Ja, no? Ja està, clar. Diuen,
0: perdona, quan et vas comprar el darrer paquet?
5: Encara em queda una mica. Me'l
0: vaig
5: comprar,
0: vas comprar?
5: Pues, no he tornat a comprar. Dissabte crec que el vaig comprar.
0: I saps que... O sigui, conscient de que era l'últim paquet?
5: Sí, sí, ho tenia claríssim.
0: Quants cigarros et queden?
5: Pues ara mateix, si vols, te'ls conto. No,
0: sí, conta'ls.
5: No gaires.
0: Ai, espera,
5: no, que me'ls he posat aquí.
0: A veure...
5: Pues mira, des de dissabte i encara hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cigarros.
3: Són... Meitat.
0: No t'acabaràs ni els 8, eh?
5: És probable.
0: Molt bé, sí, sí. Ho celebrem moltíssim.
1: Que bé.
0: Vinga, va, avui hem de ser feliços
5: doncs,
0: per...
5: Doncs mira, hem de ser feliços per aquella gent que no et fa sentir pesada quan necessites explicar alguna cosa. Vale, perdoneu, ja us aviso, ja responc a la vostra pregunta. Necessita explicar-ho i ara no pararé. El cas és que tots tenim un tema a la vida, vale? Un, com a mínim un. Aquella preocupació, aquella història, aquella situació que ens dona voltes pel cap i que expliquem una vegada, 2, 10, 20 vegades. I nosaltres mateixos ho sabem, eh? Sabem perfectament que ja ho hem explicat. Sabem que probablement estem repetint les mateixes frases una i una altra vegada, que estem tornant al mateix lloc, però escolta, ho necessitem, perquè hi ha coses que no es resolen a la primera conversa, hi ha coses que necessiten sortir moltes vegades abans de trobar el seu lloc. I aquí és on apareix aquella gent meravellosa, la gent que t'escolta una i una altra vegada i una altra sense fer-te sentir pesada, sense mirar el rellotge, sense deixar anar allò de que ja m'ho has dit, que ja m'ho has explicat. Gent que entén que no sempre parlem perquè necessitem una solució, de vegades necessitem algú que ens acompanyi mentre intentem entendre què ens està passant. I és molt bonic això, perquè vivim en un món on tot té pressa, tothom va corrents, on sembla que les

0: caldre ràpid. I després hi ha aquelles persones que et regalen una cosa tan senzilla com temps i escolta. I moltes vegades no ens adonem del valor que té fins que les tenim, fins que les necessitem. Així que avui hem de ser feliços per tota aquella gent que ens deixa repetir la mateixa història 100 vegades si cal, perquè al final una de les formes més boniques d'estimar algú és continuar escoltant-lo quan encara no has trobat la resposta. Gràcies per escoltar-me una i una altra vegada, company.
1: No, està molt bé perquè diu històries que ja s'han explicat, que igual ha repetit 10 vegades, i que diu, no, fes veure que no te l'ha repetit, i te l'escoltes amb tot l'interès del món. Ella a mi no ho fa, això, eh? No ho fa mai. És allò de, hosti, t'havia d'explicar? Sí, m'ho vas explicar. I estic convençut que a més d'una història no li vas explicar. Que no li vas explicar. I que faci per treure'n de sobre. La qual cosa em sembla molt lleig.
2: Maria, total, aquest any, aquesta temporada del Bon Dia Bona Sort, quantes vegades has intentat deixar de fumar?
0: Ja.
2: O com a mínim no, has plantejat,
0: això,
2: no?
0: Això feia mesos que ho tenia a casa, eh? Ells ho saben, eh? Ja... No, i ara ja està, ara ja està.
1: Ara ja està. Ara no hi ha molt enrere. Vinga, va, és un quart de 8 del matí. Tu has anat a la platja el cap de setmana?
3: Jo vaig estar a Fuerteventura.
1: Tens un moreno...
4: És veritat.
1: Tens un moreno permanent, tu, tens un moreno.
2: Un moreno d'aquells envejosos.
4: Fa molt
2: bona pinta. De salut. Molt saludable.
3: Gràcies. Pues t'haig de dir que em podria haver posat més morena, ja estava nublat.
0: Escolta, però que bonic és Fuerteventura, per favor.
1: Perdona.
0: És preciós.
1: Té moreno de crema de sol cara. Sí o no?
0: De sol de janeiro, eh?
1: Sí o no, això? D'aquella...
2: broncejat que val diners.
1: Sí. Moreno pues mira, dorado, saps? Que és el que val quartos.
3: No l'he provat, però si em volen fer una col·laboració jo estic oberta. Quasi algun cent.
1: És un quart de 8 del matí.
5: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
1: Vinga, 2 de juny del 2026, tal dia com avui, però del 1953...
4: Elisabet II va ser coronada reina de la Gran Bretanya i d'Irlanda del Nord a l'abadia de Westminster.
6: 2 milions de persones se congregan en Londres en la lluviosa mañana del 2 de junio de 1953 para presenciar el paso del cortejo que inicia las ceremonias de la coronación de Isabel II de Inglaterra.
1: Això no sona precisament d'abans d'ahir, eh? Sona ja de fer dies, eh? Rasca una mica. Tal dia com avui, però del 1989...
4: Es va estrenar la pel·lícula El Club dels Poetes Morts, protagonitzada per Robin Williams.
7: Señores, ¿cuáles son los cuatro pilares?
8: Tradición, honor, disciplina, grandeza.
7: Arriba estandarte.
9: La Academia Welton para chicos. Un lugar para la educación de los futuros líderes de América. Una institución dedicada a los logros, la virtud y la conformidad.
1: I tal dia com avui, però del 2015...
4: Josep Blatter dimitia com a president de la FIFA després de ser imputat per presumpta corrupció.
10: La FIFA necesita una profunda reestructuración. Por eso pongo mi cargo a disposición de un congreso electoral extraordinario.
11: Congrès electif extraordinaire.
1: Gràcies, Montse.
4: A tu.
1: Vinga, va. Un quart i dos de 8 del matí. Anem a una dada curiosa. Sou víctimes vosaltres dels mosquits o no?
0: Oi tant. Molt, sí, molt.
1: No, perquè a mi, a ti, els quatre...
2: Sí.
3: He descobert una cosa molt interessant.
1: A què has descobert?
3: Pues que al Mercadona venen un putet...
1: Sí?
3: Que tu l'encens com una espelma i desprèn un oli i no se t'apropen. És la bomba.
1: Però això té més anys que les maraques del matxin,
3: ja,
1: eh?
3: Ja, però jo he descobert ara, badó.
2: I el que va molt bé és menjar, prendre vitamina B durant 2 mesos i llavors no et pica cap mosquit, i això està, ho he comprovat personalment. He estat a l'Àfrica, un lloc infectat de mosquits.
1: Sí?
2: Jo sóc propens a que em piquin i he anat amb una expedició de premsa durant un mes, tots, absolutament tots, picats fins a dalt, i jo ni un, però ni un és ni un. Una persona propensa. Es veu que canvia la sang i els mosquits no la volen ni olorar.
4: Vitamina B.
2: Vitamina B.
1: Molt bé, doncs vitamina B o les espelmes que diu la
2: Carreras.
1: L'Alba. Escolta'm...
3: Home, és més barat que només prendre't vitamina B pels mosquits.
1: No, però et dic una cosa. Jo havia tingut espelmes d'aquestes i... no m'havien acabat de...
3: Ai, no, però no, o sigui, és com un putet, rodonet.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Ai, a mi em va de conya.
1: Sí.
4: Home, si estàs allà durant molta estona, sí, però ara com et moguis...
3: Home, clar, a veure, jo havia posat... com no et moguis l'espelma amb tu.
1: Jo havia posat aquelles espirals que són com
4: incens. Sí, sí, home, sí, incens aquell.
2: Però això era a l'interior de casa tota la vida, o en el balcó? No,
1: a la terrassa.
4: A la terrassa, clar.
0: Jo no he estat a l'Amazones. Jo recordo a l'Amazones portar la polsera aquesta aquí, ¿vale? Que vaig sortir aquí d'Espanya, vaig a comprar tot el que podia contra els mosquits.
2: I els mosquits et reien a la cara.
0: No, aquí al costadet, Oriol, aquí al costadet de la pulsera. O sigui, ostres, mai he vist uns mosquits iguals a la meva vida. Portava la pulsera també una altra a la... al turmell, lo mateix. O sigui, ells venien al costadet de la pulsera.
4: Imagina't, sí, el que
0: mai
4: hi
0: he vist res igual.
4: Pulsera.
0: Mai.
1: Doncs bé, ara que comença la temporada, voleu saber per què els mosquits piquen més a unes persones que altres?
4: Per què?
1: La ciència té resposta. Doncs no totes les persones resulten igual d'atractives per als mosquits. Segons una investigació científica, aquests insectes es guien principalment per les olors que desprenen al nostre cos i mostren preferències per determinats compostos químics presents a la pell. Les persones que tenen concentracions més elevades d'alguns àcids naturals poden arribar a rebre moltes més picades que la resta. Aquesta diferència no depèn només de l'higiene personal, sinó de factors biològics i genètics. Els resultats de l'estudi ajuden a entendre per què en un mateix grup sempre hi ha algú que acaba sent el blanc preferit dels mosquits. A mi no em pica ni un mosquit.
4: No?
0: Ostres, quina sort.
1: Ni un. Per què no em piquen? No em piquen els mosquits.
3: Tu menges amb moltes espècies al menjar?
1: No, és que no ho sé, però...
0: No tens la sang dolça?
1: No, deu ser amarga, la meva sang, però no em piquen els mosquits. Tinc aquesta sort.
0: Quina sort, sí.
1: Vinga, va, 4:05 de 8 del matí. Va, que estem de... Ja que no ens va convidar, com a mínim, al seu casament, al casament privat, va, a veure, Dua Lipa el cap de setmana es va casar.
3: Ai, sí,
4: en secret,
3: guapíssim.
1: I va fer... Jo soc molt fan de Dua Lipa.
3: Ah, sí?
1: No, la trobo, o sigui...
0: Increïble,
1: Molt sí. Canyera, o sigui, molt autèntica. Es va casar el cap de setmana, va fer una cerimònia privada, i ara prepara la que farà la de 3 dies, carai, que serà aquesta de que no falti de res, a Sicília. Vull dir que Sicília quedarà torçada, una mica.
4: Sí, i s'ha casat, a més, amb un dels probables James Bond del futur, amb el que un dels noms que sona per ser, doncs, encarnar l'agent 007 a les properes pel·lícules. Per tant, avui, música de Dua Lipa amb Da Baby, i aquesta, Levitating.

0: Uri, no parlis amb el micro obert, perquè...
1: Ojo, ojo, que estem parlant de gent.
2: Sort que no hem dit cap inconveniència. Sort.
0: Bueno, bueno. Un disgust, eh? Bueno, bueno. D'aquí 5 minuts arribem a 8:15 del matí. Anem als principals titulars de la premsa escrita. Comencem amb La Vanguardia, Montse.
3: Que avui titula Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. El periòdico destaca, el cercle reclama enfortir els serveis públics. Al diari El País llegim Sánchez qüestiona davant la seva cúpula el tracte judicial al PSOE. El Mundo avui titula Feijóo atiarà la moció a Catalunya i entre cometes diu no us conformeu amb el bloqueig. El diari Ara avui destaca Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern sense Vox per anar a les urnes. La Razón destaca avui desbloqueig després de l'estiu. Feijóo sobre pactar amb Junts i el PNB.
0: Anem a la premsa esportiva.
3: El diari Esport titula Lamin té l'obsessió del Mundial, en paraules de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
0: Bé, juntament amb 200 jugadors de futbol més que volen guanyar el Mundial. Però sí que Lamin Yamal ha posat molt el focus en el...
2: Esperem que pugui començar, perquè ja han dit, ja han confirmat, en principi, que no jugarà el primer partit del Mundial.
0: Bé, el Mundial és llarg, eh? Vull dir que hi ha dies per debutar.
2: I Espanya és de les favorites.
0: Sí, sí. I també ho era Brasil, eh?
2: Bueno, Brasil va guanyar 6-2 amb uns gols bastant espectaculars, entre ells d'en Vinícius, però jo crec que no és candidat aquest
0: any. No, ho dic que Espanya també era una de les candidates al Mundial de Brasil.
2: Ah, al Mundial de Brasil.
0: Al Mundial de Brasil, que a la primera ronda els van maletes i cap a casa. A Mundo Deportivo.
3: Que diu Gordon Confidencial.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Vinga, va, és el moment del Hit Hate. Vinc pels comentaris amb l'Oriol Clavell. Veig aquí una bateria de... Avui hi ha de tot, eh? Vinga, va.
2: Sí, avui és molt divers, però clar, hi ha un tema que porta una setmana o està petant a les xarxes, que és l'homicidi en Vic. L'amo de Mango, i més des de que es va donar a conèixer aquest vídeo on Isaac en Dic se'l veu com amb entrebanca i cau a terra.
3: Sí, no? S'ho pega a terra, sí.
2: A partir d'aquí, doncs, us podeu imaginar els comentaris que s'han generat. I vaig dir, anem a mirar què diuen els comentaris, tenint en compte que si se'l jutja serà a partir d'un tribunal popular, per tant, serà molt important què és el que diu la gent. Llavors, perquè tothom en parla. O sigui, podríem dir que el cas en Dic... Tenint en compte, a més, que ara ha sortit la defensa amb tota l'artilleria, podríem dir, perquè penseu que han portat càmeres revolucionàries d'aquestes infrarojos que han vingut expressament dels Estats Units, drons capaços de recrear el terreny en tres dimensions, crear complexes...
0: Tot això ho ha fet la defensa?
2: Tot això està fent la defensa per demostrar que aquella caiguda havia sigut
0: fortuïta,
2: ningú l'havia empuixat, i aleshores, clar, el problema és que hi ha un vídeo que, segons la defensa, demostraria que en Dic tenia un problema en els genolls i que, per tant, aquest vídeo, segons ells, cau, i com que cau, doncs també podia caure a la muntanya sense que ningú l'empuixés.
5: Aquest és el que ja han filtrat, que ha sortit, oi?
2: Sí, ja l'hem pogut veure. Llavors, aquí anem a les xarxes a mirar què és el que opina la gent sobre aquest vídeo. Però abans, per què creieu que aquest cas està sent tan viral i tothom en parla?
0: Home, no sé, perquè l'home més ric de Catalunya, una de les companyies més importants del món...
3: Sempre de pel·lícula, no?
5: Un possible
3: l'acusen de parricidi.
2: Per la riquesa, no? Per tots els components que tenen. Aquí també tots els influencers, absolutament tots, en parlen. I jo crec que aquí encerta més la causa de per què és tan mediàtic, perquè la defensa s'enfada de que aquest cas sigui mediàtic. Però és que, clar, hi ha coses que no es poden evitar. Aquí ens ho explica l'Uri Sàbat, per exemple.
6: En el caso de la muerte de Isaac en Dic, hay un componente, que es un componente que tienen unos poquitos sucesos que lo convierten muy atractivo, que es el efecto Los ricos también lloran. Una de las personas más millonarias, más ricas de España, un hijo descarriado de alguna manera, una herencia que no sabemos si era para él entera, si no era para él entera, y un escenario tan misterioso como la montaña, ¿no? Aquí no se está juzgando si Jonathan se llevaba bien o mal con su padre. Aquí se juzga lo que ocurrió en esa montaña. Y acreditar que lo tiró en una sala de audiencias va a ser francamente complicado. Hay que contar que Jonathan tiene probablemente, si hay 5 penalistas en España top, el abogado de Jonathan es uno de ellos.
2: I el que és, podríem dir, la prova estrella és aquest vídeo. L'heu pogut veure, el vídeo?
0: Sí.
2: D'acord, doncs anem a veure què diu la gent i quines reflexions fan al voltant d'aquest vídeo. Este vídeo no demostra nada. Mirad muestra buenos reflejos con las manos. No creo que lo acepten como prueba este vídeo. Este señor en este vídeo pone las manos en el suelo como reacción a la caída, en un instinto humano. Y lo demás está de más. No sé si heu vist que al final es recolza amb les mans, sí. Cosa que la defensa nega o fa veure que no ho veu. I en això també provoca molta indignació quan donen per fet, quan tothom veu que posa la mà, la defensa diu no la posa. I sí que la posa. El que vol dir la defensa és que quan posa la mà hem de tenir en compte que des del moment on se suposa que perd l'equilibri i s'ha dit i cau, hi ha un terraplè de 4 metres. Aquests 4 metres et porten a un precipici. No. Doncs en aquesta caiguda el que diuen és que quan posa la mà, ja haurien superat aquests 4 metres i ja es trobarien al precipici. Ho dic per explicar algunes coses de les que no entén la gent en els comentaris, perquè tothom insisteix, eh? Pues yo veo que echa las manos al suelo y según la autopsia, con las manos no se apoyó en ningún momento. També hi ha molta gent també que diu, ¿y esta grabación no debería estar anulada? ¿Por qué se guardó tanto tiempo la grabación de aquest vídeo, que son unas cámaras ocultas, que se suposa que es ilegal conservar-les? Doncs bé, aquesta gravació, qui la va obtenir és Alejandro Echevarría, que és el cunyat de Jan Laporta, perquè quan va passar aquesta caiguda d'Isaac Andic, el que van fer doncs, és gravar-la amb un telèfon mòbil per enviar-li, per fer una mica de conya. I gràcies a que aquesta imatge va passar de les càmeres de seguretat a un telèfon mòbil, això explica que a dia d'avui encara estigui, encara algú tingués aquest vídeo. Boníssim. Ho dic perquè és molt important explicar doncs, tots aquests detalls.
3: Clar,
2: no?
3: Perquè és, clar, que està en el poder d'ara mateix l'opinió pública per aquest motiu.
2: I l'altra gent diu, no serà culpable, no hay testigos, y los indicios son solo indicios. Eso no quiere decir que el hijo no lo empujara, pero que será muy difícil
0: demostrar. Però com sempre, ara això, el que ha sortit per part de la defensa fa que les coses calmin una miqueta i ja veurem com anirà el judici. Vull dir, això...
2: bueno, si hi ha judici, això... perquè clar, aquí és la clau. La defensa el que vol per totes és que no hi hagi judici.
0: Vale, perquè
2: si hi ha judici no oblidem que l'ha de jutjar un tribunal popular, i el tribunal popular, l'opinió pública, em sembla que queda bastant clara.
0: Molt bé, per això dic, Jonathan Andic va ser sentenciat en el moment en què el va detenir la policia. El detén la policia i tothom ja... sentenciat.
2: Bueno, el de la policia i després hi ha una jutgessa i hi ha uns indicis que decretin auto de presó amb fiança. Però perquè hi ha uns indicis, si no hi haguessin aquests indicis
0: però
2: no l'haguessin detingut.
0: La gent ja ha sentenciat, vull dir que
2: és inevitable que l'opinió pública opini, no?
5: Aquest home ja està estigmatitzat. O sigui, si ho ha fet tal i si no, doncs també. Bueno, jo només estic esperant que surti el documental de Netflix, que a mi aquestes coses m'encanten, basades en hechos reales.
0: Anem a la següent.
2: Bé, una altra de les coses virals i que està provocant molt hate a les xarxes és els nanos de 12, de 13 anys, volen ser empresaris, volen crear el seu primer drop de camises, de xandals, volen ser empresaris, i això està provocant doncs molts debats com el que obre en capa.
7: ¿Alguien le puede decir a los niños de 13 años que se empiecen a comportar como niños de 13 años? Es como que la generación que viene se está intentando saltar la época de ser un niño, de ser un crío. Chavales, por favor, ya tendréis tiempo de trabajar cuando seáis adultos y lo vais a odiar. O sea, disfrutad de vuestra adolescencia.
2: Llavors aquí tenim el capa i llavors tenim el dólar dorado, no sé si el coneixeu, que és un nano.
0: Per què sona així, això?
8: Perquè són streamers, va,
2: sí,
0: però sona com si... Escolta, no. Els streamers, precisament, es gasten molta pasta perquè soni bé, això.
2: Saps per què sona així? Perquè el dólar dorado fa menció del capa, que és un altre influencer, que diu això. Llavors, aquest àudio l'he tret del mateix del dólar dorado, amb la qual cosa no parla en primer plan al micro, sinó que és un àudio que recupera el dólar dorado. Que ara li dona resposta, i és el que provoca un hate impressionant a les xarxes entre adolescents de 13 anys i joves de 20, 25, sobre si s'ha d'estudiar, no s'ha d'estudiar o què s'ha de fer amb la teva vida quan tens 13 anys. I mira què diu el dólar dorado.
9: Un tío de 20 años diciéndole a un chaval de 13 que se olvide intentar ganar dinero porque esa etapa de la vida en la que hay que trabajar ya la vivirá, que aproveche la mejor etapa de su vida, que es la juventud, porque cuando le toque trabajar lo va a odiar. Tío, si tú estás viendo esto y quieres ganar pasta, que sepas que estás en una oportunidad que igual no vuelve a existir en la historia. Deja de escuchar a esta gente. Yo con 13 años empecé también como el chaval ese. Con 16, 3 años después, empecé a hacer 5.000 euros todos los meses. Con 17, facturé mis primeros 200.000. Yo conozco muchos millonarios, muchos muy jóvenes, de menos de 25 años, y te puedo garantizar que ninguno considera que haya tirado su juventud a la basura. De hecho, todo lo contrario. Por lo tanto, ponte a hacer cosas ya, tío. Cuanto antes empieces mejor y no hagas caso a estos putos tíos.
2: Os podeu imaginar la quantitat de... no?
5: Home, és que, a veure,
2: que aixeca, no, aquesta, aquest debat, no?
5: Estem parlant d'un nen de 13 anys, és a dir, no li està dient que no guanyi diners, que a cada cosa al seu temps, és el missatge, vaja.
2: Doncs tu treus el hate i mires a veure què es pot trobar interessant, i la majoria de gent està a favor de dólar dorado. Fracassar es cuando no lo intentas. Si lo intentas y fallas, no es fracaso. Solo hay que ser realistas. Yo me alegro porque él genera mucho dinero, pero simplemente lo que le ha sucedido es como el sueño de un futbolista. Pocos lo consiguen. Y dólar dorado no sería el ejemplo a seguir.
0: Vinga, va,
2: però
0: acabem.
2: La gent està a favor, d'aquest nano.
0: Acabem
2: vull dir,
0: amb bandera.
2: Bueno, la bandera espanyola. La bandera espanyola, sí, podem escoltar aquest moment una vegada més, un any més. N'hi ha molts que la bandera espanyola no s'acaba d'aixecar. No sé si vau veure les imatges.
5: No.
2: En plena... Pues, imagineu-vos el rei d'Espanya el dia de les Forces Armades, aquest cap de setmana, puja en la bandera i la bandera cau. I cau a sobre en el cap d'uns soldats.
5: Ai.
2: I els soldats, doncs, es queda imperterri, com si no anés amb ell. Anava tota la bandera
10: a sobre. Del militar, i el militar sense moure's.
2: El rei no sap quina cara posar, perquè, clar, dius, cada any passa alguna cosa. L'altre any, us en recordeu, aquell paracaigudista que cau amb la farola.
0: Sí.
2: Un altre any, que també un altre es fot de cap. Bueno, en definitiva, tenen la negra, i, clar, et pots imaginar, no? ¿Por qué no hay año que salga todo bien, Dios mío? Es que somos un meme andante. La polea de la bandera está como las vías del tren, sin mantenimiento. Esto es una metáfora de la caída de un país, porque así es como se siente ahora. En fi, dicen que Torrente no es ficción. Doncs aquí Espanya supera Torrente con creces, perquè, clar, és que sembla mentida.
5: És que
2: sembla expressament.
5: És que sí, gràcies, Uri. Sembles fet després, total.
0: Vinga, 2:45 de 8 del matí.
4: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
0: Hola, hola. Vinga, va, que anem a fer el concurs. Ja podeu trucar al 900-630-630. Avui us portem un regal que us explotarà el cap, però no literalment, això ja ho hem fet amb l'Oriol. I és que la invenció del temps convida a una reflexió col·lectiva sobre què és el temps. Quin és el seu origen? Com el percebem? Com sorgeix el temps en la ment dels humans? Podem viatjar al passat? On és el temps al cervell? Què passa quan la nostra memòria ens falla? Es pot predir la història? Doncs trobareu a partir d'aquesta pregunta i moltes més al Centre Martorell d'Exposicions de la Ciutadella, l'exposició que ens acosta als avenços científics i les interpretacions culturals que han intentat comprendre aquest fenomen tan abstracte i alhora tan central per a la vida humana. Ja podeu trucar al 900-630-630. No sé si podem atendre ja la trucada o anem a l'Ares. Sí? La tenim? Vinga, va. Doncs, hola, bon dia i bona sort.
11: Bon dia.
0: Amb
11: què tal?
0: Amb qui parlo?
11: Amb en Jordi.
0: Com estàs, Jordi?
11: Molt bé.
0: Cap on va, Jordi?
11: Cap a treballar una mica.
0: Jordi, fas veu de vida, tu, eh? Fas veu de salut, eh? En Jordi fa veu...
11: Sí?
2: Fa veu de feliç.
0: Fa veu de feliç, sí, senyor. Fa veu de...
11: Bueno.
0: Fa veu de feliç, el Jordi. Molt bé, Jordi.
11: Què vols fer, no? Ens hem d'agafar tot bé, si no...
0: Ja, home, sí.
5: Ara,
0: i tant. Són 4 dies i 3 plou. I en portem 2, ja. Jordi, a què et dediques, tu?
11: Soc xòfer.
0: Xòfer. Xòfer. Sí. Però de mercaderies o què portes?
11: Porto material de pintura.
0: Material de pintura. O sigui, xòfer d'una sola... Entenc que una sola empresa, no?
11: Sí.
0: Molt bé. Pintura, però pintura de què? De paret? Pintura de què?
11: Industrial i de vehicles.
2: Pensava que els xòfers eren de persones i els transportistes de materials. En sèrio, no. No per res, Jordi, però m'ha sorprès ara que em diguessis que eres xòfer i em pensava que portaves algú famós i et donava a preguntar i de cop dius, no, porto pintures.
0: Doncs, Jordi, que t'aportes el regal. Per cert, Gorka, ja t'ho dic directament. Anem d'aquí a l'informatiu directe. Jordi, dic que t'aportes el regal i gràcies per escoltar-nos, rei.
11: Molt bé.
0: Una forta abraçada, campió.
11: Vinga, salut.
0: Adéu i bona feina. Adéu. Bon dia i bona sort. Adéu, adéu.
4: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Vinga, 2 de juny del 2026, el dia que ens devem sabent que Donald Trump assegura que ha aconseguit el compromís d'Israel i Hezbollah de cessar els atacs al Líban per salvar l'acord amb l'Iran.
3: Un anunci que contribueix a desbloquejar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, posades en perill després de l'escalada de l'ofensiva israeliana en territori libanès. En un missatge publicat a la xarxa Truth Social, ha dit que ha parlat amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i que han acordat que no enviarà més tropes a Beirut. També afirma que ha pactat amb Hezbollah el cessament de la violència bilateral amb Israel, tot i que recentment hem sabut que Israel ha denunciat llançaments des del Líban després que Trump precisament fes aquest anunci que estaven parlant sobre els cessaments d'atacs a Hezbollah. Per tant, sembla que la cosa encara no s'acaba.
0: És que no s'entén res. No s'entén res. És una guerra de farol. Sí. Ara està dient que ja ha parlat amb Hezbollah i amb Israel de que s'acaben les hostilitats per salvar l'acord que estan a punt de signar amb l'Iran, i resulta que el Benjamin Netanyahu, que va per lliure, doncs segueix bombardejant.
3: No, seria que l'exèrcit d'Israel ha assegurat que ha interceptat dos projectils llançats del Líban contra territori israelià, segons aquesta notícia que hem rebut ara farà 15 minuts.
0: Doncs és igual, vull dir que la notícia és la mateixa.
3: Sí, al final és bilateral, d'una costa
0: cap a l'altra.
3: No,
0: segueix anant de farol. Ara és que és volar que s'ho passa a pagar del tronc.
3: Totalment.
0: Vinga, va, Feijó ofereix al PNB i Junts convocar eleccions immediates si avalen una moció de censura del Partit Popular.
3: El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha afirmat en una entrevista a Telecinco que si PNB i Junts són coherents amb les seves peticions d'eleccions anticipades, es pot buscar una solució perquè els ciutadans expressin a les urnes. Feijó també ha apuntat que amb els vots dels dos partits, els suports de la moció de censura, ascendirien a 184 diputats, 8 per sobre de la majoria absoluta al Congrés.
0: I Salvador Illa vol mobilitzar 3.300 milions en inversió público-privada per accelerar en 6 anys infraestructures estratègiques.
3: Així ho ha dit en les jornades del Cercle d'Economia, en què ha defensat que Catalunya no pot ni vol esperar més per tirar endavant les infraestructures que necessita. L'executiu català preveu treure a concurs uns 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 que encara estaria en preparació entre les obres en què el govern crida la participació privada i a les de l'Eila 9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida 4 Pilans.
0: I la factura de la llum i del gas s'encareix aquest juny pel final de rebaixes fiscals arran de la crisi energètica.
3: L'IVA de la llum i el gas torna del 10% al 21%, l'impost especial sobre l'electricitat passa del 0,5% al 5%, el que suposarà una despesa extra d'uns 10 euros mensuals per consumidor. Es mantenen, però, les rebaixes als carburants, les ajudes al sector del transport i els descomptes del bo social elèctric.
0: Gràcies, Montse. Anem pel temps. La informació que ens porta Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bon dia i bona sort.
12: Bon dia. Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat, augmentant la nuvolositat durant la tarda a la meitat nord, amb ruixats acompanyats de tempesta que al Pirineu Oriental podran ser localment forts amb acumulacions significatives. Les temperatures diurnes avui baixen a l'extrem nord, pugen al litoral de Tarragona i es mantenen amb poques variacions a la resta de la comunitat. Arribarem a màximes de 34 graus a Lleida, 30 a Girona, 28 a Tarragona, 27 a Barcelona. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable, augmentant al migdia, a moderant del nord a l'Empordà i tendint a ponent al terç occidental i a les components est i sud a la resta de Catalunya. És una informació d'EMET.
0: Gràcies i molt bon dia. Anem cap al RAC. RAC, bon dia.
13: Bon dia. Continuem a la jornada d'avui dimarts amb la retirada del vehicle accidentat que ha ocorregut aquesta matinada a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que deixava només un carril de circulació obert. A hores d'ara, per tant, tenim retencions habituals de moment i que a poc doncs, ja van agafant més intensitat arreu dels voltants de Barcelona i també als seus accessos. Tenim cues cap al nus de la Trinitat, destacant la C-58 amb retencions ja des de Terrassa en direcció a Barcelona, també a la C-33 i a la B-20 al punt de Santa Coloma de Gramenet, també a la C-31 al terme de Badalona. Tot plegat ens deixa circulació encara amb molta intensitat que en sentit el Llobregat de les dues rondes de Barcelona. Pel que fa al Vallès, encara tenim cues també a la AP7, des de Montornès fins a Bàrbara, en direcció a Tarragona, retencions a la C-60 a la Roca, en sentit nord, i cap a Barcelona també congestió per la C-16 al punt de Sant Cugat del Vallès i túnels de Vallvidrera. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, també continua amb lentitud per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà i lentitud de 2 quilòmetres en sentit nord des de Viladecans per la C-32. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia.
4: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badó Lladó.
0: A Anem per feina, perquè... Alba, bon dia, bona sort.
5: Bon dia.
0: Que ja tenim bon temps instaurat, tothom somia amb les vacances i amb les segones residències, no?
5: Clar, a mi hi ha una cosa que em sorprèn molt, i és que sovint jo crec que associem que una persona amb molts diners té com una espècie de do i és com supervàlid per invertir, tot li surt bé, però clar, realment no pas així. I és que tant a Hollywood com l'alta societat concebeix que una segona residència sense un heliport o sense una platja privada pues no val per res. Clar, després s'envalentonen, han de veure el que han de pagar i clar, venen els sustos, no? Com per exemple li va passar a l'Antonio Bandera. Aquest home, que és molt conegut per protagonitzar, entre d'altres, el Zorro, no, un astut i tal, a la gran pantalla, de repent, quan va haver de triar la segona residència, tan llest no va ser. I és que a l'època de la Melanie Griffin, la seva segona residència era La Gaviota, una mansió espectacular a Marbella, ubicada a primera fila de platja, que es va construir l'any 1995.
0: Ah, sí, va haver-hi conflicte, no?, amb aquesta residència.
5: Home, clar, és que el tema va ser que a la llicència urbanística es va aconseguir a l'època d'en José Luis Gil, i pel que fos va resultar que no era legal. Aleshores, clar, pel que fos. Aleshores, com em veia pues, tot el passeig marítim, el que van fer és, després de molts anys de judicis, de batalles amb l'Ajuntament, fins i tot del divorci amb la Melanie Griffin, li van derrocar. O sigui, una inversió fatal.
10: Li van enderrocar?
5: Sí, sencera. Sí, sí, sí. Primer van començar entrant les excavadores al jardí i li deien que havien de treure-li una part com per preservar el passeig marítim i tal. I al final, res. O sigui, no va servir de res. Van ser molts anys, molts diners invertits. Clar, al final un judici comporta una despesa. I, pues res, pues, s'ha quedat sense casa, sense Melanie, casa. Sense... Bueno, sense Marbella, no. O quasi. Almenys està mala, que està a mitja horeta.
0: A veure, més males inversions.
5: Més males. Clar, un sembla que tenen problemes de llicència i altres de liquidesa, com va ser el cas del Nicolas Cage. Aquest senyor li va donar per comprar-se algú molt normal, no? Un castell medieval ubicat a Baviera, Alemanya, que es deia concretament el castell de Neitzen.
0: Quines humitats, tu.
5: Home, pues clar, això és el que va passar. El castell, a priori, home, per una persona com en Nicolas Cage, li va costar 2,3 milions, que dius, bueno, encara. Però clar, el tema és després la reforma, que es va gastar el rinyó i mig que li quedava. I de repente li toca la porta Hisenda i li diu, escolti, senyor, que em deu 13 milions de dòlars o ven el castell i se'n va a la presó. I el tio, clar, el va haver de vendre allà a correcuita per molt menys el valor. O sigui, va comprar un castell, va gastar més en la reforma i a sobre el va haver de vendre. Fatal.
0: Quina mandra, què més, què més?
2: Quina mandra. Per calentar-lo, tot el castell...
5: No, tranquil,
0: això
5: no és com la Georgina.
0: Sí, radiadors. Aquí radiadors i xamanets. Vinga,
10: la factura de la calefacció.
5: No, és com la Georgina Rodríguez, que ella ja mira perquè tot estigui pla per haver de treure el pols a aquest home. N'ha tocat un davantalet a la seva vida, ja t'ho dic jo. També et dic, no ens hem d'anar a Hollywood per veure tots aquests desastres que fa ben poquet aquí, a la meva estimada Cerdanya. Volíem vam tenir un cas molt sonat amb la Shakira i el Piqué. L'any 2016 compren pues, una casa molt maca, la veritat, amb acabats de luxe, unes vistes panoràmiques espectaculars, pues, per disfrutar de l'esquí, de tot el postureig que comporta, no, pues, una família de molts diners a la neu. El tema és que un dia una senyora s'aixeca i veu que la marmelada hi ha ben poca i diu, home, jo no menjo marmelada. Potser la meva vida no és tan idíl·lica com em penso. I, pues, real, 2022 es divorcien i ara qui disfruta de la casa? El Piqué amb la de la marmelada. Pobre Shakira, que s'ha quedat composta i sense casa.
10: Perdona, allò de la marmelada.
0: Sense marmelada.
10: Allò de la marmelada va ser la casa de la Cerdanya?
5: No, va ser la d'aquí, era per fer una mica la broma.
10: Ah, val.
5: Dic, bueno, igual la va veure aquí Esplugues i va dir, escolta. Pues no, perdona, pujo, no, sí, allà,
0: i, igual a la Cerdanya hi havia un altre pot de marmelada.
10: Per això, dic, mai.
5: Que no t'extranyi. Menys mal que sempre queda algú intel·ligent, com és el meu estimat George Clooney, que aquest home sí que sap fer bones inversions.
10: I cafès, bons cafès també.
5: Clar, no, espera't, clar, aquest home va agafar el 2002, va obrir el mapa i va dir, aviam on la gent no té ni idea de quin país hi ha ubicat, on puc invertir. I se'n va anar al Lago di Como, que ara és molt sonat, però en aquell moment no el coneixia ni Déu. Va comprar una mansió, concretament Villa Oleandra, per 11 milions d'euros, que el 2002 ja eren molts diners. Clar, però aquell home, que és molt visionari, va dir, a veure, jo no només vindré aquí a disfrutar amb els meus amics, jo agafo i fico aquest puesto de moda mundial i vaig allà regenerant-me. I això va fer ara la seva casa... està valorada més de 100 milions, o sigui, ha fet un quasi per 10. Molt heavy. Clar, i aquest home surt a vendre el seu espresso sent conscient que cada matí és 10 milions més ric.
0: Doncs mira, la veïna de George Clooney, el seu fill el conec.
5: Pues a veure si ens convida.
0: En sèrio, eh?
5: Home, pues podria.
0: Que són d'una família que tenen una marca molt coneguda de cafè italià. I, ah, sí, sí, però tots són del mateix pal allà al llac aquest, eh? I
5: el que acabem... Cafeteros. Home, amb el George Clooney, que et sembla poc el que t'he contat?
0: Ah, ja està!
5: Ja està!
0: Quina il·lusió!
5: Quina il·lusió! Ah, per què he acabat?
0: No. Ah, vale. Quina il·lusió, que podem escoltar tot, home.
5: Ah, gràcies.
0: Potser ja ho farem demà.
10: Sí, farem potser sí, millor. Sí, sí, a més, demà també em va perfecte, per l'excusa, eh?
0: Sí?
10: Gairebé millor que avui tot, mira què et diré. Sí?
0: Doncs mira, demà ja farem l'estop.
2: Escolta'm, jo vull que parlàveu de si havia sortit el sol o no, quan vengueu pel matí,
0: sí?
2: Hi ha unes vistes de la Sagrada Família, aprofitant que vindrà el Papa, no sé si la setmana que veu l'altra,
10: sí?
2: Que han retirat les grues. O sigui, podeu fer fotos a la Sagrada Família.
0: Falta 5 dies.
2: Tots 5 dies, imagineu-vos. Teniu fotos des d'aquí a la Glòries cap a la Sagrada Família, que queden espectaculars.
0: Què?
14: Meravella. 7, arriba el 9. Del 9 al 11 està el Papa. 7 dies queden, no? Ho dic bé?
0: 7 dies a Barcelona.
14: 7 dies queden, has dit
10: que vingui a Barcelona, clar. Barcelona arriba el 9.
0: Però falten 5 perquè arribi a
10: Espanya.
0: A visita a Espanya.
5: Sí. Jo tinc unes ganes de veure el Papa.
0: En sèrio?
5: A mi m'encanta.
0: Molt bé, ho deixem aquí.
14: Molt bé, dit això.
0: Gràcies, Montse.
10: A tu, bon dia i bona sort.
0: Uri. Dit això, ja pleguem.
5: Gràcies,
0: Alba.
14: Gràcies, Amador.
0: Estic molt content i molt orgullós de tu, eh?
14: Gràcies.
5: Ole, ole.
0: Avui marxem volant, família. Adéu.

Hola, molt bon dia. Benvinguts al Cafè d'Idees d'aquest dimarts, dia 2 de juny. Feia molt de temps que especulàvem amb la possibilitat que el Partit Popular presentés una moció de censura i ahir Feijó va obrir-hi la porta clarament per primera vegada. Ho va fer amb una proposta acotada, ser escollit pel Congrés en un govern en solitari que tingui dos objectius: netejar les institucions, en paraules seves, i convocar eleccions de forma immediata. Avui, Feijó, serà la jornada del Cercle d'Economia i caldrà veure si l'operació de seducció a Junts i el PNB té nous capítols. Pedro Sánchez, mentrestant, ignora les possibilitats d'èxit d'aquesta maniobra, però el president, segur que té gravat que fa 8 anys també semblava impossible que la seva moció contra Rajoy tingués èxit. I el resultat ja tots el coneixem. Comencem.

0: Una moció de censura instrumental és el que ara ofereix Alberto Núñez Feijóo a Junts i PNB. El compromís és convocar eleccions immediates a canvi que donin suport a la moció contra Pedro Sánchez. Vox no entraria en aquest govern temporal. Lorena Amo, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. Aquesta és l'oferta del president del Partit Popular. Seria un govern que estaria vigent només fins a la celebració de les generals. Els populars són conscients del rebuig de Junts i PNB a una aliança amb Vox i per això busquen estratègies que els permetin salvar els vetos. Fons dels dos partits nacionalistes ja han dit que ara per ara no tenen sobre la taula una moció de censura.
2: La convocatòria electoral, diu Borja Sémper del PP, és una urgència democràtica i per Ignacio Garriga de Vox no entrar en un govern provisional no seria un problema.
3: Sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado.
4: No estamos ni en el posible gobierno que pueda salir de esa moción de censura porque lo único que queremos, que no es poco, es desalojar esta mafia.
2: Elisenda Alemany d'Esquerra i Podem exigeixen explicacions immediates. No volen esperar un mes a escoltar Pedro Sánchez.
5: Per què el silenci només fa que alimentar més i més dubtes.
2: Mentre Candela López dels Comuns i Montse Mínguez del PSOE defensen continuar amb la legislatura.
6: Sortir a dir que hi ha una persecució al govern és una cosa evident.
7: Los brazos no los vamos a bajar y que no nos van a doblegar porque España está mejor que nunca.
1: També la COE ha opinat sobre aquesta possible moció de censura instrumental. El seu president, Antonio Garamendi, defensa que les urnes poden ser una solució pel que considera és ara una situació vergonyosa.
8: Lo que no podemos es estar en esta situación bochornosa, yo diría, la palabra es bochornosa, que estamos viviendo el país y creo que los españoles, que las españolas no nos merecemos lo que se está viviendo. Unas elecciones podrían ser una solución también.
0: Doncs aquest matí, a la reunió anual del Cercle d'Economia, hi intervindrà Alberto Núñez Feijóo. Ahir ho va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui manté el tancament de files amb el govern de Pedro Sánchez.
9: Potser és precisament l'èxit dels governs de Catalunya i d'Espanya el que explica tantes coincidències en determinades agendes. Res ni ningú ens desviarà del nostre propòsit ni del nostre deure. Continuarem governant amb rigor.
1: Illa ha insinuat que els suposats casos de corrupció del PSOE són fruit d'una agenda judicial impulsada, diu, per tapar els èxits dels governs socialistes. En el marc del Cercle d'Economia, el president de la Generalitat ha anunciat un nou pla de col·laboració público-privada de 3.300 milions d'euros per a estructures estratègiques com les obres de l'L9 del metro. Illa ha defensat també els topalls del lloguer, una mesura que, per cert, ha criticat la presidenta del Cercle, Teresa García Milà.
0: I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també present al Cercle d'Economia, ha aprofitat la seva intervenció per assegurar que l'oficialitat del català a la Unió Europea serà una realitat, tot i els actuals impediments d'alguns països membres.
10: Parece normal que un Estado pueda utilizar el derecho de veto para defender un interés nacional. Sin embargo, siempre me ha repugnado cuando he visto un Estado que no lo utiliza porque haya un interés nacional en juego, sino lo utiliza simplemente para frenar, por ejemplo, con el catalán como lengua oficial en Europa, que es una cuestión de tiempo.
0: I un dia més hem de parlar de l'excomissari José Manuel Villarejo, que ha canviat de versió en ple judici de l'operació Kitchen, la presumpta operació policial orquestrada pel Ministeri d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy.
1: Villarejo diu que l'objectiu era espiar i trobar diners ocults de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Defensa que no buscaven proves que perjudiquessin el partit per destruir-les, com havia mantingut fins ara, sinó que creien que la documentació de Bárcenas podia comprometre la seguretat de l'Estat. A més, acusa directament l'expresident Mariano Rajoy d'aprofitar-se de la informació que anaven aconseguint.
11: Fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy. Aprovechó de esta operación oficial para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
1: També a l'Audiència Nacional, el jutge Santiago Pedraz ha imputat a l'alt càrrec de l'UDEF durant el govern del Partit Popular, José Manuel Catalán. L'acusen presumptament d'investigar il·legalment a Podemos. El magistrat ha acceptat la petició de Pablo Iglesias, que l'acusa de viatjar a Nova York l'any 2016 per a buscar proves falses contra el partit. Catalán i una funcionària de la policia hauran de declarar el 25 de juny.
0: A l'Audiència Provincial de Badajoz, Continua el judici a David Sánchez. El tribunal ha retirat un dels delictes pels que s'acusava el germà del president del govern perquè ha prescrit.
1: El germà de Pedro Sánchez no serà jutjat pel delicte d'acceptació de nomenament il·legal en considerar-lo prescrit. També s'han aixecat les acusacions contra l'exlíder del PSOE Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Ahir van declarar els primers testimonis, tres directors i exdirectors dels conservatoris de música de Badajoz. Coincideixen que David Sánchez sí que anava a treballar i complia amb la seva feina.
12: ¿He previsto hacer alguna declaración?
13: Chantaje ni siento nada por el estilo. Muchas gracias.
1: Res per l'estil. Aquestes són les paraules, les primeres paraules de Santos Cerdán després de ser imputat per presumptament liderar una trama de pagaments des del PSOE a l'Eire 10 per frenar causes judicials que afectessin el partit o l'entorn del president. El jutge Pedraz ha aixecat part del secret de sumari a l'espera de conèixer tot el contingut. Segons l'agència EFE, 10 hauria demanat anul·lar l'ordre d'entrada a Ferraz argumentant que es basa en informació personal que ella va demanar eliminar.
0: La Unió Europea fa un pas més per endurir la política migratòria. Acorda un reglament per agilitzar la deportació de migrants a centres de detenció fora del territori comunitari. Així, els 27 segueixen els passos de l'Itàlia de Meloni.
1: Roma va obrir la via amb el trasllat de migrants a Albània i ara el Consell de la Unió Europea i l'Eurocambra ho han inclòs en el reglament acordat per complementar el pacte de migració i asil. El text contempla mesures per augmentar i agilitzar el número d'expulsions, per exemple, poder castigar els països d'origen si es neguen a rebre les persones expulsades. Al reglament li queda la ratificació definitiva, però compta amb el suport de la majoria conservadora del Parlament i bona part dels 27 estats membres, entre els quals no hi ha Espanya.
0: Donald Trump pressiona Israel per salvar les negociacions de pau amb l'Iran. El president dels Estats Units assegura que s'han aturat temporalment els atacs al Líban després que l'escalada de Netanyahu hagi fet perillar la treva a l'Orient Mitjà.
1: De fet, Gemma, el règim dels ayatolàs havia amenaçat amb aixecar-se de la taula si Israel continuava intensificant l'ocupació del Líban i complia l'anunci d'atacar els suburbis de Beirut. Amb la treva a la corda fluixa i el petroli ja disparat, Trump parlava amb Netanyahu perquè fes marxa enrere i per primer cop un president dels Estats Units es comunicava indirectament amb Hezbollah. La milícia xiïta ha acceptat, segons Trump, no atacar Israel.
0: I el govern del Líban ha anunciat que els atacs queden congelats i que reprenen les negociacions amb Israel. Des de l'inici de l'ofensiva d'Israel, al Líban ja han mort més de 3.400 persones i 10.000 n'han resultat ferides.
1: En la reunió del Consell de Seguretat, la representant de les Nacions Unides ha acusat Israel de violar la sobirania del Líban per la presència de tropes israelianes al nord de la frontera i ha qualificat els enfrontaments de profundament alarmants.
0: L'unitat d'oncohematologia de la Vall d'Hebron estrena una nova àrea per fer més confortable l'estança de nens i adolescents amb càncer i ha ampliat també els espais dedicats a la investigació.
14: Sona la campana a l'Hospital Infantil Vall d'Hebron, senyal d'una alta mèdica. D'altres, com el Lucas, estan en ple tractament, però ara, amb la nova àrea d'oncohematologia infantil i adolescent, amb la seva família se senten gairebé com a casa.
15: Per mi és com estar amb la teva família, a gust.
16: I és un reforç positiu perquè pugui acabar la seva estança d'una manera més alegre.
14: Habitacions individuals pensades com a petits apartaments, atenció molt personalitzada i més espais comuns d'oci. Ho expliquen la supervisora Laura Gallego i l'oncòleg Lucas Montero.
17: El nostre objectiu és que no estiguin dintre però sense perdre la vida que tenien abans.
18: Estem en un moment de molts assajos clínics que estan arribant als pacients.
14: A la nova unitat d'assajos clínics n'hi ha 60 d'actius. Investigació i benestar emocional van de la mà buscant fer sonar de nou la desitjada campana.
0: Els rècords de calor dels darrers dies fan proliferar espècies com les paparres. Una picada normal no comporta risc, però poden transmetre la malaltia de Lyme, que sí pot tenir conseqüències greus.
2: Per la mida poden semblar inofensives, si la majoria ho són. Algunes paparres, però, estan infectades d'un bacteri i poden transmetre la malaltia del Lyme si ens piquen. En els primers estadis es tracta amb antibiòtic i sense conseqüències, però també pot ser discapacitant si es detecta tard.
19: perquè a mesura que passa el temps és possible que aquesta infecció deixi seqüeles per sempre.
2: Com a l'Anna i l'Helena, cap de les dues es va adonar de la picada. El diagnòstic va arribar mesos més tard.
20: Una fatiga crònica, dificultats respiratòries en la pràctica d'esport que he hagut de deixar de practicar al complet, sobretot un dolor que és molt invalidant i molt incapacitant.
21: Tinc molts problemes neurològics, és a dir, tinc pèrdues de memòria, pèrdues d'orientació, problemes auditius...
2: Malgrat que el Lyme a Catalunya és una malaltia molt poc freqüent, els especialistes aconsellen protegir-se en les activitats al bosc.
0: Doncs si les paparres preocupen, també els apicultors estan amoïnats per la proliferació de la vespa asiàtica. En volem parlar amb Josep Maria Clària, responsable nacional del sector apícola d'Unió de Pagesos. Senyor Clària, molt bon dia.
22: Hola, molt bon dia.
0: Les diferents associacions catalanes d'apicultors alerten d'un gran creixement de la població de la vespa asiàtica. A què es deu aquest augment i quins perills té?
22: Mira, és el que deies abans, hem tingut un hivern molt plujós i una primavera molt calorosa. Les vespes, la vespa velutina, això l'afavoreix i n'estem detectant moltes. Estem detectant moltes renyes que seran les fundadores dels nous nius que a la tardor estaran a tope de velutines i preveiem una tardor molt complicada.
0: Per què? Com els afecta? És a dir, com afecta aquesta espècie invasora?
22: Bueno, la vespa asiàtica s'alimenta bàsicament de velutina i d'abelles i d'altres insectes pol·linitzadors. I, bueno, insecte o abella que veu, insecte que caça.
1: Demanen que el govern actuï amb urgència i esteu parlant al respecte. No sé què li proposen.
22: A veure, és molt difícil controlar-la, però s'ha de fer un control integral amb diferents mesures. I estem parlant amb el Departament de Territori, que és l'encarregat de controlar les espècies invasores. Però ens està donant llargues i no hi ha manera que es fiqui a fer la feina.
1: Ens pot donar exemples o ens pot descriure com és aquesta abella i què hem de fer si ens la trobem?
22: A veure, és una abella poder el doble gran que la nostra abella de la mel, i si ens la trobem, vigilar, perquè la seva picada és perillosa. L'any passat, per exemple, a Galícia es van morir 3 persones per picada de vespa asiàtica.
0: Josep Maria Clària, responsable nacional del sector apícola d'Unió de Pagesos, gràcies. Anirem amb molt de compte. Gràcies per ser aquest matí al Cafè d'Idees. Bon dia.
22: Vale, bon dia a vosaltres.
0: I per afrontar els reptes mediambientals i per garantir una major presència als espais naturals, els agents rurals dupliquen els seus efectius. En els propers 4 anys passaran de 790 a 1.300 agents arreu de Catalunya.
1: D'aquesta manera es vol donar una resposta a l'augment d'activitat al bosc. El 2025 els anomenats guardians de la natura van incrementar les seves actuacions un 41% respecte l'any anterior, amb més de 200.000 intervencions. El pla inclou també noves bases a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, aquest estiu hi ha previst un dispositiu de seguretat especial en aquesta zona per l'eclipsi solar del 12 d'agost. Ho detalla Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
23: Parcs naturals, com pot ser Ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra de Llaveria, hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació, hi hagi capacitat d'aparcament, que hi hagi capacitat d'evacuació, que siguin zones segures.
0: Fa més de mig any que la crisi per la pesta porcina africana va esclatar, provocant restriccions d'accés al parc de Collserola, que a dia d'avui encara estan vigents. Els grans damnificats són els veïns i veïnes dels municipis més propers a l'epicentre del brot, com ara Sant Cugat del Vallès. Saludem el seu alcalde, Josep Maria Vallès. Molt bon dia, alcalde.
24: Molt bon dia, molt bon dia.
0: A dia d'avui els veïns de Sant Cugat encara no poden accedir al parc de Collserola. Quines implicacions té per la gent? Pels veïns.
24: És així. Penseu que diàriament, entre setmana, unes 5.000 persones de Sant Cugat doncs, accedeixen al Serra de Collserola. Penseu que el 40% del terme municipal de Sant Cugat és forestal, justament. No? I al cap de setmana ja és incalculable la quantitat de gent que abans, no ara, evidentment, doncs, que arriba a accedir per fer-hi moltes activitats, per passejar, per caminar, per córrer, per anar en bicicleta, activitats al final saludables. No? I aleshores, clar, com bé dèieu, ha passat ja més de mig any, i la gent ja està una mica cansada i preocupada, i més quan veus doncs, que es pot fer, es pot rodar una pel·lícula, i no dic que no es rodi, però que si som capaços de fer activitat econòmica o activitat cultural, perquè es tracta d'una pel·lícula, doncs també hem de ser capaços de buscar solucions alternatives. Jo tampoc dic d'obrir-ho completament, no?, perquè el parc, evidentment, és molt gran, però jo sí que li vaig fer al conseller un parell de propostes molt, molt concretes, no? Perquè al final em poso amb la pell de la ciutadania. Vull dir, al final no saps quan acabarà això, no? I és complicat tenir doncs, aquest bosc aquí al costat i no poder accedir de cap manera.
0: Quines propostes li va fer? Quines propostes li va fer el conseller?
24: Li vaig fer dues propostes molt, molt concretes. Li vaig enviar jo una carta el 20 de maig. Una, d'una banda, la més senzilla segurament, tenim un bosc urbà, el que diem el bosc de Volpelleres, que no té cap mena de continuïtat, no està a tocar a la Serra de Collserola en absolut. És un parc molt urbà, a prop del barri de Collserola i molt ben delimitat per ferrocarrils, per l'autopista, etc. No? Aquest parc té uns 15 quilòmetres on la gent doncs, també anava a passejar, a caminar, a córrer, a anar amb bicicleta. I aquesta seria, jo crec, una bona solució. I la segona proposta que li feia doncs, era estudiar el mateix parc bosc de la Serra de Collserola, com a mínim la zona més de prebosc, a l'entorn del Pi d'en Xandri i de la Masia de Torrenegre. És a dir, delimitar algun espai segur. Ja sé que això tampoc és fàcil, eh? Però al final també hem de buscar solucions i mirar també de buscar una sortida. No?
1: I alcalde, què li diu al conseller? Què li ha respost? No sé si li dona una data o quina és la situació del parc perquè això s'acabi.
24: El conseller em va enviar una carta, al cap d'una setmana també em va trucar per telèfon. Alcalde, parlem-ne, quedem, mirem a veure què podem fer. Amb la carta, ell em demana que li concreti les dues propostes. Dic, no, si ja te les he dit, les propostes són aquestes, no? Tenim el bosc de Volpelleres, el parc urbà, i també intentar obrir una part, delimitar una part segura del parc de Collserola, no? Aleshores, clar, jo vaig veure que ell, arran de la carta i tot això, doncs, va dir als mitjans de comunicació doncs, que estava obert a flexibilitzar la part de Collserola de Barcelona. Aleshores, jo és quan insisteixo encara més. Si som capaços d'obrir una part de Collserola, com a mínim obrim el bosc de Volpelleres, que és un parc urbà, insisteixo, que no està unit, que no té res a veure amb la Serra de Collserola. No? I si podem obrir una mica, doncs també el parc de Collserola millor. I vam quedar doncs, que em trobem

0: Abans, però, la selecció disputarà dos amistosos, el primer d'ells contra l'Iraq, a la Corunya, aquest dijous. Els de Luis de la Fuente continuen amb la seva preparació i avui faran la tercera sessió d'entrenament, tot quan hem sabut els dorsals que els jugadors lluiran al Mundial. Lamine Yamal, com és habitual, portarà el número 19, mentre que el 10 serà per Dani Olmo i Gavi recupera el 9. Un altre que torna, Eric García, que vestirà el 4 i que ha parlat del nivell de la selecció.
1: Creo que tenemos que saber que obviamente tenemos un gran equipo, grandes jugadores. Es cierto que hay también selecciones muy buenas con buenos jugadores, pero bueno, creo que si hacemos las cosas como las tenemos que hacer y estamos a nuestro nivel, pues tendremos muchas posibilidades.
2: I qui també pensa en el Mundial de Futbol, però del Brasil 2027, és la selecció femenina que ja s'entrena per preparar els dos decisius duels de classificació.
0: Sí, les de Sònia Bermúdez ja han fet el primer entrenament a Palma per preparar el decisiu partit de classificació contra Anglaterra. Si volen ser primeres de grup, hauran de guanyar les britàniques per una diferència de 2 gols. El partit es disputarà a l'estadi de Son Moix aquest divendres a les 9 i 4 dies més tard tancaran la fase de classificació a domicili contra Islàndia.
2: L'Igualada ha rebassat el factor pista al Barça en el play-off de semifinals pel títol. A la Hockey Lliga, els de la Noia van assaltar el Palau Blaugrana i es van imposar per 1-3 al segon partit. Ara tindran 2 enfrontaments seguits a les Comes per poder arribar a la final.
0: I un altre Barça, el de futbol sala, ja és a semifinals del play-off pel títol de Lliga en eliminar el Valdepeñas a quarts. Els blaugranes van haver de remuntar un 3-1 per anar al descans amb el partit igualat. Això, sumant el 4-3 a la represa, va fer que els blaugrana s'acabessin imposant 4-6 i guanyar el segon partit. Ara, els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar després que els madrilenys superessin el Cartagena.
2: I la plana cultural d'avui ens porta l'últim llibre de l'escriptora nord-americana Siri Husbett. Es titula Històries de fantasmes.
0: I és una carta d'amor i de comiat al que va ser el seu marit durant 43 anys, el també escriptor Paul Auster, que va morir fa 2 anys de càncer. El llibre és la crònica d'una pèrdua i de com transitar el dol. Husbett també relata els tràgics esdeveniments que la parella va haver d'afrontar els darrers anys.
3: When someone dies...
4: Quan algú mor, hi ha una part de nosaltres que no s'ho vol creure. És molt important sentir la mort com un procés final, real i biològic.
0: Sagrada Família, 100 anys després de Gaudí, és l'especial interactiu de Ràdio Televisió Espanyola per entendre per què aquest temple és únic. Les 3 façanes, la de la Basílica, Naixement, Passió i Glòria, donen nom als capítols del projecte d'aquesta casa que estaran disponibles també en castellà i en anglès a RTV Play.

0: I anem ja amb el temps. Sergi Lores, bon dia. Aquest dimarts arribaran alguns canvis?
1: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, avui començarem ja a trencar una miqueta aquesta monotonia de sol i de calor que hem tingut durant aquests últims dies i que ha estat protagonista dels últims dies del mes de maig. Un mes de maig de contrastos. El va començar en fresca, l'ha acabat, però, amb una calor de rècord, i això ha fet que el balanç hagi estat d'un mes més càlid de l'habitual a gran part de Catalunya, segons el balanç que fa el Meteocat. Pel que fa a precipitació, ha estat un maig molt irregular i només a l'extrem nord-est, cap a la Costa Brava, en alguns sectors del prelitoral central i cap a l'extrem sud i el Prepirineu han acabat amb un maig normal o fins i tot plujós. Doncs bé, sembla que la pluja podria tornar entre avui, però sobretot en dies posteriors, i és que finalment s'ha trencat aquest bloqueig anticiclònic que teníem cap al nord i centre d'Europa. Les altes pressions s'han retirat cap a l'Atlàntic i això permetrà l'aproximació de fronts i borrasques cap a casa nostra. El primer arribarà avui, amb aire fred en el que reactivarà la inestabilitat, sobretot durant la segona meitat del dia. De moment parlem d'un matí de sol enterbolit pel pas de núvols alts i mitjans, però ja abans del migdia creixeran nuvolades en àrees de la Pirineu que deixaran ja alguns primers ruixats, però serà sobretot durant la tarda quan els ruixats i les tempestes s'estendran per l'àrea pirinenca, sobretot cap al sector oriental de la serralada i cap a les comarques interiors de Girona. Compte, perquè aquí podrien descarregar amb intensitat i a

0: Avisos activats en aquest sentit, perquè es poden acumular 20 litres en només una hora i perquè aquestes poden anar acompanyades de calamars o també de pedra. En canvi, a la resta tindrem menys núvols, més estones de sol, només alguns núvols baixos cap a alguns sectors de la costa. El vent de ponent i mestral es reactivarà sobretot a partir del migdia cap al Pla de Lleida, també cap al sud, però sobretot ho farà la tramuntana de cara a aquest pròxim vespre i nit cap a l'Empordà, aixecant onades de fins a 3 metres d'alçada. Pel que fa a temperatures, a hores d'ara, ambient càlid, xafogós, la nit ha estat tropical cap a la costa, on no s'ha baixat dels 20 graus, també cap a alguns sectors de ponent, cap a l'interior també nit i matinada càlida, per damunt dels 15 a 19 graus, fins i tot també cap a alguns sectors del Prepirineu. Doncs bé, al migdia, el vent de mestral reescalfat les farà pujar cap al sud, en canvi la tramuntana les farà baixar ja cap al Pirineu i sobretot cap a les comarques del nord-est, amb màximes que es mouran entre els 26, 27 i 29 graus cap a la costa, que encara notable sensació de xafogor, a la resta màximes de 30-35 graus, les més altes cap a ponent i també cap a la Vall de l'Ebre, on un dia més fregarem aquests 35 graus i on gem un dia més parlarem d'aquests valors entre 3 i fins a 8 graus superiors als habituals.
1: Sergi, i els pròxims dies haurem d'estar pendents del cel?
0: Doncs sí, Gemma, perquè ja us avanço que arriben alguns canvis en forma de ruixats que aniran a més. Demà encara no, demà dimecres tornaran a ser més aviat aïllats i concentrats cap a les comarques interiors del nord-est de Catalunya, però sobretot serà dijous quan els ruixats i les tempestes podrien afectar moltes més comarques del Pirineu, del Prepirineu, comarques de Girona, també a les de Barcelona i puntualment a les del Camp de Tarragona i també cap a alguns sectors de l'Ebre, ruixats i tempestes que podrien aguantar ben bé fins a la matinada de divendres en alguns punts del litoral, prelitoral i cap a les comarques de la meitat est de Catalunya. En canvi, de cara al cap de setmana, els ruixats quedarien concentrats en àrees del Pirineu i del Prepirineu i ja serien de tarda associats a aquesta convectivitat típica d'aquesta època de l'any. I això per què? Doncs perquè durant aquests pròxims dies continuarem amb l'anticicló sobre l'Atlàntic i el pas d'un altre front que entre dijous i divendres es reactivarà la inestabilitat. Ara bé, tot plegat durarà ben poc perquè de cara al cap de setmana l'entrada novament d'aquesta dorsal anticiclònica ens deixarà un temps força més estable i només amb aquesta típica convectivitat de les tardes que us comentava en zones de la Pirineu. Canvis en l'atmosfera que també notarem en les temperatures i és que s'allunya la massa d'aire càlid durant aquests pròxims dies, n'arribarà una de més fresqueta que sobretot notarem entre dijous i divendres que farà baixar les temperatures, però insisteixo, no es feu gaire il·lusions perquè de cara al cap de setmana tornaria a pujar la temperatura amb l'arribada d'una nova massa d'aire càlid procedent de al nord d'Àfrica. Per tant, de cara a aquests pròxims dies, les temperatures màximes tendiran a baixar, tendiran a recular i, sobretot, aquesta refrescada, insisteixo, la notarem de cara a aquest divendres amb valors que amb prou feines passaran dels 25 a 30 graus durant el cap de setmana. El cert és que la calor tornaria a ser protagonista amb molts valors de 30 a 35 graus. Però vaja, divendres tindrem aquesta refrescada transitòria que ens deixarà temperatures en alguns dels casos entre 1 i fins a 3 o 4 graus inferiors a les habituals per l'època. I avui seguim de prop també el tifó Yang Mi, que durant aquestes últimes hores ha afectat les Filipines i de matinada també ha impactat cap al sud del Japó. Doncs bé, atenció als vents sostinguts i a les ratxes de vent molt fortes d'uns 130 km per hora en la seva trajectòria entre avui i demà, especialment cap a les costes del sud de l'illa Nipona. Però el més preocupant serà l'acumulació de pluja, perquè s'esperen acumulacions de més de 200 a 300 litres per metre quadrat. I mentre el Pacífic s'activa amb aquests sistemes de tifons, doncs cap a l'Atlàntic podria passar tot el contrari, perquè la NOAA ha publicat la seva previsió per aquesta temporada d'huracans a l'Atlàntic i destaca que hi ha un 55% de probabilitat que l'activitat sigui per sota del normal. El motiu principal és l'arribada del Niño, que frena la formació d'aquests ciclons i això, que les aigües de l'Atlàntic estaran més càlides i els helicis més febles del que és habitual. Tot i això, es preveuen d'entre 8 i 14 tempestes, amb nom de les quals entre 3 i 6 podrien convertir-se en huracans. Ara bé, cal saber que només cal una sola tempesta per causar un desastre. Així que, Gemma, cal tenir en compte que la preparació i l'alerta primerenca és clau per minimitzar els seus efectes.
1: Molt bé. Sergi, moltes gràcies. Les 8 i 19 minuts. Anem a la lectura de diaris. Sergi Molera, bon dia.
2: Bon dia.
1: Fent un cop d'ull dels diaris, ja veiem que la trobada anual del Cercle d'Economia és el que dediquen moltes portades, no?
2: Sí, és on està ara mateix centrada l'actualitat política, bàsicament perquè avui hi haurà Feijó en aquesta trobada anual del Cercle d'Economia i, per tant, en parla avui el Mundo en el seu titular de portada i ens diu que el líder del Partit Popular tornarà a parlar de la moció de censura des de Catalunya i destaca les paraules "no us conformeu amb el bloqueig". El líder popular, doncs, que visitarà aquesta èlit empresarial catalana i pressionarà Junts, diu el diari, destaquen també el malestar entre el cercle amb les mesures econòmiques socialistes, una afirmació que podríem dir que contradiu una mica la portada que trobem, per exemple, al Periódico, que ens destaca que el cercle crida a enfortir els serveis públics. En aquesta 41a edició de la reunió anual, la presidenta Teresa García Milà va apostar per millorar la productivitat mitjançant un model basat en la tecnologia i la innovació, i Illa, per la seva banda, va anunciar 3.300 milions per accelerar les infraestructures en 6 anys.
1: Doncs per explicar-nos en detall què passarà avui al Palau de Congressos de Catalunya, allà hi tenim el nostre company Vicenç Sanclemente. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Vicenç, els focus informatius avui posats doncs en aquest Palau de Congressos de Catalunya, sobretot perquè Feijó tornarà a insistir en aquesta moció de censura. Entre els assistents, qui se sentirà interpel·lat per aquest missatge, Vicenç?
3: Doncs bé, Feijó és la notícia de totes aquestes jornades, no? Es parla aquí d'autonomia estratègica europea, però de debò el que acaba passant sempre és què dirà el cap de l'oposició i també què dirà el president demà. Doncs bé, Feijó voldrà convèncer que és necessària una moció de censura i que aquest és el pas imprescindible per a convocar eleccions el més aviat possible. Qui són els receptors d'això? Doncs l'empresariat català i sobretot Junts. Ahir no hi eren ni Rull ni Turull, s'hi va venir el president Artur Mas. Però recordem que encara hi ha un tema pendent entre el govern actual i Junts, que és l'amnistia, que possibilitaria la tornada del president Puigdemont, no? I també s'ha d'estar pendent a què es traurà de la màniga de mà el president del govern, Pedro Sánchez. Recordem que l'any passat, quan aquí el gran tema era l'OPA entre el Banc de Sabadell i el Banc de Bilbao, el govern va treure la proposta de demanar més garanties per això, de posar més problemes en això. És a dir, hem d'estar molt pendents de què digui avui Feijó i què digui demà Pedro Sánchez.
4: De fet, Vicenç, sobre el govern de Pedro Sánchez es va veure obligat a parlar i Salvador Illa, tot i que va anar a fer anuncis sobre infraestructures, sembla que el cercle va cap a la vessant política. Què va dir a Illa? Com el va defensar?
3: A veure, sobretot jo destacaria que Illa va voler crear com un oasi, no? Destacar l'oasi català, no? Tant al començament com al final del seu discurs va explicar unes millores a l'Hospital de la Vall d'Hebró i va voler centrar-se en la millora d'infraestructures, que és quelcom que tant el Cercle com Foment del Treball demanen de cara a augmentar la productivitat a Catalunya, no? Com heu dit, va anunciar un pla d'infraestructures de 3.000 milions d'euros que començaria amb un immediat de 1.800 milions en col·laboració pública o privada i que, per exemple, abordaria que s'obrin per fi les estacions al mig de la línia 9 de metro Barcelona, però també va parlar d'un tramvia entre Reus i Tarragona, de l'estació ferroviària de Lleida, i fins i tot va anunciar que hi haurà una línia aèria directa entre Barcelona i Taipei. Però jo crec que va voler com elevar-se del que tothom estava pensant que és la situació a Madrid, no? I en un moment determinat va dir "ningú impedirà que seguim governant. Catalunya i Espanya van bé i tenim aquest compromís".
1: Molt bé, Vicenç. L'agenda d'avui, a banda de Feijó, qui més hi trobarem?
3: A veure, hi ha un tema molt important i és que ve el rei a donar un premi a l'economista Martin Wolf, del Financial Times. Martin Wolf, de família jueva, va treballar al Banc Mundial i ha estat un gran defensor en els darrers anys del keynesianisme, vol dir de la intervenció dels poders públics per eliminar les desigualtats en el capitalisme actual. No és gratuït això que ha organitzat el Cercle, perquè recordem que cada vegada hi ha més dirigents al Regne Unit que s'arrepenteixen del Brexit. I és com donar una mà a la gent del Regne Unit, no? I per fi a la tarda també hi ha una cosa molt novedosa i que no hauria de ser-ho, sembla, i és un debat entre tres presidents autonòmics, els presidents de les comunitats autònomes històriques de Catalunya, de Galícia, d'Euskadi, sobre el finançament autonòmic. Ahir la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, va destacar que no és normal que s'hagin passat tants anys sense aprovar un nou finançament autonòmic.
1: Molt bé, Vicenç Sanclemente, gràcies per aquesta informació en directe des del Palau de Congressos, al Cercle d'Economia. Després, en temps de tertúlia, tornarem amb tu. Gràcies, Vicenç. I seguim amb la lectura de diaris. No deixem la política, Sergi, perquè els diaris ens parlen de les cloaques del PSOE, això ho fa l'ABC.
2: Sí, la portada de l'ABC diu que el Partit Socialista hauria pagat les defenses d'Àvalos i Koldo directament. Per l'assessor explica al diari que haurien agafat un advocat investigat pel cas Leire i l'exministre diu que li van oferir pagar la seva defensa. A més, la imatge és per Antonio Hernando, secretari d'Estat de Telecomunicacions, i la seva possible connexió precisament amb Leire Díaz asseguren que es va reunir amb ella a la Moncloa quan ell formava part del gabinet de Pedro Sánchez.
4: I deixem de parlar de política per fer-nos ressò d'unes imatges que s'han fet molt viral en les darreres hores des d'ahir, que un policia doncs, a València empeny una mestra, no? amb una protesta, que allà també els docents estan en peu de guerra amb el govern, Sergi.
2: Sí, avui el Mundo ens explica que aquest policia que va cometre aquesta agressió, amb aquests vídeos que hem vist des de diferents angles, doncs li han obert un expedient disciplinari a la gent que va cometre aquesta agressió, just a més després que la delegada del govern, Pilar Bernabé, i el seu subdelegat hagin mantingut una reunió aquest dilluns amb els sindicats convocants d'aquesta vaga indefinida, que s'allarga ja des de fa 4 setmanes. Bernabé va qualificar d'inacceptable l'actuació d'aquest policia i va dir que es depurarien responsabilitats. Això no ha agradat gens als sindicats policials, que diuen que el que estava fent aquest agent era impedir que es tallés la carretera. Per tant, el defensen els sindicats policials.
1: La informació internacional és l'altre gran protagonista de les portades. Avui, l'Ara aposta per parlar de la situació a l'Orient Mitjà.
2: Sí, amb una imatge de la torre de l'Estàtua de la Llibertat pintada en una paret de Teheran, i ens diu que Trump promet a l'Iran el fre dels atacs d'Israel al Líban. Si anem a una notícia una mica més curiosa que hem trobat a La Vanguardia, ens explica que alguns supermercats japonesos estan començant a posar d'un sol color, sense color, en blanc i negre, alguns productes perquè els hi falta nafta a causa del tancament de l'estret d'Hormuz. Ho han fet les cadenes Donki i Family Mart, que han seguit l'estela del supermercat japonès Calbi, que distribueix ja 14 productes només en blanc i negre, entre ells les patates fregides que més es venen a Japó.
1: Que les patates fregides normalment tenen aquell color vermell, blau...
2: Sí, perquè cridi l'atenció.
1: I ara les venen
2: en blanc i negre perquè no tenen prou tinta i estan estalviant. Sí.
4: No deixem La Vanguardia perquè es fan en ressò del perfil del guanyador de la primera volta, això sí, a les eleccions de Colòmbia.
2: Sí, és Abelardo Espriella, que el defineixen com el tigre de Barranquilla. De fet, ell mateix s'ha posat aquest sobrenom de tigre de
4: Barranquilla. Això van amb peluixos, eh? Sí. Quan el van a veure van amb peluixos de tigres.
2: Sí, de fet, li ve d'un futbolista, que és Falcao, que li deien el tigre, que és un futbolista colombià, i ell s'ha posat el mateix sobrenom. És un advocat de 47 anys que abans havia defensat a famosos i a paramilitars i a futbolistes, i després va decidir que feia el salt a la política per enfrontar-se a Gustavo Petro. Ell vol, sobretot, té aquest lema de presó o mort per referir-se als narcotraficants i a les guerrilles de Colòmbia.
1: Ara parlem de la selectivitat exportada al país per les mesures anti-intel·ligència artificial que s'estan aplicant a les aules. De fet, a Catalunya en parlarem molt més la setmana que ve, que és quan es celebrarà la selectivitat. Sí. Però ho has trobat ja a alguns diaris.
2: Sí, avui al País ens porta en imatge de portada aquesta selectivitat que ha començat a Madrid, que avui començarà 14 comunitats més, i diaris com, per exemple, El Mundo, ens destaquen aquestes mesures anti-intel·ligència artificial. De fet, sembla pràcticament una pel·lícula d'espies, perquè sembla que han introduït una mena de walkie-talkies a les aules, que el que són com uns receptors de senyals que fan que detectin si els alumnes tenen el mòbil encès perquè no li dictin al xat GPT les preguntes i després reben la resposta. I fins i tot han detectat una mena de nano-orelleres per escoltar, perquè des de fora a l'aula se'ls hi pugui dictar les preguntes.
1: I a més, crec que ho controlaran de manera aleatòria. No tots aleatori. Els centres
2: de fet,
1: ho tindran, però si t'enganxen...
2: Sí.
4: Zero.
2: No és directament un zero. No, respecte a la presumpció d'innocència, els mestres diuen. Diu, ells marquen l'examen i després l'analitza un comitè veient si poden ser respostes d'intel·ligència artificial o no.
4: I si ets culpable...
2: L'alumne té capacitat d'al·legar. Per tant, hi ha certa negociació aquí.
4: Visita del Papa.
2: Visita del Papa.
4: Això ens passa com amb grans esdeveniments, eh? Sí. Que parlarem fins que arribi,
2: sí,
4: tota la setmana.
2: Sí. Va passar amb el concert de Bad Bunny i està passant amb la visita del Papa, eh? Portem tota la setmana parlant-ne. I és que ara han arribat els souvenirs. Parlàvem del Papa mòbil.
1: Quin dius?
2: I ara ja estan els souvenirs del Papa.
1: Em diverteix molt el moment souvenirs.
2: La Vanguardia avui ens els ensenya i ens diu que l'estrella és la tote bag. La tote bag del Papa, amb la cara de Lleó XIV i la Sagrada Família de fons, també hi ha figuretes, hi ha coixins, hi ha tasses del papa, per tant, qui ho vulgui...
1: Jo a casa, no, casa no puc tenir més tote bags.
2: No, ja.
1: No, és que no m'hi queben.
2: Que s'acaben convertint en un pongo, aquestes coses.
1: Sí,
2: s'ha de vigilar.
4: No, però és veritat que tots porten el lema de alzat la mirada i pots trobar vanus.
1: Alceu la mirada.
4: Sí, quan la gent vagi. Jo els he vist de moment en castellà.
1: Escolteu, Bad Bunny, que la Lorena no volia ni pronunciar perquè s'ha de Bad Bunny fins a la Coronilla. Però avui els diaris van plens d'articles que analitzen el fenomen de la casita, no?
2: Sí.
1: On hi veiem tota una desfilada de famosos,
2: sí.
1: I alguns ho critiquen.
2: Critiquen sobretot la part femenina d'aquesta casita, perquè hi hem anat veient aquesta desfilada de famosos i famoses, i s'ha generat molta polèmica per la selecció de cossos normatius que hi ha en aquesta casita. En parla avui El País, parlant d'un home que es diu Jeremy, o que també li diuen Jere, que és un dels encarregats d'anar per la pista i per la graderia d'ara mateix del Metropolitana, que és on està fent els concerts de Bad Bunny, i triar algunes dones molt joves perquè acompanyin els famosos en aquesta casita. El problema està que totes no superen una edat massa avançada, diguéssim, i cap d'elles... directament diu l'article que cap d'elles està gorda i, per tant, reclamen que alguna sigui diferent i que tingui un cos diferent que no sigui el cànon normatiu. De fet, es sorprenen que un artista tan reivindicatiu com Bad Bunny doncs, caigui en aquests prejudicis.
4: Ara saltem al punt de mira, també s'ha de dir.
2: Sí,
4: escolta,
2: clar.
4: Plana cultural. Les arts escèniques van viure ahir la gran nit dels Premis Max amb un escenari al Teatre Romà de Mèrida impressionant.
2: Sí.
4: I Catalunya, que va sortir bastant ben parada.
2: Molt, molt, molt. De fet, aquesta 29a edició va entregar el Premi a Millor Espectacle a l'obra 1936. La tercera fuga del Teatre Nacional va ser l'altra de les grans triomfadores, imposant-se en tres de les cinc candidatures a les quals optava, entre elles, per exemple, millor repartiment, millor autoria teatral, amb Victòria Spumberg i Albert Pijuan al capdavant, i també millor actor per Ton Vieira, empatada a tres guardons ja no, que ha guanyat el Premi Millor Espectacle de Dansa, i Los Nuestros s'ha imposat en la millor direcció d'escena i millor actriu pel paper de Mona Martínez.
1: Un minut passa de dos quarts de nou. Ràpidament, Sergi va a esports. Falten cinc dies per les eleccions al Real Madrid i Riquelme ja va posant noms sobre la taula.
2: Un nom molt gran dintre el madridisme, que és Raúl González, que el vol portar de director esportiu. Diu.
1: Uau.
2: Ell ja va anunciar que fitxaria Rodri, que és aquest migcampista del City, capità de la selecció, pilota d'or, doncs ara vol a Raúl, que és una mica, va marxar una mica malament del Madrid amb Florentino, per tant és una manera també d'atacar el seu rival a les eleccions.
1: I els diaris tots van amb el Mundial, eh?
4: Suposo.
2: Amb el Mundial, menys el Mundo Deportivo, que ens parla d'Anthony Gordon, i ens diu que és, ens posa un Gordon confidencial i ens explica una mica la vida d'aquest jugador anglès, del nou crac del Barça, que té inquietuds diverses, entre elles la boxa, els escacs o l'equitació, per exemple. Diu que és un gran lector i sobretot de psicologia esportiva i que és un obsessiu dels detalls i que vol ser el millor amb tot.
1: Molt bé, Sergi, gràcies. Queda el Lorena, perquè parlem, com no, de la visita del
4: doncs
1: papa.
4: Doncs va, em quedo.
1: Un minut i continuem.

0: Et ego Robertus Franciscus Cardinalis Prevos.
1: Habemus Papam.
2: Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
3: A nivel mundial tenemos que trabajar mucho más para promover mayor justicia, igualdad en el desarrollo de estos países de África para que no haya la necesidad de emigrar hacia España, etc. En todo caso, son seres humanos y tenemos que tratar a los seres humanos en un modo humanitario.
4: Artificial intelligence.
5: La intel·ligència artificial exigeix ser desarmada, alliberada de les lògiques que la converteixen en un instrument de dominació, exclusió o mort. No temeu a la IA, mantinguem sempre presents la qüestió humana.
2: Mai più la guerra!
6: Doncs dissabte el Papa Lleó XIV arriba a Espanya i no serà fins dimarts que ve, dia 9, Lorena, que arribarà a Barcelona. Amb quina agenda? A Catalunya.
7: Té tres dies per estar aquí. Els dos dies més importants són el 9 i el 10. Podríem dir que la visita es basa en dos eixos més importants. El dimarts, la vigília a l'Estadi Olímpic a les 8 del vespre i dimecres a 7:45 la missa a la Sagrada Família per la benedicció d'aquesta Torre de Jesús, que és pel que se'l va convidar, no? Però dimecres també farà altres actes, podríem dir, més petits, però no menys valiosos, com són la visita al centre penitenciari de Brians 2 i el de la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval.
6: Doncs el rector de la parròquia de Sant Agustí, avui està aquí amb nosaltres, és el Faustino Mlelwa. Miri que sí. Ho hem assajat, Faustino, bon dia.
8: Buenos días.
6: Buenos días, ¿cómo está?
8: Bien, muy bien.
6: ¿Con ganas ya de recibir al
8: sí,
6: Papa?
8: Sí, claro, con mucha ilusión.
6: ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a enseñar?
8: Bueno, yo para enseñar, bueno, no, pero viene por un programa especial. Por eso yo solo para dar la bienvenida. Y el programa que va a hablar el Papa, o que va a escuchar el Papa del Arzobispado, es que las obras sociales de la Iglesia que están haciendo aquí en Barcelona. Por eso yo personal como párroco, y no voy a enseñar algo en la parroquia, pero yo con mucha ilusión que llegue a mi parroquia. Y también para mí es un día muy especial. Como yo soy agustino, el Papa es agustino, pues llega a mi parroquia, la parroquia que está en este barrio de Raval, un barrio muy humilde, decimos. Pues yo contento que viene.
6: Pero veo que el objetivo de la trobada es reunirse con entidades que trabajan para mitigar el impacto de la pobreza. El sí. Papa muy interesado, por lo que vemos, en acercarse a los más desfavorecidos, a los más pobres.
8: Sí, somos misioneros y el Papa ha sido superior de los agustinos, 12 años, y ha visitado todo el mundo. Como misioneros nosotros estamos siempre con los necesitados, los que... humildes y eso todo, pues el Papa se interesa también en esto para ver las obras sociales que hacemos aquí en Barcelona. Y en San Agustín es un lugar donde desde antes que vivían y dormían ahí los de la calle, dormían en la iglesia, el padre Tony, de Orfeo, que era muy famoso para los que sufren en la calle, se dejaba dormir en la iglesia. Y cuando llegamos nosotros, un poquito, los que no duermen dentro, pero servimos a las personas y que con ropa, con comida. Tenemos un comedor, las monjas de Calcuta tienen un comedor muy cerca, bueno, las instalaciones de la parroquia. Cada día casi comen 400 personas, se dan comida.
7: Mohsen, le quería preguntar, porque cuando vienen visitas así, como la del Papa, también hay mucha seguridad, se intenta que esté todo bien, pero en el barrio del Raval, usted decía, ya no duermen dentro, pero duermen fuera. ¿El Papa podrá ver esa realidad de este barrio de Barcelona?
8: Bueno, como viene en la tarde, nadie está durmiendo. viene a las 4:30 que llega en la parroquia, pero no puede ver la realidad porque ya ahora hay mucha seguridad de ahora porque el policía está ahí asegurándose que sea muy seguro que el Papa que venga. Pero si vas ahí en la noche, claro, vas a ver la gente durmiendo ahí alrededor de la iglesia.
6: Claro, pero aunque no vea gente durmiendo, este tema del sensellarisme mm-hmm. és un dels problemes greus de la ciutat de Barcelona i potser el Papa podria acostar-s'hi. Mossèn, deixi'm que saludi també la Míriam Díez. Ella és la directora de l'Observatori Blanquerna, una companya periodista especialitzada en religió. Míriam, bon dia.
9: Bon dia.
6: Mira, estàvem dient que el Papa visitarà el Raval, visitarà també la presó de Can Brians, anirà a Carabanchel a Madrid, anirà a parlar amb immigrants que arriben amb pasteres. El gran missatge d'aquesta visita és la caritat, acostar-se a qui més ho necessita.
9: A veure, la caritat en llatí és l'amor, aquest és el Papa de l'amor, és el Papa de la unitat, és el Papa també dels pobres. Ell volia venir a l'estat espanyol perquè volia anar a Canàries i volia anar amb els immigrants. I tot l'altre s'ha anat construint a més a més. I està
6: el gran objectiu d'aquest viatge és...
9: Ell és el que volia.
6: Veure els immigrants a Canàries.
9: El que havia demanat. Evidentment, l'interès per Gaudí el tenia, sap perfectament qui era Gaudí, la importància de la Sagrada Família, i es vol fer present aquí i a la capital de l'estat espanyol, doncs hi havia d'anar també, i allà així serà. Però tenia aquest interès, i la mateixa encíclica que tothom ara està dient, que és de la intel·ligència artificial, hi ha moltíssimes pàgines en què està parlant dels exclosos, dels immigrants, dels descartats, del que estava dient també el pare Faustino, que aprofito per recordar que és el seu aniversari, o sigui que està de festa. Està de festa.
6: Pare Faustino, felicitats.
8: Muchas
6: és avui
8: gracias.
6: El seu aniversari. Doncs Míriam, gràcies per dir-nos-ho. Felicitats. No li preguntaré l'edat,
8: no.
6: Però és molt jove. Sembla molt jove. Però Míriam, fixa't que tots els gestos, totes les paraules de Lleó XIV seran analitzades mil·limètricament. Hi ha un moment, Lorena?
7: I és inèdit, que és quan va al Congrés. Ara ella deia la importància, no, Míriam, d'anar a Canàries, que ella el que vol és la immigració, no, i la injustícia vers aquestes persones. Tot l'altre són annexos que s'han anat construint, però el del Congrés és cosa seva. Anar allà i donar un discurs polític, un papa...
9: Jo no sé si és allò motu propio que ella ha decidit voler-hi anar, però certament se sentirà molt còmoda. Té ganes d'expressar com entén ell la política. Recordem que ho ha deixat escrit, que per ell la política és la manera més alta de la caritat. Ho entén així. En els polítics no els veu només com persones que gestionen el bé comú, sinó que estan cridades precisament a tenir-ho tot molt embolcallat, a no deixar ningú a les cantonades, a posar-se en primera línia, i els hi vol dir personalment. Jo no penso que serà un discurs sobre la polarització i sobre totes les divisions que també les farà servir, sinó que serà un discurs, m'imagino, fins i tot més positiu. M'imagino un discurs de dir, feu servir bé les paraules, teniu el do de la paraula, se us està donant la responsabilitat de la paraula, feu-la servir bé. També ens ho diu a nosaltres, els periodistes.
6: Sí. Clar, el problema, Míriam, és com s'interpretarà. És a dir, no sé si us preocupa que políticament després tot això es vulgui interpretar cadascun pel seu partit, per la seva ideologia. Això pot passar. El Papa no podem evitar pensar que ve en un moment políticament molt tens, com s'està vivint ara al nostre país. Per tant, tothom aprofitarà el discurs del Papa per portar-ho al seu terreny.
9: I el voldran capitalitzar. La primera bona notícia és que vol dir que el Papa té alguna cosa a dir com a líder moral en un món en què semblaria que un líder religiós no té res a dir. Per tant, que uns polítics el vulguin fer servir ja em sembla bé. O sigui, em faria molta llàstima que fos indiferent i que ningú li fes cas. Segona, evidentment que en molts discursos de l'esquerra hi ha gent que s'hi sentirà absolutament còmoda. En molts paràgrafs s'hi sentirà molt còmode i en alguns discursos més propis de la dreta n'hi haurà que diran ai que bé que s'hi està també aquí, no? Amb aquest papa. Perquè és aquesta combinació de moderació que seria una bona definició del que és el papa allò.
7: Però s'han anunciat absències ja en aquest discurs. Per exemple, Podemos ja ha dit que no hi assistirà. No sé si són coses que el Vaticà té en compte.
9: El Vaticà sempre estén la mà. O sigui, la maquinària diplomàtica del Vaticà es dedica a estendre la mà. Ho acataran diplomàticament, pensaran quina llàstima que no ens han donat una oportunitat de diàleg, de poder-nos expressar i de poder escoltar, perquè aquest també és el papa de l'escolta.
6: Pare Faustino, li haig de dir que s'està fent famós, eh? Ja ho ha notat, eh? El veiem a tots els diaris, va ser portada de La Vanguardia, li fan entrevistes, i no només perquè és el rector, com dèiem, de la parròquia de Sant Agustí, sinó que el pare Faustino va conèixer el papa fa molts anys a Tanzània. És el seu país, Tanzània. I era l'any 2003. Quin record té d'aquell missioner Robert Prevost que va anar a Tanzània?
8: Bueno, como superior general, tiene la misión de visitar todas las casas de los agustinos. Él ha sido como superior general 12 años en la orden de San Agustín y tenía esa responsabilidad de visitar. Pues el año 2003 nos tocó a nosotros en agosto. Fue a visitar ahí. Yo era un sacerdote joven.
6: Muy joven tenía que ser, ¿no?
8: Bueno, no muy joven, pero joven. Y el superior de Tanzania me apuntó a mí que sea su conductor y cuando visitando las casas de Tanzania. En aquella época teníamos solo 3 casas, pero muy apartadas, muy lejos, y casi 1000 kilómetros que tenía que viajar con él. Y desde Dar es Salaam, no es la capital ahora, es la ciudad más importante como Barcelona.
6: Oiga, pues 1000 kilómetros con el papá dan para hablar mucho, ¿eh?
8: Sí.
6: Cuénteme, ¿cómo es?
8: No, es el papá. Yo tenía miedo porque el padre general que viene, yo, una persona muy humilde, pequeña, y tenía miedo cómo voy a viajar tantas horas juntos y puede ser, va a ser muy aburrido. Pero no, es una persona muy simple, muy humilde, y se habla con todas las personas. Pues me he sentido un compañero del viaje.
7: Qué responsabilidad no saber entonces que estaba cuidando de un papa.
8: Sí, por eso ahora me siento que estaba cuidando al papa.
7: Y qué ilusión encontrarse tantos años después.
8: Bueno, lo encontré en Perú.
7: ¿Perú?
8: Sí,
7: ¿Perú?
8: Sí, en Perú. Me destelaron a Perú, en Iquitos, por el río Amazonas. Y un día había una toma de posesión de un obispo ahí por el río y muchos obispos del Perú estaban ahí y yo he visto a Robert.
6: Robert.
8: Robert Prevost, que es el Papa León XIV.
6: Cuando lo vea le llamará Robert. No.
8: No, ahora sí tengo que llamar su título, el Papa León.
6: Papa León.
7: Tengo una curiosidad. Sí, porque ¿en qué hablan con el Papa León XIV? ¿Usted habla castellano? Porque venía los veranos a Valladolid, inglés, latín, italiano.
8: No, nosotros cuando estamos en Tanzania hablamos en inglés. Pero yo, como yo, lo vi hablando español, yo también conocía un poquito de español, yo lo pregunté, ¿dónde aprendiste el castellano? Por eso me contó algo que ha vivido en Perú.
6: Sí, sí. Nacionalizado Perú, de hecho.
8: En Trujillo daba clases ahí al seminario. Sí. Antes que ha sido elegido general, estaba en el Perú. Me dijo, estaba en un país por allá en Latinoamérica, un país pequeño, se llama Perú. Yo pensaba pequeño, pero no es pequeño, es un país grande.
6: Doncs ja que hem posat sobre la taula el tema de l'idioma i de la llengua, Míriam, permetem que també parli de Catalunya, que s'ha creat una certa polèmica pel fet que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família es faci només en castellà. Et volia preguntar què en saps d'això i que aquestes decisions, qui les pren?
9: Aquestes decisions les pren qui organitza el viatge, per tant, Comitè Central, per tant, Madrid, evidentment amb implicació del cardenal Omella en aquest sentit i de tots els organitzadors d'aquí, però suposo que van decidir, doncs fem el Pare Nostre, que és el moment més coral a dintre de la Sagrada Família en què la comunitat s'expressarà i que es pugui sentir ben català, diria que també hi ha la primera lectura en català, i després la benedicció final, que és televisada internacional, doncs amb l'idioma en què el papa se sentirà potser més còmode, perquè és el seu. Jo crec que s'ha fet una polèmica una mica exagerada, perquè penso que el papa, anant a Montserrat, està demostrant un exquisit respecte per la cultura i la identitat catalanes, perquè tampoc tindria per què anar a Montserrat. És a dir, està posant moltes peces en el seu viatge que li resultarà, per una persona de més de 70 anys, d'una certa incomoditat. Seria molt més fàcil per ell, no?, haver fet serà de família. Mm. En canvi, Sant Agustí, no?, Brians. Montserrat, la catedral
7: també.
9: No?, amb els voluntaris també.
6: I he llegit que si li dona temps fins i tot vol beneir una capella de l'aeroport del Prat.
9: Sí, la capella,
6: perdona.
9: Home, s'ha d'entrar en aquella capella.
6: Sí, però és una capella que poca gent la coneix, molts cops està tancada, exacte.
9: Quan arribes, aquella que queda just a la rampa, i moltes vegades està tancada.
6: Per tant, si es produís aquesta benedicció, col·locaria la capella en el lloc que li toca, no? Que la gent conegués més que allà és un lloc on poden anar a resar quan estan de trànsit a l'aeroport del Prat, clar.
9: I entra molta gent que no és creient en aquella capella, perquè és un lloc molt agradable.
6: Doncs parlem d'això dels creients i no creients, perquè és una dada que volíem posar també sobre la taula.
7: Sí, perquè fa 15 anys es calculava que a Espanya hi havia un 72% de creients, ara ha baixat fins al 56. El Papa, en quin moment arriba, no?, a l'estat espanyol, quan també hi ha una mica d'auge dels joves pel que fa a la fe?
9: Pensem que el Papa, com a figura universal, ve a l'estat espanyol, que està a Europa. És a dir, ell ve a Europa. Per tant, sap que Europa està secularitzada, però també sap que a Europa estan passant alguns fenòmens interessants, sobretot a França, a Espanya està passant, a Anglaterra està passant, que hi ha una sèrie de gent jove que està començant a recuperar el seu interès per la religió. Això no vol dir que hi hagi grans xifres, és a dir, oblidem-nos de fa 100 anys. Però hi ha menys gent, una miqueta més convençuda, i això el Papa ho sap, i aquest fenomen li interessa, i de fet d'aquest fenomen en parla moltes vegades.
6: Menys gent, més convençuda, dius.
9: Exacte, seria una mica el que el Papa Benet havia dit, la minoria creativa. Ell parlava de els catòlics no seran les grans masses, el Papa actual no és tampoc un defensor d'estats confessionals. Ell vol el paper del cristianisme en les societats plurals, distingint absolutament del poder polític, cadascú té les seves competències, però ell creu que l'Església és un far que té alguna cosa a dir sobre la realitat i se sent interlocutor. I de fet ho és, ho estem veient, que està siguent una veu moralment vàlida en molts contextos en què hi ha gent que discrepa totalment del que pensi.
6: Per creients i per no creients, no?
7: Exacte.
6: Pare Faustino, jo li vull preguntar, vostè ha explicat alguna vegada que va decidir ser sacerdot després d'anar a l'Església quan tenia 10 anys. Recorda aquell moment en què vostè va anar a l'Església, va veure el mossèn i va dir: jo vull ser capellà, jo vull dedicar la meva vida a Jesucrist. Com fue ese momento?
8: ¿Me puede explicar un poco en castellano?
6: Sí, ¿cómo fue el momento en que usted decidió hacerse cura? Que creo que entró en una iglesia con 10 años.
8: Ah.
6: Y dijo, quiero dedicar mi vida a Dios. ¿Y qué le dijo su madre?
8: Ah, ok.
6: Ok.
8: Sí, nosotros en Tanzania, en aquella época, vivimos en la sabana, en la selva, y muy lejos de la ciudad, pero los benedictinos siempre se buscaba donde hay un poco de personas. Se habían hecho una capilla muy cerca, pero los pueblos y así las familias, vivimos en familias. Y nosotros niños casi no íbamos a la iglesia, quedamos en casa cuidando las cabras. Y luego un domingo yo no sabía que era domingo, casi no conocía los días. Y yo he visto mi madre y los vecinos se están poniéndose de guapos. Yo creo que hay algo, se van viajando. Pues yo he dicho, yo también voy con vosotros. Se iban a la iglesia. Pues y fui a la iglesia al ver la primera vez al sacerdote, que es un alemán que se llamaba Inocente, ya falleció. Pues ese sacerdote me impresionó mucho. No solo la manera como estaba, la manera como hablaba, cómo celebraba la misa. Me impresionó. Yo quería hacer. Pues hoy digo a mi madre, yo quiero ser como este.
6: Sí.
8: Yo quiero ser como este.
7: Pero ¿y tu madre qué te dijo?
8: Mi madre me dijo, no, es un trabajo de los blancos.
6: Porque ¿es un trabajo de los blancos?
8: Sí, porque mi madre nunca había visto un sacerdote negrito. Pues es un trabajo de los blancos, tú no puedes. Y luego me dijo, los sacerdotes han estudiado, ¿y tú? No, no hay escuela, no hay nada, no puedes. Por eso y me sentí mal, porque he dicho, ¿por qué? Si es una persona y yo soy una persona, ¿por qué no?
7: Mossèn, ara que parla de nens que volen, no, que són creients i creuen en la fe, adolescents que parlàvem abans, hay niños y jóvenes que entren en la parroquia ahora. Usted que está a pie de calle en contacto con ellos, ¿existe ese porcentaje del que estamos hablando?
8: Sí, aquí en San Agustín hay pocos niños, pero algunos vienen. Por ejemplo, acabamos de preparar la confirmación hace poco. 15 jóvenes se han recibido la confirmación. Uh-huh. En marzo ya había dado la primera comunión. Había 7 niños que recibieron la primera comunión. Muchos de ellos de 10 años, 11 años. Pues hay un poquito, lo poco uh-huh. que hay, pero vienen, sí.
6: Jo, hi ha un tema més ja per acabar, Míriam, que és la relació d'Espanya amb l'Església no està exempta de polèmiques. La més sonada, els casos d'abusos destapats. De moment, crec que no hi ha previst cap trobada amb les víctimes d'abusos.
9: Sobre,
6: que no?
9: Sobre el programa no hi és, però jo dubtaria molt que no es produís. És a dir, jo espero que aquesta trobada, segurament a porta tancada i de manera discreta, però es pugui produir. I si no es produeix, les víctimes m'imagino doncs, que es manifestaran. El Papa és molt contundent amb mm-hmm. aquesta qüestió. I no farà un pas enrere. És a dir, s'avergonyeix de que una estructura com l'Església hagi pogut ser un cau de depredació. I, per tant, no ho vol, ho vol evitar, vol posar-hi totes les mesures i està molt a prop de les víctimes. Per tant, jo m'imagino que encara que no ho tinguem ara, això passarà.
6: Padre Faustino, no sé si ha entendido que hablamos de los abusos cometidos por la Iglesia. Míriam se ha mostrado muy contundente, diciendo que aunque no está en el programa, debería producirse, aunque fuera puerta cerrada, un encuentro del Papa con asociaciones de víctimas de los abusos cometidos por la Iglesia. ¿Le parecería interesante que se produjera?
8: Bueno,
6: ¿cree que debe producirse?
8: Bueno, yo creo que sí. Creo que sí. Sería un programa bueno también porque existe esta una cosa muy mala y creo que también algunas personas aquí en Barcelona han pasado en esta situación. Y se podía, pero el Papa estará aquí muy poco tiempo, pero hay muchas cosas para ver, para hacer. Por eso, bueno, según el programa, pues puede ser, no han podido poner el programa esa para informar o para hablar con los de abusos.
6: El programa no hi és, però com deia la Míriam, diu ella, no tinc cap dubte de que això es produirà. El dubte és si ens n'assabentarem o no. Suposo que sí. No, Míriam?
9: Suposo que sí, perquè seria fins i tot una bona notícia per compartir i un precedent pels altres viatges.
6: Doncs la Míriam Díez és directora de l'Observatori Blanquerna, periodista especialitzada en religió. Jo t'agraeixo molt, Míriam, que hagis vingut, de veritat. I el mossèn Faustino, per molts anys, una altra vegada, felicidades, congratulations.
8: Muchas gracias.
6: És el dia de su cumpleaños i, además, usted va a recibir en su parroquia al Papa.
8: Sí, yo estoy muy contento que el Papa llegara a nuestra parroquia, la parroquia humilde, y pues me siento bien porque en aquel momento, en aquel punto, todo el mundo mirará a nuestra parroquia. Pero sí, muy contento.
6: Ya le he dicho, si se ha hecho famoso, se deben parar por la calle, por el Raval.
8: Claro, sí, Raval ahora va conocido en el mundo.
6: Gracias por acompañarnos. Vengo un minuto y continuemos con el análisis de la actualidad.
10: Podemos es estar en esta situación bochornosa, yo diría, la palabra es bochornosa, que estamos viendo el país y creo que los españoles, que las españolas no nos merecemos lo que se está viviendo.
11: Potser és precisament l'èxit dels governs de Catalunya i d'Espanya el que explica tantes coincidències en determinades agendes.
12: Me parece normal que un Estado pueda utilizar el derecho de veto para defender un interés nacional.
13: Siempre me ha repugnado cuando he visto un Estado que no lo utiliza porque haya un interés nacional en juego, sino lo utiliza simplemente para frenar, por ejemplo, con el catalán como lengua oficial en Europa, que es una cuestión de tiempo.
14: Fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy.
15: Aprovechó de esta operación oficial
14: para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
15: Creo que tenemos que saber que obviamente tenemos un gran equipo, grandes jugadores. Es cierto que hay también selecciones muy buenas con buenos jugadores, pero bueno, creo que si hacemos las cosas como las tenemos que hacer y estamos a nuestro nivel, pues tendremos muchas posibilidades.
6: Aquí, al Cafè d'Idees, ens acompanya una professora de Dret Constitucional de la UIC, la Montserrat Nebrera. Bon dia.
16: Bon dia.
6: Què tal? I la nostra companya periodista del País, Milagros Pérez Oliva. Bon dia. Estàveu, no sé si heu pogut escoltar, sí, que estàvem parlant de la visita del Papa. Queda una setmana. Parlant d'aquesta polèmica, Mila, de que parlarà en català a l'inici de la seva missa a la Sagrada Família, però un acte tan central i capdalt i simbòlic com la benedicció de la Torre de Jesús serà íntegrament en castellà.
16: Per el que s'ha filtrat de la litúrgia i del programa, el català serà bastant residual.
6: Uh-huh.
16: I jo crec que ell és un papa que és bastant sensible al tema de les identitats, etcètera, uh-huh, etcètera, i em sorprèn perquè sempre s'ha mostrat bastant obert a adaptar-se a les coses. Al final, tal com està ara, parlarà menys català que alguns dels papes que han fet visites anteriors, amb mm-hmm, la qual
6: cosa... Sí, tal com està ara, el català és molt residual.
16: Exacte.
6: Potser canviarà. Nebrera, parlant d'això...
17: Per evitar la polèmica, si ho hagués fet en llatí, ja hauríem acabat, no? És veritat que, clar, és la Sagrada Família, és l'obra de Gaudí, està a Catalunya...
16: Està a Catalunya.
17: Hi ha una sèrie de coses que fan pensar, home, poder una mica de protagonisme hagués estat bé. El que passa és que també pensem en la dimensió mediàtica que en general té tot el que fa referència al Vaticà i al Papa, els milions, centenars de milions de persones que ho senten en castellà, en fi, hi ha
16: raó, justificació... Però després va a Madrid i a Canàries, i parlarà castellà tot el temps.
17: Cert, però
6: bueno,
17: allò quedarà la foto de quan es va...
6: Sí.
17: És la catedral, l'última de les grans catedrals, l'última catedral, probablement, de les que s'han conegut. Diuen que potser també la primera de la nova fornada, mm-hmm, no ho acabo de veure, jo crec que és l'última gran catedral, i potser ha decidit, no sé si ell o el seu entorn, o la política, la diplomàcia vaticana, que havia de ser la llengua aquesta que té...
6: O la conferència episcopal, jo crec que ho deu decidir, la conferència episcopal. Bé, escolteu, la política migratòria és capdalt, central en el discurs d'aquest papa, del papa Lleó XIV. De fet, la Míriam Díaz, la periodista que ens ha acompanyat, ha dit que l'objectiu del viatge primer va ser anar a les Canàries a parlar amb immigrants, que aquest era l'objectiu, i a partir d'això han anat envoltant. Per això jo voldria comentar el que ha passat aquestes últimes hores, que és que la Unió Europea ha arribat a un acord per agilitzar la deportació de migrants a centres de detenció fora de la Unió. Li hem demanat al Bernat Hernández que ens en doni més detalls. Bernat, bon dia.
18: Bon dia, Gemma. És un acord provisional entre el Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu que té l'objectiu d'accelerar i augmentar el número de deportacions de migrants irregulars. El reglament contempla, com deies, aquests centres de detenció en tercers països poden ser, ja bé, a la destinació final o només una escala per a aquest procés de detenció. El requisit és que aquests tercers països respectin les normes internacionals dels drets humans i en quedin fora d'aquest procés els menors no acompanyats. Us sonarà aquesta fórmula perquè és la que ja va aprovar el govern de Giorgia Meloni a Itàlia quan va deportar a persones a través dels centres de detenció d'Albània. S'agafa, per tant, el relleu de la ultradreta italiana per fer aquest reglament que ha de complementar el pacte de migració i asil de la Unió Europea. Perquè entri en vigor cal primer que l'aprovi el Parlament Europeu, on hi ha una majoria absoluta del Partit Popular Europeu i l'extrema dreta que està previst i ja hi han votat a favor, i després l'ha d'aprovar el Consell de la Unió Europea, els 27 països membres. Allà també hi ha una majoria, no hi ha entre aquests països Espanya, però allà també hi ha una majoria que es preveu que aprovi aquest reglament que contempla els centres de detenció per accelerar i augmentar les deportacions cap a fora de la Unió Europea.
6: Gràcies, Bernat. Milagros, Montserrat, us sorprèn aquest enduriment en matèria migratòria o és una cosa que ja es veia venir, no? Això de crear aquests centres de deportació a tercers països per migrants rebutjats.
17: Es veia venir que havia de fer alguna cosa respecte de la política de frontera. Fa molt de temps que es diu de la Unió Europea que no acaba de definir de quina manera es tracta aquestes persones que venen en situació irregular. poder el que ha canviat és que han importat el model italià respecte de com es gestiona, que és, de fet és aquesta vergonya de deixar-los fora i ja t'apanyaràs, no? I, ja, i durant el temps s'ha de dir, és a dir, això és una mesura de caire administratiu durant el temps en què es decideix si aquestes persones tenen condició de refugiats i han d'entrar o
6: definitivament
17: són regulars i, per tant, són, no sé com, però repatriats a casa seva.
6: Sí,
17: no?
6: Sí.
16: Bueno, aquesta mesura d'externalitzar el que és la feina bruta, sí, el que no agrada, el, sí, que genera controvèrsia i incomoditat, no és més que una part, la part més simbòlica, perquè l'enduriment de la política no abarca només aquest efecte d'externalitzar les expulsions, sinó que implica endurir les condicions per poder tenir la condició de refugiat. Això s'està endurint moltíssim i, de fet, està baixant el nombre de persones acollides. Endurir també les condicions migratòries de l'agrupament familiar, etc, etc, amb l'objectiu de reduir el nombre d'arribades. El problema és que Europa té una frontera enorme. Les fronteres, si no hi poses un mur de 24 metres d'alçada, són poroses, però sobretot el que són més porosos són els aeroports. I, per tant, immigrants continuarà havent-hi. Però les xifres de Frontex en aquests moments no justifiquen, ni molt menys en relació a les xifres que vam tenir el 2015, 2016, 2017 i 2018, ara estem molt lluny d'aquella situació. I, per tant, no justificaria prendre aquestes mesures. El que passa que és que
6: de política migratòria, com dèiem, se'n parlarà i molt amb la visita del Papa. Clar. I quan vagi al Congrés, tothom estarà molt atent, m'imagino, al moment en el que parli de política migratòria. Perquè és o està a favor de la política migratòria del govern o la que defensa Vox i Partit Popular.
17: Clar, el que, fixa't, jo crec que en això passa una mica el que va passar respecte d'aquesta estranya polèmica amb Donald Trump, no? Que semblava que estaven parlant en el mateix tipus de llenguatge. I s'ha de recordar que, per el que fa referència al cristianisme, el César lo que és del César, a Dios lo que és de Dios, vol dir que, des del punt de vista del missatge que ha de donar evangèlic, que ha de donar l'Església, tots som persones amb la mateixa dignitat. Des del punt de vista de la gestió política d'un estat, està clar, verdad, que al Vaticà no hi caben d'immigrants. És a dir, que des del punt de vista de la gestió material de les coses, l'Estat té unes dinàmiques que probablement repugnen aquesta idea de que la dignitat humana està per sobre, però que l'Església no s'hi pot ficar, perquè en última instància se sap perfectament que tu has de controlar la teva frontera, si no la frontera perquè serveix.
6: Però li estàs dient al Papa que no es fiqui en aquest tema, Nebrera? Estic entenent això?
17: No, dic que probablement el missatge que donarà serà un missatge mal entès, perquè des del punt de vista de la política,
16: no, però el Papa,
17: aquestes coses són difícils de gestionar.
16: El Papa parla de la vessant humanitària. No és necessari tenir tancats els immigrants mentre esperen si són acceptats com a refugiats, d'una manera com si estiguessin, de fet, privats de llibertat i com si estiguessin en una presó. Això és un tracte degradant.
17: Però d'on te'ls tens?
16: D'una persona que, a lo millor, en teoria, al final, a lo millor, rep l'estatus de refugiat.
17: Però d'on te'ls tens? Si en comptes de 100.000 són un milió, d'on te'ls tens? El que vull dir és que, ei, que en el Vaticà no hi ha immigrants? Ei, que tu, per entrar al Vaticà, que és un estat, tu tens una política migratòria molt clara, que és que no entres i no tens un permís. Eh que sí?
16: Però
17: perquè, és un estat molt petit.
16: Però això no defensa, ningú defensa portes obertes totalment. Estàs plantejant una hipòtesi que no existeix.
17: No, sí, és home, per, i tant que existeix.
16: No, hi ha de portes obertes.
17: Que diuen, hi ha home, molts partits polítics
16: no,
17: que diuen que el dret a emigrar corresponentment té un dret a ser rebut en els estats que un vulgui. Això, hi ha molts partits polítics que ho diuen. Perquè, en el fons, aquest és el missatge que tots, des del punt de vista, diguem, humanitari, entendríem que té sentit. Però, des del punt de vista polític, això és molt fàcil de dir i molt difícil de gestionar. Perquè on poses a les persones que estan encara per decidir si són refugiats o són immigrants, sabent que els immigrants els repatriaràs, si pots.
6: Però hi ha un tema molt més concret, Nebrera, com és el procés de regularització extraordinari que hi ha hagut al nostre país. El Papa s'hi ha mostrat favorable i, en canvi, hi ha grups que són molt contraris. I això no és gent que ha de venir, són gent que viuen amb nosaltres.
17: És veritat, i que és molt difícil.
6: I la majoria treballen ja amb nosaltres.
17: I tant.
6: Escolteu, la notícia més destacada de les últimes hores és aquest oferiment de Feijóo d'encapçalar una moció de censura instrumental amb l'únic objectiu, diu, de convocar eleccions. Anem a Madrid amb el Rodolfo Irao. Rodolfo, bon dia.
19: Buen día, Gemma.
6: Buen día. El tema de la moción de censura lleva años sobrevolando, o meses, perdón, lleva meses sobrevolando, pero ayer Núñez Feijóo lo concretó de una manera ya muy clara, ¿no? Muy claro con Junts, con PNV. ¿Tú crees que esta vez puede tener más efecto?
19: A corto plazo no, pero es verdad que evidentemente Feijóo dijo esto ayer porque hoy va a Barcelona, porque va a estar en el Cercle de Economía, porque creen que el empresariado catalán puede ser el más sensible a la hora de querer cambiar el gobierno y entrar en una nueva dinámica con presupuestos, un cambio, digamos, de situación y desbloqueo en la política española. Y por lo tanto ayer Feijóo lo que hizo es, bueno, pues oficializar esta oferta hacia el PNV y hacia Junts, y hoy en esa reunión ahí en Barcelona, pues lo que va a hacer es insistirle a los empresarios que le echen una mano a ver si convence a Puigdemont de que esto salga adelante. Yo creo que es simplemente ir subiendo la presión a la espera de nuevos acontecimientos judiciales, a la espera de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, a la espera del sumario del caso Leire, a la espera de la sentencia, todo el mundo da por hecho que condenatoria, de Ábalos en el Supremo, y vamos a ver cómo se va subiendo esa marea. Ya seguramente hacia el mes de septiembre veremos cómo se vuelve de vacaciones, y Feijóo lo que hace es dejar esta oferta y que sea Junts y el PNV el que tenga dificultades de seguir diciendo que no van a hacer nada para que haya convocatoria electoral.
6: Rodolfo, de moment la reacció de Junts i PNV quina ha estat?
19: Bueno, de momento se mantienen como estaba. El PNV, de hecho, dijo, bueno, ya hemos hablado de esto, ya lo dijo nuestro presidente. El PNV tiene una posición muy difícil, ya sabéis, porque, claro, gobierna en Euskadi con los socialistas y, por lo tanto, cualquier movimiento que supusiera el fin del gobierno de Pedro Sánchez tendría seguramente una consecuencia inmediata en su situación en el País Vasco. Y Junts lo que insinúa, porque tampoco públicamente lo dicen mucho, es que podrían empezar a pensar esto si no fuera Feijóo el candidato en esa moción de censura. Si hubiera un candidato, digamos, entre comillas, independiente, que se ocupara simplemente de convocar elecciones. Esta es una opción muy difícil porque hay que crear un gobierno. Esto no es solo que te elijan en la moción de censura y ya convocar elecciones. Esto tiene un proceso, puede ser 1, 2, 3 meses. Y bueno, esta solución es muy complicada y además políticamente para el PP sería un poco extraño.

0: Sí, sí.
1: Perquè parlarà Feijó, Pradales, el Lendakari parlarà a la tarda. S'ha de veure què contesta el PNB.
0: El PNB ja havia dit que de cap manera. És a dir, no crec que canviï de la nit al dia el PNB, perquè el PNB ja va dir, quan va canviar la posició, que va ser per demanar que hi hagués eleccions perquè la legislatura està esgotada, ja va dir, però no recolzarem una moció de censura.
1: Amb la presència de Vox.
0: Del PP i Vox, però és que no hi ha moció de censura.
1: Jo crec que és la presència de Vox, no? El que és radioactiu.
2: Però canvis d'opinió del PNB n'hem vist uns quants, eh? O sigui que
1: si
2: hem de refiar-nos de canvis d'opinió...
1: Rodolfo, y mientras tanto, bueno, pues ayer el juez Pedraz levantó de forma parcial el secreto del sumario Leire. ¿Alguna novedad? ¿Cuándo podemos empezar a conocer más informaciones?
3: En el mismo auto en el que se comunicaba esto se decía que iba a tardar 3 o 4 días. O sea que, bueno, miércoles, jueves se irá conociendo parte de ese sumario. Vamos a ver qué novedades hay. Yo creo que el juez Pedraz en el auto ya ha colocado, digamos, los grandes titulares. Puede haber detalles que tendrán importancia, pero, digamos, lo mollar del asunto ya estaba en el auto del otro día, con los registros, con las imputaciones... Y bueno, puede haber detalles, no digo que no sean interesantes, pero digamos que lo fuerte ya se conocía. A partir de aquí habrá que esperar a que empiecen a pasar y a tomar y a declarar los imputados en este caso, que también va a llevar mucho tiempo porque los casos de la Audiencia Nacional ya sabéis que van para largo.
1: Nebrera.
2: Sí. Sí. Claro, aquest és el principal problema que té l'Audiència Nacional, que de vegades es diu, com és que va... tan lent. Doncs l'Audiència Nacional, primer, que té una dinàmica processal més complexa des de molts punts de vista, però sobretot que està col·lapsada. I que, per tant, ara estem veient com estan acabant casos que venen de fa 15 anys. En tots els casos, segurament podríem dir que la justícia no fa la feina que hauria de fer i, per tant, és poc justícia. Però el cas és que està així i que els recursos que té són els que té i que les instruccions de certes causes, que és el que porta, és a dir, l'Audiència Nacional porta causes que en general són d'una enorme complexitat, perquè o bé abarquen més d'una comunitat autònoma o tenen en si, d'alguna manera, tan relacionades amb un crim organitzat o alguna cosa molt complexa. I això no és fàcil d'esbrinar, perquè per qualsevol de nosaltres mirar-ho seria, bueno, exactament què és el que ha passat? Bueno, doncs mirar allà dintre de tot allò... Instruir sí. Totes aquestes causes és complicat.
0: Ahir Pedro Sánchez a l'executiva es va queixar de la diferent vara de mesurar o la diferent ritme en les investigacions segons les causes afecten al PSOE o afecten altres. Ara mateix estem assistint al judici de la Kitchen i pràcticament està passant desapercebut perquè hi ha més novetats. No, ha sortit bastants articles darrerament interessants des del meu punt de vista que alerten com el sistema que tenim en aquests moments, amb aquests autos, que particularment el del jutge Pedraz, és un auto que dona pràcticament, o sigui, fa més èmfasis en la presumpció de culpabilitat que en respectar la presumpció d'innocència. Amb la qual cosa, només la reproducció de l'auto ja és una... diríem, una declaració de suposada culpabilitat de Zapatero, de Leire, de qui vulguis, no? I llavors ara està sortint bastantes crítiques, no només a com es redacten els actes, sinó també com els mitjans de comunicació estem informant d'aquestes causes. Perquè, clar, reproduint l'auto, hauries de posar supuesto cada dos línies, diríem, no? Com que no ho fem, adoptem el punt de vista del jutge instructor donant per fet que són proves allò que només són indicis que s'han d'investigar.
1: ¿Quieres añadir algo, Rodolfo, a lo que dice Milagros?
3: Bueno, yo creo que efectivamente, claro, el juez en esta etapa de instrucción lo que tiene son los informes. En un caso algunos de la UDEF, en otros de la UCO, y lo que hace es efectivamente, fundamentalmente, reproducir los informes o las conclusiones que se sacan de esos informes. Es verdad que ha habido informes que incluían algunos aspectos que finalmente no era como decía la UDEF o como decía la UCO. Yo creo que esto ha pasado históricamente y yo creo que históricamente también, y me acuerdo bien del caso Gürtel, los autos del caso Gürtel casi siempre recogían también los informes, en aquel caso era más de la UDEF. Sí. Y bueno, esto ha ocurrido siempre, lo que pasa que ahora hay el tal acumulación que sí da la impresión de que cada semana... Ya tenemos una condena, ¿no? Con el auto ya tenemos una condena. A mí me llamó mucho la atención el auto del caso Zapatero, porque es verdad que el juez, en este caso Calama, que nadie pone en entredicho, y por supuesto yo tampoco, pero insistía en el auto y sobre todo en las primeras 20 páginas del auto, 5, 6, 7 veces, en señalar a José Luis Rodríguez Zapatero como el vértice, como el responsable. O sea, era llamativo, a mí me resultó llamativo cómo lo colocaba y repetía esta frase varias veces. Pero bueno, se supone que el juez ha llegado a esa conclusión e insiste en ella a raíz de todas las investigaciones que han ido haciendo hasta ahora, efectivamente, sobre todo la UDEF o la UCO. Ayer me pareció un poquito grave, lo tengo que decir, que el partido del gobierno diga que la UCO hace informes para unos y para otros. Hombre, la UCO depende del Ministerio del Interior. Con esa declaración que hace el PSOE y que entiendo que el propio presidente avala, Pedro Sánchez, el que tendría que salir hoy del gobierno inmediatamente sería el ministro Marlaska.
0: No, yo creo que después la portavoz del PSOE precisó, después de la ejecutiva, va a precisar, per exemple, com en el cas de Begoña Gómez hi ha dos informes de la UCO i fa un any que estem esperant el del nòvio d'Ayuso, per exemple, no? Se referia més a aquest tipus de coses.
1: Perquè uns anaven tan ràpid que hi havia dues velocitats.
3: Ja,
1: això és el que en definitiva
3: però,
1: es va dir ahir.
3: Ja, que depèn, ja, però està ponent en qüestió, està ponent en qüestió el treball de la UCO, que depèn del ministro de Marlaska. Tot és un poquit absurdo, la veritat.
0: Però, Rodolfo, no cal ser massa purista per veure que les intervencions de la UCO, sobretot aquí a Catalunya, tenim molta experiència de veure que molts dels informes de la UCO, alguns d'ells, han sigut absolutament, en alguns casos, fallits, falsos, al final. Hem tingut...
2: Bueno, però ara es purgarà, sí. Per exemple, bueno,
0: eso, ara mateix fue... i de fet, ahir mateix Pedraz va imputar a un jefe de la UCO per fer informes falsos.
1: Per fer informes falsos de Podemos.
2: Per tant, cadascú ha d'assumir la seva responsabilitat.
3: Ya hace unos cuantos años, sí, sí.
1: 10 años.
3: Efectivamente, pero si hay esos informes falsos, o se acaban descubriendo falsos, es el ministro y el que tiene responsable de la Guardia Civil el que tiene que tomar medidas.
0: Claro, pero le podemos...
3: Esto de quejarse del árbitro, pues hombre, ya, yo creo bueno, que...
1: En definitiva...
3: Porque no está bien que el partido del gobierno se queje constantemente de la justicia y de los que actúan como policía judicial, que es lo que hace la UCO y la UDEF.
1: Rodolfo...
3: Yo creo que esto no lleva a ningún lado.
1: Ahir parlàvem aquí en aquest programa amb el jutge Jesús Villegas i ell deia que havíem de diferenciar els casos més estructurals que afecten a... el PSOE, casos Leire, Zapatero, dels que són més ocasionals o anecdòtics pel que fa a la família del president. Un ja l'heu citat, Begoña Gómez, investigada pel jutge Peinado, i l'altre, el germà del president, que ahir va tenir bones notícies, Rodolfo. Es van anul·lar algun dels càrrecs i els testimonis també van dir que, vaja, que creien que el germà havia... anava a treballar. Descartaron que fuera un enchufe. Esto por lo que respecta a los testimonios de ayer.
3: Sí, sí, la jornada de ayer yo creo que fue positiva para David Sánchez y para las defensas del caso. Por un lado, le retiró a David Sánchez la acusación de aceptar un nombramiento ilegal porque ya está prescrito. Y en segundo lugar, porque varios de los testigos que habían señalado durante la instrucción que, bueno, que ellos creían que estaba todo decidido, que desde el principio se habló de que esto iba a ser para el hermano, el hermanísimo. Ayer, digamos, dieron un paso atrás y dijeron que, bueno, que rumores como siempre hay, pero que ellos no tenían información concreta, que no se acuerdan bien por qué decían aquellas cosas. Bueno, se vino un poco abajo la declaración de los testigos de ayer. Y vamos a ver qué pasa hoy, porque hoy declara una de las personas que se presentó a ese puesto y que asegura que él, cuando le hicieron la entrevista, prácticamente no le preguntaron nada y ella estaba ya convencida en ese momento de que el puesto era para el hermano del presidente.
1: Bueno, Rodolfo, y una cosa
3: más. Cosas ya veremos cómo acaban.
1: El juicio de la Kitchen, que decía Milagros, diu, prácticamente no se'n parla, y ahí va a ser un día intens en el judici, amb l'excomissari Villarejo, que va disparar sense filtres en totes direccions. Va dir això.
4: Señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial y correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo. Fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy, que hubo una reunión con el señor San Roldán, con el señor presidente del Partido Popular, entonces el gobierno, y con el rey emérito, donde deciden destruirme porque yo era un testigo molesto.
1: ¿Qué valor le das a estas declaraciones? Señalando a Rajoy, por trincar información del operativo policial que trataba de tapar las pruebas que tenía Bárcenas del caso Gürtel.
3: Sí, que añadió además que es Rajoy el más listo, que todo lo solucionaba con un cardú, ¿no? Con un whisky en la mano. Estas imágenes que hace Villarejo. Bueno, ayer metió al rey emérito, el tráfico de armas, bueno, y sobre todo siempre con la idea de que querían acabar con él. Estas declaraciones de Villarejo, que sin duda, oye, en el fondo, en este caso Kitchen, todos sabemos que si esto se montó y cómo se montó, no puede ser, sin que el presidente del gobierno lo supiera, que era el más interesado en acabar con las pruebas que pudiera tener Bárcenas. Pero claro, una cosa es esta y otra, las teorías que deja caer Villarejo sin ningún tipo de prueba, porque decir que hubo esa reunión entre San Roldán, Rajoy y el rey emérito, pues vete tú a probarlo ahora. O decir que todo fue por tráfico de armas. Bueno, yo creo que además Villarejo lo que hizo también es intentar justificar la operación en que lo que estaban buscando era el dinero que tenía Bárcenas fuera, que era una investigación legal que Rajoy, solo Rajoy, utilizó para conseguir tapar las pruebas que pudiera incriminarle. Yo creo que de fondo todo el mundo tenemos claro que este asunto, que es un asunto gravísimo que ocurrió en la etapa del gobierno de Rajoy, no se pudo hacer sin Rajoy. Es verdad, como dice Mila, que está quedando en segundo plano por la acumulación de casos. Y ahí es donde, bueno, pues seguramente también podríamos hablar de que algunos de los casos se han colocado justo para que el caso Kitchen no tenga tanta relevancia. Pero bueno, efectivamente hay tanto asunto pendiente que no hay días en el calendario para todo.
1: Oye, Rodolfo, un asunto que puede parecer menor, pero para mí no lo es. Estamos a mes de junio y la planta de Navidad, la Ponsetia, veo que te sigue viviendo en casa.
2: Y a mí.
1: ¿A tú también?
2: A mí también.
3: ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿No la vas a sacrificar?
1: Preciosa. ¿Cómo te dura
3: tanto? No la vas a sacrificar.
2: Sabe aprovechar todo.
3: Ya sabéis que soy de Vigo. Yo, como Abel Caballero, aquí en casa es Navidad todo el año. O sea, las luces lecen el techo y la planta.
2: ¡Qué suerte!
1: Muy bien, muy bien. Pues cuídala. Dice Nebrera que también la tiene aún.
2: Pues sí, yo no sé. Cada año lo intento y nunca lo consigo.
1: Yo nunca lo consigo. Yo no me llevo con eso. A mí no me arriba el mes de febrer.
2: No, yo no aconsegueixo mai tampoc. Però no, amb aquesta vermelló, no, de cap manera. La meva està tota verda i està una mica allà com en stand-by, esperant que arribe una otra vagada a Nadal.
3: Yo creo que este año me llega a diciembre. Sí, ya no hay que comprar otra.
2: Ya no hay que comprar más.
1: Yo creo que te llega a las próximas elecciones generales.
3: Seguro.
1: Rodolfo, gracias. Un pató.
3: Un beso, chao.
1: Venga, anem al resum de l'actualitat amb la Lorena Amo. Lorena, hola de nou.
5: Hola, Gemma. Abans ho avançava, reacció a Junts després que ahir el líder del PP, Núñez Feijóo, els interpel·lés a donar suport a una moció de censura instrumental per un govern sense Vox que convocaria eleccions. Jordi Turull insta Feijóo a reunir-se amb Puigdemont. El secretari general de Junts ho ha dit a Catalunya Ràdio.
6: Si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta a Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, perquè hi ha una altra normalitat democràtica que patim doncs, a Catalunya i especialment a Junts per Catalunya, i és que tenim gent a l'exili.
5: Doncs caldrà esperar a 11:15 per saber què respon a aquesta proposta el president del Partit Popular, que aquest matí és a Barcelona. Núñez Feijóo intervé al Cercle d'Economia i a la tarda ho farà Imanol Pradales, l'endecari. El seu partit, molt crític amb Sánchez per no convocar eleccions, també és un dels que està interpel·lat pel líder popular per donar-los suport a una possible moció de censura instrumental. La jornada del Cercle d'avui està presidida pel rei Felip VI. I la geopolítica segueix marcant el preu del petroli. L'acord entre els Estats Units i l'Iran trontolla i això té conseqüències directes sobre el preu del cru. El barril de Brent, el de referència a Europa, s'acosta avui als $94 a mitja tarda després de l'ultimàtum de l'Iran. Es va disparar un 7%. I acabem amb una dada positiva, la de l'atur. Catalunya torna a superar el rècord històric d'ocupats i ja frega els 4 milions d'afiliats al maig. L'atur es redueix en gairebé 100.000 desocupats i arriba a un total de 307.000 persones, el valor més baix en 18 anys. I amb aquesta bona notícia, Gemma, nosaltres ens acomiadem. Més actualitat a partir de les 10.
1: Gràcies, Lorena. En punt 9:45. Escolteu, els metges han iniciat la campanya Ni un minut més. Diuen que deixen de fer hores extres i també tota activitat voluntària fora de la jornada laboral. És una protesta que, evidentment, ha posat a prova un sistema que, segons el Sindicat Metges de Catalunya, depèn del sobreesforç dels professionals. Hem convidat Alfredo García, és director del Servei Català de Salut. Senyor García, bon dia.
7: Hola,
1: benvingut.
7: Bon dia. Gràcies.
1: Ahir va estar el primer dia de la campanya Ni un minut més. Quin seguiment està tenint? Quina afectació real pot tenir als hospitals?
7: Bueno, aquesta campanya Ni un minut més és una mesura, efectivament, que respon a intentar aconseguir les reivindicacions que defensen els metges des de fa ja bastants mesos. No? Aquestes reivindicacions, des del Departament de Salut, respectem la legitimitat d'aquestes reivindicacions i les comprenem, però jo crec que voldríem aclarir que dins d'aquestes reivindicacions tenim una mica una barreja de coses diferents. No? Hi ha algunes reivindicacions que estan ubicades en un àmbit competencial diferent a la Generalitat de Catalunya. Estan ubicades en determinats ministeris. No?
1: I per què tant, vol dir, per exemple? Posi'm un exemple.
7: Ara posaré algun exemple. I, per tant, aquestes reivindicacions des de la Generalitat o des de els diferents òrgans de la Generalitat no les podem abordar. Per exemple, demanen un estatuto marco propi, tot això recau en el ministeri, demanen també tenir accés a una jubilació anticipada, com tenen altres professions, també això recau en determinats ministeris. Demanen també, per exemple, modificar l'estructura de les categories professionals de la funció pública i, en concret, de la sanitat, i, per tant, també això recau en determinats ministeris. Per tant, aquestes reivindicacions, que podem considerar-les legítimes, no tenen capacitat d'abordar-les en cap àmbit de negociació.
1: Quina tenen capacitat d'abordar?
7: Hi ha altres que sí, no? Hi ha altres que sí, que són totes les reivindicacions que fan referència bàsicament a les condicions laborals, retributives, de jornada, més les operatives pròpies del sistema sanitari català. No? Aquestes reivindicacions són legítimes, però és cert que hem d'aclarir que aquestes reivindicacions s'han d'abordar en els òrgans que estan legalment establerts per abordar aquestes reivindicacions, que són les diferents taules de negociació que tenim al sistema sanitari. Bàsicament tenim dos principals taules de negociació. Una correspon a l'Institut Català de la Salut, que afecta aproximadament a 55.000 professionals, i una segona, que és la de la part concertada, la que es coneix comúment com el SISCAT, que afecta aproximadament a altres 70.000 professionals. Al sistema sanitari català tenim una història de pactes permanents, i de fet actualment tenim un conveni del SISCAT que està vigent, és el tercer acord del SISCAT. Tenim una taula del SISCAT actualment oberta que està en procés de negociació, en la que els professionals metges, representats per molts sindicats, principalment s'ha de reconèixer per part del Sindicat de Metges de Catalunya, estan presents en aquesta taula de negociació.
1: De tota manera, els deu semblar que és insuficient o que no troben el que demanen o que no se'ls dona el que demana per fer aquest altre tipus de mesures, de pressió. Jo ara permeten que em poso la bata de metge, la d'ells, la dels que reclamen. Ells diuen, metges de Catalunya diuen, que el sistema sanitari depèn de les hores extres i del sobreesforç dels professionals.
7: Tenim un sistema sanitari que, com tot els sistemes sanitaris del món, està basat en la feina de professionals. O sigui, la naturalesa de la feina es basa en feina de professionals que atenen els pacients i, per tant, lògicament, és un sector molt intensiu en recursos humans. Per tant, els recursos humans, els professionals, són una peça clau i són imprescindibles perquè el sistema sanitari pugui tirar endavant.
1: Sí, la feina sí, però ells parlen d'hores extres, de sobreesforç...
7: És cert.
1: De que alguns serveis l'activitat extraordinària representa prop del 30% de l'assistència. És a dir, que si aquesta activitat desaparegués de manera sostinguda, què passaria?
7: Hem d'aclarir una mica què és tota aquesta feina extraordinària que es veu afectada per aquesta campanya. És activitat addicional, que és activitat voluntària. És activitat que està fora de la jornada laboral ordinària. I és activitat que forma part d'un pacte específic a nivell de centre entre les direccions del centre i els propis professionals. Professionals metges, professionals infermeres, altres tipus de professionals que també participen d'aquesta feina. No? Per tant, és una activitat voluntària, fora de l'horari laboral i retribuïda a banda. Per què ens ha servit aquesta activitat? Ens ha servit per incrementar la capacitat productiva dels centres, per abordar el problema de les llistes d'espera i, per tant, aquesta campanya, efectivament, pot afectar algun tipus d'activitat, que no és activitat urgent, que no és activitat complexa, que no és activitat oncològica, sinó que és activitat en general, activitat quirúrgica, també algunes proves complementàries, i que en general és activitat de menys complexitat, que sí és cert que pot acabar afectant a la llista d'espera. És molt variable la distribució d'aquestes activitats entre els diferents centres. Hi ha centres que poden arribar a un 30 i en centres on pràcticament no hi ha activitat extraordinària.
1: Però crec que m'ha dit que les llistes d'espera poden veure's afectades, poden empitjorar a partir d'avui.
7: A partir d'avui jo crec que els metges plantegen una aplicació progressiva d'aquesta mesura, no? També crec que han estat sensibles amb els pacients i crec que tota aquesta activitat que ja estava programada probablement s'anirà fent. Probablement tindrà un impacte a mig termini. Hem de pensar també que el mes de juliol i el mes d'agost aquesta activitat normalment no es realitza i, per tant, podrien començar a tenir un impacte a partir una mica més efectiu a partir del mes de setembre.
1: Milagros, segur que li vols preguntar alguna cosa al director del Servei Català de Salut, Alfredo García.
0: Sí, jo no m'ha quedat clar una mica quina és la dinàmica del conflicte. Aquesta mesura és una mesura de pressió, òbviament, mm-hmm. perquè s'atenguin les seves reivindicacions. Però demanen el sindicat de metges una negociació específica amb ells? Volen sortir de la taula de negociació o el que fan és recolzar la seva posició dins de la taula de negociació?
7: Ells demanen una taula específica de negociació i nosaltres estem obligats a complir la normativa laboral. Les taules de negociació recullen la representativitat sindical fruit de les eleccions sindicals que es van produint a tots els centres normalment cada 4 anys. Per tant, fruit d'aquesta representativitat...
0: I que representen a tots els estaments sanitaris.
7: Representen a tots els estaments sanitaris. Els metges, efectivament, estan representats en aquestes taules de negociació. El sindicat majoritari que representa els metges és el sindicat de metges. De fet, en l'Institut Català de la Salut també estan presents. En l'últim acord de l'Institut Català de la Salut, que es va tancar al final del 2023, que va suposar una injecció econòmica de més de 300 milions d'euros, els metges van signar aquest acord. Per tant, és possible un acord, com es va demostrar en l'últim acord de l'Institut Català de la Salut. En aquest acord, per entrar en algun detall, es van produir millores importants en les condicions laborals del col·lectiu mèdic. Per exemple, es va reduir la jornada en 86 hores anuals i també es van produir millores salarials i millores retributives, en concret de les guàrdies mèdiques, en torno al 30% de creixement de la retribució de les guàrdies mèdiques. No? Per tant, aquí és on hem de canalitzar les reivindicacions i les negociacions. Actualment tenim oberta una taula de negociació en l'àmbit del Siscat, en l'àmbit de la concertada, està buscant el quart acord, està oberta, els metges formen part, s'han arribat a acords parcials, els metges també l'han signat, i aquí és on hem de canalitzar les reivindicacions dels metges. No? Jo crec que la taula de negociació del Siscat està disposada a obrir dins de la taula de negociació un grup específic que abordi les reivindicacions dels metges. Jo crec que té lògica, no? La feina dels metges, jo crec que l'han de reconèixer, no? És diferent.
1: Que haurien de tenir una taula de negociació diferent, vostè creu?
7: Dins de la taula de negociació del Siscat, un grup específic per abordar les reivindicacions dels metges. No? Reconeixem que la feina dels metges és especial, no? Té una especificitat, assumen unes responsabilitats en el procés assistencial i, per tant, hi ha elements específics dels metges que s'han d'abordar amb els metges.
1: Ells diuen, sempre, això és una denúncia que sempre hem escoltat històrica, manca estructural de professionals. És així, falten metges a Catalunya? Falten metges o és un problema d'organització i planificació?
7: Hem d'aclarir una cosa. El sistema sanitari no és un sistema planificat centralitzadament. Cada hospital té la capacitat de crear les seves places. La part de primària sí està més planificada i finançada de manera estructural. I al sistema sanitari català tenim totes les places dotades i pressupostades. És cert que en determinats llocs, en determinats centres de primària i en determinats hospitals, hi ha dificultat per cobrir aquestes places. No és dificultat perquè no existeixin les places ni dificultat perquè no hi hagi els diners per pagar aquestes places. És dificultat de trobar determinats professionals de determinades especialitats. Probablement, més que manquen metges, jo crec que estan mal distribuïts. Mal distribuïts. Tenim centres que no tenen aquests problemes, tenim centres que tenen problemes per cobrir les places. I el que sí falta a tot arreu és la possibilitat de cobrir les incidències que es van produint en el sistema sanitari. Per exemple, en un centre primària, en un moment determinat podem tenir un professional de baixa. No? Aquesta incidència, aquesta baixa, genera una sobrecàrrega assistencial en la resta de professionals, perquè malgrat que hi hagi pressupost, hi hagi la plaça, hi ha la possibilitat de contractar un suplent, no existeix al mercat un suplent, no existeix al mercat un professional disposat a cobrir una suplència perquè té feina fixa, entre cometes, en altres llocs.
1: Hem d'anar acabant. Montserrat, vols plantejar alguna pregunta?
2: En relació amb el que deia la Gemma respecte de si manquen professionals, el que sí que sembla és que cada vegada hi ha menys gent que es vol dedicar als centres d'atenció primària, per tant, a la medicina comunitària, que d'alguna manera estaria en relació amb aquestes condicions, que sembla que és una de les coses que reivindiquen, no? És una feina molt estressant, molt saturada, i que, des d'aquest punt de vista, el que passa o el que succeeix també és que la redistribució de les especialitats, en el fons, no funciona i no es pot imposar aquesta redistribució. És a dir, caldria que una altra fornada de persones amb una vocació per entrar als centres d'atenció primària i un detraïment d'aquesta atenció es produís en aquests centres, perquè, clar, la primària és l'essencial, fins i tot pel primer diagnòstic.
7: Afortunadament, les places d'atenció primària en territoris com Lleida, aquest últim... tongada, no?, de residents que s'ha produït, ara s'han omplert totes, no? Jo crec que hem de represtigiar l'atenció primària, crec que la hem de recuperar, crec que hem d'aconseguir tenir gent amb vocació de treballar en l'atenció primària i, des del nostre punt de vista, hem d'habilitar els mecanismes també, que alguns ja s'han creat, d'intentar crear estímuls que facilitin que aquests llocs que són més de difícil cobertura s'acabin cobrint de manera correcta, no? El govern ha decidit ampliar el nombre de places de metges, no? Progressivament anirà ampliant el nombre de places d'estudiants de medicina, no de metges, sinó d'estudiants de medicina, fins a les 2.000 places en Catalunya. És cert que el districte universitari és únic i, per tant, els metges que acaben formant s'acaben tenint llibertat per mobilitzar-se, però la possibilitat de tenir més places de metges que s'acabin formant a Catalunya, que acabin generant una major oferta de metges, jo crec que és una bona notícia. És cert que trigarem anys, no?, perquè... una carrera de medicina, doncs ja sabem vostès que porta 6 anys, després s'ha de fer el MIR i l'especialitat corresponent, que normalment dura uns 4 anys. No? Per tant, fins a 10 anys no tindrem...
1: Alfredo, la Mila vol fer l'última i molt breu.
0: Sí, fins a quin punt aquesta situació de manca de professionals, perquè no s'ha previst a temps formar nous professionals, està ara afectant a la sanitat pública el fet de que en els últims anys, d'aquí a l'any que ve, el 2027, s'hauran construït 6 grans nous hospitals privats a l'àrea de Barcelona. I la població catalana té cada vegada més cobertura de pòlisses privades. En el cas de Catalunya és un 34% i en el cas de Barcelona ja estem en el 42%.
1: És obert un tema molt complicat.
0: Sí, sí.
7: Per tancar la taula és un tema molt complicat.
1: Era l'últim minut i ha plantejat un tema complicat.
0: Bueno, però el que vull dir és que hi ha competència amb la privada o no? Tenen competència ara que no tenien fa 5 anys?
7: Competència per professional sempre hi ha.
0: Sempre, no, ara més, no?
7: Ara més, perquè hi ha una estructura privada més important a Catalunya. És cert que molts professionals opten per la sanitat privada.
0: I si paguen millor?
7: Si paguen diferent. S'hi paga diferent. La retribució de la sanitat privada no té res a veure amb la retribució de la sanitat pública. Jo he treballat també en la sanitat privada i és una retribució molt vinculada a la producció i a la feina que fa cadascú. Per tant,
0: a l'acte mèdic.
7: A l'acte mèdic. I, per tant, és molt difícil comparar, no? Per tant, jo crec que sí, hi ha competència. Hi ha professionals que opten per la pública, hi ha professionals que opten per la privada, hi ha professionals que compaginen les dues coses, no? Per tant, hem d'habilitar la manera de fer compatible aquests dos mons que els necessitem els dos.
1: Alfredo García, no descarto que el convidi un altre dia per abordar aquest tema, de la pública i la privada, sí, que és molt interessant.
7: Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Director del Servei Català de la Salut, gràcies per haver vingut al Cafè d'Idees. Deixeu-me anar-me'n a l'exterior, al Palau de Congressos, on ja avui sabeu que se celebra aquesta trobada del Cercle d'Economia de Barcelona. Allà hi ha el Vicent Sanclemente. Aquest matí ha d'intervenir Núñez Feijóo. A la tarda, conversa entre Salvador Illa i Manol Pradales i Alfonso Rueda. Vicenç, torno amb tu. Molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Doncs totes les càmeres estan pendents de l'arribada de Feijóo. Hi ha hagut un primer acte restringit, però ara tothom està pendent de com el cap de l'oposició proposa les condicions per una moció de censura i després per unes eleccions generals. Acabem de saber que Jordi Turull ha dit a Catalunya Ràdio que qui vulgui parlar d'això ha de passar per Waterloo. És quelcom que ja havíem dit a la connexió, o insinuat a la connexió anterior, que hi ha un pacte entre el govern actual i Junts que passa per l'amnistia. Veurem si, què diu Feijó sobre això, veurem què diuen les persones de Junts que avui puguin venir una vegada hagin escoltat Feijó. També voldrem saber l'opinió, si ve avui, que no va venir ahir, d'Oriol Junqueras, d'Esquerra Republicana. Tot això amb un marc que sempre ha demanat templança. Potser avui hi haurà més duresa i més notícia que cap altre any. I també hem d'esperar què anuncia demà Pedro Sánchez, si es limita a contestar Feijó o si bé porta alguna cosa, alguna mesura en concret per afavorir Catalunya. Recordem que aquest és un dels grans bastions del vot socialista.
1: És molt interessant tot el que està passant avui allà al Cercle d'Economia. Ja ens ho aniràs explicant. Gràcies, Vicenç. 9:45 del matí. Mireu, Barcelona, aquest any a Barcelona passen moltes coses. Us suposo que ho heu notat, però és que, a més, és la capital mundial de l'arquitectura. Barcelona, capital mundial de l'arquitectura. Així ho va decidir la UNESCO. I aprofitant això, li hem demanat a la Sandra Bestraten que ens acompanyés, que és la nova degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Senyora Bestraten, bon dia.
9: Bon dia, Gemma.
1: I enhorabona.
9: Moltíssimes gràcies.
1: Com se sent en aquesta nova responsabilitat?
9: Doncs amb molt d'orgull i satisfacció, però també molta responsabilitat de poder traslladar les preocupacions, que una mica, com deien els companys metges, doncs també els arquitectes, malgrat tenir aquest prestigi, doncs també hi ha molta precarietat.
1: Mm-hmm. Molta precarietat, sobretot quan hi va haver la crisi fatal de l'any 2008, que va fer que molts arquitectes s'haguessin fins i tot de reciclar i buscar noves feines, oi?
9: Bueno, continua, podríem dir, la precarietat. O sigui, al final hi ha molta feina, però cada vegada se'ns demanen moltes més coses. Tenim un sector molt regulat, o sigui, molt més que la pagesia. Llavors ens veiem una mica esclaus d'una paperassa que dificulta la nostra feina, però malgrat tot crec que és un acte heroic que els arquitectes seguim reivindicant, no?, la qualitat, sobretot, de l'arquitectura que impacta de forma directa amb la salut de les persones, no? I per això crec que té doble mèrit.
1: Ara parlarem millor d'això de l'arquitectura, com impacta la salut de les persones, el problema de la vivenda, però fixi's que Barcelona ha estat escollida capital mundial de l'arquitectura. Barcelona i arquitectura, no?, que són dos conceptes que van molt units, i ho penso també ara amb la visita del Papa la setmana que ve, que el centre, el focus del món estarà posat en la Sagrada Família, no?, una construcció arquitectònica tan imponent.
9: Bé, respecte a la seva família, jo voldria destacar dos aspectes. Per un costat, doncs, la innovació. Penseu que s'estan col·locant peces a gairebé 200 metres d'alçada amb un mil·límetre d'error. Això, doncs, és un rigor admirable. Però també m'agrada recordar que tenim quarta generació d'artesans. Tenim picapedrers, tenim vitrallers, tenim ceramistes, com Antoni Comella, que treballen en aquesta gran obra i que mantenen l'ofici i que ens permet que molts arquitectes, quan recuperem el nostre patrimoni, perquè tenim unes ciutats amb història, tenim els oficis per poder-ho recuperar, no? I crec que això també és una funció que cal reconèixer-li en aquesta gran obra.
1: L'arquitecte, com deia, persona que pot fer-nos la vida millor. El problema de la vivenda, m'agradaria que en parléssim, perquè els arquitectes no només estan per fer grans obres, meravellós, sinó també per construir-nos vivendes.
9: L'habitatge, podríem dir, que és el que ens, diguem, ocupa gairebé el 90% dels arquitectes col·legiats. És el nostre repte i sí que estem preocupats de que tenim un dèficit d'habitatge molt gran que s'està, doncs, cada vegada empitjorant. I aquí, doncs, els arquitectes volem, doncs, ser encara més protagonistes per poder fer-ho possible. Hem d'innovar amb diferents formats d'habitatge, però també hem d'activar habitatge segurament a edificis que han quedat buits, obsolets. O sigui, no només hem de fer obra nova, sinó que hem de veure com aquest teixit construït el reanimem amb altres usos per donar resposta i segurament amb altres formats, no?, d'habitatge que s'han d'explorar, potser, doncs, més flexibles, petits, grans, mitjans, de lloguer, de venda. O sigui, nosaltres creiem que la mixtura és el que realment aporta no només el dret a l'habitatge, sinó també el dret a la ciutat, no?, perquè al final hem de pensar en l'habitatge, però també, no?, en l'espai públic, els equipaments que donen fer possible, no? Hem d'anar amb compte amb no repetir errors del passat, no?, i fer ciutats dormitoris, no? O sigui, tots sabem...
1: Aquest és un dels grans errors que s'ha comès arquitectònicament.
9: Bueno, errors, però que ens ha costat segurament una democràcia, no?, 50 anys, fer-los aconseguir aquest dret a la ciutat. Llavors, el que reivindiquem és aposta per l'habitatge, hem de donar resposta a un dèficit important que portem, però sobretot no oblidar-nos el dret a la ciutat perquè fem-ho bé en paral·lel tot.
1: Mm-hmm. Estem parlant amb la nova degana del Col·legi d'Arquitectes. Nebrera.
2: Jo tinc una especial preocupació per l'efecte que sobre aquestes magnífiques arts, ciència, perquè al fons l'arquitectura és probablement la part més artística de tot el que fa referència al món de la construcció, pugui tenir l'impacte de la intel·ligència artificial. És a dir, ara mateix el col·legi està fent una prospectiva de la manera en què, per exemple, una persona podrà acabar decidint quina és la seva casa i, per tant, el col·legi haurà de ser allò, el visat de les coses que interpreta un altre, reivindica aquesta faceta, que jo crec que és absolutament imprescindible, no?, de la creativitat de l'arquitecte. Com entoma el col·legi, en general, el món de l'arquitectura, aquesta, bueno, que és un desafiament per totes les professions, no?
10: Jo crec que al final el que hem d'aconseguir és que la IA ens ajudi a treure feina d'aquells aspectes que tenen poc valor. És a dir, aquella paperassa, aquella burocràcia que tenim i que realment ens treu temps perquè el realment és important, que és la part més creativa. I aquí la intel·ligència artificial, em sap greu que no arribarà Sí, perquè al final el que fem com a arquitectes podríem dir que és una feina molt holística, no? Nosaltres agafem moltes variables, molta complexitat i som capaços de, des de l'escala més estratègica, urbana, a la part més del, no?, del detall constructiu, no? I tota aquesta coherència són moltes variables que al final requereixen de molta creativitat, que no és algo tan mecànic amb el qual pugui incorporar-se.
2: Ho farà? Ajudarà? És a dir, es veu com pot anar detraient totes aquestes parts que un diu, ostres, perquè aconsegueixin justament aquesta tasca d'anar unint tants factors, hi ha com una banda, perquè, entre altres coses, construir s'està convertint en un problema. És a dir, quan es triga en acabar per construir alguna cosa? Té a veure amb burocràcies que s'imposen des de l'administració, però probablement també manques de coordinació. Això la IA pot ajudar a una mica desbrossar aquest camí?
10: Part de la complexitat, sobretot, és que l'administració hem de veure com cooperem, i aquí m'agrada reivindicar que el col·legi som una entitat de dret públic volem ser part de la solució per agilitzar processos. Tenim un altre repte, que és la industrialització, i és veritat que també tenim una manca de mà d'obra, falta relleu generacional en els oficis, però a data d'avui és l'1% la industrialització, tant de bo arribem al 8%, però necessitem mà d'obra. Llavors, necessitem mà d'obra, una de les feines més importants és que hem de rehabilitar i allargar la vida dels nostres edificis. Tenim un parc edificat envellit i no tot ha de ser obra nova. I amb la rehabilitació aquí és tot molt, molt, molt específic. O sigui, no és tan senzill en el nostre àmbit incorporar... Vull dir que hi entrarà i evidentment l'estem entomant amb tots aquells aspectes que són de poc valor, però perquè ens permetran treballar de forma molt més creativa a tots aquests altres aspectes que hem de fer de reutilitzar, de donar vida a edificis que han quedat obsolets.
1: Parlava d'envelliment, eh? Una ciutat envellida, també envelliment de la població. Sí. Cada cop som més grans, no sé si els nostres carrers...
2: Ja, les nostres ciutats, salut, tot plegat.
1: Els nostres edificis estan preparats per fer-nos la vida fàcil.
2: Ciutat vella per gent vella.
1: No, ciutat vella per gent vella.
2: No? No,
10: doncs precisament Ciutat Vella... I
11: no
10: en
11: és
10: general,
11: la més vella, és Ciutat Vella.
2: No, em prefereixo, ja sé que és un barri.
1: Ha fet el joc de paraules, no?
11: Els espats allà.
2: I tant.
10: No, jo crec que Barcelona és un orgull que des dels Jocs Olímpics es va fer, els Jocs Paralímpics, i es va fer una aposta molt decidida, que per sort ha estat continuada al llarg dels anys i som de les ciutats més accessibles del món. O sigui, de fet, amb això és un orgull que podem veure, no? Abans deia, és que no hi havia persones pel carrer. Bueno, és que els carrers no eren accessibles i no hi havia persones usuàries de cadira de rodes. Aquí sí que hi ha un repte, no?, del que seria la rehabilitació integral, és a dir, hem de fer que aquests edificis els millorem, no?, a nivell estructural, a nivell d'eficiència energètica, no?, hem de veure com aconseguim reduir...
2: És que serà obligatori.
10: Sí, perquè si no haurem de pagar sancions.
2: Efectivament.
10: És important, no?, que tenim un clima que de forma arquitectònica, només amb l'arquitectura, podem aconseguir que sense calefacció ni refrigeració puguem viure en confort. Però el gran repte és l'accessibilitat, no només posar sensors, sinó que les nostres llars puguem viure el màxim de temps. I m'agrada molt reivindicar cuidar les persones que cuiden. I aquí l'arquitectura pot fer una gran tasca des de posar un pont grua, que requereix un estudi estructural per si és viable, però que tot el que és l'esforç físic d'ajudar a la persona que estem cuidant no vagi en risc, no?, de generar lesions, no? I aquí, un cop més, els arquitectes estem per acompanyar en tots els àmbits, per fer els grans edificis, però sobretot amb aquestes petites intervencions d'anar adaptant els nostres habitatges al dia a dia.
1: A veure si em dóna temps, Mila.
2: Sí,
1: les preguntes de la Mila a vegades són molt complexes, però... Cinc minuts per les 10. Endavant, Mila.
11: No, és, aquesta capitalitat és una ocasió per discutir també els models. I un de les qüestions, hi ha dos aspectes dels models que s'estan discutint en aquests moments. Un és, hem rebut una quantitat molt gran de població concentrada en pocs anys, en poc temps.
0: I això és previsible que continuï, perquè tots els desplaçaments poblacionals tendeixen a confluir en els mateixos llocs que són ciutats que són d'èxit. I Barcelona és una ciutat d'èxit. Atreu migració estrangera, atreu migració de Catalunya, etc. No? Llavors, el model. S'ha de densificar més Barcelona? Es pot densificar més? O s'ha d'escampar? I si s'ha d'escampar, quins reptes de mobilitat, etc. plantegen? I segon, hem de deixar que el model d'habitatge en el que xupluguem la nostra vida l'ha de decidir el mercat? Perquè ja sabem que si el mercat va decidint en aquestes condicions que hi ha ara, els pisos acabaran tenint mitja habitació i una saleta.
2: Si seguim així. Com deia la ministra Trujillo, ella que deia que 32 metres ja era un habitatge digne.
1: Sí, sí, model. Com
0: es pot, és a dir, densificar o no, i qui ha de decidir i quin és el model òptim d'habitatge per satisfer les necessitats vitals?
9: Doncs, a veure, Barcelona és una ciutat ja bastant densa i hem d'anar amb compte que no podem, ha arribat bastant al seu límit. Llavors, el que s'ha de treballar és la, que diem, la densitat intencionada, és a dir, una aposta pel transport públic, no?, i que sigui realment eficient. Hem d'aconseguir que el tren sigui com el metro, amb una freqüència cada 10 metres, i fer que tota aquesta gran Barcelona i l'àrea metropolitana pugui ser els espais on es pugui anar densificant de forma estratègica, però vinculat a una mobilitat eficient i continuada. I pel que fa al model de l'habitatge, jo crec que s'han d'explorar molts formats. O sigui, necessitem... El model de família tradicional també ha canviat, no? Dos fills i matrimoni. Llavors, jo crec que hem de pensar en habitatges més flexibles en el fet de que tu n'hi ha un moment a la vida que puguis tenir, doncs, no sé, una o dues habitacions, que pugui créixer, que des pugui reduir-se, i això són nous formats que ja estem treballant, i de fet amb els concursos, no?, és un dels temes que s'explora, no? Només la flexibilitat, els criteris de gènere, no? O sigui, la cuina, tots recordem, era un racó petitet, no? La dona sola havia... Ara la cuina, doncs, es treballa molt més com un espai central de l'habitatge, un espai en què és un moment també de compartir tota la família o la unitat de convivència. Jo crec que l'habitatge, el que hem d'apostar i ser valents, és en confiar més en els arquitectes i no tant en què el sector immobiliari diu, no? Perquè els arquitectes, la nostra prioritat és la qualitat de vida, i sobretot la qualitat arquitectònica impacta de forma directa amb la salut de les persones.
1: Clar, el que diguin els arquitectes i no el mercat. Clar. Això és el que plantejava la Mila.
2: Però també es parla de la tirania dels arquitectes respecte del que vol la persona. Sí, bueno, no? La tirania, que aquesta, de vegades diuen, és que l'arquitecte m'ha dit, l'arquitecte diu, jo voldria... No.
9: Jo crec que
2: l'arquitecte... Home, jo he conegut... Més d'una discussió, quan feu una casa, i tant. Gent que diu...
1: Home, perquè hi ha
2: el criteri d'un... I arquitectes queixant-se de que la persona que els ha contractat diu, però no m'ha contractat a mi? Perquè, doncs, és veritat.
0: És veritat que ara un dels sectors on més s'està innovant és justament en els edificis de vivenda social... Clar, que promou l'àrea metropolitana?
9: L'IMSOL i també l'IMAP de l'Ajuntament de Barcelona, quan es fa un concurs, que aquí aprofito per reivindicar que es remunerin millors concursos perquè treballem gratuïtament si no guanyes, però crec que aquí el que fa és que s'està captant el talent, o sigui, es posa el repte i posem la màxima creativitat i s'està innovant i estem guanyant tots els premis internacionals. Per això som capital mundial de l'arquitectura, perquè el Congrés Internacional d'Arquitectes, els arquitectes de tot el món, no?, els col·legis de tot el món, es van reunir i van decidir que Barcelona era on Catalunya s'estava innovant. I pel que fa a aquesta relació, jo crec que aquí cal molta pedagogia. O sigui, nosaltres estem per ajudar, però clar, què ens han ensenyat d'arquitectura a les escoles? No ens han ensenyat res. La gent és capaç de comprar pel mateix preu un habitatge orientat a nord, sense sol, que surt. Llavors, la feina que fem com a arquitectes és fer aquesta pedagogia que bueno, de fet, al Col·legi d'Arquitectes estem fent 400 tallers, ara la Setmana d'Arquitectura, que va ser la segona setmana de maig, perquè quan hagis de prendre aquestes decisions tan importants a la teva vida, i sobretot una inversió tan gran, tinguis uns coneixements bàsics que et permeti fer el millor projecte pel teu projecte vital. I aquí és un diàleg constant.
1: O si no tens els coneixements, almenys posar-te al costat un bon arquitecte que suposa que ajudi. No se'ns escapa la perspectiva de gènere, Sandra, que vostè és la segona presidenta del col·legi en 95 anys d'història.
9: Sí,
1: la segona. Sí, que...
9: Som un col·legi que molt masculinitzat en origen, a data d'avui som el 33% de dones, però per sort les noves generacions ja estem al 50%, a les escoles d'arquitectura som al 60%, però a mi m'agradaria pensar que m'han escollit no només perquè soc dona, que em sento molt orgullosa, sinó per la nostra capacitat de treball, pel nostre talent i sobretot per l'equip que m'acompanya, que realment doncs, aportarà molt.
1: Doncs Sandra Bestraten és la flamant presidenta del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Moltíssimes gràcies per haver estat aquest matí al Cafè d'Idees. Gràcies, sort en el seu mandat. Montserrat Nebrera, ho deixem aquí.
2: Molt bé.
1: Milagros Pérez Oliva, fins la propera.
2: Molt bé.
1: A vostès, a tots els oients de Ràdio 4, gràcies per la companyia. A partir d'ara es queden amb en Xavi Freixas i amb tot el seu equip i nosaltres després continuem amb més Cafè d'Idees amb el Galliner Polític. Ara anem a les notícies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, comencem parlant de la possible moció de censura que planeja aquests dies sobre la política espanyola per donar per acabada la legislatura de Pedro Sánchez. El secretari general de Junts, Jordi Turull, convida el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a anar a Bèlgica per explicar l'alternativa directament a Carles Puigdemont. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta a Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
0: Recordem que Feijóo ha plantejat aquesta setmana Junts i PNB una moció de censura instrumental que tindria com a finalitat una convocatòria immediata d'eleccions.

0: És el so de la manifestació de docents concentrats davant la Casa Batlló al centre de Barcelona, on han bloquejat l'entrada al monument. Més detalls, Àlex Eloi, bon dia.
1: Bon dia. Hores d'ara s'estan produint moments de tensió amb turistes que volen entrar. De moment, la Casa Batlló no està facilitant un telèfon o un correu electrònic per a fer reclamacions. D'altra banda, un centenar de mestres en vaga estan duent a terme una bicicletada tallant vies d'accés clau a la ciutat, com l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. La previsió és que les diferents bicicletades conflueixin al Passeig de Gràcia. Posteriorment, els sindicats, que s'oposen al preacord d'educació amb els sindicats majoritaris, CGT, la Intersindical i COS, juntament amb la CNT i l'Assemblea Educativa de Catalunya, han organitzat una manifestació unitària que té prevista la seva sortida des del Palau Robert i l'arribada a la seu del Consorci de Barcelona. Tot plegat mentre continua la votació del preacord, que s'allargarà fins dijous al migdia. De moment, ja ho han fet 2 de cada 10 mestres.
0: Gràcies. I el mercat laboral ha superat per primera vegada els 22,3 milions d'afiliats a Espanya. Un nou rècord aquest mes de maig que s'acompanya amb una reducció de l'atur. Cristina Martín.
2: El mercat laboral espanyol ha batut un nou rècord històric després de sumar gairebé 232.000 afiliats al maig. Les afiliacions aconsegueixen així el segon augment més alt en aquest mes de la sèrie històrica. Pel que fa a l'atur, el descens de maig amb més de 36.000 persones deixa el total d'aturats registrats en les oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal en 2,3 milions. Es tracta del nivell més baix des de l'any 2007. A Ràdio Nacional, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, celebra que l'atur ha deixat de ser el principal problema a Espanya.
3: Desde que soy joven hasta hoy, hasta que llegué al Ministerio de Trabajo, el principal problema de España era el paro. Hoy no es el paro el principal problema de España y esto es una buenísima noticia.
2: A Catalunya s'ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al mes de maig i s'estan fregant els 4 milions d'ocupats. En relació a l'atur, es tracta del maig amb menys desocupats des del 2008.
0: I de l'exterior, la Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Els negociadors del Consell de la Unió Europea, on estan representats els estats membres i del Parlament Europeu, han arribat a un acord aquesta passada nit per aprovar definitivament la reforma del reglament que els permetrà. Ara, tant el Consell com el Parlament Europeu hauran de ratificar respectivament el text perquè pugui adoptar-se i entrar en vigor definitivament, Àlex.
1: El text donarà cobertura legal a tots els països comunitaris per crear els polèmics centres de retorn en territori no comunitari a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Un cop entri en vigor, els estats membres podran aixecar instal·lacions en tercers països que Brussel·les considera segurs i amb qui tinguin un acord o conveni per traslladar allà els migrants amb una ordre d'expulsió o qui se'ls ha rebutjat la sol·licitud d'asil. Tot i això, a diferència del model Meloni, el reglament no preveu que es pugui traslladar aquests centres immigrants a qui encara s'està tramitant la sol·licitud d'asil a la Unió Europea. La reforma del text també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, també accelerar les deportacions, a dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular.
0: La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya i no de La Venidera triomfen a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques que s'han lliurat aquesta passada nit al Teatre Romà de Mèrida. La tercera fuga ha assolit 5 de les nominacions a les quals optava millor repartiment, millor actor per Ton Vieira i Victòria Spunsberg i Albert Pijoan, que han rebut el guardó a millor autoria teatral. No de La Venidera ha guanyat el premi a millor espectacle de dansa, millor coreografia per Albert Hernández i Irene Tena, i aquesta última també s'ha emportat el Max a millor intèrpret de dansa, mentre que Faula, de Roser López Espinosa i El Mercat de les Flors han rebut el premi a millor repartiment de dansa i Gota, del també català Chema Muñoz, ha rebut el reconeixement com a millor espectacle de carrer. Per últim, Los Nuestros, coproducció del Centro Dramático Nacional i el TNC s'han portat 2 dels 5 guardons als quals optava. Lucía Carballal ha guanyat el premi a millor direcció d'escena i Mona Martínez ha estat escollida millor actriu. Tot plegat en una gala on 1936, coproduït pel Terrat, ha estat el millor espectacle de teatre. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 11.
4: Ràdio 4.
5: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom, són les 10 i 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
5: De seguida parlarem del tractament innovador que aconsegueix reduir més d'un 60% el colesterol dolent, a més, en només una dosi. Ens ho explicarà el doctor Joan Carles Escolà, de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. També parlarem amb un expert en pastissos, es diu Marc Suárez, és d'Esparreguera i acaba de vendre un pastís de més de 100.000 euros per una boda. Més de 100.000 euros per una boda. I aquest matí també vindrà el Pau de Pons. Abans, però, Salvador Cot, Jordi Fàbrega, Sergio Fidalgo, com esteu? Bon dia a tothom.
6: Bon dia, bon dia.
5: Junts per Catalunya, aquest és el titular a aquesta hora, eh? Junts per Catalunya repta Feijó a plantejar la moció de censura instrumental a Puigdemont a Waterloo. De seguida sentirem a Jordi Turull i per començar només un titular, Salvador Cot.
6: Bueno, doncs, jo què sé, fa molta gràcia, ja està.
5: Fa molta gràcia, Sergio Fidalgo?
7: Una flipada més.
5: Una flipada més? Explica't una miqueta més.
7: De Junts? Home, ja, què volen, rendezvous? Què volen, que anar cap allà Feijó que li digui us el president a l'exili? Bueno, si s'ho vol creure, que s'ho creguin, però no ho farà.
5: Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló per Esquerra Republicana. Què et sembla? El que diu Turull.
8: Segur que la ciutadania no deu entendre res aquests moments de la política. Per què? Home, estem fent un seguit de xous mediàtics que costa una mica d'entendre, no?
5: Sí o no, Salvador Cot?
6: Aquest s'entén molt bé. Sí. Aquest s'entén molt bé. El PP demanant alguna cosa al Puigdemont s'entén molt bé.
8: Sí, però home, ja saps que el PP no ho farà, això. Preferirà el que sigui, no?
5: Ara de seguida en continuarem parlant. Abans, però, deixeu-me destacar també i sobretot que l'atur continua a la baixa. Es bat el rècord d'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball. Catalunya és on més baixa per darrere d'Andalusia. Torna a superar el màxim històric d'ocupació fregant els 4 milions d'empleats a Catalunya. I l'Església, Cot, margina el català en la visita del Papa.
6: Espectacular, i sobretot a la Sagrada Família. No?
5: Que dirà quatre paraules en català, eh? El Papa, ho dèiem l'altre dia.
6: Però és el tema del Gaudí, el Gaudí que és una persona que tenia un perfil ideològic determinat i que va acabar a la presó per parlar en català amb un policia.
5: Sergio.
7: Bueno, però és que el Papa és el cap de l'Església Universal, això és un acte que s'obre a tot el món i és normal que ho faci en castellà.
5: És normal que ho faci en castellà, Jordi Fàbrega?
8: No, perquè hi ha una realitat nacional que és Catalunya i ell ho sap de sobres. Part dels catòlics també estan a Catalunya, no? I per referència a una nació sense estat com és Catalunya hauria de tindre aquesta consciència i habilitat de dirigir-se a aquesta part de catòlics.
6: Bueno, normalment els papes quan s'adrecen al món s'adrecen en llatí. Al món, eh? Perquè aquesta situació bueno, entre el món i la llengua castellana és
7: bueno,
6: molt
7: estrany. És un públic bastant més ampli i, a més, sí. Home, és que també pensar que l'Església va estar preocupada per les consciències nacionals, l'Església és universal i té una altra història.
6: Escolta, si és universal, en llatí, o si vols, en anglès, universalisme.
7: Bueno, és que està a Espanya.
6: Ah, vale, llavors estàs parlant de política, no estàs parlant del món, no estàs parlant de l'univers.
7: Ell va estar a Perú, o sigui, té una trajectòria.
6: Vale, però llavors no és el món, no és l'univers, no, és Espanya. Ja està.
8: Està bé, no?
6: No passa res.
7: No, si tu parles de nació, doncs parlem d'Espanya.
6: No, jo no parlo de nació.
7: No, esteu parlant vosaltres de consciència nacional i idioma nacional. Jo parlo simplement d'utilitat pràctica de l'espanyol. Sí.
6: Però que el Papa s'adreci al món, com es diu, urbi et orbe, que no, a tot mundo...
7: No, però no és urbi et orbe. Això és una... d'una catedral.
6: Vale, per tant, llavors tu estàs dient s'adreça a una construcció política determinada, amb una llengua que té una, diguéssim, un suport polític determinat al darrere, però, i ja està. Llavors, però no, però el Papa no està fent política, no està fent...

0: Google. Més que català, segur.
1: L'anglès.
0: Bueno, però home, també té una diferència al país que està, que és Espanya.
2: Sobretot tot.
1: La Sagrada Família, la diferència és parlar en castellà. Ja està, no passa res.
2: Sí, sí, sí.
1: Vale, doncs tu creus això. Molt bé.
2: Bé, escolteu, mira, són les 10 i 11 minuts. Aquest matí també parlarem de violència vicària, Jordi Vila.
3: Doncs sí, la violència vicària ha deixat com a mínim 68 menors assassinats pels seus pares o les parelles de les seves mares des del 2013, que és quan va començar a registrar-se. Ho revela el darrer informe del Consell General del Poder Judicial. És el tema que posa sobre la taula Matar en Vida, el documental d'En Portada, que s'estrena aquest dijous a les 12 de Televisió Espanyola, a les 23:20, a les 11:20 de la nit, fet per Anna Grimau i la Sara Buldú, companyes d'aquesta casa. Parlarem en directe amb testimonis d'aquest documental on s'expliquen fets com aquest.
2: Ara el sentirem.
3: Ja, el sentirem.
2: El fet que s'explica, algun sí, dels fets que s'expliquen en aquest documental.
3: De fet, és la pitjor violència, diuen els experts, sí, que és la pitjor violència que es pot exercir amb una persona que estigui vida.
2: Ai, senyor.
3: Sí, sí.
2: A veure, doncs fem una cosa. Ara parlem del català.
3: Sí.
2: I vindrà també aquest matí el Jordi Bota, el filòleg i periodista. Sí,
3: sí, sí. Ara tenim, escoltem.
2: Vol sentir? Doncs va, sentim-lo. Sí, sí.
4: Los tres cuerpos, las dos niñas y él, en el suelo. La niña grande no podía verlo porque estaba tapada con la manta del lado de él. Ya en ese momento salí afuera y no estaba capaz ni, no sé, no estaba capaz de nada.
5: ¿Cómo se sobrevive a esto, Alina?
4: Fue muy, muy difícil. Bien, yo sobrevivo porque pienso que su presencia está conmigo.
3: Sí, la violència vicària és una de les pitjors coses que una persona pot patir en vida.
2: Doncs sí, i avui al nostre espai, com dèiem, dedicat a la llengua, al català, parlarem de fonètica. Totes les N's es pronuncien igual? L'N de canvi es pronuncia com l'N d'any o la de fang? També posarem en valor expressions com aquestes. Anar de campanar a campanar, anar d'un lloc a un altre sense parar, o sentir campanes i no saber d'on venen. Farem, com sempre, amb el filòleg i periodista Jordi Bota, i com dèiem, aquest tema importantíssim, el tema del colesterol, Jordi?
3: I tant, sí, atenció, perquè si teniu el colesterol alt, perquè tenim bones notícies, investigadors dels Estats Units han trobat una teràpia, sí, que redueix el colesterol dolent fins a un 60%.
2: Amb una dosi, cot.
3: Sí, sí.
2: Amb una dosi ho arregles, això.
1: Que està, ajalà.
2: Ai, senyor.
0: Torreznos forever.
2: Com aneu de colesterol, Fàbrega?
6: Jo bé.
2: Tu bé?
6: El que passa és que soc diabètic, vaig malament de sucre.
2: Sergio.
6: A veure si troben un remei pel sucre.
0: Home, jo bé. Ha passat la meva passió pels torreznos, aguanto.
2: Cot, jo, tu ara també.
1: Sí, ara també, perquè m'he primat.
2: Doncs jo no tant. A veure com ho arreglem, això, perquè són molts els que, quan fem analítiques...
1: La pastilla.
2: Surt la cosa disparada. Vindrà el Pau de Pons, senyores i senyors, aquest matí, en directe, aquí al matí de Ràdio 4.

0: Sergio Fidalgo, saps qui és, no, Pau de Pons, o no?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Perfecte. L'heu de fitxar. Tu ets el director del digital El Català en Punès i debutes avui a la tertúlia del matí de Ràdio 4.
1: Però no tenim tants calés, però bueno.
0: No teniu tants calés.
1: Però bueno, ens agradaria.
0: Tenim el Cot, que és l'editor del grup Món.
2: Bueno, nosaltres sí que tenim calés, però molts, eh?
1: Home, esteu forrats, no?
2: És una passada.
0: I tenim el Jordi Fàbrega, l'alcalde de Sant Pere de Torelló.
3: No tinc cap digital.
0: El pots, però el pots fitxar per la Festa Major, alcalde.
3: Bueno, hi ha una comissió de festes, decidiran ells, no sé decidir.
0: No manes tu amb això.
3: No. De fet, manem cada vegada menys els alcaldes. Bé. Acaben manant els secretaris i... No?
0: Sí, cada cop maneu menys, els
3: alcaldes. I tant, cada vegada menys. Ah, bueno, com els polítics, eh?
0: Es queda menys d'un any per les eleccions,
3: alcalde. Però, ei, com el conjunt dels polítics, eh?
2: Et tornes a presentar o no?
3: No ho sé. Com que és no que quan sóc molt vell, hòstia. Però sí que és veritat, cada vegada manen menys els polítics, eh? La gent és que no s'ho creu. Va. Però que realment manen són els càrrecs intermedis. Els escàrrecs.
1: Els secretaris, no?
3: Interventors, secretaris i l'administració de la Generalitat el mateix. Per això és una administració tan arcaica, tan lenta.
0: Bé, escolta'm, i tindrem aquest crac, aquest expert en pastissos, que és d'Esparreguera, Jordi.
4: Sí, i es diu Marc Suárez i ha venut un pastís a la reialesa de l'Orient Mitjà per més de, atenció, 100.000

0: euros, que es diu aviat. Xavi, avui parlarem amb ell d'aquest encàrrec tan especial i també del seu projecte personal, Marc Suárez Luxury Cakes, eh? Qui li encarrega aquests pastissos tan cars? Com són?
1: La reialesa de l'Orient Mitjà.
0: Sí. Marc Suárez Luxury Cakes.
1: I suposo que no regalarem un pastís de 100.000 euros, perquè si no truco jo avui.
0: Jo també, és el que estava pensant.
1: I me'l venc per 50.000.
2: Sí, perquè el colesterol no t'ho permet.
1: Avui diu que regalarem rebosteria. El guanyador del so del dia s'endurà un bal per bescanviar a la botiga del Marc Suárez a Esparreguera. Heu d'endevinar què és això? Atenció. Què és això? Avui faci d'alcalde. Fins i tot tu ho saps.
3: Sí, ja ho sé.
1: Encara que no manis.
3: Mano, sí que... Però, i no puc dir-ho perquè ja ho he dit dues vegades.
1: Sí, no, a la tercera va la vençuda que et fotem al carrer.
3: Exacte.
1: No pot ser això. Truqueu. 900-454-455. Com ho has dit, això? 900-454-455. Passen 2 minuts d'un quart d'onze.
4: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Doncs au, començarem sentint a Jordi Turull dient que Junts per Catalunya, vaja, diu això, si voleu plantejar aquesta moció de censura, senyor Feijó, el que ha de fer vostè és anar a Waterloo. Ho ha dit així al matí de Catalunya Ràdio amb el nostre amic i company Ricard Ostrell fa pocs minuts.
5: Nosaltres creiem que amb la situació que ha d'haver que hi ha ara, i ho va dir perfectament Míriam Nogueres, la legislatura aquesta no dona més de si, i el president del govern el que hauria de fer és convocar eleccions per un tema de convicció democràtica. Estàs governant a cop de decret perquè tens una majoria que no et dona suport en el d'això. El senyor Feijó, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijó sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, perquè hi ha una altra normalitat democràtica que patim doncs, a Catalunya i especialment a Junts per Catalunya, i és que tenim gent a l'exili perquè hi ha un poder judicial que s'ha rebel·lat i que no està aplicant la llei d'amnistia.
1: Això poques hores després que Feijó hagi promès eleccions immediates si Junts i PNB li donen suport en una moció de censura.
6: Jo que ofrezco decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, este mejor aliado no van a tener.
1: Salvador Cot.
2: Bueno, jo, evidentment, estic d'acord que el Feijó no anirà a Waterloo, no? Però jo crec que fan bé de dir, bueno, escolti...
1: Per tant, no hi haurà moció de censura.
2: Vostè està demanant...
1: Dones per fet que no.
2: És molt difícil que hi hagi una moció de censura. Bueno, que hi sigui, potser sí. Que guanyi, és molt difícil.
1: Per què?
2: Perquè no... Per quina raó, quin incentiu tenen Junts i PNB, per exemple, per propiciar que vingui més aviat un govern del PP i Vox? Exactament quina?
1: Sergio Fidalgo.
7: Home, jo crec que, òbviament, no hi haurà moció de censura perquè no li interessa el PNB, que no pot, no li interessa Junts, que té Aliança Catalana allà al costat i que no pot votar a PP i a Vox, i a PP tampoc li interessa perquè ja al PP ja li va bé que Sánchez es vagi desgastant de mica en mica i es vagi cuinant la seva sarsa.
1: Bé, a tot això, mira, ara de seguida tu, Jordi Fàbrega, però Pedro Sánchez insta l'executiva del PSOE a resistir la pressió. Ara sentirem a Montse Mínguez, portaveu del PSOE, dient que no tenen cap por a la justícia.
8: Però també les vamos a trasladar nuestra tranquilidad, nuestra tranquilidad, nuestra serenidad, nuestra confianza en la justicia y que no le tenemos miedo a la justicia.
1: Jordi Fàbrega.
3: A veure, tot pot canviar.
1: Com ho veus tot plegat?
3: Que ell l'única carta que té és la resistència. Resistir, Pedro Sánchez. És únic. I per tant, esgotar la legislatura com sigui. I jo crec que les eleccions que haurien de ser la tardor del 27, ell intentarà aguantar com a mínim fins a la primavera del 27. Recordeu, va haver-hi unes eleccions que van ser abans de les municipals. Per què? Per una mica de dir, la càrrega del que pugui passar l'assumeixo jo, per tant, ho fem abans de les municipals, és una hipòtesi, eh? I després, passi el que passi, les municipals ja queden derivades de les generals que les he assumit jo com a Pedro Sánchez. I que ell... Què fa? L'únic que pot fer és aguantar des d'una lògica del PSOE. Per quina raó? Perquè aguantar i intentar arribar fins a final del mandat és la petita possibilitat que sempre Pedro Sánchez agafa tots els rebots. És el paio que ha intentat sempre tots els rebots en la política captar-los ells. Els rebots és que a vegades ja hi pot sortir bé la jugada o malament. I jugarà a blanc o negre, a totes. I per tant, o hi surt malament o hi surt bé. Però, i amb quin objectiu? Intentar doncs, que els casos de corrupció que té sobre, etc etc, es vagi diluint. Sabem que la consciència pública dura el que dura de les coses, no? És a dir, nosaltres, i jo crec que és el que intentarà fer. Per tant, és molt difícil que anem a una moció de censura, per altra banda, ja ho sabeu, i ningú és burro en aquest sentit, no? Som clarament conscients que el PNV, ho dieu molt bé, junts, i no hi ha ningú que pugui assumir una moció de censura, que a més el que estàs afavorint és que pugui entrar, com dèiem molt bé, abans PP i Vox, no? Per tant, davant d'això, s'intentarà, com sigui, esgotar la legislatura. Inclús en cas que apareguin més casos d'escàndol com hi ha hagut fins ara.
1: Sergio.
7: Jo estic d'acord amb tu de que aguantarà, però no aguantarà fins abans les municipals. Deixarà passar les municipals. Sánchez ha demostrat que els seus alcaldes, els seus presidents autonòmics, li importa un rava, però és que no li importa un rava. Ell només vol guanyar ell i, per tant, no li importarà. Com va fer el 23, un suïcidi electoral dels seus alcaldes, tots els alcaldes socialistes estan realment molt preocupats del que pot passar i passarà. El que sí pot passar, i estic d'acord amb tu, que de sobte pues pugui agrupar el vot en contra que viene a la dreta i a lo millor li surt bé, però que a costa de sacrificar el partit.
2: Bueno, però és que jo crec que, aviam, a l'estat espanyol el poder està a Madrid. En realitat és una mica indiferent. Un alcalde
7: no,
2: o una
7: no,
2: comunitat
7: no.
2: autònoma...
7: Sense base territorial tens un problema a llarg termini, eh?
2: Sí, sí,
7: ojo, eh?
2: Sí, sí, però el poder real, els diners, la capacitat de decisió, el poder real està a Madrid.
7: Esquerra i Junts no aguanten pel que tenen a Catalunya, eh?
2: Sí, però la resta no importa. La resta, en realitat, o sigui, el PP té molts alcaldes, té moltes comunitats autònomes i tal, però no els importa, perquè el poder real, els diners, el BOE, tot això, l'IBEX, tot està a Madrid. Tot és instrumental, perquè si no farien... Per això no els importa a l'Aragó anar a destruir el català com puguin i tal, amb Vox i tot això, amb les conseqüències i amb la impressió que això genera fora aquí, no?
7: Has dit destruir el català? M'agradaria que m'expliquessis.
2: No els importa
7: això de destruir el català.
1: Explica-li què passa a la franja, Cot.
2: A la franja es parla català des de fa mil anys o mil i pico.
7: Hi ha una conspiració per acabar amb la llengua dels aragonesos?
2: Per no donar la llengua dels aragonesos és l'aragonès.
7: Ah, llavors.
2: Sí, la llengua dels aragonesos és l'aragonès. Saragossa, al segle XIV, era una ciutat on ningú parlava castellà, on tothom parlava aragonès. L'aragonès, després del decret de Nova Planta, va caure. I en dos segles...
7: Ah, però hi ha aragonès, no hi ha valencià... No és com el valencià, el balear, que és català. O sigui,
2: l'aragonès
7: és l'aragonès.
2: No,
7: parla'm, explica'm. Jo estic aquí perquè m'il·luminis.
2: Doncs sí que t'hauré d'il·luminar, però tu no saps que existeix l'aragonès?
7: No, però explica'm qui parla aragonès.
2: Qui parla aragonès a hores d'ara?
3: Uns 50.000.
2: Doncs uns 50.000, sí.
7: Llavors, és aragonès, no és català. La franja no es parla català, és parla aragonès.
2: No, hòstia, de debò que no estàs entenent.
7: No, explica'm. Hi ha gent com jo que venim d'Hospitalet i no tenim aquest coneixement tan elevat.
3: Hi ha la franja d'Aragó, que es parla català, i al capdamunt, a la zona de Benasca, pel cantó esquerre, és l'únic últim lloc de reducte que encara es parla la llengua aragonesa.
7: El castellà no es parla aragó, no?
3: Sí.
7: Està
3: dient en Cot, està dient en Salvador, amb molt bon criteri, que hi ha una llengua que s'ha anat minoritzant fins gairebé desaparèixer, que és l'aragonès.
7: I el català com està?
3: I el català està a la franja durant mil anys.
7: També perseguit?
3: I està molt malament. I amb el que han acordat Vox i Partit Popular a l'Aragó és que qualsevol element de potenciar, d'ajudar, de fer sobreviure, de la cooficialitat, que desapareix.
7: Com que han acordat? A Vox i al PP li ha votat algú, eh? Molts aragonesos. La majoria dels aragonesos és el que han volgut, eh? Va als seus programes.
3: Però han pactat això. Han pactat que no hi haurà cap recurs per poder salvaguardar una llengua minoritària.
2: Que és amplíssimament
7: que no et preocupis, que Salvador Illa ja la paga. Salvador Illa ja està pagant.
1: Sisplau, què dius, Sergio? Si parlem tots alhora no s'entén.
7: Com? Ah, sí, no, que no es preocupi que la Generalitat de Catalunya ja s'encarrega, amb els nostres impostos, de que el català a l'Aragó, que és una altra comunitat autònoma, es salvaguardi un tant entitats i un tant...
3: Segons tu, les minories no tenen dret a viure, ni a existir. Home, estàs dient això.
7: No.
3: Les minories no tenen dret a l'existència humana.
7: S'ho poden pagar, ells, eh?
3: No fumem. Així
7: sí, si fumo. Sí.
3: Així és perquè tenim, doncs també tenim una potenciació, no? Tenim l'Institut Cervantes que intenta preservar la llengua espanyola. Què hem de dir? Que s'ho paguin els espanyols. Per tant, el que és... a veure, si tu vols intentar fer veure que no és, que aquí qui mana és la majoria, doncs mira, totes les minories
9: del
3: món...
9: Ui, jo em recordo del procés, eh? Jo em recordo del procés,
1: eh? Un segon, Sergio. Sergio, un segon.
3: Totes les minories del món que desapareguin, segons la teva teoria, no? Perquè, clar, a l'estat espanyol mai els catalanoparlants, els bascoparlants, els gallegoparlants, els aragonesos parlants, els...
1: Acaba,
3: mai,
1: Jordi.
3: Mai serem majoria, mai.
1: Salvador Cot i Sergio, sisplau. Sí. Endavant, Salvador.
2: Mira,
1: Salvador.
2: Aquesta casa, Ràdio Nacional d'Espanya, té, i jo hi estic absolutament d'acord, té un programa que fa en llengua castellana per Filipines. O sigui, amb dialecte filipí, diguéssim, no?
7: Merci.
2: Jo hi estic d'acord amb això, perquè si el castellà és una llengua extingida a Filipines, com tu saps perfectament, no? Però tot i així, o els sefardites, no? Tot i així, l'estat espanyol, aquesta casa que és la Ràdio Televisió Pública, no? S'ocupa, com s'ocupa del català.
1: I Ràdio 4, primera emissora de ràdio en català, que enguany fem 50 anys.
2: Efectivament, doncs s'ocupa dels sefardites, s'ocupa del castellà a Filipines, que és una llengua que es va extingir, no? Jo amb això hi estic d'acord. Els filipins han votat no sé quina cosa. No, els filipins no. Però l'obligació de les institucions públiques moltes vegades, i en aquest cas de l'estat espanyol, respecte a la seva llengua o les seves llengües hauria de ser, no s'ocupen d'això. Tu estàs en contra d'aquest... S'ha d'eliminar perquè els filipins no han votat això, s'ha d'eliminar perquè els sefardites en els seus països no han... Digue'm sí o no.
7: A veure, jo, si vols...
2: O només és castellà.
7: No, puc parlar, o només dir sí o no i dir...
1: Endavant, Sergio, parla tu.
7: A mi, si l'Institut Ramon Llull vol obrir una seu a Saragossa i queda clar, doncs mira, podem parlar-ne. Ara, lo de pagar amb diners públics de la Generalitat a entitats privades que es dediquen a fer apologia dels Països Catalans a Saragossa, quan la majoria dels aragonesos no volen saber res dels Països Catalans, em sembla indecent. I el mateix a França, amb la Catalunya... El mateix a València, amb l'entitat de l'Iso Climent i el mateix de Balears. Em sembla indecent que ho estem pagant amb els nostres impostos. Si volen, no, per això està l'Institut Ramon Llull, per aquest tipus de coses, no? Però si tu, Ramon Llull, tot oficial i tot reglat.
2: Doncs a mi em sembla raonable que l'estat espanyol es doni suport a entitats sefardites, per exemple, amb diners públics. Jo hi estic d'acord. Perquè em sembla que aquest patrimoni, que és el castellà dels jous que van ser expulsats i tal, jo hi estic d'acord. Tu hi estàs en contra?
7: No, jo estic en contra de lo que he dit, no de lo que no he dit.
2: Ah, doncs tu estàs en contra de qualsevol cosa que sigui castellà. Ja hem arribat al cap del carrer, s'ha acabat la tertúlia.
1: Bé, 2:15.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Per cert, tornem a parlar del català d'aquí una mica, d'aquí a pocs minuts. No, perquè, d'una banda, els socorristes reclamen més recursos i ser obligatoris a les platges. Parlem amb la plataforma SOS Socorristes, perquè s'ha tornat a posar les mans al cap després d'un cap de setmana tràgic a les platges. Ha mort dues persones ofegades a Salou en menys de 48 hores. Comencem amb el peu, la temporada. I també parlem del català, perquè es veu que no n'hi ha gaires de socorristes que el parlin i potser n'hi ha que ni l'entenen. Segons diuen, des d'aquesta plataforma, el problema és la precarietat, perquè diuen, amb aquestes condicions molta gent d'aquí no vol fer aquesta feina. Abans, però, volem parlar d'un altre titular molt destacat del dia, a Còrdoba. La Unió Europea endureix la seva política migratòria. Sí?
10: Sí, exacte. Bàsicament, el que es busca amb aquesta nova normativa és accelerar els tempos i incrementar el nombre de migrants irregulars que són expulsats. D'acord, l'element més nou és aquesta creació de centres de deportació d'immigrants en tercers països. Aviam, aquí es deportarà, doncs, aquelles persones a qui se'ls hagi rebutjat el dret d'asil a Europa. I on estaran aquests centres? Doncs encara no se sap, evidentment, però podrien situar-se en països dels Balcans, com per exemple a Itàlia, que ja sabem que ha arribat a un acord amb Albània, o també a l'Àsia Central i l'Àfrica. Què més diu aquest pacte? Doncs accelera el retorn als països d'origen d'aquelles persones als qui es denegui la sol·licitud d'asil. També obre la porta a imposar conseqüències a aquells països d'origen que es neguin a rebre'ls. Aquest punt és important perquè un dels problemes que es trobaven actualment, quan es volia retornar algun immigrant que no havia aconseguit aquí, a qui no se li havia acceptat la sol·licitud d'asil, doncs era que els seus països no els acollien, d'acord? Doncs ara se'ls hi podran imposar d'alguna manera sancions. També s'augmenta fins a 30 mesos el temps que un migrant pot passar detingut i contempla que es pugui expulsar famílies amb menors. Aquesta és una altra de les novetats i un dels punts més controvertits. En canvi, els menors no acompanyats queden fora d'aquestes deportacions.
1: Bé, què et sembla, Sergio Fidalgo? La Unió Europea avala expulsar famílies amb menors i obrir centres de deportació en tercers països. Tot això entrarà en vigor a partir de divendres de la setmana que ve, del dia 12 de juny.
7: Bàsicament, que són polítics, veuen el que està passant amb les electores de França, d'Alemanya, Itàlia, també Espanya. I...
1: El govern espanyol és crític, però, amb aquesta nova normativa.
7: No, però jo parlo de la Unió Europea, que fins fa un any tenia un discurs, està bé el que està passant, i simplement, pues, està, és, com no té ningun tipus de diapasó moral, o sigui, si realment fa un any pensava que l'immigració era bona i les tenia que defensar, ara de sobte a canviar, perquè l'electora canvia d'humor, és una mica patètic, però és que la Unió Europea és el que és, no és realment una unió que representi el sentit dels ciutadans, sinó que és una cosa que va funcionant segons interessa unes quants elits. A mi no me sembla correcte que se deporte famílies senceres. El que s'hauria de fer, en tot cas, és intentar controlar l'entrada, però si una vegada estàs a dintre, tens una família, enviar-la a un centre de deportació em sembla humanament
1: deplorable. Com s'ha de controlar l'entrada, segons tu? Què s'ha de fer aquí? Que no es faci ara mateix?
7: Home, d'entrada, pues, posar controls. D'entrada, si necessitem, pues, 200.000, 300.000, 400.000 persones, posar cupos. O sea, jo sí que crec que ha de venir gent perquè ens fa falta, i no només per la feina, sinó també una mica perquè no tenim nens. Però, clar, el que no podem fer-lo és fer-lo de manera descontrolada, perquè és que no estem acollint. O sea, tu veus ara, tu vas a Barcelona, el sensegurisme que tenim ara és un problema de que les autoritats públiques no estan donant cap solució a molta gent que ve i que no té on dormir. Si ha de venir gent, s'ha de preveure.
1: Jordi Fàbrega.
3: Unió Europea és un club d'estats. Mai ha estat una institució en el marc de que els estats cedeixin competències. Aquest és el primer problema que tenim. Per tant, els estats entre ells han d'arribar a acords en el marc de la Unió Europea. I això ens enfavoreix davant del món. Fins al punt que cada un és tan identitista, no? Tan identitari, que preserva molt el que és cada estat. Ara bé, és veritat que, per altra banda, hi ha hagut un canvi dins el marc de la Unió Europea. La dreta i la dreta és majoria en les cambres parlamentàries a Europa i, per tant, fan una deriva. Una deriva que jo crec que, vale, molt bé, però no frenarà. Quan els humans volen desplaçar-se d'un lloc a l'altre, què els impedeix? En tot cas, els impedeix la mort, poder arribar. Mort, no? Quanta gent ha mort al mar Mediterrani per voler venir aquí? Doncs mira, només el que portem d'any és que unes 17.000 persones deuen haver perdut la vida intentant creuar cap a Europa. Per què? Perquè hi ha un tema que és la globalització, i la globalització, quan tu passes malament un lloc, te'n vas a un altre lloc per poder sobreviure. És així de senzill i ràpid. Per tant, i això vol dir que ho hem d'acceptar de totes? No, de totes no. Hem de buscar mesures. Ara estem rebent també part de les conseqüències del que hem anat generant. Si el món occidental ha explotat els recursos d'una part del planeta, o hem fet que hi hagi un canvi climàtic que afecta aquesta part del planeta, fa que la gent emigri cap a altres llocs. I això és difícil de poder solucionar.
1: Salvador Cot.
2: Es va globalitzar el capital. A hores d'ara, les empreses grans i els rics no paguen impostos. Es va globalitzar després el mercat del treball, no? Fronteres obertes perquè vinguin treballadors barats. I, en canvi, l'espai fiscal s'ha quedat tancat i l'espai de repartiment s'ha quedat tancat. No? I els hospitals i les escoles es paguen amb els diners de les classes mitjanes. Això genera por a les classes mitjanes, com és normal, que veuen com es degraden els hospitals, les escoles, els transports, tot. I la renda per càpita baixa. És que això és una qüestió que té un impacte electoral creixent i bestial. I és una cosa que aquestes elites, no? Ara comencen a veure amb por l'impacte electoral, no? Però, i per això fan aquestes coses que jo crec que és més aviat sobreactuació que no pas altra cosa, perquè l'estat espanyol té una política d'ingrés d'immigrants total des de fa molts anys. O sigui, regularitzacions, ara el Pedro Sánchez n'ha fet una, però l'Aznar en va fer dues. Uh-huh. Vull dir, aquí a l'estat espanyol, els immigrants, si són castellanoparlants, provinents de l'imperi espanyol, entren sense visat i en dos anys se'ls dona un passaport Schengen. En dos anys. Sense visat i en dos anys. Vull dir que... els filipins no, perquè com que no són castellanoparlants han de fer examen de castellà.
7: Bé, que tens una deia per filipines molt interessant, però bueno, ja que parles de l'imperi espanyol... Veure, primer no és l'imperi espanyol, és un país amb els que tenen llaços culturals, llaços econòmics, llaços socials... No em parlis de l'imperi com si fos allò una cosa... Primer de tot, perquè si vols que parlem de l'imperi i de la llegenda negra, home, jo et defensaré... la conquesta d'Amèrica, perquè jo te la defensaré, perquè a diferència del que han fet els americans i els anglesos, nosaltres no vam fer genocidis, però això és un altre tema que suposo que Xavi no vol dir que ara es parlem aquí, però jo sé que defenso, i defenso per el llegat que els espanyols hem deixat allà. I per tant, em sembla molt correcte que hi hagi certa, diguem-ne, certa diferència amb gent amb el que tenim llegats.
2: Més que amb refugiats polítics. Més que amb refugiats polítics. Un refugiat polític reconegut.
7: Què és un refugiat polític?
2: Amb estatut de refugiat polític, que l'estat espanyol reconeix que és un, que és un refugiat polític.
7: Quan
2: l'estat espanyol reconeix que és una persona perseguida, o reconeix oficialment que és una persona perseguida i que té dret a refugi polític, se li dona aquest passaport Schengen amb 5 anys, no amb 2. Només perquè són castellanoparlants i són de l'imperi espanyol...
7: Con el imperio.
2: O d'aquesta gent...
7: Però si estem parlant tot el dia dels països catalans i de l'Alguer i de Neopàtria i d'Atenes, m'estàs parlant de l'imperi. Ara, si Catalunya fos una república, m'estaríeu donant passaports a qualsevol ateniense que venia per aquí.
2: Doncs d'aquesta gent que van tenir la sort de que anessin els espanyols amb espases i els
7: exportessin... Sí, i la sífilis, també ho pots dir. Vinga, ja parla també i del tifus, el que vulguis.
2: Tot això. Aquesta gent que van tenir aquesta immensa sort i que per això els hi va tot tan bé i estan tan contents i tan
7: d'allòs que se'n van... Home, pati o trasera d'Amèrica, no és culpa nostra,
2: sí,
7: eh?
2: Sí.
7: Pati o trasera d'Amèrica.
2: Doncs tota aquesta gent estan per davant, perquè són castellanoparlants, d'un refugiat polític al qual l'estat espanyol...
7: Filipí, no?
2: ...li ofereix... No, filipí no. De qualsevol persona del món que vingui d'una guerra, que sigui un refugiat, i que l'estat espanyol li reconegui, és molt difícil, eh? I l'estat espanyol li reconegui efectivament l'estatut de refugiat polític, no té les mateixes avantatges que algú perquè sigui castellanoparlant.
7: Vale.
1: Bé, escolteu, 11:15. De seguida parlarem amb aquesta plataforma, a veure què passa amb el tema dels socorristes a les platges catalanes.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Els socorristes reclamen més recursos i ser obligatoris a les platges. I temps que fa que ho reclamen, això, eh? La plataforma SOS Socorristes s'ha tornat a posar les mans al cap aquest cap de setmana després de... Vaja, de la mort de dues persones ofegades a Salou en menys de 48 hores. Denuncien que aquestes morts no són fets aïllats ni inevitables, sinó la conseqüència d'una falta de recursos i de planificació en molts municipis costaners. La plataforma ja fa dies que anuncia mobilitzacions i la Generalitat ara sí sembla que crea un grup de treball per intentar introduir canvis en el sector. Saludem a aquesta hora Nacho Ibáñez, que és portaveu de SOS Socorristes. Nacho, com estàs? Bon dia.
11: Què tal? Bon dia, com estem?
1: Què ha passat exactament aquest cap de setmana? A Salou han mort dues persones, no hi havia cap socorrista, n'hi havia però pocs. Ens ho pots explicar més i millor, això, Nacho?
11: Sí, sin problema. Gracias, en primer lugar, por el espacio y la comunicación. Lo que ha sucedido en Salou es una muestra de la precariedad del sector en todo el litoral catalán. Porque si miramos las noticias y lo que ha sucedido en los últimos años, todos los veranos, e incluso antes de los veranos, es decir, las temporadas de baño, comienzan a partir del mes de abril, de mayo, con una cantidad de muertes por ahogamiento en el litoral catalán, en donde la inmensa mayoría de los ayuntamientos no tienen servicio de socorrismo, al mismo tiempo que
1: no hay
11: playas, los chiringuitos funcionan, se cobra el parking, perdona, sí.
1: No hay socorristas, dius, en molts llocs.
11: No había, y no hay. Ese es el gran problema, es que frente a la falta de una regulación no hay una obligatoriedad para los ayuntamientos del litoral catalán de contar con servicios de salvamento y socorrismo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos temperaturas que están por encima de los 30 grados, tenemos decenas de miles de personas disfrutando de las buenísimas playas del litoral catalán, ocupación hotelera, chiringuitos funcionando, y no hay servicio de salvamento y socorrismo para poder brindar una primera emergencia, una primera asistencia sanitaria frente a cualquier situación que se presenta en la playa. Ni que hablar de un ahogamiento dentro del mar, de los cuales tenemos muchos, pero también cualquier otra situación, una picada de medusa, una picada de pez araña, un golpe de calor, una lipotimia, una insolación, una fractura, una luxación, es decir, actividades que cotidianamente en temporada alta sí resolvemos. Entonces, ¿qué estamos planteando desde la plataforma?
1: Sí.
11: Que tenemos que terminar con esta manca de regulación en donde cada ayuntamiento hace lo que puede o lo que quiere y que tiene que estar bien claro desde la Generalitat, como sucede en otras comunidades autónomas de España, la obligatoriedad del servicio en tanto y en cuanto haya un usufructo de la playa. Entonces, desde Semana Santa hasta octubre, que es cuando los chiringuitos están abiertos, cuando la gente va a la playa, cuando hay usuarios que necesitan el servicio, tiene que haber servicio de salvamento y socorrismo. Eso tiene que ser una ley a nivel catalán, sí, y que también establezca no solamente la presencia de socorristas, sino la calidad de esa presencia. Porque hoy por hoy tenemos ayuntamientos que tienen enfermería sin agua potable o sin electricidad, que tienen espacios que no tienen la asepsia necesaria para poder brindar la asistencia sanitaria para la cual nosotros y nosotras estamos formados, y ni que hablar también de las torres de vigilancia. Hay muchos ayuntamientos que por suerte han mejorado el servicio y cuentan con buenas torres de vigilancia que nos protegen de los rayos UV, que nos permiten hacer una buena vigilancia, pero hay tantos otros que tienen unas sillas muy precarias que no entran en ninguna categoría de prevención de riesgos laborales, que nos dejan a la merced y a la inclemencia del tiempo, sí, que son peligrosas y que ya se ha demostrado por un estudio del Hospital Clinic que tenemos como enfermedad muchos socorristas producto de la exposición reiterada a los rayos UV, cáncer de piel. Entonces, claro, estamos completamente desamparados y desamparadas como profesionales, pero no solamente nosotros y nosotras como trabajadores, sino también la ciudadanía que va a bañarse a las playas del litoral catalán.
1: Escolta'm, Nacho Ibáñez, avui és 2 de juny, efectivament fa una calor que no es pot aguantar, tot i que transitoriament ara baixen una mica o bastant les temperatures. En aquests moments, o de cara al cap de setmana que ve, que farà calor d'estiu, no la de l'altre dia, però en farà. A quantes platges no tenim serveis de salvament i socorrisme per la falta d'aquesta normativa que hauria d'obligar, dieu, a tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei? Quantes platges tenim ara mateix deixades de la mà de Déu en aquest sentit, en aquest país?
11: Mira, este fin de semana que pasó, te podría decir que más de 30 ayuntamientos, es decir, más de 100 playas, porque hay distintos ayuntamientos que tienen más de una playa, obviamente, estuvieron sin protección. Ahora, el primero de junio, algunos ayuntamientos han empezado a tener servicios de salvamento y socorrismo, pero te podemos garantizar desde la plataforma que el próximo fin de semana, 6 y 7 de junio, habrá por lo menos una veintena de ayuntamientos del litoral catalán y algunos de una población muy densa. Te estoy hablando, por ejemplo, área metropolitana de Barcelona, que no tendrán servicio de salvamento y socorrismo el próximo fin de semana, lo cual es gravísimo y entendemos que necesita una solución inmediata, porque yo escuchaba recién que tú hablabas del grupo de trabajo que está haciendo Protección Civil, que lo entendemos positivo, porque esto hay que trabajarlo y hay que estar claro en los criterios técnicos de cómo debe ser la regulación. Ahora, lo que no podemos hacer es esperar al 2030 o vaya uno a saber cuándo hasta que esa legislación esté efectiva. Necesitamos una respuesta inmediata acorde a la gravedad del problema. Entonces, por eso, como plataforma, estamos manifestándonos y vamos a ir el 11 de junio al centro del poder político de Cataluña, a lo que es la Plaza Sant Jaume, al Palau de la Generalitat, planteando esta situación. 11 de junio, exactamente, a las 10 del matí. Ahí habrá una gran cantidad de socorristas que están deseosos y deseosas de poder estar abriendo el servicio, brindándose a la ciudadanía en la playa. Lamentablemente tendrán que izar la bandera verde o groga o vermelha, depende de cómo esté el estado del mar, en el medio de la Plaza Sant Jaume, porque no pueden estar trabajando en la seva platja, porque no tienen cara a servei.
1: Bé, a banda d'aquesta concentració prevista per l'11 de juny, que ara deies a les 10 del matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, també dieu que segurament fareu protestes en algunes platges i fins i tot parleu d'una possible vaga. Quan podria ser aquesta vaga?
11: Exactamente. Ahora lo que haremos es, al mismo tiempo de la concentración en Plaza Sant Jaume, aquellos ayuntamientos donde sí hay servicio de socorrismo, las y los socorristas que estarán en sus puestos estarán hablando con la ciudadanía, presentando este problema, manifestando también con pancartas, con banderas y demás. Y estamos con una próxima asamblea. Hemos tenido una asamblea hace 2 semanas con presencia de socorristas de Girona, de Tarragona y de Barcelona, donde hemos decidido un plan de lucha. Ahora vamos con esta primera concentración y manifestación en las playas el 11 de junio, y luego, si no hay una respuesta, una vez que ya estén todos los servicios de salvamento y socorrismo operativos, que normalmente es a partir de San Juan o el 1 de julio, fíjate tú qué tarde, que vamos lamentablemente, ahí está planteada la posibilidad de una huelga general en todo el litoral catalán.
1: I amb tema piscines, com anem?
11: Bueno, es una pregunta fantástica la que me haces, porque está muy claro que no hay ninguna piscina en ninguna parte de toda Cataluña que si tiene 25 metros puede abrir si no tiene un socorrista. Para todo el mundo eso es clarísimo y es una ley y nadie puede salteárselo. Ahora, tú tienes arenales en Cataluña de 4, 5, 6 kilómetros, chiringuitos, se cobra el parking, las líneas de vías, el boyado, todo Dios ahí, pero sin socorrista. Es una incongruencia absoluta. Entonces, lo que estamos planteando es más que nada que haya un poco de sentido común y que exista una normativa que establezca criterios claros para poder trabajar en condiciones dignas nosotros y para que la ciudadanía tenga un servicio de socorrismo y esté segura en la playa como se lo merece.
1: Bé, una altra cosa, què passa amb el català? Que diu que no hi ha gaire socorristes que el parlin i potser n'hi ha molts que no l'entenen?
11: No, bueno, yo creo que eso no es así, porque aquí a Cataluña no solamente está la formación profesional que ofrece el Servei d'Ocupació de Catalunya, que es una formación molt bona de 400 horas y que forma socorristas con calidad profesional para trabajar en la playa, pero además de esa formación de 400 horas, también existen grados medios y grados superiores, en donde yo te garantizo, porque lo he visto también como formador, yo hace más de 15 años que me desempeño en esta profesión, hay muy buenos chavales y muy buenas chavalas formados en esos grados medios y superiores de aquí de Cataluña, nacidos aquí, que hablan catalán, pero que claro, después, cuando la oferta de trabajo que tienen es sumamente precaria, se tienen que encontrar con trabajar en una enfermería, como te decía, sin agua potable, sin luz, sin un lavabo, teniendo que hacer una jornada de 9 horas a 35 grados y para ir al lavabo, hacer la cola, hacer la fila para entrar al lavabo químico con el resto de los turistas, pues claro, deciden no trabajar. Aquí en Cataluña no hacen falta socorristas, hay un montón de socorristas titulados y tituladas. El problema es que con las condiciones precarias que hay de contratación, pues eligen trabajar de otra cosa. Ese es el problema. Si tú preguntas en Sports y en Ropec y en Enseñament, ¿cuál es la cantidad de socorristas titulados y formados en los últimos años en Cataluña? Pues es muy por encima de la cantidad que se necesita a la platja.
1: Ja, per tant, diguéssim una miqueta, el problema, segons vosaltres, és la precarietat, no? Perquè amb aquestes condicions molta gent d'aquí no s'hi presenta i això fa que potser molts socorristes no parlin i potser alguns ni entenen el català.
11: 100% es así, porque para mí es algo muy claro. Para opositar a bombers de la Generalitat hem de parlar català, no? I cap problema. Tinc molta gent que quiere ser bomber. Entonces, ¿cuál es el problema? Las condiciones de contratación, las condiciones en las cuales estamos trabajando. En cuanto haya condiciones de trabajo dignas, estará claro que no habrá problema para conseguir socorristas en ninguna platja del litoral català.
1: Bé, lògicament nosaltres abans de començar aquesta entrevista hem contactat també amb l'Ajuntament de Salou i ens ha derivat el responsable de l'empresa adjudicatària del servei de socorrisme. Què t'han dit, Carla Villegas, exactament?
10: Doncs sí, mira, segons els socorristes, el primer ofegament es va produir fora del seu horari. Ens recorden que actualment l'horari de vigilància és de 10 del matí fins a les 6 de la tarda i l'home, en aquest cas, de Zamora, es va ofegar quan faltaven 10 minuts per les 8, és a dir, Xavi, dues hores després. Mm-hmm. I en el cas del segon ofegament, de la dona de 87 anys, ens confirmen que a la platja hi havia 4 socorristes realitzant rondes de vigilància i prevenció i, segons indiquen, en el moment de l'incident, aquests efectius no eren en el punt concret on es va produir l'emergència i que a partir d'ahir, 1 de juny, s'ha reforçat aquest servei. El responsable també assegura que Salou disposa d'un dels dispositius doncs, més amplis i que van des del mes de març fins a l'octubre. I també ens recorda que qualsevol ampliació dels horaris o dels recursos disponibles depèn de les condicions establertes per al propi Ajuntament de Salou.
1: Bé, doncs això és el que ens diuen des de Salou, Nacho Ibáñez.
11: Sí, está claro. Bueno, fíjate, o sea, 4 socorristas para cubrir, no está claro la cantidad de kilómetros que deben cubrir 4 socorristas ahí en lo que estaban comentando. Repito, para nosotros el problema es claro que no es solamente de Salou y por eso hablamos de una problemática que es autonómica. Tú imagínate que si tienes que cubrir un arenal de 4, 5, 6, 10 kilómetros con 1, 2, 3 personas, es que no das abasto, ni con 10 ni con 20 tampoco. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Estamos planteando que la normativa no solamente debe tener una obligatoriedad temporal y una claridad en la infraestructura que debemos contar, sino que también debe establecer los ratios mínimos de vigilancia. Nosotros estamos planteando como plataforma y lo llevamos a Protección Civil también. Bien. Y fue recogido de buena manera, que no pueden en playas de alta afluencia haber más de 200 metros entre un punto de vigilancia y otro. Porque en esas playas tú tienes miles de personas entre un punto de vigilancia y otro, y está claro que si eres una sola persona en una torre y no puedes hacer una efectiva prevención, no puedes ir a hablar con los usuarios, no puedes hacer una buena dinámica, no puedes hacer un buen escaneo, pues entonces será mucho más deficiente la respuesta. Entonces está claro que necesitamos no solamente una buena temporalidad y no solamente mejor infraestructura, sino también un mejor radio con cantidad de socorristas suficientes en la playa para poder dar respuesta a las necesidades.
1: Bé, mira, aquest matí a la tertúlia m'acompanyen Salvador Cot, Sergio Fidalgo i Jordi Fàbrega, que el Jordi és alcalde de Sant Pere de Torelló, alcalde.
3: Hola, mira, nosaltres no tenim platja, però sí que tenim piscines. Tenim veritables problemes per trobar socorristes cada estiu, però també a l'hivern amb les piscines cobertes. Digues que hi ha un tema que tens raó, que és la precarietat laboral, des d'un punt de vista de que els sous són baixos, i l'altre tema és, sempre ens passa, que adaptar-ho amb els cursets i amb tot plegat costa de trobar per als horaris, perquè són horaris, a vegades, molt, molt, diríem, de caps de setmana, per tant, horaris difícils de poder lligar-ho. Però sí que dir-te una cosa, que normalment solen ser joves els que fan de socorristes, i fixa't que mai és una professió que s'arriba a jubilar-te de socorrista. Per què? Bàsicament pel tema del sou, no? I perquè sempre és un pas a la teva vida que busques una altra cosa. No sé si això us hi trobeu o no.
11: Bueno, yo creo que eso tiene que ver con el perfil de las y de los socorristas que había hace una década o hace dos. En tanto y en cuanto el sector se ha profesionalizado, ¿sí?, y se exigen mayores formaciones, más largas, que hay una mayor presión social sobre las y los socorristas también, y que ha habido una mejora en las condiciones de trabajo, porque también eso ha cambiado, es decir, nosotros somos conscientes que hace muchas décadas aquí el socorrista o la socorrista al igual era un voluntario joven que se pasaba el verano y por un bocata y poco más estaba en la playa. Eso no sucede más. Nosotros somos profesionales, somos el primer eslabón en una cadena sanitaria donde está en juego la vida o la muerte de una persona en la playa. Estamos formados no solamente para hacer un rescate acuático, sino para poder practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar, trabajar con desfibriladores, con oxigenoterapia, con cánulas de Gebel. Entonces, el perfil del socorrista y de la socorrista se ha profesionalizado mucho en el último tiempo. De hecho, en playas, nosotros somos una plataforma sindical de socorristas de playas. Hemos conseguido el primer convenio sectorial exclusivo de nuestra formación y de nuestra profesión, en el cual también hubo una mejora salarial importante. Y bueno, está claro que
1: breument, ahora, Nacho, sisplau.
11: La legislación y la normativa... Perdona.
1: No, dic el que vulguis, però breu, sisplau. Gràcies.
11: Ah, vale. No, muchas gracias. No, no...
1: Ja està. Completa la frase,
11: sí,
1: home.
11: Sí, sí, sí. No, cap problema, no. Que estoy diciendo que nos hemos profesionalizado sí. Y que entonces ahora debemos tener una normativa a la altura de eso. Entonces... Ah. Hoy por hoy hay una mayor temporalidad y ya no es simplemente un trabajo de verano de julio o de agosto, porque la gente se baña desde Semana Santa hasta octubre. Sí, entonces, sí. Lo que debemos tener a la altura, sí, sí. A la altura una normativa que responda a un cambio que ha habido en lo que es la profesión de socorrista de Cataluña de hace 20 años a ahora.
1: Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, mil gràcies per haver-ho explicat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé.
11: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, que vagi molt bé i estamos en contacte.
1: Que vagi bé, bon dia, Nacho. Mig quart d'hora i les 11.
12: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
13: El Pla B, amb Toni Marín.
12: Compromesos amb la bona informació.
14: El cap de setmana a les 12 arriba l'hora del vermut a Ràdio 4.
15: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
16: Sota sospita. Amb Laura González.
17: Dissabte i diumenge de 12 a 2 quarts de 2.
16: Ràdio 4.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Hi ha novetats en el tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. Ho avança La Vanguardia, el diari La Vanguardia, aquest matí. Els testimonis diuen que un home va disparar intencionadament la nena de 10 anys que va quedar ferida. Què passa en aquest país últimament? Alarmistes no ho hem de ser, però tampoc cal amagar la realitat.
2: Aquest és un problema que tenim els mitjans de comunicació. És a dir, passen coses i llavors fins a quin punt les expliquem i com les connotem o quines dades s'han d'ometre. Tot plegat és un...
1: La gent en parla al carrer.
2: La gent en parla. O sigui, al final, el que fa és generar més confusió.
1: Exacte. Sí, alcalde?
3: Sí, que jo... Hem volgut amagar molt cap sota l'aigua amb aquest tema. Jo crec que cada vegada hem de ser més clars i precisos, perquè al final la gent en parla. I, per tant, intentar amagar-ho, que a vegades també, no? Allò, amaguem els noms de qui ho fa, de qui és. No, crec que aquestes coses hem de dir obertament. I això no vol dir estigmatitzar ningú. Vol dir que s'ha de poder parlar. I els casos de violència, ho estem notant, Xavi, arreu. No és un tema de l'àrea metropolitana, sinó que cada vegada al món local ens preocupa molt més el grau de violència que notem en el conjunt de la societat. Compte amb el que ens està passant a les aules de les escoles, el que ens està passant al carrer, l'enfrontament entre veïns, jo cada dia ho dic, que per qualsevol cosa la gent salta una o altra i es va amb un acte de violència física que no hi estàvem acostumats. Per tant, és un tema que ens preocupa.
1: Sergio.
7: A mi a la Facultat de Periodisme em van ensenyar lo del qui, del com, del quan, que les coses siguin clares, perquè si no dones la informació completa, la gent al final
1: s'alimenta
7: dels bulos. Millor d'un, no se trata d'estigmatitzar-nos, es trata de contar les coses com són, i ja està, sense carregar les tintes.
1: Bé, deixa'm saludar aquesta hora el Marc Silvestre, perquè estem tots pendents de la refrescada, que ara potser es pensa algú que farà fred a Catalunya de cop i volta, però per sort aquesta calorada, com a mínim, presenta una pausa, Marc, com estàs?
18: Hola, bon dia.
1: I bona hora, què dius?
18: No farà fred, però no farà calor, tampoc.
1: Oh, que bé.
18: O sigui que tindrem un parell o tres de dies de respir, sí.
1: Oh, que bé. I de tempestes i potser alguna calamarsada, com pinta la cosa per aquesta tarda?
18: Doncs aquesta tarda tindrem tempestes al nord-est de Catalunya, comarques del Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany, i acabaran sortint una mica més desgastades per la Costa Brava i l'Empordà. Sobretot les calamarsades més fortes podrien ser cap a la Garrotxa i al Ripollès. I després, el següent canvi de temps, podríem dir el més important de la setmana, doncs serà el dijous, que aquí sí que tindrem una bona tongada de tempestes que podrà afectar moltes més comarques.
1: Oh, que bé. Dijous, eh? Per tant, es confirma, ja fa dies que l'Alfred, el Picó, també ens avisa d'això. Atenció, que dijous, el dia 4 de juny, els ruixats i les tempestes arribaran a moltes més comarques amb aquesta pausa. Veus, del temps també es parla molt al carrer aquests dies, inevitablement. Sí. Sí, tothom a la platja, com dèiem ara, a la piscina, altres...
2: Bueno, perquè fa molta calor, és a dir, hi ha hagut una temperatura molt baixa durant molt de temps i de cop i volta ha arribat una temperatura molt alta.
1: I quina temperatura tan alta que ens ha arribat a Sergio, això no es pot aguantar.
7: Bueno, però ja va haver una mica de sol, una mica d'alegria, una mica de calor.
1: Sí, alegria, però que no et xafa tu la calor. Escolta, el cap de setmana què? Què, Marc, què el cap de setmana? Va, la gent deu dir dissabte, diumenge, com pinta la cosa? Podrem anar a la platja o no?
18: Sí, molt millor. Tant dissabte com diumenge, en principi es presenten força tranquils. Potser algun ruixat al Pirineu de Lleida, però la resta de Catalunya molt aprofitable. Després pujaran també les temperatures. Sí que és cert que no farà la calor que va fer aquest final de maig.
1: Val.
18: Vindrem d'aquesta suavització, sobretot dijous i divendres, i després al cap de setmana pugen les temperatures. Però bé, podríem dir que estaran dins la mitjana, per tant farà el que toca el mes de juny.
1: Perfectíssim, tu. Comprem. Sí? Ens agrada el que diu la previsió, tu. Que ens deixin respirar una mica i dius, no, ens matarà aquesta calor.
2: És a demanda.
1: Pot aguantar.
2: Aquest temps és a demanda.
1: No es pot aguantar. Marc Silvestre, un milió de gràcies, com sempre. Sí?
18: Gràcies, que vagi bé.
1: Una abraçada, merci, Marc, que vagi bé. Que bé, que es confirmi. I a mi les tempestes m'agraden, Cot, que vols que et digui?
2: Bueno, perquè tu ets un gamberro del temps.
1: No,
2: tu ets
1: però...
2: un gamberro del temps.
1: Que sóc molt avorrit, això. Sergio.
7: No, jo sóc de Terrafeo.
1: Sol i calor, tu?
7: Jo sóc de Terrafeo.
1: Sol i mosques, i mosquits, i mosquites.
7: Calor, amb una mica de tranquil·litat, però una mica de calor de terrassa, home, de poder estar tranquil·lament allà amb una cervesa.
2: Mira, quan aprenes la calor de nit,
1: hòstia. No es pot aguantar.
7: Estem d'acord.
1: La xafogó, la humitat. Jo, a mi el que em mata és la humitat de la costa. Això no es pot aguantar. Sí, com a mínim a l'interior, nen.
7: Bueno, és que jo soc hospitalet, jo tinc allà la costa a costat, o sigui,
1: és així, això, és així. Escolta, ha anat bé, això, primer dia. Dones de sí, les tertúlies.
7: Hòstia, és intens, eh? Este que el Salvador és molt intens.
1: Home,
7: és
1: clar, és que gent,
7: home, és un home molt bo, collons.
1: Gent de nivell com el Salvador Cot, clar, ja, no ho posen fàcil a ningú.
7: Repartes, però bien, bien, eh?
1: Doncs ens ha agradat això. Per nosaltres repetim com vulguis, Sergio.
7: Home, tu manes.
1: Un plaer. Escolta'm, tornaràs la setmana que ve, si tu vol. Fem una cosa, notícies, ara tornem.
19: Són les 11.
20: Ràdio 4. Serveis informatius.
19: Bon dia. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, creu que Junts i el PNB suïcidarien políticament parlant si recolzessin una moció de censura que el PP del PP per acabar amb el govern de Pedro Sánchez, perquè aquesta moció tindria a priori el sí també de Vox. Més detalls, Elena Pérez, bon dia.
21: Bon dia. De totes maneres, Bolaños veu improbable que aquest escenari es faci realitat. De fet, ha publicat un missatge a xarxes socials on diu el senyor Feijóo està buscant forces polítiques que vulguin suïcidar-se de la mà de PP, Vox, bona sort, deia. Reacció de Bolaños després de que Feijóo hagi assegurat que veia algun moviment en aquest sentit i després també de que el secretari general de Junts, Jordi Turull, hagi dit avui a Catalunya Ràdio que ells el que prefereixen és que el president Pedro Sánchez convoqui eleccions, però que si això no passa, conviden Feijóo a anar a parlar directament en Puigdemont a Brussel·les.
22: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
21: El PNB, per la seva banda, també ha exigit eleccions a Sánchez i ha confirmat que de moment no està negociant cap moció de censura amb el Partit Popular.
19: Doncs bé, la vicepresidenta segona del Govern Central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que l'habitatge és la principal fàbrica de desigualtat a Espanya i està disposada a negociar fins a l'últim minut i el que calgui perquè s'aprovi en el Congrés la congelació dels lloguers. En declaracions a Ràdio Nacional, Díaz fa una crida a que PP, Vox i Junts se sumin.
23: Pero recularon por dos motivos. Primero, no hay que descartar...
19: No era aquest el testimoni que volíem escoltar, el recuperarem més endavant. Mentrestant, els expliquem que a l'audiència de Badajoz s'ha reprès el judici a David Sánchez pel seu contracte a la Diputació. Avui declaren 15 testimonis, entre ells Cristina Frutos, la dona que aspirava a la mateixa plaça que el germà del president del govern, però a qui van aconsellar que no es presentés perquè el lloc ja estava donat per endavant, Àlex Eloi.
24: Les acusacions populars de l'associació ultraconservadora Ceoir i Manos Límpies no descarten que les clavegueres del PSOE estiguin darrere del canvi d'actitud d'alguns testimonis que ja han passat pel tribunal. Afirmen que alguns testimonis han reculat en les seves declaracions perquè han estat preparats. Segons Ceoir, tot apunta a una possible influència de Leire Díaz i del PSOE. Javier Pérez i Yulia Ivanistova, advocats d'Ceoir i Manos Límpies.
23: Pero recularon por dos motivos. Primero, no hay que descartar la influencia de las cloacas del PSOE, de Leire, que intentó intervenir en Badajoz. Y segundo, porque siguen vinculados a la Diputación, es decir, al PSOE.
25: Algunos han cambiado su versión de las declaraciones que hicieron durante la instrucción y es que se notaba muchísimo que estaban muy bien preparados.
19: Com dèiem, la vicepresidenta segona del Govern Central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha dit avui en declaracions a Ràdio Nacional que PP, Vox i Junts haurien de sumar-se a la negociació perquè s'aprovi en el Congrés la principal fàbrica de desigualtat d'Espanya, la norma contra la principal fàbrica de desigualtat d'Espanya, que és l'habitatge. Escoltem Yolanda Díaz.
26: Lo que me gustaría es ver que las tres derechas, cuando presentemos el Real Decreto, voten a favor de esta medida que es la principal hoy para España. Es decir, hoy España tiene un problema. Estamos todos de acuerdo. Se llama la vivienda.
19: Els metges d'arreu de l'Estat, més enllà de la campanya a no fer hores extres voluntàries, avui tenen previst fixar els dies de vaga de juny en el marc de la protesta que mantenen des de fa mesos en contra de l'Estatut Marc i la millora de les condicions laborals. Noves aturades que podrien coincidir amb l'aprovació avui en Consell de Ministres del nou Estatut Marc, un pas endavant de la ministra de Sanitat que els sindicats rebutgen.
24: Asseguren que si avui surt endavant el nou conveni laboral sense reconeixement específic de les condicions dels facultatius, la responsabilitat responsable del col·lapse del sistema sanitari ja no serà només Mònica García, sinó tot l'executiu. I en cas que el govern no reculi, els sindicats mèdics exigeixen que s'igualin les condicions de feina amb la resta de professionals sanitaris i una negociació directa de les condicions extraordinàries. Ángela Hernández, secretària general d'AMITS, l'Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid, a Ràdio Nacional.
0: Si vamos a estar tratados como el resto de categorías, que nuestras condiciones sean las mismas, que nuestras jornadas no puedan llegar a ser como pueden llegar a ser ahora mismo de forma excepcional de 96 horas semanales o como quieren que nos conformemos, que lleguen a ser de 75. Es decir, si vamos a ser como todos, pues queremos una jornada como la de todo el mundo. Y si no podemos ser como todos porque hay que dar más asistencia y porque hay que dar un desempeño diferente, entonces queremos que esas condiciones se negocien con nosotros.
19: Encara un apunt: denunciat un veí de Sant Esteve Sesrovires per incompliment dels drets i el benestar animal en una finca del municipi del Baix Llobregat. Els Mossos, en un operatiu realitzat el passat divendres, van localitzar i decomissar 180 xais vius en condicions d'insalubritat.
24: Els agents de la policia catalana, a més, van trobar indicis de possibles sacrificis dels animals fora d'escorxadors autoritzats. Els serveis veterinaris oficials del Departament d'Agricultura i Ramaderia van assumir la gestió del comís i la retirada dels animals, tal i com marca el protocol en aquests casos.
19: Això és tot. De moment, tornem a més notícies a les 12.
20: Ràdio 4.
5: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
6: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
8: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
9: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
10: Com sempre, salut i perdí.
11: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
27: La veritat per davant de tot.
28: Andy, i jo no penso dir la paraula.
29: Que ja no tinc por de dir. T'adoro.
30: M'he quedat esparverada.
31: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
32: Nena.
33: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
34: Metròpoli, amb Xavi Collado.
20: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart de 12, ja hi som tots. Què dius, Jordi Bota, com estàs?
2: Què tal? Molt bé, encantat, encantadíssim de tornar-hi a ser.
1: Què dius de les enes? Que si l'ena, si sona igual, que si no sona igual, no m'hi havia fixat mai.
2: Clar,
1: això,
2: fixa't,
1: què passa?
2: Si tu dius la paraula canvi, aquesta ena, canvi, quan ho pronuncies, en comptes de pronunciar una ena,
1: que molta
2: pronuncies...
1: gent diem canvi, amb el dit.
2: Sí, sí. Pronuncies una ema.
3: Una ema, és veritat, sí. Sí, és sí. Veritat. Per què es produeix això?
1: O doncs perquè ho fem malament.
3: Sí, sí.
1: Som
3: sí.
1: Una calamitat, Jordi Vila.
2: Perquè ha de ser bilabial.
1: Bilabial.
2: Com el so de la B, és a dir, ajuntes els dos llavis, l'inferior i el superior.
1: Canvi.
2: Has de pronunciar-ho amb la M. Per exemple, si tu dius infermera,
1: sí.
2: Infermera, fixeu-vos que... Infermera. Infermera,
1: inf.
2: Diguéssim que l'aire surt fregant pels però, llavis.
3: Jo, la pregunta que em faig jo és si ho pronuncio canvi amb M, això és incorrecte?
2: O no, és correcte.
3: S'escriu amb N, però encara que ho pronunciï amb M, és correcte.
2: És correcte, és correcte.
1: No sé un passo.
2: Sí, sí.
1: Ara resulta que canvi és correcte.
2: Per exemple, quan tu pronuncies fang...
1: Fang.
2: Per tant, la N és diferent de fang.
1: Jo faig diferent de tu. Tu dius fang,
2: fang,
1: i jo dic fang.
2: Fang.
1: Fang.
2: Sí, però igualment les enes, en aquest cas les dues, tant la meva com la teva, són iguals de velaritzades. Perquè, diguem-ho així, es pronuncia així perquè darrere tens un so d'una K o d'una G.
1: Estem Jordi Bota al nostre costat sempre, eh?
3: Home, la veritat...
1: Jo tindria aquí
3: la guàrdia. La veritat és que està molt bé perquè ens va repassant Jordi tot el que vam, estudiar a l'institut. Que moltes vegades s'oblida, no?
2: Sí, per exemple, dius fan... fan i dius santoral, fixa't que la N de santoral la tens, diguéssim, més enlairada, la llengua, darrere de les dents superiors. Santoral. I si tu dius, per exemple, seny, fixa't sí. També que tens la llengua en el paladar. Per tant, fas, en aquest cas, una palatalització, que es diu així, que és un, diguem-ho així, un fenomen consonàntic que es produeix. Per tant,
1: yeah.
2: Sí, és important tenir en compte com es pronuncien els mots. I per cert, hi ha un alfabet que és l'alfabet fonètic internacional, l'AFI, d'acord? Que a partir d'aquí doncs, tu pots veure com es pronuncien, diguem-ho, els mots de totes les llengües i a partir d'aquí pots parlar moltes llengües.
1: Bé, escolteu, aquest matí també parlarem de violència vicària, eh? I sentirem testimonis, Jordi.
3: Sí, perquè dues companyes de la casa, Anna Grimau i Sara Boldú, són les autores d'un documental que es diu Matar en vida, i apunteu-vos, el dijous, per la 2 de Televisió Espanyola, a les 23:20, doncs aquest documental, Esfereïdor, que parla amb testimonis en primera persona de dones que han patit la violència vicària i la violència institucional. D'aquí 20 minuts podrem escoltar dos d'aquests testimonis, l'Anna Grimau.

0: pare i mare, hi ha un historial de colesterol, tens gairebé tots els números de que poc o molt, quan et fas una analítica, patapam.
1: I sempre ens diuen, quan ens fem aquestes analítiques, que hi ha el colesterol bo i el dolent, no? En tot cas, suposo, i esperem que eliminarà el colesterol dolent.
2: Què passa? Deia una cosa Bota. Que sí.
0: Com vas
2: molt
0: de
2: bé,
0: colesterol, tu?
2: Malament.
0: Oh, ja, ja.
2: Malament. Vaig a bastant enfilat.
0: Fas mala cara.
2: Sí, no. Una miqueta. Una miqueta, tampoc tant.
0: Que ets hipocondríac, jo sí, eh?
1: Home, jo el veig amb bona cara, Xavi.
0: Oh, tu veus tot bé sempre, Jordi Vila.
2: No, però m'he disparat, I em van dir...
0: Estàs blanc.
2: Abans de les pastilles, d'anacol.
0: Estàs blanc. Sí, però el d'anacol, que està comprovat, contrastat amb metges i metgesses, això que et dic ara, que sí, que redueix, ara no sé si és un 10% el nivell de colesterol. Però una cosa que no sap molta gent. El d'anacol te l'has de prendre just quan acabes de menjar. És a dir, pràcticament amb l'última mossegada, sí? En aquell moment t'has de prendre el d'anacol, perquè és en aquell moment, quan tens tot el menjar aquí a l'estómac, quan el cos absorbeix el colesterol. És a dir, si et prens un d'anacol en dejú a mig matí o a mitja tarda, quan fa hores que no menges i trigaràs estona o hores en menjar, no serveix de res, o no serveix de gran cosa. Per anar bé, te l'has de prendre en el moment que t'acabes de menjar, de fotre el tiberi, diguéssim.
2: Sí,
0: el dinar, el sopar, o el que sigui. Allò de dir, avui m'he passat amb aliments que porten colesterol, doncs en aquell moment, bam, el d'anacol avall. Sí? Saps qui vindrà?
2: Ho he sentit.
0: Digue-m'ho tu.
2: Lo Pau de Pons.
0: Però digue-ho amb més entusiasme.
2: Lo Pau de Pons!
0: Lo Pau de Pons!

0: tecnologia. Bé, li preguntarem
1: Jordi Vila,
0: si
1: estàs més sonat del que em pensava.
0: Sí, la veritat és que és escoltar el Pau de Pons i et puja tot, et passa per l'esquerra, per la dreta. Mira com puja, mira.
2: Mireu si estic fotut.

0: on han mimat, que diuen alguns i algunes, eh?
1: Bé, és que ens alegra molt la vida, la Pau de Pons.
0: Si l'enveja fos tinya, la condena. Escolta'm, avui vindrà un crac dels pastissos, un tio que cobra, diu, 100.000 euros per un pastís per una boda, Jordi.
1: És que no m'ho puc creure, però li preguntarem com és possible això.
0: Per què
1: és...
0: no ho fem tu i jo, això? Treballem un parell de setmanes
1: sí,
0: l'any?
1: I ja ho tenim.
0: Fem 3 o 4 pastissos d'aquests?
1: Ja està. I no fa falta fer més programes de ràdio. Mira, és d'Esparreguera, es diu Marc Suárez, i tothom el coneix com Marc Suárez Luxury Cakes, és la seva marca, i això, doncs, ha venut ni més ni menys un pastís a la reialesa de l'Orient Mitjà per més de 100.000 euros.
0: Oh, mare de Déu, però com era i què portava aquest pastís?
1: Doncs
0: està fet amb or, com
1: a mínim. Li haurem de preguntar.
0: No ho sé, el
2: pensava
0: comestible.
2: Pensava mateix, sí, sí, d'or, perquè...
0: Una cosa o altra de portar, sí, perquè 100.000 euros, tu, no ho sé. Escolta'm, no regalarem un pastís de 100.000 euros, ja ens agradaria, però sí que un val, no?, per anar a la botiga d'aquest noi, el que encerti el so del dia. I avui quin és, doncs, aquest sentible? Avui és fàcil, que no es queixi ningú, sisplau. Fàcil, va. Ho sap fins i tot l'alcalde Sant Pere de Torelló, imagina't. 900-454-455, 900-454-455. Què passa, Jordi Vila?
1: Per tant, hem de donar alguna pista o no?
0: No, a veure, Jordi Vila.
1: No.
0: Què vols dir?
1: No fa falta,
0: directament
1: no?
0: El que és?
1: No.
0: 900-454-455, 11:45.
3: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: I el control de sol, la Marta Inglés, el Jaume Tudela, la Laia Casanova, que és nova. Sí, la Casanova és nova. Maquíssima.
2: I t'ha rimat i tot, Rima consonant.
0: Oh, per això ho he dit,
2: sí. Sí, sí. Casanova, nova.
0: Sí. Vota, va. Sí. Explica coses d'aquestes que ens interessen i que ens ajuden a millorar la llengua. Que pobra llengua està...
2: Doncs mira...
0: Està més tocada que...
2: Sí.
1: Sí, perquè, escolta, amb motiu de
0: des d'aquest programa, noi, cada dia batallem. A veure. Home, primera ràdio en català... Home... 5...

0: 40 anys aquest any, el 13 de desembre, per Santa Llúcia.
1: I estem també molt emocionats, informativament parlant, perquè el Papa està a punt d'arribar i em sembla, Jordi Bota, que tens expressions relacionades amb les campanes.
0: Molt emocionats amb l'arribada del Papa, però
1: a nivell informatiu,
0: només dirà quatre paraules en català i serà tot en castellà, això.
1: Això és veritat.
0: Molt emocionat.
2: Ho he sentit a la tertúlia també, que comentàveu a les 10.
0: Aquí el desplegament que està preparant la directora, la Sònia Urbano, per tot aquest tema del Papa a Barcelona, perquè d'això en farem un seguiment, vaja, minut a minut o segon a segon, Jordi Vila.
1: Esperem que l'Esperit Sant ens toqui i fem una gran transmissió. Sí. Estic convençut.
0: Sí, noi. Sí, perquè porten dies i setmanes, que no és fàcil, això.
2: Sí, és que és un fet històric. Que vingui el Papa aquí no ve cada dia.
1: No ve cada dia.
0: Has de sortir al carrer i preguntar a la gent si sap com es diu el Papa de Roma.
1: Doncs mira,
0: actual.
1: Ho farem.
0: Sí, perquè no saben qui és el president de la Generalitat.
2: Ah, sí. Que, per cert, l'altre dia va ser rebut pel president Illa. O sigui, aquell noi que es va equivocar i va dir Dalí, doncs van a veure Salvador Illa i van tenir una conversa
0: rebre,
2: i tot plegat el va rebre. Sí.
0: Aquests ja se'n recorda. Sí, el problema són els altres.
2: Sí, no, el tema és la cultura en general també i tot com està
0: avui dia. Bota, va.
2: Doncs mira, va, comencem i comencem parlant en aquest cas de campanes.
0: Ah, sí?
2: D'una expressió, sí, que diu així. Diu, a Blanes de la merda en fan campanes. I aquesta expressió serveix també per recalcar que és Blanes, no Blanes, que hi ha la vocal neutra, i això ens ho deia també un oient del programa, en Quico, que també ens comentava que, en aquest cas, l'origen d'aquesta dita va ser una recol·lecta per poder fer les campanes de l'església. Ho van fer amb pocs diners i, per tant, és per dir que els blanencs, en aquest cas, ho aprofiten tot.
0: Bé.
3: Jo no sé si era un problema racial dels veïns dels pobles del costat que ens tenien mania i tot això, perquè abans això passava amb els de Lloret, amb els de Malgrat i tota aquesta gent que sempre hi havia conflictes entre els pobles, varen dir que els de Blanes de la merda en fan campanes. Però clar, ara com que en diuen Blanes, acabat també, aquesta dita ja no enganxa, ja no queda bé. Vull dir, era una llàstima que aquestes coses es perdessin.
0: Home, si ho fas, si ho dius amb lleidatà, sí.
2: No Blanes, vull dir que hi hagi molta gent de Blanes.
1: Blanes, campanes.
0: Català occidental.
2: Blanes,
3: sí. Si caben bé, no queda bé amb campanes. Vull dir, i és Blanes, campanes, té que ser. No Blanes, clar, aquesta dita es perdria.
2: I llavors aquesta dita, què significa realment? O d'on ve?
3: Bueno, jo crec que això aquí, Blanes sempre va ser un poble de caire industrial. Bueno, de fet, hi havia una indústria, que era la Safa de Blanes, que, evidentment, donava feina a tot el poble en els petits tallers que hi havia, i tothom, tots els tallers petits de Blanes, vull dir, treballaven per aquesta empresa. I era gent, doncs, molt espavilada, que entre una molla i un tap de suro feien qualsevol cosa. I era per això, suposo jo, que era gent, doncs, molt... Mentre els pobles del costat eren pescadors o terrassans, aquí hi havia una indústria que suposo que era per això que es deia.
0: Com es diu aquest senyor? Dius que és oient del programa?
2: Sí, Quico.
0: Quico!
2: Quico, sí,
0: Quico,
2: sí.
0: Quico.
2: De fet, l'altre dia em va parar i no sabia que ens escoltava ni res d'això, perquè feia temps que no hi parlava amb ell. I de la comarca de la Selva...
0: Sí, però si ho dius en lleidatà, en català occidental, sí que arriba.
2: Sí.
0: A Blanes, de la merda en fan campanes.
2: I en català central, si es pronuncia correctament, també.
0: A Blanes, és a dir, que Blanes, de la merda en fan campanes.
2: Sí,
0: però molta gent de Blanes també diuen Blanes.
2: Blanes, sí. Sí, com també es diu Pedralbes, no? En comptes de Pedralbes.
0: Pedralbes.
2: I tot plegat, sí.
1: I ara, mira, de la comarca de la Selva anem al Maresme amb una expressió, jo l'he escoltada molt, l'he sentida molt. Sant Pol, quina hora és?
2: Doncs sí, diuen les males llengües que a l'època dels rellotges de sol a la població se'n va restaurar un que havia quedat malmès a causa de la pluja, del sol, i que per evitar que tornés a malmetre's se'ls va ocórrer cobrir-lo, el que va provocar que perdés la seva utilitat, perquè, clar, diguéssim, la busca va quedar a l'ombra del tendal, perquè, clar, era un rellotge de sol. Ho explicaven en Rafel i en Quico.
4: Vam posar el rellotge, però llavors va posar un tendal. Tendal a sobre, i llavors, clar, quan posaven el tendal, què passava? Que quan posaven el tendal i hi havia el sol no marcava l'hora. Llavors, aquí, la dita era aquesta, de Sant Pol, quina hora és? I quan tenien el tendal tirat, clar, no es veia l'hora. I ara, això fa molts anys, eh? Fa molts anys. I ara cada vegada que tu, munt de Sant Pol, li dius Sant Pol quina hora és, s'emprenya, no? S'emprenya perquè la dita és aquesta.
5: Clar, sí, sí, sí. Eh? I anirem a Sant Pol a veure què és aquest.
4: Va per aquí els tiros, eh? Sí.
3: Val? Diuen, és l'hora de passar cabrons.
4: O sigui que ull, val
5: sí, més... Sí,
4: que,
5: compte,
3: sí, sí, si fas una petita investigació amb sí, una persona que sigui de confiança sí. I ben ensenyada.
5: Ah, eh? Sí, sí,
2: doncs vam tenir por, eh? Vam anar després a Sant Pol per veure com reaccionaria la gent sobre aquesta dita, sobre aquesta frase feta, i
0: què,
2: res.
0: I què, i què?
2: No, vam reaccionar molt bé.
0: Sí?
2: Sí. De fet, he d'explicar que hi vaig anar diumenge a la tarda, aquella hora a les 5 molta gent estava a la platja, diguem-ho així.
0: Sí, empiocats de la calor que feia.
2: Sí, i d'altres que estaven a casa, diguéssim, resguardant-se amb el seu aire condicionat. Però sí que vam trobar, doncs, un parell de santpolencs que ens van explicar que sí que hi ha gent que s'emprenya, però que cada cop s'emprenya menys.
6: Bueno, hi ha una miqueta de tot.
7: Sí, cada vegada s'emprenyen menys.
6: Sí.
7: Sí. Abans s'amagaven i tot, passaven amb el tren i deien Sant Pol quina hora és, esperaven a que tornessin a passar a partir dels i pedres. Ara no passa això, però encara et trobes que ronça el morro. Sí, sí.
2: I això quan passava, això de llançar pedres?
7: Ui, això, nosaltres érem petits, però als anys 60 o així, gent gran t'ho havia explicat. Jo m'havia amagat a tirar pedres, però... Sí, sí. Però ara cada vegada s'emprenyen menys.
2: Imagina't, eh, com estaven d'empipats que llançaven pedres a les persones que ho preguntaven des del tren. O sigui, que Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
2: Això ens ho comentaven l'Antoni i la Vanessa, però també hem de dir que vam constatar que hi ha molts veïns de Sant Pol a qui no els molesta gens aquesta qüestió, i un d'ells, aquests veïns, és un veí d'avançada edat, que és en Joan Serra, i que parlava, en comptes del tendal per cobrir el rellotge, parlava concretament d'una manta posada sobre el rellotge de sol.
8: Van posar un rellotge de sol, cago en nenes, i van dir, diu, collons, diu, ara el dia que plogui, diu que passarà, diu, no marcarà, i ho van tapar amb una manta, i per això va dir, fet, se'n vol que no anéssim.
2: I això quan va ser?
8: Ostres, ja fa anys, ja, no, hi ha anys.
2: Fa segles.
8: Sí, eh?
2: Molt bé.
8: Això ja és d'història.
2: I la gent s'emprenya quan li pregunten a un santpolenc quina hora és, o no?
8: Jo no m'emprenyo pas. Però un fill d'aquí, mira, una cosa com una altra, no et toca en part. Ara es va perdent, ja.
2: I també hi ha una tradició aquí, que és la del dominguero, no? El comiat del dominguero, pot ser, el diumenge?
8: Bueno, sí.
2: Que acomiaden, diguéssim, els turistes.
8: Sí, però jo no hi he anat mai, ja. Ja s'ho faran.
2: I amb un micròfon ocult, cosa que no hem fet mai en aquesta secció, ens vam treure el nostre rellotge del canell i vam voler fer la pregunta al primer vianant que vam trobar així a l'atzar.
0: Ai.
2: I aquesta va ser la situació.
0: A veure.
2: Perdoni, quina hora és? Quina hora és?
9: 5.
2: 5?
9: Yeah, 5:10.
2: Gràcies.
9: Yeah.
2: Thank you. O sigui, en anglès, l'hora.
1: En anglès. Era un turista o una persona estrangera que vivia
2: allà? No, era d'allà, sinó una persona estrangera que vivia allà. Per tant, Sant Pol, what time is it?
0: Viu allà i no parla...
2: Sí, després em va parlar... Vaig explicar-li de què anava tot plegat i em va parlar en castellà, en aquest cas.
0: Català no, no?
2: Català no, castellà em va parlar.
0: Ai, Déu meu.
1: Sant Pol, what time is it?
2: Sí, aquesta seria la qüestió. Sí, no? O sigui, són internacionals i, de fet, han aprofitat aquest tema de l'hora per fer-ne un reclam turístic. Un dels seus eslògans és l'hora de Sant Pol. Un altre eslògan que havien fet servir abans és Sant Pol a tota hora. I també, en referència a aquesta qüestió, hem de dir que Felip V, quan van assetjar en el segle XVIII Sant Pol i es va destruir la població, també es van carregar, diguem-ho així, el campanar i el rellotge, i tampoc van deixar que poguessin posar un altre rellotge. Però allà a Sant Pol no només ens vam quedar amb el rellotge, sinó que ens vam quedar amb un altre mot que jo feia anys que no sentia, el mot del dominguero, que està relacionat també amb...
1: Dominguero, és que et dona joc, eh?
0: Com seria dominguero en català?
2: Un pixapins.
0: No, home, no, però un pixapí.
2: Sí. Un pixapins seria una persona que ve un cap de setmana, que ve de la ciutat a passar el dia.
1: També diuen els del xandall, no?
2: Els del xandall, també.
1: Xandall, d'acord, xandall.
0: I motxilla.
2: Sí, motxilla. Motxilla, que no...
0: Hi ha alguna profe que... La motxilla de la nena, la motxilla.
2: Això en castellà.
0: Profe, eh?
2: En castellà, sí. Motxilla, en català, motxilla.
0: Parlant en català. Motxilla.
2: Que, per cert, la paraula diumenge existeix també, o sigui, la podem trobar en el diccionari.
0: Diumenge, això et volia dir.
2: Diumenge existeix. El que passa que... Sí, però es fa servir més diumenge amb un sentit del vestit, diguéssim, de l'hora de vestir, més que no pas de la persona en si. la persona que ve de fora...
0: Diumenge... Què vols que et digui?
2: Jo no l'he sentit mai.
0: No li trobo la gràcia.
2: I és en el diccionari, o sigui, està recollida, però no... Doncs res, escoltem el que ens deien en Toni i la Vanessa sobre aquest comiat del dominguero, entre cometes.
7: Fem una cercavila per tot el poble amb un ninot que diuen que és el dominguero i el posen a dintre el tren i el despedeixen.
5: I l'amagueu, diguéssim, ja, fins l'any següent? O és el mateix, el recicleu?
7: No, el posen al tren, amb un bitllet, i el tren se'n va cap a Barcelona i el despedeixen des de l'andana. Evidentment, l'andana pren la gent despedint el ninot. Això es fa quan acaba la temporada, a l'agost, al setembre.
6: Però segueix fent avui en dia.
2: Doncs imagineu, o sigui, l'acomiaden, aquest dominguero, aquest personatge, cap a, en aquest cas, a la ciutat, cap aquí.
0: Deixem Sant Pol, però diu que tens altres dites relacionades amb les campanes.
2: Sí, per exemple, cada campanar fa el seu so, és a dir, que cada persona té, en aquest cas, la seva manera de fer les coses.
0: Cada campanar no i cada igual. Campana.
2: També, també, perquè n'hi ha de diversos tipus.
0: N'hi ha quatre i cada campana, lògicament, té el seu so.
1: I tant.
0: Sí. La petita, la dels quarts, la gran... Sí. I quan tenen toquen... nom, les campanes. Sí. Concepció, unes coses així, Immaculada.
2: Sí, sí, sí. I a més a més toquen...
0: Santa Bàrbara i no sé què més.
2: Toquen a difunts, toquen a... quan hi ha, per exemple, un casament, és a dir, el so és diferent, és més greu, sí. És més agut, depèn, en aquest cas, de la campana que sigui, no?
0: El poble diuen toquen a morts.
2: Toquen a morts, també. Sí. I tant. És una altra de les expressions que hi ha. Un altre, en aquest cas, seria anar de campanar a campanar, anar d'un lloc a un altre sense parar, sentir campanes i no saber d'on venen, és a dir, haver sentit alguna cosa d'esquillentes però sense conèixer els detalls, tocar a sometent, anunciar doncs, una cosa que sigui greu o alarmant, per exemple.
1: Sí, aquesta sona molt, tocant a sometent. Sí, sí, m'agrada molt aquesta.
2: Aquesta potser més aquí que la part de Girona, sí. Segurament. L'altra, que hi ha, per exemple, més alt que un campanar, aquesta comparació d'una persona que sigui molt i molt alta, fer campana quan una persona falta a classe, o una que és important, també, dir-ne una de l'alçada d'un campanar.
0: Sí, amb aquesta sí.
2: Aquesta sí, és molt coneguda.
1: Sí, aquesta és molt coneguda. Gran i molt utilitzada, sí.
2: I llavors hi ha una altra que diu en la festa del patró, repic de campanes, coets, música i sermó. És a dir, és la festa major, com l'espectacle de l'Opau de Pons, no? Que és festa major i hi ha també el capellà, el mossèn, que allà també hi participava, no?
0: Pons.
2: Sí, sí.
0: Allà diem pons, no pons.
2: Pons, amb oberta.
0: Pons, sí.
2: Molt bé.
1: Diu, ah, sí? Diu pons.
0: Com ho dius tu?
1: Pons. L'Opau de Pons.
2: L'Opau de Pons. O de Pons, sí. Sí. Llavors, llançar les campanes al vol, no? És quan celebres una festa, diguem-ho així, diguéssim, a l'engròs, diguem-ho així, no? amb molta alegria. I també, remenant, hem trobat, en aquest cas, una endevinalla que és per designar les campanes i que prové de l'Alguer, per tant, d'aquesta ciutat de Sarda. Diu així, una vella amb una dent fa acudir tota la gent. La campana, perquè, clar, és, en aquest cas, doncs, el símbol de moltes coses i de molts anuncis. I, per cert, en tinc una altra expressió, un refrany de Llofriu, i diu així, a Llofriu, quan mor un ric, toquen dues campanes, i quan mor un pobre, les toquen totes. I sabeu per què? Perquè allà només n'hi ha dues de campanes, i per tant, és, en aquest cas, en clau humorística.
1: M'encanten les expressions, aquesta de una vella amb una dent fa acudir tota la gent, és fantàstica. Sí. Molt bé, Xavi.
0: Què, Xavi?
1: Què hem de fer?
0: Oh, què hem de fer? Què farem? A la cara com morirem,
1: sí.
0: Diuen. Sí? Explica'ns-ho, Jordi, perquè mira, justament ara són 2:15 de 12, no marxis, Jordi Bota, que ara vindrà l'Opau de Pons,
2: aquí
0: que
2: estem.
0: T'agrada, però abans, Jordi, ens hem de posar...
1: Seriosos.
0: Seriosos, sí senyor.
10: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: Ara parlem de violència vicària, Jordi Vila.
1: Sí, ha deixat com a mínim 68 menors assassinats pels seus pares o les parelles de les seves mares des del 2013, quan va començar a registrar-se. En la majoria dels casos, Xavi, l'informe de risc era lleu i es va donar règim de visites o custòdia compartida al maltractador. Ho revela el darrer informe del Consell General del Poder Judicial. És el tema que posa sobre la taula Matar en Vida, el documental d'Emportada, que, apunteu, s'estrena aquest dijous per la 2 de Televisió Espanyola, a les 23:20 aproximadament.
0: A un quart i cinc minuts a 12, de la nit.
1: Correcte. Sí, i on podrem veure testimonis i escoltar testimonis com, mireu, un testimoni esgarrifosos com aquest.
2: L'adjectiu maixanc el fem servir molt. Una persona maixanca és una persona dolenta. Els mixons...
0: No, ara sí.
3: No, dos niñas y él en el suelo. La niña grande no podía verlo porque estaba tapada con la manta del lado de él. Ya en ese momento salí afuera y no estaba capaz de nada.
4: ¿Cómo se sobrevive a esto, Alina?
3: Fue muy, muy difícil. Bien, yo sobrevivo porque pienso que su presencia está conmigo. Yo pienso que ella es zona arriba y que me sigue viendo. Y como sabe que yo estaba una madre fuerte y siempre seguía adelante, pues no quiero verme cayéndome.
0: Anna Grimau, codirectora del documental, juntament amb la Sara Boldú, que s'ha encarregat de la realització. Com estem? Bon dia.
5: Molt bon dia, Xavier. Encantada d'estar aquí.
0: Igualment, moltíssimes gràcies per ser aquí al matí de Ràdio 4. Mare de Déu, acabem de sentir aquest testimoni esfereïdor de l'Alina Florentina d'Almeria, un cas molt mediàtic del 2024. La seva parella es va enverinar les seves dues filles, les seves dues filles, l'Arissa de 4 anys, Elisa de 2 anys. Després ell també es va matar.
5: Sí, sí, és l'última decisió del patriarca. Aquí jo decideixo qui viu, qui mor, i a més em trec la vida, que no em suïcido, que és diferent, per no haver de donar explicacions a ningú, i sobretot doncs, perquè es quedeu amb les preguntes, no us penso donar cap resposta.
0: Mare de Déu.
1: Anna, què us ha portat a fer aquest documental?
5: Home, bàsicament explicar el que és la violència vicària, no? Perquè en aquests mesos que he estat treballant en el documental em feia molta gràcia, perquè clar, la gent et diu, en què estàs ara, no? Estic fent un documental de violència vicària. I llavors deia, que saps què és? Diu, i tant. Diu, allò dels vicaris, no? Diu, l'abús sexual de l'Església. Vull dir, és una cosa molt desconeguda, encara que ens pensem...
0: Doncs expliquem-ho, per si de cas.
5: No?
0: Sí.
5: Mira, jo el que et puc explicar és que quan la llei comença a protegir la dona, no?, de la violència de gènere, no?, comença un altre tipus de violència en què els maltractadors prenen els fills com a objecte per continuar amb el càstig, no? Et picaré allà on fa més mal, t'arrabassaré el que més estimes, te'n recordaràs tota la vida de mi. Són les amenaces que aquests individus repeteixen abans de perpetrar l'assassinat dels seus propis fills o els fills de la seva exparella només per fer mal a la mare, per deixar-la morta en vida i per matar-la en vida. Hi ha dos tipus de violència vicària. L'extrema, en què els agressors assassinen els fills de les dones a qui volen fer mal, i a la majoria dels casos són els seus propis fills, també. I després hi ha la violència vicària habitual o continuada, que se'n diu, que és el degoteig d'anar fent mal dia a dia als menors com una tortura en vida. Com diu la psicòloga Sonia Baccaro, que va emprar el terme violència vicària el 2013, és com un assassinat per períodes, perquè aquests individus assassinen la infantesa i l'adolescència d'aquestes criatures, que són etapes evolutives que no tornen mai més.
1: Si et sembla, Xavi, podem escoltar un breu fragment d'aquest documental on Maria Eugènia Prendes, fiscal de la Sala de Violència contra la Mujer, i el magistrat del Tribunal Suprem, Vicente Magro, afirmen que la violència vicària és el pitjor mal que pot existir.
6: La violencia vicaria ahora mismo yo creo que es el mayor mal que puede existir en la humanidad. Es el ataque producido por un progenitor a su hijo con tal de hacer daño a la mujer en este caso.
7: Y les ocurre a las mujeres precisamente porque son madres. Te voy a matar matando a tus hijos para matarla en la vida, para que tenga que seguir viviendo con esto. Yo creo que es el mayor daño que se puede hacer.
5: I en què fallem com a societat, no? Que és la pregunta que ens volíem fer en aquest documental, no? Doncs, sens dubte, els punts febles, no?, que tenim polèmics i controvertits, no?, del nostre sistema són, d'una banda, l'avaluació del risc i, de l'altra, concedir el règim de visites o la custòdia compartida a un maltractador o una persona que ha estat denunciada o que està en procés o que ha estat fins i tot sentenciada, no? La justícia manté les visites a pares amb denúncies per violència masclista en més de 8 de cada 10 casos. Això són dades de l'últim informe de l'associació Temis. I per concedir el règim de visites o la custòdia compartida a un progenitor denunciat o condemnat per violència de gènere, s'elabora un informe a través d'un sistema que es diu Biogen, que avalua el risc de les víctimes de violència masclista. Doncs, en almenys els 68 menors que han estat assassinats des de l'any 2013, que és quan van començar els registres, la majoria de casos es va concedir el règim de visites a un maltractador.
0: Ai, senyor, tenim testimonis.
1: Tenim testimonis.
0: Jordi Vila, sí, ens acompanya la Isabel Martínez Herbas, per exemple. Què tal, Isabel?
8: Hola, bon dia.
0: Bon dia. De seguida parlem també amb Encarna García, dues de les testimonis del documental Matant Vida.
1: L'Encarna García seria un testimoni de violència vicària i, en aquest cas, el documental també posa sobre la taula la violència institucional, i és el cas de la Isabel Martínez Herbas, que durant 9 anys s'ha quedat sense veure la seva filla per denunciar al pare d'haver comès maltractaments precisament contra la seva filla, no?
0: Explica'ns-ho, això. 9 anys.
8: Bueno, realment el que passa és que et treuen a custòdia. Jo la he continuat veient, ¿vale? Però quan una mare denuncia maltractament per part del pare, acapa la nena o el nen, realment la justícia no té eines o no vol, no? Dintre del sistema judicial tenim els equips psicològics, no? Que són treballadores socials i psicòlegs, i realment aquí hi ha un problema molt greu de la societat, perquè el que expressa la criatura és el que la mare li ha inculcat que digui, no? Que això és la síndrome d'alienació parental, que aquí a Catalunya tenim una llei que realment mares com jo estem acreditades com a víctimes de violència de gènere institucional degut a que hem passat per aquesta violència vicària, no?, que ha donat a l'hogar de que realment les mares acabem cada vegada tenint menys contacte amb les nostres criatures, inclús tenim nenes i nens que no volen, rebutgen la figura materna. I aquesta violència vicària és molt dolenta perquè realment, o sigui, tu estàs lluitant durant molts anys deixant-te la teva pell, la teva vida, els teus diners, perquè estem totes les mares arruïnades, i després aquests nens no volen estar amb nosaltres. O sigui, és, com bé ha dit l'Anna Grimau, te maten en vida.
1: Perquè quan denuncies aquest cas, vas al jutge, què fa que ell no et cregui, no? Aplica el que se'n diu síndrome de l'alienació parental,
8: sí.
1: No?
8: Sí, sí.
1: El que fa és que pensen que has convençut el teu fill o filla perquè declari en contra de l'altre progenitor, en aquest cas del pare. I, per tant, tot allò que diu en el judici la criatura no se li fa cas, no?
8: Sí, moltes vegades els nens no van a judici, perquè com és la via civil, de família, els nens acaben anant als psicosocials, i llavors aquestes persones, quan veuen que els nens estan relatant els maltractaments, o realment molts, com que van de la mare de l'agressor, aquests nens no s'atreveixen a parlar de l'agressió que reben a casa. Llavors sí que parlen, no?, de que volen veure la seva mare, com el meu cas, me'n recordo que va dir que realment la seva mare era una persona molt bona, que realment era una persona que li donava pau i que volia viure més temps amb la seva mare, i d'aquí el jutge a la sentència diu que és que la nena encara està expressant els desitjos de la mare. O sigui, encara que la llei ara, que diuen que quan tinguin 5 o 8 anys les que escoltaran a la criatura, no servirà de res, perquè jo, la meva filla, amb 12 anys, va passar pels jutjats i realment en aquell moment la tenien que haver escoltat i no van fer-li cas. O sigui, realment, si no tenim aquests professionals que són experts en violència amb perspectiva de gènere, no tenim res a fer perquè continuarà perpetuant-se el maltractament. O sigui, realment, aquests pares que han agredit aquestes criatures han patit en el seu moment maltractament. Llavors, això és una repetició de conducta que la societat ens hem d'unir i de ser conscients de que això ha de parar, i l'única manera de parar és ajudar aquestes criatures a la infància.
1: Has dit més d'una vegada que si haguessis sabut com ha anat tot, que no denunciaries.
8: Exactament.
0: Arribes a saber que tot havia d'anar d'aquesta manera i...
1: Vas al jutjar per mirar una situació i et trobes que et treuen a la custòdia de la teva filla durant 9 anys. I dius que això ha estat com un amor en vida fins que has tornat a tenir la custòdia compartida des de farà això, uns 6 mesos, no?
8: Sí.
0: Déu-n'hi-do, Anna Grimau, tots els testimonis que has hagut de veure i sentir preparant aquest, vaja, és que no vol perdre aquest documental d'Emportada, Matar en vida, que s'estrena aquest dijous per la 2 de Televisió Espanyola, 16:45 PM.
5: Que s'ha de tenir en compte que a Catalunya, com hi ha el canal català...
0: La 2CAT.
5: Sí, s'ha de veure online al web d'Emportada, de rtve.es.
0: rtve.es,
5: a Catalunya, qui el vulgui veure, ha de veure online. Sí, sí.
0: D'acord.
5: I fixa't si és terrible tot el que expliquem.
0: Important explicar-ho i aclarir-ho, això, eh?
5: Que a banda de l'abandonament institucional, no?, d'aquestes víctimes, no?, que després del minut de silenci doncs veuen que pràcticament desapareix tot el suport psicològic i burocràtic, no?, la violència institucional és ara doncs la segona cara de la violència de gènere. Mm. La víctima, com explicava l'Isabel, acudeix a la justícia a la recerca d'ajuda i és ignorada i fins i tot criminalitzada, no? I en el documental expliquen casos de dones que han acudit a denunciar l'agressió a una menor i els han acabat arrabassant la custòdia, com és el cas de l'Isabel. I també doncs, tenim un altre cas de violència institucional com és el de l'Encarna.
0: Sí, mira, l'Encarna García, que la tenim ja en directe aquí al matí de Ràdio 4. Encarna, bon dia, com estàs?
9: Hola, buenos días. Bien, bien.
0: En aquest documental, en portada Matar en vida, també s'hi explica el cas de l'Encarna, com dèiem. El pare de les seves filles va començar a exercir violència sobre elles l'any 2003, quan encara no existia el terme violència vicària, de fet, no?
9: Sí.
0: Explica'ns com va anar tot plegat, Encarna.
9: Bueno, pues me fui de casa, me marché de casa pues por unas pues circunstancias y bueno, ahí empezó, bueno, ya llevaba tiempo que con mi hija Cristina, ya él la iba diciendo cosas en contra mía. Ahí empezó y ya cuando me separé, pues fue todo peor porque ya a la pequeña también. O sea, no sé, le decía cosas en contra mía todo.
5: Porque la Encarna, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola.
5: Un placer escucharte,
9: hola.
5: L'Encarna és un cas que va denunciar la seva violència de gènere als jutjats i no es va fer ni una ordre d'allunyament ni res. De fet, vull dir, la jutgessa, le faltó decirlo, ¿no, Encarna? Que parecía una denuncia falsa.
9: Sí, sí, sí.
5: I llavors, sí. Doncs, ella li va costar molt prendre la decisió, doncs, perquè era una mare amb dues criatures petites i un altre nen d'una altra relació, i llavors que havia d'anar, en aquella època, vull dir, que no tenies, vull dir, que era difícil, no?, amb tres criatures petites, agafar i separar-se. Però quan decideix fer-ho és quan ell comença a torturar en vida a la seva filla gran, que aconsegueix la custòdia, i que queria també la custòdia de la pequeña, de Maria, ¿verdad?
9: Sí, sí, sí. Així és.
0: Això era l'any 2003, no? La petita tenia 6 anys, la teva filla petita 6 anys i la gran 14, sí. Encarna. Sí.
9: Sí, sí, sí.
1: Hem de dir que la violència vicària no és només allò matar, no?, el fill o filla, sinó que també hi ha aquesta violència psicològica del got a got, aquest maltractament psicològic que dura, sí, i dura, sí. I fins i tot a dia d'avui Encarna, quan les teves filles...
0: Quants anys tenen ara? Grans... Recordem-ho, fem els càlculs del 2003 fins al 2026. Quants anys tenen les teves filles ara mateix, Encarna?
9: Ahora María va cumplir 29 y Cristina tiene 37.
0: 37. I dius que continues patint aquest tipus de violència? Ara mateix.
5: No, els efectes.
0: Els efectes.
5: O sigui, ella està en tractament psiquiàtric, sí, encara, i a les nenes també.
0: Correcte.
9: Sí, sí.
0: Mare de Déu Santíssima.
1: Mira, la Cristina, una de les filles de l'Encarna, també és una de les protagonistes del documental Matar en vida. A través d'ella podem entendre com els fills i filles pateixen la violència vicària. Té 37 anys i encara va a teràpia i són així.
10: Yo tenía mucha adoración por mi padre. Con su carácter y sus gritos y demás, pues ya eso se fue convirtiendo en miedo, ¿no? Soy víctima de violencia vicaria continuada desde mi infancia por parte de mi padre. La violencia vicaria continuada te destroza la infancia, la adolescencia y ahora que soy adulta, que ya tengo 37 años, sigo yendo a terapia para poder superarlo. Él me separó de mi madre, me utilizó y me engañó, me dijo mentiras sobre ella para separarme de ella y para hacerla daño.
1: Encarna, ¿com et quedes quan sents a la teva filla parlant d'aquest tema?
9: Pues me emociono porque lo hemos pasado muy mal. Y bueno, se renuevan los recuerdos, vienen los recuerdos y mal.
0: Se't remou sí, absolutament ja... tot, normalíssim, clar que sí. Sí. Maribel Fernández, psicòloga clínica, experta en trauma i violència de gènere. Bon dia, moltes gràcies.
11: Hola,
0: també.
11: Hola, bon dia.
0: Per ser en directe bon aquí al matí de Ràdio 4. Clar, acaba de sentir la seva filla, diu, se'm remou absolutament tot. Clar, què es fa, com es gestiona, com s'ajuda persones que porten aquest patiment acumulat de fa anys i panys?
11: Bueno, existeixen cada vegada, jo crec que tenim més instruments per poder ajudar a les dones a recuperar-se. Jo utilitzo, per exemple, la teràpia LMDR, que funciona molt bé en l'estrès posttraumàtic i també en el vincle d'afecció. Perquè el que danya el pare amb aquest control coercitiu, que és el que està exercint, i inocula a les seves criatures, perquè són seves, no són de la mare, la por. Una por que les immobilitza, bueno, això que es diu el SAP, sí, perquè això, per això el que va idear el SAP era un bon manipulador. Ara, els pares aquests que ja maten a les criatures, aquests pares sí que tenen, són uns narcisistes i tenen una sociopatologia. Val? Però hi ha molts pares que...
0: Has d'estar molt malalt. Has d'estar molt malalt. És que no...
1: la pregunta que ens fem és...
11: Estàs sent molt malalt. No estàs. Ets malalt.
0: Ets malalt, sí.
11: No estàs.
0: Sí.
1: Molts, al veure aquest tema, analitzar aquest tema i aprofundir en el que serà aquest en portada, un es pregunta, aquestes persones tenen algun tipus de trastorn o no? Són persones normals i corrents?
0: Normals,
11: no. A veure, aparentment són normals. Aparentment. O sigui,
0: aquest és el problema,
11: quotidiana.
0: També.
11: O sigui, el tema seria que, bueno... Clar, si acudeixen a algun professional, etc., pues sí, podrien tenir algun... O sigui, se les veu que tenen... Són manipulables, són narcisistes, etc. I jo diria que aquesta... Clar, a ells no les miren, com miren a les dones quan van a presentar una denúncia. Allà ràpidament les diagnostiquen, però això és un... Són creences d'una societat patriarcal que no ha canviat. Si no canvia les creences i els valors que tenim, no hi ha manera de que això canviï. I, clar, els professionals que treballen en aquests serveis no tenen formació. Hi ha una carència de formació. Molt important. I hi ha una carència també de serveis públics que puguin ajudar a reparar. Perquè jo crec que tothom surt d'aquesta situació. Pot sortir, eh? Jo no diria que ja estan condemnades per tota la vida.
0: Ja.
11: Val? Ja. Jo diria que es té que reparar. I l'Estat, com no ha protegit aquestes persones, té l'obligació de reparar. Per això crec que l'Estat encara no ha posat tots els mitjans adients per ajudar a reparar aquestes. I, a més, sense un duro, sense pagar un duro per part de les persones que l'han patit.
0: Que menys.
11: És com la indemnització, diria jo.
0: Sí, sí, és que...
11: Però, clar, o sigui, aquest és el tema.
1: Arribat a aquest punt, m'agradaria preguntar-li a la Isabel López Herbàs, que ha viscut tot aquest calvari als jutjats. Amb què t'has trobat, no?
8: Bueno, nosaltres el que ens hem trobat és amb un abandonament completament, no?, bueno, de tot, no? Perquè sense diners no pots... ficar-te a demanar un procediment judicial, no?, que protegeixi la teva criatura, i quan veus que el risc ningú el té en compte, jo me'n recordo el dia que estava amb la psicòloga i la treballadora social del jutjat, que els vaig dir, però a veure, si és que este senyor està imputado, tenemos dos procedimientos penales en la audiencia, pero usted no entiende, me decían, que estás en los juzgados de familia, nosotras no podemos contemplar esto. Y yo les decía, pero a ver, si es que yo no quiero que se condene a esta persona, yo lo que quiero es que se proteja a mi criatura. Pues no, estuvo viviendo en custodia compartida mientras este señor estuvo 3 anys imputado.
0: Ja. Fa poques setmanes sortia que més de 1.500 menors a tot Espanya estan en risc de patir violència vicària, segons el Ministeri de l'Interior.
8: Clar, i el patiment que nosaltres tenim, perquè nosaltres sabem que aquests senyors, molts tenen addiccions i tenen molts problemes. Pues jo sempre he pensat, pues si un dia li da un mal golpe i se me cae i me mata la criatura, qui me paga a mi eso luego? És que és molt greu. I després tenim mares que han patit violència extrema, que han assassinat a les seves criatures, i després per tenir els seus drets, que això crec que és molt important també ressaltar, que no tenen, si no tenen diners, no poden exigir a l'Estat que els reconeixin, no? I que tinguin aquestes ajudes que en teoria t'han matat a la teva criatura, vius destrossada perquè vols més morir-te que estar en aquesta vida, i has de contractar una persona que t'ajudi a tenir els teus drets. O sigui, això tindria que ser automàtic.
0: Sí, sí. Mira, justament l'estadística aquesta que ha fet pública fa poques setmanes el Ministeri revela que a 30 d'abril d'aquest any hi ha 53.065 casos de víctimes de violència de gènere amb menors a càrrec, amb 1.512 en risc de ser agredits pel maltractador de la seva mare. Actualment hi ha 3 casos d'aquest tipus en risc extrem, 124 en risc alt i 1.385 persones en risc mitjà. Anna...
5: És la realitat.
0: És
5: I segurament les estadístiques... Segurament les estadístiques no apunten, o sigui, la realitat que hi ha. Vull dir, això són estadístiques
0: correcte.
5: De casos denunciats. I com bé deia la Isabel, si pogués rebobinar, no denunciaria.
0: Ni ho faria, diu,
5: hi ha
0: clar.
5: Tantíssimes dones que estan patint tot això i no denuncien. No denuncien perquè pues, saben que no les faran cas, pues, perquè potser han conegut un cas proper... O no poden fer aquests passos i després, quan veuen els resultats, doncs, evidentment es fan enrere. Mm-hmm.
12: L'Isabel Martínez Herbaz ens comentava doncs, tot aquest patiment no? Quan els jutjats li van aplicar allò que es coneix com la síndrome d'alienació parental, que el que fa és que els jutges no es creguin les criatures quan expliquen que han estat víctimes de maltractaments i abusos sexuals per part dels seus progenitors. Hi ha una possible bona notícia, perquè això pot canviar, ja que el govern, Xavi, ha aprovat l'ampliació de la llei orgànica de la protecció integral a la infància i l'adolescència. És una modificació que garanteix el dret a l'escolta de la infància als jutjats i prohibeix la síndrome de l'alienació parental. Marisa Fernández és membre de la Comissió d'Igualtat i de les Violències de Dones Juristes i ens explica el que això pot suposar.
13: A veure, em sembla una millora de la llei, però l'important és la interpretació. Des de 2020... A Catalunya tenim una llei que prohibeix la SAP i s'està aplicant la SAP amb la síndrome d'alienació parental, s'està aplicant amb altres noms, preocupació mòrbida, sempre de les mares, és clar. Al meu parer, quan les lleis són neutres, perjudiquen la dona. Les lleis han de ser de gènere, sobretot en un aspecte en què el gènere és tan important per la vida de les dones. Mentre no tinguem lleis de gènere, doncs la millora, ja dic, és substancial, però no suficient.
12: Maribel Fernández, psicòloga clínica experta en trauma i violència de gènere, ets optimista pel que fa aquest canvi, possible canvi?
14: No sóc optimista, perquè una cosa és la llei i una altra cosa és l'aplicació.
0: Ja.
14: I clar, diria, després si això no passa als jutjats, si no canvia, si no hi ha conseqüències quan els jutjats és qui s'equivoca, no passa res. O sigui, ni l'Estat indemnitza ni hi ha repercussions. O sigui, no. La llei és un pas. Per això és un pas important, però no és suficient. Ara tenen que posar-se en marxa moltes coses.
0: Quines?
14: Canvi de protocols, maneres de coordinació, crear equips més duraders per treballar, atendre aquestes dones en moments de crisi, per exemple, perquè no tinguin tantes seqüeles després. Diríem, fer psicoteràpies efectives, tenir temps i espai per poder-les fer, temps, no posar-te a la pública 10 visites per solucionar coses, això no és per 10 visites, mantenir equips estables... és un treball dur per als professionals, per això i els professionals, per això no vol dir que si no te donen recursos i treballar d'una manera eficient, efectiva i diríem, per mantenir tot això realment és possible. Jo ara que estic jubilada estic fent la feina com m'agrada fer-la, molt més bé del que feia l'administració, i realment els resultats són molt significatius, saps? O sigui, hi ha molt més coses, eh? O sigui, donar-li un repàs de dalt a baix a tot el que seria, diríem, el sistema judicial necessita un bon repàs. Els serveis que detecten si hi ha violència o no en les víctimes, sobretot la violència sexual, també. No sé, els serveis que ja estan saturats.
12: En fi, que queda moltíssima feina.
14: Queda molta feina. Sempre hi ha esperança, eh? O sigui, tant. Per la recuperació, és possible la recuperació.
12: I estem parlant d'això arran d'aquesta publicació d'aquest nou documental, Matar en vida, aquest dijous, per la 2 de Televisió Espanyola. Sí. Anna Grimau, també expliqueu el cas, atenció, de la Ruth Ortiz, la primera víctima de violència vicària coneguda pel cas Breton. Quan va decidir separar-se del seu marit, ell es va venjar assassinant els seus dos fills, Ruth, de 6 anys, i José, de 2, els va cremar a les graelles. I ho ha aconseguit que després de molts anys, doncs la Ruth Ortiz volgués parlar, volgués posar-se davant de les càmeres. Com ho feu, d'això?
5: Bueno, més aviat ha sigut mèrit d'ella, no?, i de la seva generositat, perquè la Ruth fa molts anys, o sigui, les dones víctimes de violència vicària extrema, no?, quan t'assassinen els teus fills, doncs, bueno, al principi jo crec que hi ha com un estat de xoc, no?, que et dura un temps, pot durar fins i tot uns anys, no?, en què tu tens ganes de clamar al cel i explicar a tothom, no?, i fer córrer als quatre vents el que t'ha passat, doncs, perquè no es torni a repetir, no?, i per buscar una solució o intentar que hi hagi justícia. Però jo crec que, bueno, això les expertes que ens estan escoltant ho sabran millor que jo, però hi ha un moment en què aquest estat de xoc, doncs, s'acaba, no?, i causen un pou en el qual, doncs, és molt difícil sortir-ne, no? Què passa? En aquests primers anys tens molta exposició mediàtica, perquè tens moltes ganes d'explicar i que el missatge arribi ben lluny. Però aquesta exposició mediàtica, quan causa el pou, és el que et destrossa. Perquè tu has sortit, has donat la cara, llavors el teu cas, la teva intimitat, tot està exposat d'una manera molt, molt bèstia, no? I en el cas de la Ruth, clar, ella deia, jo si voleu, si és ràdio, si és una altra cosa, diaris, diu, però jo a la tele, diu, m'implanten una càmera a sobre i em trasllado immediatament al 2011 quan va passar tot això. Diu, i em destrosso, no? I llavors ella era molt reàcia. I també una altra cosa que em va cridar l'atenció és que la Ruth deia que no volia que es veiés el seu rostre, perquè vol viure, doncs, tenir una vida una mica anònima, però sobretot no li volia donar el gust a l'assassí dels seus fills, que està complint condemna i que en poc temps sortirà de la presó, no li volia donar el gust que ell pogués veure el seu rostre, fos un atisbo, no?, deia, de pena o de dolor, no volia donar-li aquest plaer.
12: Molt bé, i com esteu en aquests moments, Isabel Martínez Herbàs i Encarna? Com esteu? En quin moment us trobeu?
9: Bueno, estamos, pues esto, bien, como si se puede decir bien. Ahora Cristina está pasando un proceso con su pareja y lo estamos pasando un poquito bastante mal, mejor dicho, porque ella está diciendo, pues, que no quiere ser como su padre, que es mala persona como su padre, que entonces todo está volviendo.
0: Molt bé, Isabel Martínez de Bas. Digues.
14: No, la culpa. Encara arrasa la culpa.
9: Sí.
14: És increïble.
9: Pidiéndome perdón por lo que me ha hecho. Sí. Yo, pues, le digo que yo no le tengo que perdonar nada, que no pasa nada. Y bueno, ella, pues, está hundida. Ahora, porque le vuelve todo.
8: Mm. Clar, una cosa importantíssima és que tinguin seguiment psicològic aquests nens a la infància. Sí. I això és importantíssim.
0: Bé, Encarna, Encarna García, Isabel Martínez, sí, Herbàs, Maribel Fernández, Anna Grimau, moltes, moltes gràcies a totes, de veritat. Felicitats per aquest documental, que no me'l penso perdre.
5: Gràcies. Dijous. Felicitats a elles, que han estat molt
0: també
5: valentes de donar la cara,
0: sí,
5: i sortir,
0: senyora,
5: i explicar-ho.
0: Sí, senyora. I gràcies a tu també per la bona feina, Anna Grimau, aquest dijous a 12:15. Sí?
12: Allí estarem.
0: A través de la web, m'has dit, RTV...
5: A través de la web, sí. A la pàgina d'Emportada, a RTV. www.es.
1: No ens el perdem, eh?
0: Perfecte. Escolta'm, ara de seguida parlarem d'aquest tractament innovador que aconsegueix reduir més d'un 60% el colesterol dolent a només una dosi. La Pau de Pons, que el tenim aquí, què fas? Refregant-te els ulls, que tens son.
15: Sí, fa poc que m'he aixecat avui.
0: Molt bé, vindrà aquest noi que fa pastissos que valen 100.000 euros.
1: 100.000 euros, un pastís que val 100.000 euros.
0: 100.000 euros, nen. Tot això i molt més, aquí al matí de Ràdio 4, ara però sentirem les notícies de les 12. Ens posem al corrent de l'actualitat amb els companys dels serveis informatius i tornem de seguida en directe. Fins ara.
16: Són les 12.
17: Ràdio 4. Serveis informatius.
16: Bon dia. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, reitera la necessitat de posar fi a la legislatura de Pedro Sánchez. Feijó assegura que hi ha una majoria al Congrés dels Diputats per tirar endavant una moció de censura i demana responsabilitat parlamentària. Ho ha dit en una intervenció al Cercle d'Economia que està seguint el nostre company Ferran Cuixart. Bon dia.
18: Bon dia, sí. Núñez Feijó, en la seva intervenció, reitera que hi ha 184 diputats al Congrés que reclamen eleccions i pressiona d'aquesta manera a Junts i al PNB perquè facin un pas endavant. El líder popular afirma que un avançament electoral seria l'únic final digne per l'executiu socialista. No vinc a demanar favors, assegura, però faré tot el possible per superar aquest moment delicat.
19: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno per a una legislatura exhausta.
18: Sobre el finançament singular, Feijó es mostra oberta a parlar, però critica que es vulgui prendre mesures sense parlar amb totes les comunitats autònomes en una qüestió, diu, tan important i necessària.
16: Gràcies, Ferran. Doncs bé, sobre la possibilitat d'una moció de censura del PP, Vox adverteix Feijó que si, no vol el, que si vol el seu suport ha de descartar qualsevol sessió a l'independentisme. Portaveu Pepa Millán.
20: Nosotros con esta gente no queremos absolutamente nada, ni tenemos absolutamente nada que ver. Ahora bien, si el Partido Popular quiere presentar una moción de censura para la convocatoria inmediata de elecciones y sin ningún tipo de cesión a los separatistas, pues todos ustedes ya conocen cuál es la posición de Vox. Pero que la presenten ya.
16: Nova sessió del judici a David Sánchez a l'Audiència de Badajoz. Avui continua la ronda de declaracions de testimonis, una sessió marcada per la compareixença de Cristina de Frutos, aspirant a la mateixa plaça que finalment es va adjudicar Núria Alcalá, el germà del president.
21: Sí, la directora d'orquestra Cristina de Frutos es postulava per la plaça de coordinadora de conservatoris de la Diputació de Badajoz. A la seva declaració com a testimoni ha reiterat que va saber durant el procés de selecció que aquesta plaça estava ja preparada pel germà del president.
22: Me mandó un WhatsApp pocos días antes de la entrevista, como dos o tres nomás, y me dijo que ya sabía para quién era el puesto de trabajo, que era para el hermano de Pedro Sánchez.
21: Ja assegura que va sentir que no hi havia igualtat d'oportunitats entre els candidats. També ha declarat un dels col·laboradors de David Sánchez a la Diputació, Ángel Seco, qui ha negat que es trobés diàriament amb el germà del president, com va assegurar durant la fase d'instrucció.
23: David Sánchez ha declarado en sede judicial que trabaja con usted habitualmente todos los días. ¿Es cierto?
24: No, todos los días, ¿no? A veces podríamos decir que era un poco como a demanda, ¿no?
21: Continua aquesta hora la sessió, és previst que declarin una quinzena de testimonis.
16: Gràcies, Núria. Continuem als tribunals. La jutgessa que investiga Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet de Díaz Ayuso per revelació de secrets, ha citat Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya. La magistrada el cita com a testimoni després que així ho hagués sol·licitat el PSOE. Ara bé, de moment, la jutgessa no ha fixat data al respecte, Àlex Eloi.
25: La togada entén que es tracta d'una diligència necessària per esbrinar la font que va filtrar a Miguel Ángel Rodríguez les dades i la foto dels periodistes del País que després el cap de gabinet de Ayuso difondria entre dues desenes de mitjans de comunicació. D'altra banda, la magistrada rebutja la petició de la defensa de Rodríguez d'arxivar el cas.
16: I els Mossos mantenen que el tret que va ferir una menor al barri de Sant Roc de Badalona va ser accidental. Segons fonts de la investigació consultades per Ràdio 4, la principal hipòtesi que hi ha sobre la taula és que els autors pertanyents a un clan familiar conflictiu disparaven a la façana d'un immoble pertanyent a l'altre clan.
25: L'objectiu dels trets, consideren aquestes fonts, seria el d'intimidar, en el que tot indica era una demostració de força. En qualsevol cas, els investigadors tenen clar que els atacants no buscaven ferir la menor. La víctima, que va patir una fractura, una petita fractura, com dèiem, d'un os, continua ingressada a un centre hospitalari. De moment, a hores d'ara, no s'han efectuat detencions i els Mossos continuen amb un dispositiu visible al barri de Sant Roc per evitar represàlies.
16: El govern espanyol recomana el teletreball durant la visita del Papa a Madrid, Barcelona i Canàries pel desafiament a la mobilitat urbana que suposa. El Ministeri de Treball ha enviat avui a les delegacions de govern la recomanació per afavorir la seguretat dels treballadors, reduir els desplaçaments innecessaris i contribuir a la normalitat econòmica durant la celebració dels actes previstos.
25: En aquest sentit, s'emplaça les empreses a valorar prioritàriament el treball a distància en aquells llocs i activitats que es permeti. En el cas de Barcelona, no s'ha realitzat de moment una recomanació explícita sobre el teletreball, ja que les afectacions a la mobilitat es preveuen que siguin puntuals. Però per a facilitar els desplaçaments i que se'ls reforçaran els serveis ferroviaris, hi haurà més freqüències de metro i bus i es potenciaran els accessos a Montserrat amb serveis especials de transports.
16: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
17: Ràdio 4.
2: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
17: El Pla B, amb Toni Marín.
2: Compromesos amb la bona informació.
3: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
4: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
6: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
7: Irrepetibles.
10: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
2: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
7: Irrepetibles. Amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
17: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart d'una, ara mateix. Jordi Bota, què dius? Aquí corregint faltes d'ortografia, sempre.
2: Sí, no, el que faci falta.
1: Lo Pau de Pons.
3: Què passa?
1: Diu de Pons, aquest.
3: No, Pons.
1: Pons. Obert.
2: És que depèn del dialecte que tinguis, eh?
1: Marc sí. Suárez, pastisser.
4: Hola, bon dia.
1: Tens la botiga La Llorença Pastisseria, sí?
4: Exacte.
1: Escolta, que diu que fas pastissos que valen 100.000 euros, tio.
4: Bueno, fas els pastissos que em demanen.
3: Ja poden ser bons,
1: ja. Et demanen un pastís de 100.000 euros. Qui te'l demana i què porta aquest pastís que val tanta pasta?
4: Era una família reial d'Aràbia Saudí.
3: Ben fet que vas fer, doncs.
4: Exacte.
3: Encara podia fotre el doble breu.
1: Pau, dic, quan et casis, jo vull degustar un pastís d'aquests de... Perquè em convidaràs a la boda, entenc.
3: Un pastís d'aquests de 100.000 euros. Si encara ets viu, sí.
1: Què vol dir, si encara ets viu?
3: No, ho dic perquè va per llarg, això de casar-me. No, sí? Per tu. Va per llarg.
1: A veure si em moriràs tu abans que jo.
3: Home, Déu no ho vulgui.
1: Déu no ho vulgui, diu. Ai, senyor, Ana Còrdova.
5: Sí, digue.
1: Mira, justament per no morir-me abans...
3: Sí.
1: Avui tinc molt interès, però molt,
3: eh? Ah, ja sé per on vas.
1: Ja? Tema del colesterol, nen. Això és una cosa que dius, és que no ho sé. Hi ha alguna vegada que surt mig bé...
3: Avui sí. faràs d'oient, avui.
1: Però, i tant, com faré d'oient?
5: És que, si us hi heu fixat, tots els temes de salut que tractem en aquest programa, al final l'interpel·len directament, perquè en Xavi sempre pensa
1: tot.
5: Que ha de morir d'alguna cosa.
3: Està carregat.
1: Ho tenim tot, Pau.
3: Sí, tot lo dolent.
1: Ai, senyor, Mare de Déu Santíssima. Doncs ho hem d'aclarir, tio. Un tractament innovador que aconsegueix reduir més d'un 60% el colesterol dolent a només una dosi. Mm-hmm. Clar, quan ho llegeixes, diu això, ens ho ha d'explicar algú que en sàpiga, com el doctor Joan Carles Escolà, de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Sí, doctor, com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs, bueno, sí, és un canvi molt important en les línies terapèutiques actuals. Potser hauria de fer una petita introducció, així breu,
1: endavant.
6: Perquè es vegi com hem arribat a aquest punt. En principi, sí, com tothom sap, no, el tractament... per la hipercolesterolèmia, en principi, està basat en canviar els hàbits dietètics, el que són les estatines, els inhibidors d'absorció intestinal de colesterol, però això són prendre una pastilla diària i és el que la majoria de la població fa, no? Fa uns 10 anys es va decidir atacar una proteïna molt específica, es diu PCSK9, que, diguem-ne, que regula l'expressió d'uns receptors, que es diuen receptors d'LDL, i llavors inhibia aquesta proteïna, s'activava l'expressió d'aquests receptors que arribaven, diguem-ne, a la superfície del fetge i permetien que s'aclarís el colesterol molt ràpidament, el de la LDL, que és el que tothom anomena colesterol dolent. Uh-huh. Pues, a partir d'aleshores, fa uns 10 anys, ja es van desenvolupar anticossos contra aquesta proteïna i es van començar a utilitzar. El que passa és que aquests anticossos, clar, tenen una durabilitat durarien unes 3-4 setmanes, és a dir, que les persones que utilitzen aquests anticossos s'han d'injectar aquests anticossos cada 3-4 setmanes. Ja fa 3 anys es va canviar l'estratègia i es va directament atacar a l'ARN, diguem-ne, missatger o a l'ARN d'aquest gen i llavors es va aconseguir, diguem-ne, bloquejar l'expressió d'aquesta proteïna i aquest tractament, diguem-ne, que tenia una durabilitat d'uns 6 mesos.
1: Uh-huh.
6: I actualment aquest nou canvi, diguem-ne, el que ha aconseguit és canviar directament a l'ADN d'aquesta proteïna. De la PCSK9. Llavors, amb un canvi aconsegueixes que no s'expressi i, en principi, la durabilitat podria ser de molts anys.
1: De molts anys? De molts anys? O de tota la vida?
6: De molts anys. Exacte. El problema actual és que, clar, és un estudi preliminar. És un estudi que s'ha fet amb 35 pacients, amb un risc elevat cardiovascular, hipercolesterolèmia familiar, que és una forma genètica d'hipercolesterolèmia, i d'aquests 35 s'han seguit, o sigui, van arribar, més o menys, el seguiment s'ha fet d'uns 15,

0: que el millor d'aquest tractament, el que diuen és això, que no s'han detectat efectes adversos importants. Mm-hmm. Pel que han estudiat fins ara, un 20% va presentar molèsties que es van resoldre espontàniament i només dues persones van necessitar paracetamol o antihistamínic.
1: És a dir, que en el pitjor dels casos, paracetamol o antihistamínic.
0: Exacte,
1: o sigui,
0: no van
1: la cosa,
0: ser
1: són efectes secundaris lleus, això. Escolta, doctor, a veure, el doctor Joan Carles Escolà és cap del grup de fisiopatologia de les malalties caracteritzades per alteracions lipídiques de l'Institut de Recerca Sant Pau. Quan m'ho podré posar, jo, això?
2: De sortida, sol estaria indicat a persones que realment tenen un elevat risc cardiovascular, un colesterol, que no és tractable amb els tractaments convencionals.
1: Ai.
2: És a dir, que segurament passaran anys. De sortida, s'està planificant ara un nou estudi, però hi ha amb milers, centenars o milers de persones, sí. i amb un llarg recorregut. Estem parlant de que per veure realment si aquest efecte pot tenir una incidència important al final a nivell cardiovascular, igual hem d'esperar 8-10 anys.
1: 8 o 10 anys. El Pau de Pons encara hi serà.
0: I en cap cas...
1: Els altres serem tots morts, els d'aquesta taula.
0: I en cap cas, és el que diu el doctor, no seria per tothom, sinó per aquelles persones a qui els tractaments tradicionals no els hi estan funcionant.
2: Exacte. Normalment, de fet, ja s'està fent amb els altres tractaments.
0: És a dir, no canviaríem la pastilleta aquesta que ens prenem cada dia pel colesterol per una injecció.
1: Però per un tema de comoditat, jo no li puc dir, doctor, injecti'm això, perquè això de prendre una pastilla cada dia, què?
2: No, sí que és veritat, però clar, el doctor únicament ho considerarà en el cas de que altres vies no funcionin.
3: És una permútua, pagant sempre i cante.
0: Ja, pensa, Xavi, que del que estem parlant, és el que ens explicava abans, és canviar, modificar l'ADN. D'alguna manera
1: sí,
0: és, tu imagina't, jo llegia un exemple que em va semblar molt clar. És com si tu agafes una goma d'esborrar, esborres aquella part del teu ADN que et provoca una cosa dolenta, en aquest cas t'altera el colesterol dolent, i la poses bé.
1: Bé, i això serà, diu, una infusió, que quan ha dit infusió pensava una infusió.
0: Una cerveta.
2: Bueno, injecció.
1: Se'n diu una única infusió, una injecció, ho entenc més i millor jo.
0: És una infusió endovenosa.
1: Infusió endovenosa de 4 hores. 4 hores allà endollat, enxufat, que diuen al carrer.
2: Sí, bueno, sí, però clar, sempre és un avantatge respecte a anar-se prenent cada dia o cada setmana o cada mes, no? Vull dir que és una cosa ja... Segurament això es milloraria, No crec que sempre fos 4 hores. Yeah. Hi ha un moment en què això s'escurtaria el temps.
0: Uh-huh. Però és important tenir en compte això que ha dit. No és una cosa imminent, és a dir, no podràs anar demà a buscar-ho al teu centre mèdic, sinó que estem parlant de 8 anys, 10 anys, no? S'ha d'acabar d'estudiar això.
3: Ja no t'enganxarà, tu, no pateixis.
1: Gràcies, Pau. Jo també t'estimo. Doctor Escolà, doncs, escolta'm, molt bé aquest avenç, en qualsevol cas, perquè quin tant percent de la població està per sobre amb el tema del colesterol del que seria recomanable o aconsellable?
2: En el cas, cas aquest, específicament, sobretot, en el que és de persones amb hipercolesterolèmia familiar, que hi ha una component genètica, estem parlant de que a nivell europeu és una persona de cada 200-250 persones, més o menys.
1: Pensava que eren més.
2: Un altre... Bueno, no, 200, no. Després hi ha gent que també... Hi ha gent que realment... Bueno, una de cada 250, si tenim en compte els milions, no.
1: Sí. Ja, ja. Són bastantes.
2: Sí, són bastantes.
1: No, però ja pensava un tant per cent més elevat, no ho sé.
2: Hi ha molta gent que té el colesterol alt, això també és veritat, però en aquest cas no necessites fer una intervenció tan agressiva.
1: Ja.
2: Amb les tractaments convencionals es pot corregir.
1: Ahà. Bé, 8 o 10 anys i tots salvats. Tot arreglat, això.
2: Sí? Sí.
1: Ens quedem amb aquesta idea. Haurem d'esperar una mica, Jordi Vila.
4: Sí, haurem d'esperar.
3: Pots anar fent nou ferrats.
0: Jo volia preguntar-li, aquestes teràpies que modifiquen l'ADN són el futur? És a dir, la medicina va cap aquí?
2: Sí, segurament sí, perquè aquesta mateixa empresa ja està dissenyant una altra molt semblant, que actua sobre una altra proteïna que es diu angiopoietina like-3, però bueno, que no ve al cas ara, i que també actua sobre triglicèrids i colesterol. O sigui que realment el futur va en aquest sentit, és a dir, intentar modificar directament el gen de forma molt selectiva, sense efectes secundaris, per intentar, en aquest cas, és reduir el colesterol, però per altres malalties també seria aplicable.
1: Triglicèrids també has dit, eh?
0: Mm-hmm.
2: Sí, en aquest cas és pels triglicèrids.
1: Ja, això també és, també és important de controlar, Pau. De fet,
2: és interessant perquè sí, aquesta actua als dos nivells, colesterol i triglicèrids, o sigui, és dos per un, en aquest cas. Mira,

0: Tarem dos pardals d'un tret. Sí. Com vas tu de colesterol i triglicèrids?
1: No m'ho he mirat mai. Què són els triglicèrids? Em sona molt, però...
0: Això tu potser ho tens una mica al tet.
1: No, ho tinc tot bé.
0: El ritme de vida que portes.
1: Ho tinc tot bé.
0: Expliqui-li què són els triglicèrids, doctor.
1: Jo em noto bé.
2: És un altre tipus de greix, és un altre tipus de greix molt vinculat a la dieta, llavors, clar, també és el mateix amb determinades situacions d'obesitat... Sí, de depèn, exacte, l'alcohol.
1: Quin me'n veus, de greix? Estic estupendo, tio.
0: No es veu perquè ho tens a dins.
1: Un fart de lligar. Sí. Estic llistat, encara. Toca, goita, que dur.
0: Va, doctor, endavant.
1: Soc ben parit de mena, jo.
0: Prou, pau.
2: En determinades situacions sí que és veritat que els triglicèrids també són un factor de risc afegit. I, clar, sempre estan combinats amb el colesterol.
0: Yeah.
2: Però la realitat és que, de moment, la majoria de les teràpies van dirigides al colesterol perquè és el que és, diguem-ne, el factor ara mateix de risc.
0: Sí, també hi ha, ja saps que hi ha els antis, com en tot, eh? Que diuen això dels nivells, abans eren molt diferents, ara ho han exagerat, tot això. Què els diries a tots aquests que...
2: A veure, sí que és veritat que els nivells ara són una mica més restrictius, però sobretot s'apliquen en la població de risc. Estem parlant de que on realment anem a intentar reduir-ho és a persones que tinguin antecedents familiars, de risc cardiovascular, persones que hagin patit algun event cardiovascular, persones que no hi ha altra manera de baixar el colesterol, si tens, a més, hipertensió arterial, si tens altres factors de risc, obesitat, diabetis, clar, tot això realment s'incideix molt en que en aquest tipus de població és on s'ha de realment reduir el colesterol. En realitat, la majoria de la gent que té uns hàbits dietètics saludables amb petites correccions es pot sempre corregir el colesterol.
0: Perfecte. Doctor Joan Carles Escolà, cap del grup de fisiopatologia de les malalties caracteritzades per alteracions lipídiques de l'Institut de Recerca de Sant Pau. Moltíssimes gràcies, de veritat, noi. És un luxe tenir professionals com tu en aquest país i no saps la tranquil·litat que ens dona. Parlem sovint amb tots vosaltres des d'aquest programa, però la salut és el primer.
3: Sí,
0: Jordi,
3: la veritat és que la salut...
0: Que hi ha més important que la salut.
1: Res més.
3: Sí, la salut és un dels pilars, és un dels pilars d'aquest programa.
1: Salut, dinero i amor.
0: La salut, el català, vota.
4: El català i les analítiques de sang, també, per mirar com tenim el colesterol.
1: I la salut del català, també.
4: També les dues.
0: Doctor, un milió de gràcies, de veritat, molt amable.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Merci, doctor, que vagi bé. Sant Pau, gran hospital, també, en aquest país. Bellvitge, Clínic, Vall d'Hebron, ves tots. Sí?
5: I tant.
0: Tu quants anys tens?
5: 35.
0: 35 anys?
1: Jovenot, encara.
5: Sí.
0: Jovenot i ja té...
1: No tant com jo, però...
0: I ja té la butxaca plena de per vida.
1: Perquè és espavilat.
5: Tant de bo.
1: És espavilat. Se'n va amb los reis de l'Aràbia Saudita, claro. Ara, allà has de vigilar que no se't disfaci el pastís, perquè amb aquella calor...
5: Sí, exacte.
0: Bé, escolta, deixa'm subratllar un dels titulars, un dels molts titulars d'aquest matí. Hem començat amb Jordi Turull, amb el tema de la moció, que li diu a Feijóo que si em vol parlar d'anar a Waterloo. Però després hi ha un altre tema, que és que els Mossos mantenen que el tret que va ferir una menor al barri de Sant Roc de Badalona va ser accidental. Segons fonts de la investigació consultades per Ràdio 4, per aquesta casa, la principal hipòtesi que hi ha damunt la taula és que els autors pertanyents a un clan familiar conflictiu disparaven a la façana d'un immoble pertanyent a un altre clan. Jordi Vila, sí?
3: Sí, l'objectiu dels trets... diem que l'objectiu dels trets, consideren aquestes fonts, seria el d'intimidar, en el que tot indica era una demostració de força. En qualsevol cas, els investigadors tenen clar que els atacants no buscaven ferir la menor. La víctima, que va patir una fractura d'una petita fractura d'un os, continua ingressada a un centre hospitalari. De moment, hores d'ara, no s'han efectuat detencions i els Mossos continuen amb un dispositiu visible al barri de Sant Roc per evitar represàlies.
0: Sí, senyor, I una altra cosa, el govern espanyol recomana el teletreball durant la visita del Papa a Barcelona, a Madrid i a les Canàries pel desafiament a la mobilitat urbana que suposa. Haurem de connectar amb tu des de casa teva
1: perfecte.
0: I ens toques des d'allà.
1: A bodes em convides.
0: Mira, ja tens l'excusa.
1: Ja podríem fer més sovint.
0: Per no venir. No, sí, home, i tant. Tu cap aquí, Pau de Pons, com estàs?
1: Jo hi disfruto aquí. Bé, home.
0: Com, aquesta samarreta és la teva, no?
1: Aquesta samarreta me la va donar un tio que va vindre aquí amb aquest programa.
0: A mi també.
1: D'algun restaurant o no sé què.
0: És veritat, és veritat.
1: I mira, parlant d'aquest programa i de la gent que venen convidats, l'altre dia era a Olot i vaig passar per davant d'una pastisseria, d'una xocolateria, no sé què era, i va sortir directe el propietari i va dir, Pau! I dic, hòstia, aquest paio em sona. I és un que va vindre aquí de la xocolata.
0: Cacau xocolaters.
1: Ah, aquest.
0: Sí? Em sembla que es diu així,
1: Sí, sí, sí.
0: El Lluís.
1: Exacte.
0: Dic de memòria,
1: Sí, sí, doncs aquí, si ens està escoltant, em va fer gràcia que sortís a saludar-me.
0: És que ara els pastissers d'aquest país escolten el matí de Ràdio 4.
1: Veus que bé?
0: Estan enfadats amb alguna altra emissora des que van començar a criticar els preus dels productes artesans.
3: Home, hem dedicat dues taules per parlar en profunditat de la situació del sector i és un dels temes també estrella del programa.
1: A més, som dolços, nosaltres.
3: A més, que de tant en tant sortegem bé. Ahir vam sortejar el premi, el segon premi.
0: Cacau Pastisseria, sí. aquest. La del Lluís, sí. A Olot.
3: I deia que ahir
0: vam
3: sortejar la segona millor coca de Sant Joan, eh?
0: Sí, van venir...
3: Boníssima.
0: Els de la Feixat.
1: Ah,
0: van guanyar el premi el millor panellet i van venir carregats de coques.
3: A modalitat, modalitat coca de llardons.
0: Dic, on aneu amb tanta coca? Què és això? Diu, no, diu, per si hi ha aquell senyor tan golafre que teniu aquí, diu que el dia dels panellets se'ls va fotre tots.
1: Parlaven del Jordi
0: no,
1: Vila.
0: I dic, quin senyor? Diu, sí, aquell senyor que ve sovint al programa. Dic, lo Pau de Pons. Diu, no, el Jordi Vila. I llavors va venir el Jordi Vila.
1: Aquest.
0: La Gisela es va quedar amb la idea de dir, hi ha un senyor allà al matí de Ràdio 4.
1: Que només fot que jalar.
3: Aquest és un programa interactiu. Quan la gent porta les coses per sortejar, no? els postres, coses d'alimentació, ho hem de tastar.
1: Però fos cas que donéssim a l'audiència una cosa...
3: I tastem nosaltres i també tota la redacció també se'n beneficia. Sí, sí.
4: Els gelats també l'altre dia, també.
3: Gelats.
4: Gelat de torró.
3: Sí, sí.
1: Fart, és un fart.
0: No, el millor gelat de torró... no, el millor gelat artesà d'Europa.
3: Sí.
1: Sí. Aquells d'arreu.
0: Gelat, no un gelat qualsevol de torró, no.
4: El millor.
0: El millor gelat artesà d'Europa, que està fet amb torró, amb una salsa de vermut amb taronja, vermut de Reus, lògicament. I amb avellana negreta i la varietat d'allà baix i no sé quantes coses més. Escolta, Marc Suárez, no em diràs que has vingut amb les mans buides.
6: Doncs em sembla que us he de dir que sí.
1: Home!
0: Doncs ja pots marxar.
1: No portaré que un pastís de 100.000 euros, jo també ho entenc, eh?
0: Oh, no, però
1: perquè se'l fotria tot el Jordi Vila.
3: No. A veure quina fama em donareu ara. Però és veritat que quan he llegit un pastís de 100.000 euros he pensat, home, un tastet, no?
0: Però ara de veritat, explica'ns-ho més i millor, això. És a dir, en quin moment, com va anar tot plegat i com acabes fent aquest pastís valorat en 100.000 euros i, sobretot, què porta, com a mínim, or comestible. No
6: porta or comestible, porta moltes hores de feina, enllaçant una mica amb el tema del preu dels artesans, no?
0: Sí.
6: A mi sempre m'agrada dir que, en comptes de pastisser, més aviat sóc artesà. I em poden donar, doncs, pasta de sucre, com fang, com el que sigui. Que,
1: també toques el fang?
6: Bé, és que al cap i a la fi...
1: El que convingui.
6: Sí, la xocolata moldejable, la xocolata en si i el fang es treballen de manera similar, encara que sembli mentida. I llavors, doncs això, vaig estar això, amb aquest pastís de l'Òpera Garnier, doncs 4 mesos de feina de producció, més un mes i mig que us explicava
0: 4?
6: Abans.
0: Uf.
6: De disseny. Sí, va.
1: Aquestes mans valen molts quartos, eh?
0: Molts, molts. I el cervell encara més.
6: Exacte, jo crec que és més el cervell que les mans.
0: Sí.
1: La creativitat.
6: Sí, clar, és molt difícil, sobretot, moltes vegades als meus amics.
0: Però
6: no?
0: Com és aquest pastís i què porta així? No sé, perquè aquí hi ha alguna cosa que em perdo, jo. Mm-hmm.
6: Mira, em va contactar més o menys al novembre un organitzador de casaments, em va dir, tinc un client molt especial. Jo no vaig saber qui era el client.
0: Amb dos clients com aquests, tens la vida solucionada.
6: Tant de bo.
0: Quatre aniversaris, alguna boda,
1: sí.
0: Alguna comunió, ja ho...
1: Doncs, a bodes em convides. Home, jo m'instal·laria allà baix a l'Aràbia aquesta, perquè allà és on hi ha el calé, tio. Deixa't estar, d'esparreguera, i la passió.
6: Fa massa calor, eh? Fa massa
1: igual,
6: calor.
1: Però amb 100.000 euros et pots comprar un aire condicionat, collons.
0: Sí, oh? I tant. I bo.
1: Hasta dos. Deixa'm saludar un moment, sisplau, al Xavier Barbany, perquè és un directiu del Futbol Club Barcelona que ara mos ha dit que ens escoltava, m'ha dit per aquí el WhatsApp, i per tant li vull fer una salutació. Xavier Barbany, se't salude.
0: Una salutació pel Xavier Barbany, des del matí a Ràdio 4. I gràcies per escoltar aquest programa.
1: Exacte.
0: Que cada cop sou més.
1: Que mai tant.
0: Estem molt contents, Jordi. No podrem marxar de vacances, eh?
3: Home, hi haurà un moment que marxarem de vacances. Però és veritat que aquest programa, des que va començar, dia a dia, setmana a setmana, i aquest feedback amb l'audiència, amb l'oient...
0: Home, és que si no, cap a casa, nen.
3: Sí, no, però
0: si
3: que,
0: no
3: que, ens,
0: resultats...
3: que ens envien missatges, ens expliquen, mira, he escoltat això, he escoltat allò altre, això és interessant...
0: Us acabo
3: de descobrir, sí. Això ens ho han dit molts oients durant aquesta temporada.
1: Perquè nosaltres també som uns artesans de les ones.
0: Ai, Pau, que bé quedat això.
1: Uns artesans de la paraula.
0: Estàs afinat avui. Bota!
4: Ho has brodat, eh?
1: Son.
0: Son tens, a quina hora has anat a dormir, Pau?
1: Tard, i m'he aixecat tard. Avui m'he fotut lo despertador allò fregant les 11 i pico, ja. I que lo Xavi em trucarà en directe, encara has de tindre el coixí aquí. Què diu el Jordi Bota?
4: Doncs mira, si voleu, i parlant del català...
0: Ui, ell va la seva.
4: No, sí? Si voleu, vull dir, perquè...
1: Home, tant, què volem?
4: Estava pensant també ara amb el rei Joan Carles, perquè parlaves de la reialesa, i no sé si també a Abu Dhabi també faràs la negoci, bro. Perquè allà també, mira, és un altre lloc, un altre mercat,
6: doncs,
4: també.
6: I Gormand, doncs,
0: espera't, que vingui la Carla Villegas com pugui ser, perquè els oients m'estan apretant, no es pot dir en català.
4: No.
0: M'estan pressionant.
4: Pressionant. I és sorda.
0: M'estan pressionant o pressionant?
4: Pressionant.
0: Que abans has dit Vanessa, que és Vanessa o Vanessa?
4: Vanessa. Dues.
1: La Vane.
0: I per què dius
1: la
0: Vanessa?
4: Perquè nosaltres acostumem a dir-ho així.
0: Ah.
4: Sí. Com jo no dic emissora... jo no dic emissora,
0: dius
4: amb doble
0: emissora.
4: S, dic emissora. O transmissió, però s'hauria de dir transmissió.
0: O transmissió.
4: Perquè, no. Sí, és doble S i hauria de ser així, eh?
1: Tot una cosa, això, també.
4: Sí, una cosa és la normativa, la norma, el que diuen, i l'altra cosa és la gent com parla. Per tant, la fonètica, per exemple, varia d'un territori a l'altre. Per què? Doncs perquè és així, és a dir, són les característiques dialectals pròpies d'aquella zona.
0: Ara,
4: i, de fet...
0: Ara de seguida diràs tu, amb el teu tema... però és que els oients m'estan pressionant.
4: Sí, eh?
0: Sí, i fes cantar el Pau, que encara és dimarts i estem una mica xof. Com ho tens, això, Pau?
1: Tinc la guitarra aquí darrere, si vols et faré quatre cançons enllaçades d'aquestes.
0: Avui serà fluix, això.
1: Bueno.
0: No, massa Costa Brava, Pau.
1: Ah, tant, un s'ha d'esbravar, també.
0: De tant en tant, diu.
1: Sí. Diré, Costa és brava. Ui, Costa és brava.
0: Atenció, que avui trau la guitarra, eh? Això té pinta de garrotín.
1: No. Et fotrem un popurrí,
0: Popurrí, va.
1: Tot tranquil, home, tot va, ho farem.
0: Estan pressionant aquí, que volen sentir el Pau. Diu,
1: però
0: jo
1: no pressionin tant.
0: No pressioneu tant el Pau.
1: Ah, tio, jo tampoc no puc arribar tot arreu. Ha dedicat a totes les botigueres i les carnisseres, totes les carnisseres de Catalunya. Ai, carnissera del meu cor, anul·la tots els compromisos que et compraré per a mi sol, les teves llonces i palpissos. Ai, carnissera del meu cor, quin goig que feu tu i la parada, i vens la carn amb tanta sal que sempre sembla cansalada.

0: Després més i millor.
1: Sí, senyor.
2: Sí, senyor.
1: Què tal? Bé, bé. Ole, ole.
2: Ole.
1: Vinga, va.
0: T'agrada fotre els crits com si fos una taverna, això.
3: Eh?
0: Això de vegades és una taverna.
3: Tal com ragi, això.
0: Exacte.
3: Sí.
0: Sí, sí.
3: Natural.
0: Com ha de ser.
3: Eh que sí?
0: L'Ollac tenia una cançó que deia... A la taverna del mar, i ser un vell...

0: Llach és bo.
1: Ets molt bo imitant, tio.
0: Sí, Llach,
1: ja fa temps que t'ho dic. Hauries de fitxar pel Polònia, li dirà el Toni Soler.
0: Ah, digue-li.
1: Sí?
0: Vinga, ara que el Llach s'ha jubilat també el podria substituir. Amb el mateix catxet, eh? Ojo. Però almenys no hi vaig. Sembla que estic a missa ara.
1: Ai, senyor. Marc Suárez, què t'ha semblat això?
2: Estupendo, escolta.
1: Sí?
2: Sí, sí.
0: És un xou de variedades, aquest programa.
2: Ben fet.
1: Sí. Explica'ns així breument, ara anem al vot, eh? Però una mica com i quan comença tota aquesta aventura teva amb el tema de la Llorença Pastisseria, què fas, quants dies treballes a l'any, que m'han dit que molt pocs. Sí?
2: Oh, és que... Sí, sí, a la botiga, sí.
1: Ets un cas estrany, també.
2: Sí. Mira, jo sóc molt inquiet i m'avorreixo molt ràpid de les coses. Llavors necessito variar molt.
1: Has d'escoltar aquest programa. És el programa més variat del panorama.
2: Ja veig, ja veig.
1: Aquí no t'avorreixes.
2: No, des de
1: luego. No, perquè n'hi ha cada un, nen, que no es pot aguantar. Dius, no sé per què... No, l'escolto, no hi ha res més. Ara sí. Ara sí.
0: On s'ho pega tan
1: bo. Ara sí que hi ha res més.
2: Doncs mira, jo vaig obrir la botiga durant la pandèmia, que va ser un moment perfecte perquè durant tot el confinament local la gent només podia sortir al poble a comprar les coses, no podia anar al poble del costat, i em va ajudar molt doncs, tot el tema aquest de que la gent sortís i gastés els diners que tenien en els comerços locals. Vaig estar un parell d'anys i al cap d'un parell d'anys vaig tancar, i ara actualment treballo a la botiga només 20 dies l'any.
1: 20 dies l'any?
2: Sí, obro pel Nadal només. La resta de l'any estic fent pastissos d'aquests,
1: tan
2: grans.
1: Què en sap, aquest?
0: Clar que sí, ben fet.
1: Quin és el segon pastís més gran que has fet?
2: El segon més gran... Doncs serà un que faré.
1: Que faràs quan?
2: Al setembre.
1: Al setembre?
2: Per un client d'Aràbia Saudita.
1: També, o... Oh.
0: Que
1: t'ho ha dit el Pau, has d'anar cap allà.
2: Bueno, els entrego a París, normalment.
1: Has d'anar cap allà.
2: Els entrego a París.
1: A París?
2: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
2: A París, al Llac Como...
1: Però ja hi estàs treballant, amb aquet pastís del setembre, no? I estàs
2: l'estic acabant de dissenyar, ara mateix.
1: De dissenyar.
0: Vigila a París, que encara et deu fotre a terra.
1: Bé, escolta'm... hem començat aquest programa avui amb el titular del matí, que és que Junts repta Feijó a plantejar la moció de censura a Waterloo. Doncs tenim el senyor Feijó a Catalunya, no? Al matí de Mallorca.
3: Pensava que sortia ara.
0: T'imagines? Un canto a Galícia,
1: eh? A les jornades del Cercle d'Economia hi ha el senyor Feijó, sembla que també hi ha el rei, allà al Palau de Congressos, i tenim el nostre company dels serveis informatius, Ferran Cuixart. Què ens expliques, Ferran? Qui hi ha i què diuen? Què diuen? Com està això?
4: Doncs el rei encara no ha arribat, està previst que arribi en 20 minutets i també faci una valoració, una declaració institucional. Qui ha parlat ja sí, com comentes, és Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular, que en resposta a la notícia que veniu comentant, que les declaracions del secretari general de Junts per Catalunya, de Jordi Turull, fent referència que si Feijóo vol que Junts doni suport a aquesta moció de censura instrumental, doncs que Feijóo ha d'anar a Waterloo, a Brussel·les, a visitar presencialment a Carles Puigdemont, Feijóo ha dit que anem a parlar de coses sèries quan se li ha preguntat sobre aquesta qüestió, tot i que no ha volgut fer unes declaracions, unes valoracions posteriors a la seva intervenció. En aquesta ha fet menció a que diu que hi ha 184 diputats, per tant una majoria parlamentària al Congrés dels Diputats, que donarien suport a aquesta moció instrumental, i fent referència sobretot a Junts per Catalunya, al Partit Català i també al Basc, al PNB, que donin suport i tinguin valentia parlamentària. Ha fet menció sobretot per salvar, diu, a la decadència política que estem vivint, apunta Feijóo actualment a Espanya. L'escoltem.
5: En Espanya ja no estamos asistiendo a una crisis política al uso en cualquier democracia, sino a una profunda decadencia en la mayoría de los órdenes. Y créanme, compromete todas y cada una de las reformas que este país necesita.
4: Per això ha dit que Junts i el PNB, el Partit Basc i el Partit Català facin, diu, un pas endavant per donar suport a aquesta moció de censura instrumental per després convocar, recordem, unes eleccions generals. No seria pas per quedar-s'hi el govern. Ha recordat que no ve a demanar favors, però diu que farà tot el possible per superar aquest moment que apunta, diu, és delicat.
1: Ah. Ferran Cuixart, moltes gràcies, com sempre. Merci. I ens aniràs informant, ara quan arribi el rei, també d'aquí a pocs minuts.
6: A punt d'arribar el rei, ara.
1: Sí, senyor. Sí. Gràcies, Ferran, que vagi bé, una abraçada. Merci.
4: Una abraçada, sí, a veure quines valoracions fa el rei, sobretot en el moment que estem vivint, i després de les valoracions de Bertoño Feijó, evidentment.
1: Perfecte, gràcies, Ferran Cuixart. Tenim els companys d'informatius sempre al peu del canó, tu.
0: El rei no pot fumar, eh?
1: Allà on hi ha notícia i som nosaltres.
6: Sí, sí, i nosaltres a punt per connectar amb ells quan salta la notícia.
1: I tant, línies obertes sempre amb tots ells.
6: I tant, i tant.
1: Sort en tenim, eh?
6: I tant, i tant. Tenim una molt bona coordinació amb els serveis informatius, els companys d'aquesta casa.
1: La veritat és que és
6: un luxe. A la planta número 1. Nosaltres estem a la quarta, ells a la 1, però estem molt connectats.
1: Molt interès, no sé si té per l'oient saber quina planta hi ha cada.
6: Mira, és també per començar.
1: Tu, no? Sí, la xafarderia... La gent ja que és tafanera, la gent.
0: Sí. La xafarderia
1: sempre
0: agrada.
1: Nosaltres som a la planta 4, demà serem a la 3, a la tercera.
6: La Gemma Nierga està a la planta 0. Quan entres, aquí està.
1: Tenim
6: un estudi de tele, en un edifici de ràdio, Poca broma, eh? Sí, això sí. No ho poden dir moltes cadenes.
1: El cafè d'idees, o potser cap.
6: Potser cap, Xavi.
1: Sí.
6: Potser cap.
1: Últimament s'ha provat diverses vegades, això de fer... ràdio per la tele i tele per la ràdio, no sé.
6: Bueno, està bé fer sinergies i trencar motlles.
0: Fem una mica de tele, hem donat una càmera.
1: Sí. La gent ens veu, també. Sí. Cada vegada més, eh?
0: Sí?
1: El Xema Carrasco diu que sí, que s'ha disparat molt això de l'estreaming aquesta temporada. Tota la ràdio, jo, no només aquest programa.
6: Jo l'altre dia una mica s'acaba de comprar un gos per la família, que ens escolta molt i que està molt content.
1: A veure com acabarà això.
6: Que està molt content. Hem incorporat una nova col·laboradora, la Ingrid, que és expert en mascotes, i estava molt content perquè també ens escolta i està molt interessat en tots els consells.
3: L'Ingrid.
6: Sí, sí.
3: L'Ingrid perquè és paraula femenina amb una i tònica inicial. Si fos, en aquest cas, Àtona,
1: seria que és professor,
3: la imatge, per exemple, la universitat.
0: Perquè no té la pissarra aquí, si no tu s'apuntaria allà.
1: Ja has votat
0: amb fletxetes.
1: Ja has votat amb la consulta aquesta de mestres i professors
3: que encara no.
1: Va arrencar ahir a les 12 i acaba dijous a les 12 al migdia.
3: Encara no.
1: Encara no?
0: És abstencionista. Sí. Amb ell és igual, mentre vagi cobrant a final de mes, no?
1: Què votaràs?
3: Sí. Oh.
1: Amb 4 anys, entre ets i uts, 600 euros més al mes, eh?
3: Sí, això és el que diuen.
0: Així m'ho has convidat a dinar, cony?
3: Sí. Sí, ja farem alguna coseta. Quan
0: home, és que la tele aquesta...
1: Això vol dir que votaràs sí al preacord.
3: O és possible. Però encara no ho tinc segur, no tinc tot. O això o abstenció.
1: Ja parles de celebrar-ho, vol dir...
3: Home, sí, al final hi ha aquest acord que milloren les condicions laborals.
1: Sí, la CGT, aquests minoritaris que se n'han desmarcat, diu que aquí només es pensa en els calés.
3: A veure, és un tema complicat. És un tema complicat perquè també hi ha altres temes que s'han de tenir en compte. El tema de les ràtios, per exemple, que en aquest cas no hi ha una disminució com caldria. El tema de l'escola inclusiva, que s'hauria també de replantejar. És a dir, hi ha altres temes a tenir en compte.
1: Sembla la Iolanda Segura, la portaveu d'Estec.
3: No, és que hi ha molts de fils per estirar.
0: Les ràtios, què és? Que tenen massa canalla a la classe?
1: Sí.
0: Abans, els mestres tenien tota la canalla del poble de totes les edats i no es queixaven tant.
3: Sí, però hi ha un problema d'ara. Que abans, diguéssim, les classes eren homogènies, és a dir, tothom tenir més o menys el mateix nivell, i ara hi ha molta diversitat en tots sentits.
6: Diversitat social, diversitat d'aprenentatge, hi ha moltes neurodivergències també, infants que els costa una mica
3: més. Sí, i moltes persones que potser...
0: Abans hi havia un que tenia 10 anys i l'altre que en tenia 14.
3: Sí, no, però...
0: Ja diràs que això no és diversitat.
3: Sí, no, però és diferent.
0: I s'espavilaven, també.
3: Sí, sí, tant. No, si jo penso que hi hauria d'haver un replantejament del que es diu escola inclusiva en el seu conjunt, és a dir, que jo penso que s'hauria de fer un replantejament diferent del que hi ha actualment. És per això.
0: Aquestes paraules inclusiva, diversitat, això us agrada?
3: No.
0: Si us arriba a agradar, això.
3: No.
0: Si tu li pots fotre aquests adjectius a les coses, bé, hòstia, que us agrada. No, ja està bé, ja.
1: Pau, et dos fotre la butxaca a tots els mestres i professors de Catalunya amb una cançó que ha tingut 200.000 visualitzacions.
0: No me'n queixo pas, els mestres.
1: I ara estàs fotent canya aquí.
0: No, jo, als mestres bons, em refereixo.
1: Ah, d'acord. Molt bé. Els 200, que en
0: diuen
1: ara.
0: Els 200 i 300 i 400.
1: Ara en diu 200, d'això.
3: I cada cop més, perquè n'hi haurà bastants més d'aquí a un any i d'aquí dos, tres...
6: Hem de recordar que estan cridats a la consulta. Estan cridats a votar aquesta consulta al voltant d'uns 94.000 professionals de l'educació.
0: Sí, n'hi ha molts.
1: Escolta...
0: Aquest abans era un país de botiguers i ara és un país de funcionaris.
1: I més que n'hi haurà, també forma part de l'acord, sí? Uns quants milers més. Quan érem petits, això que diu el Pau, al poble hi havia una classe, sí? Una aula.
3: Sí.
1: De primer a cinquè, de GB, tots barrejats. Sí, sí.
3: I en pobles rurals, en poblets també i tot plegat.
1: Sí.
3: Sí.
0: És que tot hi foten l'adjectiu, poble rural. Collons, com vols que sigui el poble sinó rural?
3: Sí, això sí. Sí, és així, ja és. Sí. No calia, poble hi havia... Però pobles petitets on referia, bàsicament, en aquest cas, eh? Vull dir que això passava, també.
1: Una profe per
3: passava.
1: Tots.
3: Sí, passava.
1: Una mestra.
3: Vegades, sí. Mestres de primària n'hi havia més que no pas de professors.
1: Es fotia algun clatellot.
3: Clar, és que era molt diferent abans que ara tot.
1: I tant com era
3: diferent. Ha canviat
1: diferent.
3: Moltíssim.
1: Ja t'ho dic jo que sí.
3: I ara també els alumnes estan més consentits, també, en alguns sentits.
1: Anava amb un metro així de fusta.
3: I picaven els dits.
1: Els dits i el cap. Els dits no, i el cap, noi.
0: No diem pas que s'hagi de fer, ojo.
1: No, no. Jo dic el que era abans.
3: I de fet, jo he era vist així, amb una aula que havien agafat un nano i l'havien, diguéssim, bueno, contra
0: no,
3: la paret.
0: I tant no, rucs no han pujat, tampoc, eh? Goi del Xavi, ben espavilat.
3: Sí, sí, no, no, sí.
0: De les hòsties que li fotien.
3: No, sí.
0: Fotien pujar recte com un Siri Pasqual.
3: A les proves PISA, diguéssim, o sigui, el nivell que hi ha...
0: Saps com a les tomateres? A les tomateres els hi foten una canya perquè pugin rectes.
1: Oi, els hi foten encara, eh?
0: Pues allà també hi anaven amb la canya perquè pugessin rectes.
3: Clar, era diferent.
1: I tan diferent
3: tot com diferent. Era
1: això.
3: La societat també ha canviat molt.
1: I tant, s'ha canviat. Del tot.
3: Tot, i tant.
1: En pocs anys no té res a veure, això.
3: Sí, sí.
1: Hem passat d'un extrem a l'altre.
3: Sí.
0: I aquest més curt que la canya de la doctrina.
3: I les proves de competències bàsiques també, sí. També són ara més fàcils que abans. Per exemple, les proves de quart d'ESO, per exemple, que han fet, doncs són més senzilles, per exemple.
1: Sí,
3: o
1: sí,
3: sigui que... O la selectivitat...
1: El Gonzalo fa diu dos anys. Que us fan aprovar tots, a tota la canalla, ara.
3: A veure, la gran majoria sí. No, sí, sí. La gran majoria passa de curs, abans repeties. Sí, és cert, la gran majoria passa de curs.
1: Són més llestos i nosaltres érem més rucs, o què passa aquí?
3: No, vull dir, simplement interessa, suposo, jo dic que parlo a nivell personal.
1: No m'escalfis, som a calentos, que diuen allà.
0: No ho sé,
3: jo. No, suposo que no deu interessar que repeteixin curs i la canalla va pujant, suposo, també, per qüestions organitzatives, també. Abans no, abans repetien, si hi havia algun nano que li costava i tot plegat repetia curs.
1: Sí, sí.
3: Ara la repetició és mínima.
1: Ara és igual.
3: N'hi ha, però molt poca.
1: Ara és igual.
3: De què igual?
1: És igual, si no, si vas justet, és igual, en van.
0: Sí, perquè si no es frustren.
1: Sí.
0: Es veu que no es pot corregir amb color vermell.
1: Sí.
0: No es pot corregir amb color vermell.
3: Això ho diuen, però molta gent corregim amb vermell i no passa res.
1: Ah, sí?
3: Que tampoc no.
1: Sí, clar, millor, qui ho diu, això, que no es pot corregir amb color vermell?
3: No,
1: quin color s'ha de corregir?
0: Ah, deien
3: en verd, jo ho he sentit. No, la majoria en vermell, però que n'hi ha que corregir en verd, també per això, no? Per tema de... Sí, no, no. Clar, tenim un problema seriós, amb el tema d'educació.
1: Sí, gros,
0: sí,
1: eh?
0: Gros.
3: Sí, sí, sí.
1: Estàs negre com un caldenen.
0: Jo? Ja canvia de tema.
1: T'ha tocat el sol aquest cap de setmana. Sí. Si és una manera així suau de dir, passem pàgina que prendrem mal.
3: Una cosa que us comento, per exemple.
1: Lo pastisser.
3: Amb el tema de la selectivitat.
0: Clar que riu, 100.000 euros cada vegada, jo també estaria content. Lo puta.
3: Ell sí que diu bé, eh? Ell sí que... Clar. No, però, per exemple, a la selectivitat, a l'ESPAU, fins fa cosa de dos anys, màxim que es podia descomptar era... No n'hi havia màxim, era infinit. Hi havia un màxim de 2 punts per faltes d'ortografia.
1: Yeah.
3: Que abans no, eh? O sigui, hi ha un topall que màxim que pots descomptar amb faltes a català i a castellà són 2 punts. Abans no, abans, si te feies falta, doncs fins a l'infinit.
6: Podries suspendre per faltes.
3: Clar.
0: Sí, no, podries treure només negatius.
1: Punts. Ara no, ara tampoc.
3: Ara han limitat el topall en 2 punts.
1: No passa res.
3: Hi ha un màxim en
1: així
3: llengües,
1: estem,
3: a català i castellà...
1: Venen a treballar, no saben ni escriure, però no passa res.
3: Per mi sí que passa.
1: Ah, per mi també.
3: Per mi,
1: ja et dic jo que sí que passa.
3: Però clar, vull dir, aquí ja també, clar, ha canviat tot molt. Vull dir que...
0: Tot ho farem, home, no passa res.
3: Va, sí, algun dia parlarem, si volem, tertúlia, així...
1: Sí, ja en parlem amb tertúlia, sí, ja, amb el Bernardos i companyia, que diu, jo sé que una cosa està feta enviar, diu, quan no hi ha faltes d'ortografia, està ben escrit. Va dir, literalment, Gonzalo Bernardos, professor d'Economia a la Universitat de Barcelona, que fa anys va ser vicerrector de la Universitat de Barcelona en aquest programa.
3: És que les proves, diguéssim, de nivell i les proves de cada any han anat baixant, va, també. Vull dir,
1: escolta,
3: que el rendiment també acadèmic.
1: A mi el que em sorprèn, i espero que aquest any no passi, tu que corregiràs exàmens de la selectivitat, per cert, aprova amb la nena, que si no et mataré. Cada any hi ha errades amb els exàmens, tio. Això és vergonyós i preocupant. Cada any hi ha errades amb els exàmens, que dius, jo ho invalidaria, de dir, escolta'm, sí o no?
3: Tota la raó, i tant.
1: Però com pot ser que passi això?
3: No hi haurien de ser.
1: No, evidentment que no hi haurien de ser, però hi són, i no és una vegada.
3: Clar, aquí hi ha una sèrie de persones que s'encarreguen de tot plegat.
1: Sí, però algú ha de pagar el pato aquí?
3: Ja.
1: Jo, si faig una cosa malament, em toquen el crostó?
3: Sí, sí.
1: O em foten al carrer?
3: Sí, sí.
1: Aquí no.
0: No ho digues gaires vegades, que encara t'hi fotran al carrer.
1: Feu-los bé aquest any, els exàmens, eh?
3: Jo no els faig, eh? Jo no tinc... Jo no, en aquest cas, no tinc res a veure amb els exàmens.
6: Hauríem d'anar al seu del dia, Xavi.
1: Sí, ja ho sé, perquè la Marta Inglés està a punt de petregar-me, ja. 900-454-455, si voleu degustar... Diu que regales un pastís de 100.000 euros? No, tant no.
2: No, de 90.
1: De 90. Doncs heu d'endevinar el so del dia. Avui és aquest.

0: 900-454-455. Sempre hem de mirar allà.
1: És veritat.
0: De demanar permís a la Sílvia García.
1: És que em tapa l'ordinador i no la puc veure. Ara, ara. Sí, sí, d'acord.
0: Nen, col·loca't en un altre lloc.
1: D'acord.
2: Diu que no et pot veure, eh? Diu que no et pot veure.
1: No, que no la puc veure perquè hi ha la pantalla.
0: No ho sé, no ho sé.
2: És una incapacitat física en aquest sentit.
0: Explica'ns alguna cosa més, home, ja que has vingut.
3: Pregunteu-me el que vulgueu, jo estic encantat de respondre als vostres...
2: Ets d'Esparreguera?
1: No, res,
3: sí.
0: Escolta... Vas a la Passió?
2: Ara t'ho anava a dir.
0: Per Setmana Santa, sí?
3: Sí, sí, per de Setmana Santa i quan no és Setmana Santa, perquè la Passió dura 2 mesos i escaig.
0: Però que hi vas més d'una vegada a l'any?
3: Sí, he sortit molts anys de poble, molts anys, fent algun també un petit paper i segurament vaig 2 o 3 vegades a veure la de públic cada any.
0: Sí, molt bé.
3: Sí,
2: és un esparreguer.
0: Per ell o tres, què em fa d'anys?
3: Quan...
0: Tu no hi has anat?
2: Sí.
0: Jo vaig a Cervera alguna vegada.
2: A Cervera sí que
3: hi ha. Has de venir a Esparreguera a veure-la.
0: A Esparreguera també hi vaig estar alguna vegada.
3: Tenim música
0: però ara
3: directa.
0: ja no
2: hi ha competència molt esa?
3: Bastanta, però és molt sana. És molt sana. Sí. Jo crec que la competència molt també
2: sana,
3: es fa millorar.
1: Marc, sobre aquest pastís de 100.000 euros que ha anat a petar ja directament a l'Orient Mitjà, expliques que la núvia del casament es va emocionar i et va trucar per felicitar-te?
3: Sí,
1: per parlar
3: sí,
1: amb tu directament?
3: Sí. Jo em vaig quedar allà una miqueta al costat mentre ell entrava per fer com... Normalment aquests esdeveniments fan com una visita tècnica als clients abans per corroborar que tot estigui bé. I quan ho va veure, doncs, la senyora es va emocionar molt. Realment...
1: Va plorar?
3: Sí, es va posar a plorar.
1: Et va abraçar?
3: No tant, perquè el tema físic amb el xoc cultural s'ha de tenir molt en compte.
2: Nivell nubi, eh?
3: Però sí, exacte.
1: I alguna vegada t'has trobat amb algun client insatisfet, allò de dir...
3: No,
1: no.
3: Fins al moment no. Molt bé. Intento que això no passi.
1: No, clar, amb els preus sí. que teniu. I deies que estàs ja imaginant en creació d'un altre pastís.
3: Sí.
1: Imagino que ets tu i un equip de creatius o ets tu sol?
3: Qui pensa sóc jo, sempre. Sí. Després sí que tinc persones que m'ajuden en el que és la producció diària, sobretot perquè és un treball molt manual. Penseu que per l'òpera vam fer 33.000 pètals de sucre fets a mà, un per un, muntats, pintats... I sí, per el tema d'execució sí que m'ajuden, però tot el que és pensar i dirigir una miqueta el camí, doncs és la meva feina.
4: Quantes persones?
0: Sí. Un referent de la pastisseria creativa.
4: Quantes persones intervenen, diguéssim, en aquest procés d'elaboració?
3: Doncs mira, en aquest més gran han intervingut unes 20, més o menys, entre enginyers, transportistes i tot el personal de pastissers que m'ha ajudat per fer-lo.
1: Sí, important la refrigeració d'aquest pastís, no? Perquè no arribi allò...
3: Doncs, contrari al que pugui pensar tothom, és erroni, això. El sucre, la pasta de sucre, és higroscòpica. La higroscòpia és la propietat que té el sucre per atrapar la humitat. Llavors, quan el sucre atrapa la humitat, es fon i es queda enganxós. Mm. Llavors, tots els pastissos que van recoberts de sucre no poden anar a la nevera, no poden portar refrigeració. Llavors, no fa falta.
2: Oita.
1: Sí. Déu-n'hi-do.
2: No ho sabia,
3: higroscòpia, la paraula del dia.
2: Higroscòpia. Higroscòpia. Està bé.
0: Higroscòpia. Mira com apunta el català.
2: Aquella gent dels països àrabs els agrada molt les coses molt dolces. És així o no?
3: Doncs sí, per la part que era comestible, perquè, òbviament, un pastís que trigues 4 mesos en fer-lo no pot ser tot comestible. La part que sí que ho era portava taronja, festuc, roses, vainilla, era com molt especiat i bastant dolç, la veritat.
2: Com es diu la pastisseria, perdona?
3: La Llorença. És perquè era Cala Llorença. Vaig comprar una casa que era Cala Llorença, típic dels pobles.
2: Sí, molt bé que mantinguis
0: el de poble, eh?
3: Exacte.
0: Cala Llorença hi és a molts pobles.
2: Llorença.
0: Cala Llorença.
2: Sí, llavors el fill li diu lo Llorença.
3: Sí, més o menys.
0: Tenim un creador de postres de luxe avui aquí al matí de Ràdio 4.
2: N'hi ha que foten molt d'espaviento, bueno, n'hi ha que tenen molta fama, però aquest no se n'ha sentit de parlar gaire, però és el que fot els calés. Que de vegades tens l'escrivà, el Cruselles, tots aquests, que els veus a tot arreu.
3: Bueno, Déu-n'hi-do, eh? No crec que es pugui encaixar pas, tampoc.
2: Però aquest és el que... És el que penca de veritat i que s'espavile.
0: Què dius, sí. Què dius, Jordi Bota?
4: Doncs mira, us volia fer un joc. A veure com pronuncieu, diguem-ho així, aquestes, diguéssim,
0: Marc
4: paraules...
0: Marc Suárez i Lopau de Pons.
3: L'última l'estàs tapant amb els dits.
4: L'última, sí, aquesta d'aquí.
2: El llapis.
3: El llapis.
4: El llapis o el llapis?
3: No, així el com el llapis. El llapis. Tot junt.
4: El llapis.
0: Saps com ho deien al poble abans? Llàpids.
3: Llàpids, sí.
0: Llàpids no havia sentit.
4: I abans la gent deia llapissos, que és incorrecte.
0: Eh?
4: La gent deia llapissos, que és incorrecte. I ja sé, els llapis, també.
0: I migdia.
4: Sí, migdia, per dir migdia.
3: Iglesia.
4: En la notícia és migdia, a l'inici de tot, ho havia sentit també.
2: Allà vora migdia.
0: Allà vora migdia,
2: sí, el mateix sí. Pujar, ja.
4: I aquesta d'aquí, va, aquesta d'aquí. Vinga, sí. Xavi i Jordi,
0: què,
4: també.
0: Què dius ara?
4: Aquesta d'aquí, Oriol, el meu nom?
0: En Jordi, enginyer.
4: En Jordi o en Jordi?
2: Es fa com una enya, en Jordi.
0: En Jordi.
4: Com una enya, com una enya.
1: En
4: Jordi.
2: Això és fonètica.
4: En Jordi, sí, és palatal. O sigui, és una ena palatalitzada. És a dir, que els sons, diguem-ho, en contacte amb altres sons, canvien el seu punt d'articulació. I això és el que us volia comentar també en aquesta mena de joc. Per tant, diríem en Jordi, d'acord? Sí. I no en Jordi.
0: El Pau no té aquest problema, diu lo Jordi, s'ha acabat la història.
4: Sí. Lo, i aquí a Barcelona diem el Jordi. El Jordi.
0: El Jordi.
4: I una altra cosa, si us plau, junt o separat? Escrit. Ara escrit, va, fem una d'escriptura.
0: Què diu ara?
3: No,
4: escrit,
2: si us plau, si ho escrius junt o separat?
1: Ah, jo diria junt.
4: Junt?
2: Em sembla que ho he vist de tota manera.
0: Abans no anàvem guionet, però potser ho heu canviat, això, perquè aneu canviant.
4: No van guionet.
0: No, jo poso sisplau tot junt, així, tal qual.
2: I sense la U.
0: Sisplau.
4: D'acord, doncs aquesta, que dieu vosaltres...
0: No? No. Suspès.
4: Suspès, sí. No.
0: Però passo de curs igual, ara.
4: Sí, tant.
3: No trauran més de dos punts.
4: Explico. Com que és el verb plaure, sí. Si us plau és a vosaltres, no?
3: Sí.
4: Si et plau a tu, és a dir, pots, diguem-ho així, flexionar-ho perquè fa els pronoms febles.
0: Sí.
2: Si li plau, o si us plau a vos.
4: O a vos, també. Ah. Sí, també. Per tant, és per això que continua anant separat. Tot i així, a nivell col·loquial, en l'àmbit col·loquial, sí que és admesa, i si ho mireu així, en obres de teatre, per exemple, surt, sisplau, escrit junt. Però si busqueu, per exemple, la gramàtica catalana, i a través de l'Optimot, veureu que no pot ser sisplau junt, sinó que ha de ser separat. Tot i que penso que a la llarga hauria de ser junt, ho penso, perquè pot ser una forma de dir permís, no? És a dir, no és tan el verb plaure, sinó el permís.
0: Ves mirant allà, també, de tant en tant.
4: Sí, els telèfons que trobo,
0: Silvia García del Pozo, Marta Inglés...
4: Em tallarà el cap avui.
0: Jaume Tudela...
2: Està molt bé.
0: Laia Casanova, mira, te la presento, és nova, al control de so.
2: Hola.
1: Ja, bona... ja, en aquests moments estan tots rient, eh? Això és bona senyal, eh?
0: L'hem encertat.
2: L'heu encertat?
0: Sí.
2: L'heu endevinat?
0: L'hem endevinat.
2: No, per això, veus, ara la gent ja sap com s'escriu, sisplau. Està molt bé.
4: Separat, sí.
0: Magda, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Què dius, Magda? Des d'on truques?
5: De Barcelona.
0: Des de Barcelona. Molt bé, perfecte, Magda. Doncs van

0: Magda, quin disgust.
1: No.
0: No.
1: No.
0: Ja ho he dit. Dic, compte que potser no és tan fàcil com sembla, això.
1: Però
0: ja veurem. Ja veurem. Només se'n pot dir un. Només se'n pot dir un. Magda.
1: No era un grill,
0: no. No, grills no. Grills no. Gairebé, però no. Escolta'm una cosa, que torna a trucar com vulguis, dona. Per l'amor de Déu, i guanya. Sí?
1: Vinga, gràcies.
0: A tu. A tu, adéu, adéu. Andrés, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia, Xavi. Què tal? Com esteu?
0: Bé, perfecte. Des d'on truques, Andrés?
2: De Barcelona.
0: Des de Barcelona, també. I què et sembla que és, això, Andrés?
2: Jo diria que és una cigarra, una cigala.
0: És una cigala, això? Sí o no? Sí, senyor.
3: Sí, senyor, molt bé.
4: La cigala juganera, canta l'estiu, canta l'estiu, tot fent la viu-viu.
0: Ai, senyor.
5: No la saps, la faula de la formiga i la cigala? Que la cigala es passava tot l'estiu cantant, alegre, mentre estant la formiga durant l'estiu anava recollint per l'hivern, i a l'hivern, pobra bèstia, la cigala va quedar fora, pansideta i arrugada, mentre la formiga estava calentona dintre el niu.
0: Andrés, moltes felicitats, no pengis, que ara t'explicarà la Sílvia com ho farem, això, i què més? Gràcies per escoltar el matí a Ràdio 4, sobretot, el més important.
2: Gràcies a vosaltres per aquest programa tan maco.
0: Moltes gràcies, merci, Andrés, vinga, que vagi molt bé, això.
2: Gràcies.
0: 5 minutets i la una... Això s'acaba, nois i noies. Sí? Entra la Carla Villegas i això vol dir alguna cosa, Pau. Què? Mira, amb aquesta última... L'últim dia només en va fer una.
5: La cigala jugadera.
0: Avui n'ha fet una, es queixa perquè...
5: L'últim dia en portava dues i no vam tindre temps.
0: No fotre res, doncs recuperen una. Per la mort de Déu. Ep, què ha passat aquí, ara? Doncs endavant. Ha endollat la guitarra, diu la Marta Inglés.

0: per l'hivern, pancideta i arrugada. És que no me n'en recordo. Aquesta era una cançó de la Trinca. Que dient la cigala i la formiga i la volia fer ara perquè fotíeu això de la cigala. Però ja
1: no es pot improvisar tant.
0: Ja la farem un altre dia. Va,
1: t'es fot tot vell de cop. Fes un garrotín, va.
0: Sí, venga,
1: Pau.
0: Va. Llavorença.

0: enamora. Són los pastissos d'aquest que hi ha allà. I el garrotana. Però com te dius?
1: Marc.
0: Marc, què més?
1: Suárez.
2: Encara no t'has après el nom.
0: I jo...

0: Au! Que ens veurem un altre dia, si Déu vol. I escolteu, els que tingueu colesterol, els que el patir, que els fotran una addicció...
1: D'aquí 8 o 10 anys,
0: i tot solucionat, bueno...
1: 8 o 10 anys, ha dit esperar, el doctor coi? De Sant Pau.
0: No tingueu pressa, tampoc. Mentrestant, no foteu tants ous ferrats i ja està.
1: Ja.
2: Escolta, estem molt contents perquè demà venen del club de ràdio de l'escola, doncs això, Jesuïtes Poble Sec, Xavi.
1: Ah, està molt bé,
2: farem, farem el programa des de l'estudi 31.
0: Amb canalla?
2: Més de, amb canalla.
1: La Carla no dormirà aquesta nit.
0: No, no, no, de la calor que fa.
1: Il·lusió, m'ho ha dit.
2: Sí, no, diu, mira quin riure que fa. Sí, eh? Sí, sí, sí.
0: Ara és de monitora de lleure.
1: Marta, demà el 31, tia.
2: Demà el 31.
1: Buah.
2: Club de ràdio.
1: M'encanta que vinguin,
2: al matí de Ràdio 4.
1: Estem tan bé aquí. És com casa, això.
0: Estàs com la formiga a l'hivern.
1: Eh que sí?
0: Arraulida.
3: Ben recollida, eh?
1: Pujar i baixar escales...
3: Amb l'escalfor.
1: Exacte. No. Però bé, ai, no riguis, Carla.
2: Que escolta, que l'any passat ja van venir, van celebrar el 75è aniversari i tornen. Això vol dir que els hi va agradar.
1: Això vol dir que els va agradar.
2: Sí, sí,
1: esperem
2: sí.
1: que aquesta vegada els agradi i tornin l'any que ve.
2: Sí, a si garrotina, no garrotant.
1: Potser no tornaran mai més, després d'haver-ho no, matí de Ràdio 4.
0: Això vol dir que ja n'estan fins al capdamunt de fotre classe, dius, oi, anem a fer una excursió.
2: Anem a fer un club de ràdio a Ràdio 4.
1: I què més farem demà? Perquè hi ha d'haver més coses demà.
0: Sí, ja ho trobarem, home, ja ho trobarem.
2: Moltes coses espectaculars, Xavi.
1: No ho saps? Què hi ha? Carla, vine cap aquí. Carla, sort de la Carla i l'Anna Córdoba. Què dius?
4: Del podcast Mi Bolsillo, que ens donarà trucs per estalviar, que sempre va bé.
1: Això sí que va bé, això sí que va bé. Demà passat lo Picó, el Rocco, la Povedano, tot aquest personal.
0: Escolta'm, som corda.
1: Senyores i senyors, fins demà. Bon dia.
5: És la 1. Ràdio 4. Serveis informatius. Bon dia. El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei per reformar l'Estatut Marc dels Treballadors del Sistema Nacional de Salut, vigent des de fa més de dues dècades. La norma arribarà al Congrés després de gairebé quatre anys de negociació i sense el suport dels sindicats majoritaris, Elena Pérez.
6: El text incorpora una jornada màxima setmanal de 45 hores, elimina les guàrdies de 24 hores, que passaran a ser com a molt de 17, o estableix també l'obligació de convocar processos selectius amb una periodicitat màxima de 2 anys. El Ministeri de Sanitat creu que el nou Estatut fixa els drets bàsics comuns per tot el Sistema Nacional de Salut i que ara són les comunitats autònomes les que hauran d'assumir la negociació de les seves competències, com per exemple l'ampliació de plantilles o les millores salarials. Per la secretària general de MITS, Ángela Hernández, això és només una excusa per no fer cas a les seves reivindicacions.
7: Hay competencias, hay cosas que son de las comunidades y que tienen que mejorarlas y hay cosas que son del Ministerio. Y el problema es que están en un peloteo político-partidista entre ellos, que lo que no aporta es soluciones a médicos y a pacientes, que es lo que necesitamos.
6: Els sindicats majoritaris refusen el text que s'ha aprovat i demanen un estatut propi pels metges. És per això que continuaran amb les mobilitzacions i han convocat pel proper 15 de juny una gran concentració estatal davant el Ministeri de Sanitat a Madrid.
5: Gràcies, Helena. Parlem ara d'educació. La CGT, Intersindical i COS demanen votar no a la consulta sobre l'acord d'educació i mantenen el calendari de vagues. Avui han bloquejat l'accés a la Casa Batlló i a hores d'ara té lloc una manifestació al centre de Barcelona on hi és el nostre company Toni Conde. Bona tarda.
8: Bona tarda, sí. Des de fa uns 30 minuts els docents en vagues manifesten a Barcelona pel Passeig de Gràcia, on segueixen ara per ara, que acaben de girar el carrer, i seguint el calendari de vagues territorials que els sindicats que demanen votar no al preacord signat per USTEC i professors de secundària mantenen vigent. Darrere d'una pancarta que diu no a les molles, l'educació seguim en lluita, els sindicats defensen que el preacord és insuficient i no atén les necessitats d'alguns col·lectius com el PAE o l'educació de 0 a 3 anys. Laia Fons, delegada d'Intersindical.
9: Que tots aquests esforços que s'han estat fent no valen els guanys que hi ha en aquest preacord, els considerem insuficients, pensem que són mesures que ni de bon tros resolen estructuralment els problemes.
8: Aquest matí els sindicats han bloquejat l'accés a la Casa Batlló, un bloqueig que s'ha mantingut fins fa uns minuts. A hores d'ara la manifestació ha passat per davant la Casa Batlló i els docents que bloquejaven la porta s'hi han sumat.
5: El govern i la Conferència Episcopal de Tarragona traslladen al Vaticà la importància del català a la visita del Papa a Barcelona, després que s'hagi conegut que farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família en castellà. La consellera portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, assegura que s'ha trobat receptivitat a la qüestió i insisteix que el més important és la visita, que ja és una mostra de l'estima del Papa, però recorda que l'última paraula la té la Santa Seu.
3: Hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
5: Anem ara a Tarragona. L'aturada de la producció a l'empresa Dow Chemical del Poliu Nord ha espantat els veïns del barri de Sant Salvador durant 4 dies. Tot i estar avesats a la feina de les químiques, els sorolls i vibracions que ha provocat aquesta última aturada ha aixecat les protestes dels veïns, Judit Huerta.
10: Diuen els veïns del barri que estan habituats a les aturades de les químiques i les conseqüències que això els provoca. Foc a les torxes, intensos sorolls. Adverteixen, però, que aquesta última aturada ha sigut diferent, tot i rebre un avís similar de Protecció Civil el passat divendres, on se'ls informava que es podria veure fums negres i flama a la torxa. Però l'avís, diuen, es va quedar molt curt, tal i com denuncia Manuel Castaño, secretari de l'Associació de Veïns.
11: Però aquesta vegada ha sigut extraordinari, i perquè bueno, hi ha hagut una sensació doncs, de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, i a més una acústica de molta intensitat, perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
10: Ara, diuen els veïns, després d'aquest episodi, tenen por, temen que l'empresa passi alguna cosa més que no pas una parada programada i demanen informació. Exigeixen responsabilitats a les químiques i no descarten emprendre algun tipus d'acció si les explicacions no arriben o no són satisfactòries.
5: Esports, s'acaben de presentar els detalls del Gran Premi de Fórmula 1 que acollirà el circuit de Catalunya aquest cap de setmana. Més detalls, Dani Esclusa.
12: Hola, què tal? Doncs sí, mira, ara mateix acaba d'acabar aquesta presentació d'aquesta 36a edició del Gran Premi fins ara d'Espanya. Ara es passa a dir Gran Premi de Barcelona a Catalunya, degut a que ara el Gran Premi d'Espanya és el que es celebra a Madrid. Han dit també que aquest any es commemora l'any Gaudí, per tant han adaptat el trofeu i també el cartell amb la Sagrada Família de fons. I si us sembla, escoltem un moment el Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball i també president del circuit.
13: Per tant, la Fórmula 1 és la competició, l'esport, les nostres llegendes, però és alhora una productivitat, un sector productiu que dona feina a molta i a molta gent i, per tant, cal que siguem capaços de destacar-ho.
12: Sens dubte, ha dit, la necessitat de mantenir aquest Gran Premi era molt important per a una ciutat com Barcelona. El Gran Premi de Barcelona a Catalunya el podrem disfrutar, gaudir el proper cap de setmana del dia 5 al 7 de juny al circuit de Montmeló.
5: Gràcies, Dani. Doncs des del circuit tanquem aquest butlletí. Tornem amb més notícies a les 2.
14: Ràdio 4.
15: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
16: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
15: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
16: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
15: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4. La música clàssica et parla a tu.
17: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
18: El gato marinero va a salir flamenco, le gusta el pecaíto y siempre está soltero, mueve su culito como un ventilador, sacuda su pechito.
19: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
17: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
19: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
17: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xaviforna.
1: Bona tarda, família. Què tal? Com anem? Tot bé? Espero que sí. Molts ànims. Va, que ja és dimarts, 2 de juny del 2026. El dimarts, eh? Aquell dia que no té la dignitat dramàtica del dilluns ni la promesa indecent del divendres, només existeix per recordar-nos que encara queda molt per fingir entusiasme. És el dia, el dimarts és el dia en què la productivitat fa cara de secta i tots diem, anem fent. Que és una mica la manera catalana de demanar auxili sense molestar, eh? Però mira, potser el dimarts també és això, no? Un dia discret que no promet miracles, però ens ensenya a continuar sense necessitat d'aplaudiments. Així que va gaudir d'aquest dimarts. Maria García Coll, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, anem fent.
1: Com estàs? Anem fent. Hola, Xavi Franquesa, què tal? Com estàs?
3: Fent anem. És que el anar fent, anar fent és una de les fases comodí, perquè no, realment no diu res, clar, que anem fent.
1: Anar fent, sí.
3: És una mica de... Quan et diuen què tal, dius, bé, doncs per aquí.
1: Sí.
3: Va, home, sí, ja veig que estàs sí. per aquí. Menys mal que no ets un holograma, però... Són aquestes coses que es diuen per no callar.
2: Com quan
3: sí.
2: et diuen, no tan bé com tu.
1: Oi, això em fa molta ràbia.
2: Què vol dir això?
1: Això em fa molta ràbia.
3: Què sabràs tu? Què sabràs?
2: O tu rai. Això m'ho diu molt tieta. El meu tieta em diu tu rai.
1: Tu rai.
3: O qualsevol altre insecticida. Vull dir, el que vulguis.
2: Rai.
1: Al control, perquè tot soni espectacular, Jaume Tudela i a la producció, Joel Sevilla. Anem a explicar-te què passa aquí avui. Som-hi.

0: De seguida els virals, Maria.
1: Avui Sergio Ramos, ui, begudes que prometen tornar-te a la joventut i zorras, també.
0: Què? Bé, també Xavi Franquesa, que arriba per rajar. Re, en un titular, el que rajarem avui en 3 minutets, més o menys.
2: Home, com que la setmana passada vam estar parlant d'hotels d'estiu, noms d'hotels d'estiu, avui farem la part 2, molt demanada per l'audiència. Molt demanada per l'audiència, vol dir una persona que m'ho va demanar. I jo amb una persona ja soc suficient, estic suficientment capacitat com per tirar endavant una secció, curiositats i, diguéssim, part 2 d'hotels d'estiu.
0: M'encanta. A la segona hora d'aquest programa ja sabeu que agafem la lupa i analitzem un tema molt concret que ens preocupa, ens ocupa avui el Zoom, parlar de com estem de connectats i alhora com estem de sols, no? Connectats però sols, el teletreball, que no sé jo, Maria, si ens fa més lliures o més aïllats.
1: Ja sabem que des de la pandèmia, fa uns anyets, el teletreball ha guanyat l'autonomia i flexibilitat, però també ens ha reduït molt el contacte humà quotidià, no? Parlarem de com funciona i de si realment ens va millor o ens va pitjor com a persones i com a treballadors.
0: Edició migdia, amb Eva Albiol i tot l'equip dels serveis informatius, just després, i tercera hora de Xavi Forni, encapçalada per una conversa que acabes de tenir, de fet acabes d'enregistrar, Maria, amb l'Arantxa Echevarria.
1: Aquesta fantàstica directora de cinema que estrena aquest divendres una cosa molt diferent a el que havíem vist d'ella fins ara. És una mica de crítica i humor negre que es diu Cada dia nace un listo.
0: I després tindrem aquí com a convidat el Wilbur, sí, sí, el del Grand Prix, que a més porta un espectacle a Barcelona, 2 dies, a l'Aquitània Teatre, Piensa en Wilbur. Bé, doncs tenim un bon menú per avui, així que va, que aquest

0: L'afició ho ha demanat.
1: Home, i tant, l'afició ho ha demanat. Sí, ja no, no direm oients, direm afició.
0: Afició.
1: Està molt bé, m'agrada aquest concepte.
0: Els ultras.
1: Tot i que també jo inicio la secció sense cap tipus de problema, però després m'aniré amb ànsia viva per saber què ha passat amb Sergio Ramos. És el personatge amb més capacitat per mimetitzar-se, perquè l'he vist que ha sortit ara presentant d'alguna manera candidatura per presidir el Sevilla, sí. I és Clarken. Ara és Clarken.
2: És impressionant el modo charlatet.
1: No, totalment. Vull dir, si ell se'n va jugar a Mèxic i ha de semblar un espartà, i ara me rapo, me hago una cresta. Ara què vols? Ser president d'equip de futbol, me pongo unes gràfiques que no estan, no estan ni graduades, perquè es veu, de Clarken, em pentino amb la clenxa al costat, que això fa molt una miqueta de director d'un equip de president de club de futbol. Bueno, escolta, em té fascinat. A mi em té fascinat, i la col·lecció de fills amb ulls de manga, així, a mi em té superfascinat. El que anava, jo avui volia parlar dels hotels, llocs molt, molt transitats, precisament per Sergio Ramos. Anava a dir que ja els hotels, si tu pares a passar en un hotel, és un lloc que no l'associes normalment amb feina, tot i que la majoria de vegades que jo he estat a un hotel ha sigut per feina.
0: Per currar, sí.
1: Efectivament. Els hotels són llocs per gaudir, en primera instància, no? De fet, em consta que hi ha parelles que només consumen, sí, quan van a l'hotel. O sigui, hi ha parelles que diguem, toquen pell només quan van a hotels. A casa ni per error.
2: És que l'hotel té alguna cosa que t'empenya, això. Si té algo, no sé què és.
1: Jo,
2: no sé què és.
1: Si vols, també t'ho dic, que també és cert que és millor que a casa, perquè a casa també s'embruta. No sé si m'explico. Jo, ara no, i si t'agafa l'estiuet, llençol suat, ara canvi de llençol... És una operació que fa un mandrota. Ara, tu, un hotel, sempre ho he dit, com tu t'aixugues els engonals amb la tovallola d'un hotel, no t'aixugaràs amb res a la vida.
2: Mai.
1: Una irresponsabilitat, perquè dius, clar, això ja no anirà més per mi. Això no sé què faran amb ell, no sé qui s'ho queda, però això no ho tornaré a veure. Per tant, el froti-froti que un fa, o l'ús que es fa del, diguéssim, dels estris, en aquest cas, si entenem per estris, els llençols dels hotels o les tovalloles, això no es fa cap al
0: barnús, aquest barnús gruixut. Jo no el trobo a les botigues per comprar-lo per casa.
2: No, jo tinc un barnús d'aquests que és que...
1: Sí, una mica lija, que li diuen.
2: Lija, lija, sí, total.
1: Bernul, lija, perquè a més, si no li poses el suavitzant a dient, va quedant allò...
3: I si no l'aixugues amb secadora.
2: Ja.
3: Si poses al sol, una tovallola o un bernús posat al sol,
1: error,
3: és el pitjor.
1: Ara l'estiu és una miqueta el que toca, tot i que anar amb bernús a l'estiu tampoc té modes a dir, perquè l'estiu, un cop et dutxes, als 3,4 segons ja estàs completament sec, si no suat. Però vaja.
0: Totalment.
1: I també us dic una cosa, jo sóc de deixar-ho tot absolutament presentable, eh?
3: Home,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. De fet, jo he deixat moltes vegades l'habitació millor de la que me l'he trobat, perquè dic que hi ha gent que marxa de l'hotel com si hagués passat l'huracan Katrina.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però no, a mi, escolta, i això que de gent que roba coses dels hotels, jo sóc de portar. Jo no robo, jo porto. Faig una selecció de coses que tinc a casa i les deixo ja, pongos, moltes ocasions, però també ho dic perquè hi ha gent que roba els hotels. Jo tinc un amic que té tantes coses dels hotels que a casa seva li han posat 2 estrelles, ja. Però et dic de veritat, jo no faig el llit, però jo sóc d'aquests... El llit no el faig, però estiro el cobrellit, agrupo els coixins, no els deixo... Hi ha gent que els deixa pel terra, els coixins.
3: No, home.
1: No, no. Sobretot aquest coixí que posa... Hi ha hotels que posen el coixí xurro, que li dic jo, sí, és una mena de cilindre molt llarg, que no sé ben bé, exactament, encara no sé molt bé per què serveix, si serveix pel cap, pels peus...
0: Jo l'abraço,
1: jo l'abraço. Tu l'abraces?
3: Jo sóc de demanar més coixins, perquè jo dormo envoltadíssima de coixins, o sigui, jo tinc el coixí al cap, 2 als costats, 1 a cada cama... No, jo, o sigui...
1: Et dic una cosa, García Coll.
3: El meu nòvio
1: et dic una cosa, García Coll. Tu, als 40, que tècnicament, encara teòricament, seràs mitjanament jove, tu ja estaràs instal·lada amb un llit articulat d'aquest tipus hospital que és, i seuràs a casa teva, no amb un sofà, oblida't, seuràs amb una butaca, amb botó per reclinar i per ajudar-te a aixecar-te. Al sí. tanto, amb el que t'estic dient, cosa que normalment arriba als 60, tu als 40 estàs instal·lada. Tu veus, no?
3: És que adoro els coixins, de veritat, no puc dormir sense coixins.
1: No, no, o sigui, estic totalment d'acord amb tu, però...

0: vull dir, anem cap aquí. Jo ja us dic, us deixo les tovalloles juntes, no deixo restes de merdes a la pica, perquè hi ha gent que li agrada deixar restes de, fins i tot, el paper del sabó. Ho deixen tot a la pica malament, ho tiren a terra. No utilitzen la paperera de l'habitació. Ho tiren a terra, dic, per què? No cal. A mi, de veritat, em fa vergonya. Jo sóc molt educat. Jo per exemple, jo sóc d'aquestes persones que l'Alexa i el xat GPT els demano les coses sempre, si us plau.
1: Si us plau.
2: I els dones les gràcies.
0: Si et ve bé, li dic, Alexa, si et ve bé, em podries, si us plau... Sí, entro molt en la gratitud, quan em dirigeixo, almenys les primeres dues vegades. És cert que la tercera ja... Jo sóc d'aquests que ja m'he barallat en diverses ocasions amb l'Alexa. Sí, que acaba ja... Com, venga, coño, ja, Alexa! I em consta que cada cop som més gent que han tingut discussions amb l'Alexa. Vull dir que...
1: Hi ha gent que s'està casant ja amb la IA.
0: Home, sí.
2: Mare de Déu.
0: Això és que es porten bé, però bueno... jo tinc dos grans dubtes. Sempre és aquest el... Abans d'entrar en matèria, que us porto un tema que crec que us pot interessar.
2: Això és música d'hotel, eh?
0: Sí, sí.
2: Perdó.
3: De vacances.
2: És música d'hotel, això.
0: De recepció d'hotel, eh?
3: Sí.
0: D'espera que estàs fent el check-in. Per què es triga tant a fer el check-in, no? Si ja tens totes les dades. Per què no et deixen entrar mai a l'hotel? Aquesta és la gran pregunta.
3: Oi.
0: Abans de les 3 de la tarda.
3: Mira.
0: Amb l'excusa que l'habitació està llesta. Si a tu a les 7:45 ja t'han picat.
2: Sí, sí, sí.
0: No
2: sí,
0: me
2: sí.
0: piques a la puerta a les 7:45. Pues tengo prisa para hacer la habitación con el aspirador. Perquè a vegades no piquen, però passa l'aspirador.
3: No,
0: i
3: no.
0: I piquen paret.
3: Home.
0: Piquen paret a l'aspirador. Prou! Per què foteu cops a l'aspirador i per què arrossegueu llits?
2: Ai, sí.
0: Per què? Prou.
1: Com és el moment en què t'oblides de posar el no molestar?
0: Ah, també et dic una cosa, eh?
1: Ah, clar.
0: Perdona, no, acaba.
1: No, això.
0: No, això
1: està
0: arribant.
1: Que si no, a les 7:45 ja estan entrant.
0: Si t'oblides
1: si
0: de posar
1: poses,
0: això...
1: Si el poses, tens fins les 11:12.
0: Un
1: màxim,
0: petit
1: màxim,
0: gest,
1: ja t'estan trucant.
0: Un petit gest que pot canviar el món, eh?
2: Posar no molestar.
1: El teu món.
0: També us dic una cosa. No estic orgullós de reconèixer el que diré ara mateix. Però jo... El dia que m'he fotut la típica matinada d'hotel per feina, he sortit a la passadís de l'hotel, he vist aquest cartellet de no molestar i l'he girat.
3: No!
2: No!
0: Amb altres habitacions.
1: La pitjor persona. Ella.
0: És la pitjor persona
1: del
0: que
1: món.
0: Pots trobar en un hotel. És el Xavi
1: Franquesa. Franquesa.
0: Sí, sí. Bé, he hagut de trobar una persona que podia resoldre aquest gran dubte, que és una governanta d'hotel que he conegut, que m'explica. Perquè, clar, necessiten un temps
1: sí.
0: per fer tot això, no? No és a les 7:45, però que diu, home, entre les 12, clar, ja es comencen a primera hora, tot l'hora que poden, perquè sí, clar, han de fer tantes habitacions,
1: feina,
0: però hi ha habitacions que realment fins les 2 de la tarda no estan fetes, eh?
1: I després tens el late check-out, que jo algun cop l'he utilitzat quan la cosa ha acabat tard.
0: Has de pagar més, eh?
1: I sí, pagues una miqueta. Hi ha hotels que no, que et diuen, no, senyor, por ser
0: home,
1: cliente, fiel
0: de l'hotel.
1: Una diferència.
0: Un detall, de cortesia.
2: Estic rient perquè el nostre productor, el Joel Sevilla, diu que ell fa uns mesos a Platja d'Aro li van obrir l'habitació mentre dormia i els hi van dir que marxessin abans perquè si no, no els donava temps a netejar.
0: No,
2: i diu que mentre estaven
0: que
2: dormint i, esta, i, sí, diu, i estábamos todos durmiendo en el comedor. Imagínate nuestras caras.
1: Home.
0: No, és terrible. Això passa.
1: No, és horrible.
0: Cosetes que passen als hotels. Volia parlar de petites anècdotes. Per exemple... artistes que van morir a un hotel.
1: Ui,
0: molt d'artista morir a un hotel, perquè artistes que morin a casa seva, que seria, en principi, el que tothom voldria, morir a casa, això ho diu la gent gran. No, jo vull morir a casa i envoltat dels meus, no? Artistes que van morir a hotel. Almenys una vegada a l'any ens assabentem que alguna celebritat ha mort accidentalment o s'ha tret la vida a un hotel del món, no? Això pensa que passa pràcticament cada mes hi ha una notícia relacionada, eh?
1: No, és veritat, eh?
0: Tu saps quins són els, sabeu vosaltres, quins són els casos més famosos?
1: Home, jo el més recent seria Liam Payne, no? Ex One Direction. Allà a Buenos Aires, sí, sí.
0: Sí, és cert.
1: Va ser terrible.
0: Que, bueno, que ja, després que si va caure, que si li van portar...
1: Anava una miqueta...
0: substàncies...
1: Que anava ell no va deixar l'habitació com la deixes tu.
2: No.
1: O sigui, de fet, se la van trobar...
0: El que diu, Tinky Winky, la por...
1: Sí.
0: A l'habitació... Les muñeques de Famosa. Hi havia tot allà un drama. Clar, és que també estem jugant clar, això és com donar-se un passeig pel, diguéssim, per un acantilat. No és necessari. Bé, Whitney Houston va ser l'artista més guardonada de tots els temps, amb un total de 415 premis, dos més que vosaltres. per aquest programa. La cantant estava per presentar-se a la festa prèvia als Grammy, precisament, quan va ser trobada morta a l'hotel Beverly Hilton de Los Angeles, no? Va ser un 11 de febrer de 2012, ho dic perquè al meu barri ho commemoren, això. Hi ha un club de fans de Whitney Houston.
2: Ah, sí?
0: Ara t'ho dic de veritat.
1: Què dic,
0: de debò? Hi ha un club de fans de Whitney Houston, que jo pensava que això és una cosa molt... Home, però si hi ha gent que segueix a Eurovisió, hi ha clubs de fans d'Eurovisió, que és molt menys desconegut, per què no ha d'haver-hi un club de fans de Whitney Houston si hi ha club de fans de Rafinha o fins i tot de Ferran Torres, que això sí que em va estranyar. Però no canviem de tema. De Frankie de Jong. Imagina't quin tipus de persona has de ser per ser el president del club de fans de Frankie de Jong. Bé, els reports que fan toxicològics van revelar que hi havia diverses drogues al seu organisme al moment de la seva mort, cosa que tampoc és per sorpresa de ningú, que diuen. Ens hem de remuntar una miqueta abans, hem d'anar cap a Oscar Wilde, escriptor reconegudíssim, que va morir a l'habitació 16. Això és molt important, dona el número d'habitació.
1: Ah, sí?
0: Sí, t'ho dic perquè era l'hotel del SAS, a Paris. I t'ho dic perquè aquesta habitació hi ha gent que... És que, clar, també són morbosets.
1: Ostres.
0: T'ho dic perquè hi ha gent que aquesta habitació és més cara que la resta d'habitacions només pel fet que va morir allà Oscar Wilde, que jo entenc que si deixessin un cadàver embalsamat encara tindria un tipus d'atracció, però és que només per aquest fet que et cobri més no ho entenc. També us dic que hi ha gent tristota a Catalunya que està fent ruta per Collbató.
1: Ai, ai.
0: I amb això crec que ja us ho he dit tot. Gent tristota... Que va...
1: Clar, està passant. El Jaume Tura, el nostre tècnic, que és d'allà, de la zona, ens està dient que sí, que sí, que sí.
0: I et diu que ell mateix que ell possiblement hagi fet aquesta excursió. També gent tristota, que en un moment de tristor absoluta, diu, vaig a veure si puc fregar la mort... anant a un lloc on una persona...
1: I el morbo de dir, escolta, realment és com diuen que realment era impossible caure des d'allà? O que,
0: la gent
1: com
0: ho vol comprovar.
1: Ha d'entrar allà?
0: Perdona, és que ara ja estem en una matèria, perquè ara hem obert una porta...
2: Això es diu tanatoturisme.
0: No.
2: Existeix.
0: Tanatoturisme?
2: Sí, sí, de veritat que existeix. Anar a veure llocs de crims i morts i tal.
0: El punt de conflicte, per entendre'ns, és un punt fàcil d'ensopegar i caure?
1: Jaume Tudela diu que no.
0: No. Bé, jo no vull tampoc perquè com a... ens fotaríem un merder que no ens toca, no sé si és...
1: No hem d'entrar.
0: També et dic una cosa, si tu dius presumptament davant i després... Jo
1: poso el
0: presumptament
1: vulguis.
0: Davant
1: de tu.
0: Davant
1: i després. El que vulguis.
0: L'altre dia vaig tenir una discussió de trànsit i em dic, presumptament tu ets un imbècil. Ah, us vau fer... No dic presumptament. No dic que ho siguis. Yeah. Presumptament.
1: Yeah.
0: Ho dic, utilitzeu. Bé, deia que és una estada de luxe per viatgers excèntrics. Durant molts anys es va creure que havia mort per cirrosi.
1: Un tema no Oscar Wilde.
0: Sí, els escriptors que diuen que mamen bastant. Clar, vull dir que a millor ja. Gent... Els escriptors passa. Hi ha molts escriptors que tu els veus sempre estar amb una copeta. És una miqueta com Bad Bunny que sempre... Una cosa, aquest got de cartró de Bad Bunny, no li podeu donar un gotet de vidre?
1: És veritat.
0: O d'un material que no es trenqués, però ha d'anar amb un gotet com els que estem utilitzant nosaltres ara mateix, de cartró, de cafè cutre, i sobretot has de mirar el sistema, utilitza una canyeta, una palla, que li diuen, perquè tens el micròfon centrat davant la boca i cada cop que has de veure has de retirar el micròfon. I una palleta per veure, no, ningú ho ha pensat en el seu equip, però veja. No, et deia que tothom pensa que va morir de cirrosi, però investigacions recents afirmen que va... Recents, a més, quan ja el cadàver ja està, fixa't. Que va poder morir per una infecció severa de l'oïda. Una otitis, al millor, Delirant, borratxo, perquè borratxo anava i sense ganes de viure, va passar els seus últims dies escrivint malediccions al tapís de la seva habitació. Per això està tan buscada, perquè el propi tapís, ell va estar escrivint. Vull dir que hi ha restes de l'escriptura d'Oscar Wilde. L'habitació, recordeu, la 16 de l'hotel de Paris, el SAS de Paris. Abans de morir, va dir un amic sobre el tapís, un de nosaltres se n'ha d'anar. Molt inquietant, eh?
1: Ai.
2: Ui.
0: Un de nosaltres.
1: El rotllo, tu.
0: Se n'ha d'anar. De fet, va ser ell, que també
2: el que
0: està
2: marxar,
0: bé, perquè
2: sí.
0: Diu, home, sempre una amenaça, però diu, un d'altre se n'ha d'anar
1: i
0: marxes tu.
1: I seré jo.
0: Pues, està bé.
1: Educat.
0: Coco Chanel. Ah. Coco Chanel, no sé per què feia tanta por, que viure el coco, viure el coco. Bé, la reconeguda dissenyadora va morir a la seva residència al Ritz-Carlton de París. París també és un bon lloc per anar a morir, també.
1: Ja veig,
0: Sí. que va ser casa seva per 30 anys. Malament, econòmicament, no li anava.
1: No, va ser per un hotel...
0: Uf, vaig molt ofegada a nivell econòmic. No, però si vas 30 anys visquent a l'habitació d'un hotel al Ritz-Carlton de París... Bueno, també et dic una cosa, va morir als 87 anys deixant un llegat pel món de la moda, brutal. Al moment de la seva mort encara dissenyava joies i roba, eh? Sí, sí.
1: Va ser la típica professional absolutament obsessionada amb la feina.
0: 87 tacos. Ara no diu res de la colònia, que al final és pel que més se la coneix.
2: Va ser la que va començar a fer que les dones portessin pantalons, per exemple.
1: És veritat.
0: Què et sembla,
2: Sí, sí, sembla? Sabies?
0: Fantàstic, no? Sí, sí. Molts d'ells portaven uns quants dies a l'hotel on eren abans de morir. O sigui, no és que arribo, faig el check-in i moro. No. També és cert que si ja tens pensat morir, home, doncs fas una estada de 14 dies a cuerpo de rei.
1: Vas preparant.
0: I a l'hora de quan toca pagar, el dia del check-out,
1: dius ja no...
0: Pel que sigui, no me viene bien. I aquí ho deixem. Jo, posats a escollir, jo també faria això,
1: Clar.
0: 15 dies, pensió completa.
1: 30 anys al Ritz.
2: I
1: has acumulat 30 anys al Ritz i quan has de fer el check-out, palmes.
0: Clar, estem parlant. I si li anem acumulant la factura, qui ho paga, això, també? Ojo al tanto, El millor de tot és que no t'has de preocupar pel compte quan passa aquestes coses. Un altre famós que va morir a l'habitació d'un hotel, David Carradine. David Carradine, l'actor que va fer famós per la sèrie Kung Fu, entre d'altres, va fer altres coses. També el va tenir, ja t'ho diré, home, aquest director de... Ara no se sortirà el nom, aquest director de cine que tant ens agrada. Tarantino, ja està.
1: Tarantino.
0: Home, era un actor fetix per Tarantino.
1: Sí, que surt, de fet, de Kill Bill.
0: Sí, un paper brutal, total.
1: Ell és Bill.
0: Va morir als 72 anys a l'hotel tailandès Swiss Hotel, que per ser de Tailandia que tingui el nom suís, però bueno. No, però es deia Nailer Park. Va ser el 2009, i em pensava que feia menys. Però clar, ja ha passat un temps, els anys passen molt ràpid. Diu que l'informe policial va revelar que Carradine va ser trobat penjat de l'armari amb un cinturó...
1: Què dius?
0: Sí.
1: No ho sabia.
0: Sí, no ho sabies?
1: Va suïcidar.
0: M'ho dius en sèrio? No, és un que ha sonat.
1: Però t'ho dic de la boca. No, coneixia. No ho coneixia.
0: Ho deies amb cert... T'ho
2: dic de la boca. No, ni idea.
1: O sigui, va aparèixer...
0: Escolta, doncs em congratulo... Aquí a la peixera, possiblement, Joel.
1: Ho sabíeu? Jaume, Joel...
0: Home, va morir accidentalment, entre cometes, per asfíxia, mentre practicava sexe amb ell mateix.
1: Què?
0: És a dir...
1: Cinturó...
0: No, el tanto, és que ho hem de comentar. Cinturó al coll, un armari, per tant, podríem dir que no és que va sortir de l'armari, sinó que hi va entrar. Armari, asfíxia... mentre estàs practicant sexe amb tu mateix. Ho diem així per utilitzar una mena com de petit eufemisme. Doncs això és així. Em pensava que ho sabíeu, perquè era un cal, és un cas...
1: Van arribar, van obrir allà la porta, després de 3 dies sense donar resposta, i clar, se'l van trobar amb una mà...
2: Hi ha un cas molt sonat que aquí a Espanya, que també diuen que va morir així, després s'ha demostrat que no, que és el de Mario Biondo.
1: Ah,
0: ja. Home, aquí has obert un altre meló.
2: Sí,
0: si no toquem el tema en dic, no podem tocar aquest tema perquè aquest tema jo tinc informació.
2: Però que es diu, tema. O sigui, s'havia dit en un principi que havia mort així, després s'ha demostrat que no.
0: És una de les coses que s'han comentat com mil d'altres, que va arribar a un Xperia 510. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, membre del famós Club dels 27, va morir per broncoaspiració a l'hotel Samarkand de Londres el setembre de 1970. El nomenat millor guitarrista de la història per la revista Rolling Stone feia 12 dies que estava allotjat a l'hotel. Veus? 12 dies. Tocava els 15 dies, pràcticament, amb la seva nòvia, i se'l va veure hores abans llustrant les sabates. És a dir, un tio diu, moriré, però les sabates netes. Molt important. Mesos abans de la seva mort se'l va veure a l'atargat en diverses presentacions. Vull dir que ja donava símptomes de que la cosa no girava rodona. Això sí, les sabates netes. Sembla ser que va morir ofegat amb els seus propis vòmits. Ojo amb això, Morir ofegat amb els teus propis vòmits.
1: Por Dios.
0: Hi ha algú pitjor que morir ofegat amb els teus propis vòmits? Sí, morir ofegat amb els vòmits d'un altre.
1: Fracassa, la veritat.
0: Recordeu, amics, els hotels són llocs per anar a gaudir, però, sobretot, si teniu pensat acabar aquesta sèrie, que moltes vegades és una sèrie dolenta,
1: un videojoc,
0: sèrie B, una pel·li de sèrie B, si teniu pensat acabar la amb la vida, feu però previ haver estat 15 dies a pensió completa, no sigueu tanoques, eh? No aneu allà a fer el check-in i pel meu, perquè no, és massa feina en un sol dia.
1: I deixeu endreçada l'habitació.
0: Ah, és molt
2: sisplau,
0: important. Tot recollidet. I si feu el d'allò, feu recollidet. No taqueu massa pel que sigui, ni embruteu, ni deixeu coses per dir, no, si total ja no m'ho trobaré mai. No, una miqueta d'empatia. Empatia és saber-se posar en el lloc de l'altre, que ja hem dit moltes vegades, que és el que fan les iaies i els iaios a la cua del supermercat. Posar-se al lloc de l'altre, el que no li toquen. No. Bé, amics, simplement això, ve a l'estiuet, reserves d'hotel, escolta, o càmpings, que ara hi ha glampings, que són càmpings de luxe.
1: Glampings?
2: No ho havia sentit mai.
0: Càmping de luxe, glamping.
1: Mira, anant a Cambrils he vist algun de camí, pel Vial, el que ve de Vilaseca i Salou, he vist algun que pinta molt bé.
0: A Mont-roig hi ha el segon càmping més luxós d'Europa.
1: Ah, sí? I què té, però què tal?
0: Home, jo hi vaig treballar, no? De joveneta, allà.
1: Ah.
0: És increïble.
1: Sí?
0: No, jo era d'aquests que tenia impressió que un càmping era allà, càmping... Hi ha càmpings que són més cars que hotels de 4
1: però
0: estrelles.
1: Però què trobes en un glamping? Què trobes?
2: Per exemple, tens llit, si no m'equivoco, o sigui, que no dorms a terra, no? Sí, hi ha alguns que tens lavabo, fins i tot, no?
1: Home,
2: dins
1: escolta'm,
2: de la, el
1: fins
2: que
1: i tot, jo aquí veig poc glam, eh? Vull dir, però, fins
0: no,
1: i tot.
0: Fins i tot, no, que tens com una habitació de luxe dins el... És que estem parlant que hi ha, en aquest que us estic dient jo, hi havien 3 camps de futbol, pistes esportives, 6 pistes de tennis, no sé quantes de pàdel, cinemes...
1: La Torre del Sol?
0: Discoteques. No. La Torre del Sol és un dels... Home, no està en aquest nivell, però és un molt bon càmping. Però em sembla que a Torre del Sol, fins i tot, a més, hi ha una part que és nudista.
1: Campao?
0: Nuista. Campao? Campao,
2: jo hi he anat, eh?
1: No ho sé, és que he posat glamping Mont-roig.
2: Però que a Campao jo hi he anat, amb un Campao.
0: Però no era un glamping, no? Glamping se li diu, però no crec que s'autonomeni glamping. Però diuen que és un concepte de càmping de luxe. Si tu mires imatges d'aquest mateix que acabes de dir, resort, per què li posen resort que quan poses resort?
2: En aquest jo hi he anat, en aquest Campao que dius tu.
0: Campao.
2: Però no està mal, està bé, això, eh?
1: No, de tota la vida,
2: però
1: això per
2: la nit... No, mira per dins. Mira per dins.
1: Però això és tela, el sostre és tela.
2: Bueno, el que n'ha viat, estic dient, però tens aire condicionat.
0: Però condicionat, eh? O sigui, l'aspecte...
2: No, ets un pijo.
0: L'aspecte és de Jaime.
1: Perdona, no sóc un pijo, només no vull que em matin els mosquits si tinc 3 dies de vacances.
0: Una miqueta pijete sí que és.
2: Vale, veus?
0: És Jaime.
1: És que no m'ofèn, però que de veritat us agrada...
0: És Jaime, tenda de campanya.
1: Us agrada dormir en llocs on els jabalís us poden assassinar, però bueno...
0: No parlis en plural, que a mi no m'hi veuràs aquí.
1: No, ja ho sé, ja.
0: Vol dir que és una Jaime, una tenda de campanya amb aire condicionat. Això és el que em refereixo.
2: Fins fa 3 anys, jo havia
0: realitzat
1: un càmping. Com si podeu... Això del glamping.
0: Podeu agafar una tenda d'aquestes del Decathlon, d'aquesta que tires a l'aire i tirar un mes allà a la vora d'un riu. Cadascú que foti el que li faci.
1: Clar.
2: No m'hi trobareu, oi? A mi, però feu el que vulgueu. Vull dir, jo fins fa 3 anys no havia anat mai a un càmping.
1: Això d'anar a un bosc, obrir allà una quechua i dir, bueno, a veure què passa esta noche. No, clar, és que poco passa.
0: A veure si em menja un lleó o em caga una cabra. No ho veiem, nosaltres no ho veiem pel que sigui.
1: O qualsevol boig, però és que no veieu crims. Teu tontos. Però és veritat. Però quina, és com el que es llença des de... Puenting. Qui fa Puenting?
2: No, jo no.
1: Quines mancances té aquesta persona?
2: No sóc la persona.
0: Quin traumeta.
1: Clar, home, què has d'omplir? Quin buit tens?
0: Prou. Però ja està, un ascensor, ja està, no passa res. Amb seguretat, i decideixes fins i tot l'alçada. O sigui, ara vaig al tercer... I pots pujar, que a diferència d'això, que si tires d'un pont, la pujada no existeix. I amb un ascensor pots anar...
1: Home, si rebotes bé, contra una pedra forta... Pots
2: jo sempre dic que sempre per marxar de casa he d'anar a un lloc que estigui millor que a casa meva.
0: Efectivament.
1: Mira, si no pago.
2: Clar. Veus?
1: Sí, totalment. En fi, que la gent faci el que li doni la gana, mentre pugui sobreviure. Jo només vull que seguiu vives, ja està. Ah, la Maria Lluís.
2: A mi?
1: Si us moriu. Escolta,
2: a mi?
0: És que és un comentari...
2: M'afectarà alguna cosa a la meva vida.
0: Queda lleig de reconèixer, però jo també a vegades...
2: Veus?
0: Penso, si hi ha gent...
1: És que tu has buscat, penses, a vegades.
0: No,
1: és que,
0: però també...
1: Per què?
0: Home, clar,
1: perquè
0: si
1: dorms amb dinosaures.
0: A Cuerpo Rey, i després jo si deixes, me'n penjaré d'un armari. Escolta, doncs, felicitats perquè ho has aconseguit. També us dic, que el suïcidi en aquest cas, aquest tipus de mos, jo sempre dic, no per decisió pròpia, ho vaig llegir, em va semblar super encertat, el suïcidi és l'últim acte de valentia d'un covard.
1: Uau. Xavi Franquesa, Gràcies, t'estimem molt. Ens has deixat. Ens agrada molt, perquè a través de la comèdia ens...
2: És increïble.
1: Ens fa reflexionar i sobretot ens remou coses a dins, no? Això li han dit més d'una vegada. Va, 1:37. Anem a seguir... podem remoure més coses.
2: Vinga.
1: Perquè tenim l'actualitat molt remoguda, eh?
2: Sí.
1: Arriben els virals,
2: sí.
1: Va.

0: Ja fa temps que sembla que hi ha una febre per no envellir, per ser joves per sempre. Forever Young, que si pastilles de col·làgen, que si suplements, que si cremes. I ara, fins i tot, Maria, begudes per tornar-nos més joves.
1: Així
0: està passant.
1: És. Exacte, sí, sí, sí. Hi ha hagut polèmica, amb aquest tema, perquè la influencer Maria Pombo ha llançat Youth, que és una beguda amb àcid hialurònic, desenvolupada conjuntament amb el grup cerveser Mau, i com era previsible, el producte ja s'ha convertit en un fenomen viral a les xarxes socials. Youth, s'escriu Y-U-Z-Z, que doncs és una mica una alegoria a les paraules Youth, que és joventut en anglès, no? Hi ha hagut molta expectació per aquest projecte de la Maria Pombo, que va començar fa unes setmanes, quan ella i el seu equip van començar a deixar pistes sobre aquest llançament, que deien que prometia revolucionar el sector de la bellesa, i algunes seguidores ja van encertar del que es tractava. Una beguda amb diferents propietats que, segons diu la Maria Pombo i les persones que l'han llançat, ajuda a refrescar-te i també a cuidar-te la pell. Un llançament doncs, que ha estat embolicat d'una potent campanya de màrqueting, però també ha generat moltes crítiques perquè nutricionistes, farmacèutics, especialistes han anat més enllà, han analitzat el producte i han advertit que té algunes limitacions. Escoltem, si vols, una experta que ha parlat d'aquesta beguda. Ella es diu Mencía Hermosa, és farmacèutica, especialitzada en bellesa, i ha comparat la composició de Youth amb la d'un suplement convencional.
2: Cuento lo que opino como farmacéutica de la nueva bebida de María Pombo. Es una bebida funcional a la cual le atribuyen propiedades beneficiosas para la piel. Por tanto, vamos a comparar los ingredientes activos que tiene con lo que dicen los estudios clínicos. Sé que las comparaciones son odiosas, pero teniendo un suplemento para la piel que de verdad funciona, vamos a compararlo. Primero, la cantidad de vitamina C. 80 miligramos como dosis diaria es lo que se ha demostrado que funciona. Y el ácido hialurónico, que ha demostrado que 200 miligramos diarios sí que tienen un efecto beneficioso en la calidad y en la salud de la piel. Como veis, las cantidades no nos cuadran y vemos que contiene azúcares, los cuales están implicados en procesos de glicación de la piel. Por tanto, contribuyen al envejecimiento cutáneo. Por tanto, utilizarlo como bebida para refrescarte este verano está fenomenal, pero si...
1: Clar, bàsicament el que promet és que porta ingredients beneficiosos per la pell. Té àcid hialurònic i vitamina C. Què passa? Que el producte creu que és una de les grans tendències d'aquest any, com per exemple veure's l'skincare, no? Que està pensat per consumir begudes per afavorir aquesta pell més saludable. El problema és que, clar, té una baixa quantitat tant d'àcid hialurònic com de vitamina C, i el que diuen els experts és que tu, perquè realment vegis els efectes que fan aquests dos productes a la teva pell, has de consumir una quantitat diària, com podria ser la d'un suplement. Llavors, doncs, què passa? Que si tu et vols veure una llauneta d'aquesta beguda per refrescar-te un dia, no està malament, però per veure els efectes te l'hauries de veure cada dia.
0: Yeah.
1: Llavors porta 10 grams de sucre. Que 10 grams de sucre són com dos tarrossos de sucre, dos cullerades de sucre.
0: Sí, sí, sí.
1: Que al final, si això ho sumes en el sucre que porten tots els ingredients que tu et prens el dia a dia, doncs al final, al cap d'un mes, és gairebé un quilo de sucre.
0: Mare meva.
1: Només en aquesta beguda. Llavors, hem sentit això, alguns nutricionistes que qüestionen l'eficàcia real d'això, i els dermatòlegs diuen que no hi ha cap manera de menjar-te o de veure l'skincare.
0: Veure's l'skincare, sí. Em sembla ja l'última bogeria del món
1: prometen.
0: Viral en el que vivim.
1: Sí, sí.
0: És una cosa...
1: També nutricionistes diuen això, no? Doncs que té 10 grams de sucre, que és l'equivalent a dos tarrossos de sucre. En qualsevol cas, el que torna a quedar clar és que la Maria Pombo té la capacitat per convertir qualsevol projecte en un fenomen mediàtic viral que ho segueixen centenars de persones. La beguda segur que és bona, de gust, no dic que no, però clar, al final, per cuidar-te la pell, veure't això, si t'ho prens un dia, no, tampoc et cuidarà res.
0: Doncs fas molt bé en
1: aixecar
0: la mà una miqueta, i tant.
1: Sí, sí.
0: Perquè és que, a més, quan... I ho hem comentat aquí molt, hem fet aquí, de fet, zooms amb experts, amb expertes, parlant del tema, que és que és tan perillós ara mateix entrar a les xarxes i començar a consumir vídeos de salut, perquè qui tens a l'altra banda de la pantalla, qui està fent aquell vídeo, segurament no serà un professional. En la majoria dels casos no ho són.
1: Totalment. Llavors
0: hem d'anar amb molts dubtes... És intel·ligent dubtar molt avui quan obres mòbil,
1: sí.
0: I
1: si ens volem refrescar un dia i tenir una beguda que no sigui doncs el típic refresc, doncs mira, està bé prendre't això. Però clar, com per cuidar-te la pell, no et pensis que per veure't una llauneta o dues d'aquesta beguda, doncs tindràs una pell fantàstica, tampoc.
0: Bé, canviem de tema, ja sabeu que són dies de moviments al món del futbol. Ara hem de parlar del Sevilla, perquè les xarxes han explotat amb la presentació que ha fet Sergio Ramos amb la seva intenció de comprar el club.

0: Sí, sí. Sí, sí, si no la recordes, jo t'ho recordo. És Sergio Ramos qui està cantant. Va llançar aquesta cançó, Cibeles.
1: Sí, sí, sí, fa uns mesos i ens vam quedar bocabadats.
0: Home.
1: Ell va explotar les seves facetes de futbolista, de cantant...
0: Ara no? De propietari, el que vulgui.
1: Exacte, exacte. Les xarxes s'han omplert de memes després de la roda de premsa que va fer Sergio Ramos sobre la seva possible entrada a l'accionariat del Sevilla. Fa mesos que es parla d'aquesta possibilitat de l'exfutbolista que es converteix en inversió del club, també ho va dir Fabrizio Romano, no? I ell sempre ha dit que és aficionat del Sevilla, fins i tot va jugar al final de la seva carrera, el va acabar
0: al Sevilla. Va començar allà i va tancar la carrera allà, sí.
1: Exacte. Les negociacions, però, no tenen el seu millor moment. Segons diverses informacions, els actuals accionistes no estan disposats a acceptar l'oferta que presenta Sergio Ramos. Hi ha relacions que s'haurien refredat entre les dues parts. També tot arriba, recordem, una temporada bastant complicada pel Sevilla, que ha hagut de lluitar fins les últimes jornades per evitar el descens.
0: Es veien a segona,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, totalment. Per explicar aquesta posició, Sergio Ramos va comparèixer davant dels mitjans de comunicació. Ho va fer amb unes ulleres, amb una presentació de PowerPoint, tot pentinat.
0: És increïble, la imatge.
1: Busqueu-la, sisplau, perquè és curiosa. Va exposar els detalls del projecte amb una imatge que ha donat a peu a tota mena de bromes a les xarxes socials. Deien, mira, sóc jo fent el meu treball de final de grau de batxillerat, no? I a més, pobre, sembla que no s'acabava d'entendre amb els números, mira.
2: De esta manera, comprando el 328 millones sería el 100% del club.
3: ¿Cuál es la primera cantidad?
2: O sea, la primera cantidad sería 279 millones por el 85% con una ampliación de capital de 80 millones.
3: Vale, ¿y la segunda?
2: Y la segunda sería entre 105 y 141 millones más la ampliación de capital, que en vez de 80 pasa a 120.
3: Más 137.
2: Eso es, más los 137.
3: ¿Sumándole los dos pagos?
2: Cambia en 3 millones. De 3,
3: ¿qué diferencia hay entre...?
2: De 3,59 a 3,62, creo, ¿no?
3: ¿3 millones menos cobrarían los accionistas?
2: 5 millones.
3: 5
2: millones, pero obviamente lo cobrarían en dos partes, no lo comprarían en una.
3: La diferencia es de 5 millones de euros.
2: Eso es.
3: En el global,
2: en
3: todo
2: el global,
3: del 85%.
2: En el serían 5 millones.
1: Sembla que no li acaba de quedar clara la diferència, li fan moltes preguntes, no sé, pobre, no, crec que no està en el seu millor moment, eh?
0: Crec que he reconegut la veu del company periodista dels esports de la COPE, Víctor Fernández, que és un clàssic d'allà de Sevilla.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, oi, Jaume Tudela, era el Víctor, no? Era el Víctor, sí.
1: Sí, sí, li preguntaven com aniria tot. També l'han comparat amb personatges de sèries, no? De la que s'avecina, l'han comparat amb Superman, també amb professors universitaris.
0: Clar que, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No, sí, sembla Marc Síria, una mica, també.
1: També té alguna cosa. També han assegurat que el recordaves aquestes exposicions escolars en què l'alumne havia de defensar el treball davant de la classe sense dominar gaire el tema, però, malgrat tot el riures que hi ha hagut a les xarxes, també hi ha qui destaca la valentia de Sergio Ramos, no?, per implicar-se en una operació d'aquestes dimensions amb milions d'euros en joc, amb un objectiu que ell diu que és revertir aquesta situació complicada que travessa el Sevilla, i hi ha qui també li ha dit, escolta, molta valentia de posar-te aquí davant, no?
0: Sí, sí, sí, a veure, vull dir, que jo valoro el fet que vulgui evolucionar com a professional i aquesta part més de gestió, que la vulgui dur a terme, sobretot per salvar el seu club, perquè està en una situació terrible ara mateix. Perquè no oblidem que Del Nido Júnior ha rebentat aquest club d'una manera espectacular.
1: Sí, sí, i ara Sergio Ramos intenta, no sé si acabarà tirant endavant la seva proposta per comprar el Sevilla, no?, per fer accionista, però de moment l'hem vist molt implicat.
0: Molt implicat i amb una imatge que s'ha fet molt viral, que és el que estaves explicant.
1: Molta gent que ara està fent la selectivitat aquests dies i que està estudiant per la selectivitat diuen, mira, sóc jo quan vaig exposar el meu treball de final de batxillerat, no?
0: Ara arriba aquesta època, Maria, en què aquí als virals escoltarem les reaccions a les notes de la CELE.
1: Ai, sí, sí, sí, sí.
0: Que també tenim bon contingut. Bon contingut i a vegades una miqueta cringe, que diria la generació
1: Z.
0: Bé, ja sabeu que les xarxes no paren de sorgir nous conceptes i ara el que volem és parlar d'un que ens ha cridat molt l'atenció.
4: Soy más torre todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco.
1: No sé si heu sentit mai a parlar del terme ressaca de zorra.
0: Què?
1: No saps el que és això?
0: Ressaca de zorra.
1: La nebulosa segur que sí que ho sap.
0: Home, segur, la Mary, la Mary de nebulosa.
1: Doncs mira, és un concepte que va sorgir en anglès, com molts a les xarxes socials, la gran majoria, com a beach hangover, és a dir, un concepte que va popularitzar l'escriptora Hilary Leichter. Segurament ho heu viscut, però no sabíeu que tenia un nom, perquè jo quan vaig saber el que era, vaig dir, ostres, això m'ha passat a mi centenars de vegades. I aquí en català li diu ressaca de guilla, a mi no m'agrada aquest terme. Crec, i és una opinió molt personal, que no hem de catalanitzar-ho tot a les xarxes. O sigui, crec que, evidentment, parlem sempre en català i aquesta ràdio és la primera en català i això és el que fem, promoure l'ús del català a través dels mitjans de comunicació. Però crec que hi ha conceptes que crec que es poden quedar en anglès.
0: Jo crec que s'ha de ser més natural.
1: Sí.
0: I en llenguatge de les xarxes, que és un nou univers que va sorgir doncs, fa 10 anys, diguéssim, clar, o 8 o 7, s'ha d'introduir precisament en l'anglès, perquè...
1: Jo crec que sí.
0: Jo crec que sí, jo crec que és natural i la gent ho reconeix millor, no? Però clar, ressaca de guilla...
1: No m'agrada.
0: No ho veig massa.
1: He sentit persones que l'han traduït al català, però jo em quedo amb ressaca de zorra, que m'agrada molt més, crec que és més potent dir-li zorra,
0: beach
1: com
0: hangover.
1: Nebulosa. Sí. Beach hangover, com nebulosa, que agafava aquest concepte i el ressignificava.
0: Però
1: doncs fem
0: és?
1: El mateix.
0: Què és això, la ressaca de zorra?
1: Què és la ressaca de zorra? Doncs és aquell sentiment que una té, i dic una perquè jo creia que era una sensació que teníem més les noies, de culpa emocional que apareix l'endemà d'una festa o d'un esdeveniment social,
0: sí,
1: amb la sensació de que has parlat massa, de que has tafanejat en excés, de que t'has mostrat massa vulnerable, de que has dit coses que poder no havies de dir, o de que has ocupat massa espai, de que has estat massa al centre d'atenció, o de que t'has exposat massa aspectes de tu mateixa, no? No sé si us ha passat alguna vegada.
0: Sí.
1: Ho reconeixes?
0: Sí, és veritat, sí. I sobretot de pensar, ostres, per què vaig parlar tant d'aquest tema?
1: Sí, per què vaig dir això?
0: Sí, jo m'havia d'haver callat.
1: Si no
0: teníem tanta confiança, jo no sé...
1: Sí. No, especialment per anar begut, no cal anar begut. Simplement és el context social, que t'anima,
0: totalment.
1: És com la Paquita Salas, sempre tinc una imatge de Paquita Salas al cap, que és la Magui dient, és que jo estava magnètica, i tu, empecé a hablar, pues eso, estava magnètica.
0: Hi ha dies que te sientes magnètica.
1: I que després el dia següent dius, i per què? Si vaig una mica al ridícul.
0: Com canvia la perspectiva de les coses segons el moment? També t'he de dir que si tot ho mires des de l'òptica d'un matí de dissabte o de diumenge amb certa ressaca, seria un món horrible, eh?
1: Totalment.
0: Que el moment també té importància i el context, perquè la resta de la gent d'allà també estava com tu, eh?
1: Clar, és que és això el que tu no tens aquesta sensació. Llavors, a mi m'ha passat molt i jo he volgut fer una petita enquesta, una petita investigació sobre aquest tema i he descobert que Xavi no és com jo em pensava i no és una cosa femenina, sinó que, atenció, és una cosa d'edat.
0: Ah.
1: Atenció, perquè gairebé a tots els joves els qui he preguntat ho han sentit algun cop.
5: Doncs sí, m'ha passat perquè alguna festa que m'he sobrepassat beguent una mica d'alcohol, doncs, hòstia, et despertes l'endemà i dius, hòstia, potser allò que vaig fer de més, jo què sé, de ballar massa o cantar eufòricament. Sí, alguna vez que he bebido que no he parado de darle la barra a alguien, ¿sabes? O sea, en plan, he empezado a hablar y hasta dejar la cabeza rota.
6: Sí, que a lo mejor, yo qué sé, estaban de festa, típicas copillas, y agafo masas confis y digo cosas que no...
1: Que no. Clar, a mi és que m'ha passat molt i després de tornar i dir, Maria, però de veritat, o sigui, estaves ocupant massa espai, no?
0: Ja.
1: O sigui, que realment la gent no té aquesta sensació, potser, però tu sí, no?
0: Jo crec que és un concepte que encara ningú li havia posat nom, però que tothom reconeix rapidíssimament,
1: sí.
0: Totalment.
1: Clar. Llavors, jo pensava que era una cosa, com et dic, més femenina, i no, és una cosa de joves, perquè la majoria de joves ho han sentit. Ara bé, quan ens fem grans, sembla que tot ens és igual, que ja no tenim cap tipus de pudor. Llavors, jo vaig anar a preguntar a dues mestres, dues persones que per mi són, doncs, referents, no? I que tenen una edat estupenda, com deien les tresines, aquesta edat estupenda, com són Glòria Galiano i Sílvia Tarragona.
7: Jo parlo molt normalment sempre, però no tinc sentiment de culpa per això, ja surto per això. Jo surto per disinhibir-me, per explicar coses, per, no sé, m'avergonyeixo de lo que explico. Que potser hauria de fer-ho, però no ho faig.
8: Encara que sembla impossible, primer que gairebé mai m'emborratxo, perquè malgrat m'agrada beure, tampoc bec molta quantitat, però bé, suposo que el meu fetge fa bé la feina i no em sento malament beure. Però quan bec, intento estar molt callada, perquè veig com parlen els altres i penso, Tarragona, mira el que no has de fer mai. Aleshores, encara que sigui impossible, ressaca de Zorra no, ressaca de Tarragona.
1: Ressaca de Tarragona, m'agrada molt aquest concepte. De veure com els altres, sí, atenció, estan magnètics i tu estàs allà guaitant, no? Tu creus, Xavi, que quan ens fem grans ens és més igual tot?
0: Jo crec que sí.
1: Jo també penso.
0: Jo crec que sí, però alhora també com... creixen les manies, potser tu no t'adones, tu creus que tot és igual i en realitat la gent està, que té l'òptica externa, diguéssim, t'està analitzant des d'un altre lloc, molt diferent al que tu tens al teu cap, eh?
1: Pot ser, però tu... com que tu te la repampinfla...
0: Sí, però a vegades te la repampinfla i hi ha gent gran que jo conec que li repampinfla tot, sí, i potser monopolitzen la conversa durant 3 hores, eh?
1: Pot ser.
0: Ja sé que els hi és igual tot, però a vegades no sembla que li donis tu tan igual.
1: Llavors també s'ha creat el concepte contrari, que és la sensació de no haver aportat res en aquella festa, en aquella conversa, que seria el que es diu ressaca de sosa.
0: Ressaca de sosa.
1: Ressaca de zorra i ressaca de sosa.
0: Ai.
1: Jo us he de dir que...
0: M'encanta això.
1: Ressaca de sosa no en tinc mai, perquè...
0: Tu no.
1: Jo parlo a tot arreu.
0: Tu no deixes indiferent a ningú, eh? Quan arribes a un lloc...
1: Jo crec que tu també.
0: Oh, mira, per això ens dediquem a això, sí, no? Ho intentem.
1: Jo sempre penso que per dedicar-te als mitjans de comunicació has de tenir un puntet d'ego, perquè si no tinguéssim un punt d'ego que no és dolent, hi ha gent que se li sobremagnifica, eh? I home, aquest és el problema.
0: L'ego, com tot, l'ego baix és terrible, eh?
1: Clar.
0: Una persona amb poc ego pot ser perillosíssima, eh?
1: N'has de tenir una mica...
0: No, centradet, un punto medio.
1: Perquè per posar-te davant d'un micròfon i estar parlant has de tenir un puntet d'ego, no? Però això, jo ressaca de sosa no en tinc mai, no n'he tingut mai. Jo crec que el Xavi Fornia som sempre zorres, mai sosa. Siempre zorras, nunca sosas en este programa, ¿no?
0: Joel asiente, ¿eh? Desde el control de producción.
1: Le he preguntat i també m'ha dit que ell també ressaques de zorra cada dia.
0: Sí, ¿no? Ell ja, sí. I si jo crec que molta gent ara ens està escoltant i està dient, ostres, sóc jo.
1: Sí, està dient, jo ho vaig tenir diumenge, sí, i no ho sabia.
0: Sí. Bé, doncs, quins virals tan meravella avui amb la Maria García Coll. De fet, en uns minutets, Maria, també tenim un altre tema. Aquí sí que és veritat que ho parem tot una mica més. I parlarem amb l'Aleix Hildebrand. Ell és professor de Psicologia de la Salut de la Universitat Carlemany. Que hem de parlar de si estem molt connectats, però alhora estem molt sols. No? Del teletreball, que no sé si ens fa més lliures o ens aïlla.
1: Hi ha gent que diu, doncs, que amb el teletreball han guanyat més autonomia, més llibertat, més temps per estar amb la família, però també s'han reduït aquestes converses del cafè, no? De trobar-te un company pel passadís i com això ens ha afectat socialment. I
0: treballem més quan teletreballem?
1: Ah, ja
0: perquè
1: pot ser.
0: Perquè al final
1: ja
0: estàs pendent tota l'estona.
1: Totalment.
0: Treballem pitjor. Bé, ara de seguida ho parlem amb l'Aleix Hildebrand.
1: Que és una eminència, l'Aleix.
0: Sí, home.
1: Boníssim.
0: No. Serà un plaer. Això serà després del butlletí de les dues. Ara arribem a la informació de la mà de Damiano David, un dels artistes que més ens agrada aquí darrerament, el Xavi Fornia, ja ho sabeu. I després el Zoom. I atenció, perquè després de l'edició migdia d'avui tenim a l'Arantxa Echevarria presentant cada dia Nace un Listo i també el Wilbur, eh? Aquest artista tan multidisciplinar del Grand Prix que a més arriba a Barcelona per presentar a l'Aquitània Teatre el seu nou espectacle. Piensa en Wilbur. Abans, Damiano i la informació.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Les pluges intenses combinades amb temperatures altes dels darrers mesos fan que les plagues proliferin ara que ve l'estiu. Els experts alerten de la gran presència de mosquits i paneroles i també de rates. Més detalls, Eloi Sadurní, bona tarda.
2: Bona tarda. L'hivern humit topa ara amb una primavera calorosa que incentiva la reproducció de mosquits, espècies transmissores de malalties com el dengue o el Nil Occidental. Andreu García, vicepresident de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
3: Tot i que no són endèmiques aquí, a Catalunya, com que aquí tenim el vector, tenim el mosquit que transmet aquestes malalties, són susceptibles de que el mosquit pique aquestes persones i transmeti les malalties a terceres, no? I aquí podríem tindre un risc d'un brot. Fa dos anys a la zona de Tarragona, Vilaseca, que hi hagués un brot de dengue.
2: I recomana a la ciutadania, per defugir també de plagues de paneroles i rates, evitar la presència d'aigua estancada, restes d'aliments al seu abast i possibles escletxes per on puguin accedir a les llars.
0: Gràcies, Eloi. Canviem de tema. La plataforma ferroviària Trens Dignes de les Terres de l'Ebre exigeix concrecions i inversió perquè el tren tram i la intermodal del sud de Catalunya no acabin sent paper mullat. La plataforma alerta que la represa de l'R15 no s'ha completat i els usuaris pateixen retards i limitacions. Judit Huerta.
4: L'entitat explica que en aquests moments la Generalitat fa l'estudi de viabilitat de la intermodal i l'estudi d'acceptació del tramvia ebrenc, però tem que quedin, en paraules textuals, en més despesa pública i en paper mullat. I en aquest sentit denuncien que al territori s'acumulen estudis de mobilitat, infraestructures sense execució, que es queden al calaix i que aquesta situació acaba afectant de manera molt negativa les Terres de l'Ebre. Cinta Galiana és portaveu de la plataforma Trens Dignes.
5: Aquí mos quedarem los quatre guanets en los quatre cuidadores i tot el jovent se n'anirà, perquè van a Barcelona o a Brussel·les o a Estats Units i no tornen, perquè no hi ha mitjans de comunicació per tornar.
4: La plataforma també ha alertat que la represa de la línia R15 continua patint afectacions importants, tot i la reobertura parcial fa un mes, i alerten que encara hi ha freqüències que pateixen retards o que els usuaris han de fer amb bus.
0: Gràcies, i anem ara cap a Terres de Ponent. La comunitat de regants del Canal d'Urgell afirma que si no hi ha diners per adaptar les finques, no hi haurà vistiplau per la modernització del canal, després que ahir el conseller d'Agricultura anunciés que hi havia acord. Més detalls, Pepa Santgenís.
6: La comunitat general de regants dels canals d'Urgell ha advertit aquest dimarts que la modernització dels canals no es podrà donar per tancada mentre no es resolgui el finançament de l'amoblament de les finques, una de les principals preocupacions dels regants. El president de la comunitat general, Amadeu Ros, ha valorat positivament la nova via de treball acordada la setmana passada amb el Departament d'Agricultura per avançar en la modernització a demanda, col·lectivitat per col·lectivitat, però ha remarcat que l'acord no estarà complert del tot mentre no tinguin una solució clara per l'adaptació de les finques a aquest nou sistema de reg.
7: No pot parlar d'acord de govern, que encara no està tancat el tema de l'amoblament. Hi ha un mandat del Parlament de cara que s'han de donar més diners per l'amoblament. Llavors, acord de govern no hi és.
6: Els canals d'Urgell, amb més de 70.000 hectàrees de superfície regable, són el sistema de regadiu més extens de Catalunya i afronten una transformació considerada estratègica per millorar l'eficiència hídrica i la competitivitat del sector agroalimentari a la plana de Lleida.
0: La detecció de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental ha permès desarticular una organització vinculada a la camorra napolitana. Els dos principals responsables els van identificar i detenir en un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Gendarmeria Francesa. Girona, Joan Sisquella.
8: Els presumptes caps de l'organització, residents a França, utilitzaven identitats falses i es desplaçaven en cotxes de lloguer. A mitjans del 2023 haurien fet més de 300 pagaments a diferents punts de les comarques de Girona amb bitllets falsificats de 50 i 100 euros procedents del sud d'Itàlia. Mesos més tard també van utilitzar bitllets falsificats de 50 en un centre comercial del Vallès Oriental. Les imatges de la càmera de seguretat d'una benzinera va posar els investigadors sobre la seva pista i a finals del passat mes de maig els van localitzar i detenir a la zona de Perpinyà. Són un home que ja ha ingressat a presó i una dona que figura com a investigada en la causa judicial que instrueix un jutjat de Granollers.
0: Gràcies, Joan. I Barcelona inaugurarà la Rambla amb una gran festa ciutadana el 13 i 14 de febrer del 2027. El creador Lluís Danés dirigirà un espectacle participatiu que celebrarà el final de 4 anys d'obres de remodelació. Amb el lema Rambles amunt, Rambles avall, la festa d'inauguració evocarà la memòria i la vida nova d'aquest eix emblemàtic de la ciutat, que reivindica com a símbol i escenari.
9: Ramblejar, de transcórrer, de caminar, d'aquest carrer de carrers, no? Lorca ja el destaca, no? I parla d'un carrer universal, no? Que li agradaria que no s'acabés mai, però també és el carrer de l'Ocaña, també és el carrer per on hi passejaven mites com l'Enriqueta Martí o gent molt més actual.
0: I això és tot de moment. Tornem amb més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
1: Ràdio 4.

0: Segona hora de Xavi Fornia, quan són les 2:06. Al control, Marta Inglés, a la producció, Joel Sevilla. I bé, Maria, parlem del teletreball, el que dèiem abans, que va arribar com una promesa d'alliberament, menys desplaçaments, més autonomia, no? I una vida una mica més governable, diríem, no?
1: Sí, però amb el temps també hem descobert la seva ombra. Dies sencers sense una conversa espontània, sense aquestes reunions que tenim a l'oficina, sense equips que funcionen, però que a vegades fins i tot no es coneixen, perquè treballar des de casa pot donar una mica d'aire, però també pot convertir la feina doncs, estar en una habitació tancada amb l'ordinador i amb wifi, no?
0: Ens fem la pregunta de si ja no és només si som més productius, sinó si estem pagant l'eficiència amb menys vincle, menys pertinença i més soledat professional. I de tot plegat en parlarem ara mateix amb l'Aleix Hildebrand, professor de Psicologia de la Salut a la Universitat Carlemany. Molt bona tarda, Aleix, i gràcies.
2: Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
0: El teletreball, Aleix, ens ha fet més lliures o simplement ens ha deixat sols amb més autonomia?
2: Realment això és una molt bona pregunta i dependrà del perfil de la persona. És a dir, dependrà del tipus de tasca que faci a la feina i dependrà molt també de si té o no un bon cercle social fora d'aquesta feina. És a dir, les persones que poden tenir un bon cercle social potser teletreballar, diguem, en certa manera les ha fet més lliures, no? Però hi ha altres perfils que són perfils com més de risc, de persones que estan pràcticament al dia soles o no tenen tanta relació social o tenen una tasca que la feina implica molt poca relació humana, que, diguem, aquí doncs augmenten els riscos en aquests perfils.
0: Jo cada cop conec més gent que em diu, gent que ja les seves empreses han instaurat el teletreball un parell de dies a la setmana, o tres dies, o setmanes senceres fins i tot a vegades, que treballen més quan estan fent teletreball, que estan més pendents del mòbil, que comença abans a respondre mails, que acaba més tard. Trucades a les 9 de la nit, a les 10, en fi. Això ja, també
2: això
0: està passant.
2: Això és justament un dels riscos, és a dir, el fet de desdibuixar la frontera entre el que és personal i el que és laboral és un dels principals riscos del teletreball. Per què? Doncs perquè si un està a casa fent teletreball, diguem, pot ser que faci altres coses mentre es treballa o, al contrari, que accepti peticions laborals fora d'hores. No? L'oficina està molt clar, és a dir, o hi som presencialment o no hi som, tot i que sempre tenim un cordó umbilical digital, no? Telèfon, e-mail, etcètera, amb la feina. No? Però en el nostre habitatge doncs, la cosa és diferent. Pot ser que es desdibuixi molt més el límit i pot ser justament doncs, que acabem acceptant pràctiques que no són, diguem, correctes. Especialment el que parlaves, no? Contestar e-mails o trucades a hores intempestives, etcètera. Per aquí, en aquest sentit, els psicòlegs recomanem que hi hagi un horari molt clar de quan es comença i quan s'acaba la feina i, sobretot, que no s'acceptin propostes ni peticions fora d'horari, perquè això porta, en molts casos, a desenvolupar burnout. És a dir, tenir una relació excessiva amb la feina pot arribar a portar al burnout i, sobretot, és encara més pronunciat si durant el dia no hi ha socialització, és a dir, una part important del treball té a veure amb la socialització que fem, no? Contactes, companys de feina, reunions a vegades, i quan això desapareix o simplement és de manera telemàtica, doncs aquí tenim diguem, un dels factors de protecció davant del burnout, que és la socialització. És a dir, socialitzar i socialitzar bé, a gust, diguem, protegeix de patir aquest burnout. En el cas d'una persona doncs, que estigui gran part del dia teletreballant i que no tingui una conversa de persona a persona, simplement tingui correus, missatges, però hi hagi una conversa i amb aquesta persona té més risc doncs, de patir aquest burnout.
1: Ara, diguem que en la població en general ha mig descobert el teletreball arrel de la pandèmia, no? Però que hi ha moltes persones doncs, que potser són autònomes o que doncs, la seva feina és sortir a fora, però també, sobretot, treballar des de casa, no? Per exemple, editors de fotografies, de vídeo i així, que ja vivien en aquest context, no? Vull dir, ara, en general, ens hem d'adaptar a això, però hi ha moltes persones doncs, que ja vivien aquí i que, al final, el que deies, no? Que s'ha fet més generalitzat, però quines rutines hem de tenir? Ara ho deies, per exemple, no contestar aquests missatges fora d'horaris o marcar-te un horari molt concret. Quins serien 4 o 5 consells una mica claus doncs, per deixar la feina a un punt, encara que treballem des de casa, i tenir clar on comença la vida laboral i la personal?
2: És una molt bona pregunta, la veritat, i crec que és l'element principal, no? Potser d'aquesta conversa que estem tenint. Un element fonamental és poder marcar clarament una línia entre el que és vida personal i el que és vida professional. Això implica doncs, definir uns horaris, també uns horaris de descans dins de la feina, òbviament pactats amb l'empresa, no? Però no acceptar càrrega laboral fora del que és la jornada laboral. Això primer de tot. Segon, dins del que és la jornada de feina, doncs, tampoc introduir-hi elements de vida personal, no? Perquè així ajudaríem a separar i a no normalitzar, doncs, barrejar els dos elements. Aquest seria el primer punt. Establir uns horaris i unes, diguem, directrius clares de quan està treballant i quan no. El segon punt, que ajuda molt a poder millorar, diguem, el benestar emocional quan estem fent teletreball, que no sigui únic i exclusivament teletreball, és a dir, que en algun dia de la setmana, com a mínim, hi hagi un treball híbrid. I per a les persones que doncs, no tenen la necessitat d'anar a oficina o no se'ls requereix això, és important que puguin mantenir, doncs, per exemple, un dia per setmana un treball amb companys o, com a mínim, amb altres persones al seu voltant, com podria ser un espai de coworking, etc. Per què? Doncs perquè, si no, en alguns casos s'acusa el sentiment de soledat. Tercer, dins de la jornada laboral, tenir doncs, la possibilitat de poder contactar, de poder parlar, no? És a dir, de no comunicar-nos només amb missatges

0: ens sentim aïllats, ens sentim sols, veiem que les coses que abans no teníem de gust ja no ens senten de gust, si comença a aparèixer aquest quadre una mica més ansiós, depressiu, mirem-ho, perquè pot ser que estiguem, diguem, dedicant una gran part del dia senzillament a estar sols, i aquesta soledat ens està passant una factura.
1: Tornant una miqueta al tema que comentàvem abans, de disponibilitat total, jo no sé si estem confonent flexibilitat amb aquesta disponibilitat permanent. És a dir, que abans sortíem de l'oficina i ara l'oficina no surt mai de casa.
0: Uh-huh. És una molt bona reflexió aquesta, no? És a dir, flexibilitat, podríem aplicar el concepte doncs, quan es requereix doncs, fer una acció fora d'hores, perquè és imprescindible fer-la, i diguem, entra dins del nostre contracte haver-la de fer, no? Si pensen en gent que treballa a guàrdies, torns, o que té senzillament guàrdies domiciliàries, per exemple, gent que treballa en telecomunicacions i ha de tenir el telèfon a casa per si hi ha qualsevol tipus d'averia, doncs està contractat i pactat que sigui així, no? Però quan és una, diguem, una rutina que no entra dins el contracte i a més ens perjudica, és a dir, ens roba temps lliure, i no només temps lliure, sinó també espai mental, doncs aquí sí que hauríem de fer una revisió. Si som nosaltres que no estem podent posar prou bé els límits i dir no, prou, fins aquí, no vull atendre demandes de feina fora d'hores, o bé, què està passant, no? Perquè a vegades, i això ens hem trobat a consulta, alguns pacients que tenen burnout, que estan, diguem, cremats, no? Per dir-ho d'una manera molt planera.
1: Sí, molt cremats.
0: Sí, trobem que no han sigut capaços d'establir bé els límits de dir, mira, no, jo fins aquí no hi vull arribar, o això no puc contestar, o senzillament el que se suposa que moltes vegades és molt, molt urgent, en lloc de contestar un dia a les 7 de la tarda quan estàs amb les criatures a casa o en el que sigui, contestar-ho el dia següent a primera hora, no? Llavors, aquí també hi ha un exercici molt intern, a vegades en aquests casos, de poder reflexionar si estem posant bé els límits, si podem distingir el que hem de fer i el que no hem de fer fora de la feina, o senzillament estem acceptant perquè s'espera que acceptem, no?, aquesta condició.
1: Tema que molta gent, clar, està condicionada perquè diuen, ostres, si no em faran fora. Aquesta és la dinàmica habitual de la meva empresa, no? I si no ho faig jo, ho farà un altre, i a mi em faran fora i aquesta persona es quedarà perquè precisament està fent això, que no està ben fet, i clar, jo crec que estem molt pressionats també moltes vegades, no?, a través de nous moviments, diguéssim, recents, dels darrers anys, de les empreses que s'han acostumat a que una persona, el que abans feien tres, ara ho fa una.
0: Mm-hmm. Sí, i això depèn molt de la cultura corporativa, però també és important fer una reflexió interna de si som capaços de posar o no els límits. Val? És a dir, depèn de la cultura corporativa, doncs hi haurà més o menys pressió, hi haurà més o menys voluntat de que agafem tasques fora d'hores i sentim culpabilitat si no les agafem, però al final hem de recordar que sempre hi ha un contracte per mig, en el contracte es defineixen les funcions i també els horaris. Normalment, en casos molt excepcionals no és així, però diria que pràcticament totes les vegades és així. I recordar doncs, que estem subjectes a aquest contracte, no a les necessitats canviants o les pressions canviants de la cultura corporativa.
2: També hem llegit ara fa molt poca estona, sortia que el govern, el Ministeri de Treball del govern, ha recomanat a les empreses de Barcelona, de Madrid i de les Illes Canàries facilitar aquests dies el teletreball en la mesura que es pugui, per tal que dels seus empleats hagin d'evitar aquests problemes de mobilitat durant la visita del Papa, tant a Barcelona com a Madrid com a les Illes Canàries, no? Al final estem parlant d'aquestes complicacions que pot tenir el teletreball, però també en moments com aquests, per exemple, de gran afluència a les ciutats, on, doncs, aquelles persones que s'ho poden estalviar, millor que no hi vagin, doncs al final també va bé, no? Igual que, evidentment, doncs, tenint en compte la pandèmia, no?, que va ser un moment on ningú podia sortir i que molta gent es va posar les piles en el teletreball també i en l'estudiar des de casa, l'estudiar a distància, no?
0: De fet, els efectes adversos psicològicament del teletreball, perquè els té, només es veuen quan el teletreball es manté de manera perllongada en el temps. És a dir, quan hi ha mesos, setmanes o mesos de teletreball i en aquest teletreball aquesta persona també té unes condicions, diguem, particulars, no?, que li predisposen a doncs, poder patir aquests efectes adversos, com pugui ser ansietat, pensaments doncs, més depressius, etc. Però en moments puntuals com el que comentem ara mateix, especialment a Barcelona, no?, amb tots els esdeveniments que hi ha programats per aquests 2-3 propers mesos, és una solució doncs, que a moltes persones també els facilita la vida i sobretot a l'hora de descomplicar la mobilitat i no haver d'estar-se doncs, un temps extra fent el desplaçament fins a l'oficina. Això és indiscutible, que és un avantatge inherent al teletreball. Sí, sí.
2: I llavors també

0: Hi ha altres beneficis, com per exemple doncs, que tenen més temps per la família. Hi ha gent que diu que des de que només ha d'anar 2 o 3 dies a l'oficina doncs, té més temps, que li va millor, que pot gaudir més, però hi ha empreses, sobretot d'aquí, del nostre país, que sembla que això no ho acabin de veure, que quan més plena estigui l'oficina, millor, no?
1: Sí.
0: Encara que pels seus treballadors, mentalment, per molts, sigui millor poder tenir aquest temps i que s'ha demostrat també amb estudis. Moltes empreses doncs, del nord d'Europa i així, que ja fa molts anys que apliquen el teletreball, han demostrat que en certs casos, per exemple en famílies, quan més teletreball, millor, no?
1: És que hi ha tasques, Maria, perdona, és que hi ha tasques que jo crec que estan fetes per teletreballar moltes vegades. I series més productiva, no? Més productiu. Sí. Perdona, Aleix.
2: No, totalment a favor. És a dir, moltes de les tasques són més eficients si les fem a casa, segons com, en un entorn tranquil, que si les fem, diguem, en un entorn d'oficina on hi podria haver molt més soroll i més distraccions, no? Això està...
1: Agafar el cotxe, desplaçar-te, potser ja estàs perdent 2 hores o més cada dia només per anar al teu lloc de feina, eh?
2: I això facilita la conciliació i facilita també doncs, tenir una vida menys estressada, tenir menys cortisol, que és un element molt important, el cortisol com a hormona de l'estrès, no? I poder gaudir al final del dia. Però també és important recordar que en totes aquestes relacions que es fan a dins de la feina es dificulten molt quan només teletreballem, no? I al final és trobar una qüestió, un punt just entre els beneficis que ens dona el teletreball i també considerar els desavantatges que aquest mateix teletreball pot tenir, no? Per això estem aquí subratllant algunes d'aquestes desavantatges i també subratllant, diguem, un pla d'acció que les persones puguin fer per no sentir-se tan malament en cas que teletreballin.
0: Hem parlat de com evitar portar-nos la feina a casa treballant des de casa, però com evitem les distraccions treballant a casa? És a dir, com evitem que ens potser obrir la porta perquè truca un repartidor o potser posar una rentadora, en el moment, no? Que estàs allà. O...
1: A la nevera 30 vegades. Clar. A veure si de sobte hi ha alguna cosa nova a dins. És l'última vegada que vas anar.
2: També és una bona pregunta. Realment, no sé si hem d'evitar aquestes distraccions i jo moltes vegades ho qüestiono, no? És a dir, a vegades entenem que la productivitat és estar assegut sempre a la mateixa cadira fent la mateixa tasca i realment el cervell necessita estones de descans, i això és un element molt bàsic, i a vegades aquestes distraccions permeten fer una petita interrupció, diguem, en la nostra tasca, per després tornar a reconnectar, no? Llavors, se sap que l'atenció té un span, és a dir, té una duració més o menys uns 45 minuts i que els 45 minuts necessitem fer alguna cosa per renovar aquesta atenció. Normalment un canvi de context sol ser bo. Ara bé, tampoc és qüestió, no, òbviament, abusar d'aquests canvis de context. No? Quan dic canvi de context vull dir fer alguna altra cosa que no sigui focalitzar-nos únicament en allò que estem fent davant de la pantalla. I està molt demostrat, és a dir, un bon rendiment va associat també a tenir petits moments de distracció. És que les distraccions sembla estrany, però són necessàries. Són necessàries perquè el cervell descansi. Sí. I si no, fem un intent, intentem concentrar-nos 15 hores seguides en la mateixa tasca. Veurem que el cervell, òbviament, acaba esgotat i que l'hora número 2 ja ens està demanant, diguem, fer un canvi, no? Llavors, com ho podem limitar? Bueno, senzillament, doncs, fent unes distraccions curtes i que siguin, jo us diria, distraccions tècniques, si voleu afegiria aquest terme. Distraccions tècniques.
0: Per acabar, Aleix, els joves que comencen a treballar, no sé si el teletreball al final doncs, també els pot ajudar per aprendre com treballar des de casa i tot el que estem explicant, o si al final es perden també o s'estan perdent una part d'anar a l'oficina, de conèixer els companys, d'observar, de preguntar, d'estar amb algú al costat que també els corregeixi aquesta part humana.
2: Sí, molt bona apreciació, no? I això té molt a veure també amb els confinaments que vam tenir a pandèmia, on hi va haver moltes persones que van tenir sentiment de soledat. Llavors, a mi em fa pensar que especialment aquestes persones que estan arribant entrant ara mateix al mercat laboral també que possiblement han viscut més recentment aquests confinaments durant el seu procés educatiu, és important que també tinguin una altra visió i que sigui la visió, diguem, de poder compartir espais amb companys d'oficina, establir noves amistats i tenir també un entorn dins d'aquest ambient laboral personal, és a dir, físic, presencial, no només teletreball.
1: Doncs ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, Aleix Hildebrand. Que tinguis molt bona tarda i prenem bona nota de tot plegat.
2: A vosaltres, una abraçada molt, molt forta.
1: Les 2:23, de seguida arribarem a 2:15 i llavors arriba a l'edició migdia per ampliar notícies com la de Donald Trump dient-li a Netanyahu que és un boig i un ingrat per aquesta ofensiva militar al Líban. Tot plegat hauria estat en una conversa telefònica perquè l'Iran es nega a reprendre les negociacions amb Washington mentre Israel estigui atacant el Líban. Aquesta és la condició. Pues veu que Donald Trump ja ha parlat amb dues parts. Bé, ara de seguida t'ho amplien les companyes i els companys dels serveis informatius amb l'Eva Albiol al capdavant. Però abans, Mundial de Futbol. Maria García Coll.
0: Ui, quines ganes.
1: Saps quin és l'equip que més jugadors porta al Mundial?
0: Que més jugadors? Pensava, ara potser sóc ignorant, però jo pensava que només podien portar 26.
1: No, l'equip, diguéssim, de clubs.
0: Ah, quin és el club? Perdó. El Barça? Club?
1: És el Barça. El Barça lidera... Sí, lidera la llista de clubs amb més representants al Mundial 2026.
0: Uau.
1: El doble que el Real Madrid.
0: No, és que el Real Madrid és zero. Vull dir, és zero a la selecció espanyola. Exacte.
1: Però el Barça porta... Mira, clar, un cop el Barça ja ha fitxat a Anthony Gordon...
0: Ah, clar.
1: Des d'aquell moment, el Barça ja es posiciona com el club de les 5 grans lligues europees amb més representants al Mundial 2026.
0: Wow.
1: Sí, juntament amb l'Arsenal, És l'Arsenal, el Bayern de Múnich i el Manchester City, que comptaran amb 16 jugadors convocats per la cita mundialista. Clar, la selecció amb més representants blaugrana serà l'espanyola, com bé deies. 8 jugadors seran el Lamine Yamal, Pedri, Joan García, Eric García, Dani Olmo, Gavi, Cubarsí i Ferran Torres. Després ja portem el Gordon amb Anglaterra i el Rashford.
0: I l'Araujo amb Uruguai.
1: Sí, Araujo amb Uruguai, Cancelo amb Portugal, Frenkie de Jong, Països Baixos,
0: França,
1: Rafinha, Koundé. Brasil, França, Koundé. I han ficat aquí en aquesta llista també un juvenil, que és molt bo, que és el Hamza Abdelkarim, que va amb Egipte.
0: Amb Egipte.
1: Egipte, sí.
0: M'he deixat endur pel nom, eh?
1: Sí. Doncs això, i clar, el Barça que està doblant el Real Madrid. Contràriament a clubs com el Real Madrid, que per primera vegada a la seva història no tindrà cap representant a la selecció espanyola,
0: Home, és que han apostat per això, no aposten pel talent espanyol. Llavors, doncs, és el que hi ha.
1: Doncs un Mundial que... Tic-tac, tens ganes?
0: Sí, moltes.
1: Jo cada dia que passa més, I a més ara ja l'algoritme, que em coneix perfectament, ja m'està posant cada dia vídeos de Mundials anteriors i ja estic ja...
0: Mira, pels que sigueu friquis del futbol, el canal de YouTube de Maldini està penjant cada dia com 10 vídeos des del dia 31 fins al dia 11, que comença el Mundial, analitzant les 40 seleccions que van al Mundial. Les 40 seleccions. Però que potser tens anàlisis de República Txeca. De cop estic un dia a les 8 del vespre mirant una anàlisi de Curaçao. Qui és el millor de Curaçao?
1: Tinc molta curiositat per Cabo Verde.
0: Cabo Verde, molt bona selecció. Ahir va penjar Canadà, per exemple.
1: Doncs arribarem a 2:15 a l'edició migdia de Ràdio 4 amb l'himne d'aquest Mundial.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. La política espanyola en té el pols i avui el focus s'ha situat a Barcelona, al cercle d'economia, entre casos de corrupció, causa judicial, retrets creuats i pressió parlamentària. Alberto Núñez Feijóo ha reactivat l'escenari d'una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez amb un únic objectiu, forçar eleccions anticipades.
2: En España ya no estamos asistiendo a una crisis política al uso en cualquier democracia, sino a una profunda decadencia en la mayoría de los órdenes. Y créanme, compromete todas y cada una de las reformas que este país necesita.
0: El líder del PP torna a buscar complicitats en Junts i el PNB, però des de l'entorn de Carles Puigdemont li responen amb ironia i el conviden a anar fins a Waterloo si volen negociar aquests suports. Mentrestant, el govern català acusa Feijóo de trepitjar Catalunya només quan necessita aliats per desgastar a Pedro Sánchez. En parlem de seguida i ho fem amb l'Arou Seren i l'Helena Ramos a la realització i les vies de sol, i Eric Sobervia a la producció i l'Albert Bacasa a control central. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hi ha només un carril obert a l'altura de Santa Oliva, a l'autopista AP7, a la calçada en sentit sud, arran d'un accident entre una caravana i una furgoneta, que, com dèiem, ha tallat dos carrils de la calçada i provoca retencions des de Banyeres del Penedès. També destaquem a la C58 un altre accident a l'altura de Montcada i Reixac, que talla un carril de la calçada en sentit Barcelona i provoca retencions des de Ripollet al carril Busbao. Està obert a tots els vehicles per ajudar a descongestionar la retenció. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: I la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña.
4: Durant les pròximes hores augmentarà la nuvolositat a la meitat nord de Catalunya, amb ruixats acompanyats de tempesta que podran ser localment forts al Pirineu Oriental, deixant acumulacions de 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures diurnes avui baixen a l'extrem nord, pugen al litoral de Tarragona i es mantenen amb poques variacions a la resta de la comunitat. Màximes de 33 graus a Lleida, 29 a Girona i Tarragona, 27 a Barcelona.
0: Passen 2 minuts de 2:45.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: Des de Barcelona i davant del Cercle d'Economia, Alberto Núñez Feijóo ha elevat la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez. El líder del Partit Popular promet retornar la decència a Espanya en plena polèmica pels casos judicials que afecten el PSOE. Feijóo insisteix ara en una moció de censura instrumental per forçar un avançament electoral i manté la pressió sobre Junts i el PNB, assegurant que la majoria del Congrés és favorable a un canvi polític. Però Junts refreda tot aquest escenari. Ferran Cuixart, bona tarda.
5: Bona tarda. El Partit Popular segueix fent moviments amb l'objectiu de tirar endavant aquesta moció de censura instrumental. Feijóo recorda que seria per convocar unes noves eleccions i d'aquesta manera manté i fins i tot eleva la pressió al PNB i sobretot a Junts per Catalunya. Demana responsabilitat parlamentària alhora que deixa clar que no ho fa per demanar favors. Ho faig, diu, per tornar la decència al país i perquè unes eleccions seria el final més digne per a aquest govern.
2: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. És l'únic final digno per a una legislatura exhausta.
5: Per contra, el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta Feijóo a visitar Carles Puigdemont a Waterloo, a Brussel·les. Si vol, diu, el suport del partit a Catalunya Ràdio.
6: Doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
5: Unes paraules sobre les que Feijóo ha respost dient anem a parlar de coses serioses, preguntat per la premsa a la seva sortida. Per tant, a hores d'ara, distància entre les dues formacions.
0: I el govern espanyol carrega contra la crida de Feijóo a Junts i a PNB per donar suport a una hipotètica moció de censura a canvi de convocar eleccions immediatament. La ministra portaveu, Elma Saiz, diu que no té sentit que demani això quan el PP porta 8 anys votant en contra del que demanen aquestes formacions, com per exemple l'ús de les llengües cooficials a Europa o altres mesures per avançar en l'autogovern de Catalunya i Euskadi.
7: Jo calificaria l'actitud del senyor Feijóo con dos palabras. Cinismo y desesperación.
0: Des del govern de Catalunya critiquen que Feijóo no tingui més interès per Catalunya més enllà de buscar aliances per acabar amb la legislatura de Pedro Sánchez. De la portaveu és Sílvia Paneque.
8: Fora bo també que pogués explicar què ofereix a Catalunya o quina és l'oferta que un hipotètic govern presidit per el senyor Feijóo podria oferir Catalunya, perquè d'això no n'hem sentit res.
0: I, per cert, el Parlament ha blindat Salvador Illa. Els socis d'investidura han evitat que el president de la Generalitat hagi de comparèixer a la cambra per donar explicacions sobre el cas Plus Ultra, la campanya electoral del 2024 i els presumptes vincles del govern amb l'empresa xinesa Huawei. La petició impulsada per Junts amb el suport del PP i Vox no ha prosperat després que Esquerra i els Comuns hagin votat en contra d'alterar l'ordre del dia del ple per debatre-la. Així, el bloc d'Esquerra es tanca files a Illa i refreda almenys per ara un nou front polític al Parlament. En plan econòmic, Espanya ha superat per primera vegada els 22,3 milions d'afiliats i marca un nou rècord, Cristina Martín.
9: Maig repeteix com a bon mes per al mercat laboral, amb el sector turístic preparant-se per a la temporada d'estiu. Espanya ha sumat gairebé 234.000 afiliats, amb Catalunya com la comunitat que més llocs de feina ha creat. L'atur ha baixat en 2,3 milions de persones i, segons ha dit la ministra de Treball, Yolanda Díaz, en declaracions a Ràdio Nacional, ha deixat de ser una preocupació per als espanyols.
10: El principal problema d'Espanya era el paro. Hoy no es el paro el principal problema de España y esto es una buenísima noticia.
9: Malgrat les bones dades, els sindicats, però, demanen prendre mesures per resoldre problemes estructurals com l'atur de llarga durada, tal com ha dit Fernando Luján, d'UGT.
11: Se deben de mejorar las cualificaciones, la interacción de los servicios públicos de empleo para encontrar nuevas oportunidades a los parados de larga duración.
9: A Catalunya, l'afiliació també ha batut rècords i s'acosta als 4 milions d'empleats.
0: Doncs, coincidint amb les dades de l'atur, avui també posem el focus en els estudis universitaris per veure quins ofereixen més oportunitats laborals i quins permeten accedir als salaris més alts. Tot això quan falta només una setmana perquè comencin les proves d'accés a la Universitat de Catalunya. Pau Alemany, bona tarda.
12: Bona tarda. Medicina i informàtica són les dues carreres amb més facilitat per trobar feina passats 4 anys des que l'alumne es gradua, mentre que odontologia i història són les que més atur registren. Així es desprèn del rànquing de la Fundació CID publicat fa uns dies. L'informe també analitza quins graus universitaris permeten aconseguir els sous més elevats 4 anys després d'acabar-los. I en aquesta classificació tornen a destacar medicina i informàtica i se'ls afitxa en tercer lloc infermeria, amb uns salaris que superen els 2.900 euros bruts al mes per una persona que encara no ha complit els 30 anys. José Céspedes, president d'Assumptes Estudiantils de la Conferència de Rectors Universitària, certifica l'interès per aquestes branques d'estudi.
13: Titulaciones relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad, pues han proliferado y están en muchísimas universidades.
12: I a fix també les de la sanitària. Per contra, educació, fisioteràpia i periodisme són els graus amb els salaris més baixos 4 anys després de finalitzar-los, amb sous que no arriben als 2.000 euros bruts al mes.
0: Bé, doncs seguim parlant d'ensenyament perquè la consulta sobre el preacord d'educació ja mobilitza prop d'un terç del professorat, fins a 2/4, un 29% dels docents ja ha votat si avala o rebutja la proposta pactada divendres. USTEC defensa el sí, mentre la CGT i la Intersindical aposten pel no. Els resultats es coneixeran dijous. En paral·lel, els sindicats contraris al pacte mantenen les protestes. Aquest matí, docents en vaga han bloquejat l'accés a la Casa Batlló i s'han manifestat fins al Consorci d'Educació de Barcelona. Ja hi ha estat Antoni Conde.
14: CGT Intersindical i la COS han cridat a la vaga avui al Barcelonès seguint el calendari de protestes. Aquests sindicats demanen votar no al preacord i avui s'han manifestat 8.000 persones, segons la CGT, entre Passeig de Gràcia i Urquinaona, on s'han concentrat davant el Consorci d'Educació de Barcelona. Denuncien que l'acord és insuficient perquè no dota de més pressupost l'escola inclusiva i deixa de banda sectors com l'escola Bressol o el PAE. Demanen votar no a la consulta, seguir amb la mobilització i fer pressió pel debat d'aprovació dels pressupostos al Parlament. Ingrid Chavarría, de la CGT.
15: Nosaltres continuarem mobilitzades perquè aquest preacord no és suficient per arreglar l'educació pública. Estem en una situació d'emergència, per tant, no podem acceptar els pedaços, sinó que necessitem la inversió que la pròpia llei de Catalunya esmenta que és el 6%.
14: A més, durant el matí un grup de docents en vaga ha bloquejat l'accés a la Casa Batlló, una acció de protesta que ha acabat a la una quan la manifestació que recorria Passeig de Gràcia ha passat per davant i els que bloquejaven l'accés s'hi han sumat.
0: Parlem també dels sanitaris perquè el Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei per reformar l'Estatut Marc dels Treballadors del Sistema Nacional de Salut, vigent des de fa més de 2 dècades. La norma arribarà al Congrés després de gairebé 4 anys de negociació i sense el suport dels sindicats majoritaris. Elena Pérez.
16: El text incorpora una jornada màxima setmanal de 45 hores, elimina les guàrdies de 24 hores que passaran a ser com a molt de 17 o estableix també l'obligació de convocar processos selectius amb una periodicitat màxima de 2 anys. El govern creu que el nou estatut fixa els drets bàsics comuns per tot el sistema nacional de salut i que ara és el torn de les comunitats autònomes. Elma Saiz, portaveu del govern.
7: Són les comunitats autònomes quienes tienen competencias sobre salarios, sobre plantillas, sobre organización de los servicios y de buena parte de las condiciones de trabajo de los y las profesionales.
16: Per la secretària general del sindicat Amits, Ángel Hernández, això és només una excusa per no fer cas a les seves reivindicacions.
17: Hay competencias, hay cosas que son de las comunidades y que tienen que mejorarlas y hay cosas que son del ministerio. Y el problema es que están en un peloteo político partidista entre ellos que lo que no aporta es soluciones a médicos y a pacientes, que es lo que necesitamos.
16: Els sindicats majoritaris refusen el text que s'ha aprovat i demanen un estatut propi pels metges. És per això que continuaran amb les mobilitzacions. Ja han convocat pel proper 15 de juny una gran concentració estatal davant el Ministeri de Sanitat a Madrid.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: En 5 minuts arribarem a 3:15 i tornem a la reunió anual del Cercle d'Economia, on també han participat líders empresarials de les grans energètiques com Repsol o Naturgy. Els seus presidents han advertit que l'actual procés de descarbonització de l'economia d'Europa l'està fent irrellevant al món. Climent Sabater.
18: És l'opinió que han expressat els presidents de Repsol, Antoni Brufau, i de Naturgy, Francisco Reynés. Europa és responsable de només el 6% d'emissions del món, el que també la fa irrellevant en el seu paper en l'economia mundial, per absència d'una política energètica només regular, segons Reynés, i per posar tots els ous en la cistella de l'electrificació, un gran error, segons Brufau.
19: Porque no hay política energética europea. Solo hay regulación energética europea. Pero hacia dónde va Europa en política energética no existe.
20: El hecho de haber apostado por una única tecnología, que es la electrificación, a mí me parece que demuestra que es un grandísimo error.
18: El tancament de l'estret d'Hormuz posa de manifest la importància encara de l'energia procedent de combustibles fòssils. Segons els dos líders empresarials, una crisi, han dit, que ha de prolongar-se, pot afectar el subministrament de gas i de petroli a Europa i Espanya.
0: Doncs marxem cap a l'exterior. Nova nit de bombardejos massius a Ucraïna. Almenys 18 persones han mort i prop d'un centenar han resultat ferides després d'un atac rus amb més de 600 drons i una setantena de míssils contra diverses ciutats del país. Lourdes Gatà.
21: Sí, Kiev ha estat un dels principals objectius. Les explosions han provocat l'ensorrament parcial d'un edifici de 24 plantes i milers de persones s'han refugiat al metro mentre sonaven les alarmes antiaèries. Es tracta d'un dels atacs més intensos de les últimes setmanes. Moscou ja havia advertit d'una resposta contundent contra la capital ucraïnesa.
0: Almenys 10 persones han mort avui en una sèrie de bombardejos d'Israel contra el sud del Líban, tot plegat malgrat l'anunci d'ahir del president dels Estats Units, Donald Trump, que les dues parts estaven d'acord en una desescalada.
21: Segons fonts del Ministeri de Salut Pública del Líban, 2 dels morts són infants. La Universitat Libanesa també ha confirmat en un comunicat que una de les seves estudiants ha mort en l'atac contra el vehicle on viatjava amb els seus pares, que també haurien mort al bombardeig. Està previst que el Líban i Israel comencin avui mateix a Washington una nova ronda de diàleg per buscar una sortida negociada al conflicte.
0: I aquesta matinada a Brussel·les ha fet un pas més per endurir la política migratòria.
21: La Unió Europea ha pactat noves normes que facilitin les deportacions i avalen la creació de centres de retorn fora del territori comunitari, seguint el model impulsat per Itàlia i Albània. El nou reglament amplia fins a 24 mesos el temps màxim de detenció de migrants pendents d'expulsió i també podria afectar menors i famílies amb infants.
0: Les víctimes d'abusos sexuals a l'Església amenacen amb concentrar-se davant la nunciatura apostòlica durant la visita del Papa Lleó XIV a Madrid si el pontífex no accepta reunir-se amb ell. Es denuncien manca de resposta del Vaticà i també reclamen més sensibilitat amb les víctimes. A més, coincidint amb aquesta futura visita del Papa, en aquest cas a la presó de Brianzú, diverses entitats socials li han adreçat una carta per denunciar el que consideren una regressió de drets al sistema penitenciari català, remarquen l'increment de denúncies per presumptes maltractaments i abusos de les contencions i l'aïllament. Núria Alcalà.
3: Sí, el col·lectiu Xarxa Dret i Presó, format per una quinzena d'entitats en defensa dels drets dels interns, manté que el sistema penitenciari català encara no compleix amb els estàndards internacionals fixats al Conveni Europeu de la Tortura o al Protocol d'Istanbul. A la missiva posen el focus en el deteriorament de la salut mental de les persones privades de llibertat i remarquen que en concret la presó de Brians-1 és el centre que més denúncies acumula per presumptes maltractaments per part dels funcionaris, un abús dels règims d'aïllament i les tensions mecàniques, a més de suïcidis. David Aranda, d'Arrels Advocats.
4: Són elements que posen les presons catalanes, diguem, a la cua de les presons europees en quant al compliment de drets humans. Considerem oportú, doncs, fer paleses totes aquestes qüestions, aprofitant que el Papa hi ha donat aquest interès per visitar-les.
3: Conscients del protagonisme de dues internes durant la visita papal a Brians, la carta també posa de manifest que l'oferta formativa i de lleure per les dones és molt limitada i tenen més problemes per accedir a permisos penitenciaris.
0: Més qüestions. Aquest dimarts ha començat el judici per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, que l'any 2011 va deixar 408 socis sense estalvis i un forat de gairebé 4 milions d'euros, Pilar Ribas.
22: La sessió ha arrencat amb un nou acord entre l'entitat i els afectats. Han pactat amb Juan Carlos Torres, la seva empresa auditora BDO, i l'asseguradora Mafre, que pagaran 880.000 euros per deixar de ser acusats. Arran d'aquest pacte, la magistrada de l'Audiència ha acordat l'absolució de tots ells i de l'exdirector de la secció de crèdit, Enric Sabater, després que aquest hagi abonat la quantitat de 12.500 euros a favor dels perjudicats. L'acord ha suposat la retirada de la plataforma d'afectats. Alberto Venegas és el seu advocat.
23: Nos apartaremos del procedimiento porque no tenemos encomendado el ejercicio de las acciones civiles de acciones penales exclusivamente. Dado que la acción civil ha quedado completamente agotada en relación a mis mandantes, porque han recuperado el 100% de las cantidades.
22: Aquest acord se suma al que es va arribar fa un mes per exonerar CaixaBank i els exresponsables de l'oficina de Bankia en Posta, previ pagament de 3 milions d'euros per indemnitzar la cooperativa i els impositors afectats i així evitar el judici. La llista d'acusats ha passat ara d'11 a 4. El principal és Daniel Ferrer, exgerent, que declararà al final. El Ministeri Públic demana una pena total de 14 anys i mig de presó pels suposats delictes continuats de falsedat comptable, falsedat en document mercantil, insolvència punible i administració deslleial. Se li reclama una responsabilitat civil d'1,6 milions d'euros.
1: Edició migdia.
0: La Fundació Pasqual Maragall reuneix aquests dies a Barcelona experts internacionals i investigadors novells per avançar l'ús de biomarcadors en malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer. Més enllà dels marcadors en sang per al diagnòstic precoç, la recerca també treballa en biomarcadors per al pronòstic i la resposta als tractaments. Ens ho explica l'Anna Banyeres.
24: Els biomarcadors en sang avui són una eina habitual en molts hospitals catalans perquè permet avançar diagnòstic i tractament de l'Alzheimer, estalviant proves innecessàries, però alhora exclou els pacients que no tenen aquesta malaltia. Ara bé, en aquesta trobada internacional el que es busca és avançar cap a marcadors biològics que indiquin pronòstic i resposta farmacològica. Doctor Omar Suárez, neuròleg de la Fundació Pasqual Maragall.
25: Podem dir si hi ha Alzheimer o no, però no podem respondre bé com serà l'evolució d'aquesta malaltia. O ara que comencen a haver-hi alguns tractaments per a algunes d'aquestes malalties, doncs tampoc tenim biomarcadors per saber quines persones respondran millor a aquest tractament i aquelles persones que no respondran tan bé o no respondran. I això és important, doncs, per prioritzar aquests medicaments, doncs, aquelles persones que respondran.
24: Una altra recerca clau són els biomarcadors digitals.
25: La parla o els moviments o poder fer, doncs, testos de memòria de forma repetitiva. L'evolució, els canvis, donen moltíssima informació, no? De fet, això ja ho fem els neuròlegs preguntant, no? Però si per això ho pots objectivar amb un biomarcador digital, això és molt important per a la clínica.
24: Accions per oferir una medicina personalitzada a les malalties neurodegeneratives.
0: I atenció, perquè després d'uns mesos humits i calorosos, els experts en plagues preveuen un estiu on proliferin rates i mosquits i també Eloi Sadurní, de Paneroles.
26: Un insecte que tendeix a proliferar sobretot a zones urbanes en els mesos de més calor i moviment de població i que és transmissor de malalties com la salmonelosi. L'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental també assenyala el cas dels mosquits, portadors de patologies com el dengue o el Nil Occidental. Andreu García n'és el vicepresident.
27: Tot i que no són endèmiques aquí, a Catalunya, com que aquí tenim el vector, tenim el mosquit que transmet aquestes malalties, són susceptibles de que el mosquit pica aquestes persones i transmeti les malalties a terceres, no? I aquí podríem tindre un risc d'un brot. Fa dos anys a la zona de Tarragona, Vilaseca, que hi ha un brot de dengue.
26: I recomana a la ciutadania, per defugir també de plagues de paneroles i rates, evitar la presència d'aigua estancada, restes d'aliments al seu abast i possibles escletxes per on puguin accedir a les llars.
0: Barcelona ja posa data a la gran estrena de la nova Rambla. Serà el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027 amb una gran festa ciutadana per celebrar el final de 4 anys d'obres. Sota lema Rambles amunt, Rambles avall, el creador Lluís Danés dirigirà un espectacle participatiu que reivindicarà aquest eix emblemàtic com a símbol i escenari de la ciutat.
2: Ramblejar, de transcórrer, de caminar, d'aquest carrer de carrers, no? Lorca ja el destaca, no? I parla d'un carrer universal, no? Que li agradaria que no s'acabés mai, però també és el carrer de l'Ocaña, també és el carrer per on hi passejaven mites com l'Enriqueta Martí, no? O gent molt més actual.
0: L'Ajuntament assegura que les obres avancen segons el calendari previst i confia tenir-les acabades a temps per a la inauguració. I Catherine Stockett ha presentat avui a Barcelona la seva nova novel·la El Club de les Indomables. Després de l'èxit mundial de Criades i Senyores, l'autora torna amb una història de feminisme, Montse Soto.
5: El Club de les Indomables, la seva segona novel·la, Stockett parla de la llei de l'eugenèsia als Estats Units dels anys 30, que permetia esterilitzar una dona per motius de salut mental, raça o nivell econòmic. Ho fa a través d'una història real d'un grup de dones que s'hi van enfrontar. Després d'anys d'intents fallits, l'autora va poder trobar l'eix central de la novel·la. I finally
6: just gave in. Vaig acceptar que és que no era possible escriure sobre el Mississippi de l'any 1933 sense parlar de racisme, de discriminació, de sexisme i sense plasmar tota la hipocresia i tot l'absurd del que és la història del meu estat, Mississippi. The absurdities that
5: come along with that. Van ser tantes les esterilitzacions realitzades a dones en estats americans com el de Califòrnia que fins i tot el mateix Hitler es va assessorar amb ells.
6: Adolf Hitler. El mateix Hitler es va posar en contacte amb el cap de la Societat d'Eugenèsia de Califòrnia i li va demanar que viatgés a Alemanya per ensenyar-li com es feia tot allò. Per tant, encara m'horroritza més pensar que Estats Units va poder contribuir d'alguna manera a forjar els ideals del que va ser el nazisme a Europa.
5: De moment, l'autora no té nova novel·la en ment i encara no s'ha decidit per donar els drets cinematogràfics d'aquest llibre, tot i que ha rebut nombroses propostes.
0: José María Rubí, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Esports. Doncs seguim molt pendents de la confirmació oficial de la sortida d'Ansu Fati del Barça.
8: Seria la segona operació d'aquest mercat d'estiu en clau blaugrana, després del fitxatge de Gordon. Germà García, el Barcelona faria caixa ni que sigui de forma simbòlica i tallaria amb un culebrot que s'ha anat donant cada estiu des de fa anys.
9: Sí, en efecte, i és que Hansi Flick ja ho ha deixat clar, que no comptava amb el jugador, i és per això que el Barça veu amb bons ulls el fet de que el Mònaco vulgui exercir aquest dret que té de poder-se fer amb els serveis del jugador. Es parla d'una opció de compra de 11 milions d'euros, a més del que alliberaria en quant al sou del jugador, que recordem encara tenia contracte amb el Barça fins al 2028. Per tant, ja no només serà l'estalvi i el que cobrarà per aquest traspàs, sinó que també serà el poder estar més a prop de la regla la 1-1 que permeti operar amb total normalitat el conjunt blaugrana. Encara no ho ha fet oficial el Barça, però segurament en les properes hores o els propers dies ja es farà efectiu.
0: Gràcies, Germà. I la curiositat del dia a nivell esportiu és el fet que la campanya electoral de la presidència del Madrid s'ha traslladat a casa nostra almenys durant unes hores.
8: El candidat Enrique Riquelme ha estat a Barcelona tractant de treballar-se la gran bossa de madridistes que hi ha de sempre a la ciutat comtal i a la seva àrea metropolitana. El Jaume Riel ha estat amb ell. Jaume, quin és el missatge que l'empresari vol deixar aquí a Catalunya?
10: S'ha volgut adreçar al milió d'aficionats al Real Madrid que hi ha a casa nostra. De fet, s'ha reunit amb representants de les penyes madridistes en un hotel al centre de Barcelona. Ahir explicava en una entrevista a la cadena SER que venia per donar la cara perquè no puguin dir que es posa de perfil i per parlar de tot. El candidat a la presidència blanca ha fet una crida a la participació aquest diumenge. Ha insistit que si guanya Florentino Pérez, el club deixarà de ser dels socis.
11: El club està en venda. Y nosotros, nuestra candidatura, no lo vamos a permitir. Necesito, por favor, que los socios den su palabra y el próximo domingo vayan a votar. Son las últimas elecciones del Real Madrid.
10: Riquelme ha afegit que Raúl és la millor opció per a la Secretaria Tècnica Blanca i que els propers dies anunciarà l'entrenador i els jugadors que arribarien si guanya les eleccions.
0: La selecció espanyola de futbol es desplaçarà demà a Corunya, que és on es disputarà el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial.
8: Contra l'Iraq, a l'estadi de Riazor. Mentretant, els de Luis de la Fuente continuen treballant a la Ciutat del Futbol, a les Rozas. Encara entrenen al marge del grup Lamine Yamal. Avui n'ha parlat de com li va la recuperació al de Rocafonda al seu company al Barça, Dani Olmo.
13: Lo veo bien, entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros. Así que contentos que vayan por el buen camino.
0: I per la seva banda, la selecció femenina prepara a Palma de Mallorca el decisiu partit de divendres contra Anglaterra.
8: On es juga en la primera posició del seu grup a la fase de classificació pel Campionat del Món d'Alemanya, la blaugrana Patrick Guijarro ha expressat les ganes que té el vestidor d'Espanya d'acabar aquesta lligueta de la millor manera.
7: Perdimos allí en Wembley y tenemos que ganar sí o sí. Buena selección, con la que nos gusta siempre jugar contra ellas. Y el objetivo ahora mismo es ese, primero ganar los dos partidos.
0: Avui comencen els quarts de final del torneig de tennis de Roland Garros. Rafa Hoddar es disputarà un lloc a les semifinals amb l'alemany Zverev.
8: Després de l'eliminació del número 1 del món, l'italià Sinner, Zverev és el principal favorit per fer-se amb el títol. El partit acaba de començar, s'està allargant moltíssim. El primer joc amb servei del madrileny, que ha salvat ja pilotes de trencament. Després es jugarà també al vespre l'enfrontament entre el txec Mensik i el brasiler Fonseca. I ja tenim confegida la primera semifinal de el quadre femení, la jugaran la russa Andreeva i la ucraïnesa Kostiuk. Andreeva ha eliminat a quarts a la romanesa Sirstea i Kostiuk a la seva compatriota Svitolina.
0: I aquest dimarts també arrencan els play-offs de la Lliga CB de bàsquet. El Barça s'enfronta al Múrcia i el Joventut al Baskonia a la ronda de quarts de final.
8: Els dos equips catalans amb el factor pista en contra en aquesta sèrie el millor de tres partits. El Barcelona juga avui des de les 7 de la tarda una pista molt i molt complicada al matí al blaugrana Toko Şengelya.
12: Sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
8: Avui també es disputa el Madrid-Tenerife i per demà l'esmentat Baskonia-Joventut i el València-Bilbao. I aquesta nit es decideix la Lliga Femenina de Waterpolo. La final entre el Sant Andreu i el Mataró ha arribat al tercer i definitiu partit, el desenllaç a la piscina de les Andreuenques des de les 9.
0: I en clau futura, que migdia s'ha presentat les novetats del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que s'ha de celebrar el circuit de Montmeló la propera setmana.
8: Primer any de convivència amb el Gran Premi que tindrà lloc al nou circuit de Madrid. Dani Esclusa, les novetats tenen a veure amb això, amb la competència i el posicionament, que és el més destacat?
14: Bé, d'entrada el canvi de nom. El Gran Premi d'Espanya passa a ser el que celebra a Madrid i el de Montmeló serà el Gran Premi de Barcelona-Catalunya. També hi haurà canvis en el trofeu i el cartell de l'esdeveniment que s'adaptaran per fer un homenatge a l'any Gaudí que celebra enguany. L'expilot català Pedro Martínez de la Rosa explicava d'aquesta manera el valor que té el circuit de Montmeló.
15: Primer de tot, és un dels circuits més exigents del món a nivell de motor, xassis, aerodinàmica, suspensions, pneumàtics, i és per això sempre hem dit que és un dels circuits més exigents a nivell de proves, no? I a part d'això, és un circuit tremendament segur. Té la ciutat de Barcelona i la seva valoració és altíssima.
14: Bé, doncs un Gran Premi que ja ha penjat el cartell de no queden entrades i que el podrem gaudir el cap de setmana del 5 al 7 de juny aquí a Catalunya.
8: Acabem amb futbol sala. El Barça ja és a les semifinals de la Lliga després de tornar a guanyar el Valdepeñas, en aquest cas fora de casa. Els de Javi Rodríguez van haver de remuntar per aconseguir la classificació per la via ràpida.
16: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4, se han puesto ellos 4-3, y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que les pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
8: El rival dels blaugrana semifinal serà Movistar, que ha eliminat a Cartagena.
0: Gràcies, Rui. I nosaltres acabem amb la música de Ginestà.
17: Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar.
0: El grup català estrena nova etapa amb gira tot igual però diferent després de l'èxit de Vida meva i de Només viure, treballs que s'han traduït en reconeixements amb dos premis en rock i el guardó al disc català de l'any de Ràdio 4. El concert de presentació a Barcelona programat el 7 de novembre a la sala Razzmatazz dins del Festival Empremta ja ha venut el 80% de les entrades i a més serà l'únic concert en sala que oferiran aquest any a la capital catalana. La gira també farà parada a festivals com el Canet Rock i el Terramar i a festes majors de municipis com Sant Cugat, Valls, Badalona o Puigcerdà.
17: I endreçant el que he de dir a poc, és millor així.
3: Si l'amor ens porta alguna cosa, sisplau que ens ho deixi per aquí.
0: Ja doncs som a punt d'arribar a les 3 de la tarda i és hora de saludar el nostre company, en Xavi Martínez. Xavi, bona tarda.
4: Bona tarda, Eva.
0: I què és el que ens portes en aquesta última hora d'en Xavi Fornia?
4: Doncs de seguida parlem amb una directora de cinema impressionant, és l'Arantxa Etxebarria, que després de sacsejar el públic amb històries com, per exemple, La Infiltrada, que no sé si has vist, però bé, se'n va endur el Goya.
0: Sí, sí, sí.
4: Ara canvia totalment de registre amb una pel·lícula anomenada Cada dia nace un listo. És una comèdia negra, però que té ritme de thriller, té mala llet social, diríem, eh? Mira. Així que, sí, sí, de seguida parlem amb la directora, amb l'Arantxa Etxebarria, i també tindrem el Wilbur del Grand Prix, que a més arriba a Barcelona amb un nou espectacle.
0: Doncs, Xavi, tot teu.
4: Una abraçada molt gran.
0: Bona tarda.
4: Molt bona tarda. Per l'Eva Albiol i per tot l'equip dels serveis informatius de Ràdio 4, quan són les 3 i nosaltres seguim a Xavi Fornia.

0: Doncs Maria, com li deia la Eva Albiol ara mateix, tenim ara una xerrada fantàstica amb una superdirectora que has tingut tu el plaer de poder conèixer i parlar. Aquest matí has enregistrat una conversa amb ella, no? Amb l'Arantxa Echevarría.
1: Exacte, l'Arantxa Echevarría, que ja té un nom dins del cinema espanyol.
0: Home, La Infiltrada.
1: Exacte, exacte, va guanyar el Goya Ex Aequo a millor pel·lícula amb La Infiltrada,
0: brutal.
1: També millor direcció, o sigui, ja s'ha fet un nom. Tot i així, ens diu que encara és complicat, a les dones, sobretot, dins del panorama del cinema, els hi costa molt rebre aquest reconeixement, i ara ella diu que ha de fer una mica de descompressió. Després d'una pel·lícula tan potent com ha sigut La Infiltrada, que a més ha hagut de parlar amb víctimes, ha hagut de parlar amb persones que van passar-ho molt malament en els anys complicats d'ETA al País Basc, no? Perquè relata aquesta història de l'única policia nacional dona infiltrada en la història d'ETA.
0: No? És impressionant.
1: És increïble, amb Luis Tosar, amb Begoña Vargas, i explica aquesta història, una història real, una persona que encara avui en dia la seva identitat està protegida per evitar represàlies, que va estar 2 anys infiltrada al Comando Donosti, un dels més perillosos d'ETA, no? I de com va ser la seva vida. Això és el que va tractar ella, La Infiltrada, i ara fa un canvi de registre total, que es posa en aquest humor, en aquesta crítica, també és una crítica a la societat actual, eh?
0: Sí, humor negre barrejat amb thriller, diríem,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. A més, amb un gran actor com és Hugo Silva, també, del panorama del cinema i de les sèries espanyoles, i ella diu, doncs, que està molt contenta, no?, que ha tingut una gran sort, a més, ha passat per grans festivals com el Festival de Màlaga, com el Barcelona Film Fest de la gran Conxita Casanovas.
0: Home!
1: D'aquesta casa, ella, sabem que sempre, la Conxita sempre té les millors pel·lícules al seu festival. Anava a dir, no sé com s'ho fa, però sí que ho sabem, sí que ho sabem, amb la llarga trajectòria que porta.
0: Són molts anys, ja són molts
1: anys. Clar, clar, clar.
0: Doncs sí, sí. Per cert, Martín Noia, Mònica Ridruejo al control, perquè tot soni molt bé, molt bé, molt bé. Va, que tenim una tercera hora, Maria, impressionant. En uns minutets també parlarem amb el Wilbur, que molts vam conèixer al Grand Prix del Verano, el programa que aquest estiu torna també a aquesta casa, i que ara arriba a Barcelona amb Piensa en Wilbur, que això ho farà el 7 de juny i el 12 de juliol, són 2 dies, a l'Aquitània Teatre, i és un espectacle que barreja acrobàcia, humor físic, risc, i bé, aquesta mena de bogeria tan Wilbur, no, que té ell, que només funciona quan darrere hi ha molt d'ofici, perquè aquest és un professional impressionant, eh?
1: Ell és un gran gimnasta, no?, que a més ha explicat diverses vegades que ell va arribar una mica a aquest món del pallasso, del clown, a través d'una lesió. Ell ho ha dit, a veure si ens ho explica, perquè no tenia pensat entrar en aquest món. Ell era gimnasta, es va lesionar, i a partir d'aquí va haver de treballar tot el cos, que si el veieu és fantàstic, eh? Vull dir, mou el cos d'una manera.
0: És impressionant. Sí,
1: I té moltíssims seguidors a Instagram, té gairebé un milió de seguidors, eh?
0: Els nens, les nenes flipen amb el Wilbur. Bé, això serà en uns minutets. Abans, però anem a parlar de cinema, com dèiem, amb una directora d'altíssim nivell, com és l'Arantxa Echevarría, que Maria García Coll ha pogut estar xerrant aquest matí amb ella, i anem a escoltar aquesta conversa sobre Cada dia nace un listo.
2: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: Per cert, Maria, molt fan de l'Arantxa Etxebarria. Ja era fan de La Infiltrada i tinc moltes ganes de veure cada dia Nace un Listo. Moltes, moltes. I a més, amb aquest argument, no? Aquesta pel·lícula que segueix el Toni Lomas, que l'interpreta l'Hugo Silva, com dèieu, fent com d'antic rostre d'un talent show, una persona que sí, que era mig famosa, no? Que avui està en hores baixes i que entra en aquest embolic de robatoris, de diner fàcil, Bé, en definitiva, personatges que volen aprofitar-se els uns dels altres. Jo crec que té un argument que enganxa molt, eh?
1: I que tots sabem una mica on ve el cap una persona, doncs, que havia sigut famosa fa uns anys. Què se n'ha fet d'aquesta persona? Ah, doncs mira, ara està fent això, està fent allò, no? I és encarna aquest personatge. Exacte.
0: Típic article de clickbait de què fue de...
1: David Civera, sí, per exemple. Sí, sí, sí. No?
0: Per cert, m'has dit que has vist un vídeo de la Maya Montero, com és tan viral últimament tota la gira de la nova oreja de Van Gogh. Han aïllat el so ambient i s'escolta la seva veu només?
1: Exacte, he vist un vídeo que circula per les xarxes que on aïllen el so ambient dels crits del públic en aquest concert que ha fet la Oreja de Van Gogh a Madrid i se sent només el que surt pel micròfon, la veu de Maya Montero. I us he de dir que, com diuen els clickbaits, on no cau l'Alberte, el resultado te sorprenderá. Després el posem.
0: Per cert, Roland Garros, Rafa Joder, que comença fort davant... Esberef, estarem tan pendents també, molt pendents.
1: Home, Esberef.
0: Ara mateix 4-2, Rafa Joder, Esberef. I abans de saludar el Wilbur, hem de comentar que el Reial Madrid, bé, en aquest cas ha estat la Junta Electoral del Reial Madrid, ha donat resposta a Enrique Riquelme.
1: Ai.
0: Perquè Enrique Riquelme... Saps que està fent un tour avui per Catalunya, no?
1: Ah, no ho sabia.
0: Sí, sí, sí, ha vingut a Catalunya.
1: La setmana que ve el papa, avui Enrique Riquelme.
0: Exacte. No, no, és un home llest, perquè a Catalunya és el segon lloc d'Espanya on més socis, penyes, madridistes hi ha de tot l'estat. O sigui que ho té clar. I ha estat passejant-se aquest matí per ràdios catalanes també, per les teles. Em diuen que demà Enrique Riquelme estarà a l'Hormiguero. Atenció.
1: Ostres.
0: Amb això, perquè va aprofitar ja ahir a una altra ràdio l'entrevista per anunciar que Raúl González Blanco seria el director tècnic si guanya ell, que per mi em sembla revolucionari. No recordo un director tècnic al Reial Madrid. Hi ha un departament, evidentment,
1: sí, sí,
0: no?
1: Però
0: sí. Que al final tots sabem que decideix molt, molt Florentino i
1: sí, Hass, bàsicament, exacte.
0: José Ángel Sánchez. Però,
1: sí.
0: I diuen, m'està dient una persona molt ben informada que es veu que aprofitarà demà el Prime Time, programa més vist del país, a l'Hormiguero, per anunciar un superfitxatge internacional.
1: Vaja.
0: I ja es comença a parlar
1: Rodri.
0: De... No, aquest ja ho ha donat
1: ja
0: més o menys per fet. Es comença a parlar d'Erling Haaland.
1: Apa!
0: Rodri, Haaland i Raúl, que no deixa de ser una superllegenda pel madridisme, escolta... No està gens malament, per fer una miqueta d'ombra al gran Florentino Pérez.
1: Però com sempre, fitxant, l'aficionat del Real Madrid se'l guanya d'aquesta manera, no?
0: Jo crec que l'impacte és aquest, no? Sobretot mediàtic. Després el soci sí que creix molt tot el tema més social del que està parlant l'Enrique Riquelme, que diuen que els seients del nou Bernabéu són molt estrets.
1: Això també ho diuen del Camp Nou i jo no ho penso.
0: No? Perquè tu ja els has provat,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, jo he anat diverses vegades al nou Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, i jo no els trobo estrets. O sigui, sí que és veritat que hi cap més gent que anteriorment i, per tant, doncs entenc que, a part de la tercera graderia una mica més gran, hauran fet els seients més estrets, però bé, són més còmodes. Això sí que t'ho he de dir, els seients del Camp Nou.
0: Doncs...
1: Hi ha calefacció en el Bernabéu. No sé si
0: sí,
1: ho has vist. Bueno,
0: sí,
1: tu hi has anat diverses vegades, jo no hi he anat mai, i Déu me'n lliuri, però...
0: No, no, és una experiència
1: sí,
0: que has de viure.
1: Una experiència que no vull viure.
0: És un superestadi,
1: Sí, segur, però...
0: És impressionant,
1: no,
0: igual que el Metropolitano, és un espectacle.
1: Jo hi vaig anar al Wanda, jo. L'últim partit que es va jugar al Wanda, saps quin va ser? Va ser una final de la Copa del Rei, que va guanyar el Barça, doncs allà hi era jo, contra el València, si no m'equivoco.
0: Doncs bé, que està la cosa escalfadeta, que Riquelme ha dit que el tema del vot per correu es veu que no està massa clar, que no té el cens dels socis, i ara mateix la Junta Electoral acaba d'enviar un comunicat, ha fet acabar el Reial Madrid, acaba de fer un comunicat oficial parlant de tot plegat. Molt agressiva aquesta campanya electoral, no me l'esperava així, Florentino, des del primer dia... a l'ataque contra Enrique Riquelme.
1: Hi haurà
0: molt,
1: debat?
0: Molt bèstia. No, ja ho va negar. Su Florentineza ja va dir que ni de conya. Bé, doncs...
1: No sé si has vist també que hi ha polèmica amb que Lleó 14 farà en castellà, la benedicció de la Sagrada Família.
0: Un dels grans temes del dia.
1: S'ha dit que hi ha molta polèmica perquè ho faci en castellà, la Sagrada Família, amb el tema del centenari, de la mort de Gaudí. Clar, jo crec que ell també va a Montserrat, i anant a Montserrat ja mostres un exquisit respecte doncs, per la cultura de l'identitat catalana, que estaria bé que ho hagués fet en català, evidentment. Però aquest senyor, doncs, poder sap castellà i, doncs, mira, ho fa en castellà, se sent més còmode, poder en els seus estudis no sap català, no n'ha après, no ho sabem. Però
0: ja, aquest polèmica, és el tema, és el tema. Molta polèmica. Bé, què en penseu de tot plegat? Us llegim a Twitter, que abans era Twitter, a X, @xavifornia, i també a Instagram, @xavifornia, i @radio4/RNE. Ara anem a parlar amb una persona que és l'exemple de superació i que segurament molts el veu conèixer no fa massa, en un programa molt, molt famós d'aquesta casa.
2: Xavifornia, amb Xavi Martínez.

0: patum.
1: Clar, aquí la gràcia, ho comentàvem, i també la incomoditat, és el xoc, no? Perquè agafa un símbol molt tendre, molt d'infantesa catalana, com el patufet, i posa un personatge anomenat Mohamed, carregat de tots els prejudicis que una part de la societat projecta sobre els joves, o alguns joves d'origen marroquí. És a dir, no és només una animalada per fer-se viral, jo crec que està jugant amb aquest estereotip, no?, del dolent sempre és el moro, no?
2: Clar.
1: I el converteix en mem, en cançó, en broma incòmoda.
2: Sí, totalment. A més, ho has dit tu abans, i no és per posar-nos medalles, però aquí al Califòrnia ho vam explicar fa una setmana, fa més d'una setmana, i després doncs, ho ha explicat tothom, evidentment, perquè aquest noi s'ha fet viral, però sí que quan fem les coses cal dir-ho, no? Perquè nosaltres ens vam fixar en aquesta persona que a mi em va sortir a les xarxes socials i vaig dir, escolta, em guardo aquest vídeo perquè ho he d'explicar a la ràdio,
1: això. És que això quan ara mateix ja té milions de reproduccions, però quan tu ho portaves aquí al programa fa ja una setmana, tenia
2: 100.000, 200.000, i ho vam explicar. De fet, li vaig explicar al company de producció, el Joel Sevilla, li vaig dir, escolta, Joel, tu què et sembla que expliqui això per la ràdio? I ell reia i em va dir, home, doncs està bé, perquè al principi jo dubtava una mica, perquè jo no sabia si aquest senyor tindria milions de visualitzacions o no.
1: I sobretot com explicar-ho, també és un repte moltes vegades. Al final, com ell és d'origen marroquí, s'explica sol, clar.
2: Sí, sí.

0: Bé, doncs el català, que també pot ser llengua de mem, llengua de rap, de barri, de conya interna, de provocació i de TikTok, no només de discursos institucionals i campanyes amb bona intenció. I parlant d'artistes, Amaia Montero, l'oreja de Van Gogh. Maria, què està passant?
1: Sempre hem de parlar
0: d'ella. Perquè cada dia hi ha una polèmica amb aquesta
1: senyora. Sempre, sempre, sempre. Mira, ara és per bo. Perquè sabem que aquest cap de setmana l'Oreja de Van Gogh ha estat fent concerts a Madrid. Van començar a Sant Sebastià, a Bilbao, ara estan a Madrid i fan una gira per tot Espanya. Venen aquí a Barcelona també al novembre, que per cert tinc dues amigues que em diuen que venen entrades, eh? No, perquè és broma. Ho dic perquè molta gent, arrel de que diuen que la Maia desafina, no volen,
0: que ja no volen anar a veure,
1: ja no volen anar, i les meves amigues em diuen, escolta, digues per la ràdio que venem boli Vic i regalem dues entrades, saps? No. Però ara hem de canviar una mica d'estil perquè un compte de X, de Twitter, ha agafat la veu de Maia Montero al concert i ha aïllat el so ambient. O sigui, només deixa el que canta pel micròfon. I la gent de veritat que s'ha sorprès perquè no desafina tant com la gent està dient. Mira, mira. Tanto oír hablar
0: de tu silencio. Però és so directament del micròfon.
1: Exacte.

0: No és la Maya Montero. No és la Maya Montero de principis dels 2000, però és veritat que millor del que molta gent diu, escolta, no?
1: Jo crec que està molt bé que això s'hagi fet viral, perquè la que li estava caient a la pobra Maya Montero era terrible.
0: Que, per cert, vam veure a Cayetana Guillén Cuervo, gran amiga de Maya Montero, als concerts de l'Oreja de Van Gogh a Madrid, quan s'havia dit que havien passat un moment complicat en la seva relació, quan a Cayetana Guillén Cuervo, quan li van preguntar, li van fer el que es diu un globus sonda en periodisme, que és deixar anar una informació quan tu no la tens confirmada per veure si aquella persona agafa l'am i nyec, allà deixa anar la informació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, llavors, doncs,
0: sí, li va passar, li van dir, escolta, Cayetana, quan no estava confirmat que la Maya tornava a l'Oreja de Van Gogh,
1: no.
0: Tu que ets tan amiga de la Maya, tu ja ho sabies que la Maya tornaria quan no se sabia? I ella diu, sí, jo ja ho sabia, pensant-se que ja havia estat oficial.
1: És que el periodista fue muy cuco, perquè li va dir a la Cayetana, bueno, ¿qué opinas de la noticia que ya se ha conocido, se ha dado como... donant per fet una mica que ja s'havia anunciat oficialment, i va caure, pobreta meva. Es veu que després es van enfadar molt, eh?
0: Sí, i ara sembla que tornarien a tenir bona relació perquè hem vist, doncs, a la Cayetana en aquest concert de l'Oreja de Van Gogh a Madrid, que, per cert, la Maya Montero és la padrina d'un dels fills de Cayetana Guillén Cuervo. Per tant...
1: Doncs...
0: Que, a més, no ho deu estar passant gaire bé, pobreta, perquè fa molt poques setmanes va morir la seva mare, la gran Gemma Cuervo, no?
1: De veritat. Que... Maya Montero no era una cantant buscada en un càsting gegant, eh? O sigui, això passa amb moltes bandes que fan un càsting molt gran. Maya va arribar al grup d'una manera molt més orgànica. Ella era part d'aquell entorn jove de Sant Sebastià. I clar, això explica bastant el secret inicial del grup, no? Que no semblaven fabricats, semblaven una colla d'amics. Te'n recordes quan van començar? Que ens van agradar tant a totes, a tots. I sobretot que t'estaven explicant una ruptura... com si estiguessin al bar de casa teva.
0: Sí.
1: Un grup d'amics. I aquesta era la Oreja de Van Gogh. Crec que va arribar a tantíssimes persones i que ens va enamorar a molts, a moltes. Després, Leire Martínez, quan Amaya va marxar, ho va fer molt bé. Jo crec que va fer una carrera prou decent i que es va fer molt important dins el fandom de l'Oreja. I que torni ara aquesta Amaya, aquesta amiga del grupete de col·legues, després de tot el que ha passat, home... Hi havia il·lusió per anar a veure aquesta banda en directe, però jo no sé si està funcionant tant com s'esperava, eh?
0: No ho sé, clar, la nostàlgia juga un paper molt clau, no?
1: Sí.
0: Jo crec que hi ha un disc de l'Oreja de Van Gogh que és Todo lo que te conté mientras te hacías la dormida, que és un abans i un després en la banda. O sigui, jo crec que si hi ha 10 cançons en aquell disc o 12, 8 són temes icònics de la banda... és on trobem Geografia, és on trobem Roses, és on trobem la gran majoria d'èxits d'aquest 20 d'enero que sentíem també, no? I jo crec que a partir d'aquí doncs, hi ha un abans i un després de l'Oreja de Van Gogh. I clar, Leire, doncs, ella ho ha dit moltes vegades que no venia a substituir ningú, però malauradament per la majoria de fans sí que era un tipus de substitució, i s'ha vist, eh?
1: Leire Martínez...
0: va estar més temps que mai a la banda.
1: 17 anys com a vocalista.
0: Que la Maya. Sí.
1: Clar, això en un grup tan identificat, amb una primera veu... Té molt mèrit, el que va fer...

0: Estava la Maria García Coll fent de Maya Montero a sobre de Maya Montero.
1: Has deixat anar el botó de tallar el micròfon. El Martín m'ha de posar autotune. Mira, mira, ja ho està, ja està. Mira.
0: Està posant eco, reverb. Bé, anem tancant la paradeta amb l'oreja de Van Gogh. I, a veure, és dimarts. Dimarts d'escollir cançó per tancar el programa, Maria García Coll. Quina vibra vols projectar a l'univers en forma de cançó?
1: Uf, dona molt bon rotllo aquest, el Golfito, del nou disc de Quevedo, que acaba de publicar el nou, aquest nou disc, el cantant de les Illes Canàries, que a més ens trasllada a un univers canari, tropical, que ens agrada molt. No sé si l'has sentit.
0: A l'últim disc me'l vaig escoltar així de passada, en diagonal, diguéssim, en un viatge a Cambrils, en cotxe, en una horeta.
1: Mira, doncs aquest, El Golpito i La Graciosa, per mi són els èxits d'aquest disc. A més, crec que donen molt bona vibra per acabar aquest dimarts que dèiem al principi d'anar fent, no?
0: Va, doncs aquesta és la projecció que li fem a l'univers avui per tancar el Xavi Fornia. Demà tornarem a partir de la una, ja ho saps. Ara us deixem en bones mans, les mans dels serveis informatius d'aquesta casa. 4 en punt de la tarda, butlletí informatiu, i després les mans de la Samantha Villar i tot l'equip de l'Entrellat. Martín Noia, el control, gràcies. Número 1, amb el Joel Sevilla, la producció. Maria García Coll, demà més.
1: Adéu.

0: Cabify amb Xavi Martínez.
1: Són les 4.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Comencem situant-nos a Alacant. La Guàrdia Civil ha detingut un home presumptament relacionat amb l'assassinat de la seva parella a Callosa de Segura, segons ha pogut confirmar Ràdio Nacional. La delegació del Govern contra la violència de gènere ja investiga la mort com a possible assassinat de violència masclista. De confirmar-se, serien 23 les dones assassinades en mans de les seves parelles o exparelles aquest 2026. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista, així com al seu entorn. Són gratuïts, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. El govern espanyol acaba de respondre al comunicat emès pel Consell General del Poder Judicial, on s'expressa preocupació per les declaracions d'alguns ministres que han qüestionat, diuen en públic, la tasca dels jutges, arran els casos que afecten l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i a la relació del PSOE amb Leire Díez. Des de Moncloa, però, afirmen que no van en contra de la feina dels tribunals i aclareixen que, quan parlen de mètodes poc democràtics per acabar amb el govern central, es refereix els mètodes del Partit Popular. Elma Saiz, portaveu de l'executiu.
2: Mire, no somos ingenuos cuando vemos determinados hechos que protagoniza el Partido Popular. Hechos. Como, por ejemplo, que el líder de la oposición públicamente anuncie determinados procedimientos judiciales que solo él parece conocer y que luego se producen, que no respeten la presunción de inocencia.
1: En paral·lel també de l'àmbit judicial, el PSOE ha elevat la xifra de diners abonats a Leire Díez. Ràdio Nacional ha tingut accés a l'escrit dels socialistes enviat al jutge que instrueix el cas. En aquest document el PSOE reconeix que la quantitat pagada a l'exmilitant Leire Díez no eren 15.000 euros, sinó 45.000. Asseguren que aquesta xifra es va ingressar entre el 2015 i el 2017 per feines d'assessora de comunicació al Partit Socialista de Cantàbria. I encara de l'àmbit judicial, l'organització de la Global Summit Flotilla s'ha querellat contra l'Ertzaintza i el Consell Basc de Seguretat per les càrregues policials a l'aeroport de Bilbao el 23 de maig passat, un incident que va deixar diversos ferits i 4 detinguts. La flotilla ha interposat la querella en qualitat d'acusació popular cap a l'Ertzaintza per brutalitat policial, diuen, i també cap als coordinadors de l'operatiu al Consell de Seguretat Basc encapçalat per Bingen Zupiria, per delictes d'odi, detenció il·legal i lesions. Escoltem l'advocada de la missió humanitària.
3: Euskal Herria entera y parte del mundo vio las imágenes. La Ertzaintza utilizó una vez más una brutalidad policial totalmente innecesaria y desproporcionada. Las declaraciones del consejero de seguridad, que asumió en primera persona lo sucedido, son inaceptables. Niega lo evidente.
1: A banda, l'organització ha recollit 4.000 signatures demanant la dimissió de Bingen Zupiria. A Mataró, 3 menors han estat detinguts aquest matí pels Mossos d'Esquadra durant les protestes per un desnonament al barri de Cerdanyola. Els incidents que han culminat amb càrregues policials han tingut lloc a primera hora del matí a l'avinguda Gatassa de Mataró. Mig centenar de persones s'han concentrat per evitar el desnonament d'una família i els seus 4 fills. Durant els aldarulls s'han llançat objectes contra la línia policial i, segons informen els Mossos, 5 agents han resultat ferits lleus. També han resultat malmeses algunes furgonetes i vehicles policials. En quant als menors detinguts acusats de danys i d'atemptat a l'autoritat, és previst que en les properes hores passin a disposició de la Fiscalia de Menors. Més qüestions. Detingut divendres passat a Taradell, Osona, un jove de 26 anys per transportar 471 plantes de marihuana en una furgoneta. Diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, alertats per veïns del municipi osonenc, es van adreçar al lloc lloc i van interceptar el vehicle on hi viatjaven tres persones. Dos van fugir corrent, mentre que el tercer va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. A més, els agents de la policia catalana van esbrinar que tant l'arrestat com els fugitius tenien una plantació de marihuana en una casa unifamiliar del municipi. En accedir a l'interior van localitzar prop de 160 plantes, així com estris i material pel seu cultiu. La investigació continua oberta per tal de localitzar els altres dos autors. I pel que fa al temps, augmenten les nuvolades aquesta tarda a la meitat nord de Catalunya amb ruixats i risc de tempestes que poden ser localment fortes. A zones del Pirineu, de fet, es pot arribar a 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures marquen màximes de 33 graus a Lleida, 29 a Girona i Tarragona i 27 a Barcelona. Això és tot de moment per part nostra. Més informació a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4.
4: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
0: Amb Xavi Freixas.
4: Hola, Picó!
5: Estan caient ruixats molt forts.
4: Gonzalo Bernardo és una vegada més, eh?
5: Sí, però estem a Catalunya
4: bon dia. I
5: estem en la tardor.
4: Bon dia.
5: Bon dia per algú.
6: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
7: Puc dir una cosa?
4: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
8: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
4: Doncs moltes gràcies.
0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
4: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
0: Ràdio 4.

Passen gairebé 7 minuts de les 4 de la tarda. Bona tarda, benvinguts a l'entrellat aquí a Ràdio 4. Comencem aquest programa amb una temperatura d'uns 24 graus en aquest estudi 41 de Ràdio 4. Si estiguéssim a 33 graus, segons el Pla de Calor de la Generalitat de Catalunya, hauríem de suspendre l'activitat. I això voldria dir que vostès es perdrien tots els continguts que els hem preparat per aquesta tarda. Es perdrien una tertúlia amb tres experts per analitzar quin estiu ens espera pel que fa als incendis, també l'entrevista amb la Maica Navarro, amb qui parlarem de l'estratègia de defensa de Jonathan Andic, i tampoc podrien descobrir quin és el nou projecte del nostre estimadíssim col·laborador Pol Mallafré Mocodrames, que avui ens presenta el seu quadern d'estiu per fer vacances. De les vacances tampoc podrien escoltar les recomanacions teatrals de l'Albert Martí, es quedarien sense la secció de la Cristina Bordondo i sense la nostra habitual tertúlia d'actualitat dels dimarts. Si estiguéssim a 33 graus o més, per tant, no podríem fer el programa. Però aquesta és una temperatura que aquests dies a les aules de casa nostra s'està superant i de llarg. Les classes continuen, no s'aturen per les temperatures, tot i que avui mateix a l'Institut La Mitjana de Lleida han arribat a assolir, atenció, els 43 graus. Per sort, com els dèiem, aquí estem a 24 graus i podem començar el programa.

0: a les aules.
1: A mi em feia pensar tota l'estona, bueno, dues coses. La primera de tot és que és cert que amb una calor molt elevada certes exercicis de concentració es tornen impossibles, no? Jo, una de les
2: no,
1: meves...
2: es pot pensar.
1: Clar,
2: pot...
1: Una de les no, meves màximes voluntats sobre els estius és llegir-me la fenologia de l'esperit de Hegel, que és un text molt complicat, i tots els estius em trobo amb un estat de col·lapse mental
0: impossible.
1: I sent incapaç. I llavors me'n vaig a llegir contes, no?
0: Això ho has de fer el Nadal.
1: A part d'això... Ah. Em feia pensar tota l'estona, no? Una cosa que esmenta a l'Oda l'Espluga, el seu llibre que fa poc, la Imaginar la fi, com la temperatura, el temps, s'ha convertit en un hiperobjecte, no? És a dir, una cosa que filosòficament parlant vol dir que quan parlem del temps, ja no ens estem referent al temps, sinó estem parlant tota l'estona del canvi climàtic, d'aquestes condicions estructurals, i llavors és impossible parlar de quina temperatura fa sense tenir aquesta mena d'ansietat sobre, no? O sigui, ja no és quan algú diu, ostres, fa calor, ja estem, canvi climàtic, el verano más caluroso, más frío de nuestras vidas, no? Estem, hi ha tota aquesta bateria de condicionants que abans no es donaven, no? Per tant, és interessant veure com ja és impossible parlar de temperatura a les aules sense parlar de la huella de carbono, sense pensar al COP30, dels fòssils, de tot això, no? Per tant, no sé, rabiosa actualitat.
0: Ara deia l'Àlex, és impossible pensar. I és que la setmana passada vam parlar amb el doctor Rafael Pedrós, que ell és director del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital de Sant Pau, per saber què diu la normativa de riscos laborals i a partir de quina temperatura s'està en risc. Doncs, evidentment, tant professors com alumnes, i ens explicava això.
3: Hi ha el Pla de Calor de la Generalitat, que fa anys que es publica, i ens diu que a partir de 33 graus hem de parar les activitats. Per tant, ja ens ho diu la pròpia Generalitat, ho hem de fer. El Pla de Calor de l'estiu de l'any passat, a tot arreu fèiem aquestes recomanacions, i que 35 es quedés tot parat. Ho teníem tot parat.
4: Quins són els riscos d'estar a les aules amb temperatures que superin aquests 33 graus?
3: Sobretot la deshidratació, sobretot l'element de deshidratació és l'element més important, apareixen els maltecaps, les descompensacions de gent que són vulnerables per les seves malalties cardiovasculars, diabetis, i per tant hem de intentar corregir.
0: A partir dels 33 graus, segons el Pla de Calor de la mateixa Generalitat, s'hauria de paralitzar l'activitat, la qual cosa no passa.
2: Jo recordo el dia de les, ara que està de moda la selectivitat, el dia de la meva selectivitat, que va ser a la Facultat d'Història, uns edificis que jo crec que ja no existeixen, estan destruïts, que no, on estava la Facultat d'Història d'aquella època, no, ara estan a prop de, enfront de la Casa de la Caritat, no, el CDCB, Història i Filosofia, una moltíssima calor. O sigui, jo...
0: I entre els nervis i la calor...
2: És evident que el canvi climàtic existeix, això no és... Però jo he passat moments de calor i recordo a classe el mes de juny no poder-me concentrar a COU i a tercer de BUP, que jo anava a un centre on hi ha alguna de les aules no hi havia finestra al carrer, sinó que era un espai allò molt tètric, un problema complicat perquè no hi havia aire condicionat. Ara, l'aire condicionat era una cosa, és una cosa habitual.
5: Però, això ara ens sembla horrorós,
2: clar, o sigui,
5: però llavors no hi havia aire, no el posava. Vaja, devia haver-hi en algun lloc especial. Però mira, jo, el despatx aire condicionat, naturalment, persones individuals, i el meu està espatllat fa dos dies. No és el que tu deies, Àlex, és que no pots pensar al final, quan tens que estar escrivint coses importants, els escrits de defensa, el que sigui, i això fa un dia o dos, no, avui és dimarts, això, ahir ja estava espatllat, que era dilluns, i avui, aquest matí, fatal, però és veritat que la nostra infància i joventut no hi havia aire condicionat, en general.
2: No hi havia.
1: Precisament per això demanen bioclimatització, que no és aire condicionat, sinó és una construcció que per les pròpies regulacions, els materials, aconsegueixi reduir la temperatura, perquè, clar, és el canvi climàtic...
5: Clar, però estava, llavors ja estaven construïdes les coses, amb la qual cosa ja no ho havien fet els edificis.
2: Clar, a principis de segle, molts dels edificis de l'Eixample ja tenen aquesta...
1: Sí, els fluxes d'aire.
2: Els fluxes d'aire, no?
5: Quan tu entres
2: i tens
5: costats,
2: aquell forat dius, això, quin has llançat els diners, perquè és un espai buit que no està ocupat per ningú, no. Regula la temperatura
5: Jo recordo l'alcalde Clos, que com és metge, era metge, bon ho és, ho explicava sempre. Aquestes construccions que sembla perdre això que tu has dit, no? I llavors hi ha aquesta corrent d'aire que molts metges ho aconsellen, inclús per treure el fum del tabac. Obriu, és igual que faci corrent d'aire, però que hi hagi això. I llavors aquesta... M'ha fet gràcia perquè aquesta senyora de... Aquesta aquesta sindicalista d'Andalusia, ha parlat d'això, però aquí hem tingut aquests dies queixes d'altres llocs més calorosos que Barcelona, fins i tot, no sé si a Manresa, Lleida... Uh-huh. O el
0: Manresa
5: centre...
0: i Lleida han arribat a les aules 44 graus.
5: Per això, clar que dèiem aquí a Andalusia, però aquí a Catalunya, en alguns llocs, ha fet potser més calor i tot. També allà deu haver-hi alguns llocs que en fa més.
0: Sí, i ella comentava i parlava de la flexibilització horària, que clar, és que vas a buscar la criatura a les 12 del migdia.
1: Clar, però si la
0: aquí la conciliació,
5: per això suposa que els pares no treballen, que la mare està a casa tot el dia, que és el primer que he pensat, perquè si no, com t'ho diuen, tu, doncs, és, tot és pare, no? Llavors tens que deixar el pare a la feina, la mare a la feina... No té sentit, això. Ara, per una emergència, per descomptat, perquè per una emergència es deixa tot. Però dir com normal això, i truquen i que vinguin a les 12, i veure, i
2: no,
5: què
2: no,
5: fas?
2: Això passa també aquí.
5: Clar.
2: I si no és vaga, eh? Si ja no parlem de la vaga, però llavors ja no, quedes
5: clar,
2: amb el nen
5: clar.
2: Durant tot el dia.
5: Però és que hi ha molts que... Ah, és que nosaltres no som mestres que diuen, no som guardadors de les criatures, d'acord? Ells estan per ensenyar, però en el fons els estan guardant en aquell moment, perquè la família s'organitza la feina. Aquelles hores de feina, doncs si treballes, què? Per tant, una mica encara hi ha al cap tots que la dona està a casa pendent de què té que fer amb les criatures. I això s'ha acabat, senyor, s'ha acabat. I per, és veritat, vull dir...
2: Això fa molt temps.
1: Una ja entendaves, pogués quedar algú a casa, també ho dic, no?
5: Com?
1: Que t'endaves por, es pogués quedar algú a casa a cuidar-se de les coses, sigui home o dona, i no haguessin treballat dues persones per tirar endavant una família. O sigui, t'endava un sou,
2: això has introduït una nova idea que trenca una mica...
5: Trenca una mica els esquemes...
2: Perquè
5: que...
2: les dues persones tenen la llibertat per decidir
5: clar,
2: una carrera professional.
5: A la seva professió, que moltes són vocacionals, a fer-ho...
0: Digues, Leo.
5: Jo aquesta cosa moderna, o sigui, que em dius, no.
1: Jo crec que...
2: això no és modern.
1: Precisament per poder fer unes cures, perquè això no s'externalitzen a través dels diners, i jo crec que idealment moltíssima gent preferiria cuidar de la seva família que no passar-se treballant. O tindre unes jornades molt reduïdes,
5: jo,
1: treballant
5: no.
1: 2-3 hores al dia. La veritat, hi ha molta gent, o sigui, moltíssima gent, i si crec que es desvinculés dels rols de gènere, seria fantàstic. O sigui, aquesta idea de que és més important treballar que cuidar els teus fills és una idea perversa. És una idea capitalista i és una idea que regeix la productivitat. No? Fas un servei a la societat molt més profund en cuidar-te'n de la família.
5: Però la llibertat de la persona que no vol quedar-se a casa, on queda?
1: He dit voluntàriament. És a dir, moltíssima gent voldria...
5: No, llavors, bé, aquelles divisions, aquesta és millor mare perquè no treballa l'altre. No. Jo crec
2: que... Hi ha un club de les males, de les mares dolentes, que està bé. O sigui, hi ha una quantitat, hi ha un llibre.
5: Oh, i tant, la pitjor mare del món. Oh, i tant, companya de
1: Dones de Ventalera. Indubtable que seria desitjable que amb un sou es pogués arribar a final de mes i sostenir una família. O sigui,
5: Però no tots és el sou i els diners, jo qüestiono.
1: No, home, per favor, per l'amor de Déu. O sigui, evidentment que sí. O sigui, si amb un sou avui en dia no pots sostenir una família. No,
5: però
1: pots.
5: Algú li agrada la seva feina al marge del sou.
1: Molt bé, però, però que estiguin treballant els dos pares per obligació i no per voluntat, això és un esclavatge.
0: I com desvinculem...
2: És una idea interessant, però no la veig, eh?
5: No,
2: és una
5: tampoc,
2: idea interessant, però no la veig.
0: La meva pregunta és com es desvincula amb els rols de gènere, perquè tendrien
1: com?
0: A ser les dones.
1: Pues mira, una bona manera de desvincular els rols de gènere és, a través d'una renda bàsica universal, és a dir, un sustent per tothom que preservi les necessitats bàsiques. Una altra bona mesura seria intentant... Bueno, a partir dels avenços del feminisme, evidentment, seria una idea bastant voluntat, però sobretot desvincular la idea de gestar algú amb la idea de després en cuidar-te d'aquella persona, no? És una idea que crec que és molt complexa, però crec que, primer de tot, entenem que la realització personal no ha de venir per l'èxit laboral, no? Tant per homes com dones, no? Vull dir, i reconnectant segurament els homes amb la idea de les cures emocionals, cures físiques en el dia a dia, jo crec que seria un bon camí.
5: Però a veure, és que jo no qüestiono que dir que no estàs ocupat dels fills si treballes. Ho qüestiono
1: no ho estàs,
5: absolutament.
1: És que no ho estàs.
5: Sí, s'entenen aquí. Un té que estar
1: allà...
5: Qui
1: ho fa, una cuidadora que la pagues?
5: Eh?
1: Una cangur que li pagues?
5: Ah, pues sí, clar. Jo
1: clar, una cangur que sol ser una persona migrant...
5: No, no, a la meva època no eren persones migrants.
1: Oh, però avui en dia sí que ho són.
5: Sí, no. I tenia sobreestudis de puricultura i va cuidar els fills, els èpocs que no hi eren, però es pot combinar, cada ús ho combina com pot, i hi ha moments d'usos per combinar-ho.
1: Jo
5: els que tenim fills ho sabem, però no. Tornar a això, que hi hagi un que estigui a casa, em sembla
1: no
5: normal, el que diu el Trump a les èpoques anteriors.
1: Que amb un sou puguis cuidar-te'n d'una família, i que després, si vols escollir treballar 4 hores al dia, ho puguis fer. Perquè jo, quan tingui fills, espero poder treballar 4 hores al dia i no 8 per cuidar-me'n del meu fill. No? I poder-li cuinar un menjar de qualitat... i no haver de dependre d'altres coses, poder donar-li l'atenció que necessita, poder treure-la a passejar, poder-lo acompanyar
5: a les activitats... Jo ja tinc nets, o sigui que experiència en tinc bastant.
2: No, ja... A veure, no. És que el que dius és interessant, però tornes a la que estudiàvem com la família nuclear.
1: No.
2: La família nuclear, que és? O sigui, tu ho estàs dient. És necessari... Oblida't del sou i oblida't dels diners.
1: Home, però si no és...
2: Perquè o sigui, els ingressos per mantenir a la família nuclear, que la família nuclear és el pare, la mare, els fills, a vegades un avi o un tiet una família. No? Els diners ens oblidem. I que cadascú, o sigui, algú es quedi a casa. Primer, aquest algú, qui és aquest algú? És una decisió personal o és una decisió en llibertat? Aquesta persona que ha decidit, no, jo em quedo, diu que no a la seva carrera professional, o què? O sigui,
1: és un dat
2: hi ha coses, el sentit de la família, que era un sentit conservador,
5: exacte,
2: i segurament capitalista, quan jo era jove, ara tu estàs introduint com anticapitalista.
1: Sí. No.
2: El qual és fascinant.
1: No.
2: Que és el que més m'agrada de tu, Leo, eh? És el que més m'agrada de tu.
5: Allò contra el que el feminisme hi va lluitar, de més clar, és que no cal.
1: El feminisme lluita contra la dominació i la subjugació a través del sou. És a dir, en el moment en el qual tu estàs subjugada perquè no tens uns ingressos, i no tenir uns ingressos es tradueix en no poder-te emancipar de la teva relació, aquí és on hi ha una dominació.
5: Però a veure, les dones treballen massivament avui dia, és que sembla que estem...
1: I això, però que tots haguem de treballar per sobreviure, és una derrota, no és una victòria. Ens l'han colat, o sigui, ens l'ha colat. O sigui, el feminisme liberal ens l'ha colat. Ens l'ha colat, no és empoderant treballar, no ho és, per ningú. O sigui, és empoderant escollir uns fins i executar-los, siguin a través del temps lliure, sigui a través de la feina. És a dir, jo treballo no per diners, sinó per plaer, no? És a dir, i un model alternatiu, doncs mira, pots tenir un model de criança compartida. No tens per què ser la família nuclear, pots tenir una família compartida a la qual, si tenim uns sous més dignes que ens permeten viure millor, això pot fer que cadascú administri el temps d'una manera molt més lliure, perquè quin sentit té haver d'estar treballant amb jornades infernals a la feina per després no tenir temps per cuidar-te el teu fill i haver-li de pagar una altra persona perquè es cuida el teu fill?
5: Escolta,
1: això és un deliri.
5: Leo, hi ha molta gent que ens preocupem no només dels propis fills i de nosaltres, sinó de fer feines que siguin productives per a la societat. I llavors hi ha els metges, les metgesses, hi ha moltes feines vocacionals, els actors, els actrius, periodistes, els advocats...
1: Però una persona que treballa a Deloitte, per exemple, que,
5: no,
1: que fa...
5: Ah, no sé qui de Deloitte. Jo sóc vocacional de la meva feina. Llavors, això que m'expliques em sona a xino, m'entens?
2: Fa la feina, és com
0: passarà
2: un periodista...
0: Passarà aquest 2 de juny a la història per la primera enganxada entre la Magda Oranica i el Leo Espluga.
5: No, ens enganxem, però, home, a més, toca de peus a terra, perquè la societat no sé com funcionaria.
2: No, però és que, a més, l'evolució de l'ésser humà passa perquè algú té que buscar el menjar i un altre es queda a casa per cuidar a la família, no?
5: Això era antiga, família,
2: és necessitat...
5: com es dividia.
2: No, jo parlo dels homes de les cavernes.
5: Jo també,
2: que
5: també,
2: tenien que anar a buscar menjar, o sigui... Llavors no hi havia l'estat pare o algú per impostos que et donava i et portava uns conills. Té, maco,
0: acabem amb el Leo conills, perquè tenim un convidat esperant, a veure.
2: I un porc senglar, no sé,
1: perdó.
2: L'evolució porta a on estem.
5: Això. Sí, és que però, jo quan deia antiga volia dir exactament el temps que tu has
1: però
5: dit.
1: Però si reconeixem les capacitats... O sigui, al final l'ésser humà és un ésser cultural. I si reconeixem les capacitats tècniques, és a dir, ara, amb l'arribada de la intel·ligència artificial, tindrem un augment de la productivitat d'un 40, un 60, un 80%, el que sigui. I això no es traduirà en que la gent tingui més temps lliure. Llavors, jo el que dic, si augmenta la productivitat, no? Perquè la tecnologia augmenta la productivitat i, per tant, la possibilitat de tindre temps lliure i fora de la vida... No? És a dir, és eines de conreu, etcètera. No? La tecnologia agrària ens emancipa del treball de la terra. Per tant, si tenim tota aquesta tecnologia que permet de facto la reducció de la jornada laboral dràstica, i no de 2 hores, no.
2: Des d'aquest punt
1: parlant,
2: de vista et puc seguir una mica més, perquè
1: implantem una renda bàsica universal
2: industrial tenia que portar moltes coses i ens va portar totes les
1: exacte
2: contràries, igual que la revolució tecnològica d'ara. Si és per aquesta via,
0: ens hi hem trobat.
2: La llibertat individual de cada persona per decidir sobre la seva carrera professional és seva.
1: Igual que cuidar-se de la seva família. Són 2 opcions que s'han de poder triar lliurement.
0: Eco.
5: Sempre quan no tingui que mantindre l'altre. Vull
1: exacte
5: dir que, cuidado.
1: Renda bàsica
5: perquè
1: universal.
5: Perquè la gent més carca del
2: això
5: món,
2: és,
5: quan vam començar a lluitar, les dones, per tenir una feina, per tenir una independència econòmica, que això ja ho he citat, la primera cosa era que et deien no, és que les dones tenen dret a quedar-se a casa. Jo deia, i els homes?
1: També,
5: ella amb això també. No, i ara? O sigui, que és la carcada número 1, i això va anar evolucionant, i les dones treballen i tenen, i hi ha situacions familiars que, efectivament, cal que algú les cures, que s'hi cuida. Per això les cures, els manis feministes del 8 de març ja va d'això. Perquè molta filosofia, però al final les cures acaben fent les dones. I aquest és el tema que jo m'ha semblat una discussió de veritat de fa 50 anys.
0: Vinga, ho deixem aquí. Ho deixem aquí perquè el Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu han arribat aquest passat dilluns, és a dir, ahir mateix, a un acord provisional sobre el reglament per agilitzar la repatriació de migrants irregulars que permetrà el seu desplaçament a centres de deportació a tercers països.
4: Un model molt similar al del govern italià de Giorgia Meloni, que va repatriar a grups d'immigrants des de centres de retenció situats a Albània.
0: En parlem amb Carlos Escaño, ell és responsable de campanyes de drets humans d'Amnistia Internacional. Bona tarda, Carlos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, buenas tardes.
0: ¿Qué valoración inicial hace de esta medida?
6: Bueno, pues acabamos de ver cómo ayer el Consejo de la Unión Europea con el Parlamento han alcanzado un acuerdo provisional sobre una ley que, según plantean, de la Unión Europea, permitirá establecer procedimientos más rápidos, eficaces a la escala de la Unión Europea para el retorno de personas que se encuentran en situación irregular de los Estados miembros. Ojito a los términos que se utilizan ante algo que desde Amnistía Internacional, y no solo Amnistía, nos pronunciamos hace no mucho 200 organizaciones a nivel europeo conjuntamente, de que se tratan de normas de deportación inhumanas que van a causar Lo que van a causar sobre todo es más daño y más sufrimiento a seres humanos. Hablamos de un acuerdo que es para excluir y para hacer de chivo expiatorio a las personas, para destrozar comunidades y alejarnos más de los estándares internacionales de los derechos humanos. Hablamos de medidas coercitivas, traumáticas y que vulneran derechos humanos. Y todo esto con un foco. Ponen el centro en aumentar las tasas de expulsión, como si estuviéramos hablando de patatas o de lo que sea. Y de lo que estamos hablando es de un reglamento de deportación que pone el foco, o sea, como herramienta de gestión migratoria, no los derechos humanos, no la acogida, sino la criminalización, la vigilancia y la discriminación. Ante ello de Amnistía, lo que venimos reclamando en muchas organizaciones de derechos humanos es apostar por la protección, por medidas de inclusión social, por vías legales y seguras, por permisos de residencia, pero ante esto la apuesta del reglamento es empeorar la detención, la expulsión, la externalización y el castigo de personas que se encuentran en situación de irregularidad que puede ser sobrevenida porque ha terminado el permiso de residencia, cualquier otro tipo de estas circunstancias.
0: Claro, es que durante el día de hoy se ha hablado mucho de centros de deportación, pero ¿cómo son estos centros? ¿Cómo nos los tenemos que imaginar y cómo funcionan?
6: Bueno, lo que se hace con esta normativa que se aprueba, lo que vas a permitir por primera vez es deportar a una persona contra su voluntad a un país no perteneciente a la Unión Europea con el que no tenga ningún vínculo personal. Y bueno, pues enviar a una persona contra su voluntad a un país con el que no tiene ningún vínculo, pues no se puede considerar en ningún modo ni razonable, ni sostenible, ni que se pueda amparar en el ámbito de la dignidad o la ética, ¿no? O sea, estamos hablando de que estamos poniendo el foco en la expulsión de personas sin tener en cuenta en absoluto sus vivencias personales, los motivos por los que ha tenido que abandonar el país, las responsabilidades que tenemos de Europa en que la gente tenga que abandonar su país de origen, por ejemplo, por los efectos del cambio climático, que somos más responsables que, por ejemplo, de países de África, o el comercio de armas que provoca, que alimenta las guerras y hace que la gente tenga que abandonar sus países, o que simplemente se tengan que ver abocados a buscar una vida mejor, porque, por ejemplo, se dedicaban a la pesca en su territorio y hemos esquilmado nosotros sus aguas, ya no hay peces y tienen que seguir el camino por donde se llevaron los peces.
0: Carlos, ¿y sabemos qué papel ha jugado España a la hora de frenar o dar el visto bueno a esta iniciativa? Hoy leemos que es una decisión tomada entre el Consejo de la Unión Europea en el que nuestro país tiene voz y voto.
6: Sí, aquí tenemos que señalar a los grupos políticos más a la derecha, entre ellos Patriotas por Europa, los Conservadores y Reformistas Europeos y el Partido Popular Europeo, que celebraron este acuerdo y, por ejemplo, uno de sus eurodiputados afirmó que la era de las deportaciones acaba de comenzar. Grupos socialistas, los verdes, condenaron el acuerdo.
0: ¿Y creen que hay margen para que ambas instituciones den marcha atrás y se replanteen la iniciativa?
6: Bueno, se tienen mayoría a nivel europeo, ¿no? La derecha con los partidos con perfil claramente racista, xenófobo. Entonces, bueno, las próximas votaciones serán en la comisión LIBE, o sea, que será probablemente el 24 de junio, y el pleno del Parlamento Europeo en julio. Y lo que quieren es que entre en vigor de forma inmediata, que era uno de los temas que tenían en debate entre el Consejo y el Parlamento Europeo, si que entrara en vigor en un par de años o a partir de julio, que tiene toda la pinta. ¿Qué es lo que pasa? Teniendo la mayoría y teniendo la determinación de ir adelante con una política que lo que hace es engañar a la ciudadanía, haciendo pensar que los migrantes son los responsables de sus problemas en el acceso, por ejemplo, a la salud o a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera, como es totalmente falso y está totalmente demostrado que ni por asomo, sino absolutamente todo lo contrario. Bueno, ese mensaje criminalizador y estigmatizador de las personas migrantes ha ido calando, tienen la fuerza a nivel europeo y van a empezar a implementar este reglamento de la mano del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que está previsto que entre en vigor en el 12 de junio, y sobre lo que también tenemos preocupaciones. Entonces, el contexto es realmente grave. Obviamente, al gobierno español lo que reclamaremos es que aplique dentro de un contexto realmente terrible pues sus políticas, poniendo el foco en los derechos humanos.
0: Y lo que llama la atención es el encaje de este acuerdo provisional dentro del sistema jurídico europeo, teniendo en cuenta que la justicia italiana ya paralizó una estrategia parecida impulsada por la primera ministra italiana Giorgia Meloni.
6: Bueno, desde Amnistía Internacional, como muchas organizaciones, estamos poniendo el foco en que esto no debe avanzar, en desafiar este enfoque y exigir políticas migratorias humanas y justas y pelearlo desde absolutamente todos los frentes. Veremos también cuál será el frente de la justicia, también a nivel europeo, ante esto. Pero bueno, la verdad es que la gestión de la política migratoria en los últimos años la vamos viendo como un deterioro progresivo. Por ponerte un ejemplo, si hablamos de justicia, una de las cosas que denunciábamos en este contexto era la práctica de las devoluciones ilegales, ¿no? Las expulsiones sumarias y colectivas en Frontera Sur. Nos acordaremos de las imágenes de Ceuta y Melilla. Pues ante ello reclamamos que se echara para atrás, por ejemplo, la legislación española, con la ley Seguridad Ciudadana, que se incorporó en una disposición adicional. En principio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaraba que era ilegal y luego matizó su posición. Entonces, bueno, tenemos un contexto realmente preocupante para quienes queremos que nuestro presente y el futuro sea poniendo los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, con independencia de su situación administrativa, que estamos hablando de eso, poniendo los derechos humanos en el centro.
0: Carlos Escaño, responsable de campañas de derechos humanos de Amnistía Internacional. Muchas gracias.
6: Muchas gracias.
0: Bona tarda.
5: Bé, jo en línia general estic d'acord amb el que diu. Començar una època de deportacions és que només de sentir-ho trobes malament. Però no ens n'amaguem. Tenim l'extrema dreta pujant a tot arreu i pujant a Europa. Amb la qual cosa això es pot donar, no? Perquè ara jo crec que les justícies estan canviant. I primer, quan ho va fer la Meloni, tothom, clar, és d'extrema dreta, però ara ho fan països d'altra manera. És evident que hi ha un problema migratori, que hi ha massa gent que ve, tot el que vulguin dir, no? Però jo crec que s'haurien de buscar solucions més humanes. Avui llegia, l'últim dia que he anat seguint això, que més hi podran anar les criatures en aquests centres. Per una banda, bé, que estiguin amb els pares, el pare i la mare, però per altra banda, es formaran llocs d'ensenyament, podran les criatures formar-se a fer alguna cosa allà? Jo he quedat horroritzada amb això de
0: les
5: criatures.
0: Ara que parles de menors, els menors no acompanyats queden exclosos, eh?
5: Clar, els menors no acompanyats. Bueno, però jo parlo de menors acompanyats.
0: Sí.
5: Perquè,
0: sí,
5: per però això que...
2: No, llavors...
5: Eh?
2: Clar. Llavors fora.
5: Exacte. Llavors fa, clar.
2: Si tu vas amb la família,
5: sí.
2: T'expulsen.
5: Ja.
2: I si vas sol, que ja...
5: Bueno, però no expulsen. Jo, d'aquesta expulsió, diguéssim, de
2: bueno,
5: concentrar-les...
2: És una preexpulsió.
5: Una preexpulsió, molt ben definit.
2: És... A veure... sobre la immigració, o diem el que diuen uns i altres i ens quedem tan contents, sí, o anem directe al problema. I a casa meva és petita, té un lavabo. No sé si... Igual una nit podeu venir tots, els que som aquí a l'estudi i també els que estan fora.
5: Bueno, i anirem a fer una festa. Què us
2: sí, no, un dia de festa podem, però... però 10 dies, un mes i 3 mesos no us podreu quedar.
5: Clar.
2: O sigui, és una cosa fonamental a l'espai. Llavors, la immigració és positiva. És positiva. Perquè el Carlos Escaño deia, no, és que sempre... No, és que jo diria que la majoria de la gent a Espanya i a Catalunya diuen la immigració és positiva, és que es veu, hi ha una realitat que la... Jo crec que la immigració és positiva. Ara, aquí no pot entrar tothom perquè és que no entren com a cases vostres o a casa meva. Aquí tindrem que... I després hi ha un altre problema de profunditat. Sobretot la gent jove rebutja la immigració. Tenim un problema d'entrada.
5: Sí.
2: El per què? Bueno, doncs, sabem el per què, però la realitat és que tu ara estàs en una classe, parles amb ells sobre la gent que ve de fora i la rebutja. No, perquè tal, perquè no sé quan... Bueno, tenim un altre problema. Què fem? Els insultem a tots perquè són uns racistes o intentem saber per què pensen així i com podem canviar el seu pensament? Perquè, si no, entre un és un racista i l'altre és un d'ultraesquerra o que no sé què, no, la solució no la trobem.
5: Però ja va haver un problema que amb aquests grups d'esquerra que van considerar que tots els catalans érem racistes. Us en recordeu? Ara fa poc es van demanar les competències, que a més hi ha molts vots a favor per Catalunya per diferents qüestions amb la immigració. I les senyores de més esquerres van dir que no, perquè aquí a Catalunya tot es faria de manera racista. Jo encara estic ofesa de sentir això. Perquè
2: bueno,
5: que s'ha cregut que tots els catalans són
2: racistes?
5: És okay.
2: Política.
5: Eh?
2: Sí, és una qüestió més política,
5: bueno,
2: que una altra
5: però
2: cosa.
5: Hi ha coses que ofenen.
2: Però també és un resum fàcil.
0: Sí. A veure, que no hem sentit el Leo.
1: No, jo crec que això és conseqüència de... Ara parlàveu, no?, de com tu m'has escandalitzat al principi i després no... O sigui, és un fenomen clàssic, no?, de la finestra d'Overton, no? Com al principi, aquests discursos a l'ultradreta, tothom els sembla molt una bogeria i es van integrant i al final la gent que no és ultradreta acaba incorporant els seus discursos. És cert que...
5: Totalment d'acord, eh?
1: Que aquí hi ha una qüestió que és molt important, que veia un altre cop aquesta necropolítica europea, que és terrible, no? O sigui, aquesta externalització de mateix que passava en Turquia amb els refugiats, vull dir, tampoc és que si ja existeix això, ja Europa ja ho porta a fer molts anys, aquestes fronteres on es mira a un altre costat i s'envia països que sabem de facto que no tenen el respecte pels drets humans que hi ha aquí a nivell local, que s'encarreguin ells d'aquella gent, no? I d'aquesta manera no mirem el problema a la cara, però de facto, però estem disparant igual, estem, o sigui, és una política de mort, no? I un tema que és molt important és com les condicions estructurals de perquè la gent, per exemple, la gent jove rebutja, o sigui, té aquesta pulsió racista, té a veure amb la falta de futur, amb l'empobriment de les condicions materials de les persones, o sigui, amb unes polítiques d'austeritat i de desarticulació de l'estat de benestar. És a dir,
2: però ara no estem en un moment d'austeritat,
1: no,
2: eh?
1: Però estem en un estat de benestar molt empobrit.
2: El pressupost aprovat per la Generalitat fa 2 dies s'incrementa.
1: Sí,
2: i, per exemple, hi ha diners per a l'aire condicionat a moltes escoles,
1: sí, però,
2: per exemple. Eh?
1: Però
2: o sigui que
1: les expectatives
2: no
1: de futur, però les expectatives de futur, mirem l'emancipació als 30 i pico anys, o sigui, hi ha unes expectatives de futur terribles, no?
5: Els 40, em sembla,
1: I llavors, dit això, és cert, com em fa gràcia com la dreta sempre ha acusat a l'esquerra, no?, de fer polítiques culturals, de centrar-se en qüestions del llenguatge, de no sé què, quan realment qui fa més polítiques culturals és la dreta, no l'esquerra, perquè les condicions materials de les persones no li importen i busquen una solució cultural perquè, per desgràcia, la qüestió d'immigració és una qüestió discursiva, que no busquen solucionar el problema, sinó que busquen generar... Sí, és veritat, perquè si els preocupés que la gent visqués bé, no estarien fent aquestes aportacions, estarien fent un altre tipus de polítiques, però com que el que volen és tenir un marc discursiu que funcioni, funciona molt el discurs del racisme, funciona moltíssim.
5: La dreta s'agafa això.
1: I llavors, per no canviar res, genera un enemic comú i l'explota discursivament. Perquè al final el que tindrem aquí... O sigui, Estats Units està millor des que les polítiques de l'AIS han deportat a tot Déu? No, clar que no, clar que no està millor. O sigui, la gent està empobrida, igual. No ha solucionat res, aquestes deportacions.
0: Ens queden 10 minuts de tertúlia. Sí? I vull comentar amb vosaltres una dada. Espanya hauria d'augmentar l'edat de jubilació als 73 anys per sostenir el sistema de pensions actual, segons un informe del Centre d'Estudis, Formació i Anàlisi Social, que adverteix, a més, que serà necessari augmentar la natalitat per garantir una ràtio acceptable de treballadors per pensionista.
4: A més, segons l'informe, entre el 2010 i el 2025, el salari mitjà aquí a Espanya va augmentar fins al 25%, mentre que la pensió mitjana va créixer entre un 65% i un 70%. Apunten també que la migració no garanteix la sostenibilitat del sistema de pensions a llarg termini i que, malgrat l'estalvi privat és molt necessari en aquest moment, no es pot subsistir amb una base suficient de treballadors que cotitzi.
0: Fins al 73, Leo.
1: Mira, diré una cosa, ho tornaré a dir. Renda bàsica universal. O sigui, perquè em fa gràcia, no? Recomanen l'estalvi privat a què? Amb la degradació monetària que tenim? Amb una inflació que fulmina els teus estalvis cada any? O sigui, quina és la solució? Que la gent inverteixi diners? Aquesta és la solució que està plantejant? No, inverteix i compra't la teva jubilació. És que és al·lucinant. O sigui, és al·lucinant.
5: O sigui, hi ha països rics que han pogut fer Noruega, que té aquell fons, que és com un fons de tot. Clar que tenen petroli, tenen coses, no? I allà, sense que tothom treballi, evidentment, i tenen una societat que jo l'envejo, no? Perquè tenen els fons...
2: Bueno, hi ha més suïcidi, eh? No sé jo.
5: Ah, bueno, això també és veritat, que aquí a la Mediterrània som més contents. Però això és un problema del clima, també, jo crec.
2: Un grau important de suïcidi.
5: Aquell clima que es fa de nit en seguida, aquell clima tan fred, però així ens agrada per anar-hi uns dies, no? Evident, a la Mediterrània som uns privilegiats.
2: Ja absolutament.
5: Absolutament, som privilegiats a la Mediterrània. Però total, el clima que tenim i tot, és veritat, és un privilegi.
0: I la gastronomia, no? Els dos clàssics.
1: Ho veurem d'aquí 30 anys.
2: Però és veritat, o sigui, sempre ens estem allò fustigant.
5: Sí.
2: Jo quan vaig per el carrer Còrsega tornant cap a casa i veus totes les terrassetes, tota gent jove, amb la seva birra ja posadeta, ja, no dic marques, però que està evolucionant, dic, bueno, aquesta gent viu.
1: Però d'aquí 30 anys...
5: Som privilegiats, doneu-vos en compte.
2: Igual que els meus avis, que també feien el mateix.
5: Com estan de drets humans en aquests països? Nosaltres, ara en aquest moment, patit una dictadura llarga, però l'Europa democràtica, uns privilegiats d'aquí.
2: Bueno, jo com crec que la jubilació està sobrevalorada, que és una frase...
0: Què m'estàs dient?
5: Sí. Hi ha gent que es deprimeix al jubilar-se.
0: Però aquesta frase l'has d'explicar. La jubilació està sobrevalorada.
2: Absolutament sobrevalorada.
5: Jo l'he entès.
2: Quan, si un té la sort, jo entenc persones que tota la seva vida han estat a l'obra, per exemple.
5: Sí.
2: I han estat posant, per exemple, les parets amb com guixant, es diu, el gesso, el no? El guixant i el guix i demés, no? Clar, aquesta gent normalment als 45 anys ja s'han jubilat, és normal, o sigui, a l'esquena la tenen destrossada. Doncs, vale, i comencen una vida nova, amb altres feines, segurament, però és normal que deixin aquesta feina. Perfecte. Però si tu tens la sort, com almenys tenim, jo diria que aquí més o menys tots, de disfrutar amb la teva feina, per què jubilar-te? I a més, ara que hi ha la jubilació activa, que tu pots mantenir uns... Perquè si tu ets un jubilat actiu, cobres menys, però continues aportant a la societat. Sí, mentre això... que tu no et jubiles...
0: Que per això ho han fet.
2: Bueno, exacte. Clar, però és que és necessari, està bé, no?
5: Està bé.
2: Continues aportant a la societat, perquè si ets un jubilat, l'únic que fas és cobrar. És veritat, cobrar d'allò que tu has pagat, és veritat, però això és mentida.
1: Bueno, però aquells diners tornen al sistema, també. Vull dir, també, diguem-ho, no són uns diners que desapareixen, la liquiditat es retorna i són consumidors. Vull dir que tampoc són uns diners que desapareixen.
2: No. I paguen els seus impostos a través dels impostos indirectes, no, sí, del
5: penseu que això horroritza l'edat que has dit, 72 o
0: 73?
1: Una barbaritat.
5: Els magistrats...
2: A mi em sembla bé.
5: Ara, els magistrats...
2: Qui vulgui.
0: És un estudi,
2: Qui vulgui.
5: Els magistrats, que els jutges ja d'un cert pes, abans es jubilaven abans. I ara les obliguen a jubilar-se als 72.
2: Ah, 72.
5: I molts magistrats...
2: Ah, pues...
5: i amigues
2: i professors universitaris que deixen...
5: Els sap un greu, seguirien treballant. És evident que és una feina que, com tu deies, no és de posar guix, és intel·lectual...
0: No hi deixar espai a la gent jove, també,
5: no,
0: Magda.
5: Mira, si no hi ha massa... Sí. Si falten jutges al país... És
1: els
5: que,
1: boomers...
5: Clar, a veure, no diguem els...
2: No. Les coses típiques que es diuen, sí.
5: Clar, falten
2: és que som
5: jutges
2: boomers,
5: i magistrats al país.
2: Magda, tu i jo, és comentari boomer... I que
5: no, no, així però... va la justícia. Perquè, entre altres coses, però falten jutges, la ràtio jutge habitant és la de les més baixes d'Europa. En tenen a molts països molt més. La justícia cal que funcioni. Una democràcia que no té que es puguin aplicar els drets que els hi donen les constitucions és fatal. I aquí falten jutges, o sigui, no deixa espai. Una tenen una mena de... d'oposició, que canten el tema i tal, tot el que vulguis, però ja m'agradaria a mi que n'hi haguessin més, i sobretot jutges catalans, perquè aquí ens trobem que no, i es pensen que marxen per la llengua, no. Jo ho faig tot en català i no hi tinc cap problema amb els jutges. El problema és el nivell de vida, que clar, hi ha un jutge que li paguen el mateix sou a Andalusia, per exemple, per posar un exemple, a Extremadura, que aquí, llavors van més justos, no? Però jo crec que jutges en caldrien més, o sigui, que és aquesta frase que es diu, deixar espai als que venen darrere. I ara jo en tinc del meu curs, clar, alguns que s'han tingut que jubilar forçosos, els 72, que ja és, i més els hagués agradat seguir treballant, clar, una feina...
2: Normal.
1: Sí, clar, però la gent, o sigui, la gent que es dedica a les seves vocacions no és el conjunt de la societat, no és la majoria de les persones. I obligar aquesta gent, o sigui, que tu hagis estat treballant com a cambrer amb 72 anys és deshumanitzat.
2: No, que es vulgui jubilar, que es jubili. S'ha de poder jubilar, que es jubili, absolutament.
1: I aquesta flexibilització, en realitat, el que és una precarització. No? Són polítiques tatxerianes. Són polítiques tatxerianes.
2: Però entens llavors, la llibertat personal d'una persona,
5: això,
2: no?
5: Però
1: la llibertat personal només existeix quan ets lliure de les condicions de necessitat material. És a dir, tu només ets lliure de treballar quan no t'obliguen a treballar. Si tu t'obliguen a treballar, no ets lliure de treballar. Ets un esclau assalariat, perquè estàs obligat...
2: Jo no veig tant els esclaus, però
1: no,
2: bueno...
1: Però estan, clar que hi són. O sigui, al final, el sou és un esclavatge per moltes persones. Si tu no ets propietari de les teves pròpies condicions materials, no pots decidir
5: La gent està molt contenta de cobrar el sou, eh? No sé si s'ho planteja així.
1: La gent no està gens contenta.
5: Escolta, de cobrar el sou, que no?
2: Ara que ve el papa, hi ha unes iglesias fantàstiques i unes parròquies on la gent no... O sigui, pots anar a la parròquia a fer, però... i et donaran de menjar i de
1: però
2: tot.
1: Però la gent està... O sigui, aviam, de veritat... O sigui, la feina com a centre de la nostra vida està generant... O sigui, tenim una societat medicalitzada fins a dalt d'antidepressius.
2: Però no diries això que són coses diferents.
1: No, van de la mà.
2: Jo o sigui, no ho tinc tan clar.
5: Jo tampoc, per favor.
2: I les noves tecnologies provoquen moltes de les coses que tu estàs explicant.
1: I la nova tecnologia, la precarització laboral...
2: La salut mental
1: i la
2: que existeix.
1: Però va de la mà.
2: No,
1: va de la mà. Clar, o sigui, quan tu... La pèrdua de la possibilitat de la sindicalització, del treball col·lectiu... La flexibilització i la precarització i la individualització de la feina, tratar-se cadascú com un empresari, genera aquest tipus de problemes. I això té a veure amb la jubilació. O sigui, jo hi havia un mantra anarcosindical, jubilació als 18 anys. O sigui, de veritat, hòstia...
2: No treballem, però és que aquí estem treballant.
5: I d'on surten els diners? I d'on sortirà tot?
2: Aviam, marxem, això
1: que...
2: marxem.
1: Jo, de veritat, em sorprèn com la gent que defensa el capitalisme, no?, defensa la gran abundància que porta aquest sistema i al mateix temps és incapaç de pensar en el temps lliure. Ostres, quina contradicció, no? Aquest sistema que ens dona tanta abundància, després... Els iaios a treballar, que si no això no s'aguanta.
0: I parlant de temps lliure, ja fa dies que Bad Bunny va actuar a Barcelona, però no havíem tingut ocasió de parlar amb vosaltres de la manera de funcionar que té un dels reclams del seu espectacle, que és la caseta rosa, la casita rosa. Marina, com funciona i què és aquesta caseta?
4: Doncs la famosa casita del concert de Bad Bunny és una rèplica exacta d'una típica casa obrera de Puerto Rico que serveix com a escenari secundari i espai VIP exclusivament per a famosos i unes quantes seguidores.
0: I atenció, perquè la Marina ha dit seguidores. Resulta que hi ha l'equip de staff del cantant que s'encarrega de reclutar fans entre el públic i busquen un patró molt concret.
5: Ja m'ho imagino.
0: De persona perquè pugi. Noies molt joves, atractives i que vesteixen amb una estètica molt concreta.
2: Dominicana, no?
0: Sí, caribenya.
2: Bueno, doncs ja és normal, no?
0: A veure, jo vull saber... La vostra opinió m'interessa molt, també, Àlex i Magda. Com m'interessa molt...
2: És que has començat d'una forma...
0: L'opinió del Leo.
1: M'entristeix, perquè el seu àlbum, que és una crida contra el procés de gentrificació que ha patit la seva illa, la seva estimada illa, Puerto Rico, ell la reprodueix en els seus concerts. I això és molt trist. O sigui, és molt trist que tu facis un àlbum criticant la gentrificació i tu siguis la primera gent que porta aquesta gentrificació, no? És una falta de respecte a la gent obrera del seu país, directament.
2: Però és curiós que això, el concert, els concerts de Barcelona, que va fer tres...
0: En va fer dos.
2: Dos.
0: Sí, sí, va passar exactament el mateix, eh?
2: Sí, però no va haver crítiques.
0: Jo que vaig anar al primer...
2: El problema ha sigut quan han vist...
0: Bueno, amb les persones que hi anava, òbviament, senyora... va ser el primer que ens va cridar l'atenció de perquè és això.
2: A la senyora Ortega, la senyora Zara. Quan han vist que estava la senyora Ortega, no? Que hi ha hagut per xarxes...
1: Sí. Perquè ha fet la col·laboració...
2: Bueno, clar, és normal. O sigui, allà pots convidar qui vulguis i si vols convidar algú que té una presència perquè és Zara, doncs, escolta, què passa?
1: Com la tribuna del Bernabéu, no? La caseta de Bad Bunny és la tribuna del Bernabéu. És el mateix.
2: Bueno, hi ha una barreja, hi ha una barreja més perquè és com la Natàlia explicava, hi ha una persona que passeja abans i va fer la seva selecció.
0: La selecció.
2: Però bueno, la publicitat va això, no?
5: El Bernabéu no seleccionen,
2: ja està seleccionat per la teva compte de correu.
5: Exacte.
0: Però ja fa temps, no, que les noies no entren gratis a les discoteques, és que m'ha ressonat una mica tot això.
5: Era ofensiu allò.
0: Leo, entre la caseta i el confessionari, amb què et quedes?
1: Jo em quedo...
2: Amb què?
1: Amb...
0: Entre el confessionari de la Rosalia i la caseta. Ho hem de deixar aquí.
1: Mary, kill.
0: Vinga, a les 5, adéu.
7: Són les 5.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. L'Ajuntament de Callosa de Segura, a Alacant, ha decretat 3 dies de dol oficial per l'assassinat aquest matí d'una dona de 48 anys, presumptament en mans de la seva parella. Míriam Andreu, bona tarda.
9: Bona tarda. La Guàrdia Civil ja ha detingut l'home. Els fets han tingut lloc al domicili on convivien tots dos que no tenien fills en comú. Segons hem pogut saber, no constaven denúncies prèvies per violència masclista. L'Ajuntament de Callosa de Segura també ha convocat un minut de silenci a 8:15 del vespre per condemnar l'assassinat. De confirmar-se la naturalesa masclista, serien 23 les dones assassinades en mans de les seves parelles o exparelles aquest 2026.
4: Gràcies, Míriam. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista, així com al seu entorn. Són gratuïts, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. El govern espanyol vol que Catalunya obri la ronda de reunions bilaterals amb les comunitats autònomes per abordar la reforma del model de finançament autonòmic. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha fet una crida als governs autonòmics perquè participin en les converses i ha criticat la decisió d'Andalusia de no asseure's a la taula amb l'executiu espanyol. El ministre assegura que no entén els motius del rebuig carregant contra els populars.
10: No querer dialogar con el gobierno. Y ahora querer pedirles favores a Junts y al PNV, después de lo que han dicho de ellos, pues en fin, yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
4: L'objectiu d'aquestes trobades és preparar el terreny per convocar el Consell de Política Fiscal i Financera pas prèvi a l'aprovació de la reforma. La intenció és que el nou sistema quedi validat abans d'acabar l'any i entri en vigor el gener del 2027. Mentrestant, a Barcelona està en marxa la 41a reunió del Cercle d'Economia. Aquest matí, els casos de corrupció al PSOE i la moció de censura que vol impulsar el PP han protagonitzat els discursos polítics. El líder popular, Alberto Núñez Feijó, insisteix en la necessitat d'una moció instrumental diu per convocar eleccions.
11: En España ya no estamos asistiendo a una crisis política al uso en cualquier democracia, sino a una profunda decadencia en la mayoría de los órdenes. Y créanme, compromete todas y cada una de las reformas que este país necesita.
4: Feijó, això sí, ha evitat pronunciar-se sobre si accepta o no la invitació de Junts a desplaçar-se a Waterloo per abordar un possible suport dels de Carles Puigdemont a una moció contra Pedro Sánchez. Des del govern català critiquen que Feijó no tingui més interès per Catalunya que buscar aliances per acabar amb la legislatura de Sánchez. Sílvia Paneque, portaveu.
12: Fora bo també que pogués explicar què ofereix a Catalunya o quina és l'oferta que un hipotètic govern presidit per el senyor Feijó podria oferir Catalunya, perquè d'això no n'hem sentit res.
4: Encara en relació a l'economia, Catalunya ha superat per segon mes consecutiu el seu màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, celebra el lideratge català a tot Espanya.
13: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
4: I fem un apunt de l'àmbit internacional. Israel i el Líban han reprès avui a Washington les converses de pau en una nova ronda de converses impulsada pels Estats Units amb l'objectiu de perllongar l'alto el foc decretat el 8 d'abril i que s'ha vulnerat repetidament. Una trobada que arriba en un moment delicat després dels atacs d'Israel aquesta nit passada sobre el Líban, que han deixat 4 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits, malgrat els esforços de mediació del president dels Estats Units, Donald Trump. Precisament Trump havia anunciat hores abans un principi d'acord per reduir aquesta escalada. Segons el govern libanès, Hezbollah ha acceptat una proposta d'alto el foc mutu, però el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha advertit que continuarà atacant objectius que consideri una amenaça si la milícia no posa fi a les seves ofensives. I acabem amb la previsió del temps. Emet, Juan Carlos Piña, bona tarda.
14: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores augmentarà la nuvolositat a la meitat nord de Catalunya, amb ruixats acompanyats de tempesta que podran ser localment forts al Pirineu Oriental, deixant acumulacions de 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures diurnes avui baixen a l'extrem nord, pugen al litoral de Tarragona i es mantenen amb poques variacions a la resta de la comunitat. Màximes de 33 graus a Lleida, 29 a Girona i Tarragona, 27 a Barcelona. És una informació d'EMET.
4: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
15: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Segona hora de l'entrellat, passen 6 minuts de les 5 de la tarda.
1: Crec que tinc un incendi al darrere l'esquena, però no em penso girar ni de puta conya mirar-ho.
0: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat el foc declarat ahir entre Sant Gorgori i Girona després de mobilitzar mitjans terrestres i un helicòpter. El foc va coincidir just amb l'inici de la campanya estatal contra els incendis forestals del 2026, que ha avançat al seu inici 15 dies per quart any consecutiu.
2: Catalunya, de la seva banda, afronta la campanya d'estiu amb més personal, una flota reforçada i 30 mitjans aeris.
0: I és que l'estiu del 2025 va ser la pitjor temporada d'incendis forestals d'Espanya del segle. Van cremar al voltant de 400.000 hectàrees de terra.
2: Fa uns dies, a la presentació de la campanya de lluita contra incendis forestals, el president del govern, Pedro Sánchez, assegurava que la manera de lluitar contra els incendis és escoltar la ciència.
3: Creo que la única respuesta inteligente, proporcional, al reto que tenemos por delante es escuchar a la ciencia, es anticiparse y es prepararse ante cualquier evento climatológico extremo.
2: La ciència constata que hi ha més incendis i són de major complexitat en un context de temperatures extremes i episodis prolongats de calor.
0: Doncs en parlem tot seguit amb Ferran Dalmau Rovira. Ell és enginyer forestal i màster en ciència i gestió integral d'incendis forestals. Bona tarda, Ferran.
4: Hola, bona tarda.
0: I també tenim amb nosaltres el Jorge Mataix Solera, catedràtic de Defologia de la Universitat Miguel Hernández d'Elx i president de la Societat Espanyola de la Ciència del Sol. Bona tarda, Jorge.
5: Hola, buenas tardes.
0: A veure, com es presenta l'estiu pel que fa a incendis? Ha plogut molt aquesta primavera i això no sabem si és bo o dolent. Hem de patir?
4: Bueno, sí, començo jo, suposo.
0: Comença tu, Ferran.
4: Sí, patir, a veure, evidentment, quan ens pregunten aquestes coses als tècnics, la resposta correcta sempre és depèn. Ara dependrà de què passi durant els propers dies, si l'estiu plou, si no plou, si n'hi ha tornades seques o no hi ha tornades seques. Totes aquestes coses són factors que juguen, però potencialment sí que hem de patir perquè a data d'avui portem ja pitjors dades d'hectàrees cremades del que havíem patit el 2025. I el 2025 va ser un any històric.
0: Jorge, ¿tú cómo lo ves?
5: Pues como dice Ferran, también complicado. O sea, pero depende, ¿no? No tiene por qué, pero se presenta un verano con un alto riesgo. Pero esto no viene de este año, viene de décadas, bueno, ya comentaremos, pero de décadas de un abandono del medio rural. Y el factor climático pues se ha venido a sumar a la ecuación y llevamos pues unos años de sequía y mucha mortalidad, por ejemplo, en nuestro caso de arbolado, y ahora de repente pues un año con mucha precipitación, una primavera que también pues carga un poco la situación de combustible, pero bueno, veremos a ver cómo va.
2: La ciudad del 2000.
4: Y el tema es que
2: No,
4: que el que comenta Jorge a més és molt important perquè la gent es pensa que perquè ha plogut molt ara ja està, ja ha passat el risc. No, tot el que s'ha mort durant la sequera prèvia està mort, en molts casos, està a la muntanya, està en peu, i a escala mediterrània hi ha milers d'hectàrees d'arbres morts en peu, i això al final no deixa de ser combustible per als incendis. Per tant, la situació pot esdevindre complicada. D'ahir la importància de maximitzar la part de reduir al màxim les ignicions, les xispes que provoquen els incendis per part dels humans.
2: I si fem memòria, l'estiu del 2025 un incendi va afectar aquí a Catalunya, la localitat de Paüls, al Baix Ebre, cremant-hi més de 3.000 hectàrees de superfície agrícola i forestal.
6: Els incendis estan posant a prova la capacitat dels serveis d'emergència del país i també la paciència dels veïns. El foc al Baix Ebre ha cremat més de 3.100 hectàrees.
0: En aquells fets també hi va morir un efectiu de bombers de la Generalitat mentre treballava per consolidar el perímetre del foc en una zona escarpada. Podem parlar ara mateix amb l'alcalde de Paüls, Enric Adell. Bona tarda, alcalde.
7: Bona tarda, com estem?
0: Com estan a dia d'avui, gairebé un any després? Com està la zona afectada? Com estan els veïns?
7: Bueno, els veïns, poc a poc, per desgràcia, no. El temps te toca ficar-te al lloc ràpidament, però la zona pues, continua estant igual, cremada, per desgràcia. I bueno, intentem fer la gestió del que comentaven ara els companys, no? Hi ha molts arbres que es van cremar, zones mal cremades. S'ha fet una mica de gestió, però queda molta superfície encara afectada i ja portem 10 mesos que no s'ha gestionat.
0: No s'ha gestionat?
7: No és fàcil, és a dir, la zona que afectada de l'incendi de Paüls, però de molts pobles del Baix Ebre, no és una orografia complexa, en unes pendents elevades, per tant, els treballs d'allí per a poder netejar i acabar de retirar tota la zona, bueno, tots els arbrats afectats per l'incendi, pues no senzilla, s'han de fer actuacions també per evitar posteriori d'un incendi i amb moltes derivades, les erosions dels camins, la erosió de la terra, perquè no és el mateix com corre l'aigua a una zona que està cremada que a una zona, evidentment, on hi ha un arbrat que conté. Hi ha moltes actuacions a fer posteriori, que a vegades que ja són complexes de fer-les prèviament, no? Fer la gestió forestal en perspectiva i en visió de futur, pues, fer la gestió forestal a posteriori d'una zona cremada pues, tampoc no és gaire fàcil.
0: L'incendi a Paüls va ser terrible, va cremar més de 3.000 hectàrees i el poble en té poc més de 4.300. Com afecta econòmicament, psicològicament, anímicament, un incendi d'aquestes característiques?
7: Bueno, econòmicament, per desgràcia, moltes de les zones que es van cremar s'han anat abandonant els últims anys per molts factors que jo ara no descobriré, però segurament per poques facilitats tant a la pagesia com a la ramaderia. Entraré ara jo la solució al problema. I, per tant, allí econòmicament ja s'hi estava fent poca gestió. I el problema ve sobretot en el tema anímic i psicològic. El cop és molt fort, i com ja has comentat, no? Quan ja teníem incendis superats, tots diem, però bueno, no ha perdut la vida ningú, doncs per desgràcia el dia 10 de juliol doncs vam tindre un incident, no? Al municipi, una desgràcia, i va perdre la vida un bomber. Això, doncs, psicològicament, la veritat, ens va deixar molt tocats, afectats, i les ferides per allà estan.
0: Ara ho mencionava, alcalde, l'abandonament agrícola va tenir molt a veure amb l'extensió de l'incendi de l'estiu passat?
7: A veure, l'abandonament és un factor, sí. Les temperatures extremes, la calor continuada i molts altres factors que fan que la vegetació aquest any també ha plogut molt. Nosaltres vam passat aquí al poble, també ens va ploure, i la zona nostra dels ports ja han passat i ja va ser en primer uns mesos molt plujosos, i això va fer, pues, evidentment, que la vegetació cresqués i arribés a l'estiu en un mes de juny extrem com el que vam tindre l'any passat. I, evidentment, allò és un potencial enorme quan ve un incendi. I llavors tindrem la sort que s'ajunta tot i es produeix l'incendi. Pues, evidentment, en un vent que va superar qualsevol expectativa, pues, fa que l'incendi agafi una magnitud en poques hores que supera qualsevol expectativa o capacitat d'extinció dels cors de bombers.
0: Jorge, l'abandonament agrícola no sembla que es pugui revertir a curt termini. Què és el que caldria fer?
5: Bueno, depende. A corto plazo, o sea, este verano ya tenemos el verano aquí. O sea, hoy hacen unas temperaturas extremas aquí ya. Sí. En Alicante, por ejemplo, estábamos a más de 30 grados hoy. A corto plazo ya lo único que podemos hacer es advertir y tener, o sea, mucha precaución con tratar de reducir, como decía Ferran, las igniciones humanas. Pero a medio y largo plazo tenemos que invertir en más gestión forestal, porque si no...

0: ir a largo plazo en una política en gestión de forestal.
1: Enric, alcalde de Paüls, ara el Jorge parlava, no?, d'aquesta convivència que cal tenir també amb els focs. Es preparen d'alguna manera diferent enguany per prevenir incendis després de l'incendi de l'any passat?
2: A veure, hi hem de conviure i això és el més dur d'acceptar, eh? A posteriori, quan ve gent i nosaltres, jo personalment vaig tardar unes quantes setmanes a intentar assumir això que et diuen, ja. No és cert, som, vivim al Mediterrani, per tant, els incendis formen part, per desgràcia, dels nostres boscos, no? I, de fet, així han evolucionat històricament. El que passa és que és molt dur, per tant, ara qualsevol avís que tens, si han tingut algun, un petit ensurt, doncs, home, tothom ho veu d'una altra manera, és molt dur. Ara, a la mínima que sents helicòpters volar, encara que se pugui apagar molt ràpid, la gent, pues, els moments estos d'una situació extrema són molt durs i molt complexos de gestionar, i més nosaltres que vam estar quasi 40 hores aïllats al municipi, perquè les vies d'accés se van tallar per l'incendi, les van creuar i no podíem moure'ns del municipi. Vam estar 600 persones que estàvem al poble aïllats completament fins que es va tornar a poder obrir la carretera. Tot i això és molt complicat de gestionar i preparar-te pel que ve és impossible, perquè nosaltres tenim un terme prou gran i es va cremar una part d'un 15 o un 20% del terme nostre. Continua quedant un terme molt gran on en superfície hi ha molta gestió forestal a fer, però aquesta gestió forestal és impossible que la fes en els pobles menuts. Hosti, una visió a nivell de país on se fan actuacions, on se fiquen facilitats i on en perspectiva realment se fiquen damunt la taula temes importants com que els ramats se puguen pasturar, com que la pagesia se l'hagi d'ajudar econòmicament, perquè si no és inviable fer-ho l'administració. Ho busquem a tres canals per a que el bosc estigui més net i si ve un incendi sigui més fàcil de poder gestionar, o això és impossible. Anem cap a un canvi, el canvi climàtic és una realitat i no és allò que vindrà, és que ja el tenim, temperatures extremes constants. O canviem dinàmiques, no podem fer el mateix que fa 25 anys, perquè el clima ha canviat i canvia molt ràpid. O ens adaptem, o per desgràcia, com ens va passar l'estiu passat, ens passarà per damunt.
1: Quant de temps trigarà a recuperar-se el terreny?
3: Això és una qüestió que depèn també dels factors...
1: Digues,
3: no, si li sembla... No, a veure, una de les qüestions, i en això té molt a veure la disciplina de Jorge, el tema de la morfologia, la protecció del sol, una de les grans quimeres dels incendis forestals és la destrucció de la coberta vegetal. Comentava abans l'alcalde que les zones cremades no reaccionen igual des del punt de vista hidrològic. La infiltració és molt menor, per tant, si s'ha perdut molta part del sol, que és el sustent per a aquestes plantes, i que això determina totalment la recuperació. El fet de que hagi plogut tant durant aquesta temporada pot ser beneficiós en tant en quant fa que les herbàcies puguin brotar i donar una primera cobertura, però al mateix temps aquest sol encara és vulnerable. Les zones agrícoles és diferent. Per tant, quan tardarem en tornar a veure com estava abans? Doncs tardarem a veure com estava abans, 30, 40, 50 anys, dependrà de la zona. Però el que hem d'entendre és que aquest factor dinàmic de l'incendi de Paüls, que a més cal recordar que moltes de les hectàrees que va cremar Paüls estaven dintre del parc natural dels ports. També se'ns estan cremant espais naturals d'alt valor, perquè les plantes són molt vulnerables al canvi climàtic i no poden migrar buscant condicions més afavoridores. I estem veient incendis sobre boscos o sobre masses forestals que van néixer en condicions ambientals que ja no existeixen. Des dels anys 80 fins ara, cada dècada l'estiu s'ha allargat 10 dies. Per tant, cada vegada tenim uns estius més llargs i que plogui molt no va ser diferencial si no se fa una política estructural. I això també implica la restauració post-incendi. Estava comentant amb l'alcalde i és totalment cert. Tractar 3.300 i pico hectàrees que va cremar l'incendi de Paüls a un cost mig per hectàrea de 2-3.000 euros són molts calés. I el problema està en que tenim un problema que els pobles petits no tenen capacitat tècnica ni econòmica, però no perquè no tinguin tècnics, sinó perquè no tenen suficient personal per al que implica una restauració d'aquesta categoria. Per tant, hem de començar a derivar recursos de les zones urbanes superpoblades on se centra la major part del pressupost públic, hem de començar a derivar-se recursos i personal cap a zones rurals. I això és fonamental, i ja fem tard, perquè malauradament, en l'actualitat, al nostre país, el major gestor del territori és el foc. I a mi, com a tècnic i com a ciutadà, no em sembla que sigui la millor opció.
1: Jorge, hi ha voluntat política de destinar més recursos a les zones rurals?
0: Ojalá. A ver, yo estoy totalmente
3: de acuerdo. Pregunta difícil, Jorge, pregunta difícil.

0: Sí, pregunta muy difícil. A ver, como comentan mis compañeros, esto es una. Tendría que haber un pacto de Estado para este tipo de cosas, porque tiene que ser a largo plazo. Entonces no se pueden cambiar, según cambien los gobiernos, las políticas que hay que tener claro que hay que invertir en más gestión para tratar de evitar este tipo de incendios. Eso es complicado, por eso la voluntad política es complicado, porque al final es invertir en algo que a lo mejor no va a pasar. Entonces, esas cosas que no son tan visibles, pues cuesta hacerlas. Pero hay que ser conscientes de que tenemos que hacerlo, porque, como decía Ferran, a ver, ¿cuánto tiempo va a tardar en recuperarse? Es que depende de muchos factores. Cuando se produce un incendio, hay que, como si fuese un enfermo, hay que evaluarlo, ¿no? Y diagnosticarlo. Y hay que ver cuándo fue la última vez que se quemó, qué vegetación se ha quemado, cuándo se ha quemado, si después tiene unas lluvias torrenciales o una sequía. O sea, hay que evaluar qué tipo de suelo tiene, por ejemplo, eso es lo que yo trabajo. Y en función de eso, ayudarle o no ayudarle. Porque entra dentro de su dinámica natural. Pero cuando tenemos incendios de 20, 30 mil hectáreas, con esas intensidades, sabemos que están fuera de lo que sería el régimen natural de un incendio, o cuando se producen muy frecuentes o muy poco frecuentes. Es decir, ni es bueno que cada 15 años se queme un sitio, ni es bueno que pasen 400 años y no se queme, porque no es lo que le toca. Entonces hay que entender cómo es el factor natural y tratar de convivir con él, pero desde luego estamos en una situación de altísimo riesgo de cómo tenemos el entorno, que no es un paisaje natural, tenemos que entender que es un paisaje muy modificado por el hombre y hay que gestionarlo.
1: Aprofito para...
2: Yo, si me permiteu, simplement un comentari només a aquest respecte. Sabem la voluntat política que hi ha en funció... Mireu el pressupost i mireu les partides dedicades a gestió forestal. I en funció d'això, perquè us feu una idea, en temps de pau, l'estat espanyol pot gastar-se 20.000 milions d'euros a l'any en armament, val? En despesa militar. Per contra, no arribem als 300 milions d'euros en prevenció d'incendis.
1: Déu-n'hi-do. Enric Adell, alcalde de Paüls, moltes gràcies per atendre'ns a l'entrellat i una abraçada ben forta.
3: Moltes gràcies a vosaltres i molt bona tarda.
1: Bona tarda. Ferran, esteu detectant focs molt diferents aquests darrers anys al que es considerava normal? Han canviat molt els focs?
2: A mesura que ha canviat el clima, han canviat els incendis. Vull dir, a veure, els incendis són el símptoma d'una malaltia, que és el tipus de relació que hem decidit tindre les societats modernes amb els espais agroforestals. La pagesia ho té cada vegada més complicat, i clar, per exemple, per a que us fem una idea, enguany, en 2026, segons dades del Ministeri de Transició Ecològica, portem més de 16.000 hectàrees ja cremades, quan en 2025, a aquestes altures de l'any, portem 7.200 hectàrees. Per tant, portem moltes més hectàrees cremades enguany respecte a l'any passat. Però estem per baix de la mitjana dels últims 10 anys, que estan 23.000 hectàrees. Per tant, sí, estem veient que el que sí que és evident és una evolució del que s'anomenen grans incendis forestals. És a dir, vaig a ficar un exemple que qualsevol persona que ens escolti entendrà. Si farem una tribu de caçadors de lleons en Àfrica i farem una tribu supereficient caçant lleons, el lleó amb capacitat de superar el nostre sistema de caçadors hauria de ser una bèstia parda perquè podria escapar d'aquesta gent. No? Doncs això en ecologia, que no en ecologisme, se diu selecció negativa. Per tant, som molt bons apagant els incendis, però aquell incendi que té capacitat per a superar la capacitat del sistema d'extinció se fa molt gran i genera moltíssims problemes. De fet, una part molt, molt petita dels incendis, molt, molt, molt petita, crema de l'entorn del 80-90% dels incendis. És a dir, aproximadament menys d'un 1% dels incendis estan cremant el 80-90% de la superfície. Wow. Perquè són eixe lleu que se'ns escapa.
1: L'origen de la majoria dels focs continua sent humà. Són provocats la majoria dels focs d'origen humà o són involuntaris?
2: La major part dels incendis forestals són negligents. De fet, la Fiscalia taxa en el 65% dels incendis hi ha darrere una negligència. També hi ha incendis accidentals. Una línia elèctrica que està tocant una branca d'un arbre sec, una radial el dia de més calor de l'estiu, perquè ja sabeu que el seny és una cosa que està en perill d'extinció de vegades, i això també provoca que les persones no pensin abans de fer certes coses i les conseqüències d'aquestes accions. Per tant, la major part dels incendis són negligents. La part d'incendis provocats, hi ha una petita part que són provocats per piròmans. Un piròman és una persona que està malalta, que té una patologia mental, i per tant aquesta és una minoria. I després hi ha alguns incendis intencionals, i dintre de la intencionalitat hi ha diverses tipologies, doncs, des de narcotraficants que volen descarregar droga a la costa i fan una maniobra dissuasòria de distracció i cremen, ha passat a Galícia, per exemple, fins a persones que per venjança o per el que siga utilitzen el foc com a per a cremar la producció d'un altre, de fusta, de tal i de qual. Hi ha incendis, però per exemple, s'ha especulat molt, hi ha hagut molta desinformació al respecte de que se crema per a ficar aerogeneradors o per a ficar plaques solars. Això és fals. Entre altres coses perquè la llei de Forest estableix que quan una zona se crema durant 30 anys no se pot canviar l'ús d'eixe espai. És més, la llei de Forest obliga a que se restauri la zona cremada. Per tant, si també hi ha mentides en les causes dels incendis, la major part solen ser negligents, i el que cal, per això he incidit al principi de la conversa, en que cal incidir en les ignicions d'origen humà. Si fa molta calor, no traguis la radial de la caixa. Deixa la radial quieta i ja tallarem un altre dia que no faci tanta calor. I el tema és arribar ahí. Per això fan falta campanyes i matxacar el missatge de que moltes vegades els incendis són evitables. I si evitem la xispa que l'inicia, podrem evitar aquestes catàstrofes.
1: Clar, campanyes informatives, més controls, no sé, drons, intel·ligència artificial, com podem evitar aquests incendis d'origen humà, més enllà de les campanyes, que no sé si estan fent el seu efecte, no sé, estan fent el seu efecte?
2: Cal començar a treballar amb els nens. Jo sé que Jorge, per exemple, que treballa a la universitat, treballen molt el tema dels incendis forestals. De fet, ara fa poc ha sigut una notícia, que suposo que la comentarà, de la quantitat d'universitats que estan fent feina. Necessitem treballar amb els nens petits en les escoles, necessitem treballar amb els adolescents, necessitem treballar amb tota la societat i, sobretot, necessitem que la gent urbana entengui que el paisatge no és una cosa estàtica, una foto, no anar a fer-te fotos per a l'Instagram, sinó que és un territori dinàmic que té una sèrie de problemes i que abandonar el territori té conseqüències. De fet, els meus avis eren llauradors i van treballar molt dur perquè el meu pare, ja, els meus pares ja no fossin llauradors. I els meus pares van treballar molt dur perquè jo no fos llaurador i vaig estudiar enginyeria, vaig anar a la universitat i ja no treballo la terra. I això té conseqüències. I té unes conseqüències que són els símptomes que estem veient actualment. Per tant, cal fer una campanya profunda d'educació a tots els nivells de la societat.
1: Informar i educar és clau, no, Jorge?
0: Sí, como decía Ferran, nosotros, por ejemplo, desde las universidades intentamos hacer todo lo que podemos. Yo, en cuarto de Ciencias Ambientales, imparto una asignatura que se llama Problemática Ambiental de los Incendios Forestales. Y a nivel estatal, hace años, se consiguió un proyecto desde la Universidad de Santiago de Compostela para crear una red que se llamaba, bueno, el proyecto se llamaba Plantando Cara al Fuego, y unía era multitud de actividades que distintas universidades o centros de investigación proponíamos hacer para hacer labores sobre todo de divulgación. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, la principal que hicimos es una que este año hemos hecho la cuarta edición, que se llama Fuego Día. Fuego Día es una actividad en la que en una excursión de campo, una ruta de senderismo, los estudiantes nuestros en distintas paradas van explicando al público en general, a quien quiere acudir, en distintos aspectos sobre el fuego, desde la ecología del fuego al manejo posincendio, al abandono rural, a las causas, como decía Ferran, a romper bulos que no son ciertos, a que la gente entienda mejor dónde está el problema y cómo deberíamos intentar solucionarlo. Al final, si la sociedad conoce realmente dónde está el problema, se presionará en el sentido correcto. Es decir, por ejemplo, cuando se produce un incendio, hace años siempre había mucha presión por vamos a reforestar. Eso va cambiando porque se ha ido educando a la gente de que no siempre es necesario reforestar. A lo mejor hay que dejarlo que cicatrice por sí solo y vigilar. Y a lo mejor se está reforestando él solo. O lo que tenemos que preocuparnos a corto plazo es por otro factor ambiental que es el suelo. El suelo sí que hay que protegerlo, hay que cuidarlo. hay que tratar de evitar que se produzca erosión si vienen lluvias torrenciales, ¿no? Entonces todo eso, bueno, pues poco a poco lo vamos haciendo, pero como digo, es una labor igual que lo otro de la gestión. La educación ambiental es una carrera de fondo, ¿no? No podemos pretender que mañana todo el mundo esté concienciado.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Ferran Dalmau Rovira, enginyer forestal i màster en ciència i gestió integral d'incendis forestals. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Bona tarda. I Jorge Matai Solera, catedràtic de d'Edafologia de la Universitat Miguel Hernández d'Elx i president de la Societat Espanyola de la Ciència del Sol. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Haguéssim pogut estar mitja hora més parlant sobre aquesta qüestió. També us dic una cosa, espero no haver-vos de trucar aquest estiu massa. Moltes gràcies i bona tarda.
0: Esperemos. Muchas gracias.
1: Una abraçada. Marina, moltes gràcies, companya.
4: A tu, Natalia.
1: T'alliberem.
5: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: Fa setmanes des de la detenció de Jonathan Andic pel cas de la mort del seu pare, Isaac Andic, fundador de Mango, aquest cas ha ocupat titulars, portades, informatius i fins i tot espais de tertúlia.
1: És Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, arribant als jutjats de Martorell.
2: Torna a declarar davant la jutge que l'investiga per suposat homicidi del seu pare.
3: Per què ara la detenció, Maica, del Jonathan?
2: És una investigació molt blindada que no sabem que tenen els Mossos d'Esquadra.
3: Okay.
2: El que sí que sabem és que no hi ha una imatge. El que no tenen és una imatge d'aquella muntanya perquè estaven ells dos sols.
4: Nou capítol en el cas Jonathan Andic.
1: Jonathan Andic de Un paso al lado en Mango.
5: La notícia de la setmana, Jonathan Andic, acusat de matar el seu pare, Isaac Andic.
1: Veiem les imatges.
0: La interlocutòria del jutge de Martorell i els indicis que esgrimeixen en la investigació, presó, fiança d'1 milió d'euros, proves revocades pel recurs de la defensa. Intentem treure l'entrellat o posar blanc sobre negre amb la primera periodista que va informar sobre el cas. Maica Navarro, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Ostres, ara, escoltant totes aquestes dades, sembla que hagi passat una eternitat,
0: no.
6: Per favor. I no. 15 mesos, 15, 16 mesos. Uf, quina intensitat, per favor.
0: Mira, això et volia preguntar. O sigui, què té aquest tema que atrapa tant i com l'estàs vivint tu com a periodista?
6: A veure, mira, jo crec que té tot un seguit d'ingredients que el fan absolutament que t'atrau i t'enganxa, perquè sobretot aquest cas el que té és que genera dubtes amb tothom i cadascú pot fer la seva lectura particular. És a dir, tu expliquis el que expliquis ara amb tu a la ràdio, escrigui a La Vanguardia, es pugui explicar amb la Danae a la tele, etcètera. La gent escolta, i també és que altres companys, la Isabel Palacios, que l'escoltava, sí, ara, etc. Però tothom té ja ha arribat a les seves conclusions. Tothom té. I és aquests casos que no tenen, on no n'hi ha una prova contundent, on no hi ha, on, que a més no hi ha opció de contradir-la, és a dir, a Julia Quezada se li va detenir amb el seu cotxe particular, amb el cadàver de Gabriel, el seu vehicle quan el canviava de lloc. Això és inqüestionable. A Julia Quezada va assassinar Gabriel. Però d'aquest cas, com d'altres que han hagut en la història criminal d'Espanya, doncs no tens aquests elements, no tens aquestes proves i, per tant, és una investigació molt complexa per indicis on són interpretables i uns indicis que et permeten uns contraindicis i, a més, estem parlant de la família més... I amb això, a Samantha, doncs, afegeix que estem parlant de la família més rica de Catalunya. El pare, doncs, liderava aquest rànquing, doncs, és una història de l'hereu, herències... Bueno, té tots els ingredients perquè sigui, amb tot el respecte per la víctima i els seus familiars, fascinant. Fascinant.
0: Clar, a més, és un cas complicat perquè no hi ha testimonis, però bueno, sí que es parla de dos escaladors que estaven per la zona. Com està aquest tema? La jutge els ha interrogat?
6: A veure, de moment, és veritat que ara una mica el que estem a l'espera, aquest calendari d'aquesta investigació que continua oberta i ara estem fent instrucció, estem a l'espera. Saps que la setmana passada la defensa de Jonathan Andic, la defensa jurídica liderada per Cristóbal Martell, va presentar aquest recurs a l'audiència a Barcelona, on, a més de plantejar que havia estat una detenció que l'entenia que era irregular, que s'havia produït una condemna social anticipada que patia el seu client, el que feia era rebatre un per punt els 7 indicis que plantejava la magistrada en el seu escrit, fent seves, fent la magistrada, la Raquel Nieto, feia seves totes les conclusions que en els últims mesos li ha traslladat als Mossos i també ha fet seva la fiscal. Doncs bé, aquest escrit, aquestes 27 pàgines estan en aquests moments en poder de l'Audiència de Barcelona i són 3 magistrals els que han de decidir i aquesta decisió de l'audiència ens marcarà una mica quin és el camí, però en qualsevol cas hi ha una instrucció i per aquest jutjat de Martorell hauran de desfilar, doncs, a petició de la defensa, a petició de la fiscalia, de la pròpia magistrada, doncs, en primer lloc, tota aquella gent que va declarar en seu policial, les germanes de Jonathan, els Mossos que van arribar en primer lloc, etcètera, etcètera, la germana d'Isaac Andic, etcètera, la que era la parella en aquell moment d'Isaac Andic, etcètera, declararan, i a més, totes aquelles persones que la defensa vulgui incorporar perquè siguin citades a declarar. Entre d'altres, aquests dos escaladors que, bueno, es troben a Jonathan Andic 20 minuts després de l'accident i que la defensa retreu als investigadors no haver-los trobat i haver-los inclòs en el atestat.
0: Ara parlaves d'aquest recurs de la defensa, una defensa que porta l'advocat penalista Cristóbal Martell. Com és aquest advocat, Maica?
6: A veure, Cristóbal Martell, jo crec que és un... Bueno, jo crec que no, o sigui, és objectiu dir que estem parlant d'una de les figures del dret penal més importants d'aquesta ciutat, i no només d'aquesta ciutat, sinó d'Espanya. En les últimes dècades és estrany no trobar Cristóbal Martell en els casos més importants que han succeït. Doncs recentment era un dels magistrats d'una d'aquelles togues que estava a la fotografia del judici dels Pujol, juntament amb d'altres grans advocats, com Fermín Morales, etc. I si tirem enrere, ha estat molts anys advocat de la família Pujol, temes vinculats amb el Barça, etc. Temes molt vinculats amb la corrupció, tota la part econòmica. És un de les espases passades de... És un canari, és de Canàries, fa molts anys que es va... Jo crec que va fer la carrera aquí a Barcelona,
0: sí,
6: i ja es va traslladar,
0: sí.
6: i ja es va... Viu aquí fa molt de temps, és així com petit i que a més té una part... té una manera molt especial de quan el sents en sala. Hi ha molts alumnes de dret que s'apunten i intenten buscar quan intervencions de Cristóbal Martell, perquè té una manera d'explicar i de plantejar tot en termes molt, molt, molt jurídics. I, bueno, només cal llegir aquest escrit de 27 pàgines on és una bona mostra d'aquestes qualitats. És un molt bon... Molt, molt bon advocat. O sigui, Jonathan Andic no ha anat a buscar a qualsevol. Va ser el seu primer advocat des del primer moment. No es coneixien, però Cristóbal Martell sí que tenia coneguts de l'entorn personal d'Isaac Andic, i en aquest context, perquè ell és també l'advocat de capçalera, entre cometes, de la comunitat jueva de Barcelona. Saps que Isaac Andic no només era jueu, sinó que a més era un jueu activista i que formava part i que liderava algun dels projectes d'aquesta comunitat, i per tant d'aquest cercle coneixia, i quan la Jonathan Andic buscava un advocat, Jonathan sí que té un advocat una mica de confiança, que és Sebastián de Juan, que s'ha incorporat en aquest equip que lidera Cristóbal Martell, que és un advocat que també és més, coneix molt a Jonathan des de fa molt de temps, doncs fa aquesta primera interlocució més personal amb Sebastián de Juan, que forma part d'aquest equip de lletrats, que està també en Maria Saló, i també una advocada que representa Mango, a més d'aquest equip de peritos que dirigeix Francisco Marco, amb tot un seguit de professionals i especialistes. No, és un potencial important el que tenen allà.
0: Tu creus que perquè Martell hagi acceptat aquest cas creu en la innocència de Jonathan Andic?
6: Jo és que no em plantejo mai si un advocat ha de... La veritat és que
0: no
6: no m'ho plantejo, ni se'm passaria mai pel cap preguntar-li a Cristóbal Martell, fora de l'àmbit professional, que em pensa, perquè és absurd. O sigui, és que no sé el que pensa, és que ni, no sé el que pensa. Ell sabrà el que pensa i el que parla en la intimitat i amb l'estricta confidencialitat amb el seu client. És indiferent el que pensi. El que Jonathan Andic té dret, com tothom, a la millor defensa possible. I Cristóbal, i de la mateixa manera que els Mossos, la magistrada, o sigui, aquí Mossos ha fet la seva investigació i la magistrada i la fiscal en aquest cas, amb aquest va demanar petició de presó eludible amb aquesta fiança d'1 milió d'euros perquè considera que amb tot allò que Mossos li ha aportat creu fermament que hi ha indicis per pensar que Jonathan Andic va matar el seu pare aquí el 14 de desembre del 2024. Per tant, el que pensi Cristóbal Martín en el seu àmbit personal i el que comenti amb la seva dona a casa m'és indiferent. El que ha de fer és una bona feina, que és el que està fent.
0: En aquest recurs de defensa, abans ens ho comentaves, catalogava la detenció d'irregular. S'ha parlat molt de l'exposició de les fotografies en el moment de la detenció de Jonathan Andic. Tu com ho valores?
6: Perdona, torna'm a repetir, que és que la meva mare m'està trucant i estic intentant dir-li que no. No, i estic dient... Torna'm a... Que estava escrivint a la Miranda i ara m'he...
0: No pateixis. El que deia, en aquest recurs...
6: Espera, que li dic que no puc...
0: Digue-li a la mama.
6: No, però espera, que és que li dic que no puc i m'envia un missatge de veu. O sigui, és la Sorina. Bueno, digues.
0: Dos minuts i t'alliberem, Maica.
6: No, digue'm, perdona.
0: No pateixis, que en aquest recurs de defensa, la defensa de Jonathan Andic cataloga la detenció d'irregular, s'han parlat molt d'aquesta exposició de les imatges i les fotografies que es van fer amb Jonathan Andic emmanillat. Tu com valores? S'ho haguessin pogut estalviar?
6: A veure, aquí hi ha una discussió jurídica, he sentit diferents lletrats que asseguren que la llei d'enjuiciament criminal... És que estic començant a patir, de que si ha passat alguna cosa amb el meu pare, perquè és que m'està trucant molt tot
0: doncs,
6: i dir-li...
0: Maica.
6: Que sí, és que em sap greu, perquè és que l'estic dient que no i m'està trucant molt. Sí,
0: ho deixem aquí. Doncs Maica Navarro,
6: sí,
0: companya.
6: Perdona,
0: una abraçada
6: que...
0: i esperem que tot vagi bé.
6: Vinga, gràcies.
0: Una abraçada.
7: L'Entrellat, cada tarda a Ràdio 4.
0: Dos minuts i arribem a 3:15 de la tarda. Esperem que no sigui res. Albert Martí, bona tarda.
8: Esperem, bona tarda. Sí, també m'he quedat una miqueta així.
0: En aquest programa ens passen aquestes coses, eh? O sigui, aquí teníem aquí un dia que la van entrar a robar en directe, a l'Àngel Llàcer.
8: Què m'estàs dient?
0: Teníem a l'Àngel Llàcer en directe.
8: Estem empalmant dues coses, eh? El que venia d'abans, diguem-ne, i també una part teatral, perquè l'Àngel Llàcer, evidentment...
0: Efectivament. Doncs teníem aquí un dia l'Àngel Llàcer i diu, ostres, que m'està trucant el veí. Ostres, espera, que m'està sonant l'alarma. Ostres, que m'han entrat a robar a casa. I el tio va marxar, va fer un parell de trucades, va parlar amb els Mossos, va tornar a entrar, ens ho va explicar, que havia de marxar. I ara no, ara faig broma, però espero que allò de la Maica efectivament no sigui res.
8: Sí, tant i tant.
0: Què tal, que ens portes avui,
8: Albert
0: Martí?
8: Què tal, Natàlia?
0: Molt bé,
8: Natàlia. Escolti, vostè, mira, avui vull començar parlant dels Premis Max, que es van entregar ahir, els Premis del Teatre, a tot l'estat, l'equivalent del que serien els Premis Goya, diguem-ne.
0: I molta presència catalana.
8: Molta presència catalana i, sobretot, molts guardonats catalans. Al final, la gala d'aquesta 29a edició es va celebrar al Teatre Romà de Mèrida, un marc incomparable, és xulíssim, si no hi ho ha estat mai, us ho recomano molt. I, de fet, per cert, mireu, perquè a vegades a les èpoques d'estiu, diguem-ne, juliol, agost, està obert amb representacions i funcions i val molt la pena a Extremadura. Aviam, la gran protagonista d'aquests 29 Premis Max ha estat la tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya, que s'han dut 3 premis, el de millor elenc de teatre, ho he dit bé, millor elenc, vull dir, fan un reconeixement al que és doncs, un equip ampli de persones.
0: Val, et puc fer una pregunta?
8: I tant.
0: Que podés molt.
8: Som-hi.
0: La diferència entre elenc i repartiment...
8: Sí, no, estaríem
0: parlant
8: del mateix.
0: És el mateix, d'acord.
8: A nivell de sinònim, segur que algun lingüista em diria que
0: hi ha algun matís, però bé.
8: Però sí, estaríem parlant del mateix. O del que es diu, per exemple, en els Premis Òscar, el millor càsting, no? També es diu. Doncs millor elenc de teatre per La tercera fuga, també millor autoria compartida per la Victòria Spumberg i l'Albert Pijuan, i millor actor per el Ton Vieira. Aquesta obra, La tercera fuga, torna al TNC i ho farà durant tot el mes de febrer del 2027, amb entrades ja a la venda, si us la vau perdre en el seu moment, que suposo que sí, perquè estaven bastant exaurides, eh?
0: Doncs sí.
8: Una obra, deixeu-me fer una sinopsi així una miqueta escurçadeta, és una obra que parla d'un periple trepidant de tres generacions de protagonistes de múltiples exilis. És una obra magna, és una obra molt gran, que parla de tres dècades i tres ciutats diferents. Parla d'Ucraïna, parla de Buenos Aires i parla de Barcelona ara en gairebé en l'actualitat. Després de La tercera fuga, també en dansa s'han portat al premi una producció catalana, un espectacle que es diu No, vinculat al grec i a Fira Mediterrània. S'han dut millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina a la Irene Tena. A nivell global, el millor espectacle, diguem-ne, la cirereta, la corona, se l'han dut l'espectacle 1936 del Centro Dramático Nacional, que encara no s'ha pogut veure aquí, aquesta obra.
0: I vindrà? Hi ha previsió?
8: Doncs és que aquí costa molt portar obres diguem-ne, de producció pública espanyola aquí als teatres. Bueno, per moltes coses. Primer, perquè valen molts diners, perquè mouen uns repartiments i uns equips també molt, molt grans i molt complexos, i perquè això només ho poden portar o els teatres públics, estaríem parlant del Teatre Nacional o el Teatre Lliure, i a vegades ho fan, a vegades hi ha certa mirada cap allà i ho fan i ho porten, o teatres, espais privats que vulguin arriscar realment molts, molts diners. Aquí hi ha molta diferència a nivell econòmic, vull dir que costa
0: moure. Hi ha més tendència, per tant, d'exportar producte català cap a Madrid que a l'inrevés.
8: Sí, però tampoc diguem-ne, grans peces equivalents públiques, vull dir, el que seria una tercera fuga, per exemple, tant de bo no, però m'atreveixo pensar que li costarà moure's a nivell estatal, per exemple, perquè té una complexitat tècnica, escènica i d'intèrprets, que són més de 10 intèrprets, que és una bogeria. Peces més petites, sí, cap problema. O produccions privades que es moguin en altres registres, com ara penso La Calòrica, per exemple, que és certament més fàcil de moure, diguem-ne. Però ja et dic, tant de bo que no, i que vagin canviant poc a poc aquestes dinàmiques, també te dic.
0: I Gota, no, també?
8: I Gota, que em fa una il·lusió increïble, que s'han portat el premi a millor espectacle de carrer, i he parlat fa una estona amb ell, l'intèrpret de la peça, el Xema Muñoz, i m'agradaria que escoltéssim què reivindica després de recollir el seu guardó més que merescut.
9: Hola, doncs estic molt content, estic molt feliç d'haver rebut aquest premi, perquè és la meva aposta. Vaig apostar per les arts de carrer perquè crec que no tothom potser té la possibilitat de poder accedir a un teatre, però sí poder anar al carrer, en una plaça, poder veure un espectacle. I les arts de carrer fan això, que es democratitzi l'espectacle, les arts escèniques, i que qualsevol pugui veure un espectacle.
0: Quina il·lusió.
8: Quina il·lusió. És un tio maquíssim. Deixeu-me fer aquí una petita oda. O sigui, el tio s'ho mereix molt, perquè és un clown, un mag d'aquells que no oblides. És un tio tendre, és sorprenent, és plàcid, amb una expressió gestual que ho és quasi tot. I construeix màgia a partir de trucs petits i delicats, sense artificis grandiosos, i et té pendent fins a un final que et deixa amb la boca oberta i que fa que la gent s'aixequi de cop i volta del seu seient. Anava a dir butaca, però no és butaca, perquè és el carrer, del seu seient o del terra. I a tot això, si no fos prou, amb un missatge superxulo, superclar, que és que si estiméssim l'aigua com els diners, valoraríem cada gota com una moneda. Un espectacle preciós que es podrà veure al TNC a mitjans d'octubre, també. Estan apostant també per aquest espectacle. I en un munt de vols, però quan dic un munt vull dir un munt, ja a partir d'aquest mes de juny, a pobles com Vigues i Riells, Viure, Terrassa, Rubí, La Fatarella, el Masnou o la Bisbal. Si busqueu Xema Muñoz Gota a Google, a internet, trobareu tota la gira que fa, també per l'estat espanyol i també per tota Europa. És molt fort, aquest tio.
0: A Viure?
8: A Viure en Bealta, sí, sí.
0: Sí, sí.
8: Ai.
0: És on vaig jo? És el meu poble.
8: És que m'estava sonant d'alguna cosa.
0: Que fort,
8: cosa.
0: No? És un poble superpetit, quina meravella. Doncs l'anirem a veure.
8: No ho he fet a propòsit.
0: Home, però quina meravella. Escolta una cosa, a banda dels mags, què ens deparen aquests dies de tantíssima calor?
8: Doncs escolta, sortim dels carrers, que estan molt bé, però
0: us refugis recomano... climàtics.
8: Exacte,
0: necessitem.
8: Refugis climàtics, que no és el que tenen les escoles ara mateix. Màxim suport des d'aquí a les professores i els professors en vaga. Us portem la comoditat d'una sala fresqueta de teatre i amb això entrem a Flyhard per veure la proposta Per amor, un pacte d'honor.
10: Hola, jo sóc la Laura Riera, sóc una de les actrius que interpreta la peça Per amor, un pacte d'honor a la sala Flyhard. I bé, la peça va una mica de dos amics que, una mica per ajudar-se l'un a l'altre, doncs decideixen fer un acord que potser no acaba d'anar del tot bé per la seva amistat. Tenim moltes ganes que la vingueu a veure i us esperem.
0: Ah, que no ens explica més.
8: No ens explica més. No, ja,
0: ai, que m'he quedat amb les ganes que ens expliqués.
8: De fet, amb la Laura he parlat i tinc un àudio seu de 4 minuts i pico on em va desgranant una miqueta més l'intríngulis de l'obra. Encara no he pogut anar-la a veure, però sí que us amplio una miqueta de què va. No? Això es pot veure a la sala Flyhard, com dèiem, fins al 6 de juliol, no va 10 tampoc, però fins al 6 de juliol encara hi ha marge. I és això, és la història de la Sandra i el Mateo, ella de Barcelona, ell és xilè, i que es casen, però una mica d'aquella manera, no? És un pacte d'amistat.
0: Allò de si als 38 encara estem solters, ens casem.
8: Sí,
0: una mica va per
8: sí,
0: aquí.
8: I també hi ha un... també atravessa una miqueta el que seria, doncs, el fet que ell és una persona migrada i que necessiten d'alguna manera formalitzar una unió, però a partir d'alguna manera de l'amistat. Fins aquí, més o menys, tot clar. Mm-hmm. Però en un moment donat, després d'un temps distanciats, ella li demana un favor que podríem dir una mica èticament qüestionable.
0: Wow.
8: I a partir d'aquí tot s'embolica. Amb això, que no us diré el que és, jo ho sé, però no us diré el que és, aquí ens pregunteu una miqueta què vol dir ser amics, si encara són amics, i sobretot, què li devem a qui estimem. O sigui, fins a on arriba la responsabilitat quan l'afecte i el deute es barregen. Això és molt fort, perquè crec que tots això ens interpel·la molt. O sigui, sí, no? Que a vegades tots som amics de forma genuïna, no? En un moment donat, però també s'ajunten coses a vegades, i ens fem favors, i ens els tornem, o no, o els fem de forma altruista. Però què passa?
0: Quin tamarracle.
8: És un tamarro fort, no? I aquí també t'he de dir que entren mogudes, diguem-ne, del que és intimitat i també la política, eh? Vull dir que
0: per aquí, hi ha de tot.
8: Clar, perquè aquí partim també una miqueta d'aquesta violència una miqueta burocràtica, també d'oficines, de tràmits i tot plegat, que és des d'on comença, acaba en un altre lloc.
0: Fins
8: molt
0: al 6 de juliol, la sala Flyhard.
8: Fins al 6 de juliol a la Flyhard, en petit format, una obra d'idea d'aquests dos intèrprets, de la Laura Riera i el Nicolás Fuentes, amb escriptura i direcció de Leo Manzanares.
0: Molt bé, passem a una proposta internacional, Albert.
8: Doncs sí, perquè vull parlar-vos d'una companyia que potser molts coneixeu i pels que no, deixeu-vos endur per la seva atmosfera. Tu saps, Natàlia, que a mi de tant en tant aquí m'agrada crear ambients, m'agrada...
0: Això m'està agradant molt.
8: I t'agradarà molt. Al Teatre Nacional teniu Crònics, de la companyia belga Peeping Tom. És un espectacle fet de cròniques curtes, de capítols que parlen d'inicis i finals, de llocs llunyans, d'absència de límits i, sobretot, del que és desconegut. És com una mena de transició incerta entre el que hem viscut i el que estem a punt d'experimentar. Aquesta gent es dediquen a fer això. Són una gent que molts els ubicarien en el que és la dansa, diguem-ne, però no és dansa, tampoc és teatre. Si més no és dansa o teatre convencional com l'interpretaríem. Té més aquesta part experiencial. Són aquestes obres, Natàlia, per cert, que anem a veure tu i jo plegades a vegades. I que ens agraden. Sí,
0: d'acord.
8: Sí, sí. S'assembla més a un somni lúcid. Aquí a Catalunya han vingut amb molts espectacles, amb Quint, amb Tríptic, amb un espectacle que té un nom de coordenades que no replicaré ara mateix. I sempre que tornen al Nacional, perquè és una producció gran,
0: sí. Ens
8: endinsen en mons foscos i onírics, que no s'assemblen a res que haveu viscut abans. Té un punt de viatge pertorbador, eh? Vull dir que...
0: Home, ja tenia pinta,
8: sí. Sí, ja té pinta pel que hem escoltat, i ja us ho dic ara, eh? Sempre juguen amb la foscor, amb aquests ambients, amb aquests espais sensorials. Si no els heu vist mai, us asseguro que és el moment ideal per descobrir-los, i si ja els coneixeu, sabeu que sempre us apunteu a aquesta data i sempre acostumen a venir per les mateixes dates a l'agenda, perquè valen molt, molt la pena. A mi m'ho va descobrir una bona amiga i no he fallat mai des d'aleshores. Això, estem parlant d'una temporada curteta, per cert, que va del 4 de juny al 14, del 4 al 14 de juny.
0: 10 dies només.
8: Exacte, 10 dies. És ja.
0: A partir del dijous.
8: Encara queden entrades cap al final de la sala gran de Nacional, val molt i molt la pena.
0: Doncs hi haurem d'anar, amb què seguim?
8: I tant, tu. Doncs anem per una obra que sí o sí heu de veure perquè s'acaba. O sigui, això no ho podreu veure mai més. Això ho expliquen ells mateixos.
11: Ja està. O sigui, ja s'acaba. Oh. Mai més a la vida, mai més Mal de Corazón, mai més Companyia Solitària.
12: Hola, què tal? Soc la Júlia Barceló, de Companyia Solitària. Ja hem començat funcions a Mal de Corazón. Serem a la Villarroel fins al 21 de juny.
13: És una obra molt divertida i que necessitem el públic perquè s'ho passi bé.
0: Però per què mai més?
8: Ja, per què mai més? Perquè van decidir tancar la companyia, van decidir deixar-ho estar. La Júlia Barceló, de fet, va fer un post molt interessant a Instagram en el seu moment on deia també que, degut a la precarietat, deixava el que era la interpretació en si i que es dedicava a fer classes i a fer altres coses que li interessaven més i que no la situaven en un lloc tan de patiment, no, diguem-ne. Però els han contractat des de la Villarroel per fer aquest últim Mal de Corazón i allà els tindreu fins al dia 21. Això és de la companyia La Solitària, amb text de la Victòria Spunberg, d'aquesta personeta, sí, que ha guanyat el Premis Max ara mateix. Ma. I direcció de l'Andrea Jiménez.
0: Persona increïble.
8: Exacte, i que està dirigint l'Andrea Jiménez, també un tros de tia, aquest contra Antígona que es veu al Teatre Lliure. Això són tres personatges agònics, mig alcoholitzats, que es troben en un bar durant un diluvi. A partir d'aquí passen coses molt, molt, molt, molt boges, que agafa el món de Santa Teresa, la mística, el dolor, la seva relació intensa amb el cos, i intenta traslladar-ho a un bar fosc de l'actualitat, partint de la premissa, diguem-ne, que un bar i un convent, en el fons, s'assemblen molt, perquè tots dos reuneixen ànimes assedegades que necessiten fugir de la quotidianitat. Tot s'acaba convertint en una festa discotequera, es passa del drama a l'alegria, de l'alegria al ball. És una bogeria.
0: És per tothom?
8: És per tothom, sobretot per gent jove o en la trentena, jo crec que apela bastant aquí. I un avís, des d'aquí no us dic massa més, però no hi aneu berenats. Feu-me cas. Ja està.
0: Yep.
8: No hi aneu berenats, no passa res.
0: Sempre em costa tant escollir quina proposta li faig un fordet a la gent, perquè és que anar tot és molt complicat.
8: Molt, molt, molt.
0: Acabem, si ho volem tenir tot, riure, plorar...
8: Sí, si voleu tenir-ho tot, hem d'anar al Tan Tarantana per veure com d'increïble és el que fa el Juan Pablo Mazorra amb Quería ser maricón, pero nací sudaca.
0: Segona temporada, no? Em fa l'efecte.
8: Sí, i un tio que també va molt fort. És algú molt diferent, però també molt imprescindible. Això, aquest Quería ser maricón, pero nací sudaca, és un cabaret contemporani que fa aquí el Mazorra, que és un intèrpret i pedagog d'origen mexicà establert des de fa molts anys aquí a Barcelona. I el títol ho diu tot una mica, però tampoc diu del tot ben bé el que us trobareu a dins, perquè trobareu monòlegs crus, música que mescla cúmbia electrònica, mariachi posada en escena amb molt de ritme i molt de color, i al mig de tot, doncs, una vida que viatja des de Mèxic, on el discriminen per la seva sexualitat, fins a una capital, no?, que se suposa LGTBIQ+, europea, on descobreix que aquí l'exclouen també, ja no tant per això, sinó pel fet de ser migrant. Ell es pregunta una mica per racisme, exacte, i d'alguna manera sent que va del foc per aterrar a les brases. És un espectacle molt íntim, molt divertit, però també molt polític, i en un moment ell diu una frase que la trobo xulíssima, que és, bueno, xulíssima i forta, que diu: no encaixar no és el problema, el problema és un sistema que només admet cossos dòcils, llegibles i obedients. Doncs aquí arribem, un ritual això, d'exorcisme, de memòria i sobretot de resistència. Us
0: el
8: agradarà.
0: Tan Tarantana, fins quan has dit?
8: Tan Tarantana s'estrena el dia 4 de juny i acaba el dia 19.
0: Important aquest dijous, s'estrenen coses interessants, sí, sí. Abans, com ens comentaves, que de tant en tant l'Albert i jo anem junts al cinema, perquè...
8: Al teatre, amiga.
0: I em va portar a veure Los Galindos al Teatre Lliure.
8: Home, mort de riure. Riure molt, eh?
0: Em va agradar molt.
8: Que sí?
0: Em va agradar molt.
8: I la vam comentar fort, sí, sí, sí. Va, sí. Ens va agradar, i el fet que ja sigui una mica tan no convencional també li fot el pes, eh? El fet, sí, de no saber cap on anirem.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. M'ha fet recordar a les Cròniques, o sigui, una mica com a nivell de proposta.
8: T'ho vaig vendre similar, sí, diguem-ne, a nivell de no et puc dir res, no sé què, sí, entrem pel lloc sensorial, ens ho prendríem diferent. Aleshores, ja quasi que parlem
0: no
8: fora l'antena.
0: No riuríem tant,
8: però em miraries i em faries com un uau, d'aquests que a vegades fas.
0: A veure si em veu el Tomàs. Tomàs, t'ha dit alguna cosa la Maica? Què, tot bé? Bueno, per deixar la gent tranquil·la. que tot bé, que ha anat tot bé, que no hem de patir, és que ara dic ara sí. A veure, si passem al butllet informatiu, aquí totes angoixades, que està bé la Maica Navarro, que està bé.
8: Que bé, una abraçada des d'aquí.
0: Ai, sí, nen, escolta, quines coses que passen aquí a l'entrellat, de veritat. Vinga, arribem al butlletí de les 6, 5 minutets d'informació i tornem aquí a l'entrellat amb la darrera hora d'aquest 2 de juny amb Cristina Brondo, Pol Mallafré, que avui ens porta una sorpreseta. Vinga, fins ara.
14: Són les 6.
15: Ràdio 4. Serveis informatius.
14: Bona tarda. El govern i el Partit Popular s'han enganxat al Parlament en un tens intercanvi de retrets a compte de la presumpta corrupció al PSOE, mentre Salvador Illa i Alberto Núñez Feijóo s'han saludat a les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona i el líder del Partit Popular insisteix en una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. Cambra Catalana, Elena García, bona tarda.
16: I amb aires de polarització al Congrés. Bona tarda. El PP, Juan Fernández, denuncia que el president Salvador Illa s'escapoleix de retre comptes al Parlament en un agre cara a cara amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que acusa els d'Alberto Núñez Feijóo d'extendre l'ombra de dubte per destruir Pedro Sánchez.
17: Cuando escapa el president del Parlament, igual es que tiene algo que ocultar. A cada escándalo del Partido Socialista hay un hilo conductor que siempre nos lleva al president de la Generalitat.
18: Mira, jo no crec que vostè sigui un corrupte. Vostè sí que ho creu de nosaltres, malgrat el seu partit polític, és l'únic partit polític condemnat per corrupció, per finançament il·legal.
17: Eso es falso. Los 135 diputados de este Parlament merecen respeto.
18: I és cert que hem vist coses en els darrers mesos que no ens han agradat.
17: Condene usted la corrupción del gobierno de España.
16: En una interpel·lació sobre la taranyina de causes que setja Sánchez i que ningú se li escapa, el Parlament votarà via moció al proper ple.
14: Gràcies, Helena. Doncs precisament el moment polític que viu Espanya i la possibilitat d'un canvi de govern a l'Estat ha planat sobre el debat que han mantingut els tres presidents autonòmics, el català, el basc i el gallec, a la reunió del Cercle d'Economia. Climent Sabater.
19: El president de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda, ha estat el més clar en parlar de la necessitat de convocar eleccions.
20: Por lo tanto, yo creo que con esta situación debe acabarse cuanto antes. Que hablen los ciudadanos.
19: Per la seva banda, l'endecari Manuel Pradales ha parlat del pitjor moment de la legislatura, però no ha entrat en si cal un canvi de govern a la Moncloa.
21: Creo que estamos en un momento muy delicado en el que hay que pensar en las siguientes generaciones del país y no obsesionarnos con el momento político del momento y si hay o no exclusivamente un cambio de gobierno y un cambio de presidencia en el gobierno.
19: Per últim, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostat per esgotar la legislatura i ha defensat Pedro Sánchez, a qui ha qualificat de millor primer ministre europeu.
14: Miguel Hurtado, primer denunciant del cas Montserrat, ha reclamat al Papa Lleó XIV que es reuneixi amb les víctimes d'abusos a l'Església durant la seva visita a Espanya.
22: Yo hoy he venido a Nunciatura Vaticana a entregar una carta en mano dirigida al Papa León en la cual le pido dos cosas. La primera es que durante su próxima visita a España se reúna con las víctimas, como le hemos pedido de forma reiterada, y a día de hoy no tenemos aún respuesta.
14: També li demana al Sant Pare que no vagi a l'abadia de Montserrat.
22: Porque la abadía de Montserrat es una institución que se ha declarado insumisa moral del acuerdo entre la Iglesia y el Estado. Eso quiere decir que la abadía de Montserrat se niega a indemnizar económicamente y simbólicamente a sus víctimas.
14: Miguel Hurtado ha explicat que si abans de divendres no té resposta del Vaticà, hi haurà accions per visibilitzar la negativa. Fem un apunt de servei públic. La circulació de la línia R11 de Rodalies es troba interrompuda entre les estacions de Girona i Flaçà per falta d'atenció a la catenària d'ambdues vies. Estan afectats els trens que circulen entre Girona i Portbou. Hores d'ara, DIF treballa per solucionar aquesta incidència. I ens interessem ara per com se circula per les carreteres catalanes. En el Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
23: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autopista AP7 hi ha retencions entre Cambrils i Vinyols i els Arcs en sentit Barcelona per obres i hi ha lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona. En sentit sud, la B30, lateral de la P7, va carregada de Cerdanyola a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C59 hi ha lentitud arribant a Caldes de Montbui en sentit nord, en sentit Mollà. A la C17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C31 i a l'Antitud a Badalona per anar cap a Barcelona a la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró a l'A2 i a l'Antitud i aturades de Cornellà a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. La B23 va molt carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona i a la C32 a l'autopista del Garraf i a l'Antitud i aturades entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans en sentit sud, sobretot. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'alt i retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i d'Horta a Sarrià en sentit Llobregat i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs, a Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
14: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
15: Ràdio 4.
2: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
15: Amb Xavi Freixas.
2: Hola, Picó!
3: Estan caient ruixats molt forts.
2: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
3: Sí, però estem a Catalunya i estem en la tardor.
2: Bon dia.
3: Bon dia per algú.
4: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és lo millor.
5: Puc dir una cosa?
2: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
24: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
2: Doncs moltes gràcies.
15: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
25: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
15: El Pla B, amb Toni Marín.
25: Compromesos amb la bona informació.
15: Ràdio 4.

0: serà possible que el Sabater no m'obre el micro? Vinga, passen 7 minuts de les 6 de la tarda, tercera hora de programa. Cristina Brondo, bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda. Estava pensant que jo vull anar a veure la Rigoberta, que va al Primavera o al Cruïlla, que em faig un lío.
0: Ostres, ara, bueno, ara ho confirmarem.
1: Doncs jo vull anar i quan
0: jo
1: canti...
0: Jo crec que serà Primavera.
1: Quan canti aquesta cançó, lo voy a dar todo.
0: Home, per favor. I faràs un... Ei, mama, jo vull ser artista. Oh, mama. A veure, estimada, què ens portes?
1: Doncs avui, a Mama Vull Ser Artista, parlarem d'un esport de risc. Un esport poc reconegut, però subvencionat i molt, molt practicat. És el multiempleo artístico.
0: Ai, filla.
1: És a dir, com li diem al gremi, anar fent.
0: Val, per multiempleo entenem que s'encadena una feina rere una altra o que fas el que pots, que vas agafant de tot.
1: Agafes de tot.
0: Agafes de tot.
1: Agafes de tot. Agafes de tot. És a dir, no puedes decir que no a nada perquè no saps què passarà.
0: Què és el que passarà.
1: I tu has d'arribar a final de mes i has de tenir el teu sou per viure o sobreviure, per respirar. És a dir, tampoc, no grans luxes. Estem parlant de... Perquè què passava? Abans... Els sous eren més grans, aleshores més elevats. Aleshores donava una feina doncs, per estalviar i aquella feina potser acabava, però després doncs, tenia els teus estalvis, no? Però ara ja no, ara ja no. Ara la manutenció va a dia, a dia, a dia.
0: La diferència del que cobreu les actrius i els actors és molt gran? És a dir, ha baixat molt?
1: Ha baixat moltíssim, ha baixat moltíssim. Sí, sí, sobretot en televisió. En teatre és veritat que amb els convenis doncs, s'ha de respectar més i llavors, ja abans era com menys, sempre ha sigut menys el teatre, llavors ara doncs, bueno, ja no pot baixar menys perquè doncs, ja, saps què t'ho vull dir? Saps? Sortirem després del teatre allà a demanar limosnita al carrer. Però sí que és veritat que en tele i en cine han baixat considerablement, no? I això, òbviament, es nota en que quan tu tens una feina no pots tenir només una feina, que seria l'ideal, no? Perquè com a artistes ens volem enfonsar en el projecte, volem estar submergits en el personatge i donar-ho tot, però realment no pots, no? Aquesta monogàmia artística. El poliamor. En nostra professió, el poliamor es porta molt bé.
0: Clar, perquè és que hem de tenir en compte que agafar un projecte no només implica els dies de rodatge o els dies de funció. Clar, tu necessites primer estudiar el text, analitzar el personatge, investigar una mica.
1: Sí,
0: no, és el que porta el personatge a fer allò...
1: Totalment, i a més, com sempre parlem aquí molt de xarxes, també, és a dir, no pots deixar les xarxes en stand-by 4 mesos perquè tens una feina. Clar. Que tampoc la remuneració et dona tant de sí, perquè no pots tancar l'aixeta d'un altre fons d'ingressos perquè no pots... I la realitat és aquesta, la que vivim avui en dia, que per tenir un sou mínimament digne o directament per sobreviure sense, ja et dic, sense vendre un ronyó a Wallapop, que també et dic que en un moment donat també t'ho planteja.
0: Tu has arribat a plantejar.
1: Mira, jo per Wallapop venc coses i faig servir per comprar i per vendre i funciona molt bé, no? Però sí que recordo una època de la meva vida i ara ja ho puc dir perquè ja fa molt de temps, llavors espero que les marques no s'enfadin, però a mi em regalaven moltíssima roba que jo no tenia armari suficient a casa meva per guardar-la i venia coses a Wallapop. Saps? És a dir, a aquest nivell, perquè fins que, això és veritat, jo vaig determinar dir no em regaleu més coses, doneu-me diners.
0: Clar.
1: I és un canvi de xip que has de fer, que no és fàcil, però quan el fas, com tot en aquesta vida, al final, si tu et poses en el teu lloc, la gent també una mica et valora una mica més i et revalora econòmicament.
0: Però és un canvi que costa molt de fer.
1: Costa molt de fer.
0: Perquè sobretot a les ties, parlar de diners ens costa molt i demanar diners per feina, que és el més normal del món,
1: sí,
0: ens costa.
1: Sí, però hi ha una cosa que jo he trobat que és meravellosa, que és el Media Kit.
0: Què és això? La
1: Maria José Escayuela, que és una amiga periodista, influencer, que ho fa tot superbé, ho tenia, dic, jo vull això. Un Media Kit és com una targeta de presentació de les teves xarxes, de la teva repercussió mediàtica amb uns fees, ja. Amb uns fees, que és el que cobres per story, el que cobres per post...
0: Tarifes.
1: Tarifes. I llavors ja dius, ai, m'encanta aquest producte, t'envio el Media Kit. Llavors ja t'estalvies això que dius de, bueno, però això remunerat.
0: Això pel que fa a xarxes.
1: Sí, bueno, però... i presentacions també.
0: I presentacions.
1: Presentacions d'eventos també.
0: Però per funcions, obres...
1: Per funcions, obres és molt diferent. De... És més. Jo ara a l'estiu, saps que tinc una obra de teatre, sí? El Teatre Gaudí, Cancún, i jo reconec que quan em van dir, escolta, vols fer aquestes funcions a l'estiu, són 3 setmanes més un assaig, vaig dir que sí. I no vaig preguntar absolutament res de diners, perquè és el que m'omple l'ànima i som així de molt malament. Però vaig dir, ok, perquè és un teatre petit, perquè jo sé que ho faran el millor que puguin, que em pagaran el millor que puguin, sempre
0: i et ve de gust fer-ho.
1: Sempre amb els mínims, i em ve de gust fer-ho. Però sí, és veritat que és una feina que no anteposes als diners, ni, ei, cobraré, no cobraré, perquè és el contingut que més em sento més corresposta, no? Anímicament és el que més m'agrada. Però el de vendre un ronyó per Wallapop, no, però et diré que jo he rebut propostes molt indiscretes per Instagram.
0: Però què m'estàs dient, Cristina Brondo,
1: molt indiscretes, favor? Que dius, jo la borro i bloquejo, però... Nois, no feu aquestes propostes.
0: Però què t'han proposat, Brondo?
1: Bueno, pues mira... Esto es,
0: fotos de peus.
1: No, bueno, fotos de peus, mira, fotos de peus sí, però aquestes és que ja... És que, bueno, és igual. Perquè, clar, jo vaig a la pedicura i ja és com gratis, ¿sabes? Porque yo les enseño mis uñas hechas y ya digo, pues ¿por qué le voy a ofrecer dinero? No, a mí m'han ofert diners per una noche loca.
0: ¿Qué más estás
1: molts dient? Diners. I con un adelanto considerable de 15.000 euros en mi cuenta.
0: ¿Qué?
1: Sí.
0: Estem parlant de gent anònima?
1: Clar, estem parlant de comptes que generen doncs, per fer aquest missatge, suposo, no?
0: I llavors, per tant, no saps qui hi ha darrere.
1: No saps qui hi ha darrere i òbviament, el que has de pensar és que hi ha mala gent darrere, que potser no és una única persona, sinó
0: clar,
1: una
0: no
1: trata de blanques, una màfia, algo, perquè, sí, a més allò, 15.000 per adelantado en tu cuenta i el resto, una suma molt albèrica, pues mira...
0: Això
1: bé.
0: Que ens estàs explicant és fortíssim.
1: És fort, no? Clar, és que normalitzo moltes coses rares, no?
0: Això és raríssim. No sé si ho has parlat amb companyes de professió. Altres actrius els hi ha passat, també.
1: Jo vaig parlar en el seu moment que va aparèixer un sugar daddy, disposat a pagar-me només per parlar 2.000 euros mensuals. I, clar, jo estava allà al teatre en camerinos en una època aquesta, pues, cuando lo de Wallapop de vender la ropa, casi, no? I dic, escolta, i les meves companyes, tia, pues ni tan mal! I dic, però a veure... Bueno, i jo això ho explico també, doncs mira, perquè fem informació, no?, per gent que li pot arribar a passar. I llavors, de conya, no?, amb les meves companyes van posar, però això, però esto, com funcionaria? I me'n vaig anar a fer l'obra de teatre. I l'obra de teatre durava hora i mitja, hora i 40. Quan torno al camerino, els missatges patats d'aquesta...

0: no se pueden ni prendre en sèrio, perquè són gent que o és persones úniques, que no estan bé del tarro perquè es pensen que amb diners poden comprar qualsevol cosa, amb això ja t'ho diu tot d'una persona, o són màfies o trata de blanques. Però clar, jo reconec que digo, hosta, aquest missatge el rep segons qui, de 70.000 per una noche, 15.000 per adelantado...
1: I davant la necessitat.
0: I llavors jo trobo que és un perill i que, pues mira, no havia pensat en dir-ho dentro de la secció d'avui de multiempleo, però sí que ho explico perquè, mira, si algú ho està escoltant i té filles o fills que...
1: Alerta amb totes les propostes que arribin per les xarxes.
0: Amb aquestes propostes, no? Però tot això per dir-te que sí, que realment doncs, estàs una mica... doncs, pues bueno, pillada amb pinces a nivell econòmic perquè una feina no et repercuteix com abans. Jo me'n recordo fa molts anys que vaig anar a Argentina i vaig conèixer molts actors i tenien tots unes ulleres que els hi arribaven als peus i, bueno, demacradíssims, i acabaven una funció... No, che, yo es que me voy, que tengo que hacer otra función aquí al lado, no sé qué. Yo, ¿cómo otra función? No, t'estic parlant potser del 2015, 2016. Sí, sí, ve, que yo estoy en tres funciones, no sé qué. Bueno, faig fatal, no, l'Argentina?
1: No, déu-n'hi-do.
0: I jo digo, ¿cómo tres funciones?
1: Clar, ho has d'agafar tot.
0: No, y claro, digo, qué locura, pero entonces no puedes estar focalizada en una... Y dice, no, pero viste, ¿sabes? No sé qué, tal... I clar, després aquí estem fent exactament el mateix, ara hem arribat al mateix punt de no poder viure d'una funció, de no poder viure d'una sèrie, de no poder viure d'una pel·lícula, sinó que ho has de fer tot. Perquè és una lectura dramatitzada? La fas. És un audiollibre? El fas. Donar classes? Les fas. Fer una gala, entregar premis, fer un vídeo per xarxes dient hola, què tal, te voy a hacer mi skincare abans de la funció.
1: Clar, clar, clar.
0: Ho fas tot. Un casament, doncs mira, depèn de com, també s'hi paguen bé, perquè mai hi ha prou, perquè mai saps què passarà. I tot això tenint sempre presència digital, no fosques que el que et vol contractar et busqui i no et trobi, o busqui i trobi que no ets la persona, el perfil adient, però sempre generant comunitat, generant engagement, perquè els actors abans buscàvem agents, no? Ara busquem cobertura, busquem bona llum per fer els vídeos, busquem saber què dimonis és lo que l'algoritmo quiere ahora, i sobretot doncs, estar doncs, actiu, activa, i dona igual l'edat. Jo aquí ja més sabes tu que jo l'any que ve ja faig els 50, dona igual. I tot això ve una mica perquè meu pare m'ho deia l'altre dia. Diu, creo que eres la que más trabaja de toda la familia. I ja t'asseguro que no sóc la que més cobra.
1: No, no, clar, és que és això, l'estabilitat dins del sector artístic és tal que us heu de buscar la vida allà on sigui, perquè no saps...
0: Mai saps.
1: Què és el que pot passar.
0: Mai saps. I et dic una cosa, t'has de sentir agraït i agraïda, no?, de quan et diuen, ostres, és que no pares. Dic, no, a veure, m'encantaria parar, vull dir... que ningú es pensi.
1: M'encantaria poder parar.
0: Clar. I m'encantaria, doncs, avui què fas? La col·laboració de la ràdio i ja està. Hola, què tal? No puc fer només una col·laboració setmanal. Sí. Has d'anar omplint l'agenda, però dius, és que no pares, és que estàs a tot arreu. Bueno, clar, és que tinc dos fills i els haig de criar.
1: I no tots, com ens estàs explicant, no totes les coses que fas són de lo teu.
0: Exacte.
1: Llavors, sí que hi ha actors i actrius que s'emporten tots els papers de lo vostre.
0: Sí,
1: aquest és,
0: bueno,
1: un altre tema.
0: Jo amb això ja dic, pot ser puntual, però no és tan heavy. Però sí que és veritat, i jo amb això em sento molt afortunada, que he aconseguit un ventall de feines que sí que estan relacionades amb lo meu. I em sento un poc orgullosa d'això, la veritat, perquè fer un audiollibre...
1: Sí, en aquest
0: no deixa de ser doncs, una cosa que un actor, una actriu pot fer millor que un electricista.
1: Però que hi ha, a tu, perquè el tema xarxes et mola, però hi haurà algú que tu, tenir tanta presència a les xarxes socials, doncs potser, escolta, ho fa una mica a contracor.
0: Totalment, però jo vaig començar a contracor amb les xarxes també, el que passa que després entens que és una altra targeta de visita, clar, que és una altra manera, i tires endavant. Jo ara justament estic donant classes a la FX Barcelona, a l'escola de cine, i estic fent un màster de màrqueting i interpretació, perquè, i els hi deia, diu, què és més important? Un actor o una actriu amb molt de talent, o un actor o una actriu que se sàpiga vendre bé. Què és més important avui en dia?
1: I què és més important?
0: Totalment saber-se vendre molt bé, perquè antigament sí que hi havia aquesta cosa romàntica d'esperar la trucada. fins i tot, te'n recordes, a la gent la descobrien pel carrer?
1: Sí, és veritat.
0: Ara, no? Ara

0: descobreixen per les xarxes o la trucada l'has de fer tu insistentment perquè et vegin, perquè et tinguin en compte. És a dir, ha canviat molt les regles del joc i hi ha molta competència perquè també jo crec que les xarxes ha donat a la gent menys vergonya, més facilitat de comunicar-se, de generar públic, no? I sí, aleshores, doncs jo crec que sí, tothom ara té molta més facilitat.
1: I perquè això passa, que agafen a determinades actrius o determinats perfils perquè tenen més seguidors a les xarxes?
0: A veure, ho tenen molt en compte. Ara, un director, un sorogoyen, ja te digo yo, que no va a mirar los numeritos. Però un productor dirà, bueno, pues tú a quien quieres de prota, yo te pillo esta secundaria o este secundario que em va bé per mi, per promo. Perquè, a més, ja sabeu que els contractes avui en dia ja especifica que has de fer promoció digital. Abans, en els contractes, especificava que havies de, dintre de les possibilitats professionals que hi havia d'agenda que tinguessis, havies d'estar a les promocions, no? Anar a l'estrena, a les entrevistes a la ràdio, sí, a les televisions, i això tu ho firmaves, no? Perquè hi ha molts actors que no els agrada, i després s'escaquejaven, i el productor deia, jo, és que si tengo Emma Suárez, però Emma Suárez no me viene, que no és el cas, que l'Emma sempre ho ha fet. I ho havies de firmar. Ara ja està inclòs la promoció digital, és a dir, que tu has de fer xarxes d'aquella pel·lícula, d'aquella sèrie, fins i tot et demanen, això ja no per contracte, però, oye, quan està en emissió una sèrie, que estiguis en contacte amb els fans i amb interacció digital, no? I això, doncs, són els dies que estem vivint i hem d'estar així, pim, pim, pim, despiertos i agafant-ho tot. Però tu ara parlaves d'intrusisme, o sigui, jo no sóc cantant, però a mi la Laura Escanes em cau molt bé i trobo que és una tia molt intel·ligent i que ho fa molt bé i una gran comunicadora, però, clar, tu oyes la canción de la bebida esta del verano i jo, si fos cantant, diria, a veure...
1: Ai, no l'he escoltat!
0: A veure, però clar, és Laura Escanes i la volen amb ella, llavors... Però això ha passat sempre, eh? Sí. Quan quieren alguien por algo, da igual que tingui talent, que no el tingui, que faci una cosa millor o pitjor, si tu la vols i ja està.
1: De fet, això que ens parlaves de diversificar, d'agafar un munt de projectes diferents... és segurament també el que fa la Laura Escanes.
0: Clar, clar, no, i jo crec que és una cosa que, si ets artista, també et fa estar viu i viva, el que passa que és esgotador i a vegades no ens t'agradaria estar més focalitzada amb el que realment t'agrada i no amb tantes històries, no? Tantes portes obertes. És com dic, no? A vegades sents com que tens totes les pestanyes de l'ordinador obertes i jo ara, per exemple, tinc 3 missatges d'Instagram que haig de contestar de propostes que les vull llegir en calma, però les deixo allà, però després t'envien un missatge que dius, m'han enviat un missatge per WhatsApp, per internet, per mail, clar, o per Instagram, saps? I et fas un lío.
1: Tu no tens representant.
0: Jo tinc representant, però realment hi ha pocs representants aquí a Espanya que siguin holístics, que ho puguin manegar tot. Aleshores, jo sempre he sigut fer la meva i ell que vagi fent la seva i entre els dos anem trobant. Però a mi el representant que m'agradaria no existeix.
1: Clar, és aquell que et pugui dur l'obra de teatre, la sèrie, les xarxes, clar, i les presentacions.
0: Clar, no existeix i ja està bé. Jo sóc autònoma.
1: En tots els sentits.
0: En tots els sentits. I crec que això, no? Que abans d'esperar que t'arribi la feina, un també ha de ser molt proactiu i anar per ella, no? Però és veritat que el multiempleo cansa i molt. I hi ha dies que no saps si ets actor o gestor o logístic de tu mateix, si estàs assajant o coordinant un Excel amb la teva pròpia existència, que també et dic. Però també és veritat que els artistes hem desenvolupat habilitats extraordinàries, que són l'adaptació, la creativitat, la resiliència i una agenda mental que faria plorar un ministre d'Hisenda, ja t'ho dic jo. A mi m'he d'anar aquí un departament, un ministre, jo, bueno...
1: Un ministeri i ets capaç de gestionar-ho tot.
0: Te lo arreglo en 2 dies. Però el problema, ja et dic, no és fer moltes coses, sinó fer coses que t'agradin. I
1: sí.
0: Això, en aquest sentit, em sento molt, molt feliç i molt
1: clar
0: orgullosa.
1: Que sí.
0: El que passa que, bueno, no ens enganyarem. A veure, jo...
1: Focus, t'aniria una mica bé, no?
0: Un focus. Jo el focus el tinc. El focus el demano totes les nits i tots els matins. El tinc i arribarà, però mentre hem de pagar la declaració de renta, que està aquí.
1: Ai, sí,
0: al caure.
1: Calla,
0: al caure.
1: Calla.
0: Està aquí al caure.
1: Calla, calla. I vacances poques perquè estaràs al teatre?
0: Vacances poques perquè estaré al teatre, però gràcies a Instagram també tindré vacances meravelloses.
1: Què vols dir, això?
0: Bueno, ja saps tu les col·laboracions aquestes
1: meravelloses. Un cap de setmana aquí, un cap de setmana allà.
0: Clar, que això és vida.
1: És a dir,
0: vida.
1: Tu, la teva vida a les xarxes fa que et puguis... O sigui...
0: Sí, home,
1: et surten les vacances gratis.
0: Bueno, és a dir, és un intercanvi de publicitat a canvi de col·laboracions diferents, però el bo és que ja s'entén que és una feina,
1: clar,
0: saps? Vull dir, que en aquest sentit tot va bien, però sí, jo estic molt agraïda a la feina que inverteixo en Instagram, que ja et dic, jo soc de publicar molt i de consumir poc, també et dic, cada cop consumeixo menys, m'he tret Twitter del mòbil.
1: Ben fet.
0: Està allà, està fins als ous de les notícies fake. TikTok el tinc per si algun dia publico alguna cosa, però no, és que, o sigui, cero patatero, a la pandèmia
1: Instagram.
0: Sí, però ja està. Però sí que és veritat que sí que s'ha de mantenir el sí sempre. I després ja ho gestionarem, però... sempre s'ha de dir que sí.
1: Quina campiona, d'aquí on vas?
0: Bueno, sempre que s'ha de dir que sí, no, eh? Els d'Instagram, aquests cabroncetes,
1: Això no. Això és fortíssim, això que ens has explicat, Cristina. I de la teva col·laboració a la ràdio, cap on vas?
0: Doncs mira, avui tinc una trobada meravellosa amb la Viviana Vallvé i la Regina, l'escriptora.
1: Ai, quina meravella.
0: Que m'encanta, i amb el Carles, que són
1: la Rodríguez Sirvent.
0: I m'encanta. I després a fer el màster a FX amb els meus alumnes meravellosos, que estic encantada de la vida, perquè jo abans de ser actriu ser professora d'educació infantil.
1: Dient?
0: Sí. El que passa que jo a la selectivitat vaig arribar després d'un rodatge nocturn, que era una zombi, i em vaig quedar fora d'educació infantil per 0,03.
1: Què m'estàs dient?
0: Ara que és època de selectivitat, no, de pau.
1: Sí.
0: Ara és època de pau.
1: Bueno, que és el mateix, sí.
0: I deia a les notícies, a veces va por décimas. Dic, no, per centèsimes.
1: Que fort.
0: 0,03, me'n recordaré tota la vida. Però clar, dic, no, és que vinc de rodatge.
1: Escolta, mira, una d'aquestes seccions podem portar a un actor o una actriu que estigui en edat de presentar-se a la SELE. A veure com ho està portant.
0: Home, doncs bé, perquè segur que està a l'atur.
1: I té temps per estudiar, no? Cristina Brondo, moltes gràcies, estimada.
0: A tu, bonica.
2: L'Entrellat, cada tarda a Ràdio 4. No tinc temps per...

0: Va, juguem.
1: Mare meva, mare meva.
0: Va, com cada setmana...
1: Aquí estic, no?
0: Amb el Pol, però que avui has vingut acompanyat per fer una presentació
2: sí.
0: mundial, internacional. I has escollit l'entrellat per fer-la.
1: Sí,
0: la Pol, bona tarda, eh?
1: Bona tarda. Estic una mica nerviós perquè no tinc papers a les mans, no sé exactament
0: avui
1: per
0: no
1: on anirà la cosa aquesta.
0: Res de la teva secció.
1: Bueno, perfecte, perfecte.
0: D'acord?
1: Bueno, ens llencem a la piscina.
0: Sí, que també et dic una cosa, ens queden 32 minuts de programa.
1: Bueno, perfecte.
0: Si tot això és un descontrol, doncs no passa res. Per cert, comencem a obrir línies. 900-454-455, perquè ens agradaria que juguessin amb nosaltres. Aquest dijous, 4 de juny,
1: sí.
0: surt a la venda
1: sí.
0: el quadern d'estiu per fer vacances de les vacances.
1: Sí, i ara aquí aplaudiments. Bueno, sí, sí, sí.
0: És un quadern de passatemps que publiqueu al costat del Jordi Pota i de Xavier Bach. És a dir, Xavi, no riguis per tothom. Xavi, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Benvingut a l'Entrellat.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Presentació oficial mundial aquesta, eh? Quadern d'estiu per fer vacances... de les vacances.
1: Sí, bueno, vam veure...
0: Com no estàs liat, dius, bueno, que una mica...
1: Sí, la veritat és que dic, bueno, tenia una mica de temps així els diumenges, encara em quedava una hora a les 12 de la nit del diumenge, després d'escriure la secció d'aquí i totes les coses, dic, bueno, puc fer alguna cosa més? Vinga, va, farem un quadern.
0: Tu ets de fer quaderns, passatemps...
1: No, no, no, que va, primera experiència, em vaig llançar a fer això, la veritat és que ha sigut un procés, bueno, pues, un repte, perquè al començament era, va, serà divertit i tal, bueno, però clar, quan portes 3 o 4 pàgines i has cremat tots els cartutxos, i dius, bueno, i ara què, no? I ara
0: Hòstia,
1: què?
0: Però m'ha agradat molt, eh?
1: La veritat és que, bueno, sí, jo al final m'ho he passat molt bé, eh? Era bastant divertit.
0: I en quin moment entra el Xavi Norriguis?
1: Buah,
2: clar.
1: Des del començament.
2: Sí, però jo ara ho comentava amb en Pol, que jo vaig fer gràcies amb ell.
1: Bueno,
2: és a dir... Digues.
1: Bueno, a veure, declaració d'amor, no? Aquí.
2: Sí, sí.
1: Això és un encàrrec que ens ve des de l'editorial
0: sí.
1: i a mi em truca i em diuen, què et sembla si faràs un quadern d'estiu i tal? I dic, bueno, jo no ho he fet mai, m'agraden molt, però, ostres, soc un aficionat, tal, i em diuen, bueno, està el Xavi Norriguis. I dic, què? I llavors diuen, m'apunto en el que sigui.
2: Jo vaig fer igual. Saps
0: sí,
2: quan expliques dos secrets a dos amics sense que un ho sàpiga i l'altre tampoc ho sàpiga? Però ara com reacciones?
0: I fins ara no us ho heu explicat?
2: No, ja.
0: Ah.
2: No, un dia vam contactar. Dic, sí. Bé, ostres, tu també estàs amb això? I ell sí. I, bueno, va ser com... Vale. Ningú... No,
1: és que, de fet, ja comportàvem com dues o tres setmanes ja escrivint i ja fent coses i tal, i vam dir, bueno, ens vam enviar com uns privats perquè, clar, ens coneixíem bàsicament per internet, no? Per Twitter o, bueno, principalment per Instagram, no? I sí, era com, hòstia, aquest sempre si comentem, com, no? Comentem una miqueta de com està anant, perquè cadascú com que feia les seves pàgines i era una cosa com cadascú feia el seu, no? I molt bé. I a mi m'ha tocat més la cosa de concepte, de tot el llibre, de, bueno, de tot, bàsicament els jocs aquests més clàssics de passatemps
0: sí.
1: que et puguis trobar. I el Xavi ha fet bueno, la cosa aquesta del Morgan Freeman. Bueno.
2: Sí, una mica de cunyadisme, de nacional cunyadisme català. I després amb algun capítol també sobre conspiranoics, perquè és un tema que jo crec que es dona bastant de sí.
0: Home, sí, t'ho diràs.
2: És un tema que fa por i gràcia alhora.
1: Sí,
2: però
1: sí,
2: fa por.
1: Sí, a parts iguals.
2: A parts iguals, sí.
0: Escolta, dieu que és un quadern d'estiu per fer vacances de les vacances i per ajudar una família catalana de manual a fer unes vacances catalanes de manuals. A veure, ara que la gent s'està començant a preparar les vacances, com són
1: sí.
0: unes vacances catalanes de manual?
1: Bueno, jo vaig buscar com aquest perfil d'això, de supercatalans, que diguem. No sé si de supercatalans o algú molt típic, molt tòpic, i molt això que podrien ser els personatges del Xavi Norriguis, que tot el rato estan dient frases... que són lugares comunes, no? I llavors era, clar, doncs això, una família que tenen un nen, una nena, el nen és adolescent, la nena és petita i li agrada molt llegir, saps? I al pare, doncs, li agrada això, l'escalada, de jove era de l'esquerra independentista, i ara ja és més de Junts, vull dir, una mica tot això, no? I la mare, doncs, està com molt atrapada amb l'Instagram i tal, no? I també m'agrada afegir, que també vaig afegir el personatge de l'àvia.
0: La Rosa.
1: La Rosa, que per casualitat la meva mare també es diu Rosa,
0: i té 75, també?
1: No, però por ahí. I el personatge de la Rosa pues, també està bastant basat en la meva mare. Dic, també li puc posar, no? Una àvia feminista, molt lluitadora...
0: I aquests protagonistes, el Marc, la Carla, el Biel, la Martina i la Rosa, aquesta família, que li dieu que és... A
1: veure, els poc ens passa.
0: Els poc ens passa. Quin paper tenen al llarg de tot el quadern?
1: Bueno, és això, és una mica el concepte.
0: El fil argumental.
1: Sí, el fil argumental del quadern és que no saben què faran de vacances, que és una pregunta que ens fem molts catalans, per no dir tots, vale? No? Sobre el març, bueno, i aquest any què farem? Bueno, i aquest any què podem fer? No? I sempre hi ha les mateixes, bàsicament sempre barajes les mateixes opcions. I en el quadern és això, quasi cada pàgina tens una opció, no? Que agafem una camper i anem a donar voltes, però no sé què. Anem a mirar les festes majors, fem una ruta per les festes majors, etc. No? I això.
0: Que sí, ja ha de ser complicat, perdona, Xavi, no. Ja ha de ser complicat fer un quadern d'estiu... O sigui, com per a sobre buscar un fil argumental? O sigui, heu anat a Kier...
1: Jo crec que inclús hi ha massa literatura. Vull dir que un quadern d'estiu, al final, tu vas a fer, agafes el llapis i vas a trinxar-los, eh? Ja t'és igual que t'expliquin. Però bueno, hi ha molta literatura i bueno, sempre en clau de comèdia i risses.
2: Sí, a mi que jo odiava de petits els quaderns d'estiu.
0: Sí, eh? Els de l'escola.
2: Però i em vaig començar a llegir el que ha fet tant en Jordi Pota com en Pol i m'interpel·la molt. Perquè tot el tema del muntanyisme, a més, es nota molt que ho has fet tu.
0: Tu també ets muntanyista?
2: Sí, bueno, m'agrada la muntanya, no sé si diria... Era molt bastant muntanyista de... quan anava al cau i tot això. És que clar, tots els camins porten al mateix lloc. Però m'interpel·la molt, perquè inclús hi ha coses de música catalana, de ràdio catalana, de programes de ràdio catalana. Ah. A mi m'agrada molt.
1: Clar, és com una excusa per repassar els podcasts catalans, que més ens escoltem tots, això, moments de la ràdio, per exemple, que hi ha moments de la ràdio històrics que també han sigut com molt, molt canònics, i coses que més o menys, si estàs connectat amb la cosa catalana, hosti, quasi tot t'interpel·la, no?
0: Està molt ben trobat, ara jugarem, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí,
1: ara
0: passarem una mica el temps plegades. Escolta, Pol, a tu et coneixem molt, però volem saber una mica més del Xavi. Ets un dels referents, Xavi, a l'internet català. Molts et vam descobrir a Twitter, on vas crear el norriguisme, que eren tuits acudits amb jocs de paraules, i n'hi ha una que... Bueno, clar, és que jo em pensava que això ja és cultura popular, Xavi. El que m'embruti cuinant pollastre és Kentucky fent chicken. O sigui...
2: Sí, perdoneu. Sí. Jo sempre em passo el vídeo demanant perdó per aquest tuit. Perquè crec que ha fet més mal que bé.
0: Això ha estat molt replicat, eh?
1: Sí. Bueno, clar, jo el vaig estar buscant, aquest, i hi ha moltíssima gent que el van fent, aquest tuit.
2: Sí, sí, m'agrada molt que la gent
1: el
2: vagi citant i tot. Vull dir, en aquest sentit, m'agrada molt que la gent el faci servir, perquè és com si m'hagués mort, però la meva presència segueix.
1: El norriguisme està allà, no mor mai.
0: Sempre, sempre. Com surt un acudit d'aquest estil? O sigui, et brolla?
2: Bueno,
0: o hi ha un procés,
2: jo crec que surt de tenir
0: darrere
2: molt temps i de tenir una mica el cervell fregit. Una mica de tot.
1: És
2: una barreja. No, perquè això era una cosa que es feia bastant al Twitter de fa 2013, 2012, 2013, 2014,
0: sí,
2: que es feia molta conya i es feia molt humor semàntic, que a vegades s'ha com denostat una mica l'humor semàntic, però... Hi ha moltes maneres de fer un humor semàntic. No dic que el meu cas fos el bo, però hi ha gent que hi ha gent molt més divertida que jo. I es feia molt aquest tipus d'humor. Amb jocs de paraules, etc.
1: Ah, però llavors tu et sumes, i això tinc dubtes. Tu et sumes aquest tipus d'humor? O jo pensava que tu l'havies creat, perquè allà tothom es posava molt intens, i els jocs de paraules aquests forçadíssims i tal...
2: Jo no vaig crear res.
1: Okay.
2: Jo vaig sumar a diversa gent que ho feia.
0: Vale. Però perquè tu a casa, bueno, deus ser el típic cunyat...
2: Totalment, absolutament.
0: Que estàs al dinar allà, pom, pom, pom.
2: És que fer broma del cunyadisme ja és ser molt cunyat.
1: Clar,
0: perquè no. Ens n'hem d'enriure de nosaltres mateixos, clar.
2: Sí. I tot el que critico, jo m'autocritico, és a dir, soc partícip d'aquestes frases de... Això, no?, de quan anem de turisme rural, no?, el primer que arribi al poble que compri el pa.
0: Sí,
2: per tant, m'autocritico.
1: És que és un bon exercici entrar en el teu Instagram i anar veient quines has dit i quines no. Vull dir, és que la majoria... És un reflex de dir, vale, aquestes coses les hem dit tots. O sigui, en algun moment... Bueno, i aquí està molt bé, aquesta mena de termòmetre de dir, vale, i te n'adones, de dir, hòstia, és que la gent... Bueno, a mi jo el porto sempre en un terreny més profund, el Xavi, no riguis, de que te n'adones de que... Bueno, de com el pensament de les persones i tal, o sigui, com ocupem gran part del nostre temps en lugares comunes. Vull dir que no tenim pensaments originals i no tenim reflexions originals, saps? Vull dir que sempre estem en això, vinga, ens deixem endur per el que ja pensa tothom, no?
2: Sí, són converses d'ascensor sí. portades en altres àmbits, una mica.
1: Sí, sí. No? Sí, perquè l'ascensor, al final, te n'adones que és la vida sencera, és l'ascensor. I de tant en tant, potser en algun moment...
0: El clima, sí, sí.
1: Sí, en algun moment, no sé si drogat o no, però en algun moment sí que dius, ostres, avui he tingut una conversa original o diferent. I llavors, ostres, avui he arribat a algun lloc que no havia arribat jo fins als últims 10 anys, saps? Que em deixo endur.
0: Escolta, Xavi, tenies sí. molta tirada a Twitter fins que ara no t'hi trobem. Un dia decideixes
1: vaig,
0: plegar.
1: No, bueno, ara.
2: Sí, ja fa temps que vaig sí, marxar. Sí. Perquè, bueno, no sé, em vaig avorrir, sincerament. També estava molt enganxat i vaig dir, va, em dono una pausa. Me la van tancar algun cop i em sembla que vaig aprofitar ja. Ja me l'obriré. I llavors me'n vaig anar, no me'l vaig obrir, i me'n vaig anar a Instagram, perquè és com un spa, una mica. Instagram és molt més amable
0: sí,
2: tot.
0: Sí. Xavi, no riguis, barra baixa, i allà has convertit en Morgan Freeman
2: sí.
0: en el cunyat de Catalunya.
2: Sí, sí, sí. No sé si és bo això o dolent, bueno, però...
1: Vas començar amb imatges
2: sí.
1: eren de Hitler.
2: Bueno, Hitler, havia, sí, havia... sí, sí, sí.
1: La majoria d'imatges eren com de Hitler i tal, com cites.
2: Sí.
1: I era d'això, no? Si hi ha molts camions és que s'hi menja bé.
2: Sí, Hitler. Clar, me'l van tancar aquest. Jo vaig veure un mail que estava fent... Estava fent proselitisme de...
1: Era atrevit.
2: Sí. I jo ho vaig explicar, els vaig dir, home, no...
0: El Morgan Freeman és més blanc.
2: Sí, no sé si... Sí. Sí, no. És, diguem que és més amable. Sí, és més amable. I, bueno, és una figura que tothom coneix, el Morgan Freeman. I com fa aquests papers de bona persona i de... que te'l creuri que li deixaries un milió d'euros...
0: Sí.
2: Tingués, eh? Però... doncs, bueno, sembla que funciona.
0: I hi ha cites, doncs, això, que tots diem. O sigui, no caduquen. Tu pensa que els obliguen a posar una data. Sí. Aquests són alguna de les... O sigui, aquest és un exemple.
1: Tu penses, sí, sí.
0: I això és com tal qual. El iogurt. El iogurt, bueno, aquí 15 dies t'ho tira, eh?
1: Sí, sí,
0: que no
1: sí.
0: pateixis gent.
2: Aquesta és meva, sí? És que ni me'n recordo jo.
0: Sí,
2: el que
0: he dit. El no caduquen, sí. tu pensa ah, que els
2: iogurt,
0: obliguen a
2: clar,
0: posar una data.
2: Ah, obliguen a posar sí. una data.
0: Sí, sí. I com arribes, o sigui, de Hitler a Morgan Freeman?
2: Clar, és que... Clar, primer vaig veure que el Hitler que no podia fer servir...
1: Per lo que sigui.
2: Ni Hitler, ni Mussolini, ni personatges d'aquesta mena. Llavors, vosaltres sou molt joves, segurament, però a l'època dels 90...
0: Segurament.
2: Sí, segur. A l'època dels 90 es va posar de moda enviar-se per correu electrònic uns powerpoints amb frases d'autoajuda.
1: Bueno, amb el Pablo Coelho i coses així.
2: Tot això,
1: no?
2: Sí. Sí. I el Morgan Freeman era bastant recurrent, la figura de Morgan Freeman, perquè ja et dic, sempre s'ha donat com una imatge de bona persona. I mira, se'm va acudir. I inclús jo crec que vaig copiar-ho d'Instagram, perquè sortia el Morgan Freeman de forma no irònica. I vaig dir, mira, provem el Morgan, perquè sembla que...
1: Sí, a mi el que em sembla brillant és que tens aquesta cosa de dir, no m'importa fer un post cada dia amb la mateixa imatge i una frase diferent. Yeah. Saps? Això és el que
0: genial.
1: Em sembla brillant.
0: És que impressiona entrar al seu compte, sí, perquè, clar, la imatge sempre la mateixa.
1: 300 imatges o 1.000 o les que siguin, saps? Que sempre és la mateixa imatge, però canvia la frase, no? I és com, ostres, es trenca bastant amb la dinàmica del que és Instagram, no? Que no repeteixis imatges, sempre contingut diferent,
0: fresc, diferent.
1: Què tal? I és que no, tens allà, Xavi, no riguis, cada dia potent teure imatge, però que el contingut
0: dia,
1: és el divertit.
2: No, cada dia. Bastant cada dia.
1: Ara al final s'acaben, no?
2: Sí,
1: al final s'acaben.
2: I a vegades en repeteixo sense voler, sí. o volent.
0: Perquè no te n'enrecordes, ja.
2: No, sí, exactament. Jo una repeteixo perquè resulta que per Sant Jordi sempre dic la mateixa merda. Bueno,
1: clar.
2: Saps? O per Nadal sempre surten les mateixes. Bueno.
1: Sí, clar, no, i quan entres en els comentaris de cada post, sempre, clar, la gent pues, fa allà també una selecció de lugares comunes. És clar.
2: I d'aquí també n'agafo jo, eh?
1: Clar.
0: Ah, sí, surten també els comentaris, boníssim.
2: Sí.
0: Nacional cunyadisme, com és el cunyat català?
2: Va, clar, això és una pregunta...
1: Tots ho som.
2: Sí, és una...
0: sí però és innocentot, no?
1: En tens dos
0: no?
1: aquí. Ah, vale. Sí.
0: No? És que jo també soc molt cunyada.
1: Sí.
2: Sí, és que no sé si...
1: Sí, jo no crec que és tan garrulo com el cunyat espanyol, que sempre... La cosa aquella del rancio fax que fa el Pedro Vera, que seria com el paral·lelisme a l'espanyola, allò té un punt més gruller, més dantesc, més hortera... I jo crec que el cunyat català és més innocent en el sentit que es creu més intel·ligent, però en veritat està pecant, és més tonto.
2: Ho has definit molt bé.
1: No?
2: Sí, totalment. Totalment.
0: Escolta, jo ara jugarem amb aquest quadern d'estiu per fer vacances de les vacances, però m'agradaria posar-te a prova, Xavi.
2: A mi?
0: A tu.
2: Val.
0: A veure, sintonia de concurs.
2: Molt bé.
0: Has de completar les frases que tu mateix has creat.
2: Val.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vinga.
2: A veure si me'n recordo, eh?
0: El més important és...
2: Menjar proteïna?
0: Evitar els pics de sucre. Anava pel
2: sí,
0: tema...
2: Sí, sí.
0: No mengis, eh?
2: Ah,
0: el segon... Perdona, no mengis, no. No netegis, eh?
2: Espera't, no netegis... Que ja ho faré jo.
0: Ja ho farem després, bueno, entre tots.
2: Ja ho farem després entre tots, sí.
0: I què tal les vacances?
2: Curtes.
0: Aquest any hem d'intentar, quan tornem al setembre, no dir que les vacances curtes, per favor. No, no.
1: Bueno, hem carregat les piles. Han anat bé per carregar les piles.
0: Efectivament, efectivament. Nosaltres no tenim aire, però...
2: Tenim ventilador de sostre.
0: Molt bé! Escolta, molt bé.
1: És que jo el tinc, El tinc, el ventilador de sostre, oi tant.
2: Sí, no?
1: Oi tant.
2: M'encanta.
1: Però bueno, també tenim l'aire. Però és igual.
0: És que a més amb l'aire també jugues molt... Bueno, clar, és que has jugat amb tot.
2: Sí,
0: o sigui, has parlat de tot.
2: De tot, sí.
0: De tot.
2: Sí.
0: De tot, de tot. Escolta, la primera prova del quadern té a veure amb els insults típics catalans.
1: Sí.
0: Carallot, baliga-balaga, cap de suro, cretí, cràpula, sapastre, pallús... Som uns cunyats innocentots, però a l'hora d'insultar trobo que tenim bastanta classe.
1: Ah, totalment, totalment, no?
0: Tu, de totes aquestes... Quina
1: totalment.
0: És la teva?
1: Home, Tita Freda em flipa
0: Tita
1: bastant.
0: Freda.
1: Tita Freda. Hòstia. Està bastant... Que molaria utilitzar-les. Baliga balaga potser no, no? Però això, Tita Freda i tal. Ostres.
0: Sapastre? Pallús?
2: Clar. Pallús és fantàstic.
0: Ostres, pallús és increïble. Pallús
1: cràpula, cap de suro. Hòstia, cap de suro.
0: Cap de suro.
1: Cap de suro. Cap... No, fa, no afectes molt, perquè dius cap de suro. Li dius, bueno, tampoc... Però, hòstia, se t'omple la boca, no?
0: Increïble. I el primer, doncs, la primera sopa de lletres que trobem és amb aquests... Sí. Amb aquests insults tan nostrats, obrim línies. 900-454-455. Ara m'has de tornar al d'això. Per cert...
1: I què, i què?
0: Som esplèndids o no som esplèndides?
1: Bastant, això sempre.
0: Sí? Bueno. Va, sortejarem.
1: Vinga.
0: Un quadern d'estiu per vacances de les vacances d'en Xavi Norriguis, el Pol Mallafré, Mocodrames, i el Jordi Pota, per cert, amb il·lustracions de la Cristina Gallardo, que no ho havíem dit.
1: Excel·lents il·lustracions.
0: A les persones que truqueu, entre totes les persones que truqueu, sortejarem un quadern d'estiu mentre truquen, que tinc una prova per ells.
1: Vinga,
0: s'acaba. Tinc una prova per tu.
1: Per mi?
0: Pol,
1: a veure,
0: sí.
1: A veure.
0: Perquè quina coneixem por, la teva por. Obsessió amb les muntanyes.
1: Sí.
0: Val? Ha... No s'hi val.
1: Vale, vale, vale.
0: Val. Quin és el cim més alt de Catalunya i quina és la seva altitud?
1: Home, la Pica d'Estats.
0: D'acord, altitud?
1: Ostres, 3.300 algo? 3.330?
0: 3.000...
1: Hi ha molts tresos. 3.130?
0: 3.143, molt bé.
1: 143, bueno, por ahí.
0: I el Matagalls?
1: Què passa amb el Matagalls?
0: Quina és la seva altitud?
1: Està molt bé el Matagalls. Jo li posaria, no li posaria només de, entre 1.000 i 2.000, 1.800? No ho sé, no ho sé.
0: Una mica menys.
1: Ah, 1.600, 1.600.
0: 1.697.
1: Sí, Matagalls, Matagalls, molt bé, molt bonic.
0: Els tens en els 100 cims?
1: Sí, clar, tots, tots. Aquests són els 100 cims essencials.
0: Molt bé. A més, m'encanta, perquè una de les coses que veiem aquí, que hi ha, quan descrius el pare...
1: Bueno,
0: aquests protagonistes,
1: bueno,
0: que de cop és federat a la fe i li flipa l'escalada.
1: Bueno, a mi l'escalada no em flipa, no? Al final és una barreja de mi i alguns amics meus.
0: D'acord.
1: Però sí que està obsessionat amb la, clar, amb la muntanya.
0: Amb la muntanya i el running.
1: Clar, amb el running. Ja veuràs que, clar, hi ha una pàgina que has de descobrir totes les coses que hi ha de runner dintre d'un armari. Llavors, per exemple, has de saber-ho identificar. O a mi m'agrada molt el de les curses.
2: A mi també.
1: Perquè això es critica
0: molt. Ai, quin és? Aquest no...
1: Hi ha el mapa de Barcelona.
0: Ah, sí.
1: I s'han organitzat en aquell dia, en aquell cap de setmana, s'han organitzat 20 curses a Barcelona.
0: I has de dir si és la cursa dels bombers, de la Diagonal...
1: També, i també has d'aconseguir anar d'un punt a l'altre de Barcelona. Has d'anar com del Camp Nou, intentar arribar a Poble Nou, vale? Amb cotxe, i evitar totes les curses, que és algo com difícil.
0: Boníssim!
1: Bueno, típica idea de laberint, i portar això als passatemps i a la meva obsessió per les curses.
0: Recordeu que tenim les línies obertes, 900-450-455. Ja ha trucat la Mireia. Mireia, bona tarda.
1: Sí o no?
3: Hola, Natàlia, carinyo, bona tarda.
0: Bona tarda, carinyet. Mira com si ens coneguéssim de tota la vida, quina fantasia. D'on truques, Mireia?
3: De Barcelona, carinyo.
0: I què fas? Què estàs fent?
3: Doncs mira, ara estàs berenant.
0: Molt. I què berenes? Quina enveja.
3: Sí, porqueries, però bueno.
0: Bueno, ja de tant en tant ja va bé.
3: Bueno, escolta, jo sovint, cada dia, però bueno, no passa res.
0: Ara, mentre berenes, mentre escoltes la ràdio, t'aniria molt bé aquest quadern d'estiu per passar aquí una mica el temps.
1: És perfecte.
0: És que és genial.
1: La veritat.
0: Et faig una de les proves, vale. Mireia? A veure,
3: perdona?
0: Què tal? Et faig una de les proves?
3: Pregunta, sí, a veure què.
0: La cosa va de calbs il·lustres.
1: Sí.
0: d'acord?
3: Hòstia, a veure...
0: Perquè en Marc, aquest pare de família, es passa el dia mirant-se al mirall. I es toca el cap i confirma que té més entrades que els concerts d'Oques Grasses.
3: Sí. D'acord.
0: Llavors la cosa doncs, va de calbs il·lustres. A veure...
3: Vale, a veure, què?
0: Si saps de quin calb estem parlant.
3: Vale, d'acord. Mira, estarà pendent. A veure què.
0: A veure... Segurament el secret per tenir la veu afònica més sexy del planeta sigui llevar-se ben d'hora, ben d'hora.
3: Afònica, llevar-se ben d'hora, ben d'hora.
0: Sexy, ben d'hora, ben d'hora.
3: Sexy.
0: Tens, Mireia, a la peixera indignada, eh?
1: Home,
0: aquesta...
3: A veure, però que és un il·lustre d'aquest.
0: És un senyor cal.
3: Sí, és un senyor.
0: Un senyor cal.
3: Sí.
0: Senyor cal.
3: Però de quin sector? De què treballa?
0: Carinyo, la pista
1: sector esports,
0: és...
1: Sector esports.
0: Mira, el que et puc dir és que té... 1, 2, 3, 4, 5, 6... El nom, 6 lletres al nom, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 el cognom. I et recordo...
3: Vale.
0: Que segurament vale. El secret per tenir la veu afònica més sexy del planeta sigui llevar-se ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
3: Ai... Però qui és?
0: Ai, t'ho diem.
3: Escolta'm, Natàlia, és que no sé. A veure, Vendora, Vendora, però què és de la ràdio?
0: Qui va dir? Qui va dir Vendora, Vendora? Que era...
1: L'hem d'aixecar Vendora, Vendora.
0: I que tenia un himne també motivacional, que era una cançó de Coldplay.
1: Per exemple.
0: I que ha estat notícia la setmana passada.
1: Perquè s'ha retirat.
0: Perquè s'ha retirat. Ell vivia al Regne Unit i s'ha retirat. I ara se'n va a Abu Dhabi.
3: Ai, espera, espera, espera.
0: La gent
3: espera.
0: Tenia esperança que tornés aquí a Barcelona perquè aquí a Barcelona el troben a faltar. Bueno, ara no. Ara la cosa va bé, eh? Però l'han trobat molt a faltar.
2: Que és molt bo amb lo seu.
0: És molt bo amb lo seu. I sí que té una veu sexy.
2: Una mica.
0: I ja està. Una veu, efectivament. I el Genís Sabater diu que està calc.
3: Mira, a veure, a Abu Dhabi s'ha anat... penso que s'ha anat a l'Iniesta. També s'ha anat a Abu Dhabi... A veure, on qui més?
2: Mira, és que puc no dir una pista?
3: Sí, sí, Xavi.
2: Van treballar junts amb l'Iniesta.
3: Mira, com es diu?
0: Aquest? Ja ho tens?
3: Sí, espera, Guardiola.
2: Hombre!
3: Gràcies. Que fort, eh?
0: Molt bé.
3: Que difícil, una miqueta difícil. Sí, a més dir...
0: Home, Mireia, carinyo, no, era bastant fàcil, eh?
1: A
0: veure. Te n'anava a fer un altre, però no ho sé.
3: A veure, fàcil, a veure, era una miqueta complicat. Si s'hagués dit al sector d'on treballava i tal, doncs mira, potser sí.
0: Però home...
3: Però bueno.
0: Escolta una cosa, te'n faig una altra, d'acord?
3: Vale, vinga,
0: no és el pare musical de les germanes Batguiel i Muixca, però sí que és el seu pare. Qui és?
3: El pare d'aquí, de les mosques. Què dius, Natàlia?
1: El senyor de les mosques.
0: El pare de la Muixca i la Batguiel, que són dues cantants, Mireia.
3: Sí.
0: Sí? El seu pare, que no és el pare musical, però és el seu pare. I és un calb iconiquíssim de casa nostra.
3: Ai, vale, doncs ja està.
0: Vinga, que ho tens.
3: Espera.
0: Va, tu pots.
3: Sí, que surt el cap de setmana per la tarda.
0: Crec que surt entre setmana.
3: Entre setmana,
0: un serial televisiu català.
3: Entre setmana.
0: No, eh?
3: A veure. Però
0: té una veu molt bonica, també, sexy. De fet, és actor de doblatge. Ja t'he dit que és actor, Mireia.
2: Ai. I feia un col·laborat fa molts anys que passava entre vinyes.
3: És sexy. Què més m'has dit, Natàlia? Por fi, què m'has dit?
0: Actor de doblatge, actor... Ha sortit a serials, en algun entrevista.
1: Sí. Jo crec que ara tenim gent al seu cotxe cridant.
0: Dient, Mireia, per favor!
3: A veure, actor de doblatge.
0: Una altra pista, també és calb.
3: Vale, vinga, va.
1: Sí, és molt calb.
0: Quina?
3: És calb. A veure, actor de doblatge és molt calb.
0: Sí, i és actor de la Muixca i la Batguiel. Mireia.
1: Mira, i el seu nom és Eduard.
3: Ah, doncs no, doncs llavors ja ho no sé. Perquè mira, m'estic confonent amb el que fa... Bé, ja està.
1: Bueno, passa res.
0: Moltes gràcies per escoltar-nos. Si guanyes el sorteig... Ai, que m'ofego. Ja et trucarem.
3: Sí, no passa res.
0: El Tomàs té el teu telèfon, eh? Vinga, estupendo. Una abraçada.
2: Adéu, Mireia.
3: Una abraçada a tots. Vinga, gràcies per la tarda. Gràcies.
0: Adéu.
3: Adéu, carinyo.
1: Bueno, diguem qui era, perquè encara hi haurà algú que dirà...
0: Eduard Farelo. És que m'encanta aquesta cosa així catalana, és que és genial.
1: Amb aquesta cosa dels calbs n'hi han molts, bueno, n'hi han 7, i tots formen una paraula en vertical. Val?
0: És que...
1: Tu els vas posant en el quadern, els vas posant, vale, i formen una paraula.
0: D'acord.
1: Que està molt relacionada amb la idea de ser calb. Vale? Això ho deixarem perquè la gent ho descobreixi a casa seva.
0: Està molt, molt ben trobat. Hi ha hagut una?
1: Quina?
0: La cita dita, això està molt ben trobat.
1: La cita dita.
0: Són paraules típiques. Bueno, no vagis a buscar-lo.
1: Grans frases.
0: Que us ho preguntaré vosaltres. Mm-hmm. Qui va dir... No treballo amb actors professionals perquè no em cauen bé com a éssers humans.
1: Va, és que jo m'ho sé tot.
0: I quan ho va dir?
1: Això és l'Albert Serra.
0: Albert Serra.
1: Bueno, un referent. Jo he decidit posar els meus referents en aquest quadern.
0: Sí, ho va dir el 2014. Quina cosa.
1: Sí, bueno, és que és un grande. És un grande.
0: Quina cosa. A part d'allà també hi ha la Juana Dolores.
1: Sí.
0: Bueno, i escolta, fins i tot l'han trellat.
1: També està l'han trellat.
0: Surt l'entrellat.
1: Correcte, també surt. Vaig pensar que posar-hi alguna coseta, no?
0: Perquè teniu a la pàgina 42 la ràdio de l'Ira.
1: Correcte.
0: I, doncs, proposeu diferents situacions relacionades amb el món de la ràdio.
1: Sí.
0: I heu de dir si aquestes situacions han passat o no han passat.
1: Correcte, perquè és que quan investigues o quan si saps una miqueta de la història de la ràdio d'aquest país, hi han situacions i moments històrics com molt, molt forts.
0: Com aquest de la Mireia, per exemple.
1: Que no saps ben bé si...
0: Aquest de la Mireia
1: difícil,
0: per l'any que ve.
1: Sí, que és molt difícil saber si són de veritat o de mentida. I, bueno, em vaig colar un aquí a l'entrellat.
0: Que no direm quin és per no?
1: Bueno, o el podem llegir, que la gent decideixi si és veritat, si és verdader o fals.
0: Vinga, va.
1: El deixo jo, no? Diu, un fan de la Samantha Villar li va trucar al seu programa de l'entrellat de Ràdio 4 i va demanar-li matrimoni en directe. Ella va esclatar a riure enmig de les declaracions d'amor del llunàtic. Dóna'm 21 dies i t'ensenyaré la lluna. Samantha, vols casar-te amb mi? I li va dir això, i ella va riure molt i va estar... Bueno,
0: això ha passat o no ha passat?
1: Un moment històric, no?
0: Això ha passat o no ha passat? Tenim un altre oient que ha trucat al 900-454-455. Ell és el Martín. Una de les proves que més m'ha flipat són les balades en plan lit.
1: Aquí es va patir molt, eh?
0: Sí, és que m'ha semblat molt difícil de fer per vosaltres. Bueno, i també d'encertar, la veritat.
1: Aquí es va patir molt perquè al final hi ha una cosa generacional. Jo el que volia era com que de cop volta fer aquesta cosa, no? D'intentar entendre com parlen els joves d'avui en dia,
0: d'acord? Aquesta cosa de bro, crash...
1: Sí, tot l'argot aquest, no? Sí. I llavors em feia patir que si jo ho escrivia, jo sóc un senyor gran, llavors que quedés com un senyor gran que intenta imitar la manera de parlar dels més joves, no? Però bueno, jo crec que ho vaig aconseguir bastant.
0: Sí.
1: Va passar el filtre de l'editora, que és l'Anna,
0: que
1: des
0: d'aquí
1: és més jove i des d'aquí la saludem i ella va passar el seu filtre i ella va dir que sí, que la cosa funcionava, que estava prou bé.
0: Doncs
1: i,
0: bueno, farem al Martín una d'aquestes preguntes. Martín,
1: vinga,
0: bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Bona tarda. A veure, jo ara et diré una frase que en l'argot juvenil...
1: Que descriu...
0: Exacte, descriu una cançó molt típica.
1: Sí, o sigui, les balades són baladotes. Història de les balades de la música catalana. He anat als hitazos, o sigui, la cosa més coneguda possible. Vale? No és allò... Cançó no la coneix ningú. No, vale?
0: A veure, jo ara et descric amb l'argot i tu hauràs de dir quina cançó, quina balada icònica catalana és, d'acord? Un bro que està loco en plan lit per ella.
1: Buah, aciríssim.
0: És molt difícil. Bueno,
1: un bro que està loco en plan lit per ella.
0: Per ella.
4: No ho sé.
1: A veure.
4: Aquesta no ho sé.
0: És que és molt complicat.
1: Creus que sí?
0: Sí.
1: Jo sí. Gent, no.
0: Un bro que està loco en plan lit per ella.
1: Vinga.
4: Boys per tu.
0: Molt bé!
1: Bravo!
0: Escolta, del Martín a la Mireia... Hi ha un abisme, eh?
1: Home.
0: És que a mi em sembla molt complicada, aquesta.
1: No, què va. Aquesta, per mi, hi ha alguna que sí que et puc... T'ho compro que sigui complicada, però aquesta és un bro que està tot loco, en plan lit.
0: Va, te'n faig un altre, Martín, perquè ho has fet molt bé.
4: Va bé.
0: És un cant a l'amor col·lectiu, amor a la gent, zero hate, tot good vibes, molt estètic. Va. És una abraçada en forma de cançó. Gent boomer, lit.
1: James Boomer.
0: James Boomer.
1: James Boomer.
0: Estic jo,
1: lit, avui. Literal, vale?
0: Lit.
1: Va.
4: Déjame pensar porque... A ver, ¿qué se me ocurre? Es... ¿Me puedes repetir, por favor?
1: És un canal amor col·lectiu.
0: Amor a la gent, zero hate, tot good vibes, molt estètic, és una abraçada en forma de cançó. Gens Boomer Lit.
1: Venga.
0: És més actual.
1: Gens Boomer vol dir exacte, més actual, aquesta cançó tindrà com a molt 5, 6 anys i
0: sí,
1: és
0: com
1: un hitazo.
0: I comença amb l'alè d'un gos. Per donar-te així una mica de pista. Amb l'alè d'un gos. Sí, la cançó comença així.
4: La gent que estimo, pode ser.
0: Molt bé! Martín, escolta, quina meravella.
2: Bravo.
0: Quina meravella. Bravo. Martín, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta.
4: Hola.
0: Estem al·lucinant, el Xavi està flipant.
2: Estic al·lucinant jo.
0: És molt heavy.
2: Però a més...
1: És una abraçada.
2: És que està molt ben fet, perquè a més això pot... Aquesta gent que va de turisme rural, que el segon dia ja s'odien, que es matarien entre tots.
1: Sí.
2: No, i per jugar això... Per jugar en grup.
0: Hòstia, està molt bé. Sí, em queda superpoc, amb 5 segons, m'heu de contestar. Escenari perfecte per posar-nos a fer aquest quadern d'estiu.
1: Bueno, totes les estones mortes de les vacances.
0: Qualsevol, eh?
1: Però estan de vacances.
0: Però tu te n'imagines a la piscina, a la tassa del vàter, fent
1: exacte.
0: Un cruzanet.
1: Jo totalment, o sigui, és igual, no, és piscina. A la platja no, perquè a la platja com al final la sorra i tot és un merder i tal, però jo sí que crec que aquesta cosa d'anar al càmping mentre estàs allà avorrit, que no saps molt bé què fer i tal, els moments de lectura, mentre els nens van a jugar, a fer no sé què...
0: Doncs el farem, perquè ens ha encantat.
1: Clar.
0: Xavi, no riguis, Xavi Bach, Pol Mallafré, Mocodrames, gràcies i felicitats per aquest quadern d'estiu per fer vacances de les vacances. Nosaltres encara no fem vacances. Demà tornem, però, bueno, l'actitud és el que compta, no?
1: Bueno, a vosaltres.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu, estimats, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Doncs aquest programa que hem fet possible gràcies al Genís, al Pau, al Tomàs, l'Aitor, la Marina, una servidora i la Samantha Villar. Que vagi molt bé, demà tornem. Els deixem aquí amb Toni Marín i el seu Pla B, el millor pla del dia. Vinga, adéu, adéu.

0: Bona tarda, són les 7, l'hora de començar a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal, senyores, senyors? Molt bon vespre, moltes gràcies un dia més per acompanyar-nos en aquest Pla B del dimarts 2 de juny, un dia en el que hem assistit a un interessant creuament de missatges entre el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, i el secretari general de Junts, Jordi Turull. Després que ahir Feijóo demanés tant a Junts com al PNB suport per una moció de censura amb el compromís de convocar de manera immediata després unes eleccions generals, avui hem esmorzat amb la condició que Jordi Turull li ha posat al damunt la taula per aconseguir el seu objectiu. Li ha demanat que si té una oferta seriosa el que ha de fer és anar a Waterloo i negociar directament amb Carles Puigdemont i no demanar les coses, ha dit, a través de mitjans de comunicació. Totes les cares s'han girat aleshores cap al cercle d'economia perquè justament avui intervenia el president del Partit Popular, però Núñez Feijóo no ha contestat directament Turull. Això sí, ha promès tornar la decència al país, ha dit, i que ni demana favors ni pensa tampoc regalar-los. En parlarem, com es poden imaginar, de manera àmplia avui al nostre programa dins el temps de la tertúlia. I també els dic que no ens hem pogut estar de demanar en Ramon Aymerich que ens acompanyi després de dos quarts al cap d'Internacional de la Vanguardia, perquè avui ens hem quedat sorpresos davant les paraules que Donald Trump ha dedicat al primer ministre israelià. Ha dit que Benjamin Netanyahu és un refotudament boig i un ingrat per l'ofensiva militar al Líban. Saben que aquest és el motiu pel qual el govern iranià ha aturat les converses de pau amb els Estats Units, quan de fet ja s'havia pràcticament anunciat la reobertura de l'estret d'Hormuz. De tot plegat, en parlarem a partir de dos quarts de manera àmplia. Això sí, abans l'Andreu Vinyes ens ha de repassar el conjunt de les informacions d'aquest 2 de juny, com sempre, a l'edició vespre. Què tal, Andreu? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Molta cosa a fer, molt interessant. Per on arrenques avui?
2: Doncs mira, acabem de saber que el presumpte assassí d'una dona de 48 anys a Callosa de Segura, Alacant, ha confessat haver matat la seva parella. Uf. La Guàrdia Civil ha detingut aquesta tarda. Els fets han tingut lloc aquest matí al seu domicili, de seguida us ho ampliarem també.
0: Avui comencem amb l'horror, doncs.
2: Doncs sí.
0: Tot teu, Andreu. Fins després.
2: Fins ara, Toni.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
3: Bon vespre. La possibilitat d'una moció de censura contra Pedro Sánchez continua centrant el debat polític, però si ahir estava a prop, avui s'esvaeix. Alberto Núñez Feijóo assegura que hi ha una majoria parlamentària disposada a fer-la prosperar i pressiona especialment a Junts i al PNB perquè facin el pas, però Junts ja li respon que si vol parlar seriosament del seu suport ha d'agafar un avió i reunir-se amb Carles Puigdemont. Turull, a Catalunya Ràdio.
4: I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
3: Feijóo ja ho ha descartat i assegura que no pensa ni demanar ni concedir favors.
5: No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
3: El debat polític ha inundat un dia més les xerrades del Cercle d'Economia de Barcelona. L'endecari Manuel Pradales s'ha alertat de la polarització política. Ha demanat no obsessionar-se amb la Moncloa. El president gallec Alfonso Rueda ha reclamat eleccions anticipades i Salvador Illa ha defensat esgotar la legislatura davant el que considera una alternativa condicionada per Vox i ha lloat a Sánchez.
6: Y no obsesionarnos con el momento político del momento y si hay o no exclusivamente un cambio de gobierno y un cambio de presidencia en el gobierno.
7: Debe acabarse cuanto antes, que hablen los ciudadanos.
8: Yo considero el mejor primer ministro de Europa en estos momentos que es el presidente Sánchez. No solo lo digo yo.
3: La trobada també ha evidenciat les diferències sobre el finançament autonòmic. Illa reclama negociació entre comunitats, mentre Galícia acusa el govern espanyol d'intentar dividir els territoris. Un altre exemple de la complexitat política que envolta qualsevol alternativa a l'actual executiu, que de seguida us ampliarem. Des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyes a control central, us saludem. Ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. Espanya marca un nou rècord d'ocupació i supera per primera vegada els 22,3 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
9: Un impuls a l'ocupació amb més de 230.000 nous afiliats incentivat per l'inici de la temporada turística. Alhora, l'atur ha baixat fins als 2,3 milions de persones, la xifra més baixa en un mes de maig des del 2007. Yolanda Díaz, ministra de Treball.
10: El principal problema d'Espanya era el paro. Hoy no es el paro el principal problema de España y esto es una buenísima noticia.
3: El president del Parlament, Josep Rull, ha demanat als bisbes i arcabisbes catalans que el català sigui predominant en els actes del Papa Lleó XIV a Barcelona.
9: Una visita del pontífex que genera moltes derivades. Miguel Hurtado, primer denunciant del cas Montserrat, reclama a Lleó XIV que es reuneixi amb les víctimes i que no visiti l'abadia.
11: Que durante su próxima visita a España se reúna con las víctimas, como le hemos pedido de forma reiterada, y a día de hoy no tenemos aún respuesta.
3: Sobre aquesta visita també el Ministeri de Treball recomana el teletreball durant la visita del Papa per les restriccions de mobilitat. També us explicarem que Israel i el Líban han reprès a Washington les converses de pau malgrat l'escalada militar i la fragilitat de l'alto el foc.
9: Els nous bombardejos israelians han deixat almenys 4 morts i més de 120 ferits al sud del Líban. En paral·lel, Donald Trump ha pressionat Benjamin Netanyahu perquè eviti nous atacs que comprometin les converses de pau. Amb aquest context de tensió, les negociacions continuen però amb poques expectatives d'avenços immediats.
3: I de laboral, el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc dels Professionals sanitaris després de 4 anys de negociació.
9: Un text que limita la jornada laboral a les 45 hores setmanals i elimina les guàrdies de 24 hores, però és insuficient pels sindicats. L'executiu, però, trasllada el pes a les comunitats autònomes.
12: Son las comunidades autónomas quienes tienen competencias sobre salarios, sobre plantillas, sobre organización de los servicios y de buena parte de las condiciones de trabajo de los y las profesionales.
9: Les organitzacions professionals han convocat una protesta estatal el 15 de juny davant del Ministeri de Sanitat per exigir millores.
3: I en esports, acaba de començar la primera eliminatòria de quarts de play-off de la Lliga ACB amb el Barça visitant Lucan Murcia. Fran Robert, bon vespre.
13: Bon vespre, Andreu. Els murcians tenen el factor pista a favor perquè van acabar la fase regular en quarta posició. Els blaugranes es van haver de conformar amb la cinquena i en aquests primers compassos de partit al Palau d'Esports Murcià mana Lucan Murcia per 1-0. Tot just acaba de començar. En tennis s'ha acabat el somni de Rafa Jodar a Roland Garros després de perdre per 3-7-0 contra el tercer del món i màxim favorit Alexander Zverev. Per primera vegada des de 2015 no hi haurà representació espanyola a les semifinals del Gran Slam francès.
3: Diverses incidències viàries a aquesta hora. Quines són les principals? Mireia Camats, hola.
14: Hola, bona tarda. A hores d'ara la P7 hi ha retencions entre Cambrils i Vinyols i Els Arcs en sentit Barcelona per obres i també hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona. La B30, lateral de la P7, va carregada de Cerdanyola a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C59 hi ha lentitud i aturades entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en tots dos sentits per obres. A la C31 hi ha lentitud a Badalona per anar cap a Barcelona. A la C60 hi ha Quarge Tona en sentit Mataró. A la 2 i a l'antitud de Cornellà Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la 2 també hi ha retencions a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona per un vehicle avariat. La B23 va carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona, i a la C32 i a l'antitud a Sant Boi de Llobregat, sobretot en sentit Sitja. Repassem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona. A la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues a Via Júlia en sentit Besòs i de Via Júlia Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca, Rambla Prim i a Bon Pastor en sentit Besòs, de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Mercabarna a l'Hospitalet en sentit Llobregat per un camió avariat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Bona tarda. Quina és la previsió meteorològica per demà? Emet Juan Carlos Piña.
15: Demà dimecres a Catalunya baixaran les temperatures, excepte a la Vall d'Aran, on pujaran. Arribarem a màximes de 31 graus a Lleida, 29 a Tarragona, 27 a Girona, 26 a Barcelona. Per altra banda, esperam intervals de núvols al quadrant nord-est durant les hores centrals, sense descartar precipitacions dèbils i disperses. A la resta de la comunitat, esperam el cel poc nuvolat.
3: Les 7 i 8 minuts del vespre.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
3: Com us dèiem, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterat que la majoria de diputats del Congrés aposten per una moció de censura. Avui ho ha fet davant una institució vinculada tradicionalment a Junts, al Cercle d'Economia. D'aquesta manera ha elevat la pressió a la formació de Carles Puigdemont perquè hi doni suport per contra Junts. Ja insta Feijóo a viatjar a Waterloo per parlar-ho. Ferran Cuixart.
16: Feijóo assegura que hi ha 184 diputats, per tant, la majoria del Congrés, a favor de tirar endavant aquesta moció de censura instrumental. Feijóo recorda que seria per convocar unes noves eleccions i d'aquesta manera eleva la pressió al PNB i sobretot a Junts, avui davant del sector econòmic català. Demana el Popular responsabilitat parlamentària. Per contra, Jordi Turull de Junts l'insta a visitar Puigdemont a Waterloo si vol el seu suport. A Catalunya Ràdio.
4: que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijó sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
16: Feijó demana parlar, diu, de coses serioses i sembla que no hi té gaire interès. Assegura que ho fa per donar la decència al país i deixa clar que no ho fa per demanar favors.
5: No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
16: I demana així passar a la pràctica, com també ho fa Vox, portaveu Pepa Millán.
17: Si el Partido Popular quiere presentar una moción de censura para la convocatoria inmediata de elecciones y sin ningún tipo de cesión a los separatistas, que la presenten ya.
16: I reiteren el seu sí a la moció, per això demanen celeritat i accions.
2: Doncs Feijó ja descartat, assegurant que no pensa demanar ni concedir cap favor, com dèiem. Una situació política a l'espanyola i la possibilitat d'un canvi de govern a l'Estat que també s'ha colat en el debat dels tres presidents autonòmics presents a la reunió del Cercle d'Economia d'aquesta tarda, el català, el basc i el gallec, Climent Sabater.
18: El lendakari del PNB, Imanol Pradales, ha alertat de la polarització que viu la política espanyola, però ha demanat no obsessionar-se amb un canvi d'inquilí a la Moncloa.
6: Creo que estamos en un momento muy delicado y no obsesionarnos con el momento político del momento y si hay o no exclusivamente un cambio de gobierno y un cambio de presidencia en el gobierno.
18: El president de la Junta, el popular Alfonso Rueda, ha estat el més contundent en demanar eleccions de forma immediata.
7: Por lo tanto, yo creo que con esta situación debe acabarse cuanto antes, que hablen los ciudadanos y los que vengan que acometan muchos asuntos que a día de hoy se siguen aplazando.
18: I des de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa ha apostat per esgotar la legislatura davant l'alternativa involucionista dit que representa Vox.
19: Por lo que veo no me gusta nada. No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. ¿Qué es la involución? Lo contrario de la evolución.
18: El president català també ha demanat a la resta d'autonomia seure a negociar la reforma del finançament, una proposta que el seu homòleg gallec veu com un intent del govern espanyol de dividir les comunitats autònomes.
2: Bé, doncs, tot plegat en el mateix dia en què les principals associacions de jutges i fiscals han elevat el to contra el que consideren un possible intent del govern de desacreditar la justícia. Alerten que podria existir una estratègia coordinada per erosionar la independència judicial i frenar causes que afecten el PSOE o el govern. Ho consideren una amenaça per la separació de poders i l'estat de dret. Adverteixen que estudiaran accions tant a Espanya com a Europa. Des del sí del PSOE, el comunicat del Consell General del Poder Judicial s'ha valorat amb dues intensitats diferents. Dels que respecten el comunicat i asseguren que estan a favor de la total independència judicial, María Jesús Montero, vicesecretària general del PSOE, que parlava per primera vegada després de les eleccions andaluses i que s'ha mostrat més taxativa. Ha mostrat perplexitat que s'hagin fet públics avisos d'investigacions abans que les parts implicades.
20: Por lo menos yo escucho comentario sobre materias que están declaradas secretos de sumario, que no entiendo por qué hay algunos que parecen disponer de esa información. Lo han demostrado a lo largo de este periodo.
2: Encara referència als missatges sobre el cas Leire, que va fer el cap de gabinet de la presidenta madrilenya Miguel Ángel Rodríguez. Doncs precisament sobre ell, sobre el conegut com a Mar, iniciem el recorregut i actualització polític judicial d'avui. Recordem, Míriam Andreu, que la jutgessa investiga per assenyalar periodistes sobre el cas de la parella d'Ayuso. Bon vespre.
9: Bon vespre. La magistrada rebutja arxivar el cas i pren la decisió d'investigar la font que va facilitar informació de les dades personals i la imatge de dos periodistes al diari El País i que Miguel Ángel Rodríguez va difondre a desenes de mitjans.
2: Nova sessió també del judici a David Sánchez, ja el president del govern a l'audiència de Badajoz.
9: On ha declarat com a testimoni Cristina de Frutos, directora d'orquestra que postulava la plaça finalment adjudicada a Sánchez. Ha assegurat que va sentir que no hi havia igualtat d'oportunitats.
21: Me mandó un WhatsApp pocos días antes de la entrevista, como dos o tres nomás, y me dijo que ya sabía para quién era el puesto de trabajo, que era para el hermano de Pedro Sánchez.
9: I ha assegurat que en l'entrevista no li van fer cap pregunta, mentre que en el cas de Sánchez sí va ser determinant el qüestionari.
2: El PSOE també ha elevat la xifra de diners abonats a Leire Díez,
3: La Ràdio Nacional ha tingut accés a l'escrit dels socialistes enviat al jutge que instrueix el cas.
9: En aquest document, la formació reconeix que la quantitat pagada a l'exmilitant no era de 15.000 euros, sinó de 45.000, assegurant que aquesta xifra es va ingressar entre el 2015 i el 2017 per feines d'assessoria de comunicació al Partit Socialista de Cantàbria.
3: Doncs a Catalunya no hi haurà compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, per donar explicacions sobre els contractes amb empreses xineses i la campanya del PSC a les eleccions catalanes, almenys de moment. El govern considera que tots els dubtes ja estan aclarits i els socis Esquerra i Comuns l'han fet costat votant en contra d'incloure la votació de la compareixença a l'ordre del dia del ple al Parlament, tal com demanava Junts, Partit Popular i Vox. Lorena Enns, bona tarda.
0: Bon vespre. Sí, el govern defensa que els dubtes generats pel requeriment de documentació per part de l'Audiència Nacional al PSC sobre la campanya de les autonòmiques estan tots esvaïts. Sílvia Paneque, portaveu.
8: En aquesta qüestió concreta, no és menys cert que ja el conseller Dalmau va donar les explicacions pertinents. Des del nostre punt de vista, aquesta qüestió està més que aclarida.
0: I asseguren estar tranquils perquè, segons defensen, són comptes correctes i auditats. La consellera ha allunyat la possibilitat que ella comparegui, conscient que la cambra no el requerirà després que els Esquerra i Comuns l'hagin salvat de donar unes

0: que tot seguit us expliquem. D'entrada, la primera que té a veure amb l'ús del català en la seva visita a Catalunya, Lleó 14, la derivada política també. El president de del Parlament, Josep Rull, s'ha posat en contacte amb bisbes i arcabisbes catalans per demanar que el català sigui predominant i especialment en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Més detalls, Elena García.
1: Sí, la Generalitat surt al pas de la poca presència del català als actes del Papa entre les crítiques de Junts i dels socis i del Bisbat de Girona. El govern assegura que ha contactat amb l'entorn papal i que la demanda de més presència s'ha rebut amb sensibilitat. Junts, Esquerra i Comuns reclamen a Illa que s'impliqui. Vox assegura que el Papa serà bilingüe i la CUP contra Illa per dir-ho no incomodar. La consellera Paniqui i els portaveus Vergés, Capella, Cid, Garriga i Castillejo.
2: Una carta al president Illa en la qual li reclamem que faci totes les accions que facin falta per poder revertir aquesta situació.
3: Estic convençuda que el govern de la Generalitat farà tot allò que calgui i més perquè passi.
4: A mi em sembla inexplicable que utilitzes el català.
5: A mi em consta que serà bilingüe.
6: És una prioritat, però a l'hora de la veritat només quan no implica incomodar ningú.
7: Haig de dir que s'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat.
1: El bisbat gironí clap al català. La representació papal diu que està en mans del Vaticà. El bisbe de Girona, Octavi Vilà, i Fernando Jiménez, vicesecretari per afers econòmics de la Conferència Episcopal.
8: Hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
9: És a la Santa Sede a la que li corresponde.
1: El president Rull mobilitza bisbes i arcabisbes per demanar que el català sigui preeminent en els actes del Lleó 14.
0: Doncs més derivades. Diverses entitats socials que treballen en presos han remès una carta al Papa, al Pontífex, per denunciar el que consideren una regressió de drets al sistema penitenciari català, tot plegat a les portes d'aquesta futura visita al Pontífex al centre de Brians. Núria Alcalà.
10: Sí, el col·lectiu Xarxa Dret i Presó, format per una quinzena d'entitats en defensa dels drets dels interns, denuncien que la presó de Brians és precisament el centre que més denúncies acumula per presumptes maltractaments per part dels funcionaris, per l'abús dels règims d'aïllament i les contencions mecàniques. A la missiva posen també el focus en el deteriorament de la salut mental de les persones privades de llibertat, amb més de 5 suïcidis aquest 2026 a les presons catalanes. Les entitats mantenen així que el sistema penitenciari encara no compleix amb els protocols internacionals. David Aranda, d'Arrels Advocats.
11: Són elements que posen les presons catalanes, diguem, a la cua de les presons europees en quant a compliment de drets humans. Considerem oportú, doncs, fer paleses totes aquestes qüestions, aprofitant que el Papa hi ha donat aquest interès per visitar-les.
10: Conscients del protagonisme de dues internes durant la visita papal a Brians, la carta també posa de manifest que l'oferta formativa i de lleure per a dones és molt limitada i tenen més problemes per accedir a permisos penitenciaris.
0: Gràcies, Núria. També ha parlat el primer denunciant del cas Montserrat, Miguel Hurtado, que ha reclamat al Papa Lleó XIV que reuneixi amb les víctimes d'abusos a l'Església durant la seva visita a Espanya i també li demana al Sant Pare que no vagi a l'abadia de Montserrat.
12: Porque la abadía de Montserrat es una institución que se ha declarado insumisa moral del acuerdo entre la Iglesia y el Estado. Eso quiere decir que la abadía de Montserrat se niega a indemnizar económicamente y simbólicamente a sus víctimas.
0: Miguel Hurtado ha explicat que si abans de divendres no té resposta al Vaticà, hi haurà accions.
13: Edició Vespre. Andreu Viñas.
0: Us ho dèiem en portada. El presumpte assassí d'una dona de 48 anys a Callosa de Segura, Alacant, ha confessat finalment haver matat la seva parella. La Guàrdia Civil l'ha detingut aquesta tarda. Laura Monill, bon vespre.
14: Bon vespre. Sí, els fets haurien tingut lloc aquest matí al domicili on hi convivien amb dos i no tenien cap fill en comú. Malgrat que la víctima no figurava al sistema Biogen per aquesta relació, el presumpte assassí havia estat denunciat prèviament per violència masclista i la dona n'havia patit per part d'un altre home. L'Ajuntament de Callosa de Segura ha decretat 3 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci a 7:45 del vespre per condemnar l'assassinat. La delegació del Govern contra la violència de gènere ja investiga el crim. De confirmar-se la naturalesa masclista, serien 23 les dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles aquest 2026.
0: Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista i el seu entorn. Són gratuïts, no deixen rastre en la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. També us expliquem que s'ha detingut un home, Algeciras, acusat d'agredir sexualment a la seva filla i d'altres familiars quan aquestes eren menors. Què en sabem, Sergi Bassoles?
5: va ser la filla de l'arrestat, que ara té 47 anys, la qui va relatar els abusos. A banda d'ella, també hauria patit agressions sexuals la seva neta quan tenia tan sols 4 anys. A més, les pròpies germanes de l'acusat

0: també haurien relatat en seu policial haver estat víctimes d'abusos sexuals per part del seu germà. En la declaració, la denunciant també hauria acusat la seva mare d'encobrir uns abusos que assegura ella coneixia.
1: Amb la temporada turística a les portes, el mercat laboral ha tancat el mes de maig amb un nou rècord en el mercat laboral. Espanya ha superat per primera vegada els 22,3 milions d'afiliats. Cristina Martín.
2: La Seguretat Social supera una nova fita després de guanyar prop de 232.000 afiliats al mes de maig, impulsada especialment per les contractacions en hostaleria de cara a l'estiu. Pel que fa a l'atur, s'ha situat en 2,3 milions de persones, el nivell més baix per a un mes de maig des del 2007. Una tendència a la baixa que fa que l'atur ja no sigui la principal preocupació per als espanyols, tal com ha dit la ministra de Treball, Yolanda Díaz, en declaracions a Ràdio Nacional.
3: El principal problema d'Espanya era el paro. Hoy no es el paro el principal problema de España y esto es una buenísima noticia.
2: Unes bones xifres que els sindicats alerten que es basen en una elevada dependència turística. Òscar Riu, secretari de Política Sindical d'UGT.
4: Hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme.
2: A Catalunya també s'han batut rècords i s'estan fregant els 4 milions d'empleats.
1: Doncs coincidint amb les dades de l'atur i a les portes de la selectivitat, avui fem una ullada també a les carreres universitàries per comprovar quines tenen una major inserció laboral i quines són les millors pagades. Tot plegat quan queda, com dèiem, una setmana perquè comencin aquestes proves d'accés a la Universitat de Catalunya. Pau Alemany, bon vespre.
5: Bon vespre. Medicina i Informàtica són les dues carreres amb més facilitat per trobar feina passats 4 anys des que l'alumne es gradua, mentre que Odontologia i Història són les que més atur registren, segons es desprèn del rànquing de la Fundació CEIDE publicat uns dies enrere. Quant als millors sous passats 4 anys des de la graduació, aquí també apareixen Medicina i Informàtica al capdavant i se'ls afegeix Infermeria amb uns salaris que superen els 2.900 euros bruts al mes. José Céspedes, membre directiu de la Conferència de Rectors Estatal, assenyala que els estudiants són cada vegada més pragmàtics a l'hora d'escollir.
6: Yo creo que lo que el estudiante busca es un equilibrio. Quiere estudiar lo que le gusta, claro, pero necesita tener la certeza de que el esfuerzo se traducirá en un proyecto de vida estable y que tendrá cierto futuro laboral.
5: Educació, fisioteràpia i periodisme, per contra, són les que pitjors salaris ofereixen passats 4 anys amb unes xifres inferiors als 2.000 euros bruts al mes.
1: Gràcies, doncs també us actualitzem com estan les negociacions entre sindicats i, sobretot, les negociacions en la votació per decidir aquest preacord amb Educació sobre el que ja s'ha pronunciat més d'un 30% dels docents cridats a votar. Han convocat avui vaga al Barcelonès alguns dels sindicats que estaran en contra, seguint el calendari de protestes establert. Durant 4 hores han bloquejat l'accés a la Casa Batlló. Toni Conde.
7: Una manifestació amb 8.000 participants, segons els sindicats, ha avançat fins a Urquinaona, on els manifestants s'han concentrat davant del Consorci d'Educació. CGT, Intersindical i COS demanen votar no al preacord perquè el consideren insuficient, no dota del pressupost necessari l'escola inclusiva i deixa de banda col·lectius com l'escola Bressol. Ingrid Chavarría, de la CGT.
8: Demanem a les docents i a tots els col·lectius a qui preguntarem que votin no a l'acord, que continuïn mobilitzades. No cal una vaga indefinida. Ara ve el debat de pressupostos. És el moment clau per sortir al carrer puntualment, per fer pressió.
7: A més, des de les 9 fins a la 1, un grup de docents ha bloquejat l'accés a la Casa Batlló. S'han concentrat a la porta fins que la manifestació ha passat per davant i s'han sumat a la marxa.
1: Més encallades estan les negociacions al País Valencià, on continua la vaga indefinida i també les protestes. A nit, desenes de docents van acampar a una de les places municipals de la ciutat, mentre que avui més de 5.000 persones s'han manifestat davant la Conselleria d'Educació. El conflicte coincideix ara amb l'inici de les PAU, on Educació ha imposat serveis mínims del 100%, que els sindicats consideren abusius, l'oferta econòmica, les ràtios o el valencià continuen sent els principals esculls del conflicte, tal com assenyala Kilian Cuerda, del sindicat UGT.
9: Ningú baixa de braços, que ningú se rendís i que anem a continuar exigint la negociació i anem a continuar exigint un acord decent.
1: Amb aquesta setmana els valencians s'encadenen 4 seguides de vaga indefinida. I del Consell de Ministres, com us dèiem, a titulars, aprovació de l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals de la Sanitat Pública després de gairebé 4 anys de negociació, la norma redueix la jornada màxima a 45 hores setmanals i elimina les guàrdies de 24 hores, però no compta, de moment, amb el suport dels sindicats majoritaris. Organitzacions com Metges de Catalunya o AMITS consideren insuficient els canvis i continuen reclamant un estatut propi per als metges.
10: hay competencias, hay cosas que son de las comunidades y que tienen que mejorarlas y hay cosas que son del ministerio. Y el problema es que están en un peloteo político partidista entre ellos, que lo que no aporta es soluciones a médicos y a pacientes, que és el que necessitamos.
1: L'executiu defensa que fixa drets comuns per tot el sistema sanitari, mentre els sindicats han convocat una gran protesta el dia 15 de juny davant del Ministeri de Sanitat a Madrid.
11: Edició vespre.
1: De l'exterior, Israel i el Líban reprenen a Washington el seu diàleg per la pau després dels nous atacs registrats a les últimes hores entre l'exèrcit israelià i Hezbollah, malgrat l'intent de negociació de Donald Trump. Joan Seixas, bon vespre.
12: Bon vespre. Uns atacs d'Israel al Líban que posen en risc les converses per la pau dels Estats Units amb l'Iran, un diàleg ara per ara amb postures allunyades fins al punt que el president estatunidenc Donald Trump va esclatar contra el seu homòleg israelià Benjamin Netanyahu, a qui va titllar de boig en una trucada telefònica, segons informa el portal de notícies nord-americà Axios. En la conversa, Trump també va convidar Netanyahu a pensar-s'ho dues vegades abans de tornar a atacar Beirut perquè, diu, això encara provoca més rebuig internacional envers Israel. Tot i l'estirada d'orelles, Netanyahu s'ha tornat a mostrar desafiant i avui ha amenaçat d'esborrar del mapa el que ha denominat règim de terror de l'Iran.
13: Lo neafsher la mishtar irani lesovev et hagalgal la'achor.
12: Aquest règim terrorista està destinat a desaparèixer i, sens dubte, nosaltres hi contribuirem. S'ha acabat que ens amenacin amb armes nuclears i missils, ha dit Netanyahu durant la presa de possessió del nou responsable del Mossad, Roman Goffman. Amenaces després d'una nova onada d'atacs que ha deixat almenys 4 morts i més de 120 ferits prop d'un hospital de la ciutat de Tiro. A més, l'exèrcit israelià ha ordenat el desallotjament d'unes 40.000 persones de la ciutat de Nabatil, al sud del país, en la que és clarament l'avançada de nous bombardejos. Com diem, malgrat aquesta situació, Israel i el Líban han reprès les negociacions a Washington, unes negociacions que s'estendran durant 2 dies i que fins al moment només han servit per un alto al foc que Tel Aviv ha vulnerat de forma continuada, un fet que la comunitat internacional ja ha condemnat per enèsima vegada.
1: Gràcies, Joan Seixas. També a Ucraïna, nova nit de bombardejos. Almenys 20 persones han mort, prop d'un centenar han resultat ferides després d'un atac rus amb més de 600 drons i una setantena de míssils contra diverses ciutats del país. Kiev ha estat un dels principals objectius. Les explosions han provocat l'ensorrament parcial d'un edifici de 24 plantes i milers de persones s'han refugiat al metro mentre sonaven les alarmes antiaèries. Es tracta d'un dels atacs més intensos de les últimes setmanes. Moscou ja havia advertit d'una resposta contundent contra la capital ucraïnesa. També us expliquem que l'ONU i l'Organització Meteorològica Mundial estan alertant que hi ha un 90% de probabilitats que es desenvolupi el fenomen climàtic del Niño els propers mesos, de fet setmanes, agreujant cada vegada més els efectes de l'escalfament global. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha assegurat que només hi ha resposta contra la crisi climàtica.
14: The only effective response is climate action equal to the crisis.
1: Finalitzar la dependència dels combustibles fòssils, accelerar la transició a energies renovables, protegir els més vulnerables i dissenyar sistemes d'alerta primerenca accessibles per tothom. Ho ha dit Guterres. L'últim episodi es va registrar entre el 2023 i el 2024. Recordem que el Niño provoca l'escalfament de les aigües del Pacífic davant la costa de Sud-amèrica, el que desencadena un augment de les temperatures i una major virulència de fenòmens meteorològics com les pluges, els temporals i les sequeres. I aquestes derivades més locals a casa nostra, com les pluges intenses combinades amb les altes temperatures en els darrers mesos, fan que les plagues proliferin ara que ve l'estiu. Els experts alerten que la gran presència de mosquits, paneroles i rates seran inevitables. Eloi Sadurní.
15: Unes espècies transmissores de malalties com el dengue o la salmonelosi amb plagues que aquest estiu es poden evitar amb mesures bàsiques d'higiene, segons el vicepresident de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, Andreu García.
16: Més enllà de controlar poblacions de paneroles, és superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. ¿Vale? Tant per a, ja veureu com tant per a panerales com a arrossegadors, el tema de la gestió de residus és recurrent.
15: I inclou tapar escletxes per on puguin accedir a les llars i, en el cas dels mosquits, evitar l'estancament d'aigua per defugir d'unes plagues que tendeixen a aparèixer cada cop més d'hora per l'augment any rere any de les temperatures.
1: I en cultura acabem amb literatura, perquè l'aclamada autora estatunidenca Catherine Stockett ha presentat avui a Barcelona la seva esperada nova novel·la, El Club de les Indomables, Montse Soto.
11: al Club de les Indomables, la seva segona novel·la. Stockett parla de la llei de l'eugenèsia als Estats Units dels anys 30, que permetia esterilitzar una dona per motius de salut mental, raça o nivell econòmic. Ho fa a través d'una història real d'un grup de dones que s'hi van enfrontar. Després d'anys d'intents fallits, l'autora va poder trobar l'eix central de la novel·la.
17: Vaig acceptar que és que no era possible escriure sobre el Mississippi de l'any 1933 sense parlar de racisme, de discriminació, de sexisme i sense plasmar tota la hipocresia i tot l'absurd del que és la història del meu estat, Mississippi.
11: Van ser tantes les esterilitzacions realitzades a dones en estats americans com el de Califòrnia que fins i tot el mateix Hitler es va assessorar amb ells.
17: Adolf Hitler. El mateix Hitler es va posar en contacte amb el cap de la Societat d'Eugenèsia de Califòrnia i li va demanar que viatgés a Alemanya per ensenyar-li com es feia tot allò. Per tant, encara m'horroritza més pensar que Estats Units va poder contribuir d'alguna manera a forjar els ideals del que va ser el nazisme a Europa.
11: De moment, l'autora no té nova novel·la en ment i encara no s'ha decidit per donar els drets cinematogràfics d'aquest llibre, tot i que ha rebut nombroses propostes.
1: I també acabem amb la música de Ginestar. El grup català ha anunciat la gira del seu nou disc Gira tot igual, que farà parada fins la tardor a tots els països catalans entre festivals, festes majors i sales. El tour passarà per festivals com el Canet Rock, el Talarn Music Experience, Zebra Festival o el Terra Mar. També Badalona, Puigcerdà, 7 de novembre, el Ras Matàs, ja ha venut el 80% de l'aforament, Toni.
18: Només ens queda un 20, amb ens la qual 20. Cosa ens hem d'afanyar una mica.
1: Poqueta cosa.
18: Andreu, gràcies. A fins tu. Demà. Que vagi molt bé. Senyores, senyors, passen 3 minuts de 2:15 de 8. Avui tenim un dia molt intens des de molts punts de vista. Tenim una actualitat informativa a nivell internacional que realment no té pèrdua. Ara de seguida parlarem al respecte. Però també tenim una actualitat molt centrada en el que en aquest anar i venir argumental amb el que hem assistit durant tot el dia entre Jordi Turull i Alberto Núñez Feijó, que donarà a parlar en els propers minuts dins la nostra tertúlia. Abans de fer qualsevol altra cosa, però, ja saben que aquí al Pla B ens posem a caminar sempre parlant d'esports.
19: Esports.
18: Avui amb en Frank Robert. Què tal, Frank? Bon vespre.
20: Bon vespre, Toni.
18: Fa mitja hora mal comptada que ha arrencat la primera eliminatòria de quarts del play-off de la Lliga ACB amb el Barça. Recordem, Frank, que visita el Camp Múrcia.
20: Els murcians tenen el factor pista a favor perquè van acabar la fase regular en quarta posició, els blaugranes es van haver de conformar amb la cinquena i el partit és a punt d'arribar al descans. De moment, el Palau d'Esports murcià mana el Barça per 26-32. Sens dubtes, la sèrie més igualada, però el Múrcia és una mica més favorit, sobretot en aquest primer assalt a casa, perquè aquesta temporada només hi ha perdut 2 duels i a més hi ha acumulat 10 victòries consecutives que li han valgut per convertir-se en el millor equip de la segona volta del campionat. Els de Sito Alonso, per tant, passen per un moment d'estabilitat, tot el contrari que els de Xavi Pascual, ja que recordem que el tècnic de Gavà abandonarà el vaixell a final de curs i l'equip va patir diumenge passat davant el València la pitjor derrota al Palau en tota la història de la Lliga ACB. El menys 25 va fer molt de mal a una plantilla que està mirant de reaccionar. Dijous a les 7 del vespre es disputarà a Barcelona el segon duel de quarts i si fes falta un tercer per desempatar seria dissabte a Terres Murcianes. L'altre enfrontament de la jornada d'avui el jugaran el campió de la fase regular, el Real Madrid, amb el Tenerife a les 9 del vespre i demà a la mateixa hora el Joventut de Badalona arrenca el play-off a la pista del Baskonia. Tercer contra sisè i el tècnic verdinegre Dani Miret explica el full de ruta per mirar de saltar el Buesa Arena de Vitoria o el que és el mateix, el Fortí dels de Paolo Galbiati.
21: Són un dels millors equips, no? Com a local, han guanyat 15 partits i només n'han perdut 2 a la Lliga ACB, que és una dada molt impactant, i nosaltres, evidentment, anem allà amb tot el respecte i sabent que hem de fer un partit molt bo en tots els factors, que són el seu nivell físic, el seu talent individual, el rebot, el control de les pèrdues. Hem de treure excel·lents en totes aquestes assignatures per poder jugar un partit petit al final, que és el que imaginem, que molts d'aquests partits són així, i poder-lo guanyar.
20: Abans, a les 7, es veuran les cares al València i al Bilbao.
18: Molt bé, deixem el bàsquet ara, parlem de futbol, perquè tenim bones notícies sobre la recuperació de Lamine Yamal de cara al Mundial.
20: Sí, el crac mataroní es va lesionar el bíceps femoral de la cama esquerra amb el Barcelona el 22 d'abril passat, després de transformar un penal contra el Celta al Camp Nou. Està entrenant gairebé al 100% sota les ordres de Luis de la Fuente i podria estar disponible pel debut d'Espanya a la Copa del Món el dilluns 15 de juny davant Cap Verd. Així ho deixava entreveure el seu company al Barça i a la selecció, Dani Olmo.
0: Bien, lo veo bien. Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros. Así que contentos que vayan por el buen camino.
20: I també hem de parlar de la selecció espanyola femenina perquè aquesta setmana es juga el bitllet per al Mundial 2027 del Brasil. Divendres, a les 9 del vespre, té un duel a caixa o faixa davant Anglaterra, a l'estadi de Son Moix, a Mallorca, on les de Sònia Bermúdez necessiten guanyar per 2 gols de diferència i així recuperar la primera plaça del grup que dona l'accés directe a la cita mundialista. És la reflexió de la blaugrana Patri Guijarro.
3: Perdimos allí en Wembley y tenemos que ganar sí o sí. Buena selección, con la que nos gusta siempre jugar contra ellas. Y el objetivo ahora mismo es ese, primero ganar los 2 partidos.
20: Guijarro parlava de 2 partits, el penúltim de la fase de classificació contra les angleses que us comentava i el darrer a domicili amb Islàndia el 9 de juny. Si finalment Espanya acaba segona, haurà de disputar el play-off.
18: I avui acabem parlant de tennis. S'ha acabat el somni de Rafa Kodar a Roland Garros. Això sí, Frank ha perdut contra el gran favorit per aixecar el títol.
20: Sense el número 1 del món, Yannick Sinner, ni el 2, Carlos Alcaraz, el tercer del rànquing, Alexander Zverev, és el més ben posicionat per adjudicar-se Roland Garros, i aquesta tarda l'alemany ho ha demostrat desfent-se en 3 sets de Rafa Kodar. El madrileny, de només 19 anys, ha plantat cara al primer perdent el tiebreak, però ha cedit la segona mànega per 6-1 i la tercera per 6-3. En qualsevol cas, Kodar ha deixat petjada a París, arribant als quarts, tot i que per primera vegada des de 2015 no hi haurà representació espanyola a les semifinals del Gran Slam francès. Fem un apunt també de Fórmula 1. S'ha presentat el Gran Premi Barcelona-Catalunya, engegarà motors la setmana que ve i l'expilot i l'ambaixador d'Aston Martin, Pedro Martínez de la Rosa, ha assegurat que és un dels millors circuits del calendari.
22: Primer de tot, és un dels circuits més exigents del món a nivell de motor, xassis, aerodinàmica, suspensions, pneumàtics, i és per això sempre hem dit que és un dels circuits més exigents a nivell de proves, no? I a part d'això, és un circuit tremendament segur. Té la ciutat de Barcelona i la seva valoració és altíssima.
20: Les entrades, per cert, ja estan exaurides.
18: Molt bé, gràcies, Frank. Fins després.
20: Que vagi bé.
18: Ara 21 minuts i arribem a les 8 del vespre. El dia d'avui és un dia molt potent des del punt de vista de tertúlia, perquè, insisteixo, tenim molta activitat a nivell internacional, també a nivell de casa nostra. De fet, el Josep Martí Blanc avui ens ha arribat encara amb la credencial del Cercle d'Economia. Com estàs, Josep? Bon vespre, eh? Tot bé?
23: Tot bé.
18: Sí, interessant, no?, la jornada d'avui amb Albert Núñez Feijóo, no?
23: Sí, ha estat una jornada que ha donat de si. No pel contingut de la seva conferència, que més o menys era previsible, però sí pel to, que ha estat poc complaent, no? Quan normalment quan vas a casa d'algú que et convida, trobes la manera de, no, a la millor no dir el que l'altre vol sentir, però sí buscar fórmules amb molta vaselina perquè el teu discurs soni, diguem-ne, complaent.
18: I no ha estat el cas.
23: No, ha estat sever i no gens complaent.
18: Després analitzarem una mica el per què, potser, potser acabem trobant fins i tot un motiu pel qual Núñez Feijóo ha tingut aquest to del que parla en Josep Martí Blanc, però hem decidit avui començar el nostre programa per un altre lloc, que és la política internacional. Sobretot perquè tenim dos grans assumptes al damunt la taula. Un són els atacs massius que Rússia està fent sobre Ucraïna en aquests moments, després d'uns dies en els quals també ha atacat a països de la Unió Unió Europea, amb tot el que això significa, això d'una banda. I després, el gran capítol del dia, que ha estat aquesta frase, aquestes paraules que Donald Trump ha dedicat a Benjamin Netanyahu, el que ha definit com refotudament boig i un ingrat per l'ofensiva militar al Líban. Veig que somrius, Josep, no?
23: Bueno, és un tema molt seriós. El que passa és que les expressions aquestes posades en boca de líders mundials
18: és que t'imagines...
23: Quasi que riure ric per no plorar.
18: Deixa'm veure com ha reaccionat el cap internacional de l'avantguardia. Ramon i Marí, com està? Ramon, bon vespre. Hola, Ramon, bon vespre. Hola.
2: Hola, em sentiu?
18: Ara t'escoltem, perfectament.
2: Bon vespre.
18: Diríem
2: i encantat
18: que...
2: Encantat de sentir l'amic Martí Blanc.
18: Clar que sí. Dèiem que imaginar-se la conversa, perquè sembla ser que tot això ha estat una conversa telefònica entre Donald Trump i Benjamin Netanyahu. I un dient-li a l'altre si és que està refotudament boig, déu-n'hi-do, no?
2: Sí, però a mi no m'estrany en absolut dins la manera de fer que té en Donald Trump. És a dir, la manera que fa les coses i que probablement es deu acostar bastant a la realitat de la conversa que van tenir.
18: Sí, sobretot perquè si alguna cosa ha quedat en evidència, Ramon, és que els interessos de Netanyahu i els interessos de Donald Trump en aquests moments semblen no tenir gaire a veure, no?
2: Tenen molt poc a veure, exactament. És a dir, Netanyahu pensava que faria, que acabaria la feina, com ell deia, l'acabaria amb Iran i l'acabaria amb Hezbollah, però al final, doncs bé, Iran ha aguantat tant, està resistint tant, i Donald Trump té tantes ganes per acabar la guerra, doncs que li està dient doncs, que no... està deixant en un situació molt compromès el Netanyahu.
18: Fixa't que, a més estàvem parlant aquests dies de que Iran està pràcticament ja d'acord en reobrir l'estret d'Hormuz. Ahir mateix Donald Trump deia haver parlat amb Hezbollah i també amb Israel, que tothom estava d'acord, pràcticament s'havia tornat a penjar la medalla de l'acord, quan avui surt tot això a la llum, no? La qual cosa torna a situar-nos en aquella història de Trump diu una cosa a les 10 i a un quart d'11 potser diu una altra, no?
2: Exacte, bueno, i era previsible que Israel fes tot el possible per boicotejar aquest acord. És a dir, a Israel no li convé que aquesta guerra s'acabi ja, no li convé que l'Iran surti amb un pacte que no surti reforçat, però sí que surti malferit, amb un règim que seguirà tenint missils, amb un règim que seguirà potser amb la voluntat de construir l'arma nuclear, però en definitiva amb un règim que segueix ben dret, és a dir, ell no pensava això.
18: Ja. Deixa'm que li pregunti al Josep Martí Blanc què pensa d'aquesta història. Què dius, no, Josep?
23: Més que el que penso, jo volia fer-li una pregunta al
18: Ramon.
23: Al Ramon, que Vinga. És el que en sap.
18: Vinga.
23: És més enllà dels adjectius que li hagués pogut dedicar per telèfon, Trump a Netanyahu, a nivell pràctic, tu creus que el primer ministre d'Israel baixarà del burro? És a dir, és suficient una escalada verbal per part del president dels Estats Units?
2: No, jo crec que farà tot el possible per acabar bombardejant Beirut, bàsicament de cara als israelians, que li demanen, una part important dels israelians li demanen que acabi amb Hezbollah de la manera que sigui. Jo penso que no, que buscarà el mecanisme per seguir endavant amb aquests objectius.
18: I això no deixa molt sol a Netanyahu?
2: Molt, cada vegada més aïllat. El que passa és que estem en una perspectiva electoral a Israel. Ell, en el fons, encara que sigui un home que amb una capacitat de resistència impressionant, té molta por a com acabi la seva situació als tribunals i, per tant, farà tot el possible per aquesta escapada endavant que només li garanteixen doncs, el suport de l'extrema dreta israeliana i religiosa, que és la que recolza, diguem-ne, aquesta política tan dura.
18: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta'm, i si mirem cap a Rússia, veiem com s'ha incrementat d'alguna manera l'ofensiva de Putin envers Ucraïna, no?
2: Sí, és a dir, Putin està accelerant, està castigant molt durament... sembla ser que bàsicament és un tema d'acabar amb la moral dels ucraïnesos, de Kiev, però en definitiva jo penso que... Sembla que és una expressió de que les coses no li van gens bé al Putin, no li van bé en el front de batalla, és cert, no li van bé internament, cada vegada hi ha més malestar dels russos en respecte a aquesta guerra, i sobretot per coses que ens semblen secundàries, no? Que és, per exemple, el tema de l'internet. No? Tot això està creant un caldo de cultiu que cada vegada Bé, no és el que va prometre Putin, tampoc, eh? També ens trobem aquí amb un altre home fort que espera acabar ràpidament amb un problema i se li està complicant tot.
18: Se li està anant de les mans una mica, perquè és veritat que ell nega que hi hagi intencionalitat de bombardejar cap país europeu, però diríem que l'acció dels drons últimament l'estan traint, no?
2: Bé, a ell li queden diverses cartes a jugar. Una és la de la por nuclear, que constantment la va ensenyant, i l'altra és aquesta mena d'amenaça, a vegades sota forma de guerra híbrida, a vegades amb els drons, sobre la resta de països europeus, perquè en algun moment aquests països europeus, Alemanya, per exemple, li digui al Zelensky no bombardegis tant amb drons, no facis malbé les refineries russes. És a dir, Putin també està buscant desesperadament alguna mena de carta que li permeti arribar a la taula de negociacions millor del que està ara. Ara no està bé.
18: Déu-n'hi-do. En fi, semblava que ens havíem apartat una mica d'aquests dos grans focus que ens han tingut tan pendents, de fet, durant mesos a nivell d'actualitat. Avui ens hem vist obligats a tornar a mirar en dues direccions. Ramon, sempre un plaer. Digues, perdona?
2: Igualment. No.
18: Això, que una abraçada, que moltíssimes gràcies. Eh?
2: Igualment,
18: que
2: adéu a tots.
18: 3:45 de 8, són dues cares diferents d'una mateixa moneda, política internacional. Josep Martí Blanc, a la que d'una banda tenim Netanyahu, d'una altra banda tenim Putin. Pensem, perquè van passar moltes coses, que la cosa està quedant allà, però veiem que són dos conflictes plenament actius en aquests moments.
23: Sí, les guerres... Costa molt de començar, però costa molt d'aturar. I en la guerra d'Ucraïna, que és la que, en la que convivim des de fa més temps i tenim un interès com a Unió Europea més directe, perquè és l'amenaça del front de l'est directe sobre les fronteres de la Unió, jo t'he de confessar que després de 4 anys de ara vinc, ara torno, ara pujo, ara baixo... amb el meu nivell de coneixement, jo sóc incapaç de valorar exactament en quin punt està aquest conflicte bèl·lic, perquè sóc conscient de que tot el que rebo de les nostres fonts, diguem-ne, com que estem en guerra sense estar-ho, tenen un aire propagandístic, que és el que passa en totes les guerres, però al mateix temps, doncs, de l'altra banda, tampoc sabem res. No? Quan dius, per exemple, tot el riu ara que baixa, dient que Putin està perdent la guerra, doncs probablement, en termes pràctics, si te vols fer passar per una superpotència i després de 4 anys has estat incapaç de torxar-li el braç al teu rival, és veritat que no estàs guanyant amb els termes que pensaves, però al mateix temps tu veus el mapa i si aixeques una mica la vista més enllà de si ara hem recuperat aquests quilòmetres, ara els han perdut, els que veus que hi ha pràcticament un terç del territori dels ucraïnesos que està ocupat per l'exèrcit rus, i que si ara t'assentessis en una taula, la cicatriu d'amputació per als ucraïnesos seria bastant important. Per tant, però no et sé dir més que això, que és bastant descriptiu i té poc valor, en veritat.
18: Durant aquesta intervenció, i amb el Ramon Aymeric, s'ha anat obrint la porta, han anat apareixent les diferents persones que ens acompanyaran fins a les 9 de la nit. Com sempre, per ordre d'arribada, Nil Font, com estàs, Nil? Bon vespre.
4: Hola, bon vespre.
18: Tenim dos conflictes al damunt la taula. Comencem a Ucraïna, no sé quina sensació tens una mica de totes aquestes informacions que ara tornen a insistir en aquesta ofensiva russa que sembla incrementar-se i que realment ha estat molt dura les últimes hores.
4: Sí, les 18 morts, diguem-ne, tornen a posar una mica, no, els atacs a Kiev, tornen a posar una mica el focus aquí, sobretot a nivell, diguem-ne, de premsa. Però aquest conflicte ja fa temps que dura, igual que el conflicte, diguem-ne, d'Israel, que hi ha hagut al voltant d'Israel, no? Gaza, Líban, tot, etc. O Iran, no? Ja, vull dir... Per mi la sensació, que tot el que comparteix això, és que ara mateix tenim les superpotències dirigides per bojos. No? La definició que deia el Trump avui, no? Deia, és que ets un boig, li deia a Netanyahu, dius, bueno, és que tu també, i segurament el Putin també, i aquest segurament és el problema que té el món ara mateix.
18: I no sé si podem establir un paral·lelisme, segurament no, perquè són conflictes molt diferents. Sí. Arnau Vives, què tal, Arnau? Bon vespre.
5: Molt bon vespre.
18: Però, també, efectivament, això que deia ara fa un moment el Josep Martí Blanc sobre que una superpotència en 4 anys no ha aconseguit doblegar l'enemic, una mica el mateix ha passat amb Estats Units i Iran, que havia semblava que havia de ser un passeig de roses, mira com estan les coses, no?
5: Sí, de fet, Donald Trump havia afirmat que això en 24 hores, després semblava ser que serien uns dies i després una setmana això estava resolt. Aparentment tot això apuntava a que volia deixar la situació resolta abans de les eleccions de les midterm elections. I encara no s'ha resolt. El que passa que crec que aquesta setmana o avui hem vist com Benjamin Netanyahu ha estat capaç de fer que Donald Trump sembli moderat en tota aquesta situació, perquè aparentment bé, Trump està remarcant doncs, que el primer ministre d'Israel se li està anant la situació a les mans.
18: Álvaro Barajam, què tal? Bon vespre.
6: Bon vespre.
18: En funció del que acaba de dir l'Arnau, més que se li estan anant les coses de les mans, és una mica al cap, segons li deia. Refotudament boig, és com li ha dit, és que m'agrada molt en català, l'expressió és bonica, eh? Refotudament boig, li ha dit Donald Trump a Benjamin Netanyahu.
6: Clar, no sé la traducció exacta a l'anglès. No sé
18: en castellà li han dit jodidamente loco, per ser més exactes, no? Què dius? Sí, una cosa així, ha de ser.
6: Pues, mira, dintre el personatge, no? No és inusual en el Donald Trump. És inusual que li digui a un primer ministre d'un altre país. Això sí que és inusual, no? Però és que la manera de ser del Trump ja és així, no? O sigui, tancant el tauler i fotent les coses en l'aire, no? Quan les coses no li van bé. Perquè el Netanyahu jo crec que està fent el mateix que feia la setmana passada i l'anterior. Ara, el Trump ara no li va bé perquè el Trump ja vol tancar aquest tema, no? Vol arribar a un acord, quedar una mica com el salvador d'aquesta situació d'Iran i tal, Líban també, però perquè està negociant amb Hezbollah. O sigui, s'ha dit que hi ha converses amb Hezbollah del Donald Trump. I bueno, aquesta és la seva... I si el pla que té no li surt, llavors pues, no té problema en dir-li a l'altre que s'està tornant boig, no? que és curiós que ho digui ell, no? Que les seves formes són així. Jo no crec que siguin lideratges equiparables, perquè són molt diferents, però i tampoc equipararia el Donald Trump amb el Putin. Encara que els dos trenquen, no? Les dinàmiques habituals de... però crec que el Putin és bastant més perillós que el Donald Trump.
18: Enric Barcena. Ui, com posem a mirar... En fi, és igual, eh? No ens posarem a buscar un...
7: Esclar, quan...
18: Digues, sí, Enric.
7: Jo tinc la sensació que que està passant el que es deia, és a dir, quan tu trenques les normes internacionals que permeten, no?, almenys un mínim de comprensió i sobretot de previsibilitat amb aquell que... amb aquell que tens que compartir o resoldre un problema, doncs el que està passant és que això és una olla de bojos, perquè un boig dient-li a l'altre boig que tu estàs boig, no? És a dir, Netanyahu, Putin, Trump, que es pren la justícia per la seva mà, que agafen el tros de territori que els hi sembla just o els recursos que els hi sembla just, i aleshores, clar, quan no obeeixen, són tres alimentant la foguera i es fan nosa mútuament. Ara recordava fa poc que Ucraïna volia sancionar Israel perquè està comprant a Rússia el gra que li expolia... I tot és una... Està entrat tot en una roda delirant en què només pot anar pitjor, perquè a la que no hi ha normes on poder com a mínim establir... el que pot passar, ara són tot gent que tira pel dret i que en funció de l'interès, doncs ara Netanyahu li fa nos a Trump, però Trump li deu fer nos a Netanyahu i viceversa, en tots els espais.
18: Què passa, Josep?
8: Que més enllà de la conversa i com s'hagi filtrat als mitjans, sobretot als americans, per defensar els interessos presidencials de Donald Trump, hi ha un fet rellevant, que és que per a mi, que és que coneixent ja el personatge com funciona, les paraules per ell no tenen el mateix significat que per tu i per mi. I on vull arribar és que si jo me'n vaig al poble esta tarda i em trobo que en un amic i vaig a fer la cervesa i li dic, ets un fill de la gran... No? Ens ho podem dir, perquè tenim un grau de complicitat. I el que et vull dir és, hi ha tota la part teatral de la filtració de la conversa, però al darrere hi ha una cosa per a mi molt rellevant, que és, encara que la superpotència sigui Estats Units, la capacitat real que té Estats Units per desenganxar-se d'Israel a nivell formal i pràctic. És a dir, si segueixes bombardejant el Líban, els meus avions
23: els meus míssils i la meva cobertura desapareix. Això, els americans, per molt Donald Trump que sigui, en un país com Israel, està en condicions de fer-ho? Probablement no. I, per tant, encara que el petit, des del punt de vista territorial, diguem-ne, s'hagi de sentir per telèfon que està boig i que si no fos per Trump estiries a la presó i totes aquestes coses, després ja, diguem-ne, bueno, ja el recorregut pràctic, més enllà de l'amenaça, quin és? I aquí et trobes que jo crec que Israel, per la presència d'aquest país dins de les institucions americanes i la influència que té en l'agenda política dels Estats Units, està en disposició d'aguantar-li el torcebràs a Donald Trump i mantenir l'agenda bèl·lica amb els termes que estratègicament el primer ministre d'Israel considera que són oportuns en aquests moments.
18: Fixa't que en Xavier Massachas ens deia que tota aquesta acció al Líban li convé molt a Netanyahu, fonamentalment perquè les enquestes va fatal i les té totalment en contra, i un arriba a pensar fins a quin punt supeditar, no, el futur polític d'una persona a que hi hagi una guerra, amb tot el que implica aquesta guerra. Clar, anava a dir, és moral. Clar, ja és veritat que la moralitat segurament no, Enric, aquí l'hem perdut fa temps, no?
7: Ho ha fet Putin, que ha condicionat la seva supervivència política a l'invasió d'Ucraïna, o ha fet el mateix Iran, que s'ha supeditat la seva supervivència a la defensa dels Estats Units, o ha fet Putin amb Venezuela, amb Iran, i ho farà probablement amb Cuba, vull dir que serà la següent intent de victòria que voldrà tenir, de cara a l'octubre. Per tant, no, tampoc és que Netanyahu estigui fent res que no fan els líders de la mateixa calanya.
18: Deixem-me que us recomani l'entrevista d'avui a les 9 de la nit, perquè avui parlem de Cuba. Justament a partir de les 9 ens ve a visitar un periodista, és reporter independent cubà, porta exiliat de la illa ja fa uns quants anys, Abraham Jiménez Enoa, estarà amb nosaltres després de les 9 de la nit. T'havies demanat la paraula, no, Álvaro?
6: Sí, per dir que també hi ha un paral·lelisme amb la política espanyola, perquè tenim un president del govern que fa el mateix. És a dir, fer de tot menys netejar la corrupció a Espanya, no? I, bueno, i medir els tempos en funció de lo que té els tempos i la seva política nacional i internacional en funció dels problemes que té internament.
18: Volies dir alguna cosa?
7: No, home, jo crec que barreja, o sigui, que és greu lo de la corrupció, però comparar la guerra amb la corrupció em sembla traspassar comparatives. És a dir, estem concepte, parlant de concepte. Polítics que usen la guerra, és a dir, l'eliminació de població amb una finalitat més que mantenir-se al poder o justificar una polarització al voltant seu. Home, jo crec estan en desacord amb que es pugui justificar la qualsevol corrupció. No són les mateixes coses, no són els mateixos els morts que la corrupció. I podem condemnar les dues, però és que un té 70.000 morts, l'altre té no sé quants milions a l'Ucraïna, l'altre té una persecució a qualsevol dret a l'Iran, és que vull dir, no és el mateix. No, jo mesuraria les paraules, perquè si no fem comparacions tan forçades que desmereixen fins i tot de la pròpia nostra capacitat de fer debat.
18: Digues.
6: Jo penso tot el contrari, absolutament. És a dir, el concepte és que un polític fa servir qüestions, doncs, satelitals per regir la seva política interna, el que fa al país. Sigui, però en aquest cas, coses dolentes com una guerra o coses dolentes com una corrupció. Està clar que la corrupció i una guerra no és el mateix a nivell de, doncs humà. Evidentment que no té res a veure, però també és dolent, no? I la qüestió és el concepte de fer servir aquestes qüestions satelitals que estan passant o com les modules per lliurar-te dels teus problemes interns o si estàs bé o malament a les enquestes. Que és això, és aquesta frase la que has dit tu, i per això m'he referit a això.
18: Digues, Nil.
4: No, puc estar relativament d'acord, però és que els altres casos han causat aquestes situacions, cosa que, per més que es vulgui comparar, Pedro Sánchez no ha causat aquestes situacions. Per tant, crec que la comparació està una mica fora de lloc, però bueno, és la meva opinió també.
18: Arnau, vols dir alguna cosa, tu?
5: Bé, jo crec que no s'haurien de... O sigui, entenc que el plantejament que es fa, crec que en tots els casos, i aquí sí que és on es pot trobar el paral·lelisme, tenim uns líders polítics que estan disposats a fer qualsevol cosa per aguantar el poder, però crec que la comparativa no s'escau en aquesta situació, entre situacions bèl·liques i hi ha uns casos de corrupció que són molt greus però que no són comparables.
18: Josep i Marilé, les notícies, digues.
23: Que pots agafar-te la història de la democràcia a tots els països del món i no trobaràs ni un sol líder que no faci servir l'agenda internacional en clau domèstica, sempre, sobretot com més malament estàs dintre de casa. Crec que la comparació és extrema i una mica extemporània en el sentit que jo crec que es pot argumentar que fent això perjudiques els interessos de la política exterior espanyola, els interessos de la seva indústria armamentística, que el lligam atlàntic està perjudicat. És a dir, pot ser una llista molt llarga, segons com tu mires ideològicament, que te pot portar a l'afirmació de Sánchez està lesionant els interessos espanyols en política exterior i la seva posició al món. Però l'altre no, perquè l'altre és saltar-se les regles del dret internacional, ocupar territori, invair països sense atendre a cap tipus de norma, és diferent.
18: En qualsevol cas, el tema ens ha servit per fer de pont, perquè efectivament ara anem a les notícies, però quan tornem de les notícies començarem a parlar una mica de tot el que ha passat avui aquí, que no ha estat poca cosa. De moment, aquí saludem és Laura Monill. Hola, Laura, què tal? Bon vespre.
9: Bon vespre, Toni.
18: I la mirada posada a un assumpte diferent que té a veure les relacions entre Mèxic i Espanya, no?
9: Sí, exacte, i és que ambdós països es comprometen a treballar per duplicar el comerç i les inversions bilaterals, tot plegat en una nova etapa de relacions econòmiques. Carlos Cuerpo, vicepresident primer del govern espanyol i ministre d'Economia.
10: Tenemos una inversión bilateral que está en torno a los 100.000 millones de euros, pero somos ambiciosos, queremos reforzar esta inversión.
9: L'objectiu és duplicar el comerç abans del 2030 i augmentar les inversions en almenys un 50%. Ho ha anunciat Cuerpo després de la trobada empresarial a Ciutat de Mèxic amb el secretari d'Economia del país. A banda, el vicepresident ha situat Mèxic com un soci confiable per fer créixer Espanya i la nostra economia, especialment en un context geopolític complex. Passem ara a parlar del tema del dia, i és que la situació política a Espanya i la possibilitat d'un canvi de govern a l'Estat ha protagonitzat el debat dels tres presidents autonòmics presents a la reunió del Cercle d'Economia, el català, el basc i el gallec. El lendakari del PNB, Imanol Pradales, ha alertat de la polarització que viu la política espanyola, però ha demanat no obsessionar-se amb un canvi a Moncloa. Mentre el president de la Junta, el popular Alfonso Rueda, ha estat el més contundent en demanar eleccions de manera immediata.
12: I no obsessionar-nos con el momento político del momento y si hay o no exclusivamente un cambio de gobierno y un cambio de presidencia en el gobierno.
13: Yo creo que con esta situación debe acabarse cuanto antes, que hablen los ciudadanos y los que vengan que acometan muchos asuntos que a día de hoy se siguen aplazando.
9: I des de la Generalitat, Salvador Illa ha apostat per esgotar la legislatura davant l'alternativa involucionista, diu que representa Vox.
24: Por lo que veo no me gusta nada. No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. ¿Qué es la involución? Lo contrario de la evolución.
9: El president català també ha demanat a la resta d'autonomies seure a negociar la reforma del finançament singular, una proposta que el seu homòleg gallec veu com un intent del govern espanyol de dividir les comunitats autònomes. I Barcelona ha homenatjat aquesta tarda la figura de Joan Antoni Samaranch, que va portar els Jocs Olímpics a la ciutat i va estar al capdavant del Comitè Olímpic Internacional durant prop de dues dècades. En un acte als jardins del Palauet Albéniz, les màximes autoritats institucionals, els familiars i el rei Felip VI han recordat el llegat de Samaranch en un merescut, diuen, acte que han reconegut que la ciutat li devia.
25: El poder transformador de los Juegos fueron una extraordinaria inyección de moral. Enseñaron al mundo y nos mostraron a nosotros mismos, como recordabas, presidente del Comité Olímpico Español, de lo que éramos y somos capaces cuando trabajamos juntos.
9: L'acte s'ha fet quan fa gairebé 40 anys que Samaranch va anunciar el 1986 l'elecció de Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics del 1992.
18: Molt bé, gràcies, Laura. Fins després.
9: A tu, fins ara.
18: Ara a les 8 i 5 minuts anem ràpidament a actualitzar informació, en aquest cas pel que fa al temps. Marxem fins a la EMET. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
26: Bona tarda, què tal? Demà dimecres a Catalunya baixaran les temperatures, excepte la Vall d'Aran, on pujaran. Arriba arribarem a màximes de 31 graus a Lleida, 29 a Tarragona, 27 a Girona, 26 a Barcelona. Per altra banda, esperam intervals de núvols al quadrant nord-est durant les hores centrals, sense descartar precipitacions dèbils i disperses. A la resta de la comunitat, esperam el cel poc nuvolat. És una informació d'EMET.
18: Gràcies, Joan Carles, i ara parlem del trànsit. Servei català de trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A hores d'ara la G550 està tallada encara a Sant Hilari Sacalm en tots dos sentits per un accident. Això complica la circulació en dos sentits de la marxa. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda Dalt i a l'antitud de Collserola Horta en sentit Besòs i la Ronda Litoral i a l'antitud de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs, també per anar cap al nus de la Trinitat. A banda d'aquests problemes, situació tranquil·la ja a la resta de la xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
18: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Senyores i senyors, les 8 i 6 minuts.
11: El Pla B, amb Toni Marín.
18: I amb el periodista Josep Martí Blanc, amb Arnau Vives, regidor a l'Ajuntament de Barcelona per Junts, Álvaro Benejà, membre del Comitè Executiu del Partit Popular de Catalunya, Enric Bárcena, membre de la Comissió Executiva Nacional de Catalunya en Comú, i Nil Font, que és enginyer informàtic i, a més, és d'Esquerra Republicana de Catalunya. Estàvem parlant ara, també fora d'antena, hem vist una imatge d'Alberto Núñez Feijóo, el que està clarament un dels grans protagonistes avui al Cercle d'Economia, i li comentava al Josep que seriós se'l veia avui, efectivament, a Núñez Feijóo, eh?
23: Sí, ha fet un discurs molt sever. Jo crec que li han passat entre dos i tres coses. La primera, que ell té una pressió molt important per una part del seu partit i una part del periodisme madrileny per demostrar que ha de fer està disposat a fer el possible i fer-ho ràpid, no? En la moció de censura. I ell, que sap, crec, des del meu punt de vista com a analista, encertadament, que fa una moció de censura que no pots guanyar, és regalar-li la narrativa a l'adversari, que per tant no l'ha de fer. Però tot i això, el debat transita cap aquí, perquè hi ha molta pressió d'una part del conservadurisme espanyol i de les altres. I llavors s'ha aixecat pel matí i s'ha trobat una entrevista de
18: Jordi Turull,
23: dient-li si vols fer una moció de censura, vés a Waterloo i explica per a què. Després s'ha trobat amb un discurs de la presidenta del Cercle, que l'invitava a explorar vies d'entesa amb el PSOE. I en la línia de dir, doncs, bueno, si al Parlament Europeu voteu junts en la majoria de coses, perquè no sou capaços de trobar punts d'acord, perquè el país ho agrairia i tal. És un anticip del que es trobaran quan siguin les eleccions, tant el PP com el PSOE, que tots els sectors econòmics pressionaran a la mateixa direcció. I després crec que també ha detectat, però això ja és una projecció més meva, si vols, per tant indemostrable, un cert atipament de la necessitat de posar-te davant de la gent a dir-li el que tu penses que volen sentir. De dir, escolti, jo crec que avui el que he vist, equivocat o no, ell, és un senyor que pensa que és qüestió de temps, que el camí a la Moncloa està dibuixat, i que, per tant, no té per què caure en el terreny de la complaença. I hi ha hagut una frase que per a mi resumeix una mica la intervenció, que és: no vinc a buscar favors ni a fer-los.
18: Sí, sí, està fet la frase que m'ha
23: destacat. I quan a la pregunta del finançament, per exemple, va estar més complaent l'any passat que no pas enguany, està més sever. Has dit, escolti, el model aquest de finançament que s'ha pactat no em serveix, és entre una comunitat, per tant, per la resta és un tràgala. Ja en parlarem, més recursos sí, però, diguem-ne, molt, molt, molt sever i amb molt poques concessions. I després hi ha hagut un detall, que és el que em fa pensar que estava emprenyat amb el Turull, que és que, per referir-se a Junts, ha triat una expressió que és el Partit Nacionalista que no és Esquerra Republicana. Per no nombrar-lo. Sí, estava parlant de les vegades que els junters i els populars voten junts al Senat per promoure lleis, perquè hi ha un mecanisme que és que el Senat faci una proposta de llei que després va al Congrés. I al Congrés és veritat que la mesa, que la controla el PSOE, les atura totes i, per tant, aquesta via legislativa queda en via morta. Però no nombrat a Junts. S'hi ha referit com el Partit Nacionalista que no és Esquerra Republicana. I en conjunt, l'ambient, no la meva mirada, sinó la de la resta que estava allà, amb tota la gent que he pogut parlar de l'auditori, pues una mica la impressió és aquesta. Hi ha hagut gent que li ha agradat, gent que li ha agradat menys, gent que li ha agradat normal, però la mirada sobre l'accent i la posada en escena era compartida, la d'una posada en escena severa i gens complany.
18: Certament les paraules de Jordi Turull aquest matí, quan les hem conegut, jo diria que ens han sorprès a la majoria, perquè no hi ha lloc al dubte. Vaja, seria molt estrany que Alberto Núñez Feijóo pogués acceptar, després de tot el que ha dit històricament, un viatge a Waterloo per poder negociar aquesta qüestió. Alvaro, comencem per tu, no? Per si vols valorar, no sé si has sentit a Núñez Feijóo, en aquest cas sí, a Josep Martí Blanc, com ho estàs veient?
6: Sí, he sentit algun tall del que ha dit a les xarxes socials, i el que diu el Josep, doncs, bueno, ens dona una mica més de llum. Sí, jo penso que el Núñez Feijóo ha vingut, quasi diria, amb un estat d'ànim que no és el millor, no? Perquè, per les coses que van passant, és a dir, per la situació en general, també, perquè la política espanyola està molt tensionada, el moment està molt tensionat, el Partit Popular i ell, que és el president del Partit Popular, per la dreta, com deies tu, perquè, clar, tothom aquí està exigint que es mogui alguna cosa i que canviï alguna cosa, no? Ahir, em sembla que era, que va dir que 180 i pico diputats del Parlament estan d'acord en canviar les coses i en fer una moció de censura, o a votar sí, a votar censura a aquest govern, però ningú la presenta, no? O ningú es mulla per dir sí, si la presentes jo votaré a favor, no? Al final ho diuen, però no ho fan, no? I és en aquest context que ell ve al Cercle d'Economia i ha de parlar, no? Ha de parlar davant d'un aforament amb persones de tot tipus, però del sector econòmic, no? Català, i per tant el seu to, pues, si en algun moment ha volgut ser més complaent, crec que avui no tocava tampoc, perquè és que el moment no requereix tos de complaença, sinó d'exigència. És a dir, el moment és tan greu que fins i tot un polític com el Feijóo es pot permetre d'exigir a la resta de la gent que actuï en conseqüència del moment. És a dir, si el moment és dolent i amb els casos de corrupció que ha tingut el Partit Popular, perquè els ha tingut, i el Partit Popular va baixar a 60 i pico diputats, vale? O sigui, hi va haver un càstig. Hi va haver un càstig judicial i hi va haver un càstig polític. Ara no està ben dir, això no està passant el mateix. I hi ha, doncs, no sé, 8 casos de corrupció a la vegada als jutjats del PSOE. Bueno, la manera d'actuar jo crec que és absolutament conseqüent amb el moment que estem vivint, i que l'exigència, que un polític també es pot permetre en algun moment demanar a la gent que respongui. És a dir, hi ha corrupció, actua en conseqüència. Tu com a votant, tu com a representant polític d'altres partits, actua en conseqüència. Creus que no hi ha d'haver corrupció? No t'agrada el resultat que pot tenir una moció de censura? Ho sento molt. El que no podem permetre és que la corrupció, o que el partit que té els casos de corrupció, estigui al govern el mateix. És així?
18: Arnau Vives, què t'ha semblat avui el teu secretari general?
0: Doncs molt bé, jo comparteixo absolutament el que ha dit, i crec que té tot el sentit del món en un context on hi ha una majoria efectivament parlamentària que considera que la legislatura està esgotada i que Pedro Sánchez hauria de dimitir i convocar eleccions. Comparteixo plenament les declaracions del secretari general de Junts, i més en un context en el que el president Puigdemont, malgrat haver-hi una llei d'amnistia aprovada, tot i així no pot tornar aquí. Per tant, tampoc es podria donar la situació d'una reunió a Barcelona, no?, amb el president del partit. En qualsevol cas, ara s'apuntava que Feijóo estava en condicions d'exigir. Feijóo no està en condicions d'exigir res, perquè, entre altres coses, no té majoria absoluta com per tirar endavant una moció de censura. La qual cosa, en tot cas, està en condició d'estendre la mà i de buscar acords. El que passa que, i jo crec que aquí és on vull anar, el to d'avui de Feijóo ve condicionat per les dues anàmies internes que té el Partit Popular, i que, per tant, no, evidentment, no pot aparentar una sessió cap a Junts o dir que està disposat a parlar-ne quan té una Isabel Díaz Ayuso apretant-li també per la dreta dins el seu propi partit, i més enllà dels doncs, pactes que tenen altres comunitats autònomes amb Vox.
18: L'Àlvaro demana la paraula. Deixa'm que faci primer un repàs a tothom. Donem veu a l'altre partit nacionalista, dit, no? Nil, sí.
4: No, jo, és a dir, comparteixo una part del que s'acaba de dir, no? És a dir, crec que Feijóo no està amb capacitat d'exigir res, és a dir, crec que és normal que no tingui la majoria per fer la moció de censura, bàsicament perquè és que amb les persones amb qui hauria de pactar, que evidentment no és el meu partit, perquè el meu partit no li donaria suport a una moció de censura al Partit Popular, però amb les persones que ha de parlar són persones a les que al mateix temps maltracta. És a dir, evidentment, tu no pots exigir a l'altra part de la taula que s'assegui amb tu i que t'acompanyi amb tu mentre t'estic fotent a garrots. És que és diguem-ne, de primer, diguem-ne, de primària, per dir-ho d'una manera. I, per tant, el Partit Popular té un problema, i és que, com que necessita Vox a tot arreu i s'alimenta d'aquest discurs ultradreta, i en lloc de ser, diguem-ne, un partit més aviat de centre-dreta, com havia estat en certa mesura en el passat, s'està intentant transformar en un partit d'ultradreta, que bàsicament va a base de garrots contra els enemics, considera que, diguem-ne, doncs, partits nacionalistes són l'enemic d'Espanya, que, bueno, vull dir, doncs clar, el PNV, Junts, doncs, evidentment, home, doncs tenen certes reticències a apropar-se a aquest Partit Popular.

0: però no el govern d'esquerres i plurinacional, que és com es va investir. I, evidentment, només hi ha dues coses que poden passar per acabar i en eleccions. O el president del govern d'esquerres i plurinacional fa eleccions, cosa que no té cap interès, perquè... perquè qui vol ser el seu propi butxí, però és que ningú farà o el Feijó fa una moció de censura, presenta una moció de censura, però amb el risc de que, evidentment, els partits nacionalistes, que són el principal objectiu a eliminar de l'extrema dreta i de part del PP, perquè fan un discurs constantment, o sigui, ja hi ha gent que diu, si guanyem les eleccions farem el canvi de la llei electoral per eliminar la pluralitat dels partits que estan sobrerepresentats. Hi ha gent que també amenaça amb això. I aleshores també ningú vol ser el seu propi butxí, ningú voldrà un govern que serà menys favorable, que no vol dir que pogués ser millor, però l'aritmètica ara mateix, molt probablement si canvia en unes eleccions, tothom està fent càlculs com quedaria i quina capacitat de negociació tindria. Tot pinta que seria menor els que han de donar suport a Feijó. I, per tant, per això deia que, més enllà de la narrativa, la realitat és que no hi ha cap incentiu a fer. I mentre no hi ha una legislatura que et rutlli massa, sí que hi ha un govern que rutlla, en el sentit que legisla, fa decrets, administra i, per tant, hi manté coses, no? Vull dir que va des dels ministeris es governa. Amb menys capacitat legislativa, però es governa. I, per tant, aquí el debat està... Què volem? Un govern d'esquerres i plurinacional que segueixi, o volem el desconegut? I en aquest impàs ningú juga declarant... net de dir-ho, clar. El que ha fet avui dos junts és dir, bueno, si us moveu i demostreu que hi ha la possibilitat de fer un govern plurinacional amb el PP i Vox... demostreu, i aquí la ve la contradicció, perquè això no és real.
1: Jo crec que Junts tampoc entra en la possibilitat de constituir un govern plurinacional amb el PP i Vox. Això fa uns dies la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats deia que Junts no estava aquí ni per posar ni per treure governs del govern de l'Estat.
2: Tinc dues paraules demanades, al Josep i aleshores i a l'Àlvaro, sí.
3: No, aquesta intervenció que feies, té un problema quan dius des dels ministeris si segueix governant, en el sentit de que a la Xina també obrin les escoles i obrin els hospitals i les autopistes les asfalten. És un règim dictatorial i tirànic. Aquest és un sistema parlamentari. Tenim una democràcia parlamentària. I la funció del legislatiu és molt rellevant. I la legitimitat de partida són els resultats electorals validats a través d'una majoria d'investidura que tu has d'anar revalidant. I ho revalides tenint suport a la llei més important d'un país, que és la llei de pressupostos. No, ni tan sols els has presentat ni una sola vegada. I respectant el per prurito democràtic, regles que per a mi són fonamentals, que és que el decret... El Reial Decret i el Decret Llei s'utilitzen de manera esporàdica, no com a fórmula permanent, però amb més motiu, quan, passat 30 dies, vas al Congrés i, de manera reiterada, aquesta manera de legislar cau. Quan passa això, estàs en un atzucac. I crec que més enllà de si això m'interessa més a mi, més amb ell o més a l'altre, si tu ho mires amb ulls únicament de ciutadà, dius, escolti, la situació... mereix com a mínim una moció de confiança, perquè llavors quedes revalidat, de dir, escolti, el Congrés m'ha revalidat, ha passat una moció de confiança, una moció de censura, si ningú la presenta, doncs no és viable, o tens un altre mecanisme, que és el d'apretar el botó. Aquest és el comentari com a Josep Martí Blanc, amb un NIF determinat, que vol que les coses vagin el millor possible. I que intenta que els bàsics de la democràcia es reservin. Després de cara als interessos del partit, de partits, la situació no és gens còmoda encara que no ho sembli o que no ho sembli molt, no és gens còmoda per a PNB i per a Junts, perquè crec que s'ha de conèixer bé l'electorat d'aquests dos partits. El del PNB ha canviat menys en els últims anys. El de Junts ha tingut més sotrecs, però el partit, diguem-ne, porta dos anys intentant viatjar altra vegada cap a l'ortodòxia del centre-dreta d'accent liberal. I el centre-dreta d'accent liberal, sabent que a Junts hi ha molta altra gent, sobretot vinguda des de la desaparició de Convergència, però que és el gran partit hereu

0: aquest llegat, un govern amb casos de corrupció i una agenda legislativa pensada per a satisfer únicament les esquerres, no és un govern de gust, i per tant el seu electorat està en tensió. Si el seu electorat, quan pensa en l'eix identitari, pues pensa que la moció de censura no, però el seu electorat té moltes ganes de que el govern socialista baixi la bandera. I el votant del PNV, el partit condicionat perquè allà se governa amb socialistes i a l'equació de futur el segueixes necessitant, però el votant del PNV també en té els ous bastant plens del govern de progrés d'allà. Vull dir que són partits amb una situació molt difícil, en què estan permanentment movent-se entre el susto, i com el xiste, el susto, muerte, susto, muerte, susto, muerte, i és impossible que facin un pas més, perquè avui Feijóo deia, quan la presidenta del cercle li diu, li fa l'speech i presenta i tal, ell diu, escolti, el que vostè m'ha dit està bé, però aquí hi ha un elefant en aquesta habitació. Aquest elefant és degradació institucional i corrupció. Però s'ha deixat l'altre gran elefant que també estava a l'habitació del cercle, que és Vox. Perquè sense Vox el govern socialista estaria a casa. O no, hauria guanyat unes altres eleccions. Però és Vox. Si tu traus aquesta peça de l'equació, la moció de censura seria una realitat i tindríem eleccions. És Vox el que fa que la situació quedi en aquests moments, no sé com se diu, la clau aquesta dels marcials, en la que un i l'altre queden bloquejats, hasta que, o bé pel pes de noves acusacions o noves informacions o tal, perquè és veritat que vas posant pes a la balança, i ara no, però ningú et garanteix que la balança al final no acabi vencent.
1: Tinc la sensació que, a banda de l'Àlvaro, hi haurà més intervencions. A l'Arnau li preguntaré directament, per el que acaba de dir sobre l'electorat de Junts, i l'Enric i el Nil tinc la sensació que també volen dir alguna cosa. Àlvaro, sí, endavant.
2: Enllaçant amb aquest argument, hi ha un elefant a l'habitació, no? I és evident, i sembla que hi ha gent que no el vol veure. Per què? Perquè prima les conseqüències polítiques, el resultat polític, el rèdit polític a la regeneració política. Vale? És així. Hi ha un altre elefant, que és Vox, però l'elefant Vox és un elefant de caire polític, no de caire moral o ètic. El tema de la corrupció és un elefant ètic, és un elefant de caire ètic. Són dues coses diferents, són plànols diferents. I sí, és veritat, són dos elefants importants que hi ha a l'habitació i que no pots fer que no existeixen. Però, clar, un és moralment repoblable i l'altre és simplement polític, no? Que és diferent. No volem que vingui Vox. Bueno, doncs és un tema polític, però no és un tema moral. Però la sensació que em porto quan sento els que esteu aquí a la taula parlant, menys aquesta última intervenció, és que només s'analitza la qüestió des del punt de vista polític. No, és que clar, si té o no té, si demana o no demana el Núñez Feijóo, si necessita o no necessita. No, és que el Núñez Feijóo no necessita res. El Núñez Feijóo diu el que creu que s'ha de fer. Que això donaria com a conseqüència que el Partit Popular, que és el partit més votat a Espanya, pogués governar? Pues sí, evidentment, perquè això, estem en una democràcia que està dissenyada així, afortunadament. I el moment ara és que el Partit Popular és el partit majoritàriament votat. En altres moments no ho ha sigut, i per tant han governat altres. Però el que no podem fer és, perquè no governi això, no reprovar políticament la corrupció. Això no es pot fer. I el que diu el Núñez Feijóo és, oi que la situació és aquesta? Doncs no l'obviem, perquè el càlcul digui que governarà el Partit Popular i necessitarà de Vox. No, el Partit Popular no necessita de Vox. Necessita de qualsevol, ara mateix, que no vulgui que les coses vagin com van. És així, necessita de qualsevol que no vulgui que les coses vagin com van. I és que no és el Partit Popular. Si jo fos diputat al Congrés, avui estaria amb unes ganes de posar una moció de censura a lo bèstia. Fos jo del Partit Popular, d'Esquerra Republicana, de Junts, del PNV o del partit que fos. I estaria demanant al cap del meu partit de poder fer-ho. perquè crec que és el que s'ha de fer. Una altra cosa és si políticament et convé o no et convé. Quan poses per davant el que et convé políticament o no, per sobre de la dignitat i la ètica en la política, malament.
1: Arnau, sí.
3: Sí, jo comparteixo en bona part el diagnòstic d'en Josep Martí Blanc, però, evidentment, l'elefant a l'habitació sí, és Vox. I com que Vox hi és, doncs les condicions segurament no s'acaben de donar. A partir d'aquí, jo crec que és evident que el govern de Pedro Sánchez és un govern que està esgotat. La forma de governar de Pedro Sánchez ha quedat absolutament reprovada només amb les imputacions, ja no només d'alguns dels seus ministres, del seu entorn familiar més proper, i també de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. I, per tant, jo crec que això reprova aquesta forma de fer d'aquest govern. En qualsevol cas, sí, el govern de Mariano Rajoy va caure pel mateix, i jo crec que aquest hauria de caure, però hi ha elements sobre la taula, doncs, que s'han de valorar.
2: En mesures no és el mateix.
4: Amb el PP hi havia una sentència ferma.
3: Jo crec que els elements són comparables.
2: No.
3: A partir d'aquí, el secretari general ho ha deixat molt clar. Si el Partit Popular vol parlar d'alguna moció de censura amb un candidat instrumental, no és una moció de censura de Núñez Feijó per convocar eleccions, el que ha de fer és anar a Waterloo i parlar amb el president del partit.
2: A Waterloo? anirà a Waterloo al president del Partit Popular.
1: Nil, què dius?
5: No, mira, és que senzillament amb aquesta última frase de falta de respecte, diguem, a el que és el president d'un partit,
2: no,
5: que jo no ho comparteixo, és a dir, francament, si Núñez Feijó o el Partit Popular no és capaç de comprendre, diguem-ne, la diversitat plurinacional que té aquest país, i la diversitat, diguem-ne, que hi ha, i ja no tan sols en entendre-la, sinó respectar-la, crec que és precisament el gran problema que té avui dia Núñez Feijó i el Partit Popular, i per què avui la moció de censura no està tirant endavant. Perquè això també és moralitat. És a dir, no es tracta només de la moralitat, vull dir, això també és moralitat, i anar acompanyat de Vox, que és un partit que ha dit diverses vegades, ja t'ha tergiversat diverses vegades, que és un partit d'ultradreta, que vol il·legalitzar certs partits, que vol il·legalitzar certes idees, és a dir, això també és moralitat, i la història, diguem-ne, que no és molt llunyana, diguem-ne, que aquí l'hem viscut no fa massa, precisament. I el cercle d'economia, és que estic convençut que també la majoria de gent, la majoria de catalans, per exemple, que potser no votarien ni a Junts, ni a Esquerra Republicana, ni a cap partit segurament nacionalista, però és que el cercle d'economia també li interessa que, per exemple, hi hagi més independència econòmica per part de Catalunya. I, per tant, que el Partit Popular es tanqui a tot això, simplement escolti Vox, l'ultradreta, i passi pel rastrillo a tot el que és el nacionalisme i la diversitat d'aquest país...
2: Això no és veritat.
5: Bueno, això no és veritat. A veure...
1: Enric, va.
4: Jo, per deixar clar, és a dir, que la dreta d'aquest país aspiri a governar i que faci el que té les possibilitats democràtiques, em sembla molt legítim, faltaria més. Com jo, des de l'esquerra, aspiro a tenir un govern d'esquerres, plurinacional, i que funcioni i que duri molt, perquè crec que defensa els meus valors, i que el PP aspiri a un altre model que defensa els seus, em sembla legítim. Fins aquí, dit clar, vull dir que això em sembla bé. Ara, dèieu, és que tots els partits fan càlculs, i Feijó no fa càlculs, perquè si es fos tan de valors, presentaria una moció de censura, com tu has dit, fent que és el que creu que un diputat li demana, i no ho fa per què? Per càlcul. Perquè sap que pot sortir sucarrimat. Vull dir que, com tots els partits, fan càlculs perquè la responsabilitat d'un partit també es mira més enllà del discurs o del zasca o de l'efectivitat d'una notícia o d'un titular. Per tant, amb això, Feijó, jo crec que per sort fa càlculs i pensa una mica més que no l'esbravament temporal. Però val per tothom el de fer càlculs, perquè em sembla legítim, com d'aspirar a substituir. I després hem parlat d'elefants, però hi ha un elefant que també pesa sobre el PP. I aquests dies es veu a la televisió que hi ha judicis, que és la Kitchen, que és la persecució dels independentistes, la fabricació de casos. És que van d'haver un diputat que se li van inventar que havia transaccionat en un bar de Malassanya 40 quilos de cocaïna. S'ho va inventar la policia per un mandat dels caps responsables polítics. Però el cas Bárcena anaven a perseguir perquè tenia documents compromesos, és a dir, contra el propi rival polític, i després tot el que li han fet a l'esquerra. És a dir, clar, el PP també té un elefant. L'Operació Catalunya. Sí, vull dir que s'han inventat contra els independentistes. És a dir, que el PP i amb el seu cap i responsable d'Interior que és el... Ara em sona el nom, no? El Jorge Fernández Díaz. Ostres, clar, és que no només pesa les aliances, pesa també la manera de fer i de perseguir els rivals, que és molt pesat, i això també dona un temor. Perquè, com sabem, Puigdemont, i jo crec que parlar de Puigdemont no és només parlar, vés a fer una visita, és dir, què farà el PP si governa amb l'amnistia? Què farà?
1: Digues, digues, Josep.
0: No, d'això d'anar a Waterloo, se m'està acudint que l'única manera de que algú del PP anés allà amb llums i taquígrafs és un escenari de 160 diputats pel PP i que junts en junts sol pogués governar. Després passaria exactament el mateix que va passar fa 2 anys i mig, que és que aniria algú. No hi ha anat Sánchez. Va anar-hi Cerdán, que per cert ara no hi podria anar. No hi pot anar a cap banda, oi? Aquest seria l'escenari en el que Feijó segurament podria tindre alguna interlocució en Waterloo, el moment en què aritmèticament fos necessari. Toni, deixa'm dir-te una cosa.
1: Digue'm.
0: El Vaticà rectificat?
1: Sí, ara t'ho anava a dir jo. Només una cosa abans. Demà Sánchez, no?, al Cercle d'Economia?
0: Demà Sánchez, sí.
1: Aniràs també?
0: Sí.
1: Interessant,
0: he de fer un cara i creu per l'avantguardia de dijous entre el d'avui i el de demà.
1: A veure què diu Pedro Sánchez, perquè el mateix ambient amb el que s'ha trobat Alberto Núñez Feijóo és el que es trobarà demà Pedro Sánchez, no?
0: Demà, si mos haguéssim de jugar un pèsol,
1: sí,
0: o un euro,
1: sí,
0: o al sopar d'aquesta nit,
1: sí,
0: coets, festa major, el que la gent vulgui sentir.
1: A veure què li diu també la presidenta.
0: Alegria i carnaval i...
1: Home, no sé si estarà content o no per aquesta notícia que ara comentava el Josep, perquè efectivament el Vaticà ha rectificat. I finalment hi haurà català, el papa parlarà en català, no només durant la missa, sinó també durant la benedicció de la Torre de Jesús. Per cert, estarem en directe nosaltres aquí al programa, tant dimarts com dimecres. Hi ha una programació d'aquesta casa realment amb molts esforços, amb molta gent, amb molts mitjans, perquè vostès puguin seguir absolutament de prop la retransmissió del que és la presència del Papa Lleó XIV. Què et sembla la rectificació de tu, Josep?
0: Doncs em sembla raonable, encertada, que arriba amb prou rapidesa, que han sabut prendre nota del que calia, no? Perquè la llengua és important i algú que el que expressa és o que treballa en l'àmbit de la paraula i la paraula de Déu, en aquest cas, que pertany a lo més interior d'una persona, que és la seva espiritualitat, el que passa és que ja no és que sigui la llengua del país i totes aquestes coses, és que és la llengua la que resen els catalanoparlants. I, per tant, si ve a casa teua i hi ha una cosa tan simbòlica com és la inauguració de la Torre del Salvador i de la Creu, doncs una litúrgia de benedicció, que tampoc és que sigui la Bíblia en vers, sinó que és algo que té una durada raonable, no costava res. I deixa'm dir-te que em sap greu, però perquè amb aquests temes procuro no ser molt puntillós.
1: Yeah.
0: I ser bastant generós en el judici. Però deixa'm dir-te que aquesta rectificació deixa bastant mal lloc al govern de Catalunya. Bàsicament perquè aquest matí han dit que no podien fer res i que no serien ells els que dirien en quines llengües s'han de fer les coses de l'Església. Crec que si els bisbes que s'han posicionat, si la feina del president del Parlament, si la feina de tantes veus des de l'àmbit de diferents àmbits, apuntant tothom a la mateixa direcció, ha provocat la rectificació, no costava gaire que el govern de Catalunya, que a més formalment té una conselleria de llengua, assumés a la... si vols, no a l'exigència, però sí a la petició educada de fer-li saber al Sant Pare, de dir, escolti, vostè ve aquí, això és Catalunya, la llengua del país és aquesta, en castellà ho entendrà tothom, però hi ha com a mínim la meitat de la gent que res en català.
1: Però fixa't que la notícia que jo tinc oberta ara mateix del periòdico és clar, el títol és el govern reclama a l'Església que el papa inclueixi el català a la benedicció de la Torre i que se'n fet gestions, efectivament, perquè això pues, hagi estat d'aquesta manera.
0: Ho celebro i llavors el que jo he llegit pues, devia ser d'un altre conseller.
1: Des de la Conselleria de Justícia. S'ha fet des de la Conselleria de Justícia aquesta història. L'Àlvaro havia demanat la paraula.
2: Sí, és que jo havia sentit precisament això aquest matí, que s'havia dit des del govern, algun portaveu del govern havia dit que s'estava treballant en aquest sentit. És el que he sentit jo a la ràdio i em sembla que ho deien a RAC1 o a la COPE, inclús, no sé per què ho han comentat. Ja. Però sí. I respecte al tema de la llengua, o sigui, per mi, per endavant, que estic molt content que el papa vingui a Espanya, vingui a Barcelona i puguem veure'l, no?, directament. Jo hi aniré i el veuré, espero. I per tant, també entenc que es reivindiqui o es demani que el papa parli en català. Ho entenc perfectament perquè hi ha molts catalanoparlants que doncs els hi agrada que el papa es dirigeixi amb ells amb l'idioma que parlen, no? que tenen natural, no? que és el seu idioma matern. Però l'altra cara de la moneda és que també a Catalunya, també hi ha Barcelona, també hi ha persones que el seu idioma matern és el castellà i també m'agradaria que ho fes. Si no ho fa, jo no aniré a queixar-me a ningú. No aniré a queixar-me a ningú, és a dir, que ho faci tal com vulgui. Però per mi no serà una qüestió principal. Per mi la qüestió principal és que ve el papa i que el podrem veure.
1: Arnau, sí.
3: No, jo crec que, evidentment, doncs, el to positiu de tot plegat és que ve el Sant Pare a Barcelona després de molts anys i crec que això és un element positiu, sobretot doncs, per la gent creient o la gent que, sense ser-ho, doncs, li agrada aquesta institucionalització. Sí. Però jo crec que aquí l'element no estava en si el castellà passava ara a ser un element residual. Jo crec que el català, per desgràcia, serà un element residual, però com a mínim s'ha tingut la sensibilitat d'incorporar-lo. En qualsevol cas, aquest matí a 9:45, abans d'entrar al Consell Executiu de Govern, crec que la consellera Paneque, com a portaveu del govern, ha sortit a anunciar que el govern pressionava. Crec que en part ha estat per la pressió doncs, del president del Parlament, però també dels partits, d'Esquerra Republicana, de Junts i d'entitats que així ho han reivindicat. I jo crec que aquí el que queda absolutament marcat és la Conferència Episcopal Espanyola, que ha dit que bueno, no són ningú, que això és el Vaticà, i que és el Vaticà qui ha de decidir en quina llengua parla el Sant Pare. Cosa que insisteixo, crec que qui deixa malament sobre tot això és la Conferència Episcopal.
1: Nil, què dius?
5: Una mica en la línia, Vull dir, és que crec que ja s'ha dit, però evidentment crec... És que comparteixo totalment el que acaben de dir. Vull dir, qui queda en evidència és la Conferència Episcopal, que era evident, bueno, que representa aquest nacionalisme espanyol, altre cop que creu que Espanya no és un estat plurinacional i que no defensa això, i per tant que a ells se'ls era absolutament igual que en aquest territori o aquí, vull dir, la llengua natural fos el català. Tant els hi venia, i per tant, que escolta, que el pare, diguem-ne, que el Sant Pare o el cap d'estat, diguem-ne, al Vaticà, fes el que volgués i fes el que considerés, que ells ni pintaven ni volien pintar-hi. Que, bueno, que en conseqüència el que volien pintar és que sí, que es parlés en castellà i ja està, Vull dir que el català que és totalment desaparegut, cosa que és molt trist.
1: Enric, i després el Josep vol dir alguna cosa. Sí.
4: A mi m'estranyava que el Vaticà, que històricament ha demostrat, o almenys en els darrers anys, una sensibilitat, no ho tingués, i em sorprenia, I per això potser era que hi havia més pes de la Conferència Episcopal, o desconec com s'ha gestionat. Clar, el perill és que tots els que s'hi acosten molt amb el papa, no? Si no representa la pluralitat i sobretot els drets lingüístics, podien quedar sucarrimats, és a dir, que al final sí que té... la seva autoritat també ve d'aquesta representació i de connexió amb la catalanitat. Clar, fallant, doncs, jo crec que posava molt incòmode molta gent també en aquest sentit, i per tant, que hagi rectificat bé, perquè sobretot el que és important és que no perdem els llocs de lluita dels drets lingüístics, i el Vaticà o l'Església, com tots els àmbits de la vida, és un espai on el català tampoc ha de retrocedir, vaja, i amb aquesta convicció, a més de reflectir la realitat, que és que hi ha un pes del català que no pot ser menys tingut. I això m'hagués sorprès molt i ja celebro que ho rectifiqui, perquè el català està present arreu, en totes les activitats.
1: Què volies afegir, Josep?
0: No vull afegir, vull esborrar les paraules que he dit abans. És que he fet malament la meva feina, perquè he consultat un mitjà que enfocava la informació d'una determinada manera. I a més no he arribat al final de la informació, i el meu comentari relacionat amb el govern venia d'això, que no és culpa del mitjà aquest, que legítimament pot enfocar els temes com li roti la gana, però és un error meu de no haver-ho llegit i contrastat amb suficient solvència.
2: Estàs dominant, està molt bé.
1: No, molt bé, o sigui, perfecte. Tinc dues paraules demanades. Primer l'Arnau, després l'Alo.
3: Jo molt breu, celebrar, com deia, aquesta decisió, però també per afegir un element més. Crec que és un gest cap a la figura d'Antoni Gaudí, que al final és l'ideòleg, el dissenyador, l'arquitecte d'aquesta torre a Jesús, i que va ser una persona perseguida, detinguda per parlar en català, i crec que és un gest cap a Antoni Gaudí, perquè si Antoni Gaudí aixequés el cap i hagués vist que la benedicció de la torre que ell va dissenyar es feia en aquella llengua amb la que ell l'obligaven a parlar i s'hi va negar, doncs crec que no hagués estat massa content.
1: Què volies dir, Álvaro?
2: No, jo volia dir que a mi el que m'agradaria és que això no es convertís en un casus belli del tema del castellà-català, o una guerra entre els dos idiomes per veure quin guanya en la intervenció del papa i tal. És el més lluny del que m'imagino aquesta visita del papa, o sigui, radicalment. Per tant, no m'agrada tenir el debat en aquests termes. I segona qüestió, que la visita està tenint un èxit bestial, jo crec que serà hipermultitudinària i que això doncs, reflexa com està la situació ara mateix amb el tema de l'espiritualitat o la religiositat o els creients o com vulguis dir-ho, però la societat catalana o barcelonina, jo suposo que vindrà gent de fora de Barcelona, molta, o sigui, aquest tema doncs, li dona bastanta importància. A part que la Sagrada Família doncs, és un estàndard de Barcelona, no? Evidentment.
1: Sí, sí. Què passa?
0: Hi ha una paradoxa que és extraordinària en això, en la línia del que comenta ell ara, que és que si tu et mires els números, Barcelona juga a la Champions del descreïment, sí, i de l'agnosticisme i de l'ateisme i quan no directament de l'anticatolicisme, sobretot. Perquè amb altres expressions religioses hi ha molta gent que és més tolerant. I en canvi, la capital, no? la Rosa de Foc, el punt més alt que presideix la ciutat i que serà la seva foto al món és una creu de Cal Ample. I em sembla... no ho sé, ja ho rumiarem, però que té fons aquesta paradoxa, perquè diguessis, no, és que Barcelona, diguem-ne, es caracteritza per haver entrat al segle XXI amb una pulsió catòlica tremenda, i vamos, aquí les esglésies estan plenes no d'immigrants sud-americans, sinó de, vas a qualsevol districte i rebosen de gent que després se'n va buscar el tard ell com si estiguéssim fa 40 anys. Diu, no. Escolti, és que els batejos no existeixen, les comunions no existeixen, les bodes han deixat d'existir, la gent es fa cremar i després tirar les cendres a qualsevol bosc o a qualsevol rierol. Diu, però ve el papa i es monta la de Cristo, mai millor dit, i a més la ciutat passa a ser a la foto, el simbolisme del punt més alt, no una creu normal, no, una creu de Cal Ample.
1: L'altre dia,
0: crec que té fons, això.
1: L'altre dia m'està prenent alguna cosa amb el Nil, a la plaça davant de casa meva, jo visc Indústria Marina, d'acord? I li deia, dic, mira, Nil, t'ho vaig arribar a ensenyar, no?
5: Sí, sí,
1: o sigui,
5: sí.
1: Hi ha un punt de la plaça que tu veus casa meva i just al damunt la creu. Que jo li deia, jo em noto millor persona des que això és així, però és veritablement, tens tota la raó en aquest sentit, no? Perquè des de lluny tu vens per l'autopista i veus la creu. O sigui, la visió que ara mateix hi ha de Barcelona, aquesta creu, és evidentment una referència. Què volies,
3: no,
1: què volies dir?
3: Un apunt potser històric i després una reflexió sobre això que ara apuntava en Josep, no? Crec que més enllà de evidentment, una davallada de l'assistència a l'Església i de l'increment, doncs, del descreïment, crec que l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona és més una qüestió segurament cultural per molts que no tan religiosa des de l'espiritualitat. I a l'apunt potser històric, no? La Sagrada Família no serà el punt més alt de Barcelona, és Montjuïc, perquè Antoni Gaudí deia que l'home mai podia superar la natura. I per tant, queda uns metres per sota del punt més alt de la ciutat, però
0: artificial, diguem-ne, sí, no?
1: Sí. Artificial, sí. Enric, no t'hem escoltat amb tot això.
4: Doncs, no, em sembla interessant la reflexió aquesta de la lluita, no? O almenys de confrontació cultural que hi ha de fons. Bé, és que expressa la, jo crec, la pròpia essència del conflicte, de la superposició de valors, de les contradiccions que tothom té, no? Perquè hi ha qui va veure el Papa amb gran convicció i hi ha qui el va veure com si fos Bad Bunny, vull dir, i em semblen bé totes si la gent hi va de ganes, no? Vull dir, amb la seva fe o amb el motiu que sigui, em sembla bé, i sobretot i que es vegi una creu o es vegi... La qüestió és que ningú senti que aquella creu li pesa sobre allò que pot fer i sobre les seves llibertats, com qualsevol altre símbol. És a dir, a mi no em molesta que hi hagi una creu a 1.176 metres, em preocupa que algú pugui sentir que una creu o qualsevol altre símbol li limita la llibertat i la capacitat d'exercir els seus valors. La convivència seria això, és a dir, que tothom pugui veure allò no com una agressió o com una llosa, sinó com la possibilitat d'algú altre que sí que veu millor la seva capacitat d'expressar els seus valors.
1: Álvaro, sí.
2: No, que deia que hi ha un altre temple amb un Crist gegant que també presideix una mica la ciutat, tot i que està allà a Vallvidrera, no?, que és el Tibidabo, que hi ha un Crist impressionant, perquè fa uns mesos vaig estar visitant-lo i quan estàs tan a prop, dius, això és gegant. I des de tan lluny no s'aprecia, no? Però, clar, i ara també vull veure la creu, que no l'he vist, més de prop, perquè sí que és gran i espectacular, perquè es veu des de qualsevol punt, sí, sí, de la ciutat, no? Si estàs a Montjuïc o si estàs al Tibidabo, es veu
0: gruixuda. I Francesc Macià, a l'edifici de Gogó,
2: es veu hipergrossa, sòlida, ampla, i que m'agradaria veure-la de prop, perquè deu ser espectacular. Però,
0: dir una cosa?
2: Claro.
0: Que l'altre dia amb gent, diguem-ne, de fe molt viscuda i sincera, una cosa que me la vaig apuntar, que va en la línia amb el que deia ell, de que el Papa el pots anar a veure com si fos Bad Bunny, que és cert, perquè també és un fenomen cultural, no?, o polític, té moltes mirades. Però mentre sigues conscient de que és com si compris una entrada pel Liceu de les barates, en una òpera, que sense la música, sense els cantants, però te perds l'escenografia, no? I vaig pensar, està ben trobat, perquè crec que és, en el fons, el que han de tindre clar els que no creuen o els que no creiem és que és el líder d'una religió. I, per tant, el que mou principalment és l'esperit i una motivació religiosa. Després hi ha tot l'altre, però, diguem-ne, de totes les entrades que hi ha a la venda, entre cometes, no? La gent que veurà, que sentirà la música, escoltarà les veus i veurà l'escena, són els que creuen.
1: El que passa és que les paraules del Papa acaben influint en tothom. Tenim un exemple claríssim l'altre dia, l'encíclica del Papa, on es va posar a parlar de la intel·ligència artificial. Molts ens hem quedat sorpresos que el primer tema en el qual volia fer referència Lleó XIV fos exactament el tema de la intel·ligència artificial i el control de l'algoritme i algoritmes i valors. A mi va semblar interessantíssim, realment, perquè això va més enllà de la religió. Això realment envaeix d'alguna manera tots els aspectes de la vida, no?
2: De dilema ètic.
1: Ah, per sí, això, per això.
0: Altra cosa és que li feien cas. Ho dic perquè, diguem-ne, hi ha una cosa que és que quan el Papa fa segons quins posicionaments que encaixen millor amb la idea de modernitat o amb problemes, diguem-ne, allunyats de la pura moralitat, d'ordre molt pràctic, o que, com ara la intel·ligència artificial, diguem-ne, la gent se'n fa ressò, o la immigració, que hi ha un debat gran, la gent se'n fa ressò Després, altra cosa és que se li faci cas, no? Perquè, per exemple, hi ha una encíclica que no és d'aquestes que s'adrecen també als homes i dones de mala voluntat, que el papa no canviarà, que és únicament per als catòlics i de comportament, que diu, escolti, posar-se un condó o prendre's la píndola, això allunya la persona del lloc que ha d'ocupar en el món, i per tant és una pràctica que l'Església Catòlica no autoritza en els seus feligresos. Qui li fa cas al papa a l'hora de no posar-se un condó o no prendre's una pastilla? Tu vinc a dir...
1: Jo crec que hi ha divisions argumentals, hi ha coses que militen a la primera divisió i altres en regional. Bé,
0: no.
1: Si em permets que ho digui d'aquesta manera.
0: Sí, clar, no és el mateix tema, però que el rebombori que té l'encíclica parlava d'immigrants. Ahir, a les institucions europees, es va aprovar una normativa. Ho dic perquè fa molts anys que no estem a l'època de Lleó XIII. I les encícliques poden tindre molta notorietat, efecte pràctic. Pues, l'última tant de bo, però està per veure, Toni.
1: Jo el que dic és que com li farem cas, o sigui, com a mínim l'escoltarem,
0: claro.
1: Prefereixo que els arguments vagin per aquí i no per una altra banda. Perquè em sembla que, efectivament, en aquesta línia, el papa ha fet una encíclica on es posa... d'alguna manera en la mateixa línia que el que són els grans pensadors d'aquests moments. I això és el que em sembla interessant. Què volies dir?
4: No, dic que paradoxalment, en la línia del que diu el Josep, els més que proclamen més seguiment o usen més el catolicisme per defensar els seus valors, moltes vegades són els que menys segueixen aquestes encícliques, o almenys les darreres, no? Potser s'han quedat a les de Lleó XIII i no les de Lleó XIV o Francesc.
1: Per cert, existeix el Regional B? Perquè jo no sé si això... Miro l'Arnau, perquè és el que domina de futbol, el Regional B. No.
3: Les categories...
0: Han canviat.
3: Ara ja és primera catalana, segona catalana... Escolta,
1: un dia podríem parlar de les seleccions del Madrid. Tinc moltes ganes de parlar del que estic jo, que no tinc ni idea de futbol, però miro l'Arnau de nou, que és el malalt de futbol, M'ho estic passant bomba amb el Riquelme, no? Amb aquest senyor, no? Que jo crec que li està tocant molt el voraviu al president del Madrid, no?
3: Sí, i cada cop que obre la boca veus com Florentino Pérez encara desvaria més.
1: Sí, s'enfada molt, eh? S'està enfadant molt, eh?
3: Avui estava a Barcelona, ara que parlàvem de...
1: Sí, ho
3: he
1: vist.
2: Riquelme o el Florentino?
3: Riquelme.
1: Va, 7 minuts i arribem a les 9 en punt de la nit. Toni Mata, què tal, senyor? Bona nit.
6: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla de gent que fa enfadar Florentino Pérez. Com esteu?
1: Molt bé. Escolta, m'ha parlat molta gent de l'entrevista d'ahir i molta gent amb ganes de llegir el teu llibre, eh? T'ho dic de debò, eh?
6: No m'ho puc creure. Quina sàvia decisió del dia.
1: Quina sàvia decisió, sí senyor. Va, el colofó del dia. On el situes avui, Toni?
6: Mira, avui vull posar el colofó a la tertúlia. Ara parlàveu del papa, doncs vull parlar de la visita del papa a Barcelona perquè està tothom molt nerviós i he vist una campanya que m'ha tornat boig. Que hi ha marquesines a tot arreu, també a les estacions de FGC o FG100, que diríem en números romans, que això va de llatins. Hi ha marquesines donant la benvinguda al papa. Hola, benvingut. Jo no sé vosaltres, però no m'imagino el papa anant en tren. M'ha vingut aquest flash del papa mòbil, el papa tren, validant la seva... Té família, evidentment, perquè si ets el papa, ho ets d'una gran família que som tots. Imaginem el papa entrant a l'estació d'FGC de Gràcia Divina, evidentment. No trobaria lloc per seure ja, perquè vagis en la direcció que vagis, ja va ple. Algú deixaria seure el papa? No, perquè té 70 anys, però encara se'l veu força fort. I la gent avalua si és una persona decrèpita abans de deixar-li el seient a una persona més gran. I a més, la majoria mirarien el mòbil, encara que fos el papa. I tampoc cridin l'atenció perquè hi ha una gent vestida tan estranya. Jo no crec que sigui una bona idea que el papa pugi al tren. Avui, t'ho prometo, n'hi havia un escoltant Yo Quiero Bailar Toda la Noche de Sony i Selena, els seus auriculars, molt fort. Això el 2026, eh? Sony i Selena. Tu t'imagines el papa aguantant això als trens? O aguantant els bros que entren amb la llauna de Monster? Això últim, potser sí, perquè per l'Església som tots germans, però no estic segur de si tots som bros. No sé si l'Església arribarà a modernitzar-se així i farà allò de i ara donem-nos les mans com a bons bros. Jo no crec que... Vale? Clar, jo també t'anava a dir, potser el que passa aquí, i vinculant-ho amb els trens, és que vol anar a Montserrat amb el tren, que potser li fa gràcia pel cremallera, que el papa no en té de cremalleres, fixa't-hi. No hi ha res que porti de roba amb cremalleres. perquè l'església és d'abans de les cremalleres. Per tant, tot allò està dissenyat sempre amb botons, roba folgada, algun detall daurat, coses d'aquestes guais. I molt blanc, com si fos un estenedor de llençols blancs, pobre papa. Però escolta, jo allò de Montserrat ja et dic ara que ho cancel·laria, val? Perquè no seria el primer papa que cau d'alta baix darrerament. Jo ho veig perillós, que vagi a veure la Verge de Núria, que no hi ha precipicis, també hi ha cremallera, i a més la Sílvia Rols estarà més contenta perquè no és una verge negra. Jo no sé com anirà aquesta visita, però jo t'he de dir, Toni Marín, que en ser un país laic trobo que hi ha molt hype amb el papa, amb si parlarà català com l'Anthony Gordon, que ens ha encantat que vingui l'Anthony Gordon i vulgui muntar un club de lectura de Salvador Espriu, que se'ns ha fet el cul Peter Cas. Però tanta il·lusió em fa pensar que potser aquest país, Toni Marín, el que li passa realment és que el que necessita és un miracle.
1: Molt bé, és el colofó del Toni Mata. Gràcies, Toni.
6: Que vagi molt bé, fins demà.
1: Fins demà. Estem a 3 minuts de les 9 en punt de la nit. La pregunta, Josep, és si ara toca Cuba, no? Ara parlem de Cuba. Després de les 9 amb un gran periodista a Cuba. Tenim moltes ganes, d'aquesta entrevista d'Abraham Jiménez Enoa, una veu autoritzada, realment, per analitzar una mica la situació que hi ha en aquesta illa. Creus que ara toca Cuba?
0: El que crec és que els cubans pobres el que es mereixen ja és poder decidir per ells mateixos què és el que volen, el que volen ser, i poder explotar les seves capacitats humanes i com a país, sortint d'un règim corrupte i pervers com són totes les dictadures, i això és el que m'agradaria també que ho haguessin pogut fer ells per si sols. Però jo seré dels que celebraré el dia que aquest exercici de tirania que tantes simpaties ha generat a bona part d'Occident caigui com un castell de cartes i s'ensorri, i aquella gent pugui dir i pugui fer el que vulgui, el que els roti. Això és el que tinc ganes que passi.
1: Serà molt interessant escoltar l'Abraham Jiménez Enoa. Ell és escriptor, és periodista, és una de les veus més importants del periodisme independent cubà. És cofundador d'El Estornudo l'any 2016. És la primera revista cubana no oficial dedicada al periodisme narratiu. Es va exiliar a Espanya l'any 2022. Ha escrit diversos llibres. En fi, és un senyor interessantíssim, realment, amb el que compartirem els propers 30 minuts. I molt valent.
0: I valent.
1: I molt valent, sí, senyor. Escolta'm, aquest ha estat un plaer. Bé, i després tindrem el Jordi Merca per, d'alguna manera, allò, acabar el programa de bon rotllo, no? Ara m'està fent com una petita amenaça des del...
0: Sí, t'està dient, I'm watching you.
1: Sí, sí, sí, és el que té el Merca. Escolteu-me, que un plaer. Josep Martí Blanc, Arnau Vives, Álvaro Manejam, Enric Bárcena, Nil Font, un plaer sempre, no trigo gaire en tornar, Moltíssimes gràcies, I vostès, tampoc, 3 minuts, aproximadament, que és el temps màxim que els hi donem, perquè escoltin amb tota l'atenció els serveis informatius de Ràdio 4, ara arriben amb les notícies de les 9, ens posen al dia, i després enfilarem la darrera hora d'aquest plaer d'avui dimarts, 2 de juny de 2026. Tornem en una estona, fins ara.

0: el gran aparador de l'escena musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda. Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio
1: 4, Ràdio 4. Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
2: Metròpoli, amb Xavi Collado.
3: La pulsera de fer deporte.
4: Què dius? Què estàs dient?
3: La pulsera de fer esport,
4: sí?
3: Que portes, no vol dir que facis esport.
4: Escolta'm, jo, si tu vols,
3: sí,
4: et vens demà amb mi,
3: sí,
4: i em segueixes.
3: No.
4: Eh?
3: A què?
4: Perquè avui he fet tota una rutina.
3: A veure, rutines.
4: I després... 40...
3: El rutines, t'ho veiem.
4: I després 45 minuts d'espinning.
3: Espinning.
4: Què?
3: Espinning?
4: Vine amb mi demà.
3: Mira, no diré la meva opinió sobre l'espinning, perquè llavors me fots fora de la ràdio.
4: No, tu pots, sí, opinar el que vulguis.
3: No. L'espinning és com la gent aquesta d'en 40 anys que s'apunta a una marató perquè s'ha divorciat.
4: Tu no tens ni idea. Clar,
3: no.
4: És que tu no fas esport.
3: No, jo
4: I
3: esport!
4: I com fas esport, què fas? No pares de criticar
3: jo
4: a la gent que fa esport, claro.
3: Fes esport és de penya cutre. Vols, què vols que et digui?
4: Ja m'ho diràs.
3: Suar?
4: Quan et comencin a sortir todos los males.
3: Todos
4: los males. Tu estàs en una edat complicada.
3: Sí.
4: Deixa'm que et digui.
3: Però complicada?
4: Tu, això, ara sembla tu.
3: Tu
4: ja estàs veient allò, el momento de la decrepitud. No?
3: Mira, hi ha gent... Tu creus que el Joaquín Sabina...
4: El momento de la decrepitud.
3: De la decrepitación. Tu creus que el Sabina... Ha fet esport alguna vegada
4: no,
3: a la vida?
4: No, ja, però quan Sabina, es coneixes?
3: Bueno, però n'hi ha, també,
4: ah,
3: no?
4: Perquè tu vas de Sabina.
3: No,
4: No, ui,
3: però...
4: Avui estic fent coses que fas tu.
3: Però m'hi fixo amb gent que diu aquest senyor no ha fet esport i tal.
4: Ara canta.
3: Lo nuestro duro.
4: Ah, mira.
3: Seria una mica sabinero,
4: no? Molt bé,
3: no? Home, ja estaria bé, no? Però no és molt radiofònica la veu del Sabina, eh?
4: No ho és.
3: És més la teva, eh? Tu sí.
4: Bueno, però jo no sé cantar.
3: No, bueno, el Sabina tampoc, eh?
4: La meva mare, una vegada que em va sentir cantant, em va dir, fill meu, de veritat...
3: Dedica't a la ràdio,
4: no.
3: Eh?
4: O sigui, parla per la ràdio, si tu vols, però cantar però no és el teu.
3: No cantis, no cantis.
4: Què?
3: Bueno, escolta, que ja estem al juny, eh?
4: Sí, senyora.
3: Que ja està, eh? Que ja... O sigui, els primers 6 mesos...
4: Sí?
3: Bueno, estem al 6, eh?
4: Sí.
3: Ja estan els primers 6 mesos.
4: De l'any, dius.
3: De l'any, eh? Ja està, ja ens hem fulminat. Què, sí, tal, sí, aquests?
4: Jo bastant bé.
3: Ojo,
4: I tu?
3: Jo molt bé.
4: Ja, molt bé.
3: Jo molt bé. O sigui, 6 mesos... Bueno, 5...
4: Sí?
3: 46 bolos, què et sembla?
4: Home, que està molt bé.
3: Està guapo, eh?
4: Sí, sí.
3: Està guapo, però... Hauríem de començar a frenar, això, eh? Una
4: jo
3: mica.
4: Porto 192 programes.
3: 192 programes.
4: Sí, el que no sé, Glòria, 192 programes és dels 4 anys, no?
3: Seria no.
4: Més... Ah, d'aquesta temporada.
3: D'aquesta temporada?
4: Portem 192
3: sí,
4: programes.
3: Sí, tant.
4: Sí, senyora.
3: Déu-n'hi-do, no?
4: Sí, sí.
3: Quantes
4: sí,
3: setmanes?
4: Doncs moltes.
3: Vale, perfecte. No per calcular els meus, però bueno, no.
4: Serien un... No sé.
3: No sé. Uns quants, no?
4: Uns 24...
3: 24, home,
4: 24,
3: ja està
4: 25
3: bé, eh?
4: Setmanes. Sí,
3: m'has
4: sí,
3: aguantat 24 setmanes,
4: I
3: a mi,
4: I les que te rondaré.
3: Calla, eh?
4: No, sí, jo,
3: molt de iaia, això,
4: jo, eh? Ai, no he entès mai com ho poden fer, això. Perquè a mi no em surt, això.
3: No? Però tu saps que jo sé fer un soroll...
4: Sí.
3: Que, mira, jo faig així... I és un soroll que puc fer, mira...
4: Ai...
3: És molt...
4: Ah...
3: I ho faig sense... Amb...
4: No cal.
3: És com un sorollet molt...
4: Fa una mica mal rotllo, deixa'm
3: sí,
4: que et digui.
3: Sí, a la ràdio sí.
4: A la ràdio sí. I com estem a la ràdio...
3: Escolta, que ja arriba la calor, eh?
4: Sí, senyora.
3: Que ja arriba la calor, eh?
4: És veritat, eh?
3: Que no es parla d'una altra cosa, eh? Que la gent... Escolta, que fa calor, eh?
4: És que fa molta calor.
3: Però per què és tan pesada, la gent?
4: I molta humitat, sí, per la humitat.
3: Però, per què la gent... que fa calor, eh? Que ja ho sabem, que fa calor. No cal que ho diguis.
4: Ja ho sé, però és agobiant, la calor.
3: Home, però què vols que faci el juny?
4: Home, sí, tanta no.
3: Home, però...
4: Que hem tingut temperatura rècord.
3: Rècord? Però això del rècord és una altra cosa que hauríem de parlar una vegada,
4: sí,
3: que sempre,
4: sí,
3: sempre hi ha un rècord.
4: Sí, sí, és veritat.
3: Depèn com ho miri, sempre hi ha un rècord.
4: Els rècords.
3: Però diuen, és el mes más lluvioso...
4: De los últimos... 475 anys.
3: Lo que le sale de las narices el que fa el rècord.
4: Clar.
3: Perquè diu, dels últims 10 anys. Ja. I dels 11?
4: Clar.
3: Ah, no, dels 11 no. Pues, llavors tampoc és tan rècord.
4: No, però que consti que els rècords d'aquesta setmana
3: sí,
4: hem assolit rècords històrics.
3: Històrics!
4: històrics. És a dir, que mai no s'havia tingut. Quina sort hem tingut! A finals del mes de maig, les temperatures...
3: Però això és mentida, perquè això, si ho mires la lletra petita, diu, desde que hay...
4: Bueno, claro, mediciones.
3: Mediciones.
4: Clar.
3: A rècord.
4: Però si no, com ho vols fer?
3: Jo que ho sé, però potser quan no hi havia medicions ja passava ja va... això. Ah. Però la gent que s'està queixant, ojo el loro, la gent que s'està queixant
4: sí.
3: de que fa molta calor
4: sí.
3: és exactament la mateixa...
4: Que després es queixa quan fa molt fred.
3: Que el gener deia, és que no para de ploure.
4: És veritat.
3: És que aquesta gent no està contenta amb res.
4: Sí, sí.
3: O sigui, és que... Els mateixos, que diuen... Para de ploure, no pujava... Ara arriba la calor, a veure si plou. I dius, pots posar-te d'acord?
4: És veritat.
3: Home, sí, sí. el gener plou, el juliol...
4: Hi ha gent a la que no li està bé res.
3: No, hi ha gent que
4: és que...
3: Home, que tots són quejas.
4: És veritat.
3: Per favor, vale? Què passa quan arriba la caloreta? Que arriba una cosa que ens agrada molt en aquest país, que és el nostre, que són... Les festes majors dels pobles.
4: Ma, això t'agrada molt, a tu.
3: Home, jo m'estic fent especialista en festes majors perquè és una passió, la festa major. La festa major, aquí al nostre país, es porta dintre, no? Ens agrada. Tu vas a un poble de vacances o passes i veus aquell cartell, no? Perquè tu a vegades dius, vaig a dinar amb algú. I passes per un poble i hi ha aquell llençol que s'han penjat de dos faroles.
4: Sí, ah, bueno, clar.
3: Pintat a mà, que posa festa major... de Sant Iscle de Vallalta.
4: Que bonic, això, eh?
3: Pintat a mà per un senyor, per un propi senyor de Sant Iscle de Vallalta,
4: sí.
3: que ha dit, vaig a fer la pancarta jo amb un llençol que ja no faig servir.
4: Que bonic.
3: Oh, quina passió. Oh,
4: bueno,
3: oh.
4: Però això és molt de festa major de debò.
3: Clar, és que és de festa major. De festa major. Podríem dir que som experts en festa major. Espanya, Catalunya, som experts en festa major. Tant que inclús anem a disfrutar de les festes majors d'uns altres països. Mira, per exemple, si viatgem cap a Copper Hills... Tu has anat alguna vegada a Copper Hills?
4: Justament no. Vaig estar a punt un cap de setmana.
3: Sí, de passar-te per Copper Hills.
4: Sí, però no. On està això?
3: Això, Copper Hills, està a Anglaterra i es fa una de les festes que a mi més m'apassiona, que és la carrera del formatge.
4: Ah?
3: S'acaba de celebrar la carrera del formatge.
4: Em sembla molt interessant la carrera del
3: formatge. Saps què és la carrera del formatge?
4: No tinc ni idea.
3: Va, la carrera del formatge és una competició que es fa aquí a Copper Hills. Copper Hills.
4: Sí.
3: Vale, què és? Hi ha molta penya, a dalt de tot d'una muntanya hi ha molta penya. Llavors agafen un formatge entre 3 i 4 quilos, el tiren rodolant cap a baix,
4: no.
3: i la penya corre per aquella ladera cap avall.
4: A veure qui aconsegueix...
3: A veure qui aconsegueix arribar... A l'hora que arriba el formatge.
4: Déu-n'hi-do.
3: Vale?
4: Que un formatge de 3-4 quilos...
3: Si t'apilla...
4: Clar, és baixant a tota velocitat. Mm. Allò, poca broma, eh?
3: Això surt cada any als telenotícies.
4: T'ha quedat una mica vaca. T'ha quedat una mica vaca, això.
3: Una mica... No. Sí. Això surt cada any als telenotícies perquè la gent es fot...
4: Clar, home, clar.
3: Imagina't, et fots d'hòsties i et trenques tot, eh?
4: Clar.
3: Trenques tot, vale? Ha guanyat un xaval de 20 anys, que és la primera vegada que participava. Saps què guanya, el que guanya el formatge?
4: El formatge.
3: El propi formatge.
4: Veus? A mi em sembla un gran regal,
3: que
4: eh?
3: Dius, el formatge aquell que ha estat allà rodolant per tota la merda de vaca,
4: no,
3: tot allò, regatà per tu.
4: Però allò després es treu, a la part de fora.
3: Tu ets dels que treu la closca del formatge?
4: Segons.
3: És que hi ha closca de formatge molt bona, eh?
4: Ja ho sé.
3: És que hi ha closca que les mares sempre diuen... No te mengis, això!
4: Quin és el formatge que més t'agrada, tu?
3: A mi el formatge que més m'agrada és el Idiazábal.
4: Ah, va.
3: Soc molt d'Idiazábal. Idiazábal, bo.
4: Està molt bé.
3: M'agrada molt el formatge Brie.
4: Sí, el Brie.
3: M'agrada molt el Cabrales.
4: Molt bé. El Cabrales m'agrada molt.
3: Oh, el Cabrales. Oh, quan vaig allà per allà, viatjo per allà, m'acompro uns Cabrales.
4: Això, a veure si te'n recordes.
3: Això fot una peste.
4: Ja, per això.
3: Clar, portar-ho aquí.
4: Bueno, un trosset.
3: Un trosset. Vinga, va, quan vagi cap allà, et portaré un Cabrales.
4: Vinga.
3: I el formatge en general m'agrada molt.
4: La torta del Casar. La torta del Casar,
3: no la coneixes? Això seràs tu.
4: No, de veritat, és boníssim.
3: El Tetilla, queso de Tetilla.
4: Ja.
3: No, només pel nom.
4: El Roquefort.
3: El Roquefort
4: de França.
3: Però el bo.
4: El de França.
3: El sense antibiòtics.
4: El d'allà.
3: Allà. Oh, que rico.
4: Sí, sí.
3: Soc molt de formatge, eh? Soc una mica... Jo en una altra vida he sigut ratolí, eh?
4: Ja.
3: A mi ara m'entreuen intolerància a la lactosa, me maten, eh?
4: A mi em passaria igual, també.
3: Oh, m'agrada molt un que és, es diu... Tete de... que el tallen així amb una màquina.
4: Ah, no, ja és el que dius.
3: Oh, i fa com una floreta.
4: Sí, això és boníssim.
3: El Tete de Mont. Tete de Mont.
4: No sé com es diu.
3: Tete de Mont, ja t'ho estic dient jo.
4: Va, torna al guió.
3: Ah, vale, sí. Vale. Què passa? Que ha guanyat... O sigui, ha guanyat un xaval d'allà de 20 anys, però...
4: Sí?
3: Espanya ha sigut, aquest any ha sigut representada per un xaval que es diu Fernando Santolària.
4: Ah, perquè portem representació espanyola.
3: Home, Fernando Santolària, que és un conegut creador de contingut que ha participat per segona vegada i ha quedat tercer.
4: Caram.
3: Ha anat primer molt de rato.
4: Sí.
3: S'ha fotut una hòstia i llavors s'ha desconcentrat una mica.
4: Allò, hi ha premi pel segon i pel tercer o no?
3: No, no, només guanya el primer.
4: Val.
3: Vale? Declaracions...
4: Ni uns quesitos.
3: No? Ni quesitos, ni quesitos de la vaca que rie,
4: Els mini Babibel.
3: Mini Babibel molaria,
4: També.
3: Clar, si tiressin un mini Babibel, no, home, trobar allò després...
4: Home, imagina't.
3: Uf, mare meva,
4: Bueno.
3: Diu, declaracions abans de començar del senyor Fernando Santolera, diu... Creo que estoy un poco gordo y eso me hace quedar, que ruede bien. La gravedad me va bien.
4: Clar.
3: És veritat que l'entreno va caure i es va trencar l'espatlla.
4: Ostres.
3: I va córrer amb l'espatlla trencada.
4: Uf, pobre.
3: Oloro,
4: Doncs déu-n'hi-do,
3: Sí, sí, sí. I va quedar tercer, tot i així,
4: Imagina't.
3: Vale? Som molt de festes majors en aquest poble, vale? I he anat buscant a veure festes majors curioses, no? Coses que passen, no? Que molen. Per exemple, a Manresa...
4: Sí?
3: Manresa, tu saps la dita de Manresa?
4: Quina és?
3: Has anat molt a Manresa, tu?
4: Hi passo sovint.
3: Manresa diuen que l'hivern és Manrússia i a l'estiu és Manruecos.
4: Ostres, que
3: de
4: bo.
3: De la calor
4: no
3: i el fred que
4: sí,
3: fa.
4: Sí, sí, està xulo, no ho sabia.
3: Això vaig anar un dia a Manresa, m'ho van dir.
4: Molt bé.
3: Em va fer molta gràcia.
4: Sí, sí, està
3: Són dites, està també,
4: bé,
3: que fan.
4: Bé, sí,
3: un dia
4: sí.
3: Farem un d'això de dites.
4: Em sembla molt bé.
3: També. Vinga, Manresa hi ha una tradició que és que l'últim dia després del correfoc, vale, perquè saps que a les festes majors hi ha una cosa molt de festa major, que és fer la samarreta de la festa major.
4: Clar.
3: Te l'has de comprar i tu has d'anar tota la setmana amb aquella samarreta que al final fot una pesta.
4: Pots allò. Comprar dues,
3: No, perquè són cares,
4: Ah, sí?
3: Home, per fer una samarreta, 20 i pico pavos les samarretes,
4: Dos,
3: aquestes coses, sí, sí, sí. Al meu poble, a Badalona, que avui t'he dit que estava al Feijó,
4: sí?
3: No fan samarreta, fan mocador.
4: I arbres.
3: I arbres molt... Tu estàs obsessionat amb
4: l'arbre. És que a mi em fa molta gràcia allò de l'arbre de Badalona.
3: Que no sé per què li diuen arbre, que allò té...
4: Bueno,
3: de 20 de tot menys d'arbre.
4: Ja, és molt alt,
3: Sí, bueno, com
4: l'alcalde, exacte.
3: De fet, l'última bombeta...
4: Que és molt simpàtic per ser l'alcalde
3: sí?
4: de Badalona. García Albiol és un
3: molt simpàtic?
4: Molt simpàtic.
3: Sí, el resum de l'Albiol per tu és simpàtic.
4: Sí, si no entrem en altres consideracions.
3: Vale.
4: És una persona que igual és un senyor molt agradable, molt simpàtic, molt
3: proper. Jo diria que és molt alt.
4: I molt alt.
3: Sí, el simpàtic t'ho deixo per tu.
4: Val.
3: Vale?
4: Vale. Però tu has parlat alguna vegada amb ell?
3: Home, moltes.
4: Ah, sí?
3: Sí
4: I no
3: sí,
4: et sembla simpàtic?
3: No especialment.
4: Ah, no?
3: No, simpàtic.
4: Sí.
3: Sembla correcte.
4: Ah.
3: Sembla, puc dir un... És que no és un insult,
4: No.
3: Un bien queda.
4: No.
3: És un senyor que queda bé. Sí, sí, sí, és un senyor així que té frases per tothom.
4: Ja.
3: Saps el típic cunyau que té frases per tot i per tothom?
4: Ja.
3: Ell ja veu de lluny. La senyora diu...
4: Bueno...
3: Tal senyora, com està?
4: No sé.
3: Però bueno, això és política, Vull dir, no està ni bé ni malament.
4: Això no està ni bé ni malament. Bueno, va, tornem als formatges.
3: Ah, sí, als formatges,
4: vale.
3: Vale, llavors, a Manresa, lo de la samarreta, l'últim dia, la gràcia... Quin susto m'acabo de fotre,
4: A mi també.
3: M'acaba de parar una mica el cor,
4: Vinga, va.
3: A l'últim dia s'estripen la samarreta. Els uns als altres.
4: Ja veus.
3: Està molt bé... Perquè tu, en broma, raca, li has de trencar la samarreta a l'altra.
4: Cara, millor que no siguin massa cares, no?
3: No, home, clar, i que sigui estiu. Perquè a Manresa l'estiu, a la nit, t'has de tapar,
4: Bueno.
3: Això és molt dita de poble,
4: De Manresa?
3: De Manresa.
4: A la nit.
3: De Manresa a la nit t'has de tapar, a l'estiu. Això, això em va passar l'altre dia, que vaig anar a Fraga.
4: Sí.
3: I feia molta calor.
4: Fraga fa molt de fred,
3: I feia molta calor, i una senyora li vam dir, quina calor, una senyora de Fraga de tota la vida... I vam dir, quina calor fa? I diu, sí, sí, sí. Però aquí a la nit
4: t'has
3: de tapar,
4: T'has de tapar. A mi m'agrada molt els jocs que a la nit t'has de tapar,
3: T'has de posar un llençol a la nit.
4: Un llençolet o alguna
3: cosa. Un llençolet o alguna cosa a la nit, Molt frase de poble.
4: Molt bé.
3: Frase de poble. Vinga.
4: Vinga.
3: Què més? Ah, aquesta m'ha agradat molt, que s'organitza a les Preses, un poble que es diu les Preses, a la Garrotxa.
4: Sí.
3: Perquè els catalans, en general, tenim una afició per la caca. Ho sabem.
4: Sí, això és veritat, el caganer.
3: El caganer.
4: Sense anar més lluny, clar.
3: Llavors, aquí, en aquesta originàriament, es fa el que es diu el cagaburro.
4: El cagaburro?
3: El cagaburro podria ser la loteria nacional del nostre país, perquè té una cosa que ens agrada molt, que és la caca. El cagaburro.
4: Ja
3: què és el cagaburro? Agafen el camp de futbol, vale, i el fan quadrícules. Pinten quadrícules. I a cada quadrícula...
4: Com si fos uns escacs.
3: Com si fos la plantilla del bingo.
4: Val.
3: Vale? Saps aquests bars que tu vas al Nadal, hi ha una cistella molt gran, hi ha molts de números, i diu, Jo te compro el 6.
5: Sí.
3: Si la loteria acaba amb el 6, pam, tu t'adones això, no? Clar. Això es fa en els bars, sobretot aquesta època, no? Doncs pues això seria una mica igual. Agafen tot el camp de futbol, fan quadrícules i cada quadrícula un nom.
4: Llavors, estic pensant que sí. Si és tal qual dius tu, només poden repartir 10 números.
3: Per què?
4: Home, perquè si acaben 6, només pots jugar una vegada.
3: Ah, bueno, clar, és veritat.
4: Clar, haurà de ser 26, 36, 36, no?
3: Sí, no sé.
4: Sí, fins a 100.
3: Sí.
4: No? Això, si acaben 6, no pot ser.
3: En el bar.
4: Clar.
3: Sí, no sé ben bé com va, no sóc jo de jugar en aquestes coses. Però hi ha una quadrícula, no?, amb uns números.
4: Que sí, home, que sí.
3: I si la loteria acaba amb aquell número, te l'emportes.
4: Exacte.
3: No? Va així, això.
4: Bueno, si
3: de l'1 al 99.
4: En les últimes dues o tres xifres.
3: Del 0-1, del 0-0. Sí. El 99.
4: Exacte.
3: Llavors el 06.
4: Clar.
3: Se t'ha de dir
4: ja tot, 100.
3: També.
4: És que aquí ja tens 100. És que, com havies dit abans, només podien ser 10. I era una cistella o molt cara...
3: O molt petita.
4: O molt petita.
3: Se t'ha d'explicar tot una mica, eh? Sembles la meva filla que se li ha d'explicar tot al peu de la lletra, eh?
4: No, nen, si no ho expliques bé, jo què vols que et
3: digui? Vale, el cagaburro. Agafen el camp de futbol.
4: I com diguis burro, no em miris,
3: no, eh? No, i el cagat tampoc, eh? Agafes el camp de futbol, sí. Fas quadrícules, quantes, no sé, les que vulguin, llavors la gent durant l'any va comprant la quadrícula.
4: Durant tot l'any?
3: Bueno, durant un temps. Ah. Vale? Llavors, qui guanya?
4: Aquell en el que el burro se'n fa caca...
3: Correcte!
4: De veritat?
3: Agafen el burro, el deixen allà suelto, el burro va fent coses, fins que el burro fa les seves necessitats en un número.
4: I si el tens tu?
3: Patapam! Premi per tu.
4: I què et toca?
3: Pues el que sigui aquell dia. No sé, què toca?
4: Ah, no hi ha un premi...
3: No ho
4: posava. Com
3: no
4: abans hi havia el formatge.
3: No ho posaves. Però sí, home, potser t'emportes el burro a casa.
4: O potser el formatge, l'altre formatge.
3: O el burro, potser t'emportes el burro. No, l'has de cuidar tot l'any, molaria.
4: Pobret, no?
3: Home, molaria, això.
4: Amb un pis?
3: Amb un... Bueno, aquesta gent potser
4: sobretot
3: té cases,
4: sobretot els veïns de baix?
3: Home, però aquesta gent aquí a les preses tenen cases.
4: Ah, tenen cases.
3: No hi ha pisos aquí.
4: Doncs.
3: Això és un poble, als pobles no hi ha pisos, hi ha cases.
4: Bueno.
3: Vale?
4: Vinga.
3: Vale, anem cap a Ribatermes, en Pontevedra. Què tal? Com portes el tema Pontevedra? Has
4: no
3: anat a Pontevedra alguna vegada?
4: No he anat mai a Pontevedra.
3: No, doncs mira, si vas a Ribatermes hi ha una processó molt guai, vale? La gent que durant l'any ha patit una experiència propera a la mort,
4: sí.
3: Com que no s'han mort,
4: però han estat a prop.
3: Però han estat a prop.
4: D'aquí el nom.
3: A propera a la mort. Per treure's una mica el mal rotllo, què fan? Fan una processó amb tota aquesta gent dintre d'ataúts, però sense tapa.
4: No m'ho puc creure.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: De veritat?
3: Sí, sí, sí, sí. I tot això acaba a l'església on cremen els taúts.
4: Gent...
3: No, home, fora de l'església, no dintre.
4: Però de
3: una fumera allà dintre.
4: De veritat?
3: Sí, sí, sí, sí. He vist imatges, jo també. Sí, sí, sí. Sí, si tu has tingut una experiència propera a la mort, dius, home, he passat una enfermetat que m'han dit que podria estar, o he tingut un accident...
4: Et foten amb una caixa de morts...
3: Una caixa de morts sense tapa.
4: Sí, bueno.
3: Perquè, home, no, clar, perquè... No, és una mica la llibertat, no? Fan una processó per tot el poble, bum, i després es crema aquell ataúd.
4: Doncs, bueno...
3: Perquè et donin millor sort.
4: Això està segur, eh?
3: Que això, Ribatermes, en Pontevedra.
4: A veure si un dia els truquem, que ens ho expliquin.
3: Es diu... Havia vist el... Havia portat el nom...
4: És igual, és igual, ja ho buscarem.
3: Vale, què més? Anem a Berchule, Granada.
4: Molt bé.
3: Has anat a Granada alguna
4: vegada? A Granada sí que hi ha.
3: A Granada és maco, eh?
4: Molt bonic.
3: És maco, és molt bona gent, la gent de Granada.
4: És veritat.
3: Jo vaig anar a Granada a actuar... Això sembla una cosa d'anècdotes meves. Jo vaig a Granada a actuar, però actuo amb un músic que és de Màlaga.
4: Ah-ha.
3: És bo que Màlaga i Granada...
4: Tenen una mica de pitjor,
3: sí, sí, sí. I diuen que els de Màlaga diuen que els de Granada són muy sosos. Porque dice...
4: Dice, no, no és veritat.
3: Me dice, los de Granada son muy sosos. Dice, fíjate que el paseo... O sea, el paseo más importante se llama el Paseo de los Tristes.
4: Ostres, és veritat.
3: Per algú serà.
4: Que bonic.
3: I vaig dir, mira...
4: Granada és una ciutat
3: molt preciosa. Maco. Granada sí. És molt maco, molt maco. Vale, a Granada... La Nochebuena
4: sí.
3: Es celebra a l'agost.
4: En sèrio?
3: En aquest poble que es diu Berchule, des de l'any 1994, el primer dissabte de juny es fa Nochebuena.
4: És a dir, aquest dissabte que ve?
3: Aquest dissabte. No, primer dissabte d'agost.
4: Ah.
3: Perdona, primer dissabte d'agost. És que m'he confós que el juny és el següent que porto.
4: Clar, clar, clar.
3: El primer dissabte d'agost. Per què, preguntaràs?
4: Per què?
3: Perquè l'any 1994, el dia 31 de gener, aquest poble es va quedar sense llum.
4: Ah.
3: I no van poder celebrar.
4: Ah.
3: Llavors, a l'agost van dir, escolta, que és agost.
4: Fem-ho ara.
3: I nos hemos saltat una fiesta. Que això és molt d'Espanya.
4: Sí, sí, està molt bé.
3: Que hem fet una festa, menys!
4: Bueno.
3: A l'agost... Llavors, l'agost, el primer dissabte d'agost, munten, però tot, eh? I la gent ho celebra com si...
4: Però amb torrons i...
3: Amb torrons, raïm, van a la plaça al poble, sonen les campanes...
4: No, però a la Nochebuena no hi ha raïm.
3: Nochevieja, perdona.
4: Ah, Nochevieja.
3: He dit Nochebuena?
4: Has pues dit Nochebuena.
3: És Nochevieja.
4: Ah, val, Nochevieja.
3: Nochevieja, Nochevieja. Raïm, campanades i tot. Què et sembla?
4: Ah, em sembla divertit.
3: Està guai perquè m'he perdut una, però la celebro.
4: No, que... està molt bé.
3: Vale, aquesta... A veure, has anat alguna vegada a Aro? La Rioja?
4: Sí, sí.
3: Molt maco.
4: Molt maco.
3: Molt maco.
4: Aro hi ha unes bodegues de vins...
3: Estic a punt d'estornudar, eh?
4: Absolutament espectaculars.
3: Sí, sí, sí. Si t'agrada el vi... Espectaculars. Si t'agrada el vi...
4: Hi ha un restaurant... Bueno, hi ha uns quants restaurants...
3: Sí, vols fer promo?
4: Meravellosos, no. Ah, vale. No estic dient...
3: Bueno,
4: no.
3: Pues ara me'l passes.
4: Aro és un lloc... A mi jo és que jo soc molt fan de la Rioja.
3: És que la Rioja és
4: la
3: maco,
4: Rioja
3: eh?
4: És molt guai.
3: És que és
4: sí,
3: maco, eh?
4: Sí,
3: quan...
4: sí, sí.
3: Ai, és que... Bueno, pues Aro fan una cosa que ho haurem vist molt a la tele, que és la batalla del vino.
4: Ah, no és...
3: La batalla del vino... Clar, ja hi ha tant de vi.
4: És que hi ha molt de vi, allà.
3: Que llavors la gent es dispara vi i es tira vi per sobre.
4: Ah,
3: o sigui, és com...
4: és com la tomatina de Bunyol, que
3: aquí
4: anem fent tomàquets.
3: Aquí anem ara, la tomatina de Bunyol, sí. Una altra cosa que es fa. Però és que aquí he vist una cosa molt heavy amb la tomatina de Bunyol. Saps que hi ha pique? Hi ha dos pobles, un és Bunyol i l'altre es diu Tarazona, que és ja pique, perquè a la Tarazona també hi ha una cosa que es diu el cipotegato.
4: El cipotequé?
3: Que sí, que com a nombre de festa rara.
4: Com ho has dit, això?
3: El cipotegato.
4: Cipotegato.
3: Cipotegato, és una festa que es fa a Tarazona, que també es tiren tomàquets.
4: Ah, sí?
3: I es veu que és d'abans de la tomatina.
4: Ostres.
3: Es veu que la... Ara me fotrem un follon, jo. Però es veu que la tomatina de Bunyol... Bunyol?
4: Bunyol.
3: Bunyol. Es veu que és algú que va anar al Cipotegato i va dir, como mola esto, me lo voy a llevar para mi pueblo. I s'ha fet més famosa la tomatina que el Cipotegato.
4: Bueno, això no ho sabem.
3: Però hi ha un pic, hi ha un pic,
4: eh? Seria una possibilitat,
3: eh? Hi ha un pic, eh?
4: Està molt bé.
3: Va una mica d'això, no? Vino... Tomate.
4: I tomate.
3: Podríem posar una mica de pa.
4: Sí.
3: Una que faci una de pa i una de pernil.
4: Exacte.
3: Ja ho tenim.
4: Ja ho tindríem.
3: Tenim el berenar fet.
4: Ja ho tindríem.
3: No?
4: Està molt bé.
3: Clar, aquesta de tirar el vi a terra, a mi...
4: A mi em sap greu, això.
3: Jo com amante del vino.
4: Claro. I això era el d'Aro?
3: Aro, Aro, sí, sí.
4: Curiós.
3: Però la gent amb pistoles d'aigua d'aquestes de tal...
4: Plenes de vi.
3: Home, que també tinc una cosa. Un xorretazo de vino en el ojo...
4: Uf.
3: Això fot mal, eh?
4: Home, sí, eh?
3: Això fot mal, eh?
4: A coure, no? També
3: home, això pica, eh?
4: Seguríssim.
3: Això ha de picar. Vinga, anem cap a Finlàndia. Sortim
4: Vinga.
3: Ja de les nostres fronteres. Anem cap a Finlàndia. Vale? Aquesta m'ha agradat molt perquè és la carrera de carregar la teva dona.
4: De veritat.
3: T'ho prometo. La carrera de carregar la teva dona. Vale?
4: Mica...
3: Un recorregut. Hi ha un recorregut, vale? I llavors carreguen. Els homes carreguen a les seves dones. Durant aquest recorregut.
4: I el recorregut... I al revés, no?
3: No.
4: No ho poden escollir?
3: No, es veu que no.
4: Ah.
3: Es veu que les normes són estes.
4: Vale,
3: home,
4: vale.
3: Com al futbol, doncs el porter la toca amb la mà i el defensa no. Vull
4: sí,
3: dir,
4: sí,
3: són unes normes.
4: Està clar, està
3: no
4: clar.
3: Les he posat jo, les normes.
4: No, no,
3: eh?
4: Que està clar.
3: Les han posat aquí a Finlàndia.
4: Ja ho he entès.
3: Vols que truqui al Ministeri
4: Truca
3: de Finlàndia?
4: Truca al Ministeri Finlàndès. A veure què diuen.
3: Saps finlandès, tu?
4: Jo i tant.
3: Sí? Sí. Home, i tant. Per treballar aquí a Ràdio 4 t'ho demana.
4: El finlandès.
3: El currículum finlandès.
4: Clar,
3: eh?
4: Per si de cas.
3: El recorregut és un tros de terra, un tros de gespa, tanques i una fossa d'aigua d'un metre de profunditat.
4: Ostres.
3: Vale, tu has de carregar la teva dona així a l'esquena, amb el cap per avall, saps? Com l'hombre del saco.
4: Sí.
3: Vale? I has de córrer, són quasi un quilòmetre, eh?
4: Caramba.
3: Durant tot això. Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que és peso mínimo.
4: Què vol dir, peso mínim?
3: Que la teva dona ha de passar mínim 49 quilos.
4: Clar.
3: Si no...
4: No pot ser.
3: Si no, te penalitzen...
4: I de màxim hi ha un màxim o
3: no? No, màxim no hi ha. Mínim 49 quilos. Si pesa menys de 49 quilos...
4: Sí.
3: Et posen pesos a les butxaques. Fins a 49 quilos. També dic una cosa. Si la teva dona pesa menys de 49 quilos... Ojo,
4: sí.
3: L'oro, eh? Esta prima, eh? Home... Per favor, eh? Vale? Llavors, si la teva parella cau a l'aigua o deixes anar la teva dona, 15 o 20 segons de penalització.
4: Vaja.
3: Què et sembla?
4: Molt bé.
3: Saps quin és el premi?
4: No.
3: El pes de la teva dona amb cervesa.
4: Ostres! Oh, moltes... això estic segur que interessarà
3: home,
4: molta gent.
3: Home, això interessa molta gent, eh?
4: Som el Jesús, que és un gran oient.
3: Sí, Jesús.
4: M'ha enviat un missatge dient-me
3: sí.
4: que el soroll que fas
3: sí.
4: li ha recordat a la Maria Carey.
3: Aquest?
4: Sí.
3: Maria Carey.
4: A la Maria Carey. No sé perquè m'ha enviat un arxiu de música que no el puc posar.
3: Ara. Maria Carey.
4: A Maria Carey. All I want for Christmas
3: to you.
4: Això,
3: saps? Sí, la Maria Carey.
4: Sí, sí. Home, tens una retirada.
3: A la Maria Carey ja m'agradaria a mi.
4: Sí, és veritat.
3: Home.
4: Bueno,
3: sobretot...
4: El compte corrent, no?
3: Amb dos zeros del seu compte corrent.
4: Amb dos zeros, ja estaries content.
3: Ja em va bé, vale?
4: Va.
3: Vale. Anem al... Aquest t'agradarà. Anem a cap a Kanamana Matsuri.
4: On és això?
3: A Japó.
4: Ah, molt bé.
3: Vale? Fan el festival del falo de hierro.
4: Del falo de hierro.
3: Del falo de hierro, tu.
4: Entre el cipotegato.
3: El cipotegato i el falo de hierro. És un festival que celebra cada primavera i rendeix culte a la fertilitat. Vale? Els assistents desfilen pel carrer portant estàtues i carrosses en forma d'òrgans sexuals masculins. L'objectiu del festival és crear consciència sobre la salut sexual i recaptar fons per la investigació de l'UVIH.
4: Molt bé.
3: La imatge és bastant trepidante.
4: Sí?
3: Perquè és veritat que foten uns falacos.
4: Sí.
3: És que no sabia com dir-ho, eh?
4: Uns penis enormes.
3: Uns penis enormes, però de color rosa. No sé els japonesos que tenen entre les cames.
4: Jo tampoc.
3: Que els posen de color rosa.
4: No
3: he entès, allò del color
4: rosa. No ho has investigat, això?
3: No sé ben bé per què.
4: Bueno.
3: Vale? Quan queda?
4: Res, estem acabant.
3: L'últim? Bueno, dos últims. Fan el Kiss a Ginger Day. Vale? És una festa que celebra a tot el món el 12 de gener.
4: Sí.
3: Vale? L'any que ve, el 12 de gener, hem d'estar atents, perquè és el dia del pelirrojo.
4: Ah, mira,
3: vale?
4: Tu ets una mica pelirrojo.
3: Jo, no, home, jo soy rubio.
4: Rojo.
3: Rojo, jo soy rojo, directament. Vale? Llavors, si el dia 12 de gener et trobes amb un pelirrojo, li has de fer una abraçada i un petó.
4: Ah, sí, eh?
3: Perquè s'ho mereixen.
4: Molt
3: vale?
4: Bé, molt
3: I després... aquest m'agrada molt, que es fa a Alaska, que és el Festival de la Caca de Alce.
4: Ai.
3: Molt important. Festival de la Caca de Alce es fa... va començar el 1972, i llavors plou caca de alce.
4: Ai, sí.
3: Vas pel carrer...
4: Tu creus que la
3: plou?
4: Sílvia, que ve ara amb ganes de fer un gran programa...
3: Pues l'he deixat pel final perquè venia la Sílvia.
4: Ja, home.
5: Olora, això.
3: Sí.
4: A veure...
3: Oh, és que se l'olora des del carrer, aquesta senyora, eh?
4: Sí, aquí olora avui.
3: Com a...
4: És el de mandarina?
3: Com a caca d'alce.
5: Aquell que dius tu que és de rosa, que és de
4: rosa.
5: Ah,
4: és el de rosa.
5: He descobert que tenia raó.
4: Veus?
5: És de rosa.
4: Sí, és que és així. En fi, senyors i senyors, ja ho tenim. Tenim la música que ens ha portat avui la Sílvia. Mira, és aquesta música, avui.
3: Hombre!
4: Oh. Ricky Poveri, eh?
5: Sí, senyor.
4: Home, i tant. Senyors i senyors, que ja ho tenim, això, que nosaltres marxem, que demà, quan sigui les 7, ens hi tornem a posar, i que ara arriba Sílvia a Tarragona...
5: Sí, senyor.
4: Perquè ens estima, no?
5: Efectivament, perquè els estimo i perquè m'encanta ser aquí.
4: Clar, i a nosaltres escoltar-la. Que tinguis un molt bon programa, Sílvia
5: Tarragona.
4: Gràcies,
5: rei meu. Gràcies, Jordi.
4: Jordi.
3: A tu.
5: Caca de alce.
3: Caca de alce. La setmana que ve vinc dilluns, eh?
4: Ah, sí?
3: Sí,
4: ah, clar, que dimarts, tenim el papa.
3: Dimarts ve el papa.
4: I el dimecres també.
3: Que ve el papa.
4: Senyores i senyors, abans que això, tornarem demà nosaltres a partir de les 7 aquí a la sintonia de Ràdio 4, que acabin de passar una molt bona nit. Ja saben que ara les notícies, i a continuació Sílvia Tarragona ens agafa de la mà i ens porta fins a la mitjanit. Que tinguin una bona nit. Fins demà, gràcies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. La possibilitat d'una moció de censura contra el president del govern espanyol continua marcant el debat polític, però avui sembla més llunyana. Alberto Núñez Feijóo insisteix que hi ha majoria per fer-la prosperar i pressiona especialment Junts i el PNB. Però Junts, però, li respon que si vol negociar el seu suport s'haurà de reunir amb Carles Puigdemont, una opció que el líder dels populars descarta. Escoltem Jordi Turull a Catalunya Ràdio i a Feijóo.
2: I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
3: No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: El debat polític ha centrat bona part de les converses al Cercle d'Economia a Barcelona. L'endecari i Manol Pradales ha demanat fugir de la polarització, mentre que el president de la Junta, Alfonso Rueda, ha reclamat eleccions anticipades. Per la seva banda, Salvador Illa ha defensat esgotar la legislatura i ha reivindicat la figura de Pedro Sánchez. Doncs aquesta és la notícia més destacada d'aquest dimarts, que també ens deixa altres titulars. La delegació del Govern contra la violència de gènere investiga com a possible crim masclista l'assassinat d'una dona de 48 anys a Callosa de Segura, Alacant. La Guàrdia Civil ha detingut la seva parella i presumpte assassí que ha confessat haver-la matat al domicili on convivien. Si es confirma la naturalesa masclista del crim, serien ja 23 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya aquest 2026. A Espanya marca un nou rècord d'ocupació i supera per primera vegada els 22,3 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Un impuls a l'ocupació amb més de 230.000 nous afiliats i incentivat per l'inici de la temporada turística. Alhora, l'atur ha assolit la xifra més baixa en un mes de maig des del 2007. Joaquín Pérez Enrey, secretari d'Estat de Treball a Radio Nacional.
4: Tener el desempleo, el paro registrado en 2,3 millones es seguramente uno de los de las cifras mejores de la historia de nuestro país.
0: El govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris després de 4 anys de negociació, un text que limita la jornada laboral a les 45 hores setmanals i elimina les guàrdies de 24 hores, però és insuficient pels sindicats. L'executiu, però, trasllada el pes a les comunitats autònomes. Escoltem Elma Saiz, ministra portaveu.
5: Son las comunidades autónomas quienes tienen competencias sobre salarios, sobre plantillas, sobre organización de los servicios y de buena parte de las condiciones de trabajo de los y las profesionales.
0: Les organitzacions professionals han convocat una protesta estatal el 15 de juny davant el Ministeri de Sanitat per exigir millores. A casa nostra, Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga el 17 de juny, coincidint amb les mobilitzacions estatals. L'arcabisbat de Barcelona iniciarà gestions amb el Vaticà amb l'objectiu que el català sigui predominant als actes que se celebraran durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. De moment no hi ha cap acord i s'espera que el Vaticà opti per fer servir la llengua catalana en aquests esdeveniments davant la creixent pressió institucional. El president del Parlament, Josep Rull, s'ha posat en contacte amb bisbes i arcabisbes catalans per reclamar-ne l'ús i en les darreres hores el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha sumat a la reivindicació enviant una carta al cardenal Omella. I de l'exterior, Israel i el Líban reprenen a Washington les negociacions per consolidar l'alto el foc malgrat la nova escalada militar israeliana que ha deixat ja 8 morts i centenars de ferits a les darreres hores. Segons el portal Axios, el president estatunidenc Donald Trump ha retret a Benjamin Netanyahu als últims atacs i li ha demanat que eviti noves ofensives sobre Beirut. Tot i això, el primer ministre israelià ha mantingut el to desafiant i ha tornat a amenaçar l'Iran. I ens interessem ara per la previsió meteorològica per a demà. Aimet, Juan Carlos Piña, bona nit.
1: Bona nit, què tal? Demà dimecres a Catalunya baixaran les temperatures, excepte a la Vall d'Aran, on pujaran. Arribarem a màximes de 31 graus a Lleida, 29 a Tarragona, 27 a Girona, 26 a Barcelona. Per altra banda, esperem intervals de núvols al quadrant nord-est durant les hores centrals, sense descartar precipitacions dèbils i disperses. A la resta de la comunitat, esperem el cel poc nuvolat. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit.
6: Ràdio 4.
7: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
8: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
9: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
10: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
11: Com sempre, salut i perdí.
12: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
13: La veritat per davant de tot.
14: Andy i... jo no penso dir la paraula.
15: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
16: M'he quedat esparverada.
17: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
18: Nena.
19: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
20: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Bedollador.
19: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
20: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant, amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
19: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
20: Bon dia i bona sort amb Bedollador. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
21: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
22: El Pla B, amb Toni Marín.
21: Compromesos amb la bona informació.
22: Ràdio 4.
23: Bona nit i ben trobats, estimats oïdors de la pública. Passen 8 minuts de les 10 de la nit i aquest és el segon dia del mes de juny. Ja veuen que l'estiu ha arribat per quedar-se, meteorològicament parlant, i que les temperatures cada vegada s'enlairen més. Mirin, avui escoltava amb moltíssima atenció a Richard Gere. Aquest actor, aquest director, aquesta persona, aquest senyor, senyores diria jo, de l'entreteniment nord-americà i mundial, una estrella sense cap mena de dubte, cada vegada deixa més a un costat la seva trajectòria pública per erigir-se d'alguna manera en una veu valenta que parla de la pau i de la situació que vivim en el món. Al Oslo Freedom Forum, Richard Gere ha dit que la diferència entre les persones decents de les que no ho són és la humilitat i l'humor. És a dir, que aquelles que valen la pena tenen aquests dos trets de personalitat que defineixen el seu caràcter, i aquells que són miserables, covards, que utilitzen els altres, que els menys tenen i que fins i tot els subestimen, mai seran ni humils ni simpàtics. Avui hem sabut que ha mort Josep Maria Cadena als 90 anys, gran periodista, un referent erudit amb una gran bonhomia, com deia avui Antoni Vall. I és que persones com en Josep Maria Cadena, persones com les que avui han estat guaitant a que les noves generacions hagin estudiat força i aconsegueixin una bona nota a la selectivitat, valen la pena. Gairebé a tot Espanya, el fet de que no poguessin els estudiants fer veure que sabien una matèria gràcies a la intel·ligència artificial ha estat la característica de la jornada. Alguns estudiants deien, han anat a buscar on els podíem enganyar. Home, això és el que han de fer els bons professors, oi? Els exàmens s'han basat en preguntes sobre l'adolescència, amb textos de Manuel Vicent i també de la gran Emília Pardo Bazán. I aquesta és una garantia de curiositat i de saber fer. Parlàvem abans del sentit de l'humor. Home, no podem tenir-ne gaire quan llegim que la inflació s'enlaira el 3,2% a l'eurozona el mes de maig i pressiona els tipus d'interès. Els preus de l'energia pugen gairebé un 11% per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. En parlarem d'aquí una estoneta amb el doctor Ernest Pasqual i, per cert, ja els hi dic ara, escoltarem algunes de les moltes perles que Richard Gere fa només 3 hores ha deixat anar a Oslo. Avui també hem sabut, si vostès ens estan escoltant des de Ripoll, paciència. El pas del Tour per França i també, òbviament, per aquesta localitat obligarà a tallar el trànsit al llarg de 5 hores. Si ens estan sintonitzant des de la capital del Ripollès, han de saber que aquest serà un dels 10 municipis de Girona per als que passarà la Ronda Gala el proper 6 de juliol. Així doncs que, com ens passarà els que vivim a Barcelona amb la visita del Sant Pare, paciència i resignació. Ja saben que el govern va demanar a l'Església que s'incloués el català a la bendició de la Torre de Jesús, a la missa solemne, si hi haurà presència del nostre idioma, però en el moment més important, quan es beneeix la torre que corona la basílica de la Sagrada Família, sembla ser que s'utilitzaria només el castellà. Això és el que vam llegir al missal publicat pel Vaticà. Doncs ja ho han escoltat en el butlletí informatiu d'ara fa 11 minuts. Sembla ser que probablement el papa utilitzarà també el català per la bendició de la Torre de Jesús. Hi han hagut gestions, tant a nivell polític com eclesiàstic, i sembla ser que aquest és el camí que al final s'utilitzarà. Mirin, hi ha moltes maneres d'entendre la vida, però ja que estàvem sentint a través de la meva veu, després l'escoltarem amb ell, a Richard Gere dient que el més important és ser una persona tranquil·la, és no pensar-se que ningú és més que ningú només pel fet de ser, per exemple, un bon músic, que aquestes persones són les que a mi m'agraden i suposo que a vostès també. Avui hem escoltat unes declaracions de Paul McCartney a la BBC. El van entrevistar fa només 2 dies. I Paul McCartney, atenció, el gran Paul McCartney, un dels músics més importants de la història de la humanitat, a l'alçada de Mozart, de Beethoven, a l'alçada de Bach, a l'alçada dels grans, deia això.
2: M'encanta Prince. N'era un gran admirador. Vull dir, va aprendre moltes coses de Hendrix, però era un bon guitarrista. I si el veus tocar, té aquella mena de carisma d'estrella. Hi ha alguna cosa en ell, saps? Coneix aquell instrument a la perfecció. Per tant, hauria pogut triar fàcilment Purple Rain. Kiss és un disc petit i boig. Quan l'escoltes, gairebé no hi ha res. I recordo que algú em va explicar que Prince entrava al seu estudi i deia a l'enginyer de so: d'acord, faré això, tocaré un riff de guitarra. I l'enginyer responia: espera un moment, estic col·locant el micròfon. No, ho faig ara mateix. Pam. Aleshores, havia de córrer a posar un micròfon i preparar-ho tot.
23: I ho havia de fer així a correcuita, perquè Prince tenia en aquell moment la inspiració i volia, bé, posar-la en pràctica. Aquesta és la pregunta que li va fer un periodista, un dels periodistes musicals més escoltats, més venerats i més seguits a la BBC, a la televisió pública britànica. Quin és el músic que més li agrada? I ell parlava de Prince i jo pensava: mare de Déu senyor, Paul McCartney diu d'algú altre que és una estrella sideral, quan verdaderament el que és un màster de la música, de les lletres, de les cançons, de les sinfonies, de les harmonies, de la musicalitat, de la tendresa, és Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr i, evidentment, George Harrison, tots els que van formar part dels Beatles. Així doncs, que esclar, ja saben vostès que, com diuen els clàssics, a bodes me convides. Haguéssim pogut posar Purple Rain, però, ai, estimats oïdors de la pública, això hagués estat massa fàcil. Així que hem buscat i rebuscat i buscat i rebuscat, bé, no gaire, els he de dir, perquè Prince m'encanta, i he tancat els ulls i m'he vist a mi mateixa, amb la meva amiga de la infantesa, assegudes darrere de l'estadi ara Lluís Companys, mirant a veure si veiem Santa Innocència, a Prince, entrar dins d'aquesta zona de Barcelona, perquè era el moment en el que ell va oferir un concert, 3 anys abans dels Jocs Olímpics. Vam veure passar un cotxe de color negre absolutament meravellós, on vam arribar a la conclusió que Prince era allà dins. Potser aquell cotxe anava buit, potser no hi havia ningú, potser hi anaven, no ho sé, els seus músics o les ballarines que l'acompanyaven, però la meva amiga Laura i jo vam ser felices de pensar que dins d'aquell automòbil hi havia Prince i ens havia vist. I quan va tocar aquesta peça, quan vam escoltar aquest toc de guitarra, quan vam adonar-nos-en de que Prince era a Barcelona allà tocant aquella cançó, ens vam agafar de la mà i és un dels moments més elèctrics, els asseguro, de la meva vida, que vaig compartir amb la meva germana de vida, Laura. Així doncs, que The Question of You, escolti'm, Prince.

però que òbviament formava part de la seva genialitat. Question of You, ja ho veuen. Paul McCartney pensa que l'estrella sideral no és ell, ni cap Beatle, ni Eric Clapton, ni els Lynyrd Skynyrd, ni cap d'aquests músics que ens agraden. No, l'estrella sideral és Prince. Vostès també ho són, que consti, eh? 900-454-455, telèfon directe del De Nit i del Ràdio 4. Ja saben que comença el nostre espai i comencem a posar fil a l'agulla per explicar-los en sumari el que els espera. Som-hi!

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb tot l'equip del nostre programa, ja saben, radiofonistes, realitzadors, que treballen dur per oferir-los el millor de la realitat, el millor de l'actualitat, per posar el comptador zero, per posar el dia a la nit i la nit al dia, en aquest dimarts 2 de juny del 2026, com es poden imaginar, tot Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya està molt pendent d'aquesta visita del Papa. D'aquí una setmana serem Julio Leal, servidora de vostès, retransmetent tot allò que veurem a través de les pantalles d'aquest estudi, del que estarà passant amb aquesta visita del Sant Pare, que no només és la visita d'un pontífex, no només és la visita d'un cap d'estat, a l'estat Vaticà, al cap i a la fi, sinó que és la visita d'algú que s'està, bé, d'alguna manera proclamant a ell mateix un senyor, un home, un, com diu ell, un servent de la veritat i de parlar ben clar de tot el que succeeix al món. Richard Gere, home, no és el Sant Pare, però déu-n'hi-do, a Oslo ha parlat també d'una manera molt precisa, ha estat molt directe, i escoltarem el que ha dit Richard Gere sobre Donald Trump per donar pas al doctor Pasqual, el nostre politòleg de capçalera. Sèries, sèries i més sèries, deia Steven Spielberg, que hem de deixar el sofà, deia ell, el Sillon Bowl, feim broma, i hem d'anar al cinema, i sí que ho hem de fer, sí, perquè el cinema és molt important. D'aquí poques hores, ja ho saben, el dia 12 de juny s'estrena als Estats Units la seva nova pel·lícula, que parla de, bé, alguna cosa que a mi sempre m'ha inquietat també, què passaria si i aquells que teòricament jo penso que formen part de l'univers, no podem ser tan pedants i pensar que som únics, vinguessin aquí a la Terra. Com reaccionaríem? Què és el que succeiria? Doncs amb Guillem F. Maria avui parlarem també d'altres poltergeist, parlarem d'aquells protagonistes de les sèries que ens agraden i que ens enganxen al televisor en el bon sentit. I acabarem el nostre programa, jo els hi recomano moltíssim, conversant amb Elena de Juan García. Elena de Juan és una jove que va néixer l'any 2004, que va patir violència d'una manera immisericorda als 17 anys, i aquella experiència tan dura que qualsevol de nosaltres ens deixaria aplatanats, ella la va fer servir per escriure un assaig filosòfic brutal que presenta el 17 de juny a la FNAC. Aquesta nit passarà pels estudis de Ràdio 4 i parlarem d'aquest llibre que es titula, atenció, Sin Rencor. Escoltin, hi ha moltes persones que per menys tenen rancúnia i no perdonen. Doncs Elena de Juan ens donarà una lliçó, estic segura, d'intel·ligència i d'ètica, que és el que fa en el seu llibre. 9 minuts i arribarem al punt just de 2:15. Estem tots, i és en Gerard, i és en Julio, i és l'Edu, i és en Pau. Així doncs que, vinga, comencem.

0: Julio Leal, bona nit.
1: Molt bona nit, Sílvia.
0: Com estàs?
1: Bé, amb ganes de parlar de tot el que passa al món, perquè són moltíssimes coses. Anem a agarrar un avió que ens va portar, jo penso que per mig planeta.
0: Per mig planeta, sense cap mena de dubte. Aquesta tarda a nit, quan estàvem amb el Julio decidint i comentant amb el doctor Pasqual quins serien els temes que proposaríem, dèiem, no, és que no tenim prou temps per explicar tot allò que està relacionat amb un panorama internacional que cada vegada s'està complicant més. Professor Pasqual, bona nit.
2: Bona nit.
0: Com està?
2: Jo decebut, perquè no l'han nombrat directora de la Ràdio Vaticana, no?
0: Home, perdoni, disculpi, però per tenir aquest càrrec, primer, ha de viure a Roma, no és el meu cas. Segon, un ha de tenir un profund coneixement de tot el que està relacionat amb els secrets Vaticà en el bon sentit. I li asseguro que aquests dies que estem estudiant molt tot l'equip d'informatius i tot l'equip de programes, nosaltres, evidentment, i també l'equip d'en Toni Marín,

0: El pla B, escolti'm, tot el que està relacionat amb la litúrgia de la religió i de la fe no és tan fàcil, és molt complicat saber explicar clarament quines són les diferenciacions i els matisos de cada gest que pot tenir el pontífex i també, per exemple, d'allò que portarà posat com a roba, no? Així doncs que jo crec que no hagués fet bé aquesta feina. Però li agraeixo a vostè la confiança, doctor Pasqual.
1: Jo crec que no, o sigui, no cal viure a Roma una vegada que anomenen, però un dicasteri per a la comunicació després de guanyar amb el podcast sobre el Poblet i que jo pensava que venia el papa Lleó
0: XIV
1: a donar-li el dicasteri, doncs ja veig que no, que serà
0: que no,
1: una altra cosa.
0: Que no, escolti'm, això li passen als altres. Però mira, això que ha dit de l'escolta Poblet, doncs potser té raó, potser sí que ens haguéssim hagut d'anomenar o ens haguéssim hagut d'apostolar per aquesta tasca. Li presento a en Julio Leal, que no sé si ha tingut el goig i l'oportunitat de parlar amb ell, el nostre sotsdirector, que ens acompanya aquesta nit, doctor Pasqual.
2: Encantat.
1: Crec que no hem coincidit, però encantat.
0: Doctor Pasqual, si li sembla, que a vostè el sorprendrà que avui li doni pas escoltant a Richard Gere, és que ha estat molt clar, eh? L'actor activista pels drets humans nord-americà, que és a Oslo en aquests moments, en el Fòrum de la Llibertat a Oslo, ha tingut un moment d'epifania, ha estat directe i ha assegurat que el món viu el moment més obscur dels últims temps. Ha dit moltes coses, entre d'altres aquesta, escolti'l. We're living in the
3: darkest moment. Estem vivint el moment més fosc que jo he viscut en aquest planeta. Qui hauria pensat que als Estats Units podríem arribar a això? Qui hauria imaginat que un maniàtic com aquest seria president dels Estats Units i ho desmantellaria tot? Això és una cosa que hem de comunicar de debò. Desmantella totes les coses bones. Els Estats Units no ha estat mai un lloc perfecte, però tenen un ideal perfecte cap al qual dirigir-se i han estat capaços d'autocorregir-se. Des del primer dia, aquest home va desmantellar gairebé tot el que hi havia de bo al govern i a la societat nord-americana. Com és possible que això hagi passat? Perquè ens vam adormir, no ens va importar, no vam votar i no vam escoltar de veritat.
0: Jo penso que Julio Richard Gere serà en el llistat de possibles candidats a Premi Nobel de la Pau, perquè, home, aquest senyor, que té una fortuna considerable, amb tot el que està dient, com ja li ha passat a altres actors com Susan Sarandon, Javier Bardem no tal perquè és espanyol i treballa entre Estats Units i Espanya, poca feina li donaran, les grans majors.
2: Jo m'imagino que el ficaran a banda de la llista per aconseguir el Premi Nobel en una llista negra.
0: Segur, això segur. Això segur. Té raó en Julio, doctor Pasqual. Jo penso que Richard Gere ja és a una llista negra.
1: Sí, el que passa és que ell ja està en una posició tant perquè la seva carrera jo diria que en la seva gran part està conclosa, no? O construïda més aviat, i que té ben cobertes les esquenes, es permet dir totes aquestes coses, però una altra part que jo comparteixo plenament, eh? O sigui, i l'anàlisi és aquest, és el de no ens vam adonar, vam pensar que no passaria mai i no vam anar a votar, que és un problema molt greu de les democràcies establertes, i fins aquí, no? I ha passat el que ha passat.
0: No, és que a més ell en un moment determinat, el que passa que no hem volgut escoltar tota la roda de premsa perquè ha durat gairebé una hora i quart, diu, jo vaig votar, òbviament no vaig votar Donald Trump, però em sento responsable de no haver fet suficient perquè altres amics meus no votessin Donald Trump, i això és un sentiment molt extès a la societat americana. Jo tinc amics, doctor Pasqual, que pensen exactament el mateix, persones demòcrates que van votar demòcrata però que potser tenien el veí o el company de feina o el company de la universitat que veien que estava dubtós i en lloc de fer-li, com li diria jo, una teràpia de xoc...
2: No van influir.
0: No van influenciar, efectivament. No van influir amb tot el que d'alguna manera haguessin pogut fer, i penso que aquest mea culpa des d'un punt de vista social als Estats Units és el que més caracteritza en aquests moments la polarització en aquell país.
1: Estic d'acord, però també jo aquests mea culpes a posteriori haurien de fer-se amb molta més, retrospecció. Perquè com és possible que una persona com a Trump arribi al poder? Ho és només per al fet de votar? Ho és perquè una societat ha permès que una figura com aquesta es convertís en un icó de la cultura pop? és així. És a dir, i amb això els mitjans de comunicació tenen la seva part de culpa. Qui li va permetre construir els gratacels i les vivendes públiques a Nova York en aquell moment a costa del propi erari públic, etcètera, etcètera, estem veient altres figures que creixen d'aquesta manera i ens hauríem de plantejar com la societat permet que arribin aquests icons, i això és molt anterior. O sigui, la valoració d'un mestre, d'un metge, és molt inferior, ho sento molt ara que està molt de moda, que del Bad Bunny. Mm-hmm. No? El Bad Bunny omple un estadi 4-10 vegades a Madrid, 2 vegades aquí, es fan ressò tothom i tal. I després hi ha una persona que s'ha passat tota la vida en condicions econòmiques no d'aquest d'aquesta característica, investigant sobre el càncer, i això passa desapercebut per tots nosaltres, no? És una qüestió educacional, és el que m'estic referint, bàsicament.
0: Un Bad Bunny que no està exempte de polèmica, perquè sap vostè que en aquesta casita que diu ell, doncs, escolti'm, totes les senyores que hi havien allà semblaven totes tallades pel mateix patró, tots els senyors que hi havien allà estaven tallats pel mateix patró, i, evidentment, allà només hi eren els VIPs, les persones que podien tenir més notorietat, no? I se li ha demanat que les seves cançons, ja que són tan diverses, en aquesta casita també hi hagin persones diverses per representar bé la seva musicologia. Julio.
2: El que està clar és que cada volta són més les veus que s'alcen contra Trump, encara que siguin massa tard. No sé si això de cara a un futur pot influir, també.
1: Sí, influirà, és clar que hi ha... però més que les de les veus demòcrates, les veus públiques són molt importants precisament per empentar el vot a les noves eleccions d'aquesta gent que és demòcrata o d'aquesta gent que, senyora Tarragona, que vostè coneix molt bé, que ha estat sempre al mig i que va votant amb uns i els altres,
0: i
1: perquè
0: tant,
1: bàsicament el tema, el switch vote, i aquest switch vote es produïa bàsicament quan escollies i això passa a Califòrnia, quan tu escollies un president a Califòrnia votes demòcrata perquè és la teva ideologia, però això sí, quan estàs amb els calés, això passava als Estats Units, escollies un governador republicà, no? Perquè et baixarà els impostos. A la pròpia Califòrnia, recordem quins governadors ha tingut Califòrnia, entre ells Sassanaga.
0: Sí, no? O sigui... dades mai.
1: Exacte. Pues, això vol dir que hi ha una... aquest vot, Julio, anirà... O sigui, sí que aquestes paraules convenceran a molta gent i aquesta gent del mig. Però el més important és que molta base de Trump ha començat, aquells mateixos que van robar, per dir-ho així, del vot demòcrata, principalment del cinturó d'òxid, no? Ara comencen a veure que aquelles receptes tan simples que donava el Trump no funcionen i que a sobre s'està gastant els calés a fora i no a dins, en la qual cosa està començant a perdre sosté per part de les bases que li havien portat fins a la Casa Blanca.
0: I està perdent popularitat fins i tot a Fox News, doctor Pasqual. 2:15 de la nit, jo pensava que això no ho diria mai, som en directe al de nit a Ràdio 4, però quan Trump ha anat contra Netanyahu i l'ha qualificat de, perdonin, ho diré tal qual, jodidamente loco, tot el que està relacionat amb el Líban, segon Axios, el president ha acusat de desagraït al líder israelià durant la conversació per posar en perill l'acord d'Iran, li ha dit: estaries a presó si no fos per mi, ara tothom t'odia. Quan he escoltat aquests missatges de Donald Trump, que avui estima, demà no estima, i la toxicitat d'aquest senyor fa una pudor que està embrutant, com diria Machado, tota la terra, he donat un cop d'ull a la Fox News, a veure què deia. I escolta, fins a tot els comentaristes de la Fox rufaven una mica el nas, perquè, home, dir-li això a Netanyahu, jo no sé si és conscient del que està fent aquest senyor i el que està dient, doctor Pasqual. Hi ha una fulla de ruta política o, com sempre, és una anada d'olla més de Donald Trump?
1: Està clar que això... Trump li està dient a Netanyahu, i aquí diu una veritat, que estaria a la presó si no fos per el Trump, en el sentit de que... però és que el Trump també estaria a la presó si no hagués guanyat les eleccions, no? O, probable, o Mira, amb això que parlàvem de les deixadesses, per què els demòcrates no van emportar ràpidament durant l'època de Biden el procés per portar, abans de que es tornés a presentar, abans del maig, que ja no es podia fer de l'últim any, el Trump als tribunals? Per què no ho van fer? Això em refereixo. S'estan deixant passar masses coses. Tornant a lo que ha dit, el problema no és que el Trump hagi deixat de donar suport a Israel, que és una qüestió que la Fox també li preocupa. No, el problema és que Netanyahu pot haver deixat de ser còmode per a Trump. I per què? Perquè Trump té les seves pròpies agendes, no? I en aquest aspecte, dins del conflicte, Trump li està dient a Netanyahu, jo et protegeixo, però tu no em dirigeixes la meva política exterior, i aquí jo tinc un problema, que és la meva negociació amb Iran, i necessito que el Líban, perquè clar, Iran està negociant moltes coses, no només l'estret d'Hormuz, està negociant el programa nuclear, però està negociant que Hezbollah i Hamas no desapareguin del tot en aquest aspecte, és a dir, que el Líban i la pròpia Gaza tinguin possibilitats de sobreviure dins de l'ocupació israeliana, no? Netanyahu vol la llibertat militar, però Trump vol una foto d'una victòria diplomàtica, i les dues coses són incompatibles en aquest moment.
2: No, clar, el que sembla és que Trump té el seu pla traçat i no vol que ningú, encara que siga un suposat soci, interferisca en aquesta foto, com està comentant.
1: Totalment. I quan tu li dius a un aliat que estàs boig, no t'estàs abandonant necessàriament, però estàs marcant un límit, no? I en aquest aspecte jo sé que aquest llenguatge, però és que tampoc em sorprèn, aquest llenguatge és el mateix llenguatge que ha utilitzat d'una manera ja... El que passa és que tenim una memòria curta, però recordem la humiliació al president ucraïnès. Recordem la humiliació, parlo de presidents sense personalitzar perquè ens adonem, la humiliació al rei d'Anglaterra, la humiliació al president francès. És que el Trump és un narcisista de manual i efectivament ell té la seva agenda que vol dur a terme i no li interessa ni li importa ningú més que ell i els seus negocis.
0: No li importa res més que ell i els seus negocis perquè ell forma part d'aquesta megalomania. Però clar, avui ens han quedat de pedra, doctor Pasqual, 2:06 d'11 de la nit en directe a Ràdio 4, que Trump va premiant les lleialtats, no? Però a vegades premia lleialtats a persones que no es mereixen aquest càrrec, perquè clar, pot premiar una lleialtat fent aquest individu que es diu Bill Pulte, bé, doncs no ho sé, el màxim responsable del trenet aeri que porta a Long Island, a Staten Island, no? Em sembla fantàstic, a Nova York. Però és que no, aquest senyor ha col·locat un membre ultra dels MAGA al capdavant de l'espionatge d'Estats Units i no té cap experiència. És que no té cap experiència. Aquest senyor sap d'espies el que jo sé. Bé, no crec que aquest senyor ni que hagi llegit a Frederick Forsyth o hagi vist qualsevol pel·lícula que parla d'espies dels de debò, eh? Així doncs, no haurà llegit mai el llibre de John le Carré. Així doncs, escolti, com pot ser que hagi posat davant dels espies dels Estats Units un senyor que no té ni idea i que s'ha caracteritzat a l'Agència Federal de Finançació de la Vivenda per posar els seus ulls en els demòcrates que el president Donald Trump considera els seus enemics? És a dir, és que és molt gruixut, això, són espies, doctor Pasqual.
1: De nou, jo li entenc, però el ministre, entre cometes, de Sanitat nord-americà, qui és?
0: Ah, un senyor que caça serps.
1: I negacionista de les vacunes.
0: Sí, sí, tant.
1: No?
0: Sí, no, és que...
1: Si vostè pretén analitzar l'administració Trump des d'un punt de vista lògic, acabarem molt ràpid.
0: Yeah.
1: Si vostè l'analitza, com bé ha dit, des del punt de vista de les fidelitats, anirem molt més ràpid. Perquè el punt crucial és el que ha dit, que és aquest senyor ha destacat bàsicament per intentar acabar amb els demòcrates que assenyalàvem el dit. Recordem com li diu a Pat Bundy no estàs fent prou per acabar amb els demòcrates? Fiscal general, d'Estats Units. Però vostè diu, és molt terrible, no? És que la CIA ja ha entrat en decadència, però ha entrat quan Elon Musk decideix fer fora a molta part de la plantilla de la pròpia CIA, i en aquest aspecte, anècdotes com ara no tenim traductors de certs idiomes que necessitem perquè els hem despedit a tots, doncs això ja estava passant a la CIA. Ara, clar, però és que en el fons, si vostè torna a mirar el documental Aquell Terrible amb el Stephen Bannon, el que diu el Stephen Bannon és que s'ha de desmuntar l'Estat. Bueno, doncs el desmuntem tot l'Estat, i això inclou la CIA. Quins riscos té per a un país que ha dominat el món? Moltíssims, estic d'acord amb vostè. Però clar, és que la lògica de l'administració americana, en el cas de Trump, jo penso que no és el fill que es caracteritza, sinó tot el contrari.
2: Uh-huh. Un càrrec que en principi ha de ser confirmat pel Senat, no? Però de moment el que sembla és que Trump va guanyant temps també en aquest sentit.
1: Totalment. I part de la seva política, Julio, és anar fent escarafalls, grans manifestacions, personalitzar com la negociació amb l'Iran, no? Sembla que la porta ell, que ell és el que fa tot, i és mentida. O sigui, de fet, ell, hi ha moments en què diu, és que no sé, no sabem amb qui parlar. Tu segur que no. Hi ha altra gent, precisament com la CIA, que intentarà fer-ho. Sempre tira endavant, com la declaració d'operació especial en comptes de guerra, com ara dir, bueno, jo de moment el nomeno, i com s'ha de confirmar, ja ho veurem si es confirma al final o no. Això dependrà de la pressió que pugui exercir sobre els republicans, i el que hem parlat al començament d'aquesta xerrada, d'aquest anàlisi, que és, està començant a perdre el més important, entre les, recolzament entre les seves pròpies files, i sobretot seran capaços de fer-le perdre una votació dins del Congrés o al Senat nord-americà. Això sí que seria la decadència real de la presidència.
2: Mm-hmm. I no deixem els Estats Units, perquè sembla que l'administració Trump està negociant amb el líder suprem de l'Iran, no? Marco Rubio, secretari d'Estat, ha afirmat que el procés s'està retardant per la dificultat de que la documentació arribi a Mokhtar Khamenei, no? I que només això serà més lleuger per a les sancions de Teheran si hi ha un acord en el tema nuclear.
1: Jo tot això ho veig des d'un sol punt de vista. Trump vol que l'Iran signi una derrota, i això serà molt difícil, que el pugui presentar com una victòria. I aquí la derrota tothom ho tenim clar. Miri, algú que no menteix mai és Goldman Sachs, no? Quan es tracta d'economia i de previsions econòmiques per als seus... Sí que menteix, però no en aquest cas, per als seus inversors, no? I ja ha posat en el seu informe que al setembre Hormuz està obert. No diu que haurà d'estar obert. No, diu que ha d'estar obert. O sigui que està obert, perquè no concebeix un altre escenari. Perquè si Hormuz no està obert, tot se'n va a fer punyetes. El setembre és l'última dada.
0: Home, escolti'm, que se'n va a fer punyetes, i m'encanta que ho digui vostè, perquè així ho puc dir jo, doctor Pasqual. És evident, sí. Perquè avui ho dèiem amb en Julio, no? En aquesta reunió del Cercle d'Economia, els presidents de Naturgy i Repsol han criticat que Europa centri les seves polítiques només en la sostenibilitat, en un debat que s'ha fet en aquesta reunió anual del Cercle d'Economia, i ha dit que pot resistir el xoc energètic d'Hormuz si no s'allarga massa. Però, és clar, no podem estar així... fins a setembre.
1: Fins a setembre, senyora Tarragona. Informa de Goldman Sachs. O sigui que és així. I no diu, no, podríem... No. Diu, ha d'estar obert. Punto pelota. O sigui, ja
0: ha d'estar obert, perquè si no està obert ens anem a la 8a Guerra Mundial. Perdoni,
1: Sí, o sigui, el que fem és el col·lapse. Aquella sèrie francesa, si se'n recorda, sí, que la va veure, però bàsicament és el col·lapse econòmic que portaria al col·lapse, o Mr. Robot, si ho veiem d'una altra manera, no?, que portaria al col·lapse social, no? Però contestant al Julio, perquè em sembla interessant, que és que són dues perspectives molt diferents. L'Iran no està negociant l'urani només, com t'he dit abans, està negociant moltes coses, entre ells la supervivència dels seus satèl·lits, no? Però també negocia el prestigi, la seguretat i, sobretot, la supervivència del règim a llarg plaç. I aquí és quan la diplomàcia del Trump, que és molt personal, però que en els conflictes no obeeixen només a lo que ell té al cap, no? A la psicologia que ell té al cap d'un líder. No, no, no. És molt més gran. I aquí entrem i diem, és que clar, la pressió internacional també perquè es tanqui aquest conflicte és brutal, perquè si l'estret d'Hormuz no s'obre, estem parlant d'una palanca geopolítica i econòmica, global, brutal, mundial, i col·lapsaria tot. I aquí està el tema, bàsicament.
0: Col·lapsaria tant que també pot col·lapsar Cuba. De fet, ja ho està fent. Aquest és un país que vostè coneix molt bé, doctor Pascual. Tensió en el Carib, el col·lapse de Cuba encara es fa més ferm amb el fet que se n'hagin anat d'aquest país Blue Diamond i la retirada parcial d'Iberstar. Algunes empreses anuncien la seva sortida del país arrel de l'ordre nord-americana que obliga a trencar llaços econòmics amb la illa. Així doncs que Cuba comença a estar en el punt de mira de Trump, com vostè ens va dir ja fa moltes setmanes.
1: Sí, i jo aquí sí que penso que hi ha una dèria del Marco Rubio, bàsicament. És a dir, que el Trump, aquí sí que s'està deixant empantar per al Marco Rubio, que, per cert, si ho analitzem una mica amb més perspectiva, vostè, el vicepresident, el veu per algun lloc? O sigui, abans
0: Benz,
1: el Marco Rubio...
0: No, l'altre dia Benz, fixi's, perdonin que sigui tan desagradable, però el senyor Benz va entrar en una habitació, bé, més que en una habitació, en una sala on anava a fer un discurs, bé, aquells discursos que fa ell, que no saps ben bé si va o bé, oi? I de cop i volta senten... I clar, es van pensar que havia hagut algun tipus de, no sé, de connexió malament amb la llum o... Doncs, tres ventositats, no una, tres. Que dius, a veure, senyor, que això ens pot passar a tots, que escolti'm, això és una cosa de la fisiologia humana. Però jo entendre que hi ha algú d'aquesta categoria que dius, home, si tens un problema, home, veus la primera que has tingut aquesta petita circumstància fisiològica, doncs t'apartes, te'n vas al bany. Però clar, la primera li pot passar a qualsevol de nosaltres, la segona i la tercera ja és una mica, senyor, usted se va enterar de lo que vale un peine. Amb tanta desgràcia que hi havia al darrere un periodista de l'ABC que ho va gravar, però escolti'm, jo ho he sentit com en bucle, com 90.000 vegades, perquè no sap vostè la sensació que és la cara de la senyora que l'acompanyava i Benz com si, aquí no passa nada, esto es lo más normal. Aleshores, de Benz, a part de no podem esperar gaire més, doctor Pascual.
1: No, és que el que li dic és que ha desaparegut del mapa i que ha sigut substituït per un Marco Rubio que al començament estava amb un perfil molt baix i que de cop i volta ha agafat les rendes com és el seu lloc de treball, que és secretari d'Estat.
0: Clar, és que aquest senyor fa el que ha de fer, perdoni, eh?
1: Sí.
0: Que per això està.
1: Sí. Però havia passat desapercebut.
0: Sí, sí, totalment.
1: Perquè el vicepresident era el que estava agafant aquestes funcions. O sigui, ha sigut el vicepresident amb més presència internacional que han tingut de tots els vicepresidents nord-americans que jo recordi. No sé si vostè recorda algú que tingui aquesta presència. Bueno, sí, el Johnson en un moment determinat, però realment... Hillary Clinton perquè se li va donar aquest paper, no? Aquest rol durant l'administració Obama, però com a vice... Ah, perdó, és secretària d'Estat, sí, m'estava liant. No, vicepresidents, no, jo no ho veig d'una altra manera. Bueno, va canviar. Aleshores, aquí penso que Marco Rubio sí que està influent sobre Trump. De totes maneres, l'estratègia ja la coneixem perquè... hi ha hagut empreses espanyoles, concretament Melià, no?, que va desafiar una llei molt antiga, que és dels anys 60, dels Estats Units, de prohibir les inversions i els negocis a la illa, no? I les empreses espanyoles, algunes han desafiat aquesta llei. Les nord-americanes, després de l'obertura d'Obama, van decidir desembarcar mica en mica perquè sabien que en qualsevol moment podria tornar-se enrere, i ara, evidentment, davant de la possibilitat de sancions, pues el calé és molt porós, no? I se'n va ràpidament. Uh-huh. I en aquest aspecte, si analitzem la illa, bàsicament el que hem d'entendre és que el grup d'administració empresarial Gaesa, que és un monopoli gigantí que porta tots aquests negocis, precisament, miri, perquè els nostres oients ho entenguin clarament quina és la situació, Melià contracta un cambrer, posem, per $100, vale? Aquests $100 li paga l'estat cubà. A l'estat cubà li paga, anem a posar 10 per ser generosos, $10 al cambrer.
0: És horrorós,
1: però no li paga $10, li paga amb moneda cubana, que no té valor fora de la illa, en la qual cosa està fent un negoci rodó. Qui porta tot aquest negoci? Ho porten els militars, en la qual cosa, igual que amb el petroli, si no s'obre una escletxa a Venezuela, si no s'obre una escletxa molt gran dintre d'aquest bloc, com es va obrir a Venezuela a través de Delcy Rodríguez, les possibilitats són magres del canvi de règim. Una altra cosa és que escanyar s'està escanyant, però atenció, Xina va enviar un vaixell.
0: Uh-huh. Sí,
1: i va dir, justament després del viatge de Trump, per dir, atenció, nosaltres enviem el vaixell. O sigui que Xina va fent els seus moviments també al respecte.
0: Gairebé per acabar, que en Julià li va fer una pregunta sobre aquesta senyora que segons vostè no hauria de ser ella, sinó que hauria de ser jo, la primera dona al capdavant de la comunicació vaticana. Vostè coneix perfectament el professor Peter Atwater, que és un dels grans, que parla de la desigualtat econòmica. Aquest cap de setmana El País, que vaig guardar aquest titular per vostè, els rics estan vivint una era d'or amb Trump, és a dir, que els rics americans, que ja ho eren molt, encara són més rics, i això, evidentment, és responsabilitat d'aquest senyor. Digui, senyor Leal, digui.
2: No, només destacar el nom que tots hem conegut esta vesprada, no?, de Montserrat Alvarado, que és, o serà, la prefecta de Castellí per la comunicació, no?, a partir del pròxim 1 de novembre.
0: No és qualsevol cosa, oi, això, doctor Pasqual?
1: No, no, però això és el que bàsicament diem diplomàcia vaticana.
0: Exactament.
1: I és, no és només un nomenament en comunicació, és un missatge de govern. Ja que, per què? Perquè aquesta senyora representa una part de la comunitat cristiana que estava molt en contra, o catòlica, que estava molt en contra del papa francès.
2: Mm-hmm,
1: i el missatge que està donant al lleó és dir, escolteu, el canvi continua, perquè de fet és una dona laica.
0: Exacte,
1: no?
0: Sí senyor,
1: o sigui,
0: sí senyor.
1: Això és continuïtat del papa francès. Però a la vegada està dient, no ho farà només una part, aquesta revolució o abans, o com li vulguem, jo li diria més abans que revolució, no la farà només un grup de l'Església, ho farà tot, no? I precisament tria una dona que no va o que no veu bé el progressisme eclesiàstic, no? Per equilibrar, per això dic diplomàcia vaticana.
0: Clar, perquè aquesta senyora, disculpi que l'he tallat, doctor Pasqual, però aquesta senyora, avui deien que també ho estava veient aquesta tarda nit, no és que m'hagi passat el cantó fosc, però clar, també hem de saber què diu la Fox. I deia la Fox, home, això Lleó XIV ho ha fet per tenir content els sectors catòlics conservadors dels Estats Units, perquè aquesta senyora, que va estudiar a la Florida International University i a George Washington University, va ser la responsable al Beckett Foundation for Religious Liberty. Qualsevol cosa no és. I aquesta senyora, d'ella dependrà Vatican News, Ràdio Vaticana, l'Observatore Romano, Vatican Media, l'oficina de premsa de la Santa Seu, la llibreria editorial vaticana, la tipografia vaticana i la filmoteca vaticana. Ahí és nada, eh? I és una dona. Així doncs que permeti'm que li faci una genuflexió al papa Lleó XIV. Doctor Pasqual, estem fora de temps, però tenim vostè i jo i en Julio un disgust molt gros.
1: Quin disgust
0: tenim? Un mes. Que Clint Eastwood es retira definitivament del cinema. I aquesta és una mala notícia.
1: Quina edat té ja el Clint Eastwood?
0: 96, però és que no pot retirar. Ara m'està donant la raó en Guillem Efemerí, que ara mateix entrarà per aquesta porta per parlar-nos d'aquelles sèries que tant ens agraden. Falten 6 minuts per les 11 de la nit. Que es retiri Clint Eastwood, a mi m'ha trencat el cor. Ja no tinc motius per ser feliç, oi que m'entén?
1: Ja, però queda en la seva... com el Gran Torino, no?
0: Home!
1: Precisament per la situació que estem visquent, el Gran Torino...
0: El Gran Torino,
1: és una explicació meravellosa,
0: sí, sí,
1: de moltes coses. Des de la bronca que li fots als nens blancs per pensar que eren una altra cosa, fins la... el desconeixement racial que hi ha, fins que deixa de ser desconeixement i deriva en una altra cosa i tal. Totes aquestes coses, o sigui, aquella pel·lícula concentra una quantitat de coses impressionant.
0: Doncs escolti'm, m'ha donat una idea per aquesta nit, que segur que arribo a casa com sempre sense ganes de dormir-me, veuré el Gran Torino per veure-la amb ell i per escoltar la banda sonora de Jamie Cullum, que és meravellosa. Doctor Pasqual, als seus peus com sempre, ens escoltem el dimarts a la nit,
2: sí,
0: perquè vostè serà l'introducció d'ambaixadors. No podíem tenir ningú millor per explicar-nos aquesta diplomàcia vaticana que veurem en els gestos, en els silencis també del Papa, en el que succeirà a Barcelona i al nostre país, evidentment, també a Madrid i a la Gran Canària, la setmana vinent. Doctor Pasqual, gràcies i fins dimarts.
1: Fins dimarts.
0: Una abraçada, gràcies, adéu-siau. Gràcies. Julio, gràcies.
2: Bona nit.
0: Bona nit, rei meu. Vinga, que 6 minuts i arribarem al punt just de les 11 de la nit. Som-hi, que arriba Guillem Efemerí.

0: Ai, això és un no parar. Surt el nostre sotsdirector, en Julio Leal, entra un altre senyoràs, que és el nostre estimadíssim Guillem Efemerí.
1: Hola.
0: El que... Hola, amor meu. El que li he de dir amor meu, perdonin, eh? Jo ja sé que això no ho hauria de dir, però
1: I
0: és
1: tant.
0: Que gràcies a ell, que és el meu amor de sèries, he descobert, com no pot ser d'una altra manera, Legends. Per l'amor de Déu, han
1: molt
0: de veure
1: sèrie.
0: Legends. És que és meravellosa.
1: Mm,
0: és a dir, sí. Els protagonistes, que són els actors aquests clàssics i boníssims de la BBC tots.
1: Steve Coogan, el Tom Burke. Que...
0: Tom Burke.
1: A mi m'encanta aquest actor.
0: Meravellós, meravellós. I la tercera en discòrdia, que és una actriu meravellosa,
1: sí.
0: Que jo vaig veure fa... abans de Nadal, a Londres, fer... Tots eren fills meus. Recordes que vam anar a Londres?
1: All My Children.
0: Efectivament. I vaig veure un Arthur Miller amb ella i amb... Déu del cel. Mare de Déu, Santíssima Verge del Remei, m'acabo de quedar en blanc. Aquell actor que feia Breaking Bad.
1: El Bryan Cranston.
0: Bryan Cranston, gràcies. En Bryan Cranston, que jo crec que no he plorat més a un teatre a la meva vida. Bé, comencem
1: a
0: estimar...
1: Quina actriu és l'altra gent?
0: Sí, l'altra gent infiltrada, que és aquella noia que té aquella capacitat,
1: sí,
0: de valentia. N'hi ha dues,
1: sí.
0: Una que està...
1: No recordo, a mi m'agrada més l'altra, el personatge m'agrada molt, perquè és com... la formigueta que ha dit
0: Mosestal. Sí, la que està allà contractant.
1: Sí, no, però ja sé que no dius, no recordo el nom, que té una gran sèrie que es diu Adult Material.
0: Sí, senyor.
1: Que fa d'una actriu porno.
0: Sí, senyor.
1: Que comença una venjança a la indústria. També sortia a la segona temporada de Infiltrado.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: I jo, Daniel Blake... del Ken Loach. Estem lents, eh? Tenim
0: avui
1: sol,
0: estem lents, eh? Si es nota, es nota aquesta àrea. Sí, sí. Però vaja, pensin que si ens donen dos segons en Guillem Efemerí i jo recetegem ràpid. Vegin Legend, si us plau. Vegin-la perquè és una de les sèries imprescindibles per mi d'aquesta temporada.
1: Sí, de Netflix, si més no, del millor que han fet aquest any, que és fàcil perquè fan molta merda, però vull dir, com a mínim, això m'ha fet recuperar la fe en Netflix, igual que també The Barrows, aquesta dels jubilats que es troben uns aliens,
0: sí.
1: Amb la Gina Davis i el Fet Molina, que també està molt bé.
0: En canvi, no he pogut suportar Berlín, no l'he acabada.
1: Ah, jo ja...
0: No l'he acabada, vaig intentar-ho, els
1: sento,
0: hi asseguro.
1: La religió aquesta de la Casa de Papel, jo...
0: No, basta.
1: No hi comprego.
0: La senyora d'Armiño, basta. No,
1: no he pogut,
0: vaja,
1: no, mai.
0: A mi no m'agrada gens ni mica. Widow's Bay, actualment està a Apple TV... Matthew Rice, Stephen Root, Kate O'Flynn i Dale Dickey. Com sona Widow's Bay? Així.
2: I'm Tom Loftus.
3: Oh,
2: or Tom.
3: Nice to meet you, Arthur.
2: You want to grab some coffee?
3: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
2: Oh, that's great. Yes, well, remarkable story.
3: I was talking to the guy on the ferry, and he said something.
0: S'imaginen ser a una illa... Nova Anglaterra, sense Wi-Fi, amb una cobertura pèssima i uns veïns desagradables?
1: Doncs això és Widow's Bay, a Apple TV, una plataforma que avui parlem bastant, i una sèrie que és ja del mes passat, l'he enganxat a les últimes setmanes, i ara mateix el que estic veient és el que més m'està agradant, del que més estic gaudint, juntament amb unes altres que parlarem, però que espero que sigui una d'aquestes recomanacions que després m'agraeixis, perquè és una sèrie que està allò... El ser d'Apple TV segurament no està a totes les cases, no, no se'n parla tant d'ella, però amb molt poqueta cosa a priori, no, i senzilleta, m'està guanyant el cor. És una sèrie que podria estar parida per Stephen King, no? Veu una miqueta aquest univers dels pobles misteriosos de Nova Anglaterra, en aquest cas un poble dintre una illa, una miqueta peculiar, on sembla que no passi molt el temps i on que tothom està atrapat en aquest bucle d'una vida... de poble, no? També amb aquests pobles estil Twin Peaks o Doctor en Alaska, podria ser una filla il·legítima d'aquesta mescla, no? Twin Peaks i Doctor en Alaska, perquè també proposa un exercici de terror, encara que sigui terror, jugant amb les convencions del gènere, de cases encantades, maleïccions, llegendes negres que formen part del folklore i de la història d'un poble molt curiós, que estan posant en entredit la vida del seu alcalde, que és el Matthew Rhys, un alcalde que gairebé és alcalde perquè no hi ha ningú més que ho pugui fer, no, diguéssim, i que aquesta maledicció sobre la illa i una sèrie de coses que van succeint al seu voltant el porten per un camí d'amargura, no? Llavors és una mescla molt curiosa entre comèdia negra i de terror. Mm. I llavors, amb aquest còctel curiós, es mou molt bé la sèrie, que té una gran direcció. Sempre, per exemple, està el Hiro Murai, que és un director que va fer molts capítols d'Atlanta, que és molt particular. Doncs amb aquesta unió d'universos curiosos, no?, es mou molt bé una Widow's Bay, que té capítols gairebé temàtics dintre la trama general, no?, de sobte una festa macabra que és molt divertida, un capítol només d'ell amb unes al·lucinacions per una droga, intentant saber el secret d'una llegenda del poble. Bé, són com capítols que funcionen també molt bé com a càpsules, no?, i que et van entrant dintre de l'univers d'aquest poble particular, que sembla tot això d'una novel·la de Stephen King, i que es va guanyant també. Stephen Root és un actor que m'encanta, i ara no em sortirà el nom de l'actor, però el millor amic de la protagonista, Somebody Somewhere, també apareix per allà, recordes?
0: Sí, home, aquell actor meravellós que ens va agafar el cor i que sempre li diu amb ella que canti Laura Branigan, sí, i que canti Barbra Streisand, efectivament.
1: Doncs també el tema Widow's Bay formen part d'aquest panorama de personatges particulars que poblen aquest poble, que podria ser un Twin Peaks, un Sicily de Doctor in Alaska, amb aquesta nova Widow's Bay, que realment Apple, quan ho fa bé, és excelsa, i ja, avui tenim tres exemples d'això.
0: Doncs miri, jo no sé si el segon és aquest protagonitzat per Agafin-se de la cadira, estimats oïdors de la pública, Nicolas Cage, Brendan Gleeson i Jack Huston. És Spider-Noir, a Prime Video.
4: Every mystery forms a complex web. The Polaroid strand. And it's a straight line to the answer.
0: És Ojut Piojut, Marvel, atenció. És que a mi el tema Marvel...
1: Ho sé, però dóna-li una oportunitat. T'explico una mica el concepte. Aquí, d'entrada, Nicolas Cage. Primera sèrie ever de Nicolas Cage. Un actor boníssim, però un actor boníssim, potser ho podríem dir, amb la seva pròpia definició de paraula, no? Perquè sembla que jugui en un univers paral·lel, no? Té uns codis, una manera d'actuar particulars. Que ha anat jugant molt bé en els últims anys en pel·lícules molt alternatives, de terror, altres pel·lícules d'aquestes que dèiem abans de videoclub més tirant dolentes, però que de tant quan també va fent pel·lícules amb un to dramàtic més important, no? Però ja s'ha convertit en un meme, no? És un actor que ha abraçat molt el concepte meme ell mateix, i ell és molt fan dels superherois, i de fet un dels seus fills es diu Kal-El, com el nom original de Superman. En el seu dia va estar a punt de fer de Superman amb Tim Burton, el fet del motorista fantasma, però també va aparèixer en una pel·lícula d'animació magnífica de Spider-Man, que és dentro del Spider-Verse, no? Que era on es juntaven diversos Spider-Mans de diversos universos, i en aquella pel·lícula d'animació va aparèixer un Spider-Man que sortia als còmics, que és un Spider-Man dels anys 30, en blanc i negre, que és un detectiu privat i que portava a la pràctica molts dels tòpics de les pel·lícules i novel·les de detectius dels anys 30, no? Va agradar tant aquell personatge que li donava veu a Nicolas Cage que a Prime Video, juntament amb Sony i amb Marvel, han volgut fer una sèrie d'imatge real d'aquell personatge. I, per tant, estem davant d'una versió alternativa de Spider-Man. De fet, no es diu Spider-Man, Spider-Noir. Per temes de copyright no diuen Spider-Man en tota la sèrie. Una versió alternativa, en un món alternatiu, on aquest home, que és el Ben Reilly, que és un detectiu privat, que té aquests poders de l'home aranya, es dedica a ser un detectiu privat com d'aquestes pel·lícules. És un Humphrey Bogart, és Nicolas Cage imitant el seu ídol, els seus ídols, Humphrey Bogart, James Cagney, i la sèrie, a part dels poders, no, de Spider-Man i els rivals que es va trobant, uns homes amb superpoders que ho descobreixen d'una forma gairebé monstruosa i jugant molt amb l'estètica pulp i expressionista d'aquell cinema, lluitarà contra el capo de la màfia de la ciutat, que és el Brendan Gleeson, i resoldrà quin és el misteri darrere els poders d'aquests homes que van fent coses per la ciutat, no? Tot això amb una estètica, com dic, de cinema negre polido, fins al punt que la sèrie es pot veure en dues opcions: en color
0: i en blanc i negre. Això m'agrada.
1: Us recomano veure-la en blanc i negre. Jo és la que estic veient, és la que estic gaudint moltíssim. I no deixa de ser una revisitació, una reinterpretació de tots aquests clàssics del cinema negre, de detectius, de l'estètica en blanc i negre, del detectiu cremadíssim amb la vida, aquells monòlegs, aquella secretària tan particular, aquell periodista que l'ajuda, tots aquests clichés. Potser per una audiència que mai ha vist aquelles pel·lícules, curiosament, no? Aconsegueix, amb tota la devoció que gairebé friqui cap a aquell cinema, fer un producte de superherois fresc, no? En un moment on també els superherois estem molt cansats d'ells, costa trobar aquestes pel·lícules i històries de superherois que se surti una mica de norma, i això ho fa. I Spider Noir, jo sobretot la celebro, perquè és una sèrie on, si t'agrada Nicolas Cage, vas veient que el tio està disfrutant com un bebè.
0: Ai, jo és que esclar...
1: Amb els diferents personatges que va fent com a detectiu, perquè potser per entrar a un hospital doncs fa veure que és un reporter, tal, canviant aquests accents, fent aquestes veus de, dels anys 30, de pel·lícules que ja no s'escolten, no? Aquests accents superrespuntats...
0: I aquelles veus que ja sí, no s'escolten.
1: Sí, saps? Aquest rotllo de quan veies el Humphrey Bogart en versió original, no? Doncs és una sèrie que funciona per aquestes vies. Et pot funcionar si ets fan de Spider-Man, et pot funcionar si ets fan de Nicolas Cage, pot funcionar si ets fan del cinema negre, i és sobretot una sèrie divertida, una sèrie que t'enganxa i que si compres la proposta més palpi, no?, i més comiquera, tu passes molt bé això, des de la setmana passada, tota sencera, a Prime Video, en color o en blanc i negre.
0: Ja dic que jo si puc la veuré en blanc i negre. Passen 6 minuts de les 11 de la nit, a veure com els hi explico. Si escolten bé, que sí que ho fan en Guillem F. Marí, ell és molt precís a l'hora de narrar i de resumir les sèries. I he utilitzat una paraula que a mi m'agrada molt, que és devoció. Jo tinc una devoció molt especial cap a la pel·lícula The Cape of Fear, El cap de la por, que cap de la por no vol dir el cap... cap, si fem una traducció de l'anglès, sí, seria una part de la platja, no?
1: Sí, és a dir, seria una cala terrorífica.
0: Efectivament. Aquest seria... Cap of Fear seria cala terrorífica perquè el cap és com una cala, és una part de la platja, no? Jo recordo que la primera vegada que vaig veure l'original amb Robert Mitchum, ja vaig adonar-me que Robert Mitchum era Déu Nostre Senyor, la Verge Maria i els pastorets del pessebre. Perquè, esclar, és que el que fa aquell senyor, sense moure una pestanya, la por que et produeix, la sensació d'angoixa, tenint en compte que és una pel·lícula de finals dels 50, si no vaig desencaminada, és allò que dèiem, no? El toc noir del cinema que es feia en aquella època.
1: És que, de fet, avui parlem de tres propostes molt noir. M'agrada molt com coincideixen a vegades en el temps, això.
0: Però després va venir la segona part de la primera per contractant, amb Robert De Niro,
1: Abogado.
0: Brutal, Abogado. Amb Jessica Lange
1: fent... i Nick Nolte.
0: I Nick Nolte, d'acord.
1: I Scorsese dirigint.
0: I ara Scorsese no n'ha tingut prou, que per cert soc fan de la seva filla.
1: Que apareix en aquesta sèrie.
0: Fan de la filla d'Scorsese, que l'altre dia saps que li van dir que era una noia gorda, perquè li van dir així, una noia gorda, mal fotuda, perquè és com la traducció de l'anglès, i ella ha fet un post a Instagram que jo la segueixo i la venero cada matí, li faig 14 genuflexions. Bé, doncs Martin Scorsese i Steven Spielberg, que presenta pel·lícula el 12 de juny.
1: Sí.
0: Tinc moltes ganes de veure-la.
1: Jo la veig el dia 9.
0: No és veritat.
1: Sí, tinc unes ganes, però no ens esviem, no ens esviem.
0: Dia 9. Ja no puc estimar, ja. És a dir, ja no puc estimar. Bé, The Cape of Fear, amb, atenció, Javier Bardem, que jo crec que ha d'estar brutal.
1: Ara en parlem.
0: Ai, Déu meu. Amy Adams i la producció de Martin Scorsese i Steven Spielberg. Res pot anar malament, però aquest ara en parlem. D'en Guillem F. Marín fa por.
1: Escoltem una miqueta l'ambientació sonora.
0: Vinga, va.
1: Ens posem en la pell de Max Cady i Javier Bardem.
5: What is your worst fear?
6: Max Cady was released from prison.
7: What does that have to do with us?
8: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
9: You were his lawyer, right?
0: Déu.
1: Molt
0: ja fa
1: rotllo.
0: Por, ja fa molt mal rotllo, sí. Perquè, clar, recordem que Javier Bardem dona vida a un senyor que surt de la presó i que vol fer la seva venjança cap a l'advocat.
1: Sí, aquí és on ja va canviant una miqueta la sèrie, perquè, per recordar una miqueta, no? La pel·lícula original, el Robert Mitchum sortia de presó i volia venjar-se del fiscal que l'havia postulat, que era Gregory Peck, no? I que era l'encarnació de la família perfecta nord-americana i ell, el Mitchum, com el gran malvat que destrossava això, no? La pel·lícula d'Scorsese, que ja era produïda per l'Spielberg, de fet era una pel·lícula que anava a dirigir l'Spielberg i l'Scorsese anava a dirigir La llista de Schindler.
0: I es van intercanviar.
1: I és l'única col·laboració oficial que han tingut, no?, en els crèdits. En la pel·lícula el que feia el Robert De Niro era també la força del mal, però ja en la relació amb l'advocat canviava, perquè era ja un advocat defensor que, davant una possibilitat, una prova que exonerés el seu client, decideix callar-se-la perquè reconeix en ell una mala persona, no? Ja saltant-se el codi deontològic, ja no és tan perfecte com era Gregory Peck, i arriba a amenaçar un matrimoni que veus veient que està podrit. El pare és infidel, la dona està farta d'ell, i el De Niro sedueix a la filla, que era Juliette Lewis, que va estar nominada a l'Oscar, no? Ja era més macabre. La possibilitat de fer un remake ara també et situa en un context diferent i et dona moltes oportunitats, no? I el que fan a la sèrie és, ella era l'advocada, defensora, però el marit d'ella, que és el Patrick Wilson, era el fiscal.
0: Patrick Wilson, meravellós, sí, cantant
1: gran,
0: a Broadway.
1: Un gran actor.
0: Meravellós cantant a Broadway.
1: I hi ha una cosa estranya en aquest judici, i a més, el Max Cady en aquest cas surt de la presó perquè es demostra, per una prova que surt, que apareix, 17 anys després, que era innocent. Sempre amb el dubte de si és o no és innocent. Amb el Més Inri, l'Amy Adams treballa en una associació que es dedica a treure presos innocents al sistema. I el Max Cady llavors entra també dintre d'això i comença una relació molt estranya entre Cady i la família, que a més, la família d'Amy Adams té dos fills, aquí ja s'augmenten els fills, cadascú amb els seus problemes també, xarxes socials, aïllació... És un còctel que hi ha una història que és, en el fons, és la història de com destrossar la família americana clàssica, no? Que amb els anys, si es va adaptant, pot agafar moltes formes. Aquí, jo crec que el format televisiu l'ajuda, va a favor. Nick Antosca, que és el creador, és un tio que ja té experiència, un amic de la família, una minissèrie també, no recordo l'altre nom, amb la Patricia Arquette, sobre una mare que va matar a poc a poc la seva filla. Té una visió molt macabra de la societat americana i això lliga molt bé amb aquesta història. I aquí el gran encert és, clar, com superes Robert Mitchum amb Robert De Niro?
0: Sí, però...
1: Com superes Robert De Niro i Robert Mitchum? Un bardem...
0: Clar, però aquí et diré una cosa abans que continuïs, perdona, però és, d'acord, com superes a Robert Mitchum i a Robert De Niro? Tens més raó, com saps?
1: Com superes, no que ho superi,
0: No, exacte, aquí vaig. Però clar, com et superes a tu mateix després d'haver fet No és país per a viejos, que li van donar l'Òscar precisament, dirigida pels Coen, perquè ja és el superpsicòpata.
1: Hi ha una gran diferència. El seu personatge a la pel·lícula dels Coen gairebé no parlava.
0: No.
1: Aquí el tio té una làbia...
0: I un anglès?
1: I un anglès molt, és l'obra on l'he vist amb millor anglès.
0: L'anglès perfecte. Dels últims anys. Perfecte.
1: No, aquesta... O sigui, m'ha sorprès, perquè mai he vist...
0: Més que la seva senyora, segur.
1: Sí, home.
0: La seva senyora.
1: Sí. Encara l'ho amostro, l'hi
0: és senyora, perquè això, estudiant, no passa.
1: I realment és una força de natura, el Bardem, en aquesta sèrie. Jo he de dir que ja porto tres capítols, encara no l'he acabat, en la qual cosa... Estic en aquest punt on la sèrie et va plantejant tot, et va donar aquest mal rotllo, encara no posa tot sobre la taula, diguéssim, imagino, per coses ja perverses que es van dibuixant, que seran bastant boixa cap al final. Sí que li retrec que, o sigui, imita bastant coses de la pel·li d'Scorsese, coses visuals, recupera la música, que això sí que ja ho va fer l'Scorsese, va agafar la mateixa música de Bernard Herrmann.
0: Hi ha un moment
1: S'intueix als primers capítols i hi haurà, perquè és impossible no veure-ho, no? És més perversa, però potser de moment no és tan boixa, tinc la sensació, però m'està agradant molt. Amy Adams, feia molt de temps que no la situàvem, realment no estava treballant tant com el seu dia, i també és una bona recuperació, i ja és que només per Bardem, ja us dic, val la pena, i m'agrada que s'atreveixin també a tocar pel·lícules, perquè ja era un remake, la Scorsese, ja partia de ser jugarena en aquest sentit, i s'ha de perdre a vegades la por als remakes, que no es pot fer.
0: No es pot fer,
1: es troben vies per explicar noves coses, i aquesta de moment ho està fent, val la pena aquesta El Cabo del Miedo, que arriba aquest divendres 5 de juny a Apple TV.
0: Doncs jo tinc moltes ganes de veure-la, perquè Amy Adams és una actriu meravellosa, recordin vostès el paper fantàstic Animales Nocturnos.
1: Ui, tant.
0: Aquella pel·lícula fantàstica de Tom Ford, on ella compartia escenes amb Jake Gyllenhaal, i és una gran actriu, així doncs,
1: sí,
0: que m'encanta.
1: Sí, i de les més atrevides, sempre, amb els fets que agafa.
0: Ai, vinga, va, ja falta menys, 5 de juny. El 7 s'estrena a A3Player, 33 dies.
10: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
11: Oye, perdona. ¡De puta madre, duende! ¡De puta madre! ¡Estamos fuera!
12: Tu nuevo compañero.
1: Ja t'he dit, avui toca tema foscos, noir, true crime, por amb Widow's Bay, i ara, aquest 33 dies, que atenció, és la primera sèrie de ficció de Carles Porta. Per tant, estem davant d'aquest univers Carles Porta, que després de tants anys, no, ja, amb format true crime i documental, ja fa el salt a la ficció amb el primer cas del Crims a la tele. Un cas mític, el de Brito i Picatoste. La fugida de la presó de dos presos que tenien una relació curiosa, no?, entre ells, com de serendípia, no?, d'aquestes necessitats mútues, i que van fugir de la presó de Lleida disparant a dos Mossos d'Esquadra i una persecució a l'home durant això, 33 dies d'aquest títol, no? Això és una sèrie que funciona molt bé. De les propostes espanyoles d'aquest any, jo crec que ara mateix estaria entre el meu top 3. Molt ben dirigida, amb una gran fotografia, i sobretot amb dos grans actors, fent d'aquestes versions a Brito i Picatoste, no fan servir els mateixos noms, són el Duende i el Cuervo, no? I que són el José Manuel Poga i el Julián Villagrán. Julián Villagrán està increïble. O sigui, és bestial el que fan en aquesta sèrie. I és molt interessant perquè, clar, si sobretot veniu del món d'escoltar crims a la ràdio o els programes de la tele, clar, i això ho ha parlat molt també el Carles Porta, el documental, el format, et porta fins on et porta, no? Perquè la redundància. Pots explicar els fets, el que ha succeït, el que està documentat i prou. La ficció, la mentida, no?, el canvi de nom, et dona una llibertat per explicar per què succeeixen les coses, no com ni quan. Quines són les motivacions? Buscar en les emocions, els personatges. I també buscar una altra cara que no fa tant crims, que és... Crims t'explica sobretot o té sensibilitat cap a les víctimes, no? Aquí canvia davant d'una forma o altra i mira dintre de la psique dels criminals, no?, d'aquests dos presos que formen part també d'un sistema una mica ja no podrit en la concepció, però sí molt viciat, no?, món de drogues, bueno, molts vicis i prejudicis, i que busquen la llibertat a la seva manera, no? Recorre una mica aquella gran sèrie de Benicio del Toro, de Fuga d'Anne Mora, dirigida per Ben Stiller, també d'un cas real de dos presos. Clar, el format també les històries de presos que surten de presó són molt potents, no? I en aquest cas...
0: Tim Robbins.
1: Sí, per això. Jo crec que és una sèrie que funciona molt bé, que això, sobretot, els dos actorassos, que són d'aquests actors que sempre són com secundaris, però no acaben de tenir el gran paper protagonista, ara sí, a 33 dies. És això, a 3Player, Antena 3, no sé si eventualment a Disney+, perquè ara ja l'estan adquirint totes, però que sapigueu que això, que ara es porta a fa el salt a la ficció, i ho fa amb la història de Brito Picatoste, explicada en aquesta nova ficció, la seva primera, i vindran moltes.

0: Sortia d'un restaurant a Barcelona que anava a dinar amb uns amics i em vaig trobar l'Enric Auqué.
1: Ah, molt bé.
0: I la meva reacció va ser fer-li una genuflexió, que em va dir, Sílvia, què fas? Dic, és que el que fa Enric Auqué a Rabarejar, i el que fa Francesc Orella, i el que fa Sergi López, que és un personatge miserable, ja veuràs, miserable, és terrible, fins dir prou, és a dir, hi ha personatges, ja que parla de la gerontificació i parla de com aquests fons voltor es dediquen al que es dediquen, vostès ho saben també com jo, el personatge d'ella, de la super...
1: Però que al final és una mandada, també.
0: Efectivament, la superdirectora d'aquest fons voltor que fa el que fa, i no cal dir res més. Però per mi el paper més repugnant és el de Sergi López, que el broda.
1: No, ja veuràs, arriba a cotes de repugnància.
0: Brutals.
1: Sí, està molt bé. A més, és una sèrie que també parteix, quan vam parlar d'ella l'última vegada, parteix d'una història real, parteix d'una història que el seu creador va viure a prop, la seva família, el seu restaurant, i que té molt de mèrit que ho hagi plantejat també amb l'esforç d'intentar fer una mirada polièdrica al que està succeint. En aquest sentit, no tinc que ser una sèrie que no sigui partidista, òbviament està explicada des d'un punt de vista, però intenta també veure les motivacions de tothom.
0: I tant.
1: Crec que té molt de mèrit en els temps que corren, no? Que també és molt fàcil anar-te a certes trinxeres, i que precisament ho facis amb un tema que et toca tant de prop requereix molta visió i saber fer bé les coses. És una sèrie que després pot agradar més o menys, pots estar d'acord amb tal, però que és una sèrie que ja parteix amb els deures fets, no? Que té molt treball al darrere i es nota, i que té una manera d'estar dirigida i plantejada que poques vegades s'ha vist aquí en televisió i en ficció nacional, realment, aquest punt gairebé documental de rodar el barri, la ciutat...
0: Amb els ulls tapats de les persones,
1: molta,
0: que no es vegi la cara...
1: No en tant improvisació, però sí molt rodatge in situ, no? Poca cosa falsa a nivell de decorats i tal, tot és molt real, tot és molt, molt directe, i realment el missatge també final de la sèrie és molt, molt potent, ja veuràs.
0: Ja et dic, Sergi, que a vegades sé que escoltes el programa, si trobo pels carrers de Barcelona no tens una genuflexió. No, perquè el teu personatge em treu de polleguera absolutament, com sé que les persones decents també els hi treu de polleguera.
1: Sí.
0: 9 minuts i arribem al punt just de 11:45 de la nit en directe a Ràdio 4. Anem a per l'última, aquesta bona sèrie protagonitzada per Colin Farrell i per grans altres noms com Kirby Howell Baptiste i Emmy Ryan. Som-hi.
2: Los Angeles. It's a big city, but it gets lonely. I have to stay busy.
3: Start your engines.
2: John Sugar. I'm a private investigator. My brother's missing.
0: Sugar. De Dolce Sugar. Dolça, no sé si ho és massa.
1: Sí. És que avui és molt curiós com s'ha ajuntat, no?, tot el tema noir i criminal. Parlant d'Espider Noir, no?, com recuperava el cinema dels anys 50-30 dels detectius, Sugar és una proposta, ja m'atreviria a dir, de neo-neo-noir, que la seva primera temporada, el 2024, per mi va ser la millor sèrie del 24. Així la vaig votar, així està publicat. Va ser increïble el que vaig viure amb Sugar en la primera temporada. Un dels girs de guió més boixos que he vist en els últims anys en televisió, el sisè capítol, canvia completament la sèrie.
0: I és una altra cosa.
1: És una sèrie que partia de això, un neo-neo-noir, on veies a un detectiu privat, el Colin Farrell, el John Sugar, obsessionat amb les pel·lícules antigues de Hollywood, que es mou gairebé, això també, com un Humphrey Bogart, al Los Angeles actual, no? Una sèrie que jugava molt amb muntatges paral·lels, amb pel·lícules, amb imatges d'aquestes pel·lícules. Ara em ve el cap Retorno al Passado, amb Robert Mitchum i Kirk Douglas. Molts referents, no?, que treballava molt bé una sèrie que, a més, investigava la desaparició de la filla d'un productor de Hollywood. Et venia moltes vibes, no?, de L.A. Confidential. Treballa molt amb aquest entorn també de James Ellroy, no?, aquesta Los Angeles que funciona tan bé pel cinema negre. Ho recuperava d'una forma que dius, ostres, estan reinventant el cinema negre, fins que el sisè capítol ho reinventen encara més amb un gir que no sé si m'atreveixo a dir, perquè potser no ho heu vist encara la primera temporada i l'hauríeu de veure, que és un gir, diguéssim, que canvia de gènere la proposta. I el porta de gèneres més fantàstics. I està aquí Podo Leer. Amb un final espectacular, la primera temporada, on ja estan totes les cartes sobre la taula i on és important saber quines són aquestes cartes per gaudir d'una segona, on el que es revela, el gran secret que revela el personatge, agafa

0: un paper secundari per seguir amb les noves trames de detectiu, però es desenvolupen cap a un cos de sèrie que també serà molt diferent i donarà molt a parlar. Jo és una sèrie que és això, em fa molta cosa parlar molt perquè no vull desvetllar moltes coses, però que si encara no veus la segona, la primera, i ara que arriba la segona, feu-vos Apple TV, si no teniu, a part de Per el cabo del miedo i Per Widow's Bay, Sugar, el millor que vaig veure el 2024, per fi torna ara, 2 anys després, i el Colin Farrell, és que no cal ni dir-ho, està increïble. O sigui, està el millor moment de la seva carrera i ho demostra en aquesta gran sèrie que es diu Sugar.
1: Doncs veurem Sugar i veurem El cabo del miedo. Jo el dia 5 em tancaré a casa. Perquè, clar, són totes o només van d'una en una? Començarem a patir.
0: No sé si són dos la primera i després ja van, sí. És... Saps que té, és perquè, home, si no, la gent és una allà alta, es baixaria.
1: Ja, no, per això ho fan, clar, per veure'n dos, t'esperes, dos més, t'esperes, i així vas fent camí.
0: Però, bueno, mira, Widow's Bay gairebé està sencera, tal, pots veure la primera de Sugar.
1: Sí, i també Revelejant, us pensin vostès que la poden veure
0: tot? No, Revelejant encara hi queden 4 setmanes.
1: 4 setmanes, efectivament.
0: I, de fet, demà, si em permets, al CCB, fem una xerrada conjunta Primavera Pro i Serializados, amb el Pol Rodríguez, el creador de Revelejar, la Belén López, ajudant de direcció i dissenyadora de so, i l'Eloi Cavallé, el compositor de la música, és una xerrada sobre precisament la música electrònica de la sèrie. I és gratuïta, per tant, si us apropeu demà al CCB a les 6:30, no, a les 6, perdoneu, podeu parlar i saber més de la sèrie per la vessant musical.
1: Doncs han de veure Revelejar, han de fer... a més, és una pel·lícula que s'ha de veure en família. L'han de veure amb la gent jove, l'han de veure amb la gent gran, perquè tots els arcs de Sant Martí, totes les edats, desgraciadament, es poden veure implicades en aquesta història. Ens queda un minut i mig. Jo ja sé que no és el teu mestratge, Guillem, però estic esperant amb Aigua de Maig la nova de Candela Peña que s'estrena a Netflix ja.
0: Quina és?
1: La pel·lícula, és una pel·lícula.
0: Ella
1: dona vida a una policia que el seu aspecte és un aspecte que ella, a més a més, va dir l'altre dia al País. És que volien que tingués un aspecte fantàstic aquesta dona i jo vaig fer-ho expressament perquè no tingués un aspecte tan fantàstic. Tinc ganes de veure-la,
0: Ja em diràs què tal. Jo estic una mica més desconnectat del món de pel·lis a Netflix últimament. No sóc molt fan de Candela
1: Peña, ho sé, ja.
0: Però és veritat que a Rapa em va encantar i és una sèrie que... És una llàstima que no continués més.
1: És veritat, perquè i el seu company de batalla, Javier, estava absolutament meravellós. És que clar que el senyor, és que faci el que faci. Gràcies, estimat.
0: Fins aviat.
1: Va, tu, fins la propera, ja queda molt poc, perquè, escolti'm, a poc anem fent camí cap al mes de juliol i acabarem temporada, una temporada magnífica en la que vostès ens han acompanyat, ens han fet costat, ens han escoltat, ens han, explicat i transmès els seus neguits, que per això estem, per això som aquí, a la ràdio pública, el de nit, per servir i públic i per escoltar-los. Recordin que sempre tenim a punt el 900-454-455. 3:02. No es perdin la conversa que mantindrem amb la dona que és a punt d'entrar per la porta d'aquest estudi, Elena de Juan García, amb el seu llibre Sin rencor, som-hi!

0: Mamá, hoy me han lanzado una silla. Mamá, me han incluido en otro grupo de WhatsApp y me están insultando. Això que els estic explicant no és la frase feta d'una sèrie de televisió o d'un guió cinematogràfic. Aquesta és la realitat d'una dona que acabo de conèixer i m'ha impressionat moltíssim. Va néixer l'any 2004, és estudiant de Dret i Administració i Direcció d'Empreses. Escriu i escriu molt bé. El seu llibre penso que hauríem de llegir-lo tots. Els que no són pares, els que ho són, els mestres, els avis, els fadrins i, sobretot, els joves. El títol és Sin rencor, el acoso y los límites de la resistencia. I els hi dono fe que Elena de Juan García té molta resistència. Mai m'havia trobat, amb els anys que porto exercint el periodisme en aquesta casa, i en són 27, un llibre tan sincer i tan honest on el pròleg l'escrivís la seva pròpia mare. La seva mare ha escrit un pròleg molt valent en el que diu: "Yo era testigo del dolor de mi hija, pero también de su resiliencia. Intenté ayudarla e informé al colegio de lo que estaba ocurriendo. Me entrevisté con profesores, informé a algunas madres, intenté encontrar respuestas y soluciones, pero nada cambiaba. La impotencia era una carga pesada para mí, aunque mi hija llevaba un peso mucho mayor, el de enfrentarse día a día a un ambiente que la quería doblegar. Sin embargo, ella no se rindió y, a pesar del sufrimiento, se mantuvo fiel a sí misma y comencé a escribir este libro". I m'emociona molt conèixer aquesta jove tan intel·ligent i tan formada i Gràcies. Tan valenta. Elena, encantada, bona nit.
1: Encantada, bona nit.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé, molt emocionada per estar aquí, molt agraïda de que m'heu convidat i amb il·lusió de parlar del llibre i de l'experiència.
0: I del que tu vas viure, no? Que no va ser poca cosa. Et felicito molt aquest llibre, l'editat editorial Diaris, i jo penso que vostès l'han de llegir. El 17 de juny el presenta l'Helena a la FNAC. Perquè tu parles d'alguna cosa que a mi m'interessa molt. Mira, jo tampoc crec en la rancúnia. No hi crec, en la rancúnia. Però no sé si crec en el perdó. Així doncs que començarem la conversa, si et sembla, pel final.
1: Vale.
0: Creus en el perdó, Elena?
1: Sí, jo penso que el perdó va molt de la mà amb deixar anar la rancúnia. Perquè justament l'altre dia vaig tenir una conversa amb una companya sobre aquest tema i em va dir: jo deixo anar la rancúnia, però no perdono. Jo mai perdono. I jo deia: ostres, pues, no sé, també depèn del que defineixis tu per perdó, no? Hi ha gent que interpreta que perdonar és oblidar. Jo crec que això no és així. Depèn de la definició que li donguis. Si oblides, l'únic que fas és deixar d'entendre o no comprendre del tot el que has viscut. I això no és el que has de buscar, opino. Crec que el perdó és un acte d'amor cap a tu mateix, i que inevitablement ve quan deixes anar aquesta rancúnia que ho estava comentant abans, però que en un primer moment sembla que t'estigui protegint, perquè és digne cap a tu mateix, no?, sentir rancúnia cap a persones que t'estan hostigant, però amb el temps únicament et deixa atrapat en el que vols deixar enrere. Ho deia Nietzsche, que la rancúnia és un sentiment que únicament te lliga al que vols deixar enrere. Llavors així ho interpreto jo, que quan la deixes anar, inevitablement estàs perdonant.
0: Estic d'acord amb tu, perquè si no perdones, mai et perdones a tu mateix. Uh-huh. I aleshores els que surten guanyant són els que hostiguen, els que insulten i els que intenten fer mal, no? Sí. D'alguna manera.
1: Sí, sí.
0: El prefaci l'ha fet en Jaume Nubiola, catedràtic de filosofia. Cita Heràclit, a Simone Weil, perquè aquest llibre no és una novel·la, és un assaig filosòfic. I ell diu una cosa que a mi em sembla molt, molt oportuna, no? El llibre comença amb un capítol que tu has titulat El perquè.
1: Sí.
0: Jo em puc posar no a la teva pell, perquè seria un insult dir-te que em puc posar a la teva pell, però el sentiment de menysteniment, que et menystinguin perquè ets diferent, perquè ets massa intel·ligent, perquè portes ulleres, perquè ets grassoneta o grassonet, perquè ets, bé, doncs, complidor, perquè tens curiositat, no? Dóna la sensació de que aquest tipus de persones sempre intenten acorralar el que és diferent, no? I en el per què, en aquesta premissa que tu dius absurda però reconfortant, preguntar-te per què jo, per què a mi, el per què de tot plegat, penso que és molt interessant que t'hagis fet aquesta pregunta. Per què comences per aquest el per què?
1: Perquè en el meu procés mental és realment com vaig començar. Jo constantment em preguntava què tinc jo o què he fet jo per haver de mereixer aquest tracte, aquests episodis que estic vivint, i m'adono quan parlo amb persones que m'expliquen episodis d'assetjament escolar que van patir que passa una mica el mateix, que moltes vegades està orientat el per què cap a la víctima. Moltes vegades es diu, aquesta persona lamentablement va patir assetjament escolar perquè era tal, no? Com comentaves, doncs era grassonet o era molt alt o molt baix o molt el que sigui, quan realment jo, vull dir, entenc per què es diu aquest per què en aquesta oració, però jo crec que el llenguatge és molt important i que les coses tenen diverses maneres d'explicar-se, perquè si totes les maneres transmeteixin el mateix missatge, no hi hauria maneres diferents. Llavors, en aquest sentit, aquest per què, tot i que sigui una mica explicatori, jo a vegades l'interpreto una mica justificatiu i no m'agrada, perquè sembla que estiguem justificant el fet de jo ho vaig patir perquè jo era tal, com posant l'enfocament en la víctima. I
0: com intentar justificar els
1: exacte.
0: Que d'alguna manera t'estan fent
1: exacte.
0: Aquest dolor, no?
1: I per mi aquesta explicació té el mateix sentit que dir, doncs mira, aquesta noia lamentablement ha suspès l'examen de matemàtiques perquè ahir va sopar pollastre. Vull dir, no té cap relació per mi. Jo penso que el per què justificatiu està més en els agressors i s'ha de buscar més en... Doncs el perquè d'aquest comportament sempre està en alguna carència, alguna falla. És una de les conclusions a les que arribo en el llibre, que és que ningú que se senti joiosament ple sent mai la necessitat de rebaixar un altre per sostenir-se.
0: Efectivament, la persona que rebaixa un altre és una persona que se sent inferior a aquest altre. Tu et fas pregunta com ¿fue el modo en que la dio la cabeza? ¿No? ¿O acaso cierta cadencia altiva en mis pasos? ¿Mi facilidad para aprender o, atenció, mi dificultad para disimularlo? El color de mis cuadernos, la manera que sostengo la mirada... les preguntes que et fas són molt intel·ligents, però em quedo amb aquesta, no? La dificultat per dissimular-ho. Algú que ha de dissimular, que entén les coses a la primera, és algú que d'alguna manera ho ha de fer perquè sap que les persones que l'embolcallen o que l'envolten en aquell moment, en aquella circumstància, si se n'adonen que ho agafa la primera, que és intel·ligent, que és brillant, potser aleshores li passarà el que et va passar a tu, no? Bueno. És una manera de sobreviure, Helena, de passar desapercebuda perquè...
1: Jo no em definiria com brillant.
0: Jo sí que et defineixo com a brillant.
1: Gràcies. Però jo penso que això m'ho deia sempre a mi mare, em deia que hi ha persones que són especials, ho dic també en el primer capítol, un fulgor que incomoda. Jo no dic que jo sigui d'aquestes persones, a meva mare m'ho deia perquè clar, és la meva mare, però sempre em deia que hi ha persones en el món que són especials, i aquestes persones inevitablement generen grans emocions, o generen moltes emocions negatives, enveja, adversitat, o generen grans amistats. Són persones que encarnen aquell dit de o lo amas o lo odias, una mica. Pues sempre em deia això. Llavors, que si tu tens alguna cosa que et faci únic o que et faci especial, que tothom les té, perquè tothom és únic en la seva manera, que no has d'intentar mai amagar aquestes coses, perquè són les coses que et fan tu.
0: Són les coses que et fan tu, però són les coses que d'alguna manera també ens fan pensar que tu ets especial, perquè tu et raspalles amb teories de pensadors com Nietzsche, com Aristòtel, com Platon. És a dir, no parles només de la teva circumstància, sinó que d'alguna manera ens dius això que a mi em va passar és tan antic com el primer món, no? O com el món més antic.
1: És que penso que acostumem a pensar que les diferències entre nosaltres són majors que les similituds, però en realitat són molt, molt més similars del que pensem. I com que sempre m'ha agradat molt la filosofia, doncs tinc la sensació de que si bé les anècdotes o els detalls poden canviar en diferents històries, el que es manté igual són els mecanismes del comportament humà. Que jo escolto històries d'altres persones i sempre noto que es repeteixen diferents patrons. De fet, hi ha una teoria que m'agrada molt, que és de René Girard, que defensa la teoria del boc expiatori, bueno, en anglès ho diu el scapegoat mechanism, que consisteix en una figura, que és aquest boc, que té unes característiques concretes, com per exemple que és un unificador social, que és que és una víctima involuntària, en el sentit de que és triat involuntàriament per un grup que, si bé no és causa de cap crisi grupal, se li atribueix tots els mals que es perceben. I és curiosa aquesta teoria de René Girard perquè es divideix en tres fases. Hi ha una primera fase que és la que ell anomena el desig mimètic, que és un punt en què ell descriu que les persones estem dirigits a imitar desitjos dels altres. Que un podrà dir que això és cert o no, però tal com ho justifica ell és que els desitjos de les persones sempre giren entorn a poder, atenció, estatus. Llavors, sent això cert, ens trobem en un context en què les persones estan destinades a tenir conflictes o rivalitats o certs enveges, no?, que generen, i així passem a la segona etapa, que és la de la crisi mimètica. I en aquesta etapa el que diu és que es genera un context de tots contra tots. Com que hi ha tantes rancúnies internes o problemes o conflictes acumulats...
0: Hi ha un ambient tòxic horrorós.
1: Exacte. Llavors, en aquest context passem a la tercera i última fase, que és la... no recordo com li diu la unificació o la polarització unànime, una cosa així, i consisteix en que aquest tots contra tots es converteix en el tots contra un. S'assigna arbitràriament a una víctima, que és una persona que bé pot formar part del grup o no, però quan això s'ha fet es genera una falsa sensació de justícia i de comunitat en què el grup, doncs, canalitza totes aquestes frustracions cap a aquella persona.
0: És a dir, és molt interessant el que estàs dient. Mm. El que diu Girard i el que tu has estudiat, som en directe a Ràdio 4, el de nit, conversant amb l'Helena de Juan García, que acaba de publicar Sin Rencor, El acoso y los límites de la resistencia, amb una portada en el que hi ha tres dits que assenyalen una mateixa persona.
1: El pensador.
0: Efectivament, que bé, quan hi ha aquest grup de persones que han viscut des del principi, des de la toxicitat, i amb la toxicitat, com que no tenen res que els uneixi, si els uneix el mal cap a una persona que ells escolleixen arbitràriament o no. Mm-hmm. En aquest llibre tu fas una cosa molt, molt valenta, que és, cada capítol vostès ja ho hauran, té noms, no?
1: Sí.
0: I jo vaig pensar, bé, el nom d'aquestes persones, que és un àlies, evidentment no són ells, no es diuen així, parla de cadascun dels fenotips, dels targets de persones que te les van fer passar magres. No, ara parlarem de Clara, que de tots els personatges que hi ha és el que a mi m'ha provocat més fàstic i més repulsió. De tots els que hi ha, que tots tenen la seva dosi de fàstic i repulsió, però parlarem de Clara. Però la meva pregunta és, quan a tu als 17 anys comencen a actuar d'aquesta manera tan baixa i tan menystenidora, hi ha alguna cosa que a mi m'interessa molt també, i ho deia Hannah Arendt, que era el silenci dels bons, no? Mm. És a dir, hi ha persones que actuen des de la maldat, sí, però després hi ha altres persones que veuen com actuen aquests altres des de la maldat.
1: I no fan res.
0: I no fan res. L'altre dia veiem unes imatges que jo vaig penjar al meu Instagram i que han estat notícia, de com un grup d'un policia neerlandès amb un gos, que a mi m'encanten els gossos, el gos no tenia cap responsabilitat, pobre, perquè era un gos policia, però bé, arrossega una dona embarassada, la fa caure a terra, l'arrossega pels cabells. A mi no em va interessar l'actitud d'aquest policia neerlandès. M'interessava l'actitud de les altres dones que ho veien i no feien res. L'actitud d'una persona que l'altre dia colpejava fins a la mort un gos, mentre hi havia veïns que ho veien i no feien res. Aleshores, per mi, podríem aquí obrir el telèfon i que els oients diguessin la seva, què és més perniciós o què és més miserable, el que colpeja el gos fins a la mort o el que permet que el gos sigui colpejat fins a la mort? Per mi, què és més miserable? Clara, Marcos, direm els noms, els noms que tu t'has inventat, però al cap i a la fi els direm perquè que quedi en acte. Marcos, Luisa, Elisabet, Sandra, Lucas, Clara, Alexandra, Marta, Ricardo, Macarena... qui és més desagradable? Tots aquests noms o els que miraven cap a una altra banda?
1: Bueno, és que entre tots aquests noms hi ha alguns que eren principals instigadors, com és Clara, o com és Luisa, o Sandra, però n'hi ha d'altres que eren, formaven part d'aquest silenci còmplice, com, evidentment, l'escola, no? Uh-huh.
0: A
1: nivell institucional, sí, però d'entre els personatges que menciono al llibre, doncs, Alexandra era d'aquestes persones que sembla que estiguin a les ombres, però és que amb el silenci ja estan participant.
0: Efectivament.
1: Requereix molta valentia, sí, enfrontar-se a una situació social o a un context que ja està establert, però a la vida s'ha de ser valent. I això que comentaves m'impacta molt i també penso, ja no està només qui està exercint la violència i els que estan mirant, sinó les persones que estan gravant. que ja no és... Això m'impacta perquè crec que hi ha un capítol de Black Mirror que ho tracta, que Black Mirror és aquesta sèrie que presenta tantes distopies de tal, però...
0: Però ja estem arribant a Black Mirror,
1: jo crec que sí,
0: ja
1: perquè el fet de que hagin vist aquestes imatges és perquè algú les ha gravat, perquè encara, pues, si és una situació molt extrema, potser pot haver algú passant pel carrer que dius, s'impacta, es queda en xoc i es queda paralitzat, no? Però la persona que treu el mòbil i es posa a gravar, és, jo ho identifico més amb aquest silenci còmplice de l'assetjament escolar.
0: Clar.
1: Perquè és activitat però una mica més lleugera, com més seguint el líder.
0: La banalitat del mal, com
1: sí,
0: deia Hannah Arendt, tornem a ella, no? Clara encarna para mí la pregunta más incómoda del perdón. Cada vez que pienso en ella me sitúo ante esa íntima decisión que determina cuánto poder le concedo a mi pasado. El perdón atraviesa la historia desde que la primera ofensa encendió la chispa del rencor hasta que teólogos como San Agustín intentaron nombrar el modo en que un alma puede aligerar su peso, o más tarde, filósofos como Hannah Arendt, per això la comentava, perquè tu la nombres en aquest capítol, subrayaron que el perdón es la única categoría capaz de romper la cadena infinita de las consecuencias. Yo también he debido aprenderlo a trompicones y con más resistencia que docilidad, porque el perdón no se ofrece de manera inmediata como un fruto maduro, pues exige estaciones enteras de ira, lucha y desgaste. Clar, en el camí tu t'has desgastat. És impossible que no ho hagis fet, Helena.
1: Sí, sí, sí. Vull dir, el procés d'escriure el llibre va començar quan jo tenia 17 anys i he trigat 4 anys en escriure'l, però per això, perquè hi havia temporades en què em desgastava precisament, o em recordava massa, o em posava molt trista, o temporades senzillament que ho abandonava. Després ja amb més força es tornava, però sí, és un procés que desgasta molt. I el motiu pel qual l'he dividit així el llibre, a més de per identificar diferents arquetips del comportament humà, és pel fet de que penso que totes les persones, hagin patit o no un episodi d'assetjament escolar, tothom que ha passat una situació dura, quan passa un temps, surten d'ella i diuen, ostres, pràcticament, vull dir, sona estrany dir-ho, no, així, però estic fins i tot agraït d'haver patit aquesta situació tan difícil perquè m'ha ensenyat molt i no seria sinó la persona que sóc avui. I moltes vegades ens trobem dient aquesta frase que s'ha convertit quasi en un cliché i jo dic, val, jo també em trobava a mi mateixa dient-la, però volia disseccionar-ho, no? I dir, val, quines són exactament les lliçons que m'ha deixat aquesta situació? I les vaig assignar cada lliçó de vida a un personatge. I precisament a Clara li vaig assignar el tema del perdó perquè potser va ser un dels personatges que només... a més, pel fet de ser de les principals instigadores, va ser també un dels personatges que em va costar més abandonar, és el que deia, no? Que abandonar el rancor és abandonar el poder que li dones a aquestes persones o a aquest record a definir qui ets avui i a la memòria que tens avui. I va ser un dels personatges que em va costar més abandonar perquè, com explico el llibre, me la vaig trobar més endavant a la vida, vam coincidir a la universitat i jo, quan ja pensava que havent acabat l'institut, la situació hauria acabat, no els tornava a veure mai més i ja podria...
0: Començar de zero,
1: doncs no va ser del tot així perquè va continuar una mica amb aquests comportaments. No tenia tota la seva corte, per així dir-ho, no? Però es buscava gent, seguia com difonent rumors i mentides i de més sobre mi. Llavors això em condicionava més endavant, per això em va costar més.
0: És a dir, que la persona que als 16-17 anys s'atreveix a fer mal a una nena o a un nen o a una noia o a un noi, que és la meva teoria i que m'agrada molt aquest llibre perquè penso que, dius alguna cosa que molt poca gent s'atreveix a dir, l'assetjador de petit és l'adult que de gran pot tenir un tret de personalitat o una manera de fer en la que l'absència total d'empatia, de pietat, de misericòrdia, de valentia dictamini aquesta vida, no?
1: Sí.
0: Hi ha alguna cosa... Tu també t'agraden molt els gossos?
1: M'encanta,
0: que deies.
1: Sí, tinc un gos.
0: Jo també la tenia i són meravellosos. Aquí a la ràdio fa molt temps que col·labora Paula Calvo, que és una gran antrosòloga, que ens va ensenyar, i a mi em va ensenyar alguna cosa fa molts anys, som molt amigues, que em va dir, mira, Sílvia, la persona que maltracta un gos més tard o més d'ara maltractarà una persona, no?
1: Sí.
0: I jo penso que aquesta comparació, un gos, un gat, o qui sigui, no? Una persona no humana, aquesta comparació també es pot fer amb un assetjador. Una de les agressores et va demanar perdó?
1: Sí, la que en el llibre porta el pseudònim d'Alexandra.
0: D'Alexandra?
1: Sí. Anys més tard me la vaig trobar en un context I res, em va cridar per l'esquena, jo no l'havia vist, em giro, me la trobo i res, va estar com 2 minuts seguits, pràcticament sense respirar, va ser com un monòleg així parlant superràpid, dient, mira, ho sento moltíssim, de veritat, com ens van portar amb tu a l'institut, no ens van portar bé, ens van passar molt amb tu i no és correcte el que et van fer i em sento molt malament i t'ho volia dir des de feia temps, però clar, no m'atrevia i tal... I vaig quedar sobtada per la situació, perquè primer no esperava trobar-me-la, però en segon lloc jo li vaig dir que no es preocupés, que ja l'havia perdonat, i jo crec que les persones que arriben a sentir aquest remordiment han de perdonar-se a si mateixes també, llavors suposo que ja estan
0: en el seu món.
1: Camí a fer-ho,
0: sí. Et puc fer una pregunta?
1: Sí.
0: Entendré que no me la puguis respondre, però... perquè els oients es facin una idea del teu martiri. Posem-nos a... Entrem al tronat del temps, si et ve de gust fer-ho, Helena, entendré que no vulguis fer. Entrem al tronat del temps, tu tens 17 anys i vas a l'institut. Explica'm un dia teu a l'institut, què és el que et deien, com obraven, creaven un WhatsApp per insultar-te. Explica'm un detall que et vegis encara d'explicar de com era la vida de l'Helena quan anava a l'institut als 17 anys.
1: Molts dels detalls en el llibre sí que és veritat que els heu omès,
0: sí.
1: Perquè volia evitar que el que és el salseo, no?
0: Sí, la morbositat, i per això te'n vas a la filosofia.
1: Sí, volia evitar que tot el que és la història o la visió més narrativa opaqués la lliçó de vida o el missatge principal que volia transmetre. Però alguns detalls sí que els explico, com ara, doncs, crear-me perfils en xarxes en què jo mai m'havia creat un perfil, mai, amb imatges que em fotografiaven al pati, o un dia... És que cada dia tenien molta originalitat. Hi havia dies que semblaven més tranquils, que senzillament era doncs, algun insult pel passadís o algun cop amb la taquilla, amb l'armariet, però altres dies, doncs, m'adonava que m'havien creat un perfil potser a Tinder amb la meva cara, amb el meu nom, a saber què vam arribar a dir a gent amb la meva cara i el meu nom, o fotografies de les que m'havien fet al pati, doncs circulaven per moltes xarxes perquè em van fins i tot arribar a mi editades, incloent pues, coses degradants. És que hi ha molts petits episodis.
0: Amb això, jo penso que amb això en tenim prou, perquè ens podem arribar a imaginar, no? Hi ha alguna persona que no té cap tipus d'expertesa a la vida que et pot dir, i per què no vas dir res, no? Jo sé que ho vas dir, jo sé que ho va dir la teva mare, la teva família. L'escola no ha tingut mai el detall de demanar perdó a la teva família, de demanar-te perdó a tu, dels professors adonar-se'n de que tu vas ser una dona resilient, vas ser una dona supervivent, has sobreviscut a aquesta circumstància tan dura, has tingut i sé que tens un entorn familiar molt, molt especial, però haguessis pogut no poder, o haguessis pogut no... Mira, no sé ni parlar, escoltant-te. Haguessis pogut no entomar tot el que t'estava passant, no?
1: Bueno, lo cert és que... espero que no sigui la situació amb més escoles, però conec de situacions que són similars a la meva, i és que no, evidentment no feien res. Jo parlava quasi bé a diari amb el coordinador d'estudis. Uh-huh. En una ocasió em van enviar a mi, a la psicòloga del col·le, bueno, era psicòloga i professora, però...
0: Sí, és que et van enviar a tu i et van dir que no permetessis que el que passava t'afectés.
1: Sí, em va dir, aplicarem un sistema psicològic que s'anomena SUMO, no recordo per què s'anomena així, són sigles, i no recordo si era aquest o un altre que me va explicar, però bàsicament consistia en fer-me preguntes del pal, val, tu ara pensa, d'aquí 10 anys, com d'important serà això de l'1 al 10? Oi que serà poc important? Pues ja està, has de deixar que et rellisqui. Això eren coses que em deia la psicòloga. I arribava un punt que, clar, els meus pares s'havien queixat a l'escola, s'havien queixat al coordinador d'estudis, a la directora. Durant una època, la meva mare treballava telemàticament. Llavors, en comptes de treballar des de casa, s'emportava l'ordinador i se l'enxufava al cotxe. Llavors treballava, o sigui, l'encenia el cotxe, vull dir, no l'enxupava, però treballava aparcat el cotxe a fora de l'escola, perquè va arribar un punt en què l'escola ja era pràcticament que formava part d'aquest assetjament, em va dir el coordinador d'estudis que jo no podia trucar a la meva mare durant horari escolar. Tots els alumnes poden tenir el telèfon, no era una escola que ens restringís l'ús del telèfon i de més, i quan estàvem al pati, doncs, van notar que hi havia en diverses ocasions que jo trucava als meus pares per explicar, doncs, què m'estaven fent o què havia patit aquell dia, i em van dir que no podia trucar a la meva mare perquè la preocuparia massa.
0: I la teva mare i el teu pare et veien arribar a casa.
1: Clar, no, i jo els explicava, i en aquest va ser una de les altres vegades que els meus pares van anar a l'escola i van dir, no li digueu a la meva filla qui pot i no pot trucar, ens pot trucar quan vulgui, només faltaria.
0: És curiós, no?, això de que no t'ha d'afectar, tu passa.
1: Sí.
0: No? És una cosa que si et serveix alguna cosa, es diu molt, eh?, però també es diu en el món adult. Tu ja sé que ets un adult, però en aquell moment tenies 17 anys. No, això no t'ha d'afectar, passa, no, home? No puc passar perquè m'afecta a mi i no a tu, no? Sí. Perquè l'ofensa és a mi i no a tu. I perquè, fins i tot, si jo fos capaç de pensar que això està passant i no passa, l'ofensa em faria el mateix mal, no? A l'últim capítol, tu parles de l'identitat, has titulat Mañana. Tu ara vas a la universitat.
1: Sí.
0: Ets una dona preciosa. La teva mare, que es diu Maria Camino, si no
1: Maria
0: recordo malament.
1: Camino,
0: Maria
1: sí.
0: Del Camino, felicito els teus pares, que tenen una fortalesa impressionant. Deuen estar orgullosíssims de tu, de veure que te n'has sortit.
1: Sí.
0: Però si ara hi hagués alguna persona que està passant pel mateix, no estem parlant d'un jove només, eh? Pensa, Helena, que això que
1: totalment
0: ens estàs explicant passa a molts ambients professionals,
1: sí,
0: passa
1: sí,
0: a molts llocs professionals, passa també en un món en el que la mediocritat desgraciadament està agafant terreny a la bondat.
1: Sí.
0: Així doncs, que què li diries a aquestes persones que t'estan escoltant?
1: Els diria que siguin valentes, que en el moment potser no se n'adonen, però només per estar passant per la situació són molt fortes, que se n'en sortiran, que no han de deixar que això els hi defineixi. A mi em va passar que durant molt temps, per això parlava en l'últim capítol del tema de la identitat, ho vaig arrossegar tant en mi que em va acabar afectant en la manera en què jo era. Jo sempre havia estat, per exemple, una persona molt extrovertida, molt oberta, però aquesta situació, tot el que vaig patir, em va generar tanta inseguretat pel tema del primer capítol, del per què, d'alguna cosa he de fer, alguna cosa he de tenir per haver de mereixer això.
0: Com ho puc solucionar? Quina és l'estratègia perquè m'estimin?
1: Exacte. Llavors, t'ha deixat doncs, unes seqüeles, no?, en el sentit de que en el meu cas em vaig tornar molt introvertida durant molts anys, em costava més relacionar-me perquè tenia tota aquesta por de potser el que fos que veien en mi aquestes persones ho veuen també altres persones, que és allò de que dic que a vegades algunes experiències no és el mateix el temps objectiu que el temps emocional, i algunes històries duren més dins d'una persona que en el calendari, no? més material. Llavors passa això, que tu em portes amb tu, però has de deixar que no et defineixi, ser fort i atravessar la situació com puguis, sabent que quan te'n surtis hauràs après molt i molt i molt, però en qualsevol cas sempre, jo penso, demana ajuda. Si tens la gran sort de tenir una família que et recolzi, que t'ajudi, doncs explica'ls-hi, busca el seu suport, però segur que tens molts recursos. A vegades l'escola, com en el meu cas, potser les institucions, no escola només, per al que dius, perquè pot passar a qualsevol edat, però la institució que sigui, a vegades no et recolzarà, perquè si la institució és jutge i part, hi ha un conflicte d'interessos a vegades, però segur que trobaràs persones meravelloses que estaran disposades a ajudar-te i que, com deia al principi, tots tenim alguna cosa única, alguna cosa que ens fa especial i no podem deixar que ningú ens la pagui o ens intenti minimitzar.
0: T'has trobat persones meravelloses?
1: Sí, sí. Bueno, els hi dedico un capítol que va sobre l'amistat, que es diuen Maria i Catalina, i a dia d'avui són les meves millors amigues, però em van ajudar moltíssim. No anàvem fèiem sistemes diferents de batxillerat, llavors estàvem separades a l'escola, no estàvem a cap classe juntes, ni res, ni anàvem als mateixos patis, ni res a l'hora del descans, però sí que el que és fora de l'escola i en la vida en general m'han ajudat moltíssim, i penso que és molt important envoltar-te d'això, de persones que t'estimin veritablement. És que Aristòtil parlava de tres tipus d'amistats, no? Pues has de buscar aquella que és l'amistat en la virtut, que és la virtuosa, la millor que hi ha, i no anomenar amics a persones que... Això ens passa a molts, no? Que acostumem a entrar en cercles una mica tòxics o cercles que no ens acaben de fer bé del tot, i l'únic que pot portar-nos això és a la destrucció, penso.
0: No es pot dir amic a tothom i no es pot dir t'estimo a tothom.
1: No.
0: A mi em posa molt nerviosa quan em diuen t'estimo, m'acaben de conèixer, perquè penso que per aquelles persones el t'estimo és un salvoconduït per caure bé, res més, no?
1: Sí.
0: Helena de Juan, ha estat un luxe conèixer-te.
1: Igualment.
0: De debò, que tinguis molta sort, tant de bo aquesta no sigui la teva última obra, espero que continuïs escrivint. Sin record, el acoso y los límites de la resistencia. Penso que tothom ha de llegir aquest llibre, tinguin l'edat que té l'Helena o encara que tinguem una altra edat. Gràcies, Helena.
1: Moltes gràcies.
0: Per molts anys. Així d'impressionat, jo com a mínim estic impressionada, i suposo que vostès també. Arribem a la mitjanit. Tornem demà entre les 10 i les 12. I no recordin que el cantó fosc existeix, però tampoc oblidin, que com deia el gran mestre, la força sempre ens acompanya. Fins demà. Bona nit.

0: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Bona nit, edició 2290. Salutacions des d'aquests micròfons de Ràdio 4 de Xavi Collado. Aquesta nit parlo amb Pitingo. També vull parlar amb el Martín Pérez, director del Blau Music Festival. Tot fins a 1 en punt de la matinada, aquí a Ràdio 4.

0: Martín Pérez, benvingut, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Bona nit. Director del Blau Marí Music Port Vell. Del dia 10 al 18 de juny arriba aquest nou festival, aquesta ciutat, Blau Marí Music, un concepte musical boutique, trobada imprescindible de l'estiu a l'entorn del Port Vell de Barcelona. Per primera vegada, no?, el Port Vell.
1: Per primera vegada, sí. És un projecte que perseguim des de l'any 2023 i, evidentment, una iniciativa nova i d'aquestes característiques no és fàcil començar. I hem arriscat, però creiem que és una aposta guanyadora, perquè juguem amb el marc de Barcelona de fons i amb els elements que és jugar flotant a l'aigua.
0: És complicat muntar tot flotant a l'aigua, al port?
1: Sí, mira, ara mateix, avui portem 33 dies de muntatge. Només dos de muntatge a terra, 31 a l'aigua. I encara no m'ha acabat.
0: Com es fa perquè allò tingui la seguretat que detenia sobre l'aigua?
1: Pues moltes reunions. Principalment no hi havia festivals si no hi havia aquesta possibilitat. I això és enginyeria naval, enginyeria tècnica del món dels espectacles i que entre ells trobessin quina era la manera de poder dur-ho a terme. Al final són unes pontones, que una d'elles ve de rota, que està utilitzant exactament l'exèrcit americà, que l'ha tingut fins fa poc, i nosaltres l'hem llogat per poder posar l'escenari a sobre. L'altra, la del Village, on pots prendre alguna cosa abans, després els concerts també amb música en directe, sí que ha sigut més senzilla, i en aquest cas el Saló Nàutic de Barcelona ens ho ha posat molt fàcil per poder arribar a una col·laboració.
0: És a dir, que la gent, el públic, estarà sobre de l'aigua, sobre del mar, i els artistes també.
1: Sí, els artistes actuen des de flotant al mar, i tu estàs veient Barcelona, tu estaràs veient des de la Mercè, estaràs veient Colón. És una imatge diferent per un concert. El públic en concert sí que està a terra, perquè al final són grades, és una estructura molt grossa i també per donar solidesa. Però sí que a l'abans i després dels concerts hi ha un village on també tens música en directe i allà sí que pots estar o a terra o flotant a l'aigua.
0: Vosaltres porteu molts anys, no?, amb això dels festivals d'estiu. Han evolucionat molt amb els darrers anys, han anat canviant.
1: Sí, a nosaltres ens agrada parlar de dos formats. Els grans festivals, que nosaltres no és el nostre tarannà, no és la nostra manera de treballar, i els festivals de cicle, que és el que diem. Potser portem a les esquenes festivals com en el seu dia Cap Roig o Pedralbes, i el que hem buscat sempre és un servei per la gent que sigui agradable. Potser quan dius la paraula festival penses, uf, si haig de demanar una cervesa, si haig d'anar al lavabo. No, aquí és que evitar els temps, evitar la sensació d'incomoditat, de que des de que tu entres per la porta fins que marxes, tot ha sigut molt amable. I a sobre has vist el concert i que bé t'ho has passat.
0: Hem de parlar, evidentment, del cartell que portareu a terme, no? Quins són els artistes que enguany porteu aquesta primera edició del Blau Marí?
1: Bueno, a nosaltres personalment, per història, ens fa molta il·lusió començar amb Rosana, per diversos motius. És una amiga de la família. A casa tenim una foto amb el meu germà, amb 3 anys, al Palau de la Música, mentre ja està tocant una cançó i ell abraçat amb ella. I per altre motiu, perquè inaugurem el dia que ella farà 30 anys de Lunes Rotes, del llançament de Lunes Rotes, i que fa 8 anys que ella no puja a un escenari a actuar. Torna amb nosaltres, amb la seva gira internacional que comença a Barcelona i a Espanya.
0: A banda de Rosana teniu molts més artistes, molts internacionals, i el Gypsy Kings amb l'André Reyes, que ve a Barcelona.
1: Sí, és una tradició que cada any o dos anys intentem treballar amb ells, perquè és veritat que és un estil musical molt característic de la nostra terra i que té molt seguidor. Crec que la música, quan nosaltres parlem de música internacional, pot ser música que surt d'aquí, que surt de casa nostra, perquè ells avui estan actuant aquí, però a l'estiu sé que actuen per l'est d'Europa, actuen bastant als Estats Units. És gent que es mou internacionalment, i és una nit que el barceloní, i és veritat que ens trobem molta gent que de Gràcia, que li agrada molt venir a aquest espectacle. Al final és gent que té uns grans hits que tothom coneixem. Penso que un sueño para ser.

0: La música del Gypsy Kings que podrem veure a aquest festival el dia 17 de juny. Però el dia següent, el dia 18, tenim el rock català amb nosaltres, no? Sau.
1: Sí, el Pep Sala realment està aquest hivern al Palau de la Música amb el seu nou projecte i estàvem parlant i vam dir, escolta, presentarem aquest festival, vols venir? I dic, hòstia, sí, això m'encanta, vull venir. I, bueno, portem molts anys treballant amb ells, els hi van tujar amb aquest projecte, el concert va ser molt bo al Palau de la Música, té un públic molt entregat, al final és un públic generacional que ha crescut a la seva adolescència i que té uns himnes que tothom coneix perfectament i que la gent té ganes d'aquest tipus de festa, de recordar moltes coses, d'aquestes vivències.

0: Com es fa tota una programació d'un festival com aquest?
1: Mira, aquí ens reunim tota l'oficina i en concret el departament de Booking, que és la contractació artística, i pensem què volem, perquè al final són persones de diferents edats, diferents gustos musicals, d'estils de vida, i intentem veure què podem programar que sigui molt eclèctic perquè tothom pugui anar. Per exemple, a mi personalment, per història, em fa molta il·lusió veure The Cardigans,
0: sí,
1: perquè és una banda que, ara no recordo, però portava més de 20 anys sense venir. I és difícil que actuïn, perquè no acostumen a fer gires, fan concerts soltos. Quan els van proposar que vinguessin al festival, quan van veure el projecte, vam veure el Renders, que era a Barcelona, sobre l'aigua, van dir, venim. Aquesta aposta la fem perquè nosaltres a l'oficina considerem que és una oportunitat per la gent de Barcelona de veure una banda que no acostuma a actuar. Aquest estiu fan 6 concerts a Europa completament aleatoris. Quan fem aquesta programació intentem tocar molts pals musicals on no competim potser amb grans festivals, perquè nosaltres però estem al mateix període que un Primavera Sound, un Sonar, ells treballen molt bé el seu festival. Busquem un perfil d'artista i un target de públic que cada dia sigui molt diferent. És a dir, jo veig el cartell i m'identifico que puc anar 3 nits diferents. Una puc anar amb parella, un puc anar amb família perquè tinc records de la música que escoltava a casa, un altre amb amics. Busquem això, que cada dia sigui un musicalment molt variat perquè cadascú pugui trobar la seva nit.
0: Fins i tot una nit d'òpera. El Port de Barcelona, el Port Vell de Barcelona, amb la Traviata el dia 26. Com serà aquesta nit?
1: Bueno, al final, Barcelona, gràcies principalment al Liceu, al Palau de la Música, en el seu moment al Tívoli, el món de la lírica, el món de l'òpera és molt important. I a vegades s'ha tancat socialment a alguns espais que la gent no ha tingut aquesta possibilitat per circumstàncies, i volem que Barcelona també pues, tingui aquesta possibilitat de poder venir a veure una òpera semirepresentada amb un tiquet assequible, una interpretació de molta qualitat i fer òperes també fàcils per l'espectador, perquè li pugui agradar. La Traviata és una òpera molt maca. És fàcil, la pots anar i l'entens, i és dinàmica. Llavors, això jo crec que l'espectador que vulgui anar a veure una òpera li és molt fàcil per molts motius.
0: Vosaltres sempre heu cuidat molt el públic, no? Des de l'entrada, des de la mateixa entrada, fins que torna a sortir per la porta. És una de les característiques principals de la vostra empresa?
1: Sí, al final, qui mana és el públic. El públic és qui et jutja i és el públic qui després parla amb l'amic, amb el familiar, i diu, vés-hi o no hi vegis. Aquest matí, abans de venir aquesta nit aquí amb vosaltres, la primera reunió que he tingut ha sigut amb el pàrquing de l'espai.
0: Sí.
1: Perquè al final, segurament, molta gent va amb cotxe. I quan arribes és fàcil, perquè tu vas arribant tranquil·lament, ja gairebé 3 hores abans que pots entrar, però la gent surt a la vegada. Però estem mirant la manera que quan la gent ja arribi, ja tingui el tiquet de sortida i que el cotxe no hagi ni de validar ni res, li llegeixi la matrícula. Tu has arribat, vas al festival, quan surts agafes el cotxe i surts. Per evitar la cua, un moment de cua, pues, fer-ho tot el més amable possible pel públic. Aquestes coses, pues, pensar en ells, crec que és el toc diferencial que la gent a vegades diu, pues, hi tornaré, no sé quin concert, però vaig estar molt bé, tornaré.
0: I està molt bé perquè abans ho deies, no? A banda de tot el que és el concert, la nit de concert, tenim el Village. Allà la gent pot prendre una copa, pot, evidentment, sopar, inclús, no? Passar una bona estona.
1: Correcte, sí, sí. Nosaltres tenim una proposta gastronòmica amb 14 restaurants diferents que estan dins d'un mateix grup, que han fet una proposta de menjar molt competitiva a nivell de variació per qualsevol tipus de persona que vulguis, sigui vegetariana, sigui vegana, qualsevol cosa, molt competitiva en preu. Llavors, que tu pots arribar allà, trobes diferents establiments que t'estan cuinant al moment tot en directe, i tu pots escollir si et prens una Coca-Cola, si et prens una ampolla de corpinat, si vols una cervesa, agafes una tauleta o una taula alta i gaudeixes de l'espai. Només estan allà i és maco, però és que a sobre tens artistes emergents o artistes que potser porten ja un temps en el panorama però que no han tingut aquella altaveu, i tens la possibilitat de conèixer i descobrir grups que jo no hagués conegut d'una altra manera. Sempre poso els mateixos exemples, però és la realitat. Nosaltres vam començar així, pues, amb Joan Dausà, guitarrica de la Fuente, artistes que un dels seus primers concerts a Barcelona van ser en un dels nostres villages, i avui són els artistes que són.
0: El dia 25 de juny, Alan Parsons.

0: Com ha estat aconseguir que l'Empar Sons vingui a Barcelona?
1: Això va ser gràcies a fa just l'any de la pandèmia, portant molt de temps buscant treballar amb l'Empar Sons, i vam aconseguir contractar-lo. Al final és un artista que és de la vella escola i no funciona amb la velocitat i com funcionen les empreses avui en dia, que tot és per ahir. Es pren les coses amb calma. I després d'anys d'intentar-ho vam aconseguir contractar-lo per l'estiu de 2020. Però, evidentment, la pandèmia va fer que no pogués actuar i es va posposar durant 2 anys. Quan semblava que pel 2023 podíem actuar amb l'Alan Parsons, circumstàncies personals, una petita lesió, va tenir que patir una petita intervenció, va tornar a suspendre. Però hi va quedar un bon record, sobretot el seu management, del tractament i el seguiment que fèiem. Vam dir, ei, volem tornar a girar. I llavors es van posar en contacte amb nosaltres i vam poder fer l'any passat un parell de concerts. Van quedar molt contents, van dir, l'any que ve tornarem a girar. I vam dir, anem amb aquesta proposta, confiem en vosaltres, el que vulguis. I aquest any fem 2 actuacions, una aquí i una altra a Alacant, perquè estàvem molt contents. Al final són persones, i si la relació personal funciona, tens ganes de seguir continuant.
0: Evidentment, aquest Blau Marí Music, quina serà la seva evolució? Quin és el futur? Cap a on aneu?
1: Estem executant aquest any, però és veritat que estem parlant ja molt de l'any que ve.
0: De l'any vinent, no?
1: Sí. Clar. Parlem amb Port de Barcelona, parlem amb Port Vell, parlem amb possibles patrocinadors. La possibilitat de créixer per altres branques, s'està mirant la còmica, s'està mirant la... Hi ha una possibilitat de que dins del món del vi hi hagi unes coses que puguin passar també molt interessants. No tenim sostre, sincerament, perquè cada cop que parlem, un cop a la setmana, fem pluja d'idees de... Vale, estem ara mateix així, però hem de pensar ja l'any que ve, perquè sembla que no... Produccions d'aquestes magnituds necessites temps per treballar-ho. I, sincerament, no et sé dir. Sabem que creixerà molt l'any que ve. No sabem fins quan ni com, però hi ha moltes propostes que estan a la taula i que s'estan treballant.
0: És important dir que el mes de juny és un mes també de veneres. I vosaltres, el dia 20, teniu una gran nit de veneres amb Arjau, Mariona Escoda i Marinès de Riera, no? D'alguna manera és una vetllada per fer un homenatge a aquelles tradicions més mediterrànies.
1: Totalment. És una idea d'homenatge i una idea de tradició. Hem apostat per això perquè al final és una cosa que ens representa molt, és una música que ens ha acompanyat d'avis, a pares, a nets, i que tots en algun moment de la nostra vida les hem cantat o les hem vist. Per al marc que estem, volíem fer com un regal a Barcelona, perquè l'evolució d'aquest projecte, a dia d'avui, allà hi ha uns ports dins del Port Vell, hem parat amb ells, es posaran les embarcacions al voltant de l'escenari aquell dia per fer festa, i l'evolució és que aquesta festa creixi amb la ciutat i creixi amb tot l'entorn a futur. Anirà creixent gradualment, però volem que sigui un regal per Barcelona i el barceloní.
0: Una nit de veneres, dia 20 de juny, al Port Vell, dins aquest Blau Marí Music Port Vell. La música és molt important. Vosaltres porteu tota la vida dedicats a la música, no? D'alguna manera, teniu aquesta comunió amb la música. Però, com dèiem abans, no és fàcil fer tota una programació. Hi ha diferents paràmetres que vosaltres busqueu. Aquest festival aspira a ser un festival internacional més que nacional?
1: Sí que podem aspirar a ser internacionals, perquè nosaltres intentem marcar, per diferenciar-nos artísticament, com feia l'exemple abans amb The Cardigans o Chic Nell Rogers, artistes o bandes que no acostumes a veure tant en el dia a dia, però poden ser artistes, com comentava abans, perfectament nacionals, que la Rosana portava 8 anys sense actuar, ho vam estar intentant per l'estiu passat, al final no es va donar el projecte, aquest estiu sí, i ve amb nosaltres. Ella fa 6 o 7 concerts aquest estiu a l'àmbit nacional. Tenim la sort de fer nosaltres un i la inauguració. Bueno, sí que és veritat que el nostre tarannà, potser la història diu que el 70-80% dels artistes venen de fora, ja ens agrada perquè al final molts cops la gent no pot gaudir-se. Si no viatges, si no actuen, és complicat. Llavors sí que volem aquest segell de personalitat.
0: Heu portat grans artistes als festivals que vosaltres heu fet a aquesta ciutat. Recordo, no?, que sempre el teu pare, el Martín Pérez, pare, volia el Julio Iglesias. Va portar el Julio Iglesias diverses vegades a Pedralbes. És possible tornar a veure el Julio Iglesias a sobre d'un escenari?
1: Jo no sóc la persona més indicada per parlar d'això, evidentment, però ja, personalment crec que és complicat, que és complicat. És l'últim concert precisament que va fer a l'àmbit nacional, vam fer nosaltres, el 2016, i seria, crec, un somni, perquè almenys com a despedida crec que si fos possible que fes algun concert, ja no parlo amb nosaltres, amb qui fos, és història viva de la música, i sí, com torno a dir, seria un somni, però ho veig complicat a dia avui.
0: Del 10 al 28 de juny, al Port Vell de Barcelona, un nou festival arrenca amb molta força, es diu Blau Marí Music Port Vell. Entrades de tots ja estan a la venda, no? Totes les entrades, és a dir, que la gent, si vol anar, ja les té, com sempre, a la web també del Blau Marí.
1: Sí, sí, correcte, ja estem a la venda. Hi ha molts concerts que van molt bé, que estan prop d'exaurir. Sí que sé que els internacionals, els primers de tot, però bueno, encara queden disponibles, sí.
0: I molt en compte amb algunes planes que hi ha de venda d'entrades. I ho deixo aquí, perquè ja sabem el que passa, els preus es dupliquen, es tripliquen i es quadripliquen i de vegades venen algunes entrades duplicades. Anem en compte al lloc oficial de Blau Marí Music. Martín Pérez, director del Blau Marí Music Port Vell, gràcies per venir aquesta nit a Ràdio 4 i molt d'èxit.
1: Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per pensar en nosaltres per aquesta edició.

0: La barrera del so. Amb Irene Desumvila. A Ràdio 4.
1: Què tal? Com esteu? Sigueu molt benvinguts a una edició especial de La barrera del so, en aquest cas de diumenge. Avui continuant recordant tot allò que va passar a la sala La Nau de la ciutat de Barcelona el passat dijous, dia 28. A les 8 del vespre, de 8 a 10 del vespre, vam poder comptar amb les actuacions i les entrevistes de quatre artistes magnífics. Van estar amb nosaltres la Júlia Colom, la Magalí Sare, també Mazzoni i també Hipnosi. Avui el que farem serà, doncs, continuar recuperant aquelles actuacions en una nit inigualable. La veritat és que va ser una vetllada espectacular en la que ens vam poder retrobar amb els oients, també amb algunes cares conegudes d'aquest programa i sobretot amb aquesta proposta que us fem i que anem militant dia a dia i que intentem recuperar, que és aquesta manera d'escoltar una mica diferent, una manera, doncs, d'escoltar amb atenció, perquè avui dia estem, doncs, visquent la batalla per l'atenció i realment poder prendre 5 minuts per escoltar amb atenció una música o una proposta artística és realment difícil. Potser el més revolucionari i subversiu avui dia és escoltar amb atenció. I d'aquesta manera, doncs, posant aquest terme festival, recuperem aquesta idea de la cultura una mica més de proximitat i entre pocs, ja que estem, doncs, assistint molt a l'esdevenització de la música i comptem, doncs, amb molts macroconcerts que són meravellosos però que potser tenen més a veure amb un altre tipus d'oci, és una altra proposta, i nosaltres oferim, doncs, per exemple, una vetllada una mica més íntima que avui començarà recordant la música de la Magalí Sare amb aquesta recerca meravellosa que ha fet d'aquests 3 anys d'investigació que l'han dut a descobrir, doncs, que moltes dones del món tenen una relació bastant traumàtica amb el matrimoni, així està en la societat i en la societat de molts països del món, i això és el que explica en aquest Descasada volum 1 que tot just escoltarem en format acústic, amb ella el flabiol i el caixó, per exemple, i també amb el Sebastià Gris a la guitarra. Serà la primera part del programa i després viatjarem fins a la bogeria apoteòsica, irreverent, estranya, rara dels Hipnosi, doncs, que són únics en la seva espècie i que ja quan van entrar a l'escenari, doncs, va ser realment espectacular. La meva sorpresa també tenir al davant a 4 músics, i entre aquests músics i jo una sèrie d'elements molt peculiars i particulars, com per exemple molt paper d'alumini, enciams, cols, carbassons o molta pintura. Tot un espectacle que certament va ser molt i molt divertit. Va ser un final de festa espectacular, perquè ja ho sabeu, doncs, que sempre proposem aquest arc d'anar des d'allò més íntim cap allò més apoteòsic. Avui recordem alguns dels millors moments d'aquella nit. Benvinguts. La música té el poder de transformar-nos, deia ella. Potser per això ha dedicat el seu disc a aquest tema. Sabíeu que els matrimonis per amor són un privilegi i que passen a poquíssims llocs del món? El disc és Descasada i ella és Magalí Sare. Què tal, Magalí? Vine, vine cap aquí. Vine cap aquí. Seu al sofà amb mi.
2: Què tal?
1: Com estàs, Magalí?
2: Molt bé, contenta d'estar aquí.
1: Nosaltres també molt felices de que siguis aquesta segona actuació d'aquesta nit.
2: Gràcies.
1: Magalí, has estat 3 anys...
2: I mig.
1: 3 anys i mig. I mig, que és important.
2: Sí.
1: 3 anys i mig d'investigació. Has viatjat per molts països del món i has descobert coses com la que estava dient jo ara, no? Que els matrimonis per amor realment són un privilegi.
2: Sí, a veure, és que gràcies a la música he pogut viatjar molt i una cosa que m'agrada molt fer és cantar una cançó de cada lloc. I va ser a Eslovàquia, concretament, que em van ensenyar una cançó que era el cant d'una núvia que s'acomiadava de la seva terra i de la seva família, perquè s'havia de casar. Llavors això no em quadrava gens fins que vaig anar furgant i entenent que això ha estat pràcticament sempre així, que el casament ha estat un canvi d'estat traumàtic de nena a dona i trencar amb la teva vida.
1: I de qui surt aquest nom, Descasada?
2: Descasada, sí, perquè com que vaig anar recopilant repertori de diferents dones amb diferents casuístiques, però sempre fugint del matrimoni o sent elles antisistema i sent un model alternatiu a la bona esposa, doncs em va venir aquesta paraula al cap, descasada. I després l'he trobat en la música i en les poesies populars i he pensat que bé, que algú la va fer servir amb la mateixa idea.
1: I d'aquesta manera, per exemple, neixen cançons com la Malmaridada, mm-hmm. en la que la descasada s'imagina que el seu marit és tan petitet com un gra de cibada.
2: Correcte, sí. Jo me l'imagino feinejant per casa i cantant i creant una lletra i sí, diu això, que el posa al cantó del foc i els gats el rapinyen, se l'endú a l'hort i les gallines el piquen, llavors un dia se l'emporta al riu perquè ha de rentar i se li escapa, i riu avall. Llavors ella va cantant «Soc una desgraciada, una malmaridada», malmaridado en occità, perquè la lletra està en occità, però hi crec que és la seva via d'alliberament, no? Justament la cançó popular.
1: Una manera d'expressar, no?, també aquestes emocions també negatives.
2: Totalment.
1: I, per exemple, també als pobles incaics de l'Amèrica del Sud vas descobrir que hi havia un indret on el matrimoni s'assajava.
2: Hi ha una pràctica que es diu sirvinakui en quichua, que és, sí, o és com una mena de càsting, potser, perquè la parella conviu un temps, treballa en equip, pot tenir fills, i si hi ha connexió i la cosa furula, després decideixen fer el pacte i es casen.
1: Va, impressionant, no?
2: O sigui, al revés de tot.
1: És increïble. És un disc que has fet en 12 idiomes.
2: Sí.
1: Clar, perquè tu has estudiat anglès, francès, alemany. Ara el Sebastià Gris, que t'acompanya en aquesta aventura i també a la vida.
2: Sebastià Gris!
1: Ara el veurem, eh? El Sebastià Gris està estudiant japonès, tu coreà...
2: Sí.
1: Mare de Déu.
2: Ostres, sí, tenim amics japonesos aquí avui.
1: No sé si preguntar-te en quin idioma serà el proper disc o...
2: Bueno, és que Descasada, volum 1.
1: Volum 1, és veritat.
2: Allà muntens, hi haurà un volum 2 i el japonès hi serà i més sorpreses inesperades.
1: Doncs estem expectants també per aquestes sorpreses. Tu deies, i ho destacava jo ara a l'inici, que la música té el poder de transformar-nos. Sí. Tu què voldries aconseguir amb aquest disc?
2: Amb aquest disc, moltes coses. Resumidament, reivindicar la tradició oral, com bé en parlava la Júlia, reivindicar que no totes les dones del món tenim els drets humans assegurats, reconèixer al mateix temps els que tinc jo i els que tenim aquí, tot i que aquí també passen els matrimonis infantils, que òbviament són forçats perquè són infantils. Crec que no hi ha cap país al món que registri zero casaments forçats. O sigui que això, mira, és la causa que m'ha travessat ara, els últims anys, aprofitant per cantar en tants idiomes, per explicar que és un problema global i sempre està bé reivindicar els drets de les dones i més amb els temps que corren que...
1: Totalment, i tu entens així la música, amb aquest compromís.
2: Sí, perquè la música té tantes capes de profunditat, vull dir, una sola cançó, tu la pots cantar i ja està. Però un moment, què diu la lletra? En quin idioma està? A més, si l'aprens en un altre idioma. Com és el ritme? Com és l'harmonia? Qui la va escriure? En quin context històric? Té tantes capes que a mi m'agrada entendre-ho així, em fa gaudir molt més.
1: I així ens fas comprovar que realment la música és transformadora. I ara, avui, transformareu una mica aquesta sala, la nau, i et demano que vagis cap al centre de l'escenari perquè la Magalí Sare, interpretant algunes de les millors cançons d'aquest Descasada volum 1, acompanyada del Sebastià Gris, amb aquest disc imprescindible per entendre també la relació de la dona amb el matrimoni, a l'Acústicament Fest, la ment acústica de... Magalí Sare, eh?

Moltíssimes gràcies. Això era un anunci al diari Real, molt antic, tret d'un diari alemany del segle passat, on una dona, doncs, es venia per trobar marit. Ara us tocarem una cançó tradicional catalana, que és aquesta etapa del festeig, no? Clar, penseu que casaven i casen les dones tan joves perquè, si no, se'ns enamoren. Millor casar-les quan encara no d'allò. I aquesta és la Calàndria, la cançó d'aquest estat. Després farem una cançó, una lletra de Rosalía de Castro, en gallec. Rosalía de Castro defensava la solteria com a única via d'independència de la dona. Ella havia tingut molts problemes pel fet de casar-se, no podia publicar les seves obres, era un desastre. Després farem la típica ària d'òpera de l'esposa traïda pel seu marit infidel, però que tot i així demana que torni. Sí, sí, ben tòxic allà, els culebrons, les òperes. Després, ho estic dient tot ara, així després no xerraré, vale? Després farem un epitalami. Un epitalami és una forma poètica que ens ve de la Grècia clàssica, així com un epitafi, es canta quan algú es mor. Un epitalami és el poema de desitjar bona sort a la nova vida de casats que ara comença, descasats. I és en portuguès. I acabarem amb la mal maridada, que ja us he explicat abans de què anava en occità. Moltíssimes gràcies per ser-hi.

0: Muchas gracias. Moltes gràcies. Ara tindreu la sort de sentir Sebastià cantar.
1: Quanta expectació.
2: Se m'ha adormit sa cama, per això. Ja veurem què passa.
0: Sebastià Gris!
2: Sí!
0: Diu així. Si voleu cantar, podeu cantar. Un tempurgi o peito ardim, a serra mordim o sol.

Prengueri.

0: Muchas gracias.
1: Eufòrics, eh? Eufòrics estem nosaltres amb aquesta nit que es va acabant, però encara falta una actuació. I us he d'explicar que això que veurem ara és la història, i potser ho hauria de dir cantant, és la història de quatre xavals que en molt poc temps es van fer milionaris. Amb un grup de post-psicodèlic psycho-funk. Això és el que diu una de les seves lletres, i jo no sé si milionaris o no, però irreverents sí que ho són. Es fan dir Hipnosi i certament el seu directe és un espectacle embogit. Albert Aymar d'Hipnosi! Ai, mare de Déu, escolta'm una cosa, a veure.
2: Què tal, Irene?
1: No ho sé. No ho sé què tal, perquè saps què passa? Que jo estic fent ara mateix també un programa de ràdio, d'acord? I hauria d'estar explicant una mica què està passant ara mateix dalt de l'escenari.
2: Què està passant?
1: Bé, tu com et trobes d'entrada?
2: Jo bé, fresc, amb ganes.
1: Et trobo una mica com, no sé, com una mica... Estàs vermell, estàs nerviós?
2: No, nerviós no, jo estic tranquil.
1: Estàs tranquil, bé. No sé massa què dir. Dir a la gent que ens està escoltant ara mateix per Ràdio 4, doncs que tinc una persona al davant. És una persona, sí?
2: Una persona. Sí, crec que sí. Crec que sí.
1: Que, doncs, bàsicament, molt rosa. Molt rosa.
2: De color
1: però,
2: rosa.
1: Escolta'm una cosa, això vols dir que no és una mica... Perquè ja us ha passat una vegada que... Acabeu patint per la vostra integritat física i això no deu ser gaire sa per la pell.
2: És pintura de nen petit perquè juguin, llavors no hi ha cap problema, després amb una dutxa se'n va.
1: Jo et diria que ens asseguem aquí al sofà.
2: Seiem-nos.
1: Companys d'escenografia, ho sento molt, aquest sofà probablement s'haurà de rentar després. Estàs còmode? Estàs bé?
2: Genial, Irene.
1: Fantàstic, fantàstic. Vull que estiguis còmode. Escolta'm una cosa, vosaltres sou coneguts pel vostre directe i precisament també pels vostres vestuaris. És que vaig escoltant com si es mogués un paper d'alumini, molt paper d'alumini, com si es mogués... Bueno, una cosa fantàstica. Sí, sí, exacte, exacte. Escolta'm una cosa, aquests vestuaris vostres, d'on surt tot això? Què passa aquí?
2: 5 minuts abans de cada espectacle anem al basar i arrepleguem el millor de cada casa. En aquest cas, jo vaig de l'Abacus. Lo del baixista ho ha agafat en un kebab. Lo del guitarra ho ha agafat al mercat.
1: Ara ho veurem, ara ho veurem. Que ha anat al mercat, sens dubte. I clar, els vostres directes realment... desperten, o sigui, no deixen indiferent, desperten admiració, t'ho haig de confessar, admiració, però també rebuig, eh? També rebuig, perquè us han arribat a tirar coses a dalt de l'escenari.
2: Un peix.
1: Un peix?
2: Ho vam comentar a la ràdio.
1: Sí, sí, ja me'n recordo, ja. Però escolta'm una cosa, qui va amb un peix a un concert?
2: T'haig de confessar, Irene, que crec que va ser un amic nostre.
1: Ah, i està per aquí? Està per aquí l'amic?
2: No veig a ningú, veig només unes bombetes de coloraines, però no... Veig un home calvo. Allà.
1: Hola, tu ets el del peix o què?
2: No és ell, crec que...
1: Bé, no donem idees, perquè a veure què porta aquí la gent. Però sí que, per exemple, us ha passat també que davant vostre, un xaval que estava davant vostre... us va posar un missatge amb el mòbil.
2: Ah, sí.
1: Com va anar això?
2: Jo crec que no li està agradant massa el concert, perquè
1: no
2: deia que fiquessin el Bad Bunny i ens deia que pleguéssim aviat. Llavors no... Crec que no era massa un fan. Era un nen de 14 anys, vull dir que no... Era un quillo, diuen per allà.
1: Era un quillo, diu. Un quillo còsmic. M'agrada, m'agrada. Heu hagut de marxar per potes d'algun concert?
3: En aquest
1: Bé, encara no marxeu, que ara heu de tocar. Però escolta'm una cosa, va, ara ens posem seriosos i sí que et vull dir que en realitat a mi tot això m'agrada bastant, perquè és com tornar una mica a la irreverència aquella del Pau Riba, del Canet, del 75, que va sortir amb malles i amb calçotets per sobre i que hi havia no gaire gent que ho entenia.
2: És el nostre referent, sí, un d'ells. També sí. Tenim el Xiquili 4, el Rodolfo Xiquili 4, que és un dels nostres preferits, però el Pau Riba, sens dubte, clar.
1: Pau Riba, és que és necessari també tornar a aquesta irreverència. I deia jo a l'inici, aquesta cançó...
2: Epa! Què han tirat per aquí?
1: A veure, què hi diu?
2: Seré la presidenta.
1: Hosti, això per tu.
2: Per tu.
1: No, més que és rosa.
2: Ah, mira.
1: Per tu. Ara on t'ho poso? T'ho poso aquí?
2: A la Tita.
1: A la Tita. T'ho poses tu, si et sembla bé, eh?
2: Sí, ja m'ho vaig posant.
1: Bueno, compte, eh? Compte. Hosti, t'ho has posat bastant...
2: Sí, sí.
1: Trobo que t'ho has posat bastant bé.
2: Jo crec que me l'he travessada, però ja... Ja ho comprovarem més tard.
1: Ai, doncs, a veure, deia jo també a l'inici, aquesta cançó de... és la història de quatre xavals que es van fer milionaris, i realment amb Hipnosi hi ha una cosa molt curiosa també, que hi ha una espècie de profecia que totes les cançons d'Hipnosi es compleixen. Això és veritat?
2: Sembla ser que és veritat, sí.
1: Però sou milionaris?
2: No, lo de milionaris encara està per veure.
1: T'anava a dir milionaris.
2: Ens haureu d'ajudar a tots vosaltres a donar-nos caliu fins que ho siguem, però clar...
1: A veure si se sentim aquest caliu.
2: A veure si sentim el caliu, doncs.
1: Ara. Ja estic sentint aquí també un bombo de bateria, eh? Suposo que no fareu com quan veu venir la ràdio, que veu fer el primer acústic en pilar de dos.
2: Ah, jo crec que ara s'ha de fer el primer acústic en pilotes.
1: Escolta, fem una cosa. Mira, a Lea i Acta és, que diuen, vés cap a l'escenari, que sigui el que Déu vulgui, per acabar la nit. Ens fa moltíssima il·lusió l'actuació d'Hipnosi, de l'Albert Aymar, el Mateu Alonso, el Pol Ortega, el Leo Suárez, a l'acústica ben fes, la mena acústica d'Hipnosi.

0: Avui sortim a la tele! Estem a la puta tele!
1: I a la ràdio!
0: I a la ràdio! Ràdio 4!

Què tal, com esteu? Thank you.

Oh.

0: Moltes gràcies. No, Irene!
1: No, no,
0: Irene!
1: No, no,
0: Irene! Irene! Irene! Irene! Hipnosi!
1: A veure... Ah, tornem a fer una entrevista. Es veu que tornem a fer una entrevista.
0: Fem una entrevista?
1: Fem una cosa. Rosa de vestuari, perdona'm per fer això. Una abraçada, Albert. Una...
0: Home, i tant.
1: Perdoneu, no marxeu, perquè saps què passa? Que és que jo ara he d'anar a casa i fer-me el sopar.
2: I... Podem aprofitar-lo?
1: Sí, home, és que
2: està molt bo, ell, eh?
1: No tinc res a la nevera. Si em poguessis donar una mica... Dóna-m'ho, gràcies.
2: Dóna-m'ho, barret, nano.
1: Una... Exactament.
2: Aquí hi ha un kebab, eh? Jo estic veient un kebab.
1: Home, perfecte.
2: Jo estic veient un kebab, aquí.
1: Perfecte, perfecte.
2: Ara un doner kebab. Un doner kebab.
1: Perfecte. A veure... No, no.
2: No, no, uau! Uau, uau, uau!
1: No em paguen prou, no em paguen prou per això. Escolteu-me una cosa. Això s'està acabant ja.
2: Oh.
1: Bé, deixo això un moment. Ho heu vist que teniu... O sigui, companys de la nau, em sap greu. Bàsicament, és el missatge que vull traslladar, em sap greu. Bueno, tot està ple de cols i hem d'anar acabant, però jo us demanaria, m'ajudeu a acabar la nit o què?
2: Va.
1: Fem una cosa, mira, aixequem-nos. Anem cap allà. Perdona un moment, eh? Perdoneu.
2: Epa!
1: Perdó, és que no es pot passar. m'ajudeu a acabar la nit? Hauríem de fer, i tots junts, eh? I tots junts. Hauríem de fer un... M'escolteu o no?
2: Playero.
1: Un moment. Seria un... Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, i s'ha acabat. Sí? Vinga!
2: Xepi, xepi, xepi, xepi, xepi.
1: Però no... No massa bé, no? Ho intentem un altre cop. A veure, un moment. A veure, que jo tampoc afino gaire, però hauria de ser... Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa... Moment. 3, 2, 1... Una última vegada, vinga, va! 3, 2, 1... Molt bé! Moltes gràcies!
2: Sí, que sortim bé!
1: Gràcies a tots! I amb Hipnosi us hem punt final aquesta quarta edició de l'Acústicament Fest. Gràcies a tots els companys de Ràdio Televisió Espanyola.
2: This is rock and roll!
1: Ens veiem
2: l'any que ve! Fuckers.
1: Gràcies a tots! Moltíssimes, moltíssimes gràcies! Fins l'any vinent! Adéu! Gràcies! Doncs això ha estat tot per avui. Gràcies, de tot cor, gràcies. Agrair-vos a tots els que vau assistir també a la Sala La Nau la setmana passada. Gràcies per fer possible aquest programa. Gràcies per escoltar-nos. Gràcies per estar a l'altra banda. I sobretot, gràcies per estimar la música. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent, aquí com sempre, a la Barrera del So. Fins aleshores.
3: Ràdio 4.